0: Ha mort Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys que va ser desnonada a Madrid i que es va convertir en el símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. La seva mort marca la vaga general convocada per l'11 de novembre. El sindicat de llogateres, Comissions Obreres i la UGT, entre d'altres, diuen que la mort de la Mari Carmen ha de ser un impuls més per a la vaga. S'atura el desnonament d'un bloc del barri de Sant Andreu de Barcelona després que l'Ajuntament i la Generalitat hagin arribat a un principi d'acord per comprar l'edifici. Centenars d'activistes s'han concentrat aquest dimecres durant tot el dia per evitar el desnonament. Nova jornada caòtica pels usuaris de Rodalies. La plantada dels maquinistes, que s'han negat a començar la jornada al·legant falta de garanties de seguretat després del temporal, han provocat que aquest dimecres hagin circulat menys trens i molts ho hagin fet amb retards. El director de Rodalies Catalunya, Òscar Playà, assegura que mai hi ha hagut una situació de perill. I Protecció Civil manté en fase d'emergència el pla Inuncat a l'espera de l'última jornada de precipitacions d'aquest episodi de pluges. Aquest dimecres s'ha trobat el cos de la tercera víctima del temporal. És un home de 43 anys que va quedar atrapat amb el seu cotxe sota un pont de les Franqueses del Vallès. En paral·lel, es continua amb la recerca dels dos desapareguts. El Suprem es prepara per amnistiar els líders del procés en les pròximes setmanes. Segons fonts jurídiques, el tribunal preveu, d'entrada, desencallar l'aplicació de la llei per als condemnats amb la inhabilitació en curs abans del 26 d'octubre. Són Junqueras, Turull, Romeva i Bassa. El cas de Puigdemont pot trigar una mica més. L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, es perfila per ser la candidata del Front Ampli a les properes eleccions generals. Per de sumar, aposta perquè Colau sigui la presidenciable, tot i que el seu nom genera malestar dins d'aquest espai polític a l'esquerra del PSOE. L'entorn de Colau i els comuns asseguren que les negociacions per configurar la llista continuen obertes. El govern francès rebaixa el to contra els estudiants que aquestes setmanes han sortit al carrer i prohibeix l'ús de granades ensordidores com la que dilluns va mutilar un noi de 15 anys. Tot i així, evita respondre a les demandes dels manifestants. Aquest dijous es preveu una nova jornada de mobilitzacions. I Rosalía ha estat distingida amb el Premi Nacional de Músiques Actuals 2026, que coincideix al Ministeri de Cultura. El jurat ha valorat la transcendència artística del seu disc, Lux, per la seva proposta musical ambiciosa, innovadora i transformadora.
1: Esports. El Barça i l'Espanyol recuperaran aquest dijous tots els seus internacionals. El Barça aquest dimecres ja han entrat en dinàmica de grup. Koundé, Marc Bernal, Xavi Espar i João Cancelo. A l'Espanyol aquest dijous recuperen Roberto Fernández i Derkusic, Javi Puado molt a prop de viatjar amb l'equip a Màlaga de cara al primer compromís de Lliga després de les seleccions. I en bàsquet, a l'Eurocup, triomf del Manresa al nou Congost davant de l'Ulm d'Alemanya per 101-89.
0: I pel que fa al temps, canvi de situació davant l'entrada de vent del nord. El dia serà assolellat amb ruixats entre el Maresme i l'Empordà. També plourà a la Vall d'Aran amb neu per sobre dels 2.000 metres. Bufarà la tramuntana a l'Empordà i el mestral a l'Ebre. De bon matí caldrà abrigar-se, farà fresca o fins i tot fred.
2: 3CAT Info.
0: Bona nit, us informa Agustí Serrat. Ha mort Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada del seu pis de Madrid i que s'ha convertit en un símbol de la lluita antidesnonaments. El seu cas ha estat un revulsiu del moviment pel dret a l'habitatge. La Mari Carmen ha mort a l'Hospital Gregorio Marañón de Madrid, on estava ingressada des que la van fer fora de casa seva. Des d'allà va enregistrar aquest missatge.
3: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya.
0: Finalment, els seus representants legals i el sindicat de llogateres van arribar a un acord amb el fons immobiliari propietari del seu pis perquè no hagués de pagar un lloguer massa elevat pels seus ingressos. L'acord, però, no arriba

0: a temps perquè la Mari Carmen no ha pogut tornar a casa seva. La mort de la Mari Carmen marca la convocatòria de vaga general de l'11 de novembre. Els sindicats, Comissions Obreres, la UGT i el Sindicat de Llogateres, entre d'altres, han escenificat la convocatòria conjunta de vaga pel dret a l'habitatge, els salaris dignes i contra l'encariment del cost de la vida en una roda de premsa que s'ha vist sorpresa per la mort de la Mari Carmen. La portaveu del Sindicat de Llogateres, Carme Arcarazo, ha assegurat que la tiren endavant també en record seu.
1: Hem d'aconseguir que aquesta vaga sigui un èxit perquè sabem que la història avança gràcies a les vagues generals. I aquesta vaga la guanyarem i la guanyarem per la Mari Carmen.
0: Els sindicats defensen que ara és el moment de sumar esforços perquè se solucioni la crisi habitacional, però també per reclamar salaris dignes i un cost en la vida que sigui assumible. La portaveu de Comissions Obreres, Belén López Sánchez, assegura que la convocatòria serà un èxit.
2: Tenim dret de participar en aquest debat electoral per dir quines són les nostres propostes i com volem la societat que surti d'aquestes eleccions. I estem segures que aquesta vaga serà un èxit, perquè la classe treballadora no podem més.
0: I des de l'UGT, Camil Ros ha dit que no és una vaga improvisada.
3: I evidentment, a partir dels fets ocorreguts i de l'esclat de mobilització que va sortir arrel de la Mari Carmen, ha estat un element determinant. L'altre element determinant és la votació al Congrés de Diputats, que les dretes tomben de forma inhumana aquells decrets.
0: La convocatòria serà tot just dos dies abans que comenci la campanya electoral per a les eleccions generals del 29 de novembre. Aquesta serà la primera vaga general que els grans sindicats estatals convoquen des del 2012. Llavors se'n van fer dues, una contra la reforma laboral del PP i una altra contra les retallades. Però, com dèiem, un dels motius principals d'aquesta vaga és l'habitatge i, relacionat amb això, s'ha aturat el desnonament d'un bloc del barri de Sant Andreu de Barcelona després que l'Ajuntament i la Generalitat hagin arribat a un principi d'acord per comprar l'edifici. Centenars d'activistes s'han concentrat aquest dimecres durant tot el dia per evitar el desnonament. Barcelona, Roger Santaló.
4: La compra dels 18 pisos afectats es farà després que les negociacions entre l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i la propietat hagin durat tot el dia. Jordi Valls, tinent d'alcaldia d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, n'ha explicat els detalls en una compareixença express al vespre.
5: Hem assolit un principi d'acord amb la propietat per poder comprar aquest edifici i també fer-ho utilitzant i canalitzant-ho a través del fons d'emergència habitacional que va crear el govern de la Generalitat fa escassament dos o tres setmanes. Aquest fons ha de servir per situacions com aquestes i avui hem intentat utilitzar-ho.
4: La notícia s'ha rebut al carrer Llenguadoc del barri de Sant Andreu amb alegria, perquè s'ha evitat el desnonament de la trentena d'afectats després de 12 hores de concentració, però també amb escridassada contra el PSC, perquè consideren que només es mou per interessos electorals. Marta Espriu és la portaveu de la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya.
6: Nosaltres ho atribuïm, sí, clarament a la campanya. Probablement al PSC li interessava molt poc ara mateix tenir un desnonament mediàtic i havent de fer fora per la força a través de Mossos d'Esquadra i de la Brimo a més de 500 persones a la porta, amb una imatge de resistència tan i tan nostrada com la que hem vist avui, i creiem que amb aquesta campanya, amb la possibilitat que a partir de demà es posin en vigència aquests decrets dels que estàvem parlant, els interessava molt poc, suposem, al PSC, que la seva policia, els Mossos d'Esquadra, liderats per ells, executessin aquest desnonament.
4: La cancel·lació del desnonament arriba just abans de l'entrada en vigor del decret d'habitatge aprovat pel govern espanyol i que suspèn els desnonaments a persones vulnerables sense alternativa habitacional i que serà una realitat a partir d'aquest dijous.
0: A l'Hospitalet de Llobregat també s'ha aturat un desnonament al barri del centre de la ciutat. Era el segon intent de la comitiva judicial per desallotjar una família que té una filla menor. Activistes del Sindicat de Llogateres i mestres i famílies de l'escola on va la nena han format un grup per bloquejar la porta de l'immoble, al carrer Baró de Maldà. Finalment, la comitiva judicial ha decidit no executar el desnonament i deixa que aquesta família vulnerable continuï vivint al pis de manera indefinida a l'espera que el jutge determini una nova ordre.
7: 3CAT Info.
0: Nova jornada caòtica pels usuaris de Rodalies. La plantada dels maquinistes, que s'han negat a començar la jornada al·legant falta de garanties de seguretat després del temporal, ha provocat la falta de combois i molts retards durant tota la jornada. A última hora s'ha pogut recuperar el servei en alguna de les línies, Joan Garcia.
8: La represa del tram nord de l'R4 cap a Sabadell, Terrassa i Manresa a l'entrada de vespre ha sigut la millor notícia d'un dimecres dominat per l'incertesa a Sants. El que deien les pantalles no era cap garantia que es complís a les vies. I sense informadors, des de mitja tarda a les andanes hi havia molta confusió.
9: He arribat fa 10 minuts, allà dalt m'han canviat l'andana, que no anaven els la 8, apretem a córrer i portem aquí 10 minuts. El tren a les fosques, no hi ha cap mena d'informació, la megafonia és un desastre, as always, i llavors, bueno, no ho sé, fins que diguin alguna cosa.
8: Amb una xarxa de rodalies canviant cada dia, molts usuaris queden ben despistats. N'hem trobat que esperaven trens que no constava que haguessin de passar avui.
10: Jo haig d'anar a Caldes de Malavella, direcció Figueres, Girona.
11: Però això és R11.
10: R11, sí.
11: R11 no te'n passarà cap avui, per aquí.
8: La Generalitat ha reforçat el servei d'autobusos interurbans amb 50 vehicles per absorbir la demanda i poder cobrir els principals corredors, sobretot els del Maresme, el Penedès i la Rodalia de Barcelona.
0: Com dèiem, una plantada dels maquinistes ha deixat sense trens la xarxa ferroviària del país des de primera hora d'aquest dimecres. Els sindicats ho han justificat per la falta de seguretat després dels últims aiguats. El portaveu del sindicat ferroviari, Joan Rodríguez, ha assegurat al Catalunya Migdia que s'han incomplert els protocols de seguretat acordats després de l'accident de Gelida.
12: Que un cop es realitzessin aquestes marxes blanques que han d'assegurar la seguretat en tots els recorreguts de la xarxa, s'emetria un informe a la representació legal de les persones treballadores i els propis treballadors que garantís la seguretat. Aquest informe no ha arribat fins avui a les 6 del matí.
0: El director de Rodalies de Catalunya, Òscar Playà, però assegura que mai hi ha hagut una situació de perill.
13: Que són uns informes addicionals, i avui això vull deixar-ho molt clar. És a dir, la seguretat, ahir van circular els trens, de forma segura, un cop es van aplicar els procediments de seguretat. La seguretat no és subjectiva, la seguretat és molt objectiva, basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe, i això ho vull deixar molt clar.
0: Playà assegura que des de l'accident de Gelida s'han intensificat els treballs de reparació de vies i de l'usos, tot i que ha reconegut que el risc zero no existeix. Tot i així, el govern ha carregat contra els maquinistes i els culpa directament d'haver boicotejat el servei de Rodalies d'aquest dimecres. Des de primera hora, el president Salvador Illa i la consellera de Territori, Sílvia Paneque, han subratllat que la seguretat estava garantida i els han acusat d'actuar per interessos laborals.
14: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens.
15: Si ahir la xarxa era segura, avui la xarxa era segura. Però correspon a un conflicte que té res a veure ni amb la seguretat de les vies ni amb el procés que s'està treballant per la millora de Rodalies.
0: Davant l'enèsim caos a Rodalies, Junts accelerarà la denúncia contra Renfe i Adif. En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, el portaveu del partit, Salvador Vergés, ha avançat que la presentaran el 20 d'octubre, quan farà 9 mesos de l'accident mortal a Gelida.
16: Un autèntic caos, un autèntic col·lapse, una vegada més, de Rodalies. No s'entén de cap manera que no hagin estat capaços de poder dur a terme cap de les inversions importants.
0: El govern, com a titular del servei, ha reclamat explicacions al Sindicat de Maquinistes i al Ministeri de Transports. Enmig d'aquesta situació provocada en part per les pluges dels últims dies, Protecció Civil manté la fase d'emergència del Pla Inuncat a l'espera de l'última jornada de precipitacions d'aquest episodi de pluges. Aquest dijous pot ploure al litoral central i nord del país. Hi ha avisos grocs del Meteocat activats per precipitacions que poden arribar als 20 litres en mitja hora. Es tracta de l'últim dia de temps inestable i en aquest cas anirà acompanyat d'un vent que pot portar complicacions, tal com destacava el Catalunya Nit, la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
17: Perquè aquest vent trobarà molt, molt mullada la terra, i llavors és fàcil que algun arbre, alguna branca, algun element que hagi quedat malament de les pluges d'aquest dia, doncs el pugui fer volar ja o el pugui acabar de trencar.
0: Això mentre aquest episodi de pluges que afecta Catalunya des del cap de setmana s'ha cobrat la tercera víctima. Aquest dimecres, equips de manteniment, que encara treien l'aigua acumulada sota d'un pont de les Franqueses del Vallès, han trobat el cadàver d'un home de 43 anys de qui s'havia denunciat la desaparició el dia abans. En paral·lel, continua la recerca del menor desaparegut a Granollers des de dilluns i també de l'home que dos testimonis van veure com queia en una riera a Pineda. Roberto Gómez, sotsinspector dels bombers de la Generalitat, explica on centren les tasques de recerca a Granollers.
18: És una recerca complexa, és una recerca tècnica, és una recerca en la qual hem ampliat i ho estem utilitzant les últimes tècniques a nivell de drons amb visió tèrmica, gossos, tant de rastreig com de venteig, la unitat subaquàtica, doncs qualsevol pou, qualsevol acumulació d'aigua.
0: Els bombers també han localitzat aquest dimecres el cos d'un home dins d'un cotxe en una riera del Vendrell. Segons els Mossos, és un home de qui s'havia denunciat la desaparició i el cadàver estava en descomposició. Se sospita, per tant, que la víctima no ha mort com a conseqüència del temporal d'aquests dies, sinó pel temporal que va afectar la zona a finals d'agost. I enmig de tot plegat, els veïns de Xerta al Baix Ebre intenten recuperar la normalitat després de rebre l'impacte més important de l'últim temporal de pluja que ha afectat el país. La por i la sorpresa causades per les inundacions sobtades conviuen amb la indignació de molts veïns per la gestió de l'alerta. Tarragona, Ricard Buigas.
19: Els veïns, amb l'ajuda dels bombers, han estat tot el dia retirant aigua i fang de les cases i els carrers.
20: Fins a la cuina, de paret a paret. Neveres, congelador, sofà, tot. Ara va a l'Ajuntament, aviam si em poden venir a ajudar, perquè, escolta...
21: La part exterior, les escales que hi ha, doncs, enrellissen molt perquè hi ha molt fang.
19: Queda molta feina per fer. El 85% del poble està afectat pels efectes de la pluja. L'alcalde Roger Vinyó ha criticat al Matí de Catalunya Ràdio la gestió de l'alerta.
22: Ens va arribar l'est alert quan l'aigua ja la teníem pràcticament a la font de la plaça, no? La capacitat de reacció va ser poca. Sí que és veritat que teníem un avís i es van fer els comunicats pertinents d'una alerta roja, no?, per fortes tempestes, però en cap moment ens pensàvem que podria arribar a passar això.
19: La força de l'aigua va arrossegar molts arbres cremats per l'incendi de Paüls de l'any passat. Jordi García és un dels veïns afectats.
23: Això és estos il·luminats que tenim, que manen, que són una colla de tots de sinvergüences, perquè ho són, perquè sapiguem que hi ha hagut un incendi, el que no pot ser és tallar els pins i deixar tota la merda als barrancs.
19: Aquest dijous, la 80ena d'alumnes del poble podran tornar a l'escola. Segons Endesa, els veïns tornen a tenir llum. El Centre de Telecomunicacions de la Generalitat ha fet arribar una unitat mòbil perquè Xerta i els pobles del voltant tinguin cobertura telefònica.
7: El temps.
0: Doncs bé, sapiguem ara quina ha de ser la previsió meteorològica per les pròximes hores amb en Néstor Gómez.
24: Aquest dijous el temps canvia. Canvia cap a l'estabilitat, però no serà total, però sobretot canvia pel símbol de les temperatures, i és que baixaran clarament davant d'una situació de vent de component nord que arrossegarà aire fred cap a casa nostra. Per un costat, el que tindrem serà aquest vent de nord es materialitzarà en tramuntana a l'Empordà i en mestral a les Terres de l'Ebre. Aquest vent de nord provocarà que es quedin núvols acumulats al vessant nord del Pirineu i a la Vall d'Aran i al nord del Pallars Sobirà estarà tot el dia cobert i fins i tot amb precipitacions, que fins i tot durant la tarda apareixerà la neu amb una cota que anirà baixant fins als 2.000 o 1.900 metres. Per una altra banda, aquesta situació de vent de nord crearà una mica de rebuf, una mica de vent de mar cap a terra entre el Maresme i la Costa Brava, cosa que implicarà tant al matí com a la tarda la presència de ruixats que podrien ser localment intensos acompanyats de tempesta. I sobretot el que provocarà aquesta entrada de nord és una baixada important de les temperatures. Cal abrigar-se perquè s'esperen que les mínimes baixin fins als 10 graus a les comarques de l'interior i per sota dels 5 graus a les valls del Pirineu. El fred matinal tendirà a suavitzar-se de cara al migdia, però també baixaran respecte a aquests darrers dies. Les màximes a les comarques de l'interior avui no passaran dels 22 o 23 graus. En el cas de la Vall d'Aran, no passaran dels 12 graus. Déu-n'hi-do el fred que farà avui a l'àrea de la Vall d'Aran. I les més altes del país, cap al sud, cap al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, amb valors a l'entorn dels 24 graus.
7: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: Més qüestions. El Suprem encarrila l'amnistia per als dirigents de l'1 d'octubre. Fonts del Tribunal consultades per 3CAT Info apunten que no posaran traves a l'aplicació de la llei per ordre del Constitucional i que, en primera instància, resoldran la qüestió per als condemnats que encara estan inhabilitats per si tenen intenció de presentar-se a les generals del 29 de novembre. Són Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva i Dolors Bassa. El termini perquè els partits presentin les llistes electorals acaba el 26 d'octubre i els magistrats volen tenir-ho tancat abans. Per a Carles Puigdemont i la resta d'exiliats, però l'espera probablement serà una mica més llarga, i és que un cop han rebut formalment la sentència del TC, els jutges han mogut fitxa i ja han demanat a les parts que es pronunciïn. Tenen temps de fer-ho fins divendres de la setmana que ve. Després el Suprem decidirà si posa fi o no a la causa. Precisament Puigdemont vol esperar-se en aquest arxivament definitiu del cas per tornar a Catalunya amb plenes garanties que no l'arrestaran, tot i que el ministre de Justícia, Félix Bolaños, diu que ara mateix ja es dona aquest context.
25: Ayer se levantaron las órdenes de detención. Esto significa que podrían regresar a Cataluña esta misma mañana, si quisieran, porque ya no tienen ninguna posibilidad de ser detenidos.
0: Junts, a més, insisteix que el retorn de l'expresident serà des del vessant institucional i no de partit, i reconeixen que l'avançament electoral, en aquest sentit, els ha descol·locat. Jordi Turull és el número 2 del partit.
26: La campanya electoral ho desmanega tot, perquè això transcendeix d'unes eleccions, igual que tot el que està a la persecució durant tot aquest temps de les persones que estan a l'exili i els que hem estat a la presó, i tot plegat transcendia del que són les sigles d'un partit i d'un combat electoral.
0: Els juntaires, però, no tanquen la porta a un retorn de Puigdemont abans de les eleccions. Això mentre Junts també comença la precampanya assegurant que no tornaran a investir Pedro Sánchez ni tampoc els candidats del PP i de Vox. El secretari general, Jordi Turull, s'hi ha compromès en una entrevista a TV3 i ha admès que fer costat al president espanyol els ha desgastat.
26: Nosaltres a Pedro Sánchez no l'investirem, perquè és que n'hem sortit escaldats d'aquesta persona, però molt escaldats. L'acord de Brussel·les, que era un acord en termes històrics, quan era un all era una ceba, sempre trobant excuses.
0: I pel que fa a les esquerres del PSOE, Ada Colau és a un pas de ser la candidata del Front Ampli a les pròximes eleccions generals. Part de l'actual Sumar aposta perquè l'exalcaldessa de Barcelona sigui la presidenciable des de la llista de la capital catalana. El seu nom, que ha proposat Més Madrid, genera incomoditat, però dins de l'espai polític a l'esquerra del PSOE, en ple procés ara de reorganització. Acusen Més Madrid d'haver trencat la discreció de les negociacions. Per la seva banda, Més Madrid ha acceptat el lideratge de Colau perquè a canvi s'asseguraria tenir noms del seu partit als primers llocs de la llista per a les generals. I això implicaria que Podem no tindria representació a les primeres posicions. Tant des de l'entorn de Colau com des dels comuns asseguren que les negociacions continuen obertes i confien que es pugui arribar a un acord amb totes les formacions. Per la banda dels comuns, l'actual ministre Ernest Urtasun també s'havia postulat per ser el número 1 per Catalunya. Esquerra Unida ja s'ha posicionat obertament a favor de la figura d'Ada Colau i el seu líder, Antonio Maillo, ha defensat el consens entre les formacions.
1: Un proyecto colectivo, un proyecto de país, un proyecto común, que anteponga los intereses colectivos y comunes sobre los intereses personales.
0: La ministra de Sanitat, Mònica García, seria la candidata del Front Ampli per Madrid.
7: 3CAT Info.
0: El govern francès rebaixa el to contra els estudiants que aquestes setmanes han sortit al carrer l'endemà d'haver assegurat que aquestes protestes són les més violentes en dècades. El primer ministre, Sébastien Lecornu, ha comparegut la vigília d'una nova jornada de mobilitzacions sense anunciar cap mesura en favor d'ells. Tot i així, l'executiu ha prohibit l'ús de granades ensordidores, com la que dilluns va mutilar un jove. París, Isabel Galí.
2: El primer ministre francès no ha promès res concret als estudiants que ja han confirmat que aquest dijous es tornen a manifestar a la tarda. Sébastien Lecornu s'ha compromès a valorar 5 de les seves 10 reivindicacions i les presentarà a finals d'octubre a l'Assemblea Nacional. On sí que s'ha notat un petit canvi és en el to amb què ha parlat de l'actuació de la policia, que ja té obertes 18 investigacions per accions irregulars. Sense criticar directament els antidisturbis, Lecornu ha dit que el govern mai va donar l'ordre de confrontar els manifestants, sinó de protegir els instituts.
3: Les forces de l'ordre han d'actuar de manera proporcionada, encara que sigui en circumstàncies molt difícils, i vull reiterar-los el nostre suport. Però quan un jove resulta greument ferit, les investigacions han d'aclarir els fets amb total transparència, com passa amb qualsevol dany causat a les persones. Ahir ja ho vaig dir a l'Assemblea Nacional, el respecte a l'estat de dret és obligatori per a tothom.
4: A chacun.
2: El missatge televisat a tots els francesos sense preguntes semblava més dirigit als pares que als mateixos alumnes de secundària, als quals no s'hi ha referit directament. El govern actuarà amb pragmatisme davant la protesta, ha reblat.
7: 3CAT Info.

0: El Ministeri de Cultura ha distingit aquest dimecres la cantant Rosalía amb el Premi Nacional de Músiques Actuals 2026. El jurat ha valorat la transcendència artística del seu disc Lux, publicat l'any passat, amb èxits com aquest La Perla, també Sauvignon Blanc o La Rumba del Perdón, per la seva proposta musical ambiciosa, innovadora i transformadora. Un àlbum, argumenten, que eleva els límits creatius i que ha rebut el reconeixement unànime de crítica i públic. El jurat també destaca la trajectòria internacional de l'artista de Sant Esteve Sesrovires, caracteritzada per la investigació, el risc i l'evolució creativa a través de la recerca d'un llenguatge sonor propi que transcendeix gèneres, estils i èpoques. El text conclou dient que Rosalía té una enorme capacitat per combinar avantguarda i patrimoni. El premi del Ministeri està dotat amb 30.000 euros. I la Fundació Fotocol·lectània de Barcelona convida a mirar la seva col·lecció a través d'uns altres ulls, ni més ni menys que els de Florian Ebner, cap de fotografia del Centre Pompidou de París. La mostra, que obre al públic aquest dijous, parla de l'evolució de la societat espanyola i de la fotografia mateixa des de mitjans del segle passat fins ara. Titulada Emancipacions, conté 160 obres d'autors clàssics com Ramon Masats, també figures clau com Colita, i creadors contemporanis com Joan Fontcuberta.
1: 3CAT Info. Esports.
0: Repassem ara l'actualitat esportiva amb en Sergi Andreu.
2: S'han acabat els compromisos de seleccions i les 3 setmanes d'aturada, i això vol dir que la gran majoria d'internacionals ja han tornat als seus clubs, i els pocs que falten ho faran aquest dijous, com és el cas dels que van jugar en el Croàcia-Espanya. Justament al Barça aquest dimecres ja s'han incorporat als entrenaments Koundé, Cancelo, Marc Bernal i Xavi Espar. La gran novetat, però, ha estat la presència de Joan Garcia, que sembla que ha fet net de la seva lesió al genoll i estaria disponible per la represa de la Lliga dissabte al Camp Nou contra el Getafe. A l'Espanyol, aquest dijous s'incorporen Roberto Fernández i l'eslové Vanja Derkusić. Mentrestant, la gran notícia és la possible reaparició de Javi Puado divendres al camp del Màlaga. Està previst que el capità viatgi amb l'expedició blanquiblava cap a Andalusia aquest mateix dijous. Encara en clau perica, aquest dimecres s'ha inaugurat i s'ha descobert oficialment la figura de cera de Dani Jarque al Museu de Cera de Barcelona, en un acte emotiu encapçalat pel president de la Generalitat, Salvador Illa. El president de la Fundació de l'Espanyol, Antoni Fernández Teixidó, s'hi ha referit d'aquesta manera.
3: En Jarque és la síntesi dels valors de l'Espanyol. No només és un gran jugador de futbol, no només va ser un dels nostres, no només és un etern com a capità, és que és la síntesi de tots aquells valors que volem inculcar als nanos petits des de que apareixen per l'Espanyol, i que volem que representi a la nostra afició, i que volem que representi els nostres colors. Per això avui, amb un acte com aquest, el fem universal.
2: D'altra banda, ja podeu escoltar un nou capítol del podcast Espanyol Reservat al web i a l'app de Catalunya Ràdio, en aquesta ocasió dedicat als 25 anys de la ciutat esportiva de Sant Adrià i al futbol base blanquiblau. En parlem amb dos exjugadors del planter, Javi López i Javi Chica, que actualment és un dels màxims responsables del futbol formatiu de la 21. Poques hores després del comiat de Leo Messi amb la selecció argentina, un altre exjugador del Barça, Pedro Rodríguez, ha anunciat la seva retirada, en aquest cas del futbol professional. Als 39 anys, l'extrem canari ha anunciat a les xarxes socials que plega allà on tot va començar, al Camp Nou, on justament també es farà l'acte de comiat oficial aquest divendres al migdia.
4: Hoy vuelvo donde empezó todo, para cerrar una etapa maravillosa. Siento que es el momento. Gracias a mis compañeros. Lo mejor no han sido los títulos, habéis sido vosotros. Gracias a los clubes que me abrieron sus puertas. Gracias a los entrenadores que confiaron en mí. Gracias a las aficiones por tanto cariño. Y gracias a mis hijos, a mi familia y a mis amigos. Gracias, fútbol, por hacerme tan feliz.
2: Pedro ha guanyat 3 Champions i 5 Lligues amb el Barça, una Premier League amb el Chelsea i un Mundial amb la selecció espanyola, entre molts altres títols. En clau internacional, el tècnic basc Mikel Arteta ha renovat el seu contracte amb l'Arsenal fins al 2030. I David Silva torna al futbol professional 3 anys després de la seva retirada a la Reial Societat. El jugador canari ha fitxat als 40 anys pel Suprem Sha Tin, un equip de la Lliga de Hong Kong.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: En bàsquet, a l'Eurocup, victòria del Manresa a la segona jornada d'aquesta competició europea davant de l'Ulm alemany per 101-89. Tot i el triomf, el tècnic de l'equip del Bages, Diego Campos, s'ha mostrat autocrític.
5: Sí, però la victòria és la conseqüència de jugar millor. No tot és guanyar o perdre. No defensem com necessitem. I això és el que m'emprenya, però no m'emprenyo amb els jugadors. M'emprenyo amb mi perquè jo sóc el responsable de que defensen bé des del primer dia de la Lliga. Per mi és més important seguir millorant l'execució de totes les situacions en equip durant molts minuts. És el que devem, hem d'entendre, hem de fer.
2: I a la Champions masculina de waterpolo ha debutat l'actual campió, l'Atlètic Barcelonet, aquest dimecres davant del Novi de Sèrbia. Ha guanyat per 15-12. I el Barça d'handbol juga aquest dijous contra el Dinamo de Bucarest a la Champions. Justament el porter Hal Grimson no s'ha entrenat perquè té febre i és dubte pel partit. I el Mundial d'Hockey Patins, la selecció espanyola femenina, s'ha classificat matemàticament per les semifinals després de golejar l'Argentina per 7-1. Doblet de gols de la mataronina Aina Florenza. Victòria Porta ha fet el setè gol de l'equip espanyol. I el ciclista de Montbrió del Camp, Matthijs van Kerschove, s'ha proclamat subcampió d'Europa de contrarrellotge en la categoria sub-23.
1: 3CAT Info. Són 2:15.

0: Aquesta hora repassem algunes de les principals informacions que us hem explicat fins ara, com que ha mort Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys que va ser desnonada a Madrid i es va convertir en el símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. La seva mort marca la vaga general convocada per l'11 de novembre. El sindicat de llogateres, Comissions Obreres i l'UGT, entre d'altres, diuen que la mort de la Mari Carmen ha de ser un impuls més per a la vaga. Nova jornada caòtica per als usuaris de Rodalies. La plantada dels maquinistes, que s'han negat a començar la jornada al·legant falta de garanties de seguretat després del temporal, ha provocat que aquest dimecres hagin circulat menys trens i molts ho hagin fet amb retards. El director de Rodalies Catalunya, Òscar Playà, assegura que mai hi ha hagut una situació de perill. I Protecció Civil manté en fase d'emergència el pla Inuncat a l'espera de l'última jornada de precipitacions d'aquest episodi de pluges. Aquest dimecres s'han trobat el cos de la tercera víctima del temporal. És un home de 43 anys que va quedar atrapat amb el seu cotxe a sota d'un pont de les Franqueses del Vallès. En paral·lel, es continua amb la recerca dels dos desapareguts. I de seguida us explicarem que hi ha almenys 24 morts, 5 d'ells nens, en un atac rus contra diferents ciutats d'Ucraïna el dia que Vladimir Putin ha fet 74 anys. També hi ha hagut danys en diferents infraestructures. El president ucraïnès ho ha qualificat d'hàbil i ha advertit que el Kremlin prepara una acció a més gran escala. El sindicat majoritari Metges de Catalunya manté la vaga indefinida a partir del 28 d'octubre, tot i la convocatòria d'eleccions generals i la caiguda del decret de l'Estatut Marc del govern espanyol. Els sindicats de metges d'àmbit espanyol sí que han posposat la vaga perquè consideren que ara el govern espanyol no té capacitat real de negociar. I èxit del primer dels quatre concerts de comiat d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Milers de persones s'han entregat al grup en una actuació en què han sonat hits com La gent que estimo. Als esports, què destaquem, Sergi?
1: Que el Barça i l'Espanyol recuperaran aquest dijous ja tots els seus internacionals. De fet, el Barça aquest dimecres ja s'han entrenat amb normalitat. Koundé, Marc Bernal, Xavi Espar i João Cancelo també s'han entrenat. Joan García ja ha recuperat de la seva lesió al genoll. I explicarem també que en bàsquet, a l'Eurocup, el Manresa ha guanyat el Nou Congost davant de l'Ulm d'Alemanya per 101-89.
0: I pel que fa al temps, canvi de situació davant l'entrada de vent de nord. El dia serà solellat, amb ruixats entre el Maresme i l'Empordà. També plourà a la Vall d'Aran, amb neu per sobre dels 2.000 metres. Bufarà la tramuntana a l'Empordà i el mestral a l'Ebre. I de bon matí caldrà abrigar-se perquè farà fresca o fins i tot fred. Ha mort Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada del seu pis de Madrid i que s'ha convertit en un símbol de la lluita antidesnonaments. El seu cas ha estat un revulsiu del moviment pel dret a l'habitatge. La Mari Carmen ha mort a l'Hospital Gregorio Marañón, de la capital espanyola, on estava ingressada des que la van fer fora de casa seva. Des d'allà van registrar aquest missatge.
2: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya.
0: Finalment, els seus representants legals i el sindicat de llogateres van arribar a un acord amb el fons immobiliari propietari del seu pis perquè no hagués de pagar un lloguer massa elevat pels seus ingressos. L'acord no ha arribat a temps, però, perquè la Mari Carmen no ha pogut tornar a casa. Sigui com sigui, la mort de la Mari Carmen marca la convocatòria de vaga general de l'11 de novembre. Els sindicats, Comissions Obreres, la UGT i el sindicat de llogateres, entre d'altres, han escenificat la convocatòria conjunta de vaga pel dret a l'habitatge, els salaris dignes i contra l'encariment del cost de la vida en una roda de premsa que s'ha vist sorpresa per aquesta mort de la Mari Carmen. La portaveu del sindicat de llogateres, Carmen Carazo, ha assegurat que la tiren endavant també en record seu.
3: Hem d'aconseguir que aquesta vaga sigui un èxit perquè sabem que la història avança gràcies a les vagues generals. I aquesta vaga la guanyarem i la guanyarem per la Mari Carmen.
0: Els sindicats defensen que ara és el moment de sumar esforços perquè se solucioni la crisi habitacional, però també per reclamar salaris dignes i un cost de vida que sigui assumible. La portaveu de Comissions Obreres, Belén López Sánchez, assegura que la convocatòria serà un èxit.
4: Tenim dret de participar en aquest debat electoral per dir quines són les nostres propostes i com volem la societat que surti d'aquestes eleccions. I estem segures que aquesta vaga serà un èxit, perquè la classe treballadora no podem més.
0: I des de l'UGT, Camil Ros ha dit que no és una vaga improvisada.
5: I, evidentment, a partir dels fets ocorreguts i de l'esclat de mobilització que va sortir arreu de la Mari Carmen, ha estat un element determinant. L'altre element determinant és La votació al Congrés de Diputats, que les dretes tomben de forma inhumana aquells decrets.
0: La convocatòria serà tot just dos dies abans que comenci la campanya electoral per a les eleccions generals del 29 de novembre. Aquesta serà la primera vaga general que els grans sindicats estatals convoquen des del 2012. Llavors se'n van fer dues, una contra la reforma laboral del PP i una altra contra les retallades. I això mentre el Sindicat Metges de Catalunya manté la vaga indefinida que ha de començar el 28 d'octubre, tot i la convocatòria d'eleccions generals. La decisió de mantenir l'aturada arriba després que els sindicats d'àmbit espanyol sí que hagin ajornat la mobilització per la convocatòria electoral, perquè creuen que amb un govern en funcions no es pot negociar. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Llaunart.
6: La convocatòria a nivell català té una sèrie de reivindicacions que depenen total i exclusivament del govern català. No té cap mena de sentit posposar aquesta convocatòria, tenint en compte que amb qui hem de seure té la capacitat i té tota la legitimitat per seure-hi.
0: Metges de Catalunya defensa que moltes de les coses que denuncien, com ara la falta de personal o l'accés d'hores de feina i guàrdies de més de 24 hores, depenen exclusivament del Departament de Salut.
7: 3CAT Info.
0: I avui ha estat una nova jornada caòtica per als usuaris de Rodalies. La plantada dels maquinistes, que s'han negat a començar la jornada al·legant falta de garanties de seguretat després del temporal, ha provocat la falta de combois i molts retards durant tota la jornada. A última hora s'ha pogut recuperar el servei en alguna de les línies, Joan Garcia.
8: La represa del tram nord de l'R4 cap a Sabadell, Terrassa i Manresa a l'entrada de vespre ha sigut la millor notícia d'un dimecres dominat per l'incertesa a Sants. El que deien les pantalles no era cap garantia que es complís a les vies. I sense informadors, des de mitja tarda a les andanes hi havia molta confusió.
9: He arribat fa 10 minuts, allà dalt m'han canviat l'andana, que no anaven els la 8, apretem a córrer i portem aquí 10 minuts. El tren a les fosques, no hi ha cap mena d'informació, la megafonia és un desastre, as always, i llavors, bueno, no ho sé, fins que diguin alguna cosa.
8: Amb una xarxa de Rodalies canviant cada dia, molts usuaris queden ben despistats. N'hem trobat que esperaven trens que no constava que haguessin de passar avui.
10: Jo haig d'anar a Caldes de Malavella. Direcció Figuera, Girona.
11: Però això és R11.
10: R11, sí.
11: R11 no te'n passarà cap avui, per aquí.
8: La Generalitat ha reforçat el servei d'autobusos interurbans amb 50 vehicles per absorbir la demanda i poder cobrir els principals corredors, sobretot els del Maresme, el Penedès i la Rodalia de Barcelona.
0: Com dèiem, una plantada dels maquinistes ha deixat sense trens la xarxa ferroviària del país des de primera hora d'aquest dimecres. Els sindicats ho han justificat per la falta de seguretat després dels últims aiguats. El portaveu del sindicat ferroviari, Joan Rodríguez, ha assegurat al Catalunya Migdia que s'han incomplert els protocols de seguretat acordats després de l'accident de Gelida.
12: Que un cop es realitzessin aquestes marxes blanques que han d'assegurar la seguretat en tots els recorreguts de la xarxa, s'emetria un informe a la representació legal de les persones treballadores i els propis treballadors que garantís la seguretat. Aquest informe no ha arribat fins avui a les 6 del matí.
0: Ara ve el director de Rodalies Catalunya, Òscar Playà, assegura que mai hi ha hagut una situació de perill.
13: Que són uns informes addicionals, i avui això vull deixar-ho molt clar. És a dir, la seguretat, ahir van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat. La seguretat no és subjectiva, la seguretat és molt objectiva, basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe, i això ho vull deixar molt clar.
0: Playa assegura que des de l'accident de Gelida s'han intensificat els treballs de reparació de vies i talussos, tot i que ha reconegut que el risc zero no existeix.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Almenys 28 morts i un centenar de ferits a Ucraïna en una de les onades d'atacs amb drons i míssils més fortes llançades per Rússia. 19 de les víctimes, 3 de les quals tenien un any, han mort en l'atac contra un edifici residencial de 5 plantes en una població al centre del país. Els serveis d'emergència encara treballen per trobar gent sota la runa. Els 70 míssils i 130 drons llançats per Moscou també han causat danys en infraestructures energètiques, d'aigua i de transport. Pel president ucraïnès Volodymyr Zelensky, això és una celebració macabra de l'aniversari de Vladimir Putin, que aquest dimecres ha fet 74 anys.
14: Aquest és el tipus de regal que Putin es fa a si mateix pel seu aniversari. La mort de nens, la mort de gent.
0: Zelensky ha demanat a la població que es prengui seriosament els avisos i adverteix que Rússia prepara un atac a gran escala. El líder ucraïnès ha informat que en les últimes hores les forces ucraïneses han atacat 4 objectius a Rússia, entre els quals instal·lacions petrolieres i un camp d'entrenament. També hi ha hagut 2 morts per un dron ucraïnès a la zona ocupada per Rússia de Kherson, segons el governador. Mentrestant, 5 palestins de Gaza i un de Cisjordània han mort aquest dimecres a mans de l'exèrcit israelià, coincidint amb el 3er aniversari dels atacs de Hamas. En el cas de la franja, els militars han justificat l'agressió per eliminar terroristes. Als territoris ocupats, un home que acollia olives ha estat atacat per uns colons israelians i després per les forces de seguretat, argumentant que portava un objecte sospitós. Les dues accions revelen el dia a dia dels palestins, víctimes d'una persecució política i militar sistemàtica que ha deixat més de 75.000 morts i acusacions de genocidi per part del Tribunal Penal Internacional contra Benjamin Netanyahu. Mentrestant, al sud d'Israel, molts israelians han commemorat en diversos kibbutz a prop de la frontera de Gaza el 3er aniversari dels atacs que van dur a terme milicians palestins i que van deixar prop de 1.200 morts. La guerra ha deixat a Gaza arrasada i en una situació humanitària crítica. I seguim en plana internacional perquè als Estats Units els advocats de Krista Pike, la dona víctima d'una execució fallida, s'han posat en marxa després d'anunciar que la condemnada està conscient i parla. Una jutge de Tennessee ha aprovat preservar les xeringues i la resta de proves d'aquest incident a petició dels lletrats davant la possibilitat que vulguin tornar a intentar executar-la. Washington, Oriol Serra.
15: Ha transcorregut una setmana d'ençà que Krista Pike va sobreviure una doble dosi d'injeccions letals a la presó de Nashville, on es va dur a terme la seva execució. Krista Pike ha recuperat la consciència a les últimes hores i fins i tot ha parlat, però el seu futur és incert. No es pot descartar que la justícia decideixi repetir l'execució més endavant, tot i que no hi ha precedents d'un cas similar. De moment, una jutgessa ha acceptat la petició de la defensa perquè es preservin totes les proves relacionades amb l'execució fallida. Des de les xeringues fins a les restes de substàncies letals i anestèsiques i fins a qualsevol material o utensili utilitzat. Així és com ho ha anunciat un dels advocats.
16: L'Estat no s'ha compromès que la senyora Pike no sigui objecte d'una futura execució i les proves que ara volem preservar són rellevants per a qualsevol impugnació futura que ella pugui plantejar, ja que, tal com vam afirmar al gener, és probable que passi el mateix.
15: En paral·lel, a Texas es podria produir de manera imminent l'execució d'un home de 46 anys condemnat per l'assassinat d'una botiguera de 42 l'any 2000. En cas de confirmar-se, es tractaria de la 30a aplicació de la pena de mort als Estats Units aquest any, totes per injecció letal.
0: Rússia nega que hi hagi cap risc epidemiològic a Sibèria després de la mort d'una investigadora que estudiava la pesta. El president dels Estats Units, Donald Trump, s'ha mostrat confiat que no es tracta de cap arma bacteriològica.
17: No creiem que ho sigui. Aviat ho sabrem, però no ho creiem. Si els escoltes diuen que està tot sota control, però ja sabem que això ja s'ha dit sobre altres coses, així que esperem que estigui controlat. És una situació molt complicada i complexa, i diuen que està molt controlada. Esperem que no ho sigui.
0: Mentrestant, però, l'Organització Mundial de la Salut demana més informació a les autoritats sanitàries russes per poder avaluar el perill d'un possible brot. Moscou, Cristina Solías.
18: L'organisme rus de salut pública insisteix que la situació és tranquil·la, que el 90% dels contactes de la víctima ja no estan confinats i que cap d'ells ha donat positiu per malaltia infecciosa. També defensa que Daria Shipilova estava vacunada contra la pesta i que en tot moment es van aplicar els protocols de seguretat corresponents. Ara bé, l'OMS diu que aquesta informació és insuficient i fins i tot assegura que intenta verificar un possible segon cas de pesta, un rumor que el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, ha desmentit absolutament.
19: L'Organització Mundial de la Salut ha estat informada degudament, d'acord amb la pràctica habitual. Gran part del que estan publicant els mitjans sobre aquesta situació és informació falsa.
18: Les autoritats russes continuen sense aclarir les causes de la mort de la treballadora que va patir una malaltia pulmonar fulminant, però un dels fets que ha generat més inquietud entre la població d'Irkutsk són els protocols extraordinaris que s'estan seguint. Per exemple, el bloc de pisos on vivia la investigadora hi han anat equips amb granotes taronja de protecció biològica a desinfectar-lo fins a 3 vegades.
7: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
20: Aquest dijous el temps canvia. Canvia cap a l'estabilitat, però no serà total, però sobretot canvia pel símbol de les temperatures, i és que baixaran clarament davant una situació de vent de component nord que arrossegarà aire fred cap a casa nostra. Per un costat, el que tindrem serà aquest vent de nord es materialitzarà en tramuntana a l'Empordà i en mestral a les Terres de l'Ebre. Aquest vent de nord provocarà que es quedin núvols acumulats al vessant nord del Pirineu i a la Vall d'Aran i al nord del Pallars Sobirà estarà tot el dia cobert i fins i tot amb precipitacions, que fins i tot durant la tarda apareixerà la neu amb una cota que anirà baixant fins als 2.000 o 1.900 metres. Per una altra banda, aquesta situació de vent de nord crearà una mica de rebuf, una mica de vent de mar cap a terra entre el Maresme i la Costa Brava, cosa que implicarà tant al matí com a la tarda la presència de ruixats que podrien ser localment intensos acompanyats de tempesta. I, sobretot, el que provocarà aquesta entrada de nord és una baixada important de les temperatures. Cal abrigar-se perquè s'esperen que les mínimes baixin fins als 10 graus a les comarques de l'interior i per sota dels 5 graus a les valls del Pirineu. El fred matinal tendirà a suavitzar-se de cara al migdia, però també baixaran respecte a aquests darrers dies. Les màximes a les comarques de l'interior avui no passaran dels 22 o 23 graus. En el cas de la Vall d'Aran, no passaran dels 12 graus. Déu-n'hi-do el fred que farà avui a l'àrea de la Vall d'Aran i les més altes del país cap al sud, cap al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, amb valors a l'entorn dels 24 graus.
0: Doncs bé, Protecció Civil manté la fase d'emergència del Pla Inuncat a l'espera d'aquesta última jornada de precipitacions de l'episodi de pluges. Aquest dijous pot ploure al litoral central i nord del país i avisos grocs del Meteocat activats per precipitacions que poden arribar a 20 litres en mitja hora. Es tracta de l'últim dia de temps inestable i en aquest cas anirà acompanyat, com sentíem ara de Néstor, d'un vent que pot portar complicacions, tal com destacava el Catalunya Nit, la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
21: Perquè aquest vent trobarà molt, molt mullada la terra i llavors és fàcil que algun arbre, alguna branca, algun element que hagi quedat malament de les pluges d'aquest dia doncs el pugui fer voleiar o el pugui acabar de trencar.
0: Un episodi de pluges que afecta Catalunya des del cap de setmana i que s'ha cobrat la tercera víctima. Aquest dimecres, equips de manteniment que encara treien l'aigua acumulada sota d'un pont de les Franqueses del Vallès han trobat el cadàver d'un home de 43 anys de qui es va denunciar la desaparició el dia abans. En paral·lel, continua la recerca del menor desaparegut a Granollers des de dilluns i també de l'home que dos testimonis van veure com queia en una riera a Pineda. Les donacions de sang han caigut un 50% durant aquest últim episodi de pluja intensa. El Banc de Sang i Teixits de Catalunya va haver de suspendre les campanyes previstes a tot el litoral i va activar una crida específica a les Terres de Lleida, on no hi havia restriccions de mobilitat. Joan Ramon Grífols és el director assistencial del Banc de Sang.
22: Al cancel·lar tota una sèrie de campanyes, les donacions que preveien obtenir no són les que estaven previstes, d'aquí que aquest coixí de seguretat que nosaltres sempre tenim, òbviament és més prim. L'hem d'intentar engruixir una altra vegada.
0: Des del Banc de Sang admeten que el canvi climàtic els està afectant i treballen per tenir la capacitat d'adaptar-se a aquests fenòmens.
22: Hem de tenir aquesta capacitat d'adaptació en funció dels esdeveniments que vagin sorgint, en aquest cas climatològics. Això és el que es va fer aquest cap de setmana a Lleida. Vam convocar pràcticament en qüestió d'hores a tota una sèrie de donants per intentar doncs, recuperar totes les donacions que vam deixar de fer.
0: D'altra banda, la xarxa sanitària catalana va recuperant la normalitat després de les pluges. Tot i això, l'Hospital Vall d'Hebron continua amb 3 quiròfans aturats i el de Granollers, l'àrea de farmàcia, continua afectada i la medicació oncològica que s'hi elaborava s'està fent de manera temporal al Parc Taulí de Sabadell. A l'Hospital de Bellvitge, una de les 3 sales d'hemodinàmica, la unitat que diagnostica i tracta problemes de circulació sanguínia, continua tancada pels despreniments del sostre.
23: 3CAT Info.
0: Més qüestions. L'Audiència de Lleida ha condemnat a 12 anys de presó i a 20 anys de llibertat vigilada un home que va violar dues dones a la ciutat en menys de 2 mesos. El processat ha reconegut els fets. Lleida, Júlia Albacar.
24: La primera violació va passar el 7 de gener del 2024 a l'interior d'una tenda de campanya que l'home tenia muntada a la canalització del riu Segre. La segona va ser poques setmanes després, el 29 de febrer, en una fàbrica abandonada. La fiscalia demanava inicialment 24 anys de presó pels dos delictes, però finalment s'ha acabat rebaixant la condemna a 12 gràcies a l'acord a què han arribat acusació i defensa. Les dues víctimes són dos dones en situació vulnerable. A la primera, l'home la va convidar a fumar a l'interior de la seva tenda de campanya i un cop hi va accedir, la va colpejar de forma violenta i la va retenir durant hores mentre l'agredia sexualment. La segona va accedir inicialment a mantenir relacions sexuals amb ell a canvi de diners, però l'home es va posar violent i quan ella va voler marxar la va acabar agredint. L'home el van detenir uns mesos després dels fets en una finca agrícola a Flix, a la Ribera d'Ebre. Les dues sentències ja són fermes i el condemnat també haurà de pagar 5.000 i 3.000 euros a cadascuna de les víctimes.
0: I l'autor confés de la mort de Carla Fernández l'any 2023 declara davant del jurat popular que no volia fer mal a la seva exparella quan li va fer una clau d'arts marcials en dues ocasions. Sosté que la va escanyar per evitar que cridés i ha negat que l'agredís sexualment. Girona, Laia Claret.
1: Segons ha relatat, va esperar que la víctima tornés a casa de la feina, la va atacar per l'esquena tan bon punt va obrir la porta i li va fer una tècnica d'arts marcials. El processat sosté que la va escanyar per evitar que cridés i que el pogués reconèixer.
2: No. Quería apretar.
3: ¿Quería apretar?
2: No, quería apretar,
3: no quería apretar.
2: De esa forma. Porque podía hacerle daño y no quería hacerle daño.
1: Durant l'interrogatori ha negat que l'agredís sexualment, tal i com sostenen les acusacions. Segons la seva versió, la va despullar sense cap ànim sexual i li va posar la mà al pit per comprovar els batecs del cor. El judici es fa en jurat popular. A l'Audiència de Girona, la defensa ho considera un homicidi. L'acusació ho qualifica d'assassinat i li reclama presó permanent revisable.
23: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Aquesta nit sí, aquesta nit el temps ho ha permès i ha començat el compte enrere per al comiat definitiu d'Oques Grasses. La banda osonenca ha fet el primer dels quatre concerts consecutius a l'Estadi Olímpic de Barcelona, que posen fi a 14 anys de carrera musical. Estadi Olímpic de Barcelona, Marc Ruiz.
4: El concert de comiat d'Oques Grasses està al nivell de les grans gires. Una pantalla enorme ocupa tota la banda de l'estadi on hi ha l'escenari i només arrencar ja hi ha hagut focs artificials. Han començat amb la banda a la Porta Monumental, enmig de les graderies, i de cop i volta Josep Montero ha aparegut en un escenari petit, enmig del públic, per cantar Corre pels camps amb la seva característica guitarreta. Agraït el suport del públic i el cel s'ha omplert de focs mentre un cor de gospel començava a cantar els primers compassos de Vull petar-ho i després s'hi ha afegit Toques Grasses i un quartet de corda. L'arrencada ha estat atòmica perquè després han enllaçat Està Guai i Elefants. I el públic en tot moment ha estat un altre membre d'Oques, fent les cançons gegants. Això és tot especialment evident a com està el pati. Josep Montero ha baixat al pati precisament a posar-li el micròfon als fans i fer que la cantessin. A passos importants, com és canònic, els fans ho han celebrat fent voleiar la samarreta. I els hits com El dia i la nit, In the night o La salsera Bye Bye han obert la gàbia dels himnes amb Serem ocells i les imprescindibles La gent que estimo de Llagrimeta i Sort de tu. Aquest és el primer dels quatre concerts de comiat d'Oques Grasses. Quan acabin, hauran dit adeu davant de 220.000 persones.
23: 3Cat Info.
0: Les biblioteques de Barcelona faran vaga aquest dijous després de la reunió d'aquest dimecres a la tarda entre el Comitè d'Empresa i l'Ajuntament de la ciutat, que ha acabat sense acord. La trobada ha durat 10 minuts, segons la Intersindical i la CGT, que denuncien que l'administració no ha portat cap proposta i els ha retret que mantinguin les seves demandes. Irene Lameiro és la delegada del Comitè del Consorci de Biblioteques de Barcelona.
5: Sí que esperàvem una petita esquerda, una petita obertura, a partir de la qual poder treballar cap a una resolució. I no l'hem trobada. És que han vingut sense cap document, sense cap proposta. Han vingut a dir-nos que som massa exigents i que les demandes que tenim no són matèria de negociació.
0: També critiquen que l'Ajuntament ha convocat per aquest dijous la taula general de negociació amb un punt específic sobre biblioteques quan el personal de biblioteques no hi té representació. El Consorci de Biblioteques de Barcelona i l'Ajuntament de la ciutat, per la seva banda, han reiterat la seva voluntat de continuar treballant per arribar a un acord. El Comitè d'Empresa ha fet una crida a tancar les biblioteques de manera massiva aquest dijous i que els treballadors es concentrin al matí al carrer de l'Escà, on hi ha la seu de Recursos Humans de l'Ajuntament. I acabem també amb literatura perquè Martí Gironell torna a la novel·la històrica amb la publicació de Mala veïna, una novel·la ambientada a l'Empordà del segle XIX que ressegueix el poder senador de les dones ramalleres. Avui ja és a les llibreries. Girona, Pau Bartrolí.
25: Martí Gironell recupera el seu gènere predilecte, la novel·la històrica, i s'endinsa en la llegenda de la Mala veïna, una curandera de la Garriguella, temuda pel seu caràcter, però a la vegada demandada per la seva habilitat per curar, gràcies al seu coneixement de la natura. Gironell pretén homenatjar aquesta saviesa femenina.
26: És un homenatge al llegat d'aquestes dones, no?, que van ser mal vistes, que van ser maltractades, que moltes d'elles van ser perseguides i tractades de bruixes, quan l'única cosa que feien era ser dipositàries d'un coneixement, posar-se al servei de la societat, curar, no?
25: La història està ambientada en l'entorn del castell de Peralada, de finals del segle XIX, on realitat i llegenda es donen de la mà.
26: Malaveïna, vull creure que és una dona que va existir, i que si no va existir, com a mínim, és barreja de moltes que en aquella època, aquí a l'Empordà i altres indrets de Catalunya, existien.
25: Al voltant seu s'entrellacen altres aspectes com la tradició vitivinícola, els secrets familiars i un amor impossible. La novel·la reivindica el paper de les dones que van viure als marges de la societat i que van ser perseguides per la seva saviesa.
0: Esports. Repassem l'actualitat esportiva amb en Sergi Andreu.
6: El Barça i l'Espanyol recuperen aquest dijous ja tots els seus internacionals després dels compromisos de seleccions. El Barça, aquest dimecres, de fet, ja han entrat en dinàmica de grup Koundé, Bernal, Xavi Espar i João Cancelo. També s'ha entrenat amb normalitat Joan García després de la seva lesió al genoll. S'han acabat els compromisos, per tant, de seleccions. A l'Espanyol també tornen aquest dijous Roberto Fernández i l'eslové Kusić. Però la notícia és que Javi Puado podria reaparèixer divendres contra el Màlaga. El capità viatjarà molt probablement amb l'expedició blanquiblava cap a Andalusia aquest dijous. Per cert, encara en clau perica, aquest dimecres s'ha inaugurat i descobert oficialment la figura de cera de Dani Jarque al Museu de Cera de Barcelona en un acte emotiu encapçalat pel president de la Generalitat, Salvador Illa, amb representants del club i la família del jugador. El president de la Fundació de l'Espanyol, Antoni Fernández Teixidor, s'hi ha referit d'aquesta manera.
8: Jo crec que és un treball esplèndid de l'escultor i veure'l impressiona. Dóna una prova exacta de la fidelitat de la figura que contemplem. I això jo crec que és un actiu pel museu i és un actiu pels barcelonins i és un honor per l'Espanyol, per la Fundació i per la família d'en Jarque, clar.
6: D'altra banda, ja podeu escoltar un nou capítol del podcast Espanyol Reservat al web i a l'app de Catalunya Ràdio, en aquest cas dedicat als 25 anys de la ciutat esportiva de Sant Adrià i al futbol base blanquiblau. En parlem amb dos exjugadors del planter, Javi López i Javi Chica, que actualment és un dels màxims responsables del futbol formatiu de la 21.
9: 3CAT Info.
6: Poques hores després del comiat de Leo Messi a l'Argentina amb la seva selecció, un altre exjugador del Barça, Pedro Rodríguez, ha anunciat la seva retirada, en aquest cas, del futbol professional. Als 39 anys, l'extrem canari ha anunciat a les xarxes socials que plega allà on va començar tot, al Camp Nou. I justament al Camp Nou també es farà l'acte de comiat de Pedro aquest divendres al migdia.
10: Hoy vuelvo donde empezó todo, para cerrar una etapa maravillosa. Siento que es el momento. Gracias a mis compañeros. Lo mejor no han sido los títulos, habéis sido vosotros. Gracias a los clubes que me abrieron sus puertas. Gracias a los entrenadores que confiaron en mí. Gracias a las aficiones por tanto cariño. Y gracias a mis hijos, a mi familia y a mis amigos. Gracias, fútbol, por hacerme tan feliz.
6: Entre molts alts títols, Pedro ha guanyat 3 Champions i 5 Lligues amb el Barça, una Premier League amb el Chelsea i un Mundial amb la selecció espanyola. Més qüestions? Parlem ara de bàsquet.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: El Kitzenas Manresa ha guanyat l'Ulm alemany en la segona jornada de l'Eurocup. El conjunt manresà s'ha imposat per 101-89 i, malgrat la victòria, el tècnic Diego Ocampo s'ha mostrat força autocrític.
11: Altra vegada, en algun moment, empezamos bota, bota, bota, mi pelota, y eso no puede ser, la pelota no... Y no es, no vull dir que és egoísmo, això. És ansietat. Ansietat, i jo vull resoldre aquesta situació i anotar ara, i tranquils, no. I és més fàcil passar la pilota, i a poc vas connectant. Els jugadors obtenen una millora individual jugando per el equip.
6: A la Champions masculina de waterpolo aquest dimecres ha debutat l'actual campió, l'Atlètic Barceloneta, que ha vençut el Novi de Sèrbia per 15-12. I el Barça d'handbol juga aquest dijous contra el Dinamo de Bucarest a la Champions. Luis Frade, pivot portuguès del conjunt blaugrana, reconeix que l'equip ha d'acabar de fer net de la derrota al Mundial d'Egipte davant del Vesprem.
12: Obviamente que ha sido una derrota muy dura, pero hay que seguir, hay que limpiar bien la cabeza. Obviamente machacar un poco el cerebro mirando las cosas que hicimos mal e intentando mejorar. Pero ya está, ahora hay que, como he dicho, mirar hacia adelante y prepararnos para lo que ahí viene.
6: I al Mundial d'Hockey Patins, la selecció espanyola femenina s'ha classificat matemàticament per les semifinals després de golejar l'Argentina per 7-1, amb un doblet de gols de la mataronina Aina Florença i Victòria Porta, que ha fet el 7è gol de l'equip espanyol. I el ciclista de Montbrió del Camp, Matís Van Kerschove, s'ha proclamat subcampió d'Europa de contrarrellotge en la categoria sub-23. La medalla d'or ha estat per Héctor Montbrió

0: Ha mort Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys que va ser desnonada a Madrid i que es va convertir en el símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. La seva mort marca la vaga general convocada per l'11 de novembre. El sindicat de llogateres, Comissions Obreres i la UGT, entre d'altres, diuen que la mort de la Mari Carmen ha de ser un impuls més per a la vaga. S'atura el desnonament d'un bloc del barri de Sant Andreu de Barcelona després que l'Ajuntament i la Generalitat hagin arribat a un principi d'acord per comprar l'edifici. Centenars d'activistes s'han concentrat aquest dimecres durant tot el dia per evitar el desnonament. Nova jornada caòtica pels usuaris de Rodalies. La plantada dels maquinistes, que s'han negat a començar la jornada al·legant falta de garanties de seguretat després del temporal, han provocat que aquest dimecres hagin circulat menys trens i molts ho hagin fet amb retards. El director de Rodalies Catalunya, Òscar Playà, assegura que mai hi ha hagut una situació de perill. I Protecció Civil manté en fase d'emergència el pla Inuncat a l'espera de l'última jornada de precipitacions d'aquest episodi de pluges. Aquest dimecres s'ha trobat el cos de la tercera víctima del temporal. És un home de 43 anys que va quedar atrapat amb el seu cotxe sota un pont de les Franqueses del Vallès. En paral·lel, es continua amb la recerca dels dos desapareguts. El Suprem es prepara per amnistiar els líders del procés en les pròximes setmanes. Segons fonts jurídiques, el tribunal preveu, d'entrada, desencallar l'aplicació de la llei per als condemnats amb la inhabilitació en curs abans del 26 d'octubre. Són Junqueras, Turull, Romeva i Bassa. El cas de Puigdemont pot trigar una mica més. L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, es perfila per ser la candidata del Front Ampli a les properes eleccions generals. Per de sumar, aposta perquè Colau sigui la presidenciable, tot i que el seu nom genera malestar dins d'aquest espai polític a l'esquerra del PSOE. L'entorn de Colau i els comuns asseguren que les negociacions per configurar la llista continuen obertes. El govern francès rebaixa el to contra els estudiants que aquestes setmanes han sortit al carrer i prohibeix l'ús de granades ensordidores com la que dilluns va mutilar un noi de 15 anys. Tot i així, evita respondre a les demandes dels manifestants. Aquest dijous es preveu una nova jornada de mobilitzacions. I Rosalía ha estat distingida amb el Premi Nacional de Músiques Actuals 2026, que coincideix al Ministeri de Cultura. El jurat ha valorat la transcendència artística del seu disc, Lux, per la seva proposta musical ambiciosa, innovadora i transformadora.
1: Esports. El Barça i l'Espanyol recuperaran aquest dijous tots els seus internacionals. El Barça aquest dimecres ja han entrat en dinàmica de grup. Koundé, Marc Bernal, Xavi Espar i João Cancelo. A l'Espanyol aquest dijous recuperen Roberto Fernández i Derkusic. Javi Puado molt a prop de viatjar amb l'equip a Màlaga de cara al primer compromís de Lliga després de les seleccions. I en bàsquet, a l'Eurocup, triomf del Manresa al Nou Congost davant de l'Ulm d'Alemanya per 101-89.
0: I pel que fa al temps, canvi de situació davant l'entrada de vent del nord. El dia serà assolellat amb ruixats entre el Maresme i l'Empordà. També plourà a la Vall d'Aran amb neu per sobre dels 2.000 metres. Bufarà la tramuntana a l'Empordà i el mestral a l'Ebre. De bon matí caldrà abrigar-se, farà fresca o fins i tot fred.
2: 3CAT Info.
0: Bona nit, us informa Agustí Serrat. Ha mort Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada del seu pis de Madrid i que s'ha convertit en un símbol de la lluita antidesnonaments. El seu cas ha estat un revulsiu del moviment pel dret a l'habitatge. La Mari Carmen ha mort a l'Hospital Gregorio Marañón de Madrid, on estava ingressada des que la van fer fora de casa seva. Des d'allà va enregistrar aquest missatge.
3: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya.
0: Finalment, els seus representants legals i el sindicat de llogateres van arribar a un acord amb el fons immobiliari propietari del seu pis perquè no hagués de pagar un lloguer massa elevat pels seus ingressos. L'acord, però, no ha arribat a temps perquè la Mari Carmen no ha pogut tornar a casa seva. La mort de la Mari Carmen marca la convocatòria de vaga general de l'11 de novembre. Els sindicats, Comissions Obreres, la UGT i el sindicat de llogateres, entre d'altres, han escenificat la convocatòria conjunta de vaga pel dret a l'habitatge, als salaris dignes i contra l'encariment del cost de la vida en una roda de premsa que s'ha vist sorpresa per la mort de la Mari Carmen. La portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazo, ha assegurat que la tiren endavant també en record seu.
4: Hem de

0: i la guanyarem per sumar-hi també.
1: Els sindicats defensen que ara és el moment de sumar esforços perquè se solucioni la crisi habitacional, però també per reclamar salaris dignes i un cost en la vida que sigui assumible. La portaveu de Comissions Obreres, Belén López Sánchez, assegura que la convocatòria serà un èxit.
0: Tenim dret de participar en aquest debat electoral per dir quines són les nostres propostes i com volem la societat que surti d'aquestes eleccions. I estem segures que aquesta vaga serà un èxit, perquè la classe treballadora no podem més.
1: I des de la UGT, Camil Ros ha dit que no és una vaga improvisada.
2: I, evidentment, a partir dels fets ocorreguts i de l'esclat de mobilització que va sortir arrel de la Mari Carmen, ha estat un element determinant. L'altre element determinant és la votació al Congrés de Diputats, que les dretes tomben de forma inhumana aquells decrets.
1: La convocatòria serà tot just dos dies abans que comenci la campanya electoral per a les eleccions generals del 29 de novembre. Aquesta serà la primera vaga general que els grans sindicats estatals convoquen des del 2012. Llavors se'n van fer dues, una contra la reforma laboral del PP i una altra contra les retallades. Però, com dèiem, un dels motius principals d'aquesta vaga és l'habitatge i, relacionat amb això, s'ha aturat el desnonament d'un bloc del barri de Sant Andreu de Barcelona després que l'Ajuntament i la Generalitat hagin arribat a un principi d'acord per comprar l'edifici. Centenars d'activistes s'han concentrat aquest dimecres durant tot el dia per evitar el desnonament. Barcelona, Roger Santaló.
3: La compra dels 18 pisos afectats es farà després que les negociacions entre l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i la propietat hagin durat tot el dia. Jordi Valls, tinent d'alcaldia d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, n'ha explicat els detalls en una compareixença express al vespre.
4: Hem assolit un principi d'acord amb la propietat per poder comprar aquest edifici i també fer-ho utilitzant i canalitzant-ho a través del fons d'emergència habitacional que va crear el govern de la Generalitat fa escassament dues o tres setmanes. Aquest fons ha de servir per situacions com aquestes i avui hem intentat utilitzar-lo.
3: La notícia s'ha rebut al carrer Llenguadoc del barri de Sant Andreu amb alegria, perquè s'ha evitat el desnonament de la trentena d'afectats després de 12 hores de concentració, però també amb escridassada contra el PSC, perquè consideren que només es mou per interessos electorals. Marta Espriu és la portaveu de la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya.
5: Nosaltres ho atribuïm, sí, clarament a la campanya. Probablement al PSC li interessava molt poc ara mateix tenir un desnonament mediàtic havent de fer fora per la força a través de Mossos d'Esquadra i de la Brimo a més de 500 persones a la porta, amb una imatge de resistència tan i tan nostrada com la que hem vist avui, i creiem que amb aquesta campanya, amb la possibilitat de que a partir de demà es posin en vigència aquests decrets dels que estàvem parlant, els interessava molt poc, suposem, al PSC, que la seva policia, els Mossos d'Esquadra, liderats per ells, executessin aquest desnonament.
3: La cancel·lació del desnonament arriba just abans de l'entrada en vigor del decret d'habitatge aprovat pel govern espanyol i que suspèn els desnonaments a persones vulnerables sense alternativa habitacional i que serà una realitat a partir d'aquest dijous.
1: A l'Hospitalet de Llobregat també s'ha aturat un desnonament al barri del centre de la ciutat. Era el segon intent de la comitiva judicial per desallotjar una família que té una filla menor. Activistes del sindicat de llogateres i mestres i famílies de l'escola on va la nena han format un grup per bloquejar la porta de l'immoble, al carrer Baró de Maldà. Finalment, la comitiva judicial ha decidit no executar el desnonament i deixa que aquesta família vulnerable continuï vivint al pis de manera indefinida a l'espera que el jutge determini una nova ordre.
6: 3CAT Info.
1: Nova jornada caòtica pels usuaris de Rodalies. La plantada dels maquinistes, que s'han negat a començar la jornada al·legant falta de garanties de seguretat després del temporal, ha provocat la falta de combois i molts retards durant tota la jornada. A última hora s'ha pogut recuperar el servei en alguna de les línies, Joan Garcia.
7: La represa del tram nord de l'R4 cap a Sabadell, Terrassa i Manresa a l'entrada de vespre ha sigut la millor notícia d'un dimecres dominat per l'incertesa a Sants. El que deien les pantalles no era cap garantia que es complís a les vies. I sense informadors, des de mitja tarda a les andanes hi havia molta confusió.
8: He arribat fa 10 minuts, allà dalt m'han canviat l'andana, que no anaven els la 8, apretem a córrer i portem aquí 10 minuts. El tren a les fosques, no hi ha cap mena d'informació, la megafonia és un desastre, as always, i llavors, bueno, no ho sé, fins que diguin alguna cosa.
7: Amb una xarxa de Rodalies canviant cada dia, molts usuaris queden ben despistats. N'hem trobat que esperaven trens que no constava que haguessin de passar avui.
9: Jo haig d'anar a Caldes de Malavella. Direcció Figuera, Girona.
10: Però això és R11.
9: R11, sí.
10: R11 no te'n passarà cap avui, per aquí.
7: La Generalitat ha reforçat el servei d'autobusos interurbans amb 50 vehicles per absorbir la demanda i poder cobrir els principals corredors, sobretot els del Maresme, el Penedès i la Rodalia de Barcelona.
1: Com dèiem, una plantada dels maquinistes ha deixat sense trens la xarxa ferroviària del país des de primera hora d'aquest dimecres. Els sindicats ho han justificat per la falta de seguretat després dels últims aiguats. El portaveu del sindicat ferroviari, Joan Rodríguez, ha assegurat al Catalunya Migdia que s'han incomplert els protocols de seguretat acordats després de l'accident de Gelida.
11: Que un cop es realitzessin aquestes marxes blanques que han d'assegurar la seguretat en tots els recorreguts de la xarxa, s'emetria un informe a la representació legal de les persones treballadores i els propis treballadors que garantís la seguretat. Aquest informe no ha arribat fins avui a les 6 del matí.
1: El director de Rodalies de Catalunya, Òscar Playà, però assegura que mai hi ha hagut una situació de perill.
12: Que són uns informes addicionals, i avui això vull deixar-ho molt clar. És a dir, la seguretat, ahir van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat. La seguretat no és subjectiva, la seguretat és molt objectiva, basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe, i això ho vull deixar molt clar.
1: Playà assegura que des de l'accident de Gelida s'han intensificat els treballs de reparació de vies i de talussos, tot i que ha reconegut que el risc zero no existeix. Tot i així, el govern ha carregat contra els maquinistes i els culpa directament d'haver boicotejat el servei de Rodalies d'aquest dimecres. Des de primera hora, el president Salvador Illa i la consellera de Territori, Sílvia Paneque, han subratllat que la seguretat estava garantida i els han acusat d'actuar per interessos laborals.
13: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens.
14: Si ahir la xarxa era segura, avui la xarxa era segura. Però correspon a un conflicte que té res a veure ni amb la seguretat de les vies ni amb el procés que s'està treballant per la millora de Rodalies.
1: Davant l'enèsim caos a Rodalies, Junts accelerà la denúncia contra Renfe i Adif. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, el portaveu del partit, Salvador Vergés, ha avançat que la presentaran el 20 d'octubre, quan farà 9 mesos de l'accident mortal a Gelida.
15: Un autèntic caos, un autèntic col·lapse, una vegada més, de Rodalies. No s'entén de cap manera que no hagin set capaços de poder dur a terme cap de les inversions importants.
1: El govern, com a titular del servei, ha reclamat explicacions al sindicat de maquinistes i al Ministeri de Transports. Enmig d'aquesta situació, provocada en part per les pluges dels últims dies, Protecció Civil manté la fase d'emergència del Pla Inuncat a l'espera de l'última jornada de precipitacions d'aquest episodi de pluges. Aquest dijous pot ploure al litoral central i nord del país. Hi ha avisos grocs del Meteocat activats per precipitacions que poden arribar als 20 litres en mitja hora. Es tracta de l'últim dia de temps inestable i en aquest cas anirà acompanyat d'un vent que pot portar complicacions, tal com destacava el Catalunya Nit, la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
16: Perquè aquest vent trobarà molt, molt mullada la terra. Llavors, és fàcil que algun arbre, alguna branca, algun element que hagi quedat malament de les pluges d'aquest dia, doncs el pugui fer volar o el pugui acabar de trencar.
1: Això mentre aquest episodi de pluges que afecta Catalunya des del cap de setmana s'ha cobrat la tercera víctima. Aquest dimecres, equips de manteniment, que encara treien l'aigua acumulada sota d'un pont de les Franqueses del Vallès, han trobat el cadàver d'un home de 43 anys de qui s'havia denunciat la desaparició el dia abans. En paral·lel, continua la recerca del menor desaparegut a Granollers des de dilluns i també de l'home que dos testimonis van veure com queia en una riera a Pineda. Roberto Gómez, sotsinspector dels bombers de la Generalitat, explica on centren les tasques de recerca a Granollers.
17: És una recerca complexa, és una recerca tècnica, és una recerca en la qual hem ampliat, però i ho estem utilitzant les últimes tècniques a nivell de drons amb visió tèrmica, gossos, tant de rastreig com de venteig, la unitat subaquàtica, doncs qualsevol pou, qualsevol acumulació d'aigua.
1: Els bombers també han localitzat aquest dimecres el cos d'un home dins d'un cotxe en una riera del Vendrell. Segons els Mossos, és un home de qui s'havia denunciat la desaparició i el cadàver estava en descomposició. Se sospita, per tant, que la víctima no ha mort com a conseqüència del temporal d'aquests dies, sinó pel temporal que va afectar la zona a finals d'agost. I enmig de tot plegat, els veïns de Xerta, al Baix Ebre, intenten recuperar la normalitat després de rebre l'impacte més important de l'últim temporal de pluja que ha afectat el país. La por i la sorpresa causades per les inundacions sobtades conviuen amb la indignació de molts veïns per la gestió de l'alerta. Tarragona, Ricard Buigas.
18: Els veïns, amb l'ajuda dels bombers, han estat tot el dia retirant aigua i fang de les cases i els carrers.
19: Fins a la cuina, de paret a paret. Neveres, congelador, sofà, tot. Ara va a l'Ajuntament, aviam si em poden venir a ajudar, perquè, escolta,
20: la part exterior, les escales que hi ha, doncs, enrellissen molt perquè hi ha molt fang.
18: Queda molta feina per fer. El 85% del poble està afectat pels efectes de la pluja. L'alcalde Roger Vinyó ha criticat al Matí de Catalunya Ràdio la gestió de l'alerta.
21: Ens va arribar l'est alert quan l'aigua ja la teníem pràcticament a la font de la plaça, no? La capacitat de reacció va ser poca. Sí que és veritat que teníem un avís i es van fer els comunicats pertinents d'una alerta roja, no?, per fortes tempestes, però en cap moment ens pensàvem que podria arribar a passar això.
18: La força de l'aigua va arrossegar molts arbres cremats per l'incendi de Paüls de l'any passat. Jordi García és un dels veïns afectats.
22: Això és estos il·luminats que tenim, que manen, que són una colla de tots de sinvergüences, perquè ho són, perquè sapiguem que hi ha hagut un incendi. El que no pot ser és tallar els pins i deixar tota la merda als barrancs.
18: Aquest dijous, la 80ena d'alumnes del poble podran tornar a l'escola. Segons Endesa, els veïns tornen a tenir llum. El Centre de Telecomunicacions de la Generalitat ha fet arribar una unitat mòbil perquè Xerta i els pobles del voltant tinguin cobertura telefònica.
6: El temps.
1: Doncs bé, sapiguem ara quina ha de ser la previsió meteorològica per les pròximes hores amb en Néstor Gómez.
23: Aquest dijous el temps canvia. Canvia cap a l'estabilitat, però no serà total, però sobretot canvia pel símbol de les temperatures, i és que baixaran clarament davant d'una situació de vent de component nord que arrossegarà aire fred cap a casa nostra. Per un costat, el que tindrem serà aquest vent de nord, es materialitzarà en tramuntana a l'Empordà i en mestral a les Terres de l'Ebre. Aquest vent de nord provocarà que es quedin núvols acumulats al vessant nord del Pirineu i a la Vall d'Aran i al nord del Pallars Sobirà estarà tot el dia cobert i fins i tot amb precipitacions, que fins i tot durant la tarda apareixerà la neu amb una cota que anirà baixant fins als 2.000 o 1.900 metres. Per una altra banda, aquesta situació de vent de nord crearà una mica de rebuf, una mica de vent de mar cap a terra entre el Maresme i la Costa Brava, cosa que implicarà tant al matí com a la tarda la presència de ruixats que podrien ser localment intensos acompanyats de tempesta. I sobretot el que provocarà aquesta entrada de nord és una baixada important de les temperatures. Cal abrigar-se perquè s'esperen que les mínimes baixin fins als 10 graus a les comarques de l'interior i per sota dels 5 graus a les valls del Pirineu. El fred matinal tendirà a suavitzar-se de cara al migdia, però també baixaran respecte a aquests darrers dies. Les màximes a les comarques de l'interior avui no passaran dels 22 o 23 graus. En el cas de la Vall d'Aran, no passaran dels 12 graus. Déu-n'hi-do el fred que farà avui a l'àrea de la Vall d'Aran. I les més altes del país, cap al sud, cap al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, amb valors a l'entorn dels 24 graus.
6: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
1: Més qüestions. El Suprem encarrila l'amnistia per als dirigents de l'1 d'octubre. Fonts del Tribunal consultades per 3CAT Info apunten que no posaran traves a l'aplicació de la llei per ordre del Constitucional i que en primera instància resoldran la qüestió per als condemnats que encara estan inhabilitats per si tenen intenció de presentar-se a les generals del 29 de novembre. Són Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva i Dolors Bassa. El termini perquè els partits presentin les llistes electorals acaba el 26 d'octubre i els magistrats volen tenir-ho tancat abans per a Carles Puigdemont i la resta d'exiliats, però l'espera probablement serà una mica més llarga, i és que un cop han rebut formalment la sentència del TC, els jutges han mogut fitxa i ja han demanat a les parts que es pronunciïn. Tenen temps de fer-ho fins divendres de la setmana que ve. Després el Suprem decidirà si posa fi o no a la causa. Precisament Puigdemont vol esperar-se en aquest arxivament definitiu del cas per tornar a Catalunya amb plenes garanties que no l'arrestaran, tot i que el ministre de Justícia, Félix Bolaños, diu que ara mateix ja es dona aquest context.
24: Ayer se levantaron las órdenes de detención. Esto significa que podrían regresar a Cataluña esta misma mañana, si quisieran, porque ya no tienen ninguna posibilidad de ser detenidos.
1: Junts, a més, insisteix que el retorn de l'expresident serà des del vessant institucional i no de partit, i reconeixen que l'avançament electoral, en aquest sentit, els ha descol·locat. Jordi Turull és el número 2 del partit.
25: La campanya electoral ho desmanega tot, perquè això transcendeix d'unes eleccions, igual que tot el que està a la persecució durant tot aquest temps de les persones que estan a l'exili i els que hem estat a la presó, i tot plegat transcendia del que són les sigles d'un partit i d'un combat electoral.
1: Els juntaires, però, no tanquen la porta a un retorn de Puigdemont abans de les eleccions. Això mentre Junts també comença la precampanya assegurant que no tornaran a investir Pedro Sánchez ni tampoc els candidats del PP i de Vox. El secretari general, Jordi Turull, s'hi ha compromès en una entrevista a TV3 i ha admès que fer costat al president espanyol els ha desgastat.
25: Nosaltres a Pedro Sánchez no l'investirem, perquè és que n'hem sortit escaldats d'aquesta persona, però molt escaldats. L'acord de Brussel·les, que era un acord en termes històrics, quan era una llera una ceba, sempre trobant excuses.
1: I pel que fa a les esquerres del PSOE, Ada Colau és a un pas de ser la candidata del Front Ampli a les pròximes eleccions generals. Part de l'actual Sumar aposta perquè l'exalcaldessa de Barcelona sigui la presidenciable des de la llista de la capital catalana. El seu nom, que ha proposat més Madrid, genera incomoditat, però dins de l'espai polític a l'esquerra del PSOE, en ple procés ara de reorganització. Acusen més Madrid d'haver trencat la discreció de les negociacions. Per la seva banda, més Madrid ha acceptat el lideratge de Colau perquè a canvi s'asseguraria tenir noms del seu partit als primers llocs de la llista per a les generals. I això implicaria que Podem no tindria representació a les primeres posicions. Tant des de l'entorn de Colau com des dels comuns asseguren que les negociacions continuen obertes i confien que es pugui arribar a un acord amb totes les formacions. Per la banda dels comuns, l'actual ministre Ernest Urtasun també s'havia postulat per ser el número 1 per Catalunya. Esquerra Unida ja s'ha posicionat obertament a favor de la figura d'Ada Colau i el seu líder, Antonio Maillo, ha defensat el consens entre les formacions.
0: Un proyecto colectivo, un proyecto de país, un proyecto común, que anteponga los intereses colectivos y comunes sobre los intereses personales.
1: La ministra de Sanitat, Mònica García, seria la candidata del Front Ampli per Madrid.
6: 3CAT Info.
1: El govern francès rebaixa el to contra els estudiants que aquestes setmanes han sortit al carrer l'endemà d'haver assegurat que aquestes protestes són les més violentes en dècades. El primer ministre, Sébastien Lecornu, ha comparegut la vigília d'una nova jornada de mobilitzacions sense anunciar cap mesura en favor d'ells. Tot i així, l'executiu ha prohibit l'ús de granades ensordidores, com la que dilluns va mutilar un jove. París, Isabel Galí.
2: El primer ministre francès no ha promès res concret als estudiants que ja han confirmat que aquest dijous es tornen a manifestar a la tarda. Sébastien Lecornu s'ha compromès a valorar 5 de les seves 10 reivindicacions i les presentarà a finals d'octubre a l'Assemblea Nacional. On sí que s'ha notat un petit canvi és en el to amb què ha parlat de l'actuació de la policia, que ja té obertes 18 investigacions per accions irregulars. Sense criticar directament els antidisturbis, Lecornu ha dit que el govern mai va donar l'ordre de confrontar els manifestants, sinó de protegir els instituts.
3: Les forces de l'ordre han d'actuar de manera proporcionada, encara que sigui en circumstàncies molt difícils, i vull reiterar-los el nostre suport. Però quan un jove resulta greument ferit, les investigacions han d'aclarir els fets amb total transparència, com passa amb qualsevol dany causat a les persones. Ahir ja ho vaig dir a l'Assemblea Nacional, el respecte a l'estat de dret és obligatori per a tothom.
2: El missatge televisat a tots els francesos sense preguntes semblava més dirigit als pares que als mateixos alumnes de secundària, als quals no s'hi ha referit directament. El govern actuarà amb pragmatisme davant la protesta, ha reblat.
6: 3CAT Info.

0: El Ministeri de Cultura ha distingit aquest dimecres la cantant Rosalía amb el Premi Nacional de Músiques Actuals 2026. El jurat ha valorat la transcendència artística del seu disc Lux, publicat l'any passat, amb èxits com aquest La Perla, també Sauvignon Blanc o La Rumba del Perdón, per la seva proposta musical ambiciosa, innovadora i transformadora. Un àlbum, argumenten, que eleva els límits creatius i que ha rebut el reconeixement unànime de crítica i públic. El jurat també destaca la trajectòria internacional de l'artista de Sant Esteve Sesrovires, caracteritzada per la investigació, el risc i l'evolució creativa a través de la recerca d'un llenguatge sonor propi que transcendeix gèneres, estils i èpoques. El text conclou dient que Rosalía té una enorme capacitat per combinar avantguarda i patrimoni. El premi del Ministeri està dotat amb 30.000 euros. I la Fundació Fotocollectània de Barcelona convida a mirar la seva col·lecció a través d'uns altres ulls, ni més ni menys que els de Florian Ebner, cap de fotografia del Centre Pompidou de París. La mostra, que obre al públic aquest dijous, parla de l'evolució de la societat espanyola i de la fotografia mateixa des de mitjans del segle passat fins ara. Titulada Emancipacions, conté 160 obres d'autors clàssics com Ramon Masats, també figures clau com Colita, i creadors contemporanis com Joan Fontcuberta.
1: 3CAT Info. Esports.
0: Repassem ara l'actualitat esportiva amb en Sergi Andreu.
2: S'han acabat els compromisos de seleccions i les 3 setmanes d'aturada, i això vol dir que la gran majoria d'internacionals ja han tornat als seus clubs, i els pocs que falten ho faran aquest dijous, com és el cas dels que van jugar en el Croàcia-Espanya. Justament el Barça aquest dimecres ja s'han incorporat als entrenaments Koundé, Cancelo, Marc Bernal i Xavi Espar. La gran novetat, però, ha estat la presència de Joan García, que sembla que ha fet net de la seva lesió al genoll i estaria disponible per la represa de la Lliga dissabte al Camp Nou contra el Getafe. A l'Espanyol, aquest dijous s'incorporen Roberto Fernández i l'eslové Vanja Derkusic. Mentrestant, la gran notícia és la possible reaparició de Javi Puado divendres al camp del Màlaga. Està previst que el capità viatgi amb l'expedició blanquiblava cap a Andalusia aquest mateix dijous. Encara en clau perica, aquest dimecres s'ha inaugurat i s'ha descobert oficialment la figura de cera de Dani Jarque al Museu de Cera de Barcelona, en un acte emotiu encapçalat pel president de la Generalitat, Salvador Illa. El president de la Fundació de l'Espanyol, Antoni Fernández Teixidó, s'hi ha referit d'aquesta manera.
3: En Jarque és la síntesi dels valors de l'Espanyol. No només és un gran jugador de futbol, no només va ser un dels nostres, no només un etern com a capità, és que és la síntesi de tots aquells valors que volem inculcar als nanos petits des de que apareixen per l'Espanyol, i que volem que representi a la nostra afició, i que volem que representi els nostres colors. Per això avui, amb un acte com aquest, el fem universal.
2: D'altra banda, ja podeu escoltar un nou capítol del podcast Espanyol Reservat al web i a l'app de Catalunya Ràdio, en aquesta ocasió dedicat als 25 anys de la ciutat esportiva de Sant Adrià i al futbol base blanquiblau. En parlem amb dos exjugadors del planter, Javi López i Javi Chica, que actualment és un dels màxims responsables del futbol formatiu de la 21. Poques hores després del comiat de Leo Messi amb la selecció argentina, un altre exjugador del Barça, Pedro Rodríguez, ha anunciat la seva retirada, en aquest cas del futbol professional. Als 39 anys, l'extrem canari ha anunciat a les xarxes socials que plega allà on tot va començar, al Camp Nou, on justament també es farà l'acte de comiat oficial aquest divendres al migdia.
4: Hoy vuelvo donde empezó todo, para cerrar una etapa maravillosa. Siento que es el momento. Gracias a mis compañeros. Lo mejor no han sido los títulos, habéis sido vosotros. Gracias a los clubes que me abrieron sus puertas. Gracias a los entrenadores que confiaron en mí. Gracias a las aficiones por tanto cariño. Y gracias a mis hijos, a mi familia y a mis amigos. Gracias, fútbol, por hacerme tan feliz.
2: Pedro ha guanyat 3 Champions i 5 Lligues amb el Barça, una Premier League amb el Chelsea i un Mundial amb la selecció espanyola, entre molts altres títols. En clau internacional, el tècnic basc Mikel Arteta ha renovat el seu contracte amb l'Arsenal fins al 2030. I David Silva torna al futbol professional 3 anys després de la seva retirada a la Reial Societat. El jugador canari ha fitxat als 40 anys pel Suprem Sha Tin, un equip de la Lliga de Hong Kong.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: En bàsquet, a l'Eurocup, victòria del Manresa a la segona jornada d'aquesta competició europea davant de l'Ulm alemany per 101-89. Tot i el triomf, el tècnic de l'equip del Bages, Diego Campos, s'ha mostrat autocrític.
5: Sí, però la victòria és la conseqüència de jugar millor. No tot és guanyar o perdre. No defensem com necessitem. I això és el que m'emprenya, però no m'emprenyo amb els jugadors. M'emprenyo amb mi perquè jo sóc el responsable de que defensen bé des del primer dia de la Lliga. Per mi és més important seguir millorant l'execució de totes les situacions en equip durant molts minuts. És el que devem, hem d'entendre, hem de fer.
2: I a la Champions masculina de waterpolo ha debutat l'actual campió, l'Atlètic Barcelonet, aquest dimecres davant del Novi de Sèrbia, ha guanyat per 15-12. I el Barça d'handbol juga aquest dijous contra el Dinamo de Bucarest a la Champions. Justament el porter Hal Grimson no s'ha entrenat perquè té febre i és dubte pel partit. I el Mundial d'Hockey Patins, la selecció espanyola femenina, s'ha classificat matemàticament per les semifinals després de golejar l'Argentina per 7-1. Doblet de gols de la mataronina Aina Florenza. Victòria Porta ha fet el setè gol de l'equip espanyol. I el ciclista de Montbrió del Camp, Matthijs van Kerschove, s'ha proclamat subcampió d'Europa de contrarrellotge en la categoria sub-23.
1: 3CAT Info. Són 3:45.

0: Aquesta hora repassem algunes de les principals informacions que us hem explicat fins ara, com que ha mort Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys que va ser desnonada a Madrid i es va convertir en el símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. La seva mort marca la vaga general convocada per l'11 de novembre. El sindicat de llogateres, Comissions Obreres i la UGT, entre d'altres, diuen que la mort de la Mari Carmen ha de ser un impuls més per a la vaga. Nova jornada caòtica per als usuaris de Rodalies. La plantada dels maquinistes, que s'han negat a començar la jornada al·legant falta de garanties de seguretat després del temporal, ha provocat que aquest dimecres hagin circulat menys trens i molts ho hagin fet amb retards. El director de Rodalies Catalunya, Òscar Playà, assegura que mai hi ha hagut una situació de perill. I Protecció Civil manté en fase d'emergència el pla Inuncat a l'espera de l'última jornada de precipitacions d'aquest episodi de pluges. Aquest dimecres s'han trobat el cos de la tercera víctima del temporal. És un home de 43 anys que va quedar atrapat amb el seu cotxe a sota d'un pont de les Franqueses del Vallès. En paral·lel, es continua amb la recerca dels dos desapareguts. I de seguida us explicarem que hi ha almenys 24 morts, 5 d'ells nens, en un atac rus contra diferents ciutats d'Ucraïna el dia que Vladimir Putin ha fet 74 anys. També hi ha hagut danys en diferents infraestructures. El president ucraïnès ho ha qualificat de vil i ha advertit que el Kremlin prepara una acció a més gran escala. El Sindicat Majoritari Metges de Catalunya manté la vaga indefinida a partir del 28 d'octubre, tot i la convocatòria d'eleccions generals i la caiguda del decret de l'Estatut Marc del govern espanyol. Els sindicats de metges d'àmbit espanyol sí que han posposat la vaga perquè consideren que ara el govern espanyol no té capacitat real de negociar. I èxit del primer dels quatre concerts de comiat d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Milers de persones s'han entregat al grup en una actuació en què han sonat hits com La gent que estimo. Els esports, què destaquem, Sergi?
1: Que el Barça i l'Espanyol recuperaran aquest dijous ja tots els seus internacionals. Ha fet el Barça aquest dimecres, ja s'han entrenat amb normalitat. Koundé, Marc Bernal, Xavi Espar i João Cancelo també s'ha entrenat. Joan García ja ha recuperat de la seva lesió al genoll. I explicarem també que en bàsquet, a l'Eurocup, el Manresa ha guanyat el nou Congost davant de l'Ulm d'Alemanya per 101-89.
0: I pel que fa al temps, canvi de situació davant l'entrada de vent de nord. El dia serà assolellat, amb ruixats entre el Maresme i l'Empordà. També plourà a la Vall d'Aran, amb neu per sobre dels 2.000 metres. Bufarà la tramuntana a l'Empordà i el mestral a l'Ebre. I de bon matí caldrà abrigar-se perquè farà fresca o fins i tot fred. Ha mort Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada del seu pis de Madrid i que s'ha convertit en un símbol de la lluita antidesnonaments. El seu cas ha estat un revulsiu del moviment pel dret a l'habitatge. La Mari Carmen ha mort a l'Hospital Gregorio Marañón, de la capital espanyola, on estava ingressada des que la van fer fora de casa seva. Des d'allà van registrar aquest missatge.
2: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya.
0: Finalment, els seus representants legals i el sindicat de llogateres van arribar a un acord amb el fons immobiliari propietari del seu pis perquè no hagués de pagar un lloguer massa elevat pels seus ingressos. L'acord no ha arribat a temps, però perquè la Mari Carmen no ha pogut tornar a casa. Sigui com sigui, la mort de la Mari Carmen marca la convocatòria de vaga general de l'11 de novembre. Els sindicats, Comissions Obreres, la UGT i el sindicat de llogateres, entre d'altres, han escenificat la convocatòria conjunta de vaga pel dret a l'habitatge, els salaris dignes i contra l'encariment del cost de la vida en una roda de premsa que s'ha vist sorpresa per aquesta mort de la Mari Carmen. La portaveu del sindicat de llogateres, Carmen Carazo, ha assegurat que la tiren endavant també en record seu.
3: Hem d'aconseguir que aquesta vaga sigui un èxit perquè sabem que la història avança gràcies a les vagues generals. I aquesta vaga la guanyarem i la guanyarem per la Mari Carmen.
0: Els sindicats defensen que ara és el moment de sumar esforços perquè se solucioni la crisi habitacional, però també per reclamar salaris dignes i un cost de vida que sigui assumible. La portaveu de Comissions Obreres, Belén López Sánchez, assegura que la convocatòria serà un èxit.
4: Tenim dret de participar en aquest debat electoral per dir quines són les nostres propostes i com volem la societat que surti d'aquestes eleccions. I estem segures que aquesta vaga serà un èxit, perquè la classe treballadora no podem més.
0: I des de l'UGT, Camil Ros ha dit que no és una vaga improvisada.
5: I evidentment, a partir doncs, dels fets ocorreguts i de l'esclat de mobilització que va sortir arrel de la Mari Carmen, ha estat un element determinant. L'altre element determinant és la votació al Congrés de Diputats, que les dretes tomben de forma inhumana aquells decrets.
0: La convocatòria serà tot just dos dies abans que comenci la campanya electoral per a les eleccions generals del 29 de novembre. Aquesta serà la primera vaga general que els grans sindicats estatals convoquen des del 2012. Llavors se'n van fer dues, una contra la reforma laboral del PP i una altra contra les retallades. I això mentre el Sindicat Metges de Catalunya manté la vaga indefinida que ha de començar el 28 d'octubre, tot i la convocatòria d'eleccions generals. La decisió de mantenir l'aturada arriba després que els sindicats d'àmbit espanyol sí que hagin ajornat la mobilització per la convocatòria electoral, perquè creuen que amb un govern en funcions no es pot negociar. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart.
6: La convocatòria a nivell català té una sèrie de reivindicacions que depenen total i exclusivament del govern català. No té cap mena de sentit posposar aquesta convocatòria, tenint en compte que amb qui hem de seure té la capacitat i té tota la legitimitat per seure-hi.
0: Metges de Catalunya defensa que moltes de les coses que denuncien, com ara la falta de personal o l'accés d'hores de feina i guàrdies de més de 24 hores, depenen exclusivament del Departament de Salut.
7: 3CAT Info.
0: I avui ha estat una nova jornada caòtica per als usuaris de Rodalies. La plantada dels maquinistes, que s'han negat a començar la jornada al·legant falta de garanties de seguretat després del temporal, ha provocat la falta de combois i molts retards durant tota la jornada. A última hora s'ha pogut recuperar el servei en alguna de les línies, Joan Garcia.
8: La represa del tram nord de l'R4 cap a Sabadell, Terrassa i Manresa a l'entrada de vespre ha sigut la millor notícia d'un dimecres dominat per l'incertesa a Sants. El que deien les pantalles no era cap garantia que es complís a les vies. I sense informadors, des de mitja tarda a les andanes hi havia molta confusió.
9: He arribat fa 10 minuts, allà dalt m'han canviat l'andana, que no anaven els la 8, apretem a córrer i portem aquí 10 minuts. El tren a les fosques, no hi ha cap mena d'informació, la megafonia és un desastre, as always, i llavors, bueno, no ho sé, fins que diguin alguna cosa.
8: Amb una xarxa de rodalies canviant cada dia, molts usuaris queden ben despistats. N'hem trobat que esperaven trens que no constava que haguessin de passar avui.
10: Jo haig d'anar a Caldes de Malavella. Direcció Figueres, Girona.
11: Però això és R11.
10: R11, sí.
11: R11 no te'n passarà cap avui, per aquí.
8: La Generalitat ha reforçat el servei d'autobusos interurbans amb 50 vehicles per absorbir la demanda i poder cobrir els principals corredors, sobretot els del Maresme, el Penedès i la Rodalia de Barcelona.
0: Com dèiem, una plantada dels maquinistes ha deixat sense trens la xarxa ferroviària del país des de primera hora d'aquest dimecres. Els sindicats ho han justificat per la falta de seguretat després dels últims aiguats. El portaveu del sindicat ferroviari, Joan Rodríguez, ha assegurat al Catalunya Migdia que s'han incomplert els protocols de seguretat acordats després de l'accident de Gelida.
12: Que un cop es realitzessin aquestes marxes blanques que han d'assegurar la seguretat en tots els recorreguts de la xarxa, s'emetria un informe a la representació legal de les persones treballadores i els propis treballadors que garantís la seguretat. Aquest informe no ha arribat fins avui a les 6 del matí.
0: Ara bé, el director de Rodalies Catalunya, Òscar Playà, assegura que mai hi ha hagut una situació de perill.
13: Que són uns informes addicionals, i avui això vull deixar-ho molt clar. És a dir, la seguretat, ahir van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat. La seguretat no és subjectiva, la seguretat és molt objectiva, basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe, i això ho vull deixar molt clar.
0: Playà assegura que des de l'accident de Gelida s'han intensificat els treballs de reparació de vies i talussos, tot i que ha reconegut que el risc zero no existeix.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Almenys 28 morts i un centenar de ferits a Ucraïna en una de les onades d'atacs amb drons i míssils més fortes llançades per Rússia. 19 de les víctimes, 3 de les quals tenien un any, han mort en l'atac contra un edifici residencial de 5 plantes en una població al centre del país. Els serveis d'emergència encara treballen per trobar gent sota la runa. Els 70 míssils i 130 drons llançats per Moscou també han causat danys en infraestructures energètiques, d'aigua i de transport. Pel president ucraïnès Volodymyr Zelensky, això és una celebració macabra de l'aniversari de Vladimir Putin, que aquest dimecres ha fet 74 anys.
14: Aquest és el tipus de regal que Putin es fa a si mateix pel seu aniversari. La mort de nens, la mort de gent.
0: Zelensky ha demanat a la població que es prengui seriosament els avisos i adverteix que Rússia prepara un atac a gran escala. El líder ucraïnès ha informat que en les últimes hores les forces ucraïneses han atacat 4 objectius a Rússia, entre els quals instal·lacions petrolieres i un camp d'entrenament. També hi ha hagut 2 morts per un dron ucraïnès a la zona ocupada per Rússia de Kherson, segons el governador. Mentrestant, 5 palestins de Gaza i un de Cisjordània han mort aquest dimecres a mans de l'exèrcit israelià, coincidint amb el tercer aniversari dels atacs de Hamas. En el cas de la franja, els militars han justificat l'agressió per eliminar terroristes. Als territoris ocupats, un home que acollia olives ha estat atacat per uns colons israelians i després per les forces de seguretat, argumentant que portava un objecte sospitós. Les dues accions revelen el dia a dia dels palestins, víctimes d'una persecució política i militar sistemàtica que ha deixat més de 75.000 morts i acusacions de genocidi per part del Tribunal Penal Internacional contra Benjamin Netanyahu. Mentrestant, al sud d'Israel, molts israelians han commemorat en diversos kibbutz a prop de la frontera de Gaza el tercer aniversari dels atacs que van dur a terme milicians palestins i que van deixar prop de 1.200 morts. La guerra ha deixat a Gaza arrasada i en una situació humanitària crítica. I seguim en plana internacional perquè als Estats Units els advocats de Krista Pike, la dona víctima d'una execució fallida, s'han posat en marxa després d'anunciar que la condemnada està conscient i parla. Una jutge de Tennessee ha aprovat preservar les xeringues i la resta de proves d'aquest incident a petició dels lletrats davant la possibilitat que vulguin tornar a intentar executar-la. Washington, Oriol Serra.
15: Ha transcorregut una setmana d'ençà que Krista Pike va sobreviure una doble dosi d'injeccions letals a la presó de Nashville, on es va dur a terme la seva execució. Krista Pike ha recuperat la consciència a les últimes hores i fins i tot ha parlat, però el seu futur és incert. No es pot descartar que la justícia decideixi repetir l'execució més endavant, tot i que no hi ha precedents d'un cas similar. De moment, una jutgessa ha acceptat la petició de la defensa perquè es preservin totes les proves relacionades amb l'execució fallida. Des de les xeringues fins a les restes de substàncies letals i anestèsiques i fins a qualsevol material o utensili utilitzat. Així és com ho ha anunciat un dels advocats.
16: L'Estat no s'ha compromès que la senyora Pike no sigui objecte d'una futura execució i les proves que ara volem preservar són rellevants per a qualsevol impugnació futura que ella pugui plantejar, ja que, tal com vam afirmar, al gener és probable que passi el mateix.
15: En paral·lel, a Texas es podria produir de manera imminent l'execució d'un home de 46 anys condemnat per l'assassinat d'una botiguera de 42 l'any 2000. En cas de confirmar-se, es tractaria de la 30a aplicació de la pena de mort als Estats Units aquest any, totes per injecció letal.
0: Rússia nega que hi hagi cap risc epidemiològic a Sibèria després de la mort d'una investigadora que estudiava la pesta. El president dels Estats Units, Donald Trump, s'ha mostrat confiat que no es tracta de cap arma bacteriològica.
17: No creiem que ho sigui. Aviat ho sabrem, però no ho creiem. Si els escoltes diuen que està tot sota control, però ja sabem que això ja s'ha dit sobre altres coses, així que esperem que estigui controlat. És una situació molt complicada i complexa, i diuen que està molt controlada. Esperem que no ho sigui.
0: Mentrestant, però, l'Organització Mundial de la Salut demana més informació a les autoritats sanitàries russes per poder avaluar el perill d'un possible brot. Moscou, Cristina Solías.
18: L'organisme rus de salut pública insisteix que la situació és tranquil·la, que el 90% dels contactes de la víctima ja no estan confinats i que cap d'ells ha donat positiu per malaltia infecciosa. També defensa que Daria Shipilova estava vacunada contra la pesta i que en tot moment es van aplicar els protocols de seguretat corresponents. Ara bé, l'OMS diu que aquesta informació és insuficient i fins i tot assegura que intenta verificar un possible segon cas de pesta, un rumor que el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, ha desmentit absolutament.
19: L'Organització Mundial de la Salut ha estat informada degudament, d'acord amb la pràctica habitual. Gran part del que estan publicant els mitjans sobre aquesta situació és informació falsa.
18: Les autoritats russes continuen sense aclarir les causes de la mort de la treballadora que va patir una malaltia pulmonar fulminant, però un dels fets que ha generat més inquietud entre la població d'Irkutsk són els protocols extraordinaris que s'estan seguint. Per exemple, el bloc de pisos on vivia la investigadora hi han anat equips amb granotes taronja de protecció biològica a desinfectar-lo fins a 3 vegades.
0: El temps. Amb en Néstor Gómez.
20: Aquest dijous el temps canvia. Canvia cap a l'estabilitat, però no serà total, però sobretot canvia pel símbol de les temperatures, i és que baixaran clarament davant d'una situació de vent de component nord que arrossegarà aire fred cap a casa nostra. Per un costat, el que tindrem serà aquest vent de nord, se'n materialitzarà en tramuntana a l'Empordà i en mestral a les Terres de l'Ebre. Aquest vent de nord provocarà que es quedin núvols acumulats al vessant nord del Pirineu i a la Vall d'Aran i al nord del Pallars Sobirà estarà tot el dia cobert i fins i tot amb precipitacions, que fins i tot durant la tarda apareixerà la neu amb una cota que anirà baixant fins als 2.000 o 1.900 metres. Per una altra banda, aquesta situació de vent de nord crearà una mica de rebuf, una mica de vent de mar cap a terra entre el Maresme i la Costa Brava, cosa que implicarà tant al matí com a la tarda la presència de ruixats que podrien ser localment intensos acompanyats de tempesta. I, sobretot, el que provocarà aquesta entrada de nord és una baixada important de les temperatures. Cal abrigar-se perquè s'esperen que les mínimes baixin fins als 10 graus a les comarques de l'interior i per sota dels 5 graus a les valls del Pirineu. El fred matinal tendirà a suavitzar-se de cara al migdia, però també baixaran respecte a aquests darrers dies. Les màximes a les comarques de l'interior avui no passaran dels 22 o 23 graus. En el cas de la Vall d'Aran, no passaran dels 12 graus. Déu-n'hi-do el fred que farà avui a l'àrea de la Vall d'Aran. I les més altes del país, cap al sud, cap al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, amb valors a l'entorn dels 24 graus.
0: Doncs bé, Protecció Civil manté la fase d'emergència del Pla Inuncat a l'espera d'aquesta última jornada de precipitacions de l'episodi de pluges. Aquest dijous pot ploure al litoral central i nord del país i avisos grocs del Meteocat activats per precipitacions que poden arribar a 20 litres en mitja hora. Es tracta de l'últim dia de temps inestable i en aquest cas anirà acompanyat, com sentíem ara de Néstor, d'un vent que pot portar complicacions, tal com destacava el Catalunya Nit, la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
21: Perquè aquest vent trobarà molt, molt mullada la terra. Llavors, és fàcil que algun arbre, alguna branca, algun element que hagi quedat malament de les pluges d'aquest dia, doncs el pugui fer voleiar o el pugui acabar de trencar.
0: Un episodi de pluges que afecta Catalunya des del cap de setmana i que s'ha cobrat la tercera víctima. Aquest dimecres, equips de manteniment que encara treien l'aigua acumulada sota d'un pont de les Franqueses del Vallès han trobat el cadàver d'un home de 43 anys de qui es va denunciar la desaparició el dia abans. En paral·lel, continua la recerca del menor desaparegut a Granollers des de dilluns i també de l'home que dos testimonis van veure com queia en una riera a Pineda. Les donacions de sang han caigut un 50% durant aquest últim episodi de pluja intensa. El Banc de Sang i Teixits de Catalunya va haver de suspendre les campanyes previstes a tot el litoral i va activar una crida específica a les Terres de Lleida, on no hi havia restriccions de mobilitat. Joan Ramon Grífols és el director assistencial del Banc de Sang.
22: Al cancel·lar tota una sèrie de campanyes, les donacions que preveien obtenir no són les que estaven previstes, d'aquí que aquest coixí de seguretat que nosaltres sempre tenim, òbviament és més prim. L'hem d'intentar engruixir una altra vegada.
0: Des del Banc de Sang admeten que el canvi climàtic els està afectant i treballen per tenir la capacitat d'adaptar-se a aquests fenòmens.
22: Hem de tenir aquesta capacitat d'adaptació en funció dels esdeveniments que vagin sorgint, en aquest cas climatològics. Això és el que es va fer aquest cap de setmana a Lleida. Vam convocar pràcticament en qüestió d'hores a tota una sèrie de donants per intentar recuperar totes les donacions que vam deixar de fer.
0: D'altra banda, la xarxa sanitària catalana va recuperant la normalitat després de les pluges. Tot i això, l'Hospital Vall d'Hebron continua amb 3 quiròfans aturats i el de Granollers, l'àrea de farmàcia, continua afectada i la medicació oncològica que s'hi elaborava s'està fent de manera temporal al Parc Taulí de Sabadell. A l'Hospital de Bellvitge, una de les 3 sales d'hemodinàmica, la unitat que diagnostica i tracta problemes de circulació sanguínia, continua tancada pels despreniments del sostre.
7: 3CAT Info.
0: Més qüestions. L'Audiència de Lleida ha condemnat a 12 anys de presó i a 20 anys de llibertat vigilada un home que va violar dues dones a la ciutat en menys de 2 mesos. El processat ha reconegut els fets. Lleida, Júlia Albacar.
23: La primera violació va passar el 7 de gener del 2024 a l'interior d'una tenda de campanya que l'home tenia muntada a la canalització del riu Segre. La segona va ser poques setmanes després, el 29 de febrer, en una fàbrica abandonada. La fiscalia demanava inicialment 24 anys de presó pels dos delictes, però finalment s'ha acabat rebaixant la condemna a 12 gràcies a l'acord a què han arribat acusació i defensa. Les dues víctimes són dues dones en situació vulnerable. A la primera, l'home la va convidar a fumar a l'interior de la seva tenda de campanya i un cop hi va accedir, la va colpejar de forma violenta i la va retenir durant hores mentre l'agredia sexualment. La segona va accedir inicialment a mantenir relacions sexuals amb ell a canvi de diners, però l'home es va posar violent i quan ella va voler marxar la va acabar agredint. L'home el van detenir uns mesos després dels fets en una finca agrícola a Flix, a la Ribera d'Ebre. Les dues sentències ja són fermes i el condemnat també haurà de pagar 5.000 i 3.000 euros a cadascuna de les víctimes.
0: I l'autor confés de la mort de Carla Fernández l'any 2023 declara davant del jurat popular que no volia fer mal a la seva exparella quan li va fer una clau d'arts marcials en dues ocasions. Sosté que la va escanyar per evitar que cridés i ha negat que l'agredís sexualment. Girona, Laia Claret.
18: Segons ha relatat, va esperar que la víctima tornés a casa de la feina, la va tacar per l'esquena tan bon punt va obrir la porta i li va fer una tècnica d'arts marcials. El processat sosté que la va escanyar per evitar que cridés i que el pogués reconèixer.
1: No. Apretar.
2: Quería apretar.
1: No quería apretar, de esa forma. Porque podía hacerle daño y no quería hacerle daño.
18: Durant l'interrogatori ha negat que l'ha agredit sexualment, tal i com sostenen les acusacions. Segons la seva versió, la va despullar sense cap ànim sexual i li va posar la mà al pit per comprovar els batecs del cor. El judici es fa en jurat popular. A l'Audiència de Girona, la defensa ho considera un homicidi. L'acusació ho qualifica d'assassinat i li reclama presó permanent revisable.
7: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.

0: Aquesta nit sí, aquesta nit el temps ho ha permès i ha començat el compte enrere per al comiat definitiu d'Oques Grasses. La banda osonenca ha fet el primer dels quatre concerts consecutius a l'Estadi Olímpic de Barcelona, que posen fi a 14 anys de carrera musical. Estadi Olímpic de Barcelona, Marc Ruiz.
1: El concert de comiat d'Oques Grasses està al nivell de les grans gires. Una pantalla enorme ocupa tota la banda de l'estadi on hi ha l'escenari i només arrencar ja hi ha hagut focs artificials. Han començat amb la banda a la Porta Monumental, enmig de les graderies, i de cop i volta Josep Montero ha aparegut en un escenari petit, enmig del públic, per cantar Corre pels camps amb la seva característica guitarreta. Ha agraït el suport del públic i el cel s'ha omplert de focs mentre un cor de gospel començava a cantar els primers compassos de Vull petar-ho i després s'hi ha afegit tot Oques Grasses i un quartet de corda. L'arrencada ha estat atòmica perquè després han enllaçat Està Guai i Elefants. I el públic en tot moment ha estat un altre membre d'Oques fent les cançons gegants. Això és tot especialment evident a com està el pati. Josep Montero ha baixat al pati precisament a posar-li el micròfon als fans i fer que la cantessin. A passos importants, com és canònic, els fans ho han celebrat fent voler a la samarreta. I els hits com El dia i la nit, In the night o La salsera Bye Bye han obert la gàbia dels himnes amb Serem ocells i les imprescindibles La gent que estimo de Llagrimeta i Sort de tu. Aquest és el primer dels quatre concerts de comiat d'Oques Grasses. Quan acabin, hauran dit adéu davant de 220.000 persones.
2: 3CAT Info.
0: Les biblioteques de Barcelona faran vaga aquest dijous després de la reunió d'aquest dimecres a la tarda entre el comitè d'empresa i l'Ajuntament de la ciutat, que ha acabat sense acord. La trobada ha durat 10 minuts, segons la Intersindical i la CGT, que denuncien que l'administració no ha portat cap proposta i els ha retret que mantinguin les seves demandes. Irene Lameiro és la delegada del comitè del Consorci de Biblioteques de Barcelona.
3: Sí que esperàvem una petita esquerda, una petita obertura, a partir de la qual poder treballar cap a una resolució, i no l'hem trobada. És que han vingut sense cap document, sense cap proposta. Han vingut a dir-nos que som massa exigents i que les demandes que tenim no són matèria de negociació.
0: També critiquen que l'Ajuntament ha convocat per aquest dijous la taula general de negociació amb un punt específic sobre biblioteques quan el personal de biblioteques no hi té representació. El Consorci de Biblioteques de Barcelona i l'Ajuntament de la ciutat, per la seva banda, han reiterat la seva voluntat de continuar treballant per arribar a un acord. El comitè d'empresa ha fet una crida a tancar les biblioteques de manera massiva aquest dijous i que els treballadors es concentrin al matí al carrer de l'Escà, on hi ha la seu de recursos humans de l'Ajuntament. I acabem també amb literatura perquè Martí Gironell torna a la novel·la històrica amb la publicació de Mala veïna, una novel·la ambientada a l'Empordà del segle XIX que ressegueix el poder senador de les dones remeieres. Avui ja és a les llibreries. Girona, Pau Bartrolí.
4: Martí Gironell recupera el seu gènere predilecte, la novel·la històrica, i s'endinsa en la llegenda de la Mala veïna, una curandera de la Garriguella, temuda pel seu caràcter, però a la vegada demandada per la seva habilitat per curar, gràcies al seu coneixement de la natura. Gironell pretén homenatjar aquesta saviesa femenina.
5: És un homenatge al llegat d'aquestes dones, no?, que van ser mal vistes, que van ser maltractades, que moltes d'elles van ser perseguides i tractades de bruixes, quan l'única cosa que feien era ser dipositàries d'un coneixement, posar-se al servei de la societat, curar, no?
4: La història està ambientada en l'entorn del castell de Peralada, de finals del segle XIX, on realitat i llegenda es donen de la mà.
5: Mala veïna, vull creure que és una dona que va existir, i que si no va existir, com a mínim, és barreja de moltes que en aquella època, aquí a l'Empordà i altres indrets de Catalunya, existien.
4: Al voltant seu s'entrellacen altres aspectes com la tradició vitivinícola, els secrets familiars i un amor impossible. La novel·la reivindica el paper de les dones que van viure als marges de la societat i que van ser perseguides per la seva saviesa.
0: Esports. Repassem l'actualitat esportiva amb en Sergi Andreu.
6: El Barça i l'Espanyol recuperen aquest dijous ja tots els seus internacionals després dels compromisos de seleccions. El Barça, aquest dimecres, de fet, ja han entrat en dinàmica de grup Koundé, Bernal, Xavi Espar i Joao Cancelo. També s'ha entrenat amb normalitat Joan Garcia després de la seva lesió al genoll. S'han acabat els compromisos, per tant, de seleccions. A l'Espanyol també tornen aquest dijous Roberto Fernández i l'eslové Đerković. Però la notícia és que Javi Puado podria reaparèixer divendres contra el Màlaga. El capità viatjarà molt probablement amb l'expedició blanquiblava cap a Andalusia aquest dijous. Per cert, encara en clau perica, aquest dimecres s'ha inaugurat i descobert oficialment la figura de cera de Dani Jarque al Museu de Cera de Barcelona en un acte emotiu encapçalat pel president de la Generalitat, Salvador Illa, amb representants del club i la família del jugador. El president de la Fundació de l'Espanyol, Antoni Fernández Teixidor, s'hi ha referit d'aquesta manera.
7: Jo crec que és un treball esplèndid de l'escultor i veure l'impressiona. Dóna una prova exacta de la fidelitat de la figura que contemplem. I això jo crec que és un actiu pel museu i és un actiu pels barcelonins i és un honor per l'Espanyol, per la Fundació i per la família d'en Harke, clar.
6: D'altra banda, ja podeu escoltar un nou capítol del podcast Espanyol Reservat al web i a l'app de Catalunya Ràdio, en aquest cas dedicat als 25 anys de la ciutat esportiva de Sant Adrià i al futbol base blanc i blau. En parlem amb dos exjugadors del planter, Javi López i Javi Chica, que actualment és un dels màxims responsables del futbol formatiu de la 21.
2: 3CAT Info.
6: Poques hores després del comiat de Leo Messi a l'Argentina amb la seva selecció, un altre exjugador del Barça, Pedro Rodríguez, ha anunciat la seva retirada, en aquest cas, del futbol professional. Als 39 anys, l'extrem canari ha anunciat a les xarxes socials que plega allà on va començar tot, al Camp Nou. I justament al Camp Nou també es farà l'acte de comiat de Pedro aquest divendres al migdia.
8: Hoy vuelvo donde empezó todo, para cerrar una etapa maravillosa. Siento que es el momento. Gracias a mis compañeros. Lo mejor no han sido los títulos, habéis sido vosotros. Gracias a los clubes que me abrieron sus puertas. Gracias a los entrenadores que confiaron en mí. Gracias a las aficiones por tanto cariño. Y gracias a mis hijos, a mi familia y a mis amigos. Gracias, fútbol, por hacerme tan feliz.
6: Entre molts alts títols, Pedro ha guanyat 3 Champions i 5 Lligues amb el Barça, una Premier League amb el Chelsea i un Mundial amb la selecció espanyola. Més qüestions? Parlem ara de bàsquet.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: El Kitzenas Manresa ha guanyat l'Ulm alemany en la segona jornada de l'Eurocup. El conjunt manresà s'ha imposat per 101-89 i, malgrat la victòria, el tècnic Diego Ocampo s'ha mostrat força autocrític.
9: Altra vegada, en algun moment, empezamos bota, bota, bota, mi pelota, i eso no puede ser, la pelota no... I no és, no vull dir que és egoísmo, això. És ansietat. Ansietat, i jo vull resoldre aquesta situació i anotar ara, i tranquils, no. I és més fàcil passar la pilota, i a poc vas connectant. Els jugadors obtenen una mejora individual jugant per a l'equip.
6: A la Champions masculina de waterpolo aquest dimecres ha debutat l'actual campió, l'Atlètic Barceloneta, que ha vençut el Novi de Sèrbia per 15-12. I el Barça d'handbol juga aquest dijous contra el Dinamo de Bucarest a la Champions. Luis Frade, pivot portuguès del conjunt blaugrana, reconeix que l'equip ha d'acabar de fer net de la derrota al Mundial d'Egipte davant del Vesprem.
10: Obviamente que ha sido una derrota muy dura, pero hay que seguir, hay que limpiar bien la cabeza. Obviamente machacar un poco el cerebro mirando las cosas que hicimos mal e intentando mejorar. Pero ya está, ahora hay que, como he dicho, mirar hacia adelante y prepararnos para lo que ahí viene.
6: I al Mundial d'Hockey Patins, la selecció espanyola femenina s'ha classificat matemàticament per les semifinals després de golejar l'Argentina per 7-1, amb un doblet de gols de la mataronina Aina Florença i Victòria Porta, que ha fet el 7è gol de l'equip espanyol. I el ciclista de Montbrió del Camp, Mathis Van Kerschove, s'ha proclamat subcampió d'Europa de contrarrellotge en la categoria sub-23. La medalla d'or ha estat per Héctor Álvarez de Benidorm.
2: Trescat Info.

0: Nova jornada caòtica pels usuaris de Rodalies. La plantada dels maquinistes, que s'han negat a començar la jornada al·legant falta de garanties de seguretat després del temporal, han provocat que aquest dimecres hagin circulat menys trens i molts ho hagin fet amb retards. El director de Rodalies Catalunya, Òscar Playà, assegura que mai hi ha hagut una situació de perill. I Protecció Civil manté en fase d'emergència el pla Inuncat a l'espera de l'última jornada de precipitacions d'aquest episodi de pluges. Aquest dimecres s'ha trobat el cos de la tercera víctima del temporal. És un home de 43 anys que va quedar atrapat amb el seu cotxe sota un pont de les Franqueses del Vallès. En paral·lel, es continua amb la recerca dels dos desapareguts. El Suprem es prepara per amnistiar els líders del procés en les pròximes setmanes. Segons fonts jurídiques, el tribunal preveu, d'entrada, desencallar l'aplicació de la llei per als condemnats amb la inhabilitació en curs abans del 26 d'octubre. Són Junqueras, Turull, Romeva i Bassa. El cas de Puigdemont pot trigar una mica més. L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, es perfila per ser la candidata del Front Ampli a les properes eleccions generals. Per de sumar aposta perquè Colau sigui la presidenciable, tot i que el seu nom genera malestar dins d'aquest espai polític a l'esquerra del PSOE. L'entorn de Colau i els comuns asseguren que les negociacions per configurar la llista continuen obertes. El govern francès rebaixa el to contra els estudiants que aquestes setmanes han sortit al carrer i prohibeix l'ús de granades ensordidores com la que dilluns va mutilar un noi de 15 anys. Tot i així, evita respondre a les demandes dels manifestants. Aquest dijous es preveu una nova jornada de mobilitzacions. I Rosalía ha estat distingida amb el Premi Nacional de Músiques Actuals 2026, que coincideix al Ministeri de Cultura. El jurat ha valorat la transcendència artística del seu disc, Lux, per la seva proposta musical ambiciosa, innovadora i transformadora.
1: Esports. El Barça i l'Espanyol recuperaran aquest dijous tots els seus internacionals. El Barça aquest dimecres ja han entrat en dinàmica de grup. Koundé, Marc Bernal, Xavi Espar i João Cancelo. A l'Espanyol aquest dijous recuperen Roberto Fernández i Derkusic, Javi Puado molt a prop de viatjar amb l'equip a Màlaga de cara al primer compromís de Lliga després de les seleccions. I en bàsquet, a l'Eurocup, triomf del Manresa al nou Congost davant de l'Ulm d'Alemanya per 101-89.
0: I pel que fa al temps, canvi de situació davant l'entrada de vent del nord. El dia serà assolellat amb ruixats entre el Maresme i l'Empordà. També plourà a la Vall d'Aran amb neu per sobre dels 2.000 metres. Bufarà la tramuntana a l'Empordà i el mestral a l'Ebre. De bon matí caldrà abrigar-se, farà fresca o fins i tot fred.
2: 3CAT Info.
0: Bona nit, us informa Agustí Serrat. Ha mort Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada del seu pis de Madrid i que s'ha convertit en un símbol de la lluita antidesnonaments. El seu cas ha estat un revulsiu del moviment pel dret a l'habitatge. La Mari Carmen ha mort a l'Hospital Gregorio Marañón de Madrid, on estava ingressada des que la van fer fora de casa seva. Des d'allà va enregistrar aquest missatge.
3: No lo he logrado defender mi casa. Pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya.
0: Finalment, els seus representants legals i el sindicat de llogateres van arribar a un acord amb el fons immobiliari propietari del seu pis perquè no hagués de pagar un lloguer massa elevat pels seus ingressos. L'acord, però, no ha arribat a temps perquè la Mari Carmen no ha pogut tornar a casa seva. La mort de la Mari Carmen marca la convocatòria de vaga general de l'11 de novembre. Els sindicats, Comissions Obreres, la UGT i el sindicat de llogateres, entre d'altres, han escenificat la convocatòria conjunta de vaga pel dret a l'habitatge, els salaris dignes i contra l'encariment del cost de la vida en una roda de premsa que s'ha vist sorpresa per la mort de la Mari Carmen. La portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazo, ha assegurat que la tiren endavant també en record seu.
4: Hem d'aconseguir que aquesta vaga sigui un èxit perquè sabem que la història avança gràcies a les vagues generals. I aquesta vaga la guanyarem i la guanyarem per la Mari Carmen.
0: Els sindicats defensen que ara és el moment de sumar esforços perquè se solucioni la crisi habitacional, però també per reclamar salaris dignes i un cost en la vida que sigui assumible. La portaveu de Comissions Obreres, Belén López Sánchez, assegura que la convocatòria serà un èxit.
5: Tenim dret de participar en aquest debat electoral per dir quines són les nostres propostes i com volem la societat que surti d'aquestes eleccions. I estem segures que aquesta vaga serà un èxit, perquè la classe treballadora no podem més.
0: I des de la UGT, Camil Ros ha dit que no és una vaga improvisada.
6: I, evidentment, a partir doncs, dels fets ocorreguts i de l'esclat de mobilització...

0: tradició que va sortir arrel de la Mari Carmen ha estat un element determinant. L'altre element determinant és la votació al Congrés de Diputats, que les dretes tomben de forma inhumana aquells decrets.
1: La convocatòria serà tot just dos dies abans que comenci la campanya electoral per a les eleccions generals del 29 de novembre. Aquesta serà la primera vaga general que els grans sindicats estatals convoquen des del 2012. Llavors se'n van fer dues, una contra la reforma laboral del PP i una altra contra les retallades. Però, com dèiem, un dels motius principals d'aquesta vaga és l'habitatge i, relacionat amb això, s'ha aturat el desnonament d'un bloc del barri de Sant Andreu de Barcelona després que l'Ajuntament i la Generalitat hagin arribat a un principi d'acord per comprar l'edifici. Centenars d'activistes s'han concentrat aquest dimecres durant tot el dia per evitar el desnonament. Barcelona, Roger Santaló.
2: La compra dels 18 pisos afectats es farà després que les negociacions entre l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i la propietat hagin durat tot el dia. Jordi Valls, tinent d'alcaldia d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, n'ha explicat els detalls en una compareixença express al vespre.
3: Hem assolit un principi d'acord amb la propietat per poder comprar aquest edifici i també fer-ho utilitzant i canalitzant-ho a través del fons d'emergència habitacional que va crear el govern de la Generalitat fa escassament dues o tres setmanes. Aquest fons ha de servir per situacions com aquestes i avui hem intentat utilitzar-lo.
2: La notícia s'ha rebut al carrer Llenguadoc del barri de Sant Andreu amb alegria, perquè s'ha evitat el desnonament de la trentena d'afectats després de 12 hores de concentració, però també amb escridassada contra el PSC, perquè consideren que només es mou per interessos electorals. Marta Espriu és la portaveu de la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya.
4: Nosaltres ho atribuïm, sí, clarament a la campanya. Probablement al PSC li interessava molt poc ara mateix tenir un desnonament mediàtic havent de fer fora per la força a través de Mossos d'Esquadra i de la Brimo a més de 500 persones a la porta, amb una imatge de resistència tan i tan nostrada com la que hem vist avui, i creiem que amb aquesta campanya, amb la possibilitat de que a partir de demà es posin en vigència aquests decrets dels que estàvem parlant, els interessava molt poc, suposem, al PSC, que la seva policia, els Mossos d'Esquadra, liderats per ells, executessin aquest desnonament.
2: La cancel·lació del desnonament arriba just abans de l'entrada en vigor del decret d'habitatge aprovat pel govern espanyol i que suspèn els desnonaments de persones vulnerables sense alternativa habitacional i que serà una realitat a partir d'aquest dijous.
1: A l'Hospitalet de Llobregat també s'ha aturat un desnonament al barri del centre de la ciutat. Era el segon intent de la comitiva judicial per desallotjar una família que té una filla menor. Activistes del sindicat de llogateres i mestres i famílies de l'escola on va la nena han format un grup per bloquejar la porta de l'immoble al carrer Baró de Maldà. Finalment, la comitiva judicial ha decidit no executar el desnonament i deixa que aquesta família vulnerable continuï vivint al pis de manera indefinida a l'espera que el jutge determini una nova ordre.
5: 3CAT Info.
1: Nova jornada caòtica pels usuaris de Rodalies. La plantada dels maquinistes, que s'han negat a començar la jornada al·legant falta de garanties de seguretat després del temporal, ha provocat la falta de combois i molts retards durant tota la jornada. A última hora s'ha pogut recuperar el servei en alguna de les línies, Joan Garcia.
6: La represa del tram nord de l'R4 cap a Sabadell, Terrassa i Manresa a l'entrada de vespre ha sigut la millor notícia d'un dimecres dominat per l'incertesa a Sants. El que deien les pantalles no era cap garantia que es complís a les vies. I sense informadors, des de mitja tarda a les andanes hi havia molta confusió.
7: He arribat fa 10 minuts, allà dalt m'han canviat l'andana, que no anaven els la 8, apretem a córrer i portem aquí 10 minuts. El tren a les fosques, no hi ha cap mena d'informació, la megafonia és un desastre, as always, i llavors, bueno, no ho sé, fins que diguin alguna cosa.
6: Amb una xarxa de Rodalies canviant cada dia, molts usuaris queden ben despistats. N'hem trobat que esperaven trens que no constava que haguessin de passar avui.
8: Jo haig d'anar a Caldes de Malavella. Direcció Figuera, Girona.
9: Però això és R11.
8: R11, sí.
9: R11 no te'n passarà cap avui, per aquí.
6: La Generalitat ha reforçat el servei d'autobusos interurbans amb 50 vehicles per absorbir la demanda i poder cobrir els principals corredors, sobretot els del Maresme, el Penedès i la Rodalia de Barcelona.
1: Com dèiem, una plantada dels maquinistes ha deixat sense trens la xarxa ferroviària del país des de primera hora d'aquest dimecres. Els sindicats ho han justificat per la falta de seguretat després dels últims aiguats. El portaveu del sindicat ferroviari, Joan Rodríguez, ha assegurat al Catalunya Migdia que s'han incomplert els protocols de seguretat acordats després de l'accident de Gelida.
10: Que un cop es realitzessin aquestes marxes blanques que han d'assegurar la seguretat en tots els recorreguts de la xarxa, s'emetria un informe a la representació legal de les persones treballadores i els propis treballadors que garantís la seguretat. Aquest informe no ha arribat fins avui a les 6 del matí.
1: El director de Rodalies de Catalunya, Òscar Playà, però assegura que mai hi ha hagut una situació de perill.
11: Que són uns informes addicionals, i avui això vull deixar-ho molt clar. És a dir, la seguretat, ahir van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat. La seguretat no és subjectiva, la seguretat és molt objectiva, basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe, i això ho vull deixar molt clar.
1: Playà assegura que des de l'accident de Gelida s'han intensificat els treballs de reparació de vies i de talussos, tot i que ha reconegut que el risc zero no existeix. Tot i així, el govern ha carregat contra els maquinistes i els culpa directament d'haver boicotejat el servei de Rodalies d'aquest dimecres. Des de primera hora, el president Salvador Illa i la consellera de Territori, Sílvia Paneque, han subratllat que la seguretat estava garantida i els han acusat d'actuar per interessos laborals.
12: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens.
13: Si ahir la xarxa era segura, avui la xarxa era segura. Però correspon a un conflicte que té res a veure ni amb la seguretat de les vies ni amb el procés que s'està treballant per la millora de Rodalies.
1: Davant l'enèsim caos a Rodalies, Junts accelerà la denúncia contra Renfe i Adif. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, el portaveu del partit, Salvador Vergés, ha avançat que la presentaran el 20 d'octubre, quan farà 9 mesos de l'accident mortal a Gelida.
14: Un autèntic caos, un autèntic col·lapse, una vegada més, de Rodalies. No s'entén de cap manera que no hagin estat capaços de poder dur a terme cap de les inversions importants.
1: El govern, com a titular del servei, ha reclamat explicacions al Sindicat de Maquinistes i al Ministeri de Transports. Enmig d'aquesta situació provocada en part per les pluges dels últims dies, Protecció Civil manté la fase d'emergència del Pla Inuncat a l'espera de l'última jornada de precipitacions d'aquest episodi de pluges. Aquest dijous pot ploure al litoral central i nord del país. Hi ha avisos grocs del Meteocat activats per precipitacions que poden arribar als 20 litres en mitja hora. Es tracta de l'últim dia de temps inestable i en aquest cas anirà acompanyat d'un vent que pot portar complicacions, tal com destacava el Catalunya Nit, la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
15: Perquè aquest vent trobarà molt, molt mullada la terra. Llavors, és fàcil que algun arbre, alguna branca, algun element que hagi quedat malament de les pluges d'aquest dia, doncs el pugui fer voleiar o el pugui acabar de trencar.
1: Això mentre aquest episodi de pluges que afecta Catalunya des del cap de setmana s'ha cobrat la tercera víctima. Aquest dimecres, equips de manteniment, que encara treien l'aigua acumulada sota d'un pont de les Franqueses del Vallès, han trobat el cadàver d'un home de 43 anys de qui s'havia denunciat la desaparició el dia abans. En paral·lel, continua la recerca del menor desaparegut a Granollers des de dilluns i també de l'home que dos testimonis van veure com queia en una riera a Pineda. Roberto Gómez, sotsinspector dels bombers de la Generalitat, explica on centren les tasques de recerca a Granollers.
16: És una recerca complexa, és una recerca tècnica, és una recerca en la qual hem ampliat i ho estem utilitzant les últimes tècniques a nivell de drons amb visió tèrmica, gossos, tant de rastreig com de venteig, la unitat subaquàtica, doncs qualsevol pou, qualsevol acumulació d'aigua.
1: Els bombers també han localitzat aquest dimecres el cos d'un home dins d'un cotxe en una riera del Vendrell. Segons els Mossos, és un home de qui s'havia denunciat la desaparició i el cadàver estava en descomposició. Se sospita, per tant, que la víctima no ha mort com a conseqüència del temporal d'aquests dies, sinó pel temporal que va afectar la zona a finals d'agost. I enmig de tot plegat, els veïns de Xerta, al Baix Ebre, intenten recuperar la normalitat després de rebre l'impacte més important de l'últim temporal de pluja que ha afectat el país. La por i la sorpresa causades per les inundacions sobtades conviuen amb la indignació de molts veïns per la gestió de l'alerta. Tarragona, Ricard Buigas.
17: Els veïns, amb l'ajuda dels bombers, han estat tot el dia retirant aigua i fang de les cases i els carrers.
18: Fins a la cuina, de paret a paret. Neveres, congelador, sofà, tot. Ara va a l'Ajuntament, aviam si em poden venir a ajudar, perquè, escolta...
19: La part exterior, les escales que han, doncs, enrellissen molt perquè hi ha molt fang.
17: Queda molta feina per fer. El 85% del poble està afectat pels efectes de la pluja. L'alcalde Roger Vinyó ha criticat al Matí de Catalunya Ràdio la gestió de l'alerta.
20: Ens va arribar l'est alert quan l'aigua ja la teníem pràcticament a la font de la plaça, no? La capacitat de reacció va ser poca. Sí que és veritat que teníem un avís i es van fer els comunicats pertinents d'una alerta roja, no?, per fortes tempestes, però en cap moment ens pensàvem que podria arribar a passar això.
17: La força de l'aigua va arrossegar molts arbres cremats per l'incendi de Paüls de l'any passat. Jordi García és un dels veïns afectats.
21: Això és estos il·luminats que tenim, que manen, que són una colla de tots de sinvergüences, perquè ho són, perquè sapiguem que hi ha hagut un incendi, el que no pot ser és tallar els pins i deixar tota la merda als barrancs.
17: Aquest dijous, la 80ena d'alumnes del poble podran tornar a l'escola. Segons Endesa, els veïns tornen a tenir llum. El Centre de Telecomunicacions de la Generalitat ha fet arribar una unitat mòbil perquè Xerta i els pobles del voltant tinguin cobertura telefònica.
5: El temps.
1: Doncs bé, sapiguem ara quina ha de ser la previsió meteorològica per les pròximes hores amb en Néstor Gómez.
0: Aquest dijous el temps canvia. Canvia cap a l'estabilitat, però no serà total, però sobretot canvia pel símbol de les temperatures, i és que baixaran clarament davant d'una situació de vent de component nord que arrossegarà aire fred cap a casa nostra. Per un costat, el que tindrem serà aquest vent de nord es materialitzarà en tramuntana a l'Empordà i en mestral a les Terres de l'Ebre. Aquest vent de nord provocarà que es quedin núvols acumulats al vessant nord del Pirineu i a la Vall d'Aran i al nord del Pallars Sobirà estarà tot el dia cobert i fins i tot amb precipitacions, que fins i tot durant la tarda apareixerà la neu amb una cota que anirà baixant fins als 2.000 o 1.900 metres. Per una altra banda, aquesta situació de vent de nord crearà una mica de rebuf, una mica de vent de mar cap a terra entre el Maresme i la Costa Brava, cosa que implicarà tant al matí com a la tarda la presència de ruixats que podrien ser localment intensos acompanyats de tempesta. I sobretot el que provocarà aquesta entrada de nord és una baixada important de les temperatures. Cal abrigar-se perquè s'espera esperen que les mínimes baixin fins als 10 graus a les comarques de l'interior i per sota dels 5 graus a les valls del Pirineu. El fred matinal tendirà a suavitzar-se de cara al migdia, però també baixaran respecte a aquests darrers dies. Les màximes a les comarques de l'interior avui no passaran dels 22 o 23 graus. En el cas de la Vall d'Aran, no passaran dels 12 graus. Déu-n'hi-do el fred que farà avui a l'àrea de la Vall d'Aran. I les més altes del país, cap al sud, cap al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, amb valors a l'entorn dels 24 graus.
5: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
1: Més qüestions. El Suprem encarrila l'amnistia per als dirigents de l'1 d'octubre. Fonts de l'Alt Tribunal consultades per 3CAT Info apunten que no posaran traves a l'aplicació de la llei per ordre del Constitucional i que en primera instància resoldran la qüestió per als condemnats que encara estan inhabilitats per si tenen intenció de presentar-se a les generals del 29 de novembre. Són Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva i Dolors Bassa. El termini perquè els partits presentin les llistes electorals acaba el 26 d'octubre i els magistrats volen tenir-ho tancat abans per a Carles Puigdemont i la resta d'exiliats, però l'espera probablement serà una mica més llarga, i és que un cop han rebut formalment la sentència del TC, els jutges han mogut fitxa i ja han demanat a les parts que es pronunciïn. Tenen temps de fer-ho fins divendres de la setmana que ve. Després el Suprem decidirà si posa fi o no a la causa. Precisament Puigdemont vol esperar-se en aquest arxivament definitiu del cas per tornar a Catalunya amb plenes garanties que no l'arrestaran, tot i que el ministre de Justícia, Félix Bolaños, diu que ara mateix ja es dona aquest context.
3: Ayer se levantaron las órdenes de detención. Esto significa que podrían regresar a Cataluña esta misma mañana, si quisieran, porque ya no tienen ninguna posibilidad de ser detenidos.
1: Junts, a més, insisteix que el retorn de l'expresident serà des del vessant institucional i no de partit, i reconeixen que l'avançament electoral, en aquest sentit, els ha descol·locat. Jordi Turull és el número 2 del partit.
22: La campanya electoral ho desmanega tot, perquè això transcendeix d'unes eleccions, igual que tot el que està la persecució durant tot aquest temps de les persones que estan a l'exili i els que hem estat a la presó, i tot plegat transcendia del que són les sigles d'un partit i d'un combat electoral.
1: Els juntaires, però, no tanquen la porta a un retorn de Puigdemont abans de les eleccions. Això mentre Junts també comença la precampanya assegurant que no tornaran a investir Pedro Sánchez ni tampoc els candidats del PP i de Vox. El secretari general, Jordi Turull, s'hi ha compromès en una entrevista a TV3 i ha admès que fer costat al president espanyol els ha desgastat.
22: Nosaltres a Pedro Sánchez no l'investirem, perquè és que n'hem sortit escaldats d'aquesta persona, però molt escaldats. L'acord de Brussel·les, que era un acord en termes històrics, quan era una llera una ceba, sempre trobant excuses.
1: I pel que fa a les esquerres del PSOE, Ada Colau és a un pas de ser la candidata del Front Ampli a les pròximes eleccions generals. Part de l'actual Sumar aposta perquè l'exalcaldessa de Barcelona sigui la presidenciable des de la llista de la capital catalana. El seu nom, que ha proposat Més Madrid, genera incomoditat, però dins de l'espai polític a l'esquerra del PSOE, en ple procés ara de reorganització. Acusen Més Madrid d'haver trencat la discreció de les negociacions. Per la seva banda, Més Madrid ha acceptat el lideratge de Colau perquè a canvi s'asseguraria tenir noms del seu partit als primers llocs de la llista per a les generals. I això implicaria que Podem no tindria representació a les primeres posicions. Tant des de l'entorn de Colau com des dels comuns asseguren que les negociacions continuen obertes i confien que es pugui arribar a un acord amb totes les formacions. Per la banda dels comuns, l'actual ministre Ernest Urtasun també s'havia postulat per ser el número 1 per Catalunya. Esquerra Unida ja s'ha posicionat obertament a favor de la figura d'Ada Colau i el seu líder, Antonio Maillo, ha defensat el consens entre les formacions.
23: Un proyecto colectivo, un proyecto de país, un proyecto común, que anteponga los intereses colectivos y comunes sobre los intereses personales.
1: La ministra de Sanitat, Mònica García, seria la candidata del Front Ampli per Madrid.
5: 3CAT Info.
1: El govern francès rebaixa el to contra els estudiants que aquestes setmanes han sortit al carrer l'endemà d'haver assegurat que aquestes protestes són les més violentes en dècades. El primer ministre, Sébastien Lecornu, ha comparegut la vigília d'una nova jornada de mobilitzacions sense anunciar cap mesura en favor d'ells. Tot i així, l'executiu ha prohibit l'ús de granades ensordidores, com la que dilluns va mutilar un jove. París, Isabel Galí.
2: El primer ministre francès no ha promès res concret als estudiants que ja han confirmat que aquest dijous es tornen a manifestar a la tarda. Sébastien Lecornu s'ha compromès a valorar 5 de les seves 10 reivindicacions i les presentarà a finals d'octubre a l'Assemblea Nacional. On sí que s'ha notat un petit canvi és en el to amb què ha parlat de l'actuació de la policia, que ja té obertes 18 investigacions per accions irregulars. Sense criticar directament els antidisturbis, Lecornu ha dit que el govern mai va donar l'ordre de confrontar els manifestants, sinó de protegir els instituts.
4: Les forces de l'ordre han d'actuar de manera proporcionada, encara que sigui en circumstàncies molt difícils, i vull reiterar-los el nostre suport. Però quan un jove resulta greument ferit, les investigacions han d'aclarir els fets amb total transparència, com passa amb qualsevol dany causat a les persones. Ahir ja ho vaig dir a l'Assemblea Nacional, el respecte a l'estat de dret és obligatori per a tothom.
2: El missatge televisat a tots els francesos sense preguntes semblava més dirigit als pares que als mateixos alumnes de secundària, als quals no s'hi ha referit directament. El govern actuarà amb pragmatisme davant la protesta, ha reblat.
5: 3CAT Info.

0: El Ministeri de Cultura ha distingit aquest dimecres la cantant Rosalía amb el Premi Nacional de Músiques Actuals 2026. El jurat ha valorat la transcendència artística del seu disc Lux, publicat l'any passat, amb èxits com aquest La Perla, també Sauvignon Blanc o La Rumba del Perdón, per la seva proposta musical ambiciosa, innovadora i transformadora. Un àlbum, argumenten, que eleva els límits creatius i que ha rebut el reconeixement unànime de crítica i públic. El jurat també destaca la trajectòria internacional de l'artista de Sant Esteve Sesrovires, caracteritzada per la investigació, el risc i l'evolució creativa a través de la recerca d'un llenguatge sonor propi que transcendeix gèneres, estils i èpoques. El text conclou dient que Rosalía té una enorme capacitat per combinar avantguarda i patrimoni. El premi del Ministeri està dotat amb 30.000 euros. I la Fundació Fotocol·lectània de Barcelona convida a mirar la seva col·lecció a través d'uns altres ulls, ni més ni menys que els de Florian Ebner, cap de fotografia del Centre Pompidou de París. La mostra, que obre al públic aquest dijous, parla de l'evolució de la societat espanyola i de la fotografia mateixa des de mitjans del segle passat fins ara. Titulada Emancipacions, conté 160 obres d'autors clàssics com Ramon Masats, també figures clau com Colita, i creadors contemporanis com Joan Fontcuberta.
1: 3CAT Info. Esports.
0: Repassem ara l'actualitat esportiva amb en Sergi Andreu.
2: S'han acabat els compromisos de seleccions i les 3 setmanes d'aturada, i això vol dir que la gran majoria d'internacionals ja han tornat als seus clubs, i els pocs que falten ho faran aquest dijous, com és el cas dels que van jugar en el Croàcia-Espanya. Justament al Barça aquest dimecres ja s'han incorporat als entrenaments Koundé, Cancelo, Marc Bernal i Xavi Espar. La gran novetat, però, ha estat la presència de Joan Garcia, que sembla que ha fet net de la seva lesió al genoll i estaria disponible per la represa de la Lliga dissabte al Camp Nou contra el Getafe. A l'Espanyol, aquest dijous s'incorporen Roberto Fernández i l'eslové Vanja Derkusic. Mentrestant, la gran notícia és la possible reaparició de Javi Puado divendres al camp del Màlaga. Està previst que el capità viatgi amb l'expedició blanquiblava cap a Andalusia aquest mateix dijous. Encara en clau perica, aquest dimecres s'ha inaugurat i s'ha descobert oficialment la figura de cera de Dani Jarque al Museu de Cera de Barcelona, en un acte emotiu encapçalat pel president de la Generalitat, Salvador Illa. El president de la Fundació de l'Espanyol, Antoni Fernández Teixidor, s'hi ha referit d'aquesta manera.
3: En Jarque és la síntesi dels valors de l'Espanyol. No només és un gran jugador de futbol, no només va ser un dels nostres, no només és un etern com a capità, és que és la síntesi de tots aquells valors que volem inculcar als nanos petits des de que apareixen per l'Espanyol, i que volem que representi a la nostra afició, i que volem que representi els nostres colors. Per això avui, amb un acte com aquest, el fem universal.
2: D'altra banda, ja podeu escoltar un nou capítol del podcast Espanyol Reservat al web i a l'app de Catalunya Ràdio, en aquesta ocasió dedicat als 25 anys de la ciutat esportiva de Sant Adrià i al futbol base blanquiblau. En parlem amb dos exjugadors del planter, Javi López i Javi Chica, que actualment és un dels màxims responsables del futbol formatiu de la 21. Poques hores després del comiat de Leo Messi amb la selecció argentina, un altre exjugador del Barça, Pedro Rodríguez, ha anunciat la seva retirada, en aquest cas del futbol professional. Als 39 anys, l'extrem canari ha anunciat a les xarxes socials que plega allà on tot va començar, al Camp Nou, on justament també es farà l'acte de comiat oficial aquest divendres al migdia.
4: Hoy vuelvo donde empezó todo, para cerrar una etapa maravillosa. Siento que es el momento. Gracias a mis compañeros. Lo mejor no han sido los títulos, habéis sido vosotros. Gracias a los clubes que me abrieron sus puertas. Gracias a los entrenadores que confiaron en mí. Gracias a las aficiones por tanto cariño. Y gracias a mis hijos, a mi familia y a mis amigos. Gracias, fútbol, por hacerme tan feliz.
2: Pedro ha guanyat 3 Champions i 5 Lligues amb el Barça, una Premier League amb el Chelsea i un Mundial amb la selecció espanyola, entre molts altres títols. En clau internacional, el tècnic basc Mikel Arteta ha renovat el seu contracte amb l'Arsenal fins al 2030. I David Silva torna al futbol professional 3 anys després de la seva retirada a la Reial Societat. El jugador canari ha fitxat als 40 anys pel Suprem Sha Tin, un equip de la Lliga de Hong Kong.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: En bàsquet, a l'Eurocup, victòria del Manresa a la segona jornada d'aquesta competició europea davant de l'Ulm alemany per 101-89. Tot i el triomf, el tècnic de l'equip del Bages, Diego Campos, s'ha mostrat autocrític.
5: Sí, però la victòria és la conseqüència de jugar millor. No tot és guanyar o perdre. No defensem com necessitem. I això és el que m'emprenya, però no m'emprenyo amb els jugadors. M'emprenyo amb mi perquè jo sóc el responsable de que defensen bé des del primer dia de la Lliga. Per mi és més important seguir millorant l'execució de totes les situacions en equip durant molts minuts. És el que hem d'entendre, hem de fer.
2: I a la Champions masculina de waterpolo ha debutat l'actual campió, l'Atlètic Barcelonet, aquest dimecres davant del Novi de Sèrbia. Ha guanyat per 15-12. I el Barça d'handbol juga aquest dijous contra el Dinamo de Bucarest a la Champions. Justament el porter Hallgrímsson no s'ha entrenat perquè té febre i és dubte pel partit. I el Mundial d'Hockey Patins, la selecció espanyola femenina, s'ha classificat matemàticament per les semifinals després de golejar l'Argentina per 7-1. Doblet de gols de la mataronina Aina Florenza. Victòria Porta ha fet el setè gol de l'equip espanyol. I el ciclista de Montbrió del Camp, Matthijs van Kerschove, s'ha proclamat subcampió d'Europa de contrarrellotge en la categoria sub-23.
1: 3CAT Info. Són 4:45.

0: Aquesta hora repassem algunes de les principals informacions que us hem explicat fins ara, com que ha mort Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys, que va ser desnonada a Madrid i es va convertir en el símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. La seva mort marca la vaga general convocada per l'11 de novembre. El sindicat de llogateres, Comissions Obreres i l'UGT, entre d'altres, diuen que la mort de la Mari Carmen ha de ser un impuls més per a la vaga. Nova jornada caòtica per als usuaris de Rodalies. La plantada dels maquinistes, que s'han negat a començar la jornada al·legant falta de garanties de seguretat després del temporal, ha provocat que aquest dimecres hagin circulat menys trens i molts ho hagin fet amb retards. El director de Rodalies Catalunya, Òscar Playà, assegura que mai hi ha hagut una situació de perill. I Protecció Civil manté en fase d'emergència el pla Inuncat a l'espera de l'última jornada de precipitacions d'aquest episodi de pluges. Aquest dimecres s'han trobat el cos de la tercera víctima del temporal. És un home de 43 anys que va quedar atrapat amb el seu cotxe a sota d'un pont de les Franqueses del Vallès. En paral·lel, es continua amb la recerca dels dos desapareguts. I de seguida us explicarem que hi ha almenys 24 morts, 5 d'ells nens, en un atac rus contra diferents ciutats d'Ucraïna el dia que Vladimir Putin ha fet 74 anys. També hi ha hagut danys en diferents infraestructures. El president ucraïnès ho ha qualificat d'hàbil i ha advertit que el Kremlin prepara una acció a més gran escala. El sindicat majoritari Metges de Catalunya manté la vaga indefinida a partir del 28 d'octubre, tot i la convocatòria d'eleccions generals i la caiguda del decret de l'Estatut Marc del govern espanyol. Els sindicats de metges d'àmbit espanyol sí que han posposat la vaga perquè consideren que ara el govern espanyol no té capacitat real de negociar. I èxit del primer dels quatre concerts de comiat d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Milers de persones s'han entregat al grup en una actuació en què han sonat hits com La gent que estimo. Els esports, què destaquem, Sergi?
1: Que el Barça i l'Espanyol recuperaran aquest dijous ja tots els seus internacionals. De fet, el Barça aquest dimecres ja s'han entrenat amb normalitat. Koundé, Marc Bernal, Xavi Espar i João Cancelo també s'han entrenat. Joan García ja ha recuperat de la seva lesió al genoll. I explicarem també que en bàsquet, a l'Eurocup, el Manresa ha guanyat el Nou Congost davant de l'Ulm d'Alemanya per 101-89.
0: I pel que fa al temps, canvi de situació davant l'entrada de vent de nord. El dia serà solellat, amb ruixats entre el Maresme i l'Empordà. També plourà a la Vall d'Aran, amb neu per sobre dels 2.000 metres. Bufarà la tramuntana a l'Empordà i el mestral a l'Ebre. I de bon matí caldrà abrigar-se perquè farà fresca o fins i tot fred. Ha mort Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada del seu pis de Madrid i que s'ha convertit en un símbol de la lluita antidesnonaments. El seu cas ha estat un revulsiu del moviment pel dret a l'habitatge. La Mari Carmen ha mort a l'Hospital Gregorio Marañón, de la capital espanyola, on estava ingressada des que la van fer fora de casa seva. Des d'allà van registrar aquest missatge.
2: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya.
0: Finalment, els seus representants legals i el sindicat de llogateres van arribar a un acord amb el fons immobiliari propietari del seu pis perquè no hagués de pagar un lloguer massa elevat pels seus ingressos. L'acord no ha arribat a temps, però, perquè la Mari Carmen no ha pogut tornar a casa. Sigui com sigui, la mort de la Mari Carmen marca la convocatòria de vaga general de l'11 de novembre. Els sindicats, Comissions Obreres, la UGT i el sindicat de llogateres, entre d'altres, han escenificat la convocatòria conjunta de vaga pel dret a l'habitatge, els salaris dignes i contra l'encariment del cost de la vida en una roda de premsa que s'ha vist sorpresa per aquesta mort de la Mari Carmen. La portaveu del sindicat de llogateres, Carme Carazo, ha assegurat que la tiren endavant també en record seu.
3: Hem d'aconseguir que aquesta vaga sigui un èxit perquè sabem que la història avança gràcies a les vagues generals. I aquesta vaga la guanyarem i la guanyarem per la Mari Carmen.
0: Els sindicats defensen que ara és el moment de sumar esforços perquè se solucioni la crisi habitacional, però també per reclamar salaris dignes i un cost de vida que sigui assumible. La portaveu de Comissions Obreres, Belén López Sánchez, assegura que la convocatòria serà un èxit.
4: Tenim dret de participar en aquest debat electoral per dir quines són les nostres propostes i com volem la societat que surti d'aquestes eleccions. I estem segures que aquesta vaga serà un èxit, perquè la classe treballadora no podem més.
0: I des de l'UGT, Camil Ros ha dit que no és una vaga improvisada.
5: I, evidentment, a partir tots dels fets ocorreguts i de l'esclat de mobilització que va sortir arrel de la Mari Carmen, ha estat un element determinant. L'altre element determinant és la votació al Congrés de Diputats, que les dretes tomben de forma inhumana aquells decrets.
0: La convocatòria serà tot just dos dies abans que comenci la campanya electoral per a les eleccions generals del 29 de novembre. Aquesta serà la primera vaga general que els grans sindicats estatals convoquen des del 2012. Llavors se'n van fer dues, una contra la reforma laboral del PP i una altra contra les retallades. I això mentre el Sindicat Metges de Catalunya manté la vaga indefinida que ha de començar el 28 d'octubre, tot i la convocatòria d'eleccions generals. La decisió de mantenir l'aturada arriba després que els sindicats d'àmbit espanyol sí que hagin ajornat la mobilització per la convocatòria electoral, perquè creuen que amb un govern en funcions no es pot negociar. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart.
6: La convocatòria a nivell català té una sèrie de reivindicacions que depenen total i exclusivament del govern català. No té cap mena de sentit posposar aquesta convocatòria, tenint en compte que amb qui hem de seure té la capacitat i té tota la legitimitat per seure-hi.
0: Metges de Catalunya defensa que moltes de les coses que denuncien, com ara la falta de personal o l'accés d'hores de feina i guàrdies de més de 24 hores, depenen exclusivament del Departament de Salut.
7: 3CAT Info.
0: I avui ha estat una nova jornada caòtica per als usuaris de Rodalies. La plantada dels maquinistes, que s'han negat a començar la jornada al·legant falta de garanties de seguretat després del temporal, ha provocat la falta de combois i molts retards durant tota la jornada. A última hora s'ha pogut recuperar el servei en alguna de les línies, Joan Garcia.
8: La represa del tram nord de l'R4 cap a Sabadell, Terrassa i Manresa a l'entrada de vespre ha sigut la millor notícia d'un dimecres dominat per l'incertesa a Sants. El que deien les pantalles no era cap garantia que es complís a les vies. I sense informadors, des de mitja tarda a les andanes hi havia molta confusió.
9: He arribat fa 10 minuts, allà dalt m'han canviat l'andana, que no anaven els la 8, apretem a córrer i portem aquí 10 minuts. El tren a les fosques, no hi ha cap mena d'informació, la megafonia és un desastre, as always, i llavors, bueno, no ho sé, fins que diguin alguna cosa.
8: Amb una xarxa de Rodalies canviant cada dia, molts usuaris queden ben despistats. N'hem trobat que esperaven trens que no constava que haguessin de passar avui.
10: Jo haig d'anar a Caldes de Malavella. Direcció Figueres, Girona.
11: Però això és R11.
10: R11, sí.
11: R11 no te'n passarà cap avui, per aquí.
8: La Generalitat ha reforçat el servei d'autobusos interurbans amb 50 vehicles per absorbir la demanda i poder cobrir els principals corredors, sobretot els del Maresme, el Penedès i la Rodalia de Barcelona.
0: Com dèiem, una plantada dels maquinistes ha deixat sense trens la xarxa ferroviària del país des de primera hora d'aquest dimecres. Els sindicats ho han justificat per la falta de seguretat després dels últims aiguats. El portaveu del sindicat ferroviari, Joan Rodríguez, ha assegurat al Catalunya Migdia que s'han incomplert els protocols de seguretat acordats després de l'accident de Gelida.
12: Que un cop es realitzessin aquestes marxes blanques que han d'assegurar la seguretat en tots els recorreguts de la xarxa, s'emetria un informe a la representació legal de les persones treballadores i els propis treballadors que garantís la seguretat. Aquest informe no ha arribat fins avui a les 6 del matí.
0: Ara ve el director de Rodalies Catalunya, Òscar Playà, assegura que mai hi ha hagut una situació de perill.
13: Que són uns informes addicionals, i avui això vull deixar-ho molt clar. És a dir, la seguretat, ahir van circular els trens, de forma segura, un cop es van aplicar els procediments de seguretat. La seguretat no és subjectiva, la seguretat és molt objectiva, basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe, i això ho vull deixar molt clar.
0: Playà assegura que des de l'accident de Gelida s'han intensificat els treballs de reparació de vies i talussos, tot i que ha reconegut que el risc zero no existeix.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Almenys 28 morts i un centenar de ferits a Ucraïna en una de les onades d'atacs amb drons i míssils més fortes llançades per Rússia. 19 de les víctimes, 3 de les quals tenien un any, han mort en l'atac contra un edifici residencial de 5 plantes en una població al centre del país. Els serveis d'emergència encara treballen per trobar gent sota la runa. Els 70 míssils i 130 drons llançats per Moscou també han causat danys en infraestructures energètiques, d'aigua i de transport. Pel president ucraïnès Volodymyr Zelensky, això és una celebració macabra de l'aniversari de Vladimir Putin, que aquest dimecres ha fet 74 anys.
14: Aquest és el tipus de regal que Putin es fa a si mateix pel seu aniversari. La mort de nens, la mort de gent.
0: Zelensky ha demanat a la població que es prengui seriosament els avisos i adverteix que Rússia prepara un atac a gran escala. El líder ucraïnès ha informat que en les últimes hores les forces ucraïneses han atacat 4 objectius a Rússia, entre els quals instal·lacions petrolieres i un camp d'entrenament. També hi ha hagut 2 morts per un dron ucraïnès a la zona ocupada per Rússia de Kherson, segons el governador. Mentrestant, 5 palestins de Gaza i un de Cisjordània han mort aquest dimecres a mans de l'exèrcit israelià, coincidint amb el 3er aniversari dels atacs de Hamas. En el cas de la franja, els militars han justificat l'agressió per eliminar terroristes. Als territoris ocupats, un home que acollia olives ha estat atacat per uns colons israelians i després per les forces de seguretat, argumentant que portava un objecte sospitós. Les dues accions revelen el dia a dia dels palestins, víctimes d'una persecució política i militar sistemàtica que ha deixat més de 75.000 morts i acusacions de genocidi per part del Tribunal Penal Internacional contra Benjamin Netanyahu. Mentrestant, al sud d'Israel, molts israelians han commemorat en diversos kibbutz a prop de la frontera de Gaza el 3er aniversari dels atacs que van dur a terme milicians palestins i que van deixar prop de 1.200 morts. La guerra ha deixat a Gaza arrasada i en una situació humanitària crítica. I seguim en plana internacional perquè als Estats Units els advocats de Krista Pike, la dona víctima d'una execució fallida, s'han posat en marxa després d'anunciar que la condemnada està conscient i parla. Una jutge de Tennessee ha aprovat preservar les xeringues i la resta de proves d'aquest incident a petició dels lletrats davant la possibilitat que vulguin tornar a intentar executar-la. Washington, Oriol Serra.
15: Ha transcorregut una setmana d'ençà que Krista Pike va sobreviure una doble dosi d'injeccions letals a la presó de Nashville, on es va dur a terme la seva execució. Krista Pike ha recuperat la consciència a les últimes hores i fins i tot ha parlat, però el seu futur és incert. No es pot descartar que la justícia decideixi repetir l'execució més endavant, tot i que no hi ha precedents d'un cas similar. De moment, una jutgessa ha acceptat la petició de la defensa perquè es preservin totes les proves relacionades amb l'execució fallida. Des de les xeringues fins a les restes de substàncies letals i anestèsiques i fins a qualsevol material o utensili utilitzat. Així és com ho ha anunciat un dels advocats.
16: L'Estat no s'ha compromès que la senyora Pike no sigui objecte d'una futura execució i les proves que ara volem preservar són rellevants per a qualsevol impugnació futura que ella pugui plantejar, ja que, tal com vam afirmar, al gener és probable que passi el mateix.
15: En paral·lel, a Texas es podria produir de manera imminent l'execució d'un home de 46 anys condemnat per l'assassinat d'una botiguera de 42 l'any 2000. En cas de confirmar-se, es tractaria de la 30a aplicació de la pena de mort als Estats Units aquest any, totes per injecció letal.
0: Rússia nega que hi hagi cap risc epidemiològic a Sibèria després de la mort d'una investigadora que estudiava la pesta. El president dels Estats Units, Donald Trump, s'ha mostrat confiat que no es tracta de cap arma bacteriològica.
17: No creiem que ho sigui. Aviat ho sabrem, però no ho creiem. Si els escoltes diuen que està tot sota control, però ja sabem que això ja s'ha dit sobre altres coses, així que esperem que estigui controlat. És una situació molt complicada i complexa, i diuen que està molt controlada. Esperem que no ho sigui.
0: Mentrestant, però, l'Organització Mundial de la Salut demana més informació a les autoritats sanitàries russes per poder avaluar el perill d'un possible brot. Moscou, Cristina Solías.
18: L'organisme rus de salut pública insisteix que la situació és tranquil·la, que el 90% dels contactes de la víctima ja no estan confinats i que cap d'ells ha donat positiu per malaltia infecciosa. També defensa que Daria Shipilova estava vacunada contra la pesta i que en tot moment es van aplicar els protocols de seguretat corresponents. Ara bé, l'OMS diu que aquesta informació és insuficient i fins i tot assegura que intenta verificar un possible segon cas de pesta, un rumor que el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, ha desmentit absolutament.
14: L'Organització Mundial de la Salut ha estat informada degudament, d'acord amb la pràctica habitual. Gran part del que estan publicant els mitjans sobre aquesta situació és informació falsa.
18: Les autoritats russes continuen sense aclarir les causes de la mort de la treballadora que va patir una malaltia pulmonar fulminant, però un dels fets que ha generat més inquietud entre la població d'Irkutsk són els protocols extraordinaris que s'estan seguint. Per exemple, el bloc de pisos on vivia la investigadora hi han anat equips amb granotes taronja de protecció biològica a desinfectar-lo fins a 3 vegades.
7: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
19: Aquest dijous el temps canvia. Canvia cap a l'estabilitat, però no serà total, però sobretot canvia pel símbol de les temperatures, i és que baixaran clarament davant d'una situació de vent de component nord que arrossegarà aire fred cap a casa nostra. Per un costat, el que tindrem serà aquest vent de nord, es materialitzarà en tramuntana a l'Empordà i en mestral a les Terres de l'Ebre. Aquest vent de nord provocarà que es quedin núvols acumulats al vessant nord del Pirineu i a la Vall d'Aran i al nord del Pallars Sobirà estarà tot el dia cobert i fins i tot amb precipitacions, que fins i tot durant la tarda apareixerà la neu amb una cota que anirà baixant fins als 2.000 o 1.900 metres. Per una altra banda, aquesta situació de vent de nord crearà una mica de rebuf, una mica de vent de mar cap a terra entre el Maresme i la Costa Brava, cosa que implicarà tant al matí com a la tarda la presència de ruixats que podrien ser localment intensos acompanyats de tempesta. I sobretot el que provocarà aquesta entrada de nord és una baixada important de les temperatures. Cal abrigar-se perquè s'esperen que les mínimes baixin fins als 10 graus a les comarques de l'interior i per sota dels 5 graus a les valls del Pirineu. El fred matinal tendirà a suavitzar-se de cara al migdia, però també baixaran respecte a aquests darrers dies. Les màximes a les comarques de l'interior avui no passaran dels 22 o 23 graus. En el cas de la Vall d'Aran, no passaran dels 12 graus. Déu-n'hi-do el fred que farà avui a l'àrea de la Vall d'Aran. I les més altes del país, cap al sud, cap al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, amb valors a l'entorn dels 24 graus.
0: Doncs bé, Protecció Civil manté la fase d'emergència del Pla Inuncat a l'espera d'aquesta última jornada de precipitacions de l'episodi de pluges. Aquest dijous pot ploure al litoral central i nord del país i avisos grocs del Meteocat activats per precipitacions que poden arribar a 20 litres en mitja hora. Es tracta de l'últim dia de temps inestable i en aquest cas anirà acompanyat, com sentíem ara de Néstor, d'un vent que pot portar complicacions, tal com destacava Catalunya Nit, la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
20: Perquè aquest vent trobarà molt, molt mullada la terra i llavors és fàcil que algun arbre, alguna branca, algun element que hagi quedat malament de les pluges d'aquest dia, doncs el pugui fer voleiar o el pugui acabar de trencar.
0: Un episodi de pluges que afecta Catalunya des del cap de setmana i que s'ha cobrat la tercera víctima. Aquest dimecres, equips de manteniment que encara treien l'aigua acumulada sota d'un pont de les Franqueses del Vallès han trobat el cadàver d'un home de 43 anys de qui es va denunciar la desaparició el dia abans. En paral·lel, continua la recerca del menor desaparegut a Granollers des de dilluns i també de l'home que dos testimonis van veure com queia en una riera a Pineda. Les donacions de sang han caigut un 50% durant aquest últim episodi de pluja intensa. El Banc de Sang i Teixits de Catalunya va haver de suspendre les campanyes previstes a tot el litoral i va activar una crida específica a les Terres de Lleida, on no hi havia restriccions de mobilitat. Joan Ramon Grífols és el director assistencial del Banc de Sang.
21: Al cancel·lar tota una sèrie de campanyes, les donacions que preveien obtenir no són les que estaven previstes, d'aquí que aquest coixí de seguretat que nosaltres sempre tenim, òbviament és més prim. L'hem d'intentar engruixir una altra vegada.
0: Des del Banc de Sang admeten que el canvi climàtic els està afectant i treballen per tenir la capacitat d'adaptar-se a aquests fenòmens.
21: Hem de tenir aquesta capacitat d'adaptació en funció dels esdeveniments que vagin sorgint, en aquest cas climatològics. Això és el que es va fer aquest cap de setmana a Lleida. Vam convocar pràcticament en qüestió d'hores a tota una sèrie de donants per intentar recuperar totes les donacions que vam deixar de fer.
0: D'altra banda, la xarxa sanitària catalana va recuperar la normalitat després de les pluges. Tot i això, l'Hospital Vall d'Hebron continua amb 3 quiròfans aturats i el de Granollers, l'àrea de farmàcia, continua afectada i la medicació oncològica que s'hi elaborava s'està fent de manera temporal al Parc Taulí de Sabadell. A l'Hospital de Bellvitge, una de les 3 sales d'hemodinàmica, la unitat que diagnostica i tracta problemes de circulació sanguínia, continua tancada pels despreniments del sostre.
7: 3CAT Info.
0: Més qüestions. L'Audiència de Lleida ha condemnat a 12 anys de presó i a 20 anys de llibertat vigilada un home que va violar dues dones a la ciutat en menys de 2 mesos. El processat ha reconegut els fets. Lleida, Júlia Albacar.
22: La primera violació va passar el 7 de gener del 2024 a l'interior d'una tenda de campanya que l'home tenia muntada a la canalització del riu Segre. La segona va ser poques setmanes després, el 29 de febrer, en una fàbrica abandonada. La fiscalia demanava inicialment 24 anys de presó pels dos delictes, però finalment s'ha acabat rebaixant la condemna a 12 gràcies a l'acord a què han arribat acusació i defensa. Les dues víctimes són dos dones en situació vulnerable. A la primera, l'home la va convidar a fumar a l'interior de la seva tenda de campanya i un cop hi va accedir, la va colpejar de forma violenta i la va retenir durant hores mentre l'agredia sexualment. La segona va accedir inicialment a mantenir relacions sexuals amb ell a canvi de diners, però l'home es va posar violent i quan ella va voler marxar la va acabar agredint. L'home el van detenir uns mesos després dels fets en una finca agrícola a Flix, a la Ribera d'Ebre. Les dues sentències ja són fermes i el condemnat també haurà de pagar 5.000 i 3.000 euros a cadascuna de les víctimes.
0: I l'autor confés de la mort de Carla Fernández l'any 2023 declara davant del jurat popular que no volia fer mal a la seva exparella quan li va fer una clau d'arts marcials en dues ocasions. Sosté que la va escanyar per evitar que cridés i ha negat que l'agredís sexualment. Girona, Laia Claret.
18: Segons ha relatat, va esperar que la víctima tornés a casa de la feina, la va atacar per l'esquena tan bon punt va obrir la porta i li va fer una tècnica d'arts marcials. El processat sosté que la va escanyar per evitar que cridés i que el pogués reconèixer.
1: No. Quería apretar.
2: ¿Quería apretar?
1: No, quería apretar,
2: no quería apretar.
1: De esa forma. Porque podía hacerle daño y no quería hacerle daño.
18: Durant l'interrogatori ha negat que l'agredís sexualment, tal i com sostenen les acusacions. Segons la seva versió, la va despullar sense cap ànim sexual i li va posar la mà al pit per comprovar els batecs del cor. El judici es fa en jurat popular. A l'audiència de Girona, la defensa ho considera un homicidi. L'acusació ho qualifica d'assassinat i li reclama presó permanent revisable.
7: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Aquesta nit sí, aquesta nit el temps ho ha permès i ha començat el compte enrere per al comiat definitiu d'Oques Grasses. La banda osonenca ha fet el primer dels quatre concerts consecutius a l'Estadi Olímpic de Barcelona, que posen fi a 14 anys de carrera musical. Estadi Olímpic de Barcelona, Marc Ruiz.
3: El concert de comiat d'Oques Grasses està al nivell de les grans gires. Una pantalla enorme ocupa tota la banda de l'estadi on hi ha l'escenari i només arrencar ja hi ha hagut focs artificials. Han començat amb la banda a la Porta Monumental, enmig de les graderies, i de cop i volta Josep Montero ha aparegut en un escenari petit, enmig del públic, per cantar Corre pels camps, amb la seva característica guitarreta. Ha agraït el suport del públic i el cel s'ha omplert de focs, mentre un cor de gospel començava a cantar els primers compassos de Vull petar-ho, i després s'hi ha afegit tot Oques Grasses i un quartet de corda. L'arrencada ha estat atòmica perquè després han enllaçat Està Guai i Elefants. I el públic en tot moment ha estat un altre membre d'Oques fent les cançons gegants. Això ha estat especialment evident a com està el pati. Josep Montero ha baixat al pati precisament a posar-li el micròfon als fans i fer que la cantessin. A passos importants, com és canònic, els fans ho han celebrat fent voler a la samarreta. I els hits com El dia i la nit, In the night o La salsera Bye Bye han obert la gàbia dels himnes amb Serem ocells i les imprescindibles La gent que estimo de Llagrimeta i Sort de tu. Aquest és el primer dels quatre concerts de comiat d'Oques Grasses. Quan acabin, hauran dit adéu davant de 220.000 persones.
7: 3Cat Info.
0: Les biblioteques de Barcelona faran vaga aquest dijous després de la reunió d'aquest dimecres a la tarda entre el comitè d'empresa i l'Ajuntament de la ciutat, que ha acabat sense acord. La trobada ha durat 10 minuts, segons la Intersindical i la CGT, que denuncien que l'administració no ha portat cap proposta i els ha retret que mantinguin les seves demandes. Irene Lameiro és la delegada del comitè del Consorci de Biblioteques de Barcelona.
23: Sí que esperàvem una petita esquerda, una petita obertura, a partir de la qual poder treballar cap a una resolució. I no l'hem trobada. És que han vingut sense cap document, sense cap proposta. Han vingut a dir-nos que som massa exigents i que les demandes que tenim no són matèria de negociació.
0: També critiquen que l'Ajuntament ha convocat per aquest dijous la taula general de negociació amb un punt específic sobre biblioteques quan el personal de biblioteques no hi té representació. El Consorci de Biblioteques de Barcelona i l'Ajuntament de la ciutat, per la seva banda, han reiterat la seva voluntat de continuar treballant per arribar a un acord. El comitè d'empresa ha fet una crida a tancar les biblioteques de manera massiva aquest dijous i que els treballadors es concentrin al matí al carrer de l'Escà, on hi ha la seu de recursos humans de l'Ajuntament. I acabem també amb literatura perquè Martí Gironell torna a la novel·la històrica amb la publicació de Mala veïna, una novel·la ambientada a l'Empordà del segle XIX que ressegueix el poder senador de les dones remeieres. Avui ja és a les llibreries. Girona, Pau Bartrolí.
24: Martí Gironell recupera el seu gènere predilecte, la novel·la històrica, i s'endinsa en la llegenda de la Mala veïna, una curandera de la Garriguella, temuda pel seu caràcter, però a la vegada demandada per la seva habilitat per curar, gràcies al seu coneixement de la natura. Gironell pretén homenatjar aquesta saviesa femenina.
25: És un homenatge al llegat d'aquestes dones, no?, que van ser mal vistes, que van ser maltractades, que moltes d'elles van ser perseguides i tractades de bruixes, quan l'única cosa que feien era ser dipositàries d'un coneixement, posar-se al servei de la societat, curar, no?
24: La història està ambientada en l'entorn del castell de Peralada, de finals del segle XIX, on realitat i llegenda es donen de la mà.
25: Malaveïna, vull creure que és una dona que va existir, i que si no va existir, com a mínim, és barreja de moltes que en aquella època, aquí a l'Empordà i altres indrets de Catalunya, existien.
24: Al voltant seu s'entrellacen altres aspectes com la tradició vitivinícola, els secrets familiars i un amor impossible. La novel·la reivindica el paper de les dones que van viure als marges de la societat i que van ser perseguides per la seva saviesa.
0: Esports. Repassem l'actualitat esportiva amb en Sergi Andreu.
4: El Barça i l'Espanyol recuperen aquest dijous ja tots els seus internacionals després dels compromisos de seleccions. El Barça, aquest dimecres, de fet, ja han entrat en dinàmica de grup Koundé, Bernal, Xavi Espar i Joao Cancelo. També s'ha entrenat amb normalitat Joan García després de la seva lesió al genoll. S'han acabat els compromisos, per tant, de seleccions. A l'Espanyol també tornen aquest dijous Roberto Fernández i l'eslové Kusić. Però la notícia és que Javi Puado podria reaparèixer divendres contra el Màlaga. El capità viatjarà molt probablement amb l'expedició blanquiblava cap a Andalusia aquest dijous. Per cert, encara en clau perica, aquest dimecres s'ha inaugurat i descobert oficialment la figura de cera de Dani Jarque al Museu de Cera de Barcelona en un acte emotiu encapçalat pel president de la Generalitat, Salvador Illa, amb representants del club i la família del jugador. El president de la Fundació de l'Espanyol, Antoni Fernández Teixidor, s'hi ha referit d'aquesta manera.
5: Jo crec que és un treball esplèndid de l'escultor i veure l'impressiona. Dóna una prova exacta de la fidelitat de la figura que contemplem. I això jo crec que és un actiu pel museu i és un actiu pels barcelonins i és un honor per l'Espanyol, per la Fundació i per la família d'en Jarque, clar.
4: D'altra banda, ja podeu escoltar un nou capítol del podcast Espanyol Reservat al web i a l'app de Catalunya Ràdio, en aquest cas dedicat als 25 anys de la ciutat esportiva de Sant Adrià i al futbol base blanquiblau. En parlem amb dos exjugadors del planter, Javi López i Javi Chica, que actualment és un dels màxims responsables del futbol formatiu de la 21.
0: 3CAT Info.
4: Poques hores després del comiat de Leo Messi a l'Argentina amb la seva selecció, un altre exjugador del Barça, Pedro Rodríguez, ha anunciat la seva retirada, en aquest cas, del futbol professional. Als 39 anys, l'extrem canari ha anunciat a les xarxes socials que plega allà on va començar tot, al Camp Nou. I justament al Camp Nou també es farà l'acte de comiat de Pedro aquest divendres al migdia.
6: Hoy vuelvo donde empezó todo, para cerrar una etapa maravillosa. Siento que es el momento. Gracias a mis compañeros. Lo mejor no han sido los títulos, habéis sido vosotros. Gracias a los clubes que me abrieron sus puertas. Gracias a los entrenadores que confiaron en mí. Gracias a las aficiones por tanto cariño. Y gracias a mis hijos, a mi familia y a mis amigos. Gracias, fútbol, por hacerme tan feliz.
4: Entre molts altres títols, Pedro ha guanyat 3 Champions i 5 Lligues amb el Barça, una Premier League amb el Chelsea i un Mundial amb la selecció espanyola. Més qüestions? Parlem ara de bàsquet.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: El Kitzenas Manresa ha guanyat l'Ulm alemany en la segona jornada de l'Eurocup. El conjunt manresà s'ha imposat per 101-89 i, malgrat la victòria, el tècnic Diego Ocampo s'ha mostrat força autocrític.
9: Altra vegada, en algun moment, empezamos bota, bota, bota, mi pelota, i eso no puede ser, la pelota no... I no és, no vull dir que és egoísmo, això. És ansietat. Ansietat, i jo vull resoldre aquesta situació i anotar ara, i tranquils, no. I és més fàcil passar la pilota, i a poc vas connectant. Els jugadors obtenen una mejora individual jugando per l'equip.
4: A la Champions masculina de waterpolo, aquest dimecres ha debutat l'actual campió, l'Atlètic Barceloneta, que ha vençut el Novi de Sèrbia per 15-12. I el Barça d'handbol juga aquest dijous contra el Dinamo de Bucarest a la Champions. Luis Frade, pivot portuguès del conjunt blaugrana, reconeix que l'equip ha d'acabar de fer net de la derrota al Mundial d'Egipte davant del Vesprem.
10: Obviamente que ha sido una derrota muy dura, pero hay que seguir, hay que limpiar bien la cabeza. Obviamente machacar un poco el cerebro mirando las cosas que hicimos mal e intentando mejorar. Pero ya está, ahora hay que, como he dicho, mirar hacia adelante y prepararnos para lo que ahí viene.
4: I al Mundial d'Hockey Patins, la selecció espanyola femenina s'ha classificat matemàticament per les semifinals després de golejar l'Argentina per 7-1, amb un doblet de gols de la mataronina Aina Florença i Victòria Porta, que ha fet el 7è gol de l'equip espanyol. I el ciclista de Montbrió del Camp, Matís Van Kerschove, s'ha proclamat subcampió d'Europa de contrarrellotge en la categoria sub-23. La medalla d'or ha estat per Héctor Álvarez de Benidorm.
7: Trescat Info.

Ha mort Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys que va ser desnonada a Madrid i que es va convertir en el símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. La seva mort marca la vaga general convocada per l'11 de novembre. El sindicat de llogateres, Comissions Obreres i la UGT, entre d'altres, diuen que la mort de la Mari Carmen ha de ser un impuls més per a la vaga. S'atura el desnonament d'un bloc del barri de Sant Andreu de Barcelona després que l'Ajuntament i la Generalitat hagin arribat a un principi d'acord per comprar l'edifici. Centenars d'activistes s'han concentrat aquest dimecres durant tot el dia per evitar el desnonament.

0: 3 anys, que va quedar atrapat amb el seu cotxe sota un pont de les Franqueses del Vallès. En paral·lel, es continua amb la recerca dels dos desapareguts. El Suprem es prepara per amnistiar els líders del procés en les pròximes setmanes. Segons fonts jurídiques, el tribunal preveu, d'entrada, desencallar l'aplicació de la llei per als condemnats amb la inhabilitació en curs abans del 26 d'octubre. Són Junqueras, Turull, Romeva i Bassa. El cas de Puigdemont pot trigar una mica més. L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, es perfila per ser la candidata del Front Ampli a les properes eleccions generals. Part de sumar aposta perquè Colau sigui la presidenciable, tot i que el seu nom genera malestar dins d'aquest espai polític a l'esquerra del PSOE. L'entorn de Colau i els comuns asseguren que les negociacions per configurar la llista continuen obertes. El govern francès rebaixa el to contra els estudiants que aquestes setmanes han sortit al carrer i prohibeix l'ús de granades ensordidores com la que dilluns va mutilar un noi de 15 anys. Tot i així, evita respondre a les demandes dels manifestants. Aquest dijous es preveu una nova jornada de mobilitzacions. I Rosalía ha estat distingida amb el Premi Nacional de Músiques Actuals 2026, que coincideix al Ministeri de Cultura. El jurat ha valorat la transcendència artística del seu disc, Lux, per la seva proposta musical ambiciosa, innovadora i transformadora.
1: Esports. El Barça i l'Espanyol recuperaran aquest dijous tots els seus internacionals. El Barça aquest dimecres ja han entrat en dinàmica de grup. Koundé, Marc Bernal, Xavi Espar i João Cancelo. A l'Espanyol aquest dijous recuperen Roberto Fernández i Derkusic, Javi Puado molt a prop de viatjar amb l'equip a Màlaga de cara al primer compromís de Lliga després de les seleccions. I en bàsquet, a l'Eurocup, triomf del Manresa al Nou Congost davant de l'Ulm d'Alemanya per 101-89.
0: I pel que fa al temps, canvi de situació davant l'entrada de vent del nord. El dia serà assolellat amb ruixats entre el Maresme i l'Empordà. També plourà a la Vall d'Aran amb neu per sobre dels 2.000 metres. Bufarà la tramuntana a l'Empordà i el mestral a l'Ebre. De bon matí caldrà abrigar-se, farà fresca o fins i tot fred.
2: 3Cat Info.
0: Bona nit, us informa Agustí Serrat. Ha mort Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada del seu pis de Madrid i que s'ha convertit en un símbol de la lluita antidesnonaments. El seu cas ha estat un revulsiu del moviment pel dret a l'habitatge. La Mari Carmen ha mort a l'Hospital Gregorio Marañón de Madrid, on estava ingressada des que la van fer fora de casa seva. Des d'allà va enregistrar aquest missatge.
3: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya.
0: Finalment, els seus representants legals i el sindicat de llogateres van arribar a un acord amb el fons immobiliari propietari del seu pis perquè no hagués de pagar un lloguer massa elevat pels seus ingressos. L'acord, però, no ha arribat a temps perquè la Mari Carmen no ha pogut tornar a casa seva. La mort de la Mari Carmen marca la convocatòria de vaga general de l'11 de novembre. Els sindicats, Comissions Obreres, la UGT i el sindicat de llogateres, entre d'altres, han escenificat la convocatòria conjunta de vaga pel dret a l'habitatge, els salaris dignes i contra l'encariment del cost de la vida en una roda de premsa que s'ha vist sorpresa per la mort de la Mari Carmen. La portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazo, ha assegurat que la tiren endavant també en record seu.
4: Hem d'aconseguir que aquesta vaga sigui un èxit perquè sabem que la història avança gràcies a les vagues generals. I aquesta vaga la guanyarem i la guanyarem per la Mari Carmen.
0: Els sindicats defensen que ara és el moment de sumar esforços perquè se solucioni la crisi habitacional, però també per reclamar salaris dignes i un cost en la vida que sigui assumible. La portaveu de Comissions Obreres, Belén López Sánchez, assegura que la convocatòria serà un èxit.
5: Tenim dret de participar en aquest debat electoral per dir quines són les nostres propostes i com volem la societat que surti d'aquestes eleccions. I estem segures que aquesta vaga serà un èxit, perquè la classe treballadora no podem més.
0: I des de l'UGT, Camil Ros ha dit que no és una vaga improvisada.
6: I, evidentment, a partir dels fets ocorreguts i de l'esclat de mobilització que va sortir arrel de la Mari Carmen, ha estat un element determinant. L'altre element determinant és la votació al Congrés de Diputats, que les dretes tomben de forma inhumana aquells decrets.
0: La convocatòria serà tot just dos dies abans que comenci la campanya electoral per a les eleccions generals del 29 de novembre. Aquesta serà la primera vaga general que els grans sindicats estatals convoquen des del 2012. Llavors se'n van fer dues, una contra la reforma laboral del PP i una altra contra les retallades. Però, com dèiem, un dels motius principals d'aquesta vaga és l'habitatge i relacionat amb

0: Això s'ha aturat el desnonament d'un bloc del barri de Sant Andreu de Barcelona després que l'Ajuntament i la Generalitat hagin arribat a un principi d'acord per comprar l'edifici. Centenars d'activistes s'han concentrat aquest dimecres durant tot el dia per evitar el desnonament. Barcelona, Roger Santaló.
1: La compra dels 18 pisos afectats es farà després que les negociacions entre l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i la propietat hagin durat tot el dia. Jordi Valls, tinent d'alcaldia d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, n'ha explicat els detalls en una compareixença express al vespre.
2: Hem assolit un principi d'acord amb la propietat per poder comprar aquest edifici i també fer-ho utilitzant i canalitzant-ho a través del fons d'emergència habitacional que va crear el govern de la Generalitat fa escassament 2 o 3 setmanes. Aquest fons ha de servir per situacions com aquestes i avui hem intentat utilitzar-lo.
1: La notícia s'ha rebut al carrer Llenguadoc del barri de Sant Andreu amb alegria, perquè s'ha evitat el desnonament de la trentena d'afectats després de 12 hores de concentració, però també amb escridassada contra el PSC, perquè consideren que només es mou per interessos electorals. Marta Espriu és la portaveu de la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya.
3: Nosaltres ho atribuïm, sí, clarament a la campanya. Probablement al PSC li interessava molt poc ara mateix tenir un desnonament mediàtic havent de fer fora per la força a través de Mossos d'Esquadra i de la Brimo a més de 500 persones a la porta, amb una imatge de resistència tan i tan nostrada com la que hem vist avui, i creiem que amb aquesta campanya, amb la possibilitat de que a partir de demà es posin en vigència aquests decrets dels que estàvem parlant, els interessava molt poc, suposem, al PSC, que la seva policia, els Mossos d'Esquadra, liderats per ells, executessin aquest desnonament.
1: La cancel·lació del desnonament arriba just abans de l'entrada en vigor del decret d'habitatge aprovat pel govern espanyol i que suspèn els desnonaments de persones vulnerables sense alternativa habitacional i que serà una realitat a partir d'aquest dijous.
0: A l'Hospitalet de Llobregat també s'ha aturat un desnonament al barri del centre de la ciutat. Era el segon intent de la comitiva judicial per desallotjar una família que té una filla menor. Activistes del sindicat de llogateres i mestres i famílies de l'escola on va la nena han format un grup per bloquejar la porta de l'immoble al carrer Baró de Maldà. Finalment, la comitiva judicial ha decidit no executar el desnonament i deixa que aquesta família vulnerable continuï vivint al pis de manera indefinida a l'espera que el jutge determini una nova ordre.
4: 3CAT Info.
0: Nova jornada caòtica pels usuaris de Rodalies. La plantada dels maquinistes, que s'han negat a començar la jornada al·legant falta de garanties de seguretat després del temporal, ha provocat la falta de combois i molts retards durant tota la jornada. A última hora s'ha pogut recuperar el servei en alguna de les línies, Joan Garcia.
5: La represa del tram nord de l'R4 cap a Sabadell, Terrassa i Manresa a l'entrada de vespre ha sigut la millor notícia d'un dimecres dominat per l'incertesa a Sants. El que deien les pantalles no era cap garantia que es complís a les vies. I sense informadors, des de mitja tarda a les andanes hi havia molta confusió.
6: He arribat fa 10 minuts, allà dalt m'han canviat l'andana, que no anaven els la 8, apretem a córrer i portem aquí 10 minuts. El tren a les fosques, no hi ha cap mena d'informació, la megafonia és un desastre, as always, i llavors, bueno, no ho sé, fins que diguin alguna cosa.
5: Amb una xarxa de Rodalies canviant cada dia, molts usuaris queden ben despistats. N'hem trobat que esperaven trens que no constava que haguessin de passar avui.
7: Jo haig d'anar a Caldes de Malavella. Direcció Figueres, Girona.
8: Però això és R11.
7: R11, sí.
8: R11 no te'n passarà cap avui, per aquí.
5: La Generalitat ha reforçat el servei d'autobusos interurbans amb 50 vehicles per absorbir la demanda i poder cobrir els principals corredors, sobretot els del Maresme, el Penedès i la Rodalia de Barcelona.
0: Com dèiem, una plantada dels maquinistes ha deixat sense trens la xarxa ferroviària del país des de primera hora d'aquest dimecres. Els sindicats ho han justificat per la falta de seguretat després dels últims aiguats. El portaveu del sindicat ferroviari, Joan Rodríguez, ha assegurat al Catalunya Migdia que s'han incomplert els protocols de seguretat acordats després de l'accident de Gelida.
9: Que un cop es realitzessin aquestes marxes blanques que han d'assegurar la seguretat en tots els recorreguts de la xarxa, s'emetria un informe a la representació legal de les persones treballadores i els propis treballadors que garantís la seguretat. Aquest informe no ha arribat fins avui a les 6 del matí.
0: El director de Rodalies de Catalunya, Òscar Playà, però assegura que mai hi ha hagut una situació de perill.
10: Que són uns informes addicionals, i avui això vull deixar-ho molt clar. És a dir, la seguretat, ahir van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat. La seguretat no és subjectiva, la seguretat és molt objectiva, basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe, i això ho vull deixar molt clar.
0: Playà assegura que des de l'accident de Gelida s'han intensificat els treballs de reparació de vies i de l'usos, tot i que ha reconegut que el risc zero no existeix. Tot i així, el govern ha carregat contra els maquinistes i els culpa directament d'haver boicotejat el servei de Rodalies d'aquest dimecres. Des de primera hora, el president Salvador Illa i la consellera de Territori, Sílvia Paneque, han subratllat que la seguretat estava garantida i els han acusat d'actuar per interessos laborals.
11: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens.
12: Si ahir la xarxa era segura, avui la xarxa era segura. Però correspon a un conflicte que té res a veure ni amb la seguretat de les vies ni amb el procés que s'està treballant per la millora de Rodalies.
0: Davant l'enèsim caos a Rodalies, Junts accelerà la denúncia contra Renfe i Adif. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, el portaveu del partit, Salvador Vergés, ha avançat que la presentaran el 20 d'octubre, quan farà 9 mesos de l'accident mortal a Gelida.
13: Un autèntic caos, un autèntic col·lapse, una vegada més, de Rodalies. No s'entén de cap manera que no hagin estat capaços de poder dur a terme cap de les inversions importants.
0: El govern, com a titular del servei, ha reclamat explicacions al Sindicat de Maquinistes i al Ministeri de Transports. Enmig d'aquesta situació provocada en part per les pluges dels últims dies, Protecció Civil manté la fase d'emergència del Pla Inuncat a l'espera de l'última jornada de precipitacions d'aquest episodi de pluges. Aquest dijous pot ploure al litoral central i nord del país. Hi ha avisos grocs del Meteocat activats per precipitacions que poden arribar als 20 litres en mitja hora. Es tracta de l'últim dia de temps inestable i en aquest cas anirà acompanyat d'un vent que pot portar complicacions, tal com destacava el Catalunya Nit la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
14: Perquè aquest vent trobarà molt, molt mullada la terra. I llavors és fàcil que algun arbre, alguna branca, algun element que hagi quedat malament de les pluges d'aquest dia, doncs el pugui fer voleiar o el pugui acabar de trencar.
0: Això mentre aquest episodi de pluges que afecta Catalunya des del cap de setmana s'ha cobrat la tercera víctima. Aquest dimecres, equips de manteniment, que encara treien l'aigua acumulada sota d'un pont de les Franqueses del Vallès, han trobat el cadàver d'un home de 43 anys de qui s'havia denunciat la desaparició el dia abans. En paral·lel, continua la recerca del menor desaparegut a Granollers des de dilluns i també de l'home que dos testimonis van veure com queia en una riera a Pineda. Roberto Gómez, sotsinspector dels bombers de la Generalitat, explica on centren les tasques de recerca a Granollers.
15: És una recerca complexa, és una recerca tècnica, és una recerca en la qual hem ampliat i ho estem utilitzant les últimes tècniques a nivell de drons amb visió tèrmica, gossos, tant de rastreig com de venteig, la unitat subaquàtica, doncs qualsevol pou, qualsevol acumulació d'aigua.
0: Els bombers també han localitzat aquest dimecres el cos d'un home dins d'un cotxe en una riera del Vendrell. Segons els Mossos, és un home de qui s'havia denunciat la desaparició i el cadàver estava en descomposició. Se sospita, per tant, que la víctima no ha mort com a conseqüència del temporal d'aquests dies, sinó pel temporal que va afectar la zona a finals d'agost. I enmig de tot plegat, els veïns de Xerta, al Baix Ebre, intenten recuperar la normalitat després de rebre l'impacte més important de l'últim temporal de pluja que ha afectat el país. La por i la sorpresa causades per les inundacions sobtades conviuen amb la indignació de molts veïns per la gestió de l'alerta. Tarragona, Ricard Buigas.
16: Els veïns, amb l'ajuda dels bombers, han estat tot el dia retirant aigua i fang de les cases i els carrers.
17: Fins a la cuina, de paret a paret. Neveres, congelador, sofà, tot. Ara va a l'Ajuntament, aviam si em poden venir a ajudar, perquè, escolta,
18: la part exterior, les escales que hi ha, doncs, enrellissen molt perquè hi ha molt fang.
16: Queda molta feina per fer. El 85% del poble està afectat pels efectes de la pluja. L'alcalde Roger Vinyó ha criticat al Matí de Catalunya Ràdio la gestió de l'alerta.
19: Ens va arribar l'est alert quan l'aigua ja la teníem pràcticament a la font de la plaça, no? La capacitat de reacció va ser poca. Sí que és veritat que teníem un avís i es van fer els comunicats pertinents d'una alerta roja, no?, per fortes tempestes, però en cap moment ens pensàvem que podria arribar a passar això.
16: La força de l'aigua va arrossegar molts arbres cremats per l'incendi de Paüls de l'any passat. Jordi García és un dels veïns afectats.
20: Això és estos il·luminats que tenim, que manen, que són una colla de tots de sinvergüences, perquè ho són, perquè sapiguem que hi ha hagut un incendi, el que no pot ser és tallar els pins i deixar tota la merda als barrancs.
16: Aquest dijous, la vuitantena d'alumnes del poble podran tornar a l'escola. Segons Endesa, els veïns tornen a tenir llum. El Centre de Telecomunicacions de la Generalitat ha fet arribar una unitat mòbil perquè Xerta i els pobles del voltant tinguin cobertura telefònica.
4: El temps.
0: Doncs bé, sapiguem ara quina ha de ser la previsió meteorològica per les pròximes hores amb en Néstor Gómez.
2: Aquest dijous el temps canvia. Canvia cap a l'estabilitat, però no serà total, però sobretot canvia pel símbol de les temperatures, i és que baixaran clarament davant d'una situació de vent de component nord que arrossegarà aire fred cap a casa nostra. Per un costat, el que tindrem serà aquest vent de nord es materialitzarà en tramuntana a l'Empordà i en mestral a les Terres de l'Ebre. Aquest vent de nord provocarà que es quedin núvols acumulats al vessant nord del Pirineu i a la Vall d'Aran, i al nord del Pallars Sobirà estarà tot el dia cobert i fins i tot amb precipitacions, que fins i tot durant la tarda apareixerà la neu amb una cota que anirà baixant fins als 2.000 o 1.900 metres. Per una altra banda, aquesta situació de vent de nord crearà una mica de rebuf, una mica de vent de mar cap a terra entre el Maresme i la Costa Brava, cosa que implicarà tant al matí com a la tarda la presència de ruixats que podrien ser localment intensos acompanyats de tempesta. I sobretot el que provocarà aquesta entrada de nord és una baixada important de les temperatures. Cal abrigar-se perquè s'esperen que les mínimes baixin fins als 10 graus a les comarques de l'interior i per sota dels 5 graus a les valls del Pirineu. El fred matinal tendirà a suavitzar-se de cara al migdia, però també baixaran respecte a aquests darrers dies. Les màximes a les comarques de l'interior avui no passaran dels 22 o 23 graus. En el cas de la Vall d'Aran, no passaran dels 12 graus, déu-n'hi-do el fred que farà avui a l'àrea de la Vall d'Aran, i les més altes del país cap al sud, cap al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, amb valors a l'entorn dels 24 graus.
21: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: Més qüestions. El Suprem encarrila l'amnistia per als dirigents de l'1 d'octubre. Fonts de l'Alt Tribunal consultades per 3CAT Info apunten que no posaran traves a l'aplicació de la llei per ordre del Constitucional i que, en primera instància, resoldran la qüestió per als condemnats que encara estan inhabilitats per si tenen intenció de presentar-se a les generals del 29 de novembre. Són Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva i Dolors Bassa. El termini perquè els partits presentin les llistes electorals acaba el 26 d'octubre i els magistrats volen tenir-ho tancat abans. Per a Carles Puigdemont i la resta d'exiliats, però l'espera probablement serà una mica més llarga, i és que un cop han rebut formalment la sentència del TC, els jutges han mogut fitxa i ja han demanat a les parts que es pronunciïn. Tenen temps de fer-ho fins divendres de la setmana que ve. Després el Suprem decidirà si posa fi o no a la causa. Precisament Puigdemont vol esperar-se en aquest arxivament definitiu del cas per tornar a Catalunya amb plenes garanties que no l'arrestaran, tot i que el ministre de Justícia, Félix Bolaños, diu que ara mateix ja es dona aquest context.
22: Ayer se levantaron las órdenes de detención. Esto significa que podrían regresar a Cataluña esta misma mañana, si quisieran, porque ya no tienen ninguna posibilidad de ser detenidos.
0: Junts, a més, insisteix que el retorn de l'expresident serà des del vessant institucional i no de partit, i reconeixen que l'avançament electoral, en aquest sentit, els ha descol·locat. Jordi Turull és el número 2 del partit.
23: La campanya electoral ho desmanega tot, perquè això transcendeix d'unes eleccions, igual que tot el que està la persecució durant tot aquest temps de les persones que estan a l'exili i els que hem estat a la presó, i tot plegat transcendia del que són les sigles d'un partit i d'un combat electoral.
0: Els juntaires, però, no tanquen la porta a un retorn de Puigdemont abans de les eleccions. Això mentre Junts també comença la precampanya assegurant que no tornaran a investir Pedro Sánchez ni tampoc els candidats del PP i de Vox. El secretari general, Jordi Turull, s'hi ha compromès en una entrevista a TV3 i ha admès que fer costat al president espanyol els ha desgastat.
23: Nosaltres a Pedro Sánchez no l'investirem, perquè és que n'hem sortit escaldats d'aquesta persona, però molt escaldats. L'acord de Brussel·les, que era un acord en termes històrics, quan era una llera una ceba, sempre trobant excuses.
0: I pel que fa a les esquerres del PSOE, Ada Colau és a un pas de ser la candidata del Front Ampli a les pròximes eleccions generals. Part de l'actual Sumar aposta perquè l'exalcaldessa de Barcelona sigui la presidenciable des de la llista de la capital catalana. El seu nom, que ha proposat més Madrid, genera incomoditat, però dins de l'espai polític a l'esquerra del PSOE, en ple procés ara de reorganització. Acusen més Madrid d'haver trencat la discreció de les negociacions. Per la seva banda, Més Madrid ha acceptat el lideratge de Colau perquè a canvi s'asseguraria tenir noms del seu partit als primers llocs de la llista per a les generals, i això implicaria que Podem no tindria representació a les primeres posicions. Tant des de l'entorn de Colau com des dels comuns asseguren que les negociacions continuen obertes i confien que es pugui arribar a un acord amb totes les formacions. Per la banda dels comuns, l'actual ministre Ernest Urtasun també s'havia postulat per ser el número 1 per Catalunya. Esquerra Unida ja s'ha posicionat obertament a favor de la figura d'Ada Colau i el seu líder, Antonio Maillo, ha defensat el consens entre les formacions.
24: Un proyecto colectivo, un proyecto de país, un proyecto común, que anteponga los intereses colectivos y comunes sobre los intereses personales.
0: La ministra de Sanitat, Mònica García, seria la candidata del Front Ampli per Madrid.
21: 3CAT Info.
0: El govern francès rebaixa el to contra els estudiants que aquestes setmanes han sortit al carrer l'endemà d'haver assegurat que aquestes protestes són les més violentes en dècades. El primer ministre, Sébastien Lecornu, ha comparegut la vigília d'una nova jornada de mobilitzacions sense anunciar cap mesura en favor d'ells. Tot i així, l'executiu ha prohibit l'ús de granades ensordidores, com la que dilluns va mutilar un jove. París, Isabel Galí.
1: El primer ministre francès no ha promès res concret als estudiants que ja han confirmat que aquest dijous es tornen a manifestar a la tarda. Sébastien Lecornu s'ha compromès a valorar 5 de les seves 10 reivindicacions i les presentarà a finals d'octubre a l'Assemblea Nacional. On sí que s'ha notat un petit canvi és en el to amb què ha parlat de l'actuació de la policia, que ja té obertes 18 investigacions per accions irregulars. Sense criticar directament els antidisturbis, Lecornu ha dit que el govern mai va donar l'ordre de confrontar els manifestants, sinó de protegir els instituts.
3: Les forces de l'ordre han d'actuar de manera proporcionada, encara que sigui en circumstàncies molt difícils, i vull reiterar-los el nostre suport. Però quan un jove resulta greument ferit, les investigacions han d'aclarir els fets amb total transparència, com passa amb qualsevol dany causat a les persones. Ahir ja ho vaig dir a l'Assemblea Nacional, el respecte a l'estat de dret és obligatori per a tothom.
1: El missatge televisat a tots els francesos sense preguntes semblava més dirigit als pares que als mateixos alumnes de secundària, als quals no s'hi ha referit directament. El govern actuarà amb pragmatisme davant la protesta, ha reblat.
21: 3cat Info.

0: El Ministeri de Cultura ha distingit aquest dimecres la cantant Rosalia amb el Premi Nacional de Músiques Actuals 2026. El jurat ha valorat la transcendència artística del seu disc Lux, publicat l'any passat, amb èxits com aquest La Perla, també Sauvignon Blanc o La Rumba del Perdón, per la seva proposta musical ambiciosa, innovadora i transformadora. Un àlbum, argumenten, que eleva els límits creatius i que ha rebut el reconeixement unànime de crítica i públic. El jurat també destaca la trajectòria internacional de l'artista de Sant Esteve Sesrovires, caracteritzada per la investigació, el risc i l'evolució creativa a través de la recerca d'un llenguatge sonor propi que transcendeix gèneres, estils i èpoques. El text conclou dient que Rosalia té una enorme capacitat per combinar avantguarda i patrimoni. El premi del Ministeri està dotat amb 30.000 euros. I la Fundació Fotocol·lectània de Barcelona convida a mirar la seva col·lecció a través d'uns altres ulls, ni més ni menys que els de Florian Ebner, cap de fotografia del Centre Pompidou de París. La mostra, que obre al públic aquest dijous, parla de l'evolució de la societat espanyola i de la fotografia mateixa des de mitjans del segle passat fins ara. Titulada Emancipacions, conté 160 obres d'autors clàssics com Ramon Masats, també figures clau com Colita, i creadors contemporanis com Joan Fontcuberta.
1: 3CAT Info. Esports.
0: Repassem ara l'actualitat esportiva amb en Sergi Andreu.
2: S'han acabat els compromisos de seleccions i les 3 setmanes d'aturada, i això vol dir que la gran majoria d'internacionals ja han tornat als seus clubs, i els pocs que falten ho faran aquest dijous, com és el cas dels que van jugar en el Croàcia-Espanya. Justament al Barça aquest dimecres ja s'han incorporat als entrenaments Koundé, Cancelo, Marc Bernal i Xavi Espar. La gran novetat, però, ha estat la presència de Joan Garcia, que sembla que ha fet net de la seva lesió al genoll i estaria disponible per la represa de la Lliga dissabte al Camp Nou contra el Getafe. A l'Espanyol, aquest dijous s'incorporen Roberto Fernández i l'eslové Vanja Derkusić. Mentrestant, la gran notícia és la possible reaparició de Javi Puado divendres al camp del Màlaga. Està previst que el capità viatgi amb l'expedició blanquiblava cap a Andalusia aquest mateix dijous. Encara en clau perica, aquest dimecres s'ha inaugurat i s'ha descobert oficialment la figura de cera de Dani Jarque al Museu de Cera de Barcelona, en un acte emotiu encapçalat pel president de la Generalitat, Salvador Illa. El president de la Fundació de l'Espanyol, Antoni Fernández Teixidó, s'hi ha referit d'aquesta manera.
3: En Jarque és la síntesi dels valors de l'Espanyol. No només és un gran jugador del futbol, no només va ser un dels nostres, no només és un etern com a capità, és que és la síntesi de tots aquells valors que volem inculcar als nanos petits des de que apareixen per l'Espanyol, i que volem que representi a la nostra afició, i que volem que representi els nostres colors. Per això avui, amb un acte com aquest, el fem universal.
2: D'altra banda, ja podeu escoltar un nou capítol del podcast Espanyol Reservat al web i a l'app de Catalunya Ràdio, en aquesta ocasió dedicat als 25 anys de la ciutat esportiva de Sant Adrià i al futbol base blanquiblau. En parlem amb dos exjugadors del planter, Javi López i Javi Chica, que actualment és un dels màxims responsables del futbol formatiu de la 21. Poques hores després del comiat de Leo Messi amb la selecció argentina, un altre exjugador del Barça, Pedro Rodríguez, ha anunciat la seva retirada, en aquest cas del futbol professional. Als 39 anys, l'extrem canari ha anunciat a les xarxes socials que plega allà on tot va començar, al Camp Nou, on justament també es farà l'acte de comiat oficial aquest divendres al migdia.
4: Hoy vuelvo donde empezó todo, para cerrar una etapa maravillosa. Siento que es el momento. Gracias a mis compañeros. Lo mejor no han sido los títulos, habéis sido vosotros. Gracias a los clubes que me abrieron sus puertas. Gracias a los entrenadores que confiaron en mí. Gracias a las aficiones por tanto cariño. Y gracias a mis hijos, a mi familia y a mis amigos. Gracias, fútbol, por hacerme tan feliz.
2: Pedro ha guanyat 3 Champions i 5 Lligues amb el Barça, una Premier League amb el Chelsea i un Mundial amb la selecció espanyola, entre molts altres títols. En clau internacional, el tècnic basc Mikel Arteta ha renovat el seu contracte amb l'Arsenal fins al 2030. I David Silva torna al futbol professional 3 anys després de la seva retirada a la Reial Societat. El jugador canari ha fitxat als 40 anys pel Suprem Sha Tin, un equip de la Lliga de Hong Kong.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: En bàsquet, a l'Eurocup, victòria del Manresa a la segona jornada d'aquesta competició europea davant de l'Ulm alemany per 101-89. Tot i el triomf, el tècnic de l'equip del Bages, Diego Campos, s'ha mostrat autocrític.
5: Sí, però la victòria és la conseqüència de jugar millor. No tot és guanyar o perdre. No defensem com necessitem. I això és el que m'emprenya, però no m'emprenyo amb els jugadors. M'emprenyo amb mi perquè jo sóc el responsable de que defensen bé des del primer dia de la Lliga. Per mi és més important seguir millorant l'execució de totes les situacions en equip durant molts minuts. És el que devem, hem d'entendre, hem de fer.
2: I a la Champions masculina de waterpolo ha debutat l'actual campió, l'Atlètic Barcelonet, aquest dimecres davant del Novi de Sèrbia, ha guanyat per 15-12. I el Barça d'handbol juga aquest dijous contra el Dinamo de Bucarest a la Champions. Justament el porter Hal Grimson no s'ha entrenat perquè té febre i és dubte pel partit. I el Mundial d'Hockey Patins, la selecció espanyola femenina, s'ha classificat matemàticament per les semifinals després de golejar l'Argentina per 7-1. Doblet de gols de la mataronina Aina Florenza. Victòria Porta ha fet el setè gol de l'equip espanyol. I el ciclista de Montbrió del Camp, Matís Van Kerschove, s'ha proclamat subcampió d'Europa de contrarrellotge en la categoria sub-23.
1: 3CAT Info. Són 6:15.

0: Aquesta hora repassem algunes de les principals informacions que us hem explicat fins ara, com que ha mort Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys que va ser desnonada a Madrid i es va convertir en el símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. La seva mort marca la vaga general convocada per l'11 de novembre. El sindicat de llogateres, Comissions Obreres i l'UGT, entre d'altres, diuen que la mort de la Mari Carmen ha de ser un impuls més per a la vaga. Nova jornada caòtica per als usuaris de Rodalies. La plantada dels maquinistes, que s'han negat a començar la jornada al·legant falta de garanties de seguretat després del temporal, ha provocat que aquest dimecres hagin circulat menys trens i molts ho hagin fet amb retards. El director de Rodalies Catalunya, Òscar Playà, assegura que mai hi ha hagut una situació de perill. I Protecció Civil manté en fase d'emergència el pla Inuncat a l'espera de l'última jornada de precipitacions d'aquest episodi de pluges. Aquest dimecres s'han trobat el cos de la tercera víctima del temporal. És un home de 43 anys que va quedar atrapat amb el seu cotxe a sota d'un pont de les Franqueses del Vallès. En paral·lel, es continua amb la recerca dels dos desapareguts. I de seguida us explicarem que hi ha almenys 24 morts, 5 d'ells nens, en un atac rus contra diferents ciutats d'Ucraïna el dia que Vladimir Putin ha fet 74 anys. També hi ha hagut danys en diferents infraestructures. El president ucraïnès ho ha qualificat d'hàbil i ha advertit que el Kremlin prepara una acció a més gran escala. El Sindicat Majoritari Metges de Catalunya manté la vaga indefinida a partir del 28 d'octubre, tot i la convocatòria d'eleccions generals i la caiguda del decret de l'Estatut Marc del govern espanyol. Els sindicats de metges d'àmbit espanyol sí que han posposat la vaga perquè consideren que ara el govern espanyol no té capacitat real de negociar. I èxit del primer dels quatre concerts de comiat d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Milers de persones s'han entregat al grup en una actuació en què han sonat hits com La gent que estimo. Els esports, què destaquem, Sergi?
1: Que el Barça i l'Espanyol recuperaran aquest dijous ja tots els seus internacionals. Ha fet el Barça aquest dimecres, ja s'han entrenat amb normalitat. Koundé, Marc Bernal, Xavi Espar i João Cancelo també s'ha entrenat. Joan Garcia ja ha recuperat de la seva lesió al genoll. I explicarem també que en bàsquet, a l'Eurocup, el Manresa ha guanyat el Nou Congost davant de l'Ulm d'Alemanya per 101-89.
0: I pel que fa al temps, canvi de situació davant l'entrada de vent de nord. El dia serà solellat, amb ruixats entre el Maresme i l'Empordà. També plourà a la Vall d'Aran, amb neu per sobre dels 2.000 metres. Bufarà la tramuntana a l'Empordà i el mestral a l'Ebre. I de bon matí caldrà abrigar-se perquè farà fresca o fins i tot fred. Ha mort Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada del seu pis de Madrid i que s'ha convertit en un símbol de la lluita antidesnonaments. El seu cas ha estat un revulsiu del moviment pel dret a l'habitatge. La Mari Carmen ha mort a l'Hospital Gregorio Marañón, de la capital espanyola, on estava ingressada des que la van fer fora de casa seva. Des d'allà van registrar aquest missatge.
2: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya.
0: Finalment, els seus representants legals i el sindicat de llogateres van arribar a un acord amb el fons immobiliari propietari del seu pis perquè no hagués de pagar un lloguer massa elevat pels seus ingressos. L'acord no ha arribat a temps, però, perquè la Mari Carmen no ha pogut tornar a casa. Sigui com sigui, la mort de la Mari Carmen marca la convocatòria de vaga general de l'11 de novembre. Els sindicats, Comissions Obreres, la UGT i el sindicat de llogateres, entre d'altres, han escenificat la convocatòria conjunta de vaga pel dret a l'habitatge, els salaris dignes i contra l'encariment del cost de la vida en una roda de premsa que s'ha vist sorpresa per aquesta mort de la Mari Carmen. La portaveu del sindicat de llogateres, Carmen Carazo, ha assegurat que la tiren endavant també en record seu.
3: Hem d'aconseguir que aquesta vaga sigui un èxit perquè sabem que la història avança gràcies a les vagues generals. I aquesta vaga la guanyarem i la guanyarem per la Mari Carmen.
0: Els sindicats defensen que ara és el moment de sumar esforços perquè se solucioni la crisi habitacional, però també per reclamar salaris dignes i un cost de vida que sigui assumible. La portaveu de Comissions Obreres, Belén López Sánchez, assegura que la convocatòria serà un èxit.
4: Tenim dret de participar en aquest debat electoral per dir quines són les nostres propostes i com volem la societat que surti d'aquestes eleccions. I estem segures que aquesta vaga serà un èxit, perquè la classe treballadora no podem més.
0: I des de l'UGT, Camil Ros ha dit que no és una vaga improvisada.
5: I, evidentment, a partir dels fets ocorreguts i de l'esclat de mobilització que va sortir arrel de la Mari Carmen, ha estat un element determinant. L'altre element determinant és La votació al Congrés de Diputats, que les dretes tomben de forma inhumana aquells decrets.
0: La convocatòria serà tot just dos dies abans que comenci la campanya electoral per a les eleccions generals del 29 de novembre. Aquesta serà la primera vaga general que els grans sindicats estatals convoquen des del 2012. Llavors se'n van fer dues, una contra la reforma laboral del PP i una altra contra les retallades. I això mentre el Sindicat Metges de Catalunya manté la vaga indefinida que ha de començar el 28 d'octubre, tot i la convocatòria d'eleccions generals. La decisió de mantenir l'aturada arriba després que els sindicats d'àmbit espanyol sí que hagin ajornat la mobilització per la convocatòria electoral, perquè creuen que amb un govern en funcions no es pot negociar. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Llaunart.
6: La convocatòria a nivell català té una sèrie de reivindicacions que depenen total i exclusivament del govern català. No té cap mena de sentit posposar aquesta convocatòria, tenint en compte que amb qui hem de seure té la capacitat i tota la legitimitat per seure-hi.
0: Metges de Catalunya defensa que moltes de les coses que denuncien, com ara la falta de personal o l'accés d'hores de feina i guàrdies de més de 24 hores, depenen exclusivament del Departament de Salut.
7: 3CAT Info.
0: I avui ha estat una nova jornada caòtica per als usuaris de Rodalies. La plantada dels maquinistes, que s'han negat a començar la jornada al·legant falta de garanties de seguretat després del temporal, ha provocat la falta de combois i molts retards durant tota la jornada. A última hora s'ha pogut recuperar el servei en alguna de les línies, Joan Garcia.
8: La represa del tram nord de l'R4 cap a Sabadell, Terrassa i Manresa a l'entrada de vespre ha sigut la millor notícia d'un dimecres dominat per l'incertesa a Sants. El que deien les pantalles no era cap garantia que es complís a les vies. I sense informadors, des de mitja tarda a les andanes hi havia molta confusió.
9: He arribat fa 10 minuts, allà dalt m'han canviat l'andana, que no anaven els la 8, apretem a córrer i portem aquí 10 minuts. El tren a les fosques, no hi ha cap mena d'informació, la megafonia és un desastre, és always, i llavors, bueno, no ho sé, fins que diguin alguna cosa.
8: Amb una xarxa de Rodalies canviant cada dia, molts usuaris queden ben despistats. N'hem trobat que esperaven trens que no constava que haguessin de passar avui.
10: Jo haig d'anar a Caldes de Malavella. Direcció Figuera, Girona.
11: Però això és R11.
10: R11, sí.
11: R11 no te'n passarà cap avui, per aquí.
8: La Generalitat ha reforçat el servei d'autobusos interurbans amb 50 vehicles per absorbir la demanda i poder cobrir els principals corredors, sobretot els del Maresme, el Penedès i la Rodalia de Barcelona.
0: Com dèiem, una plantada dels maquinistes ha deixat sense trens la xarxa ferroviària del país des de primera hora d'aquest dimecres. Els sindicats ho han justificat per la falta de seguretat després dels últims aiguats. El portaveu del sindicat ferroviari, Joan Rodríguez, ha assegurat al Catalunya Migdia que s'han incomplert els protocols de seguretat acordats després de l'accident de Gelida.
12: Que un cop es realitzessin aquestes marxes blanques que han d'assegurar la seguretat en tots els recorreguts de la xarxa, s'emetria un informe a la representació legal de les persones treballadores i els propis treballadors que garantís la seguretat. Aquest informe no ha arribat fins avui a les 6 del matí.
0: Ara ve el director de Rodalies Catalunya, Òscar Playà, assegura que mai hi ha hagut una situació de perill.
13: Que són uns informes addicionals, i avui això vull deixar-ho molt clar. És a dir, la seguretat, ahir van circular els trens, de forma segura, un cop es van aplicar els procediments de seguretat. La seguretat no és subjectiva, la seguretat és molt objectiva, basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe, i això ho vull deixar molt clar.
0: Playa assegura que des de l'accident de Gelida s'han intensificat els treballs de reparació de vies i talussos, tot i que ha reconegut que el risc zero no existeix.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Almenys 28 morts i un centenar de ferits a Ucraïna en una de les onades d'atacs amb drons i míssils més fortes llançades per Rússia. 19 de les víctimes, 3 de les quals tenien un any, han mort en l'atac contra un edifici residencial de 5 plantes en una població al centre del país. Els serveis d'emergència encara treballen per trobar gent sota la runa. Els 70 míssils i 130 drons llançats per Moscou també han causat danys en infraestructures energètiques, d'aigua i de transport. Pel president ucraïnès Volodymyr Zelensky, això és una celebració macabra de l'aniversari de Vladimir Putin, que aquest dimecres ha fet 74 anys.
14: Aquest és el tipus de regal que Putin es fa a si mateix pel seu aniversari. La mort de nens, la mort de gent.
0: Zelensky ha demanat a la població que es prengui seriosament els avisos i adverteix que Rússia prepara un atac a gran escala. El líder ucraïnès ha informat que en les últimes hores les forces ucraïneses han atacat 4 objectius a Rússia, entre els quals instal·lacions petrolieres i un camp d'entrenament. També hi ha hagut 2 morts per un dron ucraïnès a la zona ocupada per Rússia de Kherson, segons el governador. Mentrestant, 5 palestins de Gaza i un de Cisjordània han mort aquest dimecres a mans de l'exèrcit israelià, coincidint amb el tercer aniversari dels atacs de Hamas. En el cas de la franja, els militars han justificat l'agressió per eliminar terroristes. Als territoris ocupats, un home que acollia olives ha estat atacat per uns colons israelians i després per les forces de seguretat, argumentant que portava un objecte sospitós. Les dues accions revelen el dia a dia dels palestins, víctimes d'una persecució política i militar sistemàtica que ha deixat més de 75.000 morts i acusacions de genocidi per part del Tribunal Penal Internacional contra Benjamin Netanyahu. Mentrestant, al sud d'Israel, molts israelians han commemorat en diversos kibbutz a prop de la frontera de Gaza el tercer aniversari dels atacs que van dur a terme milicians palestins i que van deixar prop de 1.200 morts. La guerra ha deixat a Gaza arrasada i en una situació humanitària crítica. I seguim en plana internacional perquè als Estats Units els advocats de Krista Pike, la dona víctima d'una execució fallida, s'han posat en marxa després d'anunciar que la condemnada està conscient i parla. Una jutge de Tennessee ha aprovat preservar les xeringues i la resta de proves d'aquest incident a petició dels lletrats davant la possibilitat que vulguin tornar a intentar executar-la. Washington, Oriol Serra.
15: Ha transcorregut una setmana d'ençà que Krista Pike va sobreviure una doble dosi d'injeccions letals a la presó de Nashville, on es va dur a terme la seva execució. Krista Pike ha recuperat la consciència a les últimes hores i fins i tot ha parlat, però el seu futur és incert. No es pot descartar que la justícia decideixi repetir l'execució més endavant, tot i que no hi ha precedents d'un cas similar. De moment, una jutgessa ha acceptat la petició de la defensa perquè es preservin totes les proves relacionades amb l'execució fallida. Des de les xeringues fins a les restes de substàncies letals i anestèsiques i fins a qualsevol material o utensili utilitzat. Així és com ho ha anunciat un dels advocats.
16: L'Estat no s'ha compromès que la senyora Pike no sigui objecte d'una futura execució i les proves que ara volem preservar són rellevants per a qualsevol impugnació futura que ella pugui plantejar, ja que, tal com vam afirmar, al gener és probable que passi el mateix.
15: En paral·lel, a Texas es podria produir de manera imminent l'execució d'un home de 46 anys condemnat per l'assassinat d'una botiguera de 42 l'any 2000. En cas de confirmar-se, es tractaria de la 30a aplicació de la pena de mort als Estats Units aquest any, totes per injecció letal.
0: Rússia nega que hi hagi cap risc epidemiològic a Sibèria després de la mort d'una investigadora que estudiava la pesta. El president dels Estats Units, Donald Trump, s'ha mostrat confiat que no es tracta de cap arma bacteriològica.
17: No creiem que ho sigui. Aviat ho sabrem, però no ho creiem. Si els escoltes diuen que està tot sota control, però ja sabem que això ja s'ha dit sobre altres coses, així que esperem que estigui controlat. És una situació molt complicada i complexa, i diuen que està molt controlada. Esperem que no ho sigui.
0: Mentrestant, però, l'Organització Mundial de la Salut demana més informació a les autoritats sanitàries russes per poder avaluar el perill d'un possible brot. Moscou, Cristina Solías.
18: L'organisme rus de salut pública insisteix que la situació és tranquil·la, que el 90% dels contactes de la víctima ja no estan confinats i que cap d'ells ha donat positiu per malaltia infecciosa. També defensa que Daria Shipilova estava vacunada contra la pesta i que en tot moment es van aplicar els protocols de seguretat corresponents. Ara bé, l'OMS diu que aquesta informació és insuficient i fins i tot assegura que intenta verificar un possible segon cas de pesta, un rumor que el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, ha desmentit absolutament.
19: L'Organització Mundial de la Salut ha estat informada degudament, d'acord amb la pràctica habitual. Gran part del que estan publicant els mitjans sobre aquesta situació és informació falsa.
18: Les autoritats russes continuen sense aclarir les causes de la mort de la treballadora que va patir una malaltia pulmonar fulminant, però un dels fets que ha generat més inquietud entre la població d'Irkutsk són els protocols extraordinaris que s'estan seguint. Per exemple, el bloc de pisos on vivia la investigadora hi han anat equips amb granotes taronja de protecció biològica a desinfectar-lo fins a 3 vegades.
7: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
20: Aquest dijous el temps canvia. Canvia cap a l'estabilitat, però no serà total, però sobretot canvia pel símbol de les temperatures, i és que baixaran clarament davant d'una situació de vent de component nord que arrossegarà aire fred cap a casa nostra. Per un costat, el que tindrem serà aquest vent de nord, es materialitzarà en tramuntana a l'Empordà i en mestral a les Terres de l'Ebre. Aquest vent de nord provocarà que es quedin núvols acumulats al vessant nord del Pirineu i a la Vall d'Aran i al nord del Pallars Sobirà estarà tot el dia cobert i fins i tot amb precipitacions, que fins i tot durant la tarda apareixerà la neu amb una cota que anirà baixant fins als 2.000 o 1.900 metres. Per una altra banda, aquesta situació de vent de nord crearà una mica de rebuf, una mica de vent de mar cap a terra entre el Maresme i la Costa Brava, cosa que implicarà tant al matí com a la tarda la presència de ruixats que podrien ser localment intensos acompanyats de tempesta. I, sobretot, el que provocarà aquesta entrada de nord és una baixada important de les temperatures. Cal abrigar-se perquè s'esperen que les mínimes baixin fins als 10 graus a les comarques de l'interior i per sota dels 5 graus a les valls del Pirineu. El fred matinal tendirà a suavitzar-se de cara al migdia, però també baixaran respecte a aquests darrers dies. Les màximes a les comarques de l'interior avui no passaran dels 22 o 23 graus. En el cas de la Vall d'Aran, no passaran dels 12 graus, déu-n'hi-do el fred que farà avui a l'àrea de la Vall d'Aran, i les més altes del país cap al sud, cap al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, amb valors a l'entorn dels 24 graus.
0: Doncs bé, Protecció Civil manté la fase d'emergència del Pla Inuncat a l'espera d'aquesta última jornada de precipitacions de l'episodi de pluges. Aquest dijous pot ploure al litoral central i nord del país i avisos grocs del Meteocat activats per precipitacions que poden arribar a 20 litres en mitja hora. Es tracta de l'últim dia de temps inestable i en aquest cas anirà acompanyat, com sentíem ara de Néstor, d'un vent que pot portar complicacions, tal com destacava el Catalunya Nit, la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
21: Perquè aquest vent trobarà molt, molt mullada la terra i llavors és fàcil que algun arbre, alguna branca, algun element que hagi quedat malament de les pluges d'aquest dia doncs el pugui fer voleiar o el pugui acabar de trencar.
0: Un episodi de pluges que afecta Catalunya des del cap de setmana i que s'ha cobrat la tercera víctima. Aquest dimecres, equips de manteniment que encara treien l'aigua acumulada sota d'un pont de les Franqueses del Vallès han trobat el cadàver d'un home de 43 anys de qui es va denunciar la desaparició el dia abans. En paral·lel, continua la recerca del menor desaparegut a Granollers des de dilluns i també de l'home que dos testimonis van veure com queia en una riera a Pineda. Les donacions de sang han caigut un 50% durant aquest últim episodi de pluja intensa. El Banc de Sang i Teixits de Catalunya va haver de suspendre les campanyes previstes a tot el litoral i va activar una crida específica a les Terres de Lleida, on no hi havia restriccions de mobilitat. Joan Ramon Grífols és el director assistencial del Banc de Sang.
22: Al cancel·lar tota una sèrie de campanyes, les donacions que preveien obtenir no són les que estaven previstes, d'aquí que aquest coixí de seguretat que nosaltres sempre tenim, òbviament és més prim. L'hem d'intentar engruixir una altra vegada.
0: Des del Banc de Sang admeten que el canvi climàtic els està afectant i treballen per tenir la capacitat d'adaptar-se a aquests fenòmens.
22: Hem de tenir aquesta capacitat d'adaptació en funció dels esdeveniments que vagin sorgint, en aquest cas climatològics. Això és el que es va fer aquest cap de setmana a Lleida. Vam convocar pràcticament en qüestió d'hores a tota una sèrie de donants per intentar doncs, recuperar totes les donacions que vam deixar de fer.
0: D'altra banda, la xarxa sanitària catalana va recuperant la normalitat després de les pluges. Tot i això, l'Hospital Vall d'Hebron continua amb 3 quiròfans aturats i el de Granollers, l'àrea de farmàcia, continua afectada i la medicació oncològica que s'hi elaborava s'està fent de manera temporal al Parc Taulí de Sabadell. A l'Hospital de Bellvitge, una de les 3 sales d'hemodinàmica, la unitat que diagnostica i tracta problemes de circulació sanguínia, continua tancada pels despreniments del sostre.
23: 3CAT Info.
0: Més qüestions. L'Audiència de Lleida ha condemnat a 12 anys de presó i a 20 anys de llibertat vigilada un home que va violar dues dones a la ciutat en menys de 2 mesos. El processat ha reconegut els fets. Lleida, Júlia Albacar.
24: La primera violació va passar el 7 de gener del 2024 a l'interior d'una tenda de campanya que l'home tenia muntada a la canalització del riu Segre. La segona va ser poques setmanes després, el 29 de febrer, en una fàbrica abandonada. La fiscalia demanava inicialment 24 anys de presó pels dos delictes, però finalment s'ha acabat rebaixant la condemna a 12 gràcies a l'acord a què han arribat acusació i defensa. Les dues víctimes són dos dones en situació vulnerable. A la primera, l'home la va convidar a fumar a l'interior de la seva tenda de campanya i un cop hi va accedir, la va colpejar de forma violenta i la va retenir durant hores mentre l'agredia sexualment. La segona va accedir inicialment a mantenir relacions sexuals amb ell a canvi de diners, però l'home es va posar violent i quan ella va voler marxar la va acabar agredint. L'home el van detenir uns mesos després dels fets en una finca agrícola a Flix, a la Ribera d'Ebre. Les dues sentències ja són fermes i el condemnat també haurà de pagar 5.000 i 3.000 euros a cadascuna de les víctimes.
0: I l'autor confés de la mort de Carla Fernández l'any 2023 declara davant del jurat popular que no volia fer mal a la seva exparella quan li va fer una clau d'arts marcials en dues ocasions. Sosté que la va escanyar per evitar que cridés i ha negat que l'agredís sexualment. Girona, Laia Claret.
1: Segons ha relatat, va esperar que la víctima tornés a casa de la feina, la va atacar per l'esquena tan bon punt va obrir la porta i li va fer una tècnica d'arts marcials. El processat sosté que la va escanyar per evitar que cridés i que el pogués reconèixer.
2: No, quería apretar.
3: ¿Quería apretar?
2: No, quería apretar, de esa forma, porque podía hacerle daño y no quería hacerle daño.
1: Durant l'interrogatori ha negat que l'ha agredit sexualment, tal i com sostenen les acusacions. Segons la seva versió, la va despullar sense cap ànim sexual i li va posar la mà al pit per comprovar els batecs del cor. El judici es fa en jurat popular. A l'audiència de Girona, la defensa ho considera un homicidi. L'acusació ho qualifica d'assassinat i li reclama presó permanent revisable.
23: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Aquesta nit sí, aquesta nit el temps ho ha permès i ha començat el compte enrere per al comiat definitiu d'Oques Grasses. La banda osonenca ha fet el primer dels quatre concerts consecutius a l'Estadi Olímpic de Barcelona, que posen fi a 14 anys de carrera musical. Estadi Olímpic de Barcelona, Marc Ruiz.
4: El concert de comiat d'Oques Grasses està al nivell de les grans gires. Una pantalla enorme ocupa tota la banda de l'estadi on hi ha l'escenari i només arrencar ja hi ha hagut focs artificials. Han començat amb la banda a la Porta Monumental, enmig de les graderies, i de cop i volta Josep Montero ha aparegut en un escenari petit, enmig del públic, per cantar Corre pels camps amb la seva característica guitarreta. Ha agraït el suport del públic i el cel s'ha omplert de focs mentre un cor de gospel començava a cantar els primers compassos de Vull petar-ho i després s'hi ha afegit Totoques Grasses i un quartet de corda. L'arrencada ha estat atòmica perquè després han enllaçat Staguai i Elefants. I el públic en tot moment ha estat un altre membre d'Oques fent les cançons gegants. Això és tot especialment evident a com està el pati. Josep Montero ha baixat al pati precisament a posar-li el micròfon als fans i fer que la cantessin. A passos importants, com és canònic, els fans ho han celebrat fent voler a la samarreta. I els hits com El dia i la nit, In the night o La salsera Bye Bye han obert la gàbia dels himnes amb Serem ocells i les imprescindibles La gent que estimo de Llagrimeta i Sort de tu. Aquest és el primer dels quatre concerts de comiat d'Oques Grasses. Quan acabin, hauran dit adéu davant de 220.000 persones.
23: 3Cat Info.
0: Les biblioteques de Barcelona faran vaga aquest dijous després de la reunió d'aquest dimecres a la tarda entre el comitè d'empresa i l'Ajuntament de la ciutat, que ha acabat sense acord. La trobada ha durat 10 minuts, segons la Intersindical i la CGT, que denuncien que l'administració no ha portat cap proposta i els ha retret que mantinguin les seves demandes. Irene Lameiro és la delegada del comitè del Consorci de Biblioteques de Barcelona.
5: Sí que esperàvem una petita esquerda, una petita obertura, a partir de la qual poder treballar cap a una resolució. I no l'hem trobada. És que han vingut sense cap document, sense cap proposta. Han vingut a dir-nos que som massa exigents i que les demandes que tenim no són matèria de negociació.
0: També critiquen que l'Ajuntament ha convocat per aquest dijous la taula general de negociació amb un punt específic sobre biblioteques quan el personal de biblioteques no hi té representació. El Consorci de Biblioteques de Barcelona i l'Ajuntament de la ciutat, per la seva banda, han reiterat la seva voluntat de continuar treballant per arribar a un acord. El comitè d'empresa ha fet una crida a tancar les biblioteques de manera massiva aquest dijous i que els treballadors es concentrin al matí al carrer de l'Escà, on hi ha la seu de recursos humans de l'Ajuntament. I acabem també amb literatura perquè Martí Gironell torna a la novel·la històrica amb la publicació de Mala veïna, una novel·la ambientada a l'Empordà del segle XIX que ressegueix el poder senador de les dones remeieres. Avui ja és a les llibreries. Girona, Pau Bartrolí.
25: Martí Gironell recupera el seu gènere predilecte, la novel·la històrica, i s'endinsa en la llegenda de la Mala veïna, una curandera de la Garriguella, temuda pel seu caràcter, però a la vegada demandada per la seva habilitat per curar, gràcies al seu coneixement de la natura. Gironell pretén homenatjar aquesta saviesa femenina.
3: És un homenatge al llegat d'aquestes dones, no?, que van ser mal vistes, que van ser maltractades, que moltes d'elles van ser perseguides i tractades de bruixes, quan l'única cosa que feien era ser dipositàries d'un coneixement, posar-se al servei de la societat, curar, no?
25: La història està ambientada en l'entorn del castell de Peralada, de finals del segle XIX, on realitat i llegenda es donen de la mà.
3: Malaveïna, vull creure que és una dona que va existir, i que si no va existir, com a mínim, és barreja de moltes que en aquella època, aquí a l'Empordà i altres indrets de Catalunya, existien.
25: Al voltant seu s'entrellacen altres aspectes com la tradició vitivinícola, els secrets familiars i un amor impossible. La novel·la reivindica el paper de les dones que van viure als marges de la societat i que van ser perseguides per la seva saviesa.
0: Esports. Repassem l'actualitat esportiva amb en Sergi Andreu.
6: El Barça i l'Espanyol recuperen aquest dijous ja tots els seus internacionals després dels compromisos de seleccions. El Barça, aquest dimecres, de fet, ja han entrat en dinàmica de grup Koundé, Bernal, Xavi Espar i Joao Cancelo. També s'ha entrenat amb normalitat Joan Garcia després de la seva lesió al genoll. S'han acabat els compromisos, per tant, de seleccions. A l'Espanyol també tornen aquest dijous Roberto Fernández i l'eslové Kusić. Però la notícia és que Javi Puado podria reaparèixer divendres contra el Màlaga. El capità viatjarà molt probablement amb l'expedició blanquiblava cap a Andalusia aquest dijous. Per cert, encara en clau perica, aquest dimecres s'ha inaugurat i descobert oficialment la figura de cera de Dani Jarque al Museu de Cera de Barcelona en un acte emotiu encapçalat pel president de la Generalitat, Salvador Illa, amb representants del club i la família del jugador. El president de la Fundació de l'Espanyol, Antoni Fernández Teixidor, s'hi ha referit d'aquesta manera.
8: Jo crec que és un treball esplèndid de l'escultor i veure l'impressiona. Dóna una prova exacta de la fidelitat de la figura que contemplem. I això jo crec que és un actiu pel museu i és un actiu pels barcelonins i és un honor per l'Espanyol, per la Fundació i per la família d'en Jarque, clar.
6: D'altra banda, ja podeu escoltar un nou capítol del podcast Espanyol Reservat al web i a l'app de Catalunya Ràdio, en aquest cas dedicat als 25 anys de la ciutat esportiva de Sant Adrià i al futbol base blanquiblau. En parlem amb dos exjugadors del planter, Javi López i Javi Chica, que actualment és un dels màxims responsables del futbol formatiu de la 21.
0: 3CAT Info.
6: Poques hores després del comiat de Leo Messi a l'Argentina amb la seva selecció, un altre exjugador del Barça, Pedro Rodríguez, ha anunciat la seva retirada, en aquest cas, del futbol professional. Als 39 anys, l'extrem canari ha anunciat a les xarxes socials que plega allà on va començar tot, al Camp Nou. I justament al Camp Nou també es farà l'acte de comiat de Pedro aquest divendres al migdia.
9: Hoy vuelvo donde empezó todo, para cerrar una etapa maravillosa. Siento que es el momento. Gracias a mis compañeros. Lo mejor no han sido los títulos, habéis sido vosotros. Gracias a los clubes que me abrieron sus puertas. Gracias a los entrenadores que confiaron en mí. Gracias a las aficiones por tanto cariño. Y gracias a mis hijos, a mi familia y a mis amigos. Gracias, fútbol, por hacerme tan feliz.
6: Entre molts alts títols, Pedro ha guanyat 3 Champions i 5 Lligues amb el Barça, una Premier League amb el Chelsea i un Mundial amb la selecció espanyola. Més qüestions? Parlem ara de bàsquet.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: El Kitzenas Manresa ha guanyat l'Ulm alemany en la segona jornada de l'Eurocup. El conjunt manresà s'ha imposat per 101-89 i, malgrat la victòria, el tècnic Diego Ocampo s'ha mostrat força autocrític.
10: Altra vegada, en algun moment, empezamos bota mi pelota y eso no puede ser, la pelota no... Y no es, no vull dir que és egoísmo, això. És ansietat. Ansietat, i jo vull resoldre aquesta situació i anotar ara, i tranquils, no. I és més fàcil passar la pilota, i a poc vas connectant. Els jugadors obtenen una millora individual jugando per el equip.
6: A la Champions masculina de waterpolo, aquest dimecres ha debutat l'actual campió, l'Atlètic Barceloneta, que ha vençut el Novi de Sèrbia per 15-12. I el Barça d'handbol juga aquest dijous contra el Dinamo de Bucarest a la Champions. Luis Frade, pivot portuguès del conjunt blaugrana, reconeix que l'equip ha d'acabar de fer net de la derrota al Mundial d'Egipte davant del Vesprem.
11: Obviamente que ha sido una derrota muy dura, pero hay que seguir, hay que limpiar bien la cabeza Obviamente machacar un poco el cerebro mirando las cosas que hicimos mal e intentando mejorar. Pero ya está, ahora hay que, como he dicho, mirar hacia adelante y prepararnos para lo que ahí viene.
6: I al Mundial d'Hockey Patins, la selecció espanyola femenina s'ha classificat matemàticament per les semifinals després de golejar l'Argentina per 7-1, amb un doblet de gols de la mataronina Aina Florença i Victòria Porta, que ha fet el 7è gol de l'equip espanyol. I el ciclista de Montbrió del Camp, Matís Van Kerschove, s'ha proclamat subcampió d'Europa de contrarrellotge en la categoria sub-23. La medalla d'or ha estat per Héctor Álvarez de Benidorm.
12: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
13: Comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: I avui tornem a tenir avisos grocs a bona part del litoral i del prelitoral. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Hola, bon dia. Mira, avui és un dia de canvi d'aires, perquè tenim, deixarem enrere aquesta massa mediterrània gairebé tropicalitzada que hem tingut i entrarà una massa d'aire d'origen polar que farà baixar la temperatura, però encara hi ha una franja de transició entre les comarques de Girona i de Barcelona, bàsicament entre la ciutat de Girona i la ciutat de Barcelona, la litoral i prelitoral, on encara pot ploure fort. 20-30 litres, en el pitjor dels casos, de 60-80 litres per metre quadrat, en cas de tempestes molt localitzades. Això és el que passaria en aquest lloc. A la resta, vent de tramuntana, vent de mestral al sud de Catalunya i també nevades a la Vall d'Aran, a 2.000 metres d'altura. Això sí, aquí comença a refrescar. Es nota ja com comença a baixar la temperatura a muntanya. A la resta sí que el temps serà molt més assolellat.
0: I després del caos d'ahir també, avui en principi Rodalies hauria de tornar a funcionar amb relativa normalitat. Estació de Sants, Jordi Canal, bon dia.
2: Sí, bon dia. De moment aparent normalitat, l'habitual, amb l'advertiment, això sí, per megafonia, que els trens de Rodalies circulen fora del seu horari habitual. Hem vist passejar per aquesta estació els primers combois de l'R1, l'R2 Sud, l'R2 Nord, algun cap a l'aeroport, o de l'R4 Nord, la de Sabadell, Terrassa, Manresa, que es va reobrir.

0: Després de ser desnonada de casa seva, ha irromput a ple en la precampanya electoral. La Mari Carmen ha mort i així es va rebre la notícia a l'acampada de la Puerta del Sol. I amb aquestes paraules en parlava aquesta nit la seva advocada, Beatriz Duro, a la SER.
1: Que el deterioro que ha provocado este proceso en su salud ha sido bestial desde, pues eso, desde hace un año hasta ahora. Desde luego creo que si se hubiera suspendido hoy no estaríamos en esta situación.
0: El cas de la Mari Carmen, que ha mort a l'hospital 14 dies després que la fessin fora del seu pis, ha sacsejat la política espanyola fins al punt de provocar també un avançament electoral. Per xarxes ja ha reaccionat tothom. Pedro Sánchez, que assegura que sent la seva mort com si fos pròpia, Feijóo ha demanat que no s'aprofiti el que ha passat per fer campanya, Yolanda Díaz ha recordat que darrere de cada desnonament hi ha una vida, o Vox, que deshumanitza directament i acusa Pedro Sánchez de la mort de Mari Carmen. En temps d'agora analitzarem quin impacte pot tenir en la cursa cap a les eleccions del 29 de novembre. Ada Colau, que cada cop, per cert, és més a prop també de liderar aquest front ampli, l'espai que està construint l'esquerra del PSOE, i avui en parlarem amb Teix Sidi, portaveu de Més Madrid, que ja ha apostat obertament per l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau. I, per cert, encara sobre eleccions, Feijóo segueix un altre cop les passes d'Ayuso i sembla que ara sembla també dubtes ell mateix sobre el vot per correu.
2: Y lo que vamos a hacer en los próximos días es proponerle a la Junta Electoral Central algunas medidas adicionales para incrementar la garantía del voto por correo.
0: I avui també repassarem com ha anat el primer concert d'acomiad d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic. Avui parlarem amb gent que hi va anar i avui, per cert, que hi ha el segon concert.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: I comencem aquesta hora el repàs a l'actualitat amb Francesc Soler. Bon dia, Francesc.
2: Bon dia, Ricard.
1: I Sílvia Solanes, bon dia.
3: Bon dia, Ricard.
1: Actualitzem-nos. Ha mort Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada del seu pis de Madrid i que s'ha convertit en un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge.
2: La Mari Carmen va morir ahir al vespre a l'Hospital Gregorio Marañón, on estava ingressada des que la van fer fora de casa seva. Des d'allà van registrar aquest missatge.
4: No lo he logrado, defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya.
2: Els seus representants legals i el sindicat de llogateres havien arribat a un acord amb el fons immobiliari propietat del seu pis perquè hi pogués tornar a viure sense pagar un lloguer gaire elevat pels seus ingressos. Un acord que finalment no s'ha arribat a complir perquè la Mari Carmen ha mort abans de poder tornar a casa.
1: A través de les xarxes socials, el president espanyol Pedro Sánchez ha enviat el seu suport a la família i ha assegurat que sent aquesta pèrdua com si fos pròpia.
3: També el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dit que està colpit per la mort de Mari Carmen i que lluitarà per evitar que repeteixi humanitats, diu, com el seu desnonament. Des de Sumar, la vicepresidenta espanyola Yolanda Díaz ha volgut recordar que darrere de cada desnonament hi ha una vida. Mentrestant, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat que no es faci campanya amb la seva mort, mentre que des de Vox han anat més enllà i han acusat directament Sánchez de ser responsable de la mort de Mari Carmen.
1: I just avui, entre

0: En vigor també el decret aprovat pel govern espanyol que conté la suspensió de desnonaments de persones vulnerables sense alternativa habitacional.
1: Arriba precisament l'endemà que s'aconseguís aturar el desnonament d'un bloc del barri de Sant Andreu de Barcelona després que l'Ajuntament i la Generalitat hagin arribat a un principi d'acord per comprar l'edifici.
0: Barcelona, Roger Santaló.
2: La compra dels 18 pisos afectats d'una trentena de veïns es farà després que les negociacions entre l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i la propietat hagin durat tot el dia. L'administració ha celebrat el principi d'acord, però la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya, que celebra l'aturada del llançament, avisa que el moviment del PSC és electoralista. Escoltem Jordi Valls, tinent d'alcaldia d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, i Marta Espriu, portaveu de la Confederació.
3: Hem assolit un principi d'acord amb la propietat per poder comprar aquest edifici.
4: Nosaltres ho atribuïm, sí, clarament a la campanya. Probablement al PSC li interessava molt poc ara mateix tenir un desnonament mediàtic.
2: La cancel·lació del desnonament arriba just abans de l'entrada en vigor dels decrets d'habitatge aprovats pel govern espanyol. Des de Sant Andreu de Barcelona, Roger Santaló i Xavier Cussó, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: La mort de la Mari Carmen ha marcat també l'anunci de l'11 de novembre com a data de la vaga general convocada per Comissions Obreres, la UGT i el Sindicat de Llogateres, entre d'altres.
5: La portaveu del Sindicat de Llogateres, Carme Arcarazo, ha assegurat que la tiraran endavant també en record seu.
6: Hem d'aconseguir que aquesta vaga sigui un èxit perquè sabem que la història avança gràcies a les vagues generals. I aquesta vaga la guanyarem i la guanyarem per la Mari Carmen.
5: La vaga s'ha convocat per reclamar l'accés a l'habitatge, salaris dignes i contra l'alça de preus. Camil Ros, secretari general de la UGT de Catalunya.
7: I, evidentment, a partir dels fets ocorreguts i de l'esclat de mobilització que va sortir arrel de la Mari Carmen, ha estat un element determinant.
5: La portaveu de Comissions Obreres, Belén López Sánchez, feia aquest vaticini.
8: I estem segures que aquesta vaga serà un èxit, perquè la classe treballadora no podem més.
5: La vaga serà de 2 dies abans que comenci la campanya electoral per a les eleccions del dia 29. Aquesta serà la primera vaga general que els grans sindicats estatals convoquen des del 2012.
0: Rodalies intentarà recuperar avui la normalitat després d'una nova jornada caòtica per als usuaris. Ho estem seguint des de l'estació de Sants. De seguida hi aniríem també en directe, un desgavell que ha generat també un enfrontament entre Rodalies i els maquinistes.
1: Els sindicats justifiquen la plantada d'ahir per la falta de seguretat després dels últims aiguats i denuncien que s'han incomplert els protocols de seguretat acordats després de l'accident de Gelida. Però des de Rodalies ho desmenteixen. Sentim el portaveu del sindicat ferroviari, Joan Rodríguez, i el director de Rodalies de Catalunya, Òscar Playà.
9: Que un cop es realitzessin aquestes marxes blanques que han d'assegurar la seguretat en tots els recorreguts de la xarxa, s'emetria un informe a la representació legal de les persones treballadores i els propis treballadors que garantís la seguretat.
10: Que són uns informes addicionals, i això vull deixar-ho molt clar. Van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat, basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe.
1: Playà assegura que des de l'accident de Gelida s'han intensificat els treballs de reparació de vies i talussos, tot i que reconeix que el risc zero no existeix.
0: El govern fa un pas més i directament culpa els maquinistes d'haver boicotejat el servei de Rodalies.
5: El president Salvador Illa i la consellera de Territori, Sílvia Paneque, subratllen que la seguretat estava garantida i els acusen d'actuar per interessos laborals.
11: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens.
12: Si ahir la xarxa era segura, avui la xarxa era segura. Però correspon a un conflicte que té res a veure ni amb la seguretat de les vies ni amb el procés que s'està treballant per la millora de Rodalies.
5: Davant l'enèssim caos a Rodalies, Junts ha anunciat que accelera la denúncia que prepara contra Renfe i Adif per mala gestió, col·lapse estructural i incidències constants. La presentaran el 20 d'octubre, quan farà just 9 mesos de l'accident mortal de Gelida.
0: I enmig del caos de Rodalies torna Antonio Carmona, l'històric porteu de Renfe. Renfe coordinarà la infraestructura ara des d'Adif.
1: Sí, Carmona serà coordinador de la xarxa de Rodalies a Catalunya per Adif. Així consta en una resolució que publica el seu portal de contractació pública. Es tracta d'una figura de nova creació, de perfil tècnic i de coordinació entre administracions per mantenir la infraestructura ferroviària de Rodalies. Antonio Carmona ha sigut durant molts anys un dels principals actius de Renfe a Catalunya com a portaveu. Fa 2 anys i mig el van nomenar director de Rodalies, després es va encarregar de les relacions institucionals i finalment desenvolupava tasques comercials.
0: I Protecció Civil manté activada la fase d'emergència del Pla Inuncat. Espera avui l'última jornada de precipitacions d'aquest episodi de pluges.
5: Avui es preveuen pluges al litoral central i al nord del país, tot i que no tan intenses com les que hi ha hagut aquests últims dies. El temps inestable anirà acompanyat, a més, d'un vent que pot portar complicacions, tal com destacava el Catalunya Nit la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
13: Perquè aquest vent trobarà molt, molt mullada la terra, i llavors és fàcil que algun arbre, alguna branca, algun element que hagi quedat malament de les pluges d'aquest dia, doncs el pugui fer voleiar o el pugui acabar de trencar.
5: Això, mentre ja han augmentat a 3 les víctimes per l'episodi de pluja a Catalunya, els equips de manteniment que encara traien l'aigua acumulada sota d'un pont de les Franqueses del Vallès van trobar el cadàver d'un home de 43 anys de qui s'havia denunciat la desaparició un dia abans. En paral·lel, continua la recerca del menor desaparegut a Granollers i també de l'home que dos testimonis van veure com queia en una riera a Palafolls. A banda, els bombers també van localitzar ahir el cos d'un home dins un cotxe a la riera del Vendrell. Segons els Mossos, és un home de qui s'havia denunciat la desaparició i que hauria mort el temporal que va afectar la zona a finals d'agost.
0: I el Tribunal Suprem no s'hi resistirà i preveu amnistiar Oriol Junqueras i la resta de consellers del procés abans del 26 d'octubre.
1: És quan s'acaba el termini per inscriure les llistes electorals per al 29 de novembre.
0: Madrid, Pablo Brujats.
14: Si les eleccions precipiten la decisió, com a mínim per als condemnats, estan inhabilitats i si així ho volguessin, diu el Suprem, s'han de poder presentar les eleccions. Per tant, abans del 26 d'octubre s'ha d'haver resolt el seu cas. Fons del Suprem reconeixen que la sentència del Constitucional obliga a restituir els drets polítics dels líders del procés i no aplicar l'amnistia seria fer tot el contrari. El Suprem ha donat temps fins divendres que ve a les parts, és a dir, als dirigents del procés, a la Fiscalia i a Vox, perquè hi diguin la seva i un cop tingui la resposta deliberarà i decidirà. Serà àgil, diuen fons del Suprem, com a mínim en el cas dels exconsellers, l'amnistia per a Carles Puigdemont pot trigar una mica més. Des de Madrid, Paula Brujats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I Ada Colau és a un pas de ser la candidata del Front Ampli a les properes eleccions generals.
5: Part de l'actual Sumar aposta perquè l'exalcaldessa de Barcelona sigui la presidenciable des de la llista de Barcelona.
15: Més Madrid ha proposat Colau un nom que ha generat malestar dins de l'espai polític a l'esquerra del PSOE en ple procés ara de reorganització. Acusen Més Madrid d'haver trencat la discreció de les negociacions. La formació ha acceptat el lideratge de Colau perquè, a canvi, s'asseguraria tenir noms del seu partit als primers llocs de la llista per a les generals. I això implicaria que Podem no tindria representació a les primeres posicions. La ministra de Sanitat, Mònica García, seria la candidata del Front Ampli per Madrid. L'entorn de Colau no confirma la seva candidatura i des dels comuns asseguren que les converses continuen obertes. Alba Barbosa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, també posa la diana en el vot per correu en el seu primer acte de precampanya electoral.
1: Feijóo, que hi era a Ceuta, segueix el camí traçat per la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, que alertava d'una suposada manipulació del vot postal.
16: Y lo que vamos a hacer en los próximos días es proponerle a la Junta Electoral Central algunas medidas adicionales para incrementar la garantía del voto por correo.
0: Per cert, Feijóo vol García Albiol per encapçalar la llista del Partit Popular de Barcelona.
5: Així ho assegura La Vanguardia, que diu que Feijóo té sobre la taula el nom de l'alcalde de Badalona com a possible número 1 per Barcelona. Des del PP es valora l'èxit electoral de Xavier García Albiol, que ha aconseguit a la seva ciutat a les eleccions municipals, amb un missatge clar i contundent en matèria d'immigració i seguretat que fa forat en àmplies capes de la ciutadania. Albiol ja va confirmar l'any passat que es tornarà a presentar com a candidat del PP a l'alcaldia de Badalona a les eleccions municipals de l'any que ve.
0: I encara en clau del 29 de novembre, Junts per Catalunya ja marca distàncies.
1: La formació de Puigdemont assegura que no tornaran a investir Pedro Sánchez ni tampoc els candidats del PP i Vox. El secretari general Jordi Turull justificava el no a Sánchez.
17: Nosaltres a Pedro Sánchez no l'investirem, perquè és que n'hem sortit escaldats d'aquesta persona, però molt escaldats. L'acord de Brussel·les, que era un acord en termes històrics, quan era una llera, una ceba, sempre trobant excuses.
0: I a França, avui s'espera una nova jornada també de mobilitzacions, després que ahir el primer ministre comparegués sense acceptar cap de les demandes dels estudiants.
5: Tot i això, Sebastián Lecornu va adoptar un to més conciliador a l'hora de valorar l'actualitat, l'actuació policial.
0: Ho amplia des de París, Isabel Galí. Isabel.
18: Estudiants i professors es tornen a manifestar avui a París. Esperaven alguna resposta concreta del primer ministre, però Sébastien Lecornu ha dit que les plantejarà a finals de mes a l'Assemblea Nacional i que el govern mai va donar l'ordre de confrontar els manifestants.
19: Les forces de l'ordre han d'actuar de manera proporcionada, encara que sigui en circumstàncies molt difícils, i vull reiterar-los el nostre suport. Però quan un jove resulta greument ferit, les investigacions han d'aclarir els fets amb total transparència, com passa amb qualsevol dany causat a les persones. Ahir ja ho vaig dir a l'Assemblea Nacional, el respecte a l'estat de dret és obligatori per a tothom.
20: S'impose a chacun.
18: Des de París, Isabel Galí, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I als Estats Units s'ha tornat a executar una persona mitjançant la injecció mortal, malgrat el desastre de fa tot just una setmana, quan una dona va sobreviure una dosi doble d'injecció letal.
1: Sí, aquest any la pena capital ja ha costat la vida a 30 persones als Estats Units.
0: Ho amplia des de Washington Oriol Serra.
21: Una setmana després de l'execució fallida de Christa Pike a una presó de Nashville, a Tennessee, als Estats Units s'ha reprès l'aplicació de la pena de mort. Aquest dimecres a la nit s'ha executat la 30a persona condemnada a mort aquest any, també mitjançant la injecció letal. En aquest cas, un home de 46 anys condemnat per l'assassinat d'una botiguera de 42 l'any 2000. L'execució ha tingut lloc a Texas, l'estat on al desembre s'executarà un ex-psiquiatre de l'exèrcit dels Estats Units condemnat per l'assassinat de 13 persones. En aquest cas, el mètode serà l'afusellament per ordre expressa del secretari de Defensa nord-americà, Pete Hegseth. Des de Washington, Oriol Serra, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I Rússia nega que hi hagi cap risc epidemiològic després de la mort d'una investigadora que estudiava la pesta.
5: Tot i això, l'Organització Mundial de la Salut demana més informació al Kremlin.
0: Moscou, Cristina Solias.
22: L'Agència Russa de Salut Pública insisteix que la situació és tranquil·la i que cap contacte de la víctima no ha donat positiu. Ara bé, l'OMS considera que aquesta informació és insuficient i fins i tot assegura que intenta verificar un possible segon cas de pesta. Un rumor que el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, ha desmentit rotundament.
23: L'Organització Mundial de la Salut ha estat informada degudament, d'acord amb la pràctica habitual. Gran part del que estan publicant els mitjans sobre aquesta situació és informació falsa.
22: El Kremlin continua sense aclarir la causa de la mort de la treballadora, és a dir, què li va provocar aquesta malaltia pulmonar fulminant. Des de Moscou, Cristina Solias, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: A tot això, el president dels Estats Units, Donald Trump, s'ha mostrat confiat que l'incident no es deu a cap arma bacteriològica.
24: No creiem que ho sigui. Aviat ho sabrem, però no ho creiem. Si els escoltes diuen que està tot sota control, però ja sabem que això ja s'ha dit sobre altres coses, així que esperem que estigui controlat. És una situació molt complicada i complexa, i diuen que està molt controlada. Esperem que no ho sigui.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat?
25: El Barça, que recupera Joan García, està pendent de Rafinha pel partit de dissabte contra el Getafe, que no ha pogut tancar el fitxatge de l'exmadridista Carvajal. Cristiano Ronaldo elogia Messi en el seu comiat per tot el que ha aconseguit amb la selecció argentina, mentre que el Manresa guanya l'Eurocup de bàsquet davant l'Ulm. Avui a 3:15, Barça-Dinamo de Bucarest a la Champions d'handbol.

0: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
1: Molt bon dia. La primera que sona és la Rumba del Perdón de Rosalía, que ha guanyat el Premi Nacional de Músiques Actuals que entrega el Ministeri de Cultura. Un premi valorat en 30.000 euros i el jurat destaca la trajectòria internacional de l'artista i diu que amb Lux ha aconseguit crear un llenguatge sonor propi.
0: I la segona.

I avui arrenca el Festival de Cinema Fantàstic de Sitges amb Peter Jackson, Kevin Bacon, Alejandro Amenábar i Danny DeVito, fan incondicional d'aquest que sentim, Bob Dylan, com a convidats estrella. La pel·lícula inaugural serà Found Life, de Carlota Pereda, que es projectarà aquesta nit.

0: I Lobo Lesbian esgoten menys d'una hora les entrades pels quatre concerts de comiat que farà a Barcelona. Actuaran el 12 de desembre a la Sala Salamandra de l'Hospitalet i els dies 28, 29 i 30 de desembre a la Sala Apolo de Barcelona.
1: Tot això avui, que és dijous 8 d'octubre del 2026, i en les últimes hores a Catalunya ha nascut la Gaia, amb 3 quilos 780 grams a casa seva, al barri de Gràcia de Barcelona. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguda a la vida i enhorabona a la família.
2: Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
3: A les 9 obrirem l'àgora per parlar del primer concert de comiat d'Oques Grasses. I després analitzarem la proposta perquè Ada Colau sigui la candidata de Front Ampli a les eleccions generals des de Barcelona. Entrevistarem la portaveu de Més Madrid al Congrés, Teix Sidi.
4: A 9:15 parlarem de la seguretat a Rodalies. Ho farem amb Francisco Cárdenas, maquinista de la UGT, i amb Joan Carles Salmerón, director del Centre d'Estudis de Transport Terminus.
3: A 10:15 obrirem la taverna per parlar de croissants, restaurants de Sant Joan d'Espí i Sabadell i plats que han fet famosos els establiments on els han servit. En parlarem amb Pau Aranós, Marc Casanovas, Maria Nicolau i Carla Xuriguera.
4: I a 11:00, entrevista amb Fernandisco.
3: Des de 6 fins a 1:00, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: I pel que fa al temps, avui serà l'últim dia amb possibilitats de tempestes fortes. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia. Sí, avui tenim un canvi d'aires, desapareix la massa d'aire mediterrània gairebé tropicalitzada i entra una massa d'aire d'origen polar. Ara mateix la frontera la tenim més o menys al Pirineu i al Cap de Creus. Hi ha un petit ruixat just a la zona del Cap de Creus i s'espera que encara puguem tenir algunes tempestes localment fortes entre la ciutat de Girona i Barcelona, el litoral i prelitoral. Una franja molt estreta, però que encara podem tenir 20, 30 i, en el pitjor dels casos, 60, 80 litres ens arriben a marcar els models. Serien tempestes localitzades en aquest sector, la resta de Catalunya. Temps assolellat, temps ventós, també amb tramuntana i mestral, i temps fred al Pirineu, amb neu fins i tot a la Vall d'Aran i al nord del Pallars a partir de 2.000 metres d'altura. I a partir de demà, molta més tranquil·litat i temperatures, això sí, més fresques demà al matí.
1: I pel que fa a la mobilitat i carreteres, Maria Fernández Noguera.
6: Bon dia. Doncs pel que fa al transport públic, després del caos d'ahir, avui Renfe informa que el servei de Rodalies ha arrencat sense incidències importants, amb alguns retards, això sí. Des d'ahir al vespre torna a haver-hi trens a l'R4 de Barcelona cap al nord. Per tant, aquesta línia circula en tot el seu recorregut entre Sant Vicenç de Calders i Manresa. Tot i això, Renfe manté el servei alternatiu d'autobusos perquè diu que la recuperació és progressiva i, de fet, els usuaris comenten que els trens van mig buits. Pel que fa al trànsit, aquesta hora hi ha les retencions habituals a totes dues rondes de Barcelona, en especial la litoral, en sentit Llobregat, avui que encara hi ha una via tallada a causa de les pluges, la Ronda Nord entre les Franqueses del Vallès i Canovelles.
1: Ara són les 6:24. I a aquesta hora activem també el satèl·lit de Catalunya Ràdio. Des de Jerusalem, Jordi Brascó, Boker Tov.
7: Boker Tov, Ricard.
1: A Washington hi tenim Oriol Serra. Good morning.
8: Good morning, Ricard.
1: Des de Brussel·les, Bruno Fortea, bonjour.
9: Hola, bonjour.
1: I a València saludem Pepa Ferrer. Bon dia.
10: Bon dia, Ricard.
1: A Israel, mentre encara es processa l'intent fallit de segrest de l'avió de Fly Dubai, el país ha sabut la notícia d'un altre pla per dur a terme, no un, sinó diferents actes terroristes. Què se'n sap, Jordi?
7: Doncs que l'objectiu eren les comunitats àrabs dins d'Israel i que el cervell d'aquests atacs era un professor d'universitat de matemàtiques de 60 anys. Se l'acusa d'haver dissenyat minuciosament aquests atacs i de fins i tot haver extorsionat un membre del Parlament, diputat d'extrema dreta, perquè s'assumés a la seva causa. El seu pla contemplava un equip de 72 terroristes repartits en 12 cèl·lules. La fiscalia ha demanat que continuï detingut fins que finalitzi la investigació.
1: Saltem als Estats Units. El peix és un dels temes centrals a la campanya electoral de l'estat nord-americà d'Alaska. Les eleccions de mig mandat s'acosten i els polítics d'aquesta part remota dels Estats Units miren de convèncer els pescadors i la resta de ciutadans. Es podria dir que aquí el peix al cove és literal, Oriol.
8: Just a la fusta, mai millor dit. Penseu que fins i tot un dels debats electorals més importants s'ha fet sota un cartell enorme amb el títol Debat del peix per a les eleccions al Senat. Alaska no pot viure sense el peix, tampoc sense el petroli, cert. Però en els temps que corren cal compaginar apostes. Alaska s'hi produeix el 60% de peix d'alta mar dels Estats Units i els darrers anys no han parat de baixar els números. També els rius com el Yukon o el Kuskokwim, on la pesca del salmó s'ha reduït en un 50%. No és estranyar que en campanyes anteriors a Alaska i guanyés el candidat amb el lema Peix, Família i Llibertat.
1: Tornem a Europa. A Flandes estan en peu de guerra per la retallada del 30% que el govern regional ha anunciat per al pressupost de cultura. Bruno?
9: Sí, d'un any per l'altre, els museus petits i les biblioteques públiques de Flandes tindran un 30% menys de diners. Des del sector cultural avisen que aquesta retallada impactarà en el nombre d'activitats que poden oferir i també en la qualitat del servei. Preocupa en especial que decaigui l'oferta de cursos de llengua neerlandesa a Brussel·les. Tot i que és la seva llengua pròpia, a la capital belga la presència del neerlandès és delicada. Ha estat substituït pel francès i cada cop més l'anglès.
1: I al País Valencià demà és la diada del 9 d'octubre, però és, a més, el dia dels enamorats. Pepa, com se celebra?
10: Doncs demà és un dia reivindicatiu i també dolcet. S'hi fa la mocaora, que és una tradició arrelada i antiga en què la parella regala un mocador ple de dolços fets de massapà en forma d'hortalisses de l'Horta de València. Es va començar a fer el 9 d'octubre perquè, segons la llegenda, Jaume I va regalar a la reina Violant fruits de l'Horta de València quan va conquerir la ciutat. Felip V la va prohibir, però la tradició va continuar celebrant-se popularment. Demà és Sant Donís i a València és el dia dels enamorats.
1: Són les 6:28. Pel que fa als esports, torna la Lliga amb un Barça que recupera Joan Garcia i pendents de Rafinha.
11: Joan Garcia ja està recuperat de la lesió al genoll. Rafinha s'entrena al marge del grup. Podria també estar a punt pel partit davant el Getafe d'aquest dissabte, a l'Spotify Camp Nou. Un Getafe que no ha acabat lligant el fitxatge de l'exmadridista Carvajal. Ángel Torres és el president del Getafe.
12: No hay acuerdo, pues no se puede romper lo que no hay acuerdo.
13: Lo vamos a intentar.
11: El Madrid, que recupera Mbappé per jugar dissabte contra el Villarreal, mentre que l'espanyol Javi Puado podria reaparèixer demà contra el Màlaga.
1: Cristiano Ronaldo elogia Messi en el seu comiat.
11: A través de les xarxes socials, Cristiano ha dit que la història de Messi amb la selecció argentina queda per sempre i que té molt respecte pel que ha aconseguit amb el seu país. L'espanyol també fa universal Dani Jarque amb la presentació de la seva escultura al Museu de Cera de Barcelona. El president de la Fundació Blanc i Blava és Antoni Fernández Teixidor.
14: En Jarque és la síntesi dels valors de l'espanyol. No només és un gran jugador del futbol, no només va ser un dels nostres, no només és un etern com a capità, és que és la síntesi de tots aquells valors que volem inculcar als nanos petits des de que apareixen per l'espanyol.
1: I victòria del Manresa a l'Eurocup, en la segona competició europea de bàsquet.
11: 101-89 davant l'Ulm, a la Champions de Waterpolo, debut amb victòria de l'Atlètic Barceloneta, i avui a 3:15, Barça-Dinamo de Bucarest a la Champions d'handbol.

0: Són 6:45. Comença el dia a Catalunya Ràdio. El sol sortirà a Bot, a la Terra Alta, a les 8:02.
1: I es pondrà a les 7:29 del vespre. Per tant, el dia durarà exactament 11:31.
0: Les temperatures a aquesta hora?
2: A Portbou, 18 graus, a Guardiola de Berguedà, 8, i al Prat de Llobregat, 15.
0: Pel que fa al temps, avui s'espera un canvi de situació meteorològica. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia. Si avui entra el vent de tramuntana i de mestral, començarà a baixar la temperatura. Pot nevar a la Vall d'Aran a 2.000 metres. La resta farà sol, excepte en una franja del litoral i prelitoral entre Barcelona i Girona, on a partir de mig matí hi haurà tempestes localment fortes.
0: Això pel que fa al temps, i com tenim aquesta hora les carreteres i el transport públic a primera hora del matí. Maria Fernández Noguera.
4: Bon dia. Després del caos d'ahir, avui el servei de Renfe de Rodalies arrenca amb relativa normalitat, sense incidències importants més enllà dels retards habituals. L'R4 recupera tot el seu recorregut, però Renfe, de moment, manté el servei d'autobús alternatius. Pel que fa al trànsit, a aquesta hora hi ha les retencions habituals a totes dues rondes de Barcelona, en especial la litoral, en sentit Llobregat. També hi ha cues a la C58 d'entrada a la capital catalana i a la C17 a Parets del Vallès.
0: Tot això avui, que és dijous 8 d'octubre del 2026, i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, Mari Carmen.
1: Ha mort als 87 anys, convertida en símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, que indirectament ha desembocat en l'avançament electoral. Avui, precisament, entra en vigor el decret de l'habitatge, que inclou la suspensió dels desnonaments de persones vulnerables, com el que va patir la mateixa Mari Carmen.
0: El segon, Rodalies.
2: Rodalies, que intentarà recuperar avui la normalitat després d'una nova jornada caòtica per als usuaris. Ahir va haver cancel·lacions i retards de trens pràcticament a totes les línies, després que els maquinistes es neguessin a començar la jornada al·legant falta de garanties de seguretat arran dels aiguats.
0: El tercer, pluges.
1: Protecció Civil manté la fase d'emergència del Pla Inuncat i espera avui l'última jornada d'aquest episodi de pluges, que serien menys intenses, però podrien anar acompanyades de vent al litoral central i al nord del país. Uns aiguats que han deixat un balanç de 3 víctimes mortals després que s'ha localitzat el cos d'un home a les Franqueses del Vallès.
0: El quart, presons.
2: Us ho avança al matí de Catalunya Ràdio. El nombre d'interns morts en centres penitenciaris catalans s'ha disparat un 45% en el que portem d'any, 29 defuncions, de les quals 6 suïcidis. L'Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans les atribueix a la degradació del sistema penitenciari.
0: I el cinquè és Oques Grasses.
1: Que aquesta nit ha emocionat l'Estadi Olímpic de Barcelona en el primer dels 4 concerts de comiat que faran els osonencs després de 14 anys de carrera. A partir d'avui també mirarem cap a Sitges, on arrenca el Festival de Cinema amb Peter Jackson, Kevin Bacon, Danny DeVito i Alejandro Amenábar com a plats forts.
0: I què més ens deixa la matinada a Brussel·les, Pol?
5: Els ministres d'Economia dels 27 es reuneixen avui i demà a Luxemburg per abordar les conseqüències econòmiques de les últimes pujades de preu de gas, electricitat o petroli. A la trobada també està previst que es torni a posar sobre la taula la possibilitat de posar un impost als beneficis extraordinaris de les empreses energètiques.
0: I amb què ha anat a dormir als Estats Units?
5: Donald Trump vol convertir un dels camps de golf que té a Florida en el nou Camp David, la residència oficial de descans del president dels Estats Units, que ara és a Maryland. Trump ha demanat que s'estudiï convertir en un retir presidencial una de les seves propietats a Palm Beach, que hauria de servir també per rebre-hi mandataris internacionals, i també estaria pensat perquè ho fessin servir futurs presidents nord-americans.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
5: La expresidenta taiwanesa Tsai Ing-wen ha denunciat des dels Estats Units la creixent pressió, diu, que la Xina està fent sobre aquesta illa. En una visita d'una setmana, San Francisco ha dit que Taipei s'ha d'enfrontar cada dia a ciberatacs, a guerra cognitiva, manipulació informativa o accions que busquen danyar infraestructures crítiques.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
6: Bon dia.
0: Centrada sobretot en la mort de Mari Carmen.
6: Sí, no només, Ricard, el titular, sinó també a les fotos de portada. El País ocupa gran part de la portada sota el titular La Mari Carmen mort desnonada. La Vanguardia explica que mor el símbol de la lluita contra els desnonaments i punt de vista més política El Mundo, que assegura que l'esquerra converteix la mort de la Mari Carmen en icona electoral. També en portada, Diari Ara, caos a Rodalies per la vaga encoberta dels maquinistes, i El Periódico també parla de caos, però en aquest cas a les carreteres per l'aturada de Rodalies, i dedica la seva gran foto de portada amb desenes de persones esperant tren sota el titular Per què no han avisat. I abans d'acabar, l'entorn de Puigdemont vol que torni passat el 29N. Parlant de les eleccions, el rebuig dels decrets d'habitatge reforça el PP, Vox i Junts, apunta l'enquesta de La Razón. Això el dia que El Punt avui dedica tota la gran foto de portada a Oques Grasses, que ja fa història a l'estadi.
0: I a la premsa comarcal, avui se centra en habitatge. A Girona, una promotora ha comprat 2 blocs i els veïns temen que els expulsaran, l'Ara García.
7: El Diari de Girona explica que la promotora Mones Capital busca inversors per rehabilitar els pisos Barceló de la ciutat. El Sindicat de l'Habitatge de Girona denuncia que la promotora ha amenaçat de fer fora els veïns, malgrat que, segons l'entitat, disposen de contractes de lloguer. El sindicat assegura que els residents es neguen a marxar i també critica l'abandonament i la degradació que arrosseguen els pisos des de fa anys. Alhora, retreu la passivitat de l'Ajuntament i la Generalitat davant dels que qualifica d'especulació immobiliària. El Regió 7 explica que el preu mitjà de l'habitatge a Manresa s'ha duplicat des del 2015. Es va situar el passat mes de juliol en 1.570 euros al metre quadrat, un 3% més que fa un any. Fa 11 anys, el metre quadrat a la ciutat valia 737 euros de mitjana. I sobre un altre tema, el 9-9 destaca que Pimec xifra en 55 milions d'euros l'impacte dels aiguats sobre el teixit empresarial del Vallès Oriental. L'entitat demana que s'incrementin els ajuts directes a empreses afectades i creu que els previstos fins ara pel govern són insuficients.
0: I en esports, el Barça pendent de Rafinha en la tornada de la Lliga, Robert Prat.
8: Recupera Joan García, espera comptar amb Rafinha pel partit de dissabte contra el Getafe, que no ha pogut tancar el fitxatge de l'exmadridista Carvajal. Cristiano Ronaldo elogia Messi en el seu comiat per tot el que ha aconseguit amb la selecció argentina. Victòria del Manresa a l'Eurocup de bàsquet davant l'Ulm i avui a 3:15 Barça-Dinamo de Bucarest a la Champions d'handbol.
0: Hi ha 26 dies de les midterm, les eleccions a mig mandat dels Estats Units, l'anàlisi de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
9: Good morning, Catalunya. Mentre dura la campanya de les midterms, la política dels Estats Units no s'atura. Així a Califòrnia, on el governador Gavin Newsom, una de les esperances presidencials del Partit Demòcrata, vol proposar un impost del 5% als ciutadans que posseixin més de 1.000 milions de dòlars. Es calcula que aquest nou impost recaptaria uns 100.000 milions de dòlars, uns recursos que es destinarien a l'ajuda sanitària per a la gent gran, i a ningú no se li escapa que aquest impost afectaria principalment a les grans fortunes de Silicon Valley. Aquest és un canvi essencial en la posició dels demòcrates envers els reis de la tecnologia, uns empresaris que per a l'esquerra americana eren una espècie de model d'iniciativa i de moral. Però ara sabem que la majoria d'aquests empresaris treballen directament per Donald Trump. Curiosament, mentre la majoria de votants veuen favorable l'impost, hi ha molts polítics demòcrates que s'hi oposen amb un argument que cal tenir en compte. Per què o fins quan l'Estat pot oposar-se als màxims nivells de riquesa?
10: El matí de Catalunya Ràdio.
11: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel Més Entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
12: Anar-me'n a viure al camp. Veure el gol de Koeman al 92. He fet coses meravelloses i quan ja no hi sigui, vull continuar fent-les. Amb el testament solidari de la Fundació Barça, puc destinar part de la meva herència a ajudar nens i nenes vulnerables.
13: Entra a fundació.fcbarcelona.cat i descobreix que bonic que és viure després d'haver-ho viscut tot.
14: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials al 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals al 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil, cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
1: 6:45 del matí.
15: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
1: Catalunya es desperta avui amb la notícia de la mort de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada del seu pis de Madrid i que s'ha convertit en un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge.
2: Els seus representants legals i el sindicat de llogateres havien arribat a un acord amb el fons immobiliari i propietat del seu pis perquè hi pogués tornar a viure sense pagar un lloguer gaire elevat pels seus ingressos. Però va morir ahir al vespre a l'Hospital Gregorio Marañón, on estava ingressada des que la van fer fora de casa seva. Des d'allà van registrar aquest missatge.
16: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya.
2: Pedro Sánchez ha enviat el seu suport a la família i ha assegurat que sent aquesta pèrdua com si fos pròpia. També el president de la Generalitat, Salvador Illa, diu que lluitarà per evitar que es repeteixin inhumanitats, diu, com el seu desnonament. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat que no es faci campanya amb la seva mort, mentre que des de Vox han acusat Sánchez de ser responsable de la seva mort.
1: I justament avui entra en vigor el decret aprovat pel govern espanyol que conté la suspensió de desnonaments de persones vulnerables sense alternativa habitacional.
2: I arriba també l'endemà que s'aconseguissin aturar 2 desnonaments a Catalunya. El primer és el que estava previst al barri de Sant Andreu de Barcelona. L'Ajuntament i la Generalitat han arribat a un principi d'acord amb la propietat per comprar l'edifici. Jordi Valls, tinent d'alcaldia d'habitatge.
17: Hem assolit un principi d'acord amb la propietat per poder comprar aquest edifici i també fer-ho utilitzant i canalitzant-ho a través del fons d'emergència habitacional que va crear el govern de la Generalitat fa escassament 2 o 3 setmanes. Aquest fons ha de servir per situacions com aquestes i avui hem intentat utilitzar-lo.
2: També es va aturar un desnonament a l'Hospitalet de Llobregat.
1: I Rodalies intentarà recuperar avui la normalitat després d'una nova jornada caòtica per als usuaris. Vegem com engega el dia. Des de l'estació de Sants, última hora, Jordi Canals, bon dia.
18: Bon dia, avui sí, passen els trens sense cap incidència greu, però amb l'advertiment que potser encara no van a l'hora en aquest servei que es va recuperant dels efectes de les pluges dels últims dies i també després de l'enrenou d'ahir amb els maquinistes. N'hi ha ja alguns denunciats a les pantalles de trens fora d'hora, algun comboi, per exemple, amb més de mitja hora de retard de l'R1. La imatge, però, és de normalitat, amb l'anar i venir de passatgers i la presència encara d'alguns informadors. Passen ja trens de l'R4 Nord, la de Sabadell-Terrassa-Manresa, que es va reobrir ahir a la tarda. Continuen inoperatius el tram de l'R2 Nord entre Granollers Centre i Sant Celoni i l'R11 Girona.
1: És Jordi Ganal, l'última hora des de l'estació de Sants. Gràcies, Jordi. Pel que fa a l'amnistia, doncs el Suprem preveu amnistiar Oriol Junqueras i la resta de consellers del procés abans del 26 d'octubre.
2: És quan s'acaba el termini per inscriure les llistes electorals per al 29 de novembre. Fonts de l'alt tribunal apunten que no posaran traves i resoldran la qüestió per als condemnats que encara estan inhabilitats per si tenen intenció de presentar-se a les generals del 29 de novembre. Són Junqueras, Turull, Romeva i Dolors Bassa per Carles Puigdemont i la resta d'exiliats, però l'espera serà una mica més llarga.
1: Més notícies us ho avança al matí de Catalunya Ràdio. El nombre d'interns morts en centres penitenciaris de Catalunya s'ha disparat un 45% des de començaments d'any.
2: En els primers 9 mesos de l'any hi ha hagut 29 defuncions a les presons catalanes, 6 han estat per suïcidi, 23 per altres causes. El 2025 el nombre total de defuncions van ser 20. Són dades del Departament de Justícia de la Generalitat. Iñaki Rivera, director de l'Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans, atribueix l'augment de morts a la degradació del sistema penitenciari.
19: Un deteriorament del clima de la convivència como consecuencia de un endurecimiento de las condiciones de vida provocadas por las reivindicaciones de sindicatos de funcionarios penitenciarios después del asesinato de la cuinera. Ello va a comportar toda una serie de medidas que ahora están provocando toda una serie de consecuencias.
1: I les urgències oftalmològiques van augmentar a prop d'un 50% els dos dies després de l'eclipsi, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio.
2: La majoria de persones que van acudir sobretot a l'atenció primària els dos dies posteriors a l'eclipsi de l'agost tenien problemes lleus als ulls, tret de dos casos més greus.
1: Mònica Mas.
20: Des del Departament de Salut constaten que la població va fer cas de les recomanacions de mirar l'eclipsi amb les ulleres adequades i per això no s'han detectat casos de pèrdua de visió greus. La majoria d'urgències, unes 400 en total, van ser per ulls secs, per haver mirat fixament l'eclipsi i per símptomes psicosomàtics. El gerent de la Regió Sanitària Terres de l'Ebre, Ferran Rocher, explica a Catalunya Ràdio quins són els dos casos més greus.
21: Tothom tenia molt interioritzat que era absolutament necessari doncs, veure l'eclipsi amb les ulleres. Pocs problemes que hem tingut ho corroboren. Aquests dos casos que tenim localitzats, doncs, un era una persona, pel que m'han dit, que realment reconeix doncs, que va estar mirant l'eclipsi sense la protecció, i l'altre es veu és un astrònom, va tenir un problema amb els filtres.
20: Van patir pèrdua de visió durant uns quants dies, però ja l'han recuperada. Mònica Mas, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I Crònica Cultural. Comencem amb el concert d'ahir a l'Estadi Olímpic de Barcelona.
22: Oh, no, que és gràcies. Va fer el primer dels quatre concerts de comiat. L'últim dissabte el podreu escoltar en directe per ICAT.
1: Barcelona, Marruiz.
23: El concert de comiat d'Ocas Grasses està al nivell de les grans gires. Una pantalla gegant darrere de l'escenari principal, cor, conjunt de corda, cos de dansa, pirotècnia i columnes de foc. Josep Montero no s'ho acabava de creure.
24: Semblava impossible. Qui ho hagués dit? 14 anys després i aquí estem.
23: I a mesura que s'acostava al final del concert, es quedava sense paraules.
24: Encara dia d'avui no van assimilar. N'han trobat les paraules tampoc per agrair-ho com tocaria.
23: Només han evitat el segon disc, però hi havia tots els hits. Des de Cool fins a Petaro, passant per a John Brown, Passos importants o Serem ocells. Les dues imprescindibles les han dedicades a la banda, la gent que estimo, i al públic, sort de tu. Després de la cancel·lació de dilluns, ara sí, va de debò i Ocas Grasses comencen a ser de mica en mica història. Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I avui també, Sitges.
25: I've come into possession of a map.
22: Perquè Peter Jackson, Kevin Bacon, Danny DeVito i Alejandro Amenábar seran alguns dels convidats estrella del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges, que comença avui.
1: Enviat especial a Sitges, Marc Garriga.
26: Si la pluja, els transports i les carreteres ho permeten, Peter Jackson, el director de la trilogia del Senyor dels Anells, celebrarà a Sitges les noves versions restaurades del seu King Kong i de Clínicament Morta. Rebrà un dels grans premis honorífics d'aquesta edició, igual com Danny DeVito i Kevin Bacon, que presentaran films nous rodats en família. Alejandro Amenábar, per la seva part, celebrarà el 30è aniversari de Tesis. El certamen engega aquest matí amb les primeres projeccions, però el film inaugural serà aquesta nit Found Alive, de Carlota Pereda, la quarta dona que obre el festival en 59 edicions i la primera espanyola. A tot això, la secció oficial acollirà 5 coproduccions catalanes. Des de Sitges, Marc Garriga, per al Matí de Catalunya Ràdio.
1: I Rosalía, que ha guanyat el Premi Nacional de Músiques Actuals, que entrega el Ministeri de Cultura.
22: El jurat ha valorat la transcendència artística del seu disc Lux, publicat, recordem, l'any passat, amb èxits com aquest que sentim, La Perla, per la seva proposta musical, ambiciosa, innovadora i transformadora. El Premi del Ministeri està dotat amb 30.000 euros.
1: I atents, perquè aquest migdia a la una s'anuncia el guanyador del Premi Nobel de Literatura d'aquest any.
22: En Les travesses hi torna a sonar amb força per segona vegada l'escriptor català Enrique Vilamatas, al costat de noms com l'escriptora xinesa Kan Xue, el japonès Haruki Murakami o la mexicana Cristina Rivera Garza. Noms que fa anys que també sonen com a possibles guanyadors de la medalla que atorga l'Acadèmia Sueca.
1: Passa un minut de 3:45 del matí. Pel que fa al temps, avui encara tindrem les últimes tempestes. Eloi Cordomí, bon dia.
0: Bon dia. Sí, afectaran una zona estreta del país entre Girona, Barcelona, el litoral i prelitoral. En aquesta franja podem tenir tempestes encara localment fortes, potser 20-30 litres, en el pitjor dels casos 60-80 litres de forma molt localitzada, si és que arriba a passar. I a la resta de Catalunya, canvi d'aires. Ara sé que tenim boira i molts núvols, però la tendència és que vagin marxant, s'imposi el sol, amb vent de tramuntana i de mestral. Avui encara no baixarà gaire la temperatura, però sí que ho farà, sobretot la pròxima nit, on sí que baixarà la temperatura, serà muntanya. Ara mateix ja tenen valors de 2-3 graus tan sols a 2.500 metres d'altura. I avui també s'espera una mica de neu. Al Pirineu, a la Vall d'Aran i zones pròximes, a 2.000 metres, s'esperen aquestes nevadetes. I a partir de demà, tranquil·litat, però això sí, el matí amb més fresca.
1: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera?
3: Avui el servei de Rodalies arrenca amb alguns retards, però sense incidències importants. L'R4 recupera tot el seu recorregut. Els trens ja circulen, doncs, des de Barcelona cap a Terrassa i Manresa. I atenció, perquè Renfe, finalment, ha decidit no posar avui ja autobusos alternatius, malgrat que era la previsió d'ahir a la nit. Per tant, a l'R4 l'única opció és el tren. Pel que fa al trànsit i a les retencions habituals a totes dues rondes de Barcelona, en especial la litoral en sentit Llobregat, també a la C58 i la C33 d'entrada a la capital catalana i a la C17 a Parets del Vallès, així com a la C58 a Sant Quirze del Vallès, l'AP7 cap al Papiol per un accident i també punts vermells a l'A2 i la B23 en sentit Barcelona.
15: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
26: Avui hem rebut el missatge de l'Anna Escobar, de Barcelona. És vicepresidenta de l'Associació de Famílies d'Alumnes de l'Escola Josep Maria de Sagarra. Explica que el sistema d'aerotèrmia instal·lat pel Consorci d'Educació no funciona des de fa temps i insisteix que això provoca problemes a alumnes i professors.
4: Aquesta ventilació no ha funcionat ni funciona correctament. Ja fa dos estius que hauria de permetre rebre classe a una temperatura adequada. I la temperatura a la classe aquest estiu ha estat de més de 34 graus molts dies.
26: Des del Consorci responen que la reparació és responsabilitat d'Endesa i la companyia diu que els treballs requereixen intervenir a la via pública. Ara ja disposen de llicència per part de l'Ajuntament i estan esperant que el consistori els confirmi si les obres es poden executar entre el 26 d'octubre i el 13 de desembre.
15: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
22: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Les borses europees han tingut fortes caigudes pressionades pel petroli, que torna a superar els 100 dòlars. Avui el barril de Brent, el de referència a Europa, repunta un 2% fins als 102 dòlars. L'IBEX 35 ha trencat 3 sessions a l'alça i ha baixat un 1,68% fins als 19.100 punts. Wall Street també ha tancat en vermell, tot i que les caigudes són més moderades que Europa. Pel que fa als parquets oberts a aquesta hora, els asiàtics, el Nikkei de Japó i el Hang Seng de Hong Kong, cauen un 1%. I al Brasil, la borsa de São Paulo retrocedeix un 0,74%, dos dies després de l'eufòria pel bon resultat electoral del candidat presidencial d'ultradreta, Flavio Bolsonaro, que va fer rebotar la borsa gairebé un 8%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
10: El Matí de Catalunya Ràdio.
5: Ja hi tornem a ser.
6: Onzena temporada del Tot Costa.
7: Por qué? Por qué?
5: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
6: Nova temporada amb els vells clàssics.
7: No sé si són muy simpáticos. No sé.
15: Tot Costa. De dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
7: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. No entiendo.
15: Tenim totes les claus. Podem obrir totes les portes. Barça reservat. Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça per explicar-vos fets desconeguts, informacions i secrets del club.
8: Estrenem tercera temporada i atenció, perquè estrenem local del Barça reservat.
15: Barça reservat, el podcast dels secrets del Barça. Cada dijous, un nou capítol a l'app i al web de Cat Ràdio.
10: I també disponible a la plataforma 3Cat. El Matí de Catalunya Ràdio.
1: 10 minuts i les 7 del matí, que ara us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Barcelona. Marc Jurado, bon dia.
9: Bon dia.
1: A Tarragona saludem el Ricard Buigas, bon dia.
11: Hola, bon dia.
1: A Lleida, Júlia Albacar, bon dia.
12: Hola, bon dia.
1: I a Girona hi tenim la Laia Claret, bon dia.
27: Hola, bon dia.
1: A Barcelona, Marc, pendents d'habitatge.
9: Sí, coincidint amb la mort de la Mari Carmen i en plena precampanya electoral, provocada per la no aprovació dels decrets d'habitatge, aquest matí hi ha roda de premsa dels veïns del bloc Papallona del carrer Llança de Barcelona. És un símbol de la lluita veïnal, també contra els desnonaments i la conversió de finques residencials en allotjaments de tipus co-living per part de fons d'inversió. Han denunciat un nou pas endavant en la seva lluita contra New Amsterdam Developers.
1: I al Pirineu també pendents de mobilitzacions pel dret a l'habitatge, però en aquest cas centrades amb els problemes que té aquest territori, Júlia.
12: Sí, les convoca Pirineu Viu, el Sindicat de Llogateres i la Confederació Sindical de l'Habitatge a la Seu d'Urgell i a Ripoll. Serviran per denunciar la particular situació del Pirineu, on hi ha pobles on les segones residències són més del 70% del parc d'habitatge i una altra xifra es calcula que hi ha uns 6.000 pisos turístics. Per tant, una realitat diferent, però que també es vol visibilitzar en el context actual de mobilitzacions pel dret a l'habitatge.
1: Saltem a Girona, avui posarem el focus a la justícia, a l'Audiència Provincial. Laia.
27: Sí, exacte. Està previst que el jurat popular es retiri a deliberar si l'acusat confés de matar Carla Fernández l'any 2023 va cometre homicidi o assassinat. La fiscalia reclama presó permanent revisable perquè considera que va planificar el crim. Ahir l'acusat va declarar que no volia fer mal a la víctima quan li va fer una clau d'arts marcials dues vegades. Sosté que la va escanyar per evitar que cridés i també va negar que l'agredís sexualment.
1: I acabem a les comarques de Tarragona. La directora general de Protecció Civil visitarà avui el centre d'emergència 112 de Reus per donar detalls de la nova prova de sirenes que es farà a Catalunya. Ricard.
11: Doncs sí, Marta Casany encapçalarà aquesta trobada en què també participarà el subdirector de Prevenció de Protecció Civil, Joan Ramon Cabello, i la delegada del govern a Tarragona, Lucía López. L'edifici 112 de Reus és un dels dos centres d'emergència que hi ha a Catalunya. Des d'aquí es coordinen emergències com la del Pla Sec, el Pla d'Emergència Exterior del Sector Químic del Camp de Tarragona. La pròxima prova de sirenes a Tarragona està programada pel dilluns 19 d'octubre a les 10 del matí.
1: Doncs així tenim el país quan falten 8 minuts per les 7 del matí. I els esports, Robert Prat.
28: El Barça recupera Joan García, està pendent de Rafinha pel partit de dissabte contra el Getafe, un Getafe que no ha pogut tancar el fitxatge de l'exmadridista Carvajal. Cristiano Ronaldo elogia Messi en el seu comiat per tot el que ha aconseguit, diu, amb la selecció argentina. Victòria del Manresa a l'Eurocup de bàsquet davant l'Ulm i avui a 8:45 Barça-Dinamo de Bucarest a la Champions d'handbol.
1: Ara el comentari esportiu amb Carme Lloberes.
29: La gran disjuntiva del món actual es manifesta a la Naval NBA amb l'efecte Caitlin Clark i l'eliminació d'Indiana Fever dels play-offs. Clark és la major potència de màrqueting de la història de l'esport femení. Ha revolucionat el negoci impulsada per milions de seguidors i un altaveu gegant a les xarxes. Una bombolla digital que ha activat un xoc racial i polític, mirall de la polarització dels Estats Units semblant als de Larry Bird i Magic Johnson als 80. Tot plegat s'ha traduït multiplicant audiències de televisió, omplint pavellons i exaurint entrades a preu mai vistos. I és aquí quan topem amb un sense sentit. El valor d'un atleta ja no es mesura pel rendiment, sinó pel mercat. El respecte no es guanya la pista sent la millor i guanyant en ells. Per tant, si mesurem el valor dels cèntims que generes, correm el risc de rebaixar el mèrit esportiu i convertir la competició en un simple show d'influencers.
1: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
10: El Matí de Catalunya Ràdio. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
2: Aquest octubre, el cicle Gaudí projecta Balandrau ben salvatge. El debut en la direcció de Fernando Trullols en 137 poblacions catalanes. Una història real, impactant i angoixant que evidencia la resiliència i l'amor com a motors per a la supervivència. Amb un repartiment encapçalat per Álvaro Cervantes, Bruna Cusí i Marc Martínez. Recomanat per Catalunya Ràdio.
10: Linkat.
2: Aquest any, Fira Mediterrània de Manresa et convida a cantar i ballar més que mai, perquè en la 29a edició posa l'accent en la participació, la base de la cultura popular i l'arrel tradicional. Del 15 al 18 d'octubre, 85 espectacles, propostes en viu de música, arts escèniques i cultura popular. Més informació a firamediterrània.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
10: Linkat. A Catalunya Ràdio.
1: I quan falten 4 minuts per les 7 del matí, el més destacat a la televisió amb Mariola Cubells. Avui, sobre la força de les imatges de Mari Carmen, que hem pogut veure les últimes setmanes a la televisió.
13: No sé si la imatge televisiva de Mari Carmen i Cint de sa casa en llitera i camí de l'hospital, desonada per una empresa voltora, arriba a ser una imatge històrica, però és el símbol i l'esclat d'un moviment de protesta democràtica que sí pot ser històric. Ahir Mari Carmen va morir, però amb la seva mort la força d'aquesta imatge tan trista es multiplica. De fet, vam fer-se especials ahir a la tele. No la tindrem tornant a entrar en sa casa, però sense dubte Mari Carmen és història.
1: I a la recomanació del dia, coincidint amb el tret de sortida del Festival de Sitges, la Cristina Bordas ens recomana la pel·lícula Brain Dead, tu madre se ha comido a mi perro.
14: De Peter Jackson, abans que dirigís El Senyor dels Anells i una de les grans protagonistes del cartell d'enguany. Més de 30 anys després de la seva presentació al festival, Jackson hi rebrà el gran premi honorífic i commemorarà aquest clàssic del cinema gore i l'horror corporal, una pel·lícula molt divertida per als amants del gènere. És cert que no és per tots els públics, però la seva aposta per l'humor negre i les esquitxades de sang amb textura de ketchup és ADN 100% Sitges. A més de la projecció al festival, podeu recuperar Brain Dead a Filmin.
1: I què deien els altres ahir, Jovany?
16: Ahir els usuaris de Renfe, que van patir una nova jornada de caos i desinformació, van aprofitar els micròfons del Matí de Catalunya Ràdio per desfogar-se.
17: És el país pitjor del món. Però a quin país estem, Déu meu? Això és vergonyós. No hi ha ferrocarril, no hi ha metro.
16: Va ser un matí intens, ple de connexions aquí i allà.
1: Anem cap a l'Hospitalet de Llobregat. Joan Trias, bon dia. Hola, Joan, bon dia. Bon dia. Joan Trias, un, dos, tres. Doncs ja parlarem.
16: I mentre a Catalunya hi havia caos als trens, a les emissores de Madrid posaven el punt de mira sobre Puigdemont.
18: Dice, venga, vale, que pase el cagané. Y llega el cagané y pasa. ¿Y qué va a hacer? El ridículo. Pero bueno, eso en Cataluña es...
16: A partir de quarts d'onze sentirem què diuen els altres avui.
1: Gràcies, Joan.
10: Catalunya nit. Un informatiu en profunditat.
19: Busquem sempre qui més en sap
10: per resoldre els interrogants del dia.
19: I com sempre, amb la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio.
10: Catalunya nit. De 9 del vespre a 11 de la nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
19: Ens allunyem de les estridències.
10: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.

0: bon dia.
1: El gat avui, de la
0: Rosa... Sí, Rosario.
1: Rosario.
0: De Rosario.
1: A més, dic la Rosalía, mor.
0: Rosalía, no, no, és mi gato de Rosario. De fet, l'artista va publicar el disc Universo de Ley, on va col·laborar amb alguns artistes, en aquest cas, al costat de Malú. És que tal dia com avui, un 8 d'octubre, però de l'any 1982, es va estrenar el musical Cats a Broadway, al Teatre Winter Garden. Es va representar durant gairebé 18 anys, fins al 10 de setembre del 2000, i se'n van fer 7.485 representacions.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. La mort de la Mari Carmen, dues setmanes després de ser desnonada de casa seva, ha irromput de ple en la precampanya electoral. Així es va rebre la notícia ahir al vespre a l'acampada de la Puerta del Sol. El de la Mari Carmen va ser un dels molts desnonaments que cada dia es fan a Espanya, però la seva fotografia el 23 de setembre, sortint del pis amb llitera, acompanyada per sanitaris i envoltada també per un fort dispositiu policial, va fer la volta al món i ha arribat a forçar un avançament electoral. Pol Foradada.
1: L'empresa que la va desnonar va acabar oferint-li després tornar al pis. De fet, el nou contracte s'havia de firmar ahir mateix, però no ha estat a temps. Ha mort a l'hospital Gregorio Marañón després que el seu estat de salut empitjorés sobtadament en les últimes hores. Només feia uns dies enviava aquest missatge.
2: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la salud.
1: La Mari Carmen tenia 87 anys, en portava 70, vivint al mateix pis, al costat del Retiro. Fa 6 anys que un fons voltor va comprar el pis per un preu irrisori. La Mari Carmen mai havia deixat de pagar el lloguer de renda antiga, ni tampoc les factures, uns 500 euros al mes en total. Cobrava una pensió de 1.400 euros i de cop n'hi van demanar 1.600. En l'últim any l'havien intentat desnonar 4 cops. Tots s'havien pogut evitar fins l'últim.
0: La seva advocada, Beatriz Duro, deia aquesta nit a la SER, com ha passat en pocs mesos de ser una persona totalment autònoma, acabar morint.
3: Que el deterioro que ha provocado este proceso en su salud ha sido bestial desde, pues eso, desde hace un año hasta ahora. Desde luego creo que si se hubiera suspendido hoy no estaríamos en esta situación.
0: A través de les xarxes socials, el president espanyol Pedro Sánchez ha enviat el seu suport a la família i ha assegurat que sent aquesta pèrdua com

0: d'una trentena de persones. Roger Santaló.
1: La compra dels 18 pisos afectats d'una trentena de veïns es farà després que les negociacions entre l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i la propietat hagin durat tot el dia. L'administració ha celebrat el principi d'acord, però la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya, que celebra l'aturada del llançament, avisa que el moviment del PSC és electoralista. Escoltem Jordi Valls, tinent d'alcaldia d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, i Marta Espriu, portaveu de la Confederació.
2: Hem assolit un principi d'acord amb la propietat per poder comprar aquest edifici.
3: Nosaltres ho atribuïm, sí, clarament a la campanya. Probablement al PSC li interessava molt poc ara mateix tenir un desnonament mediàtic.
1: Des de Sant Andreu de Barcelona, Roger Santaló i Xavier Cussó, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Si la mort de la Mari Carmen marca ja el tret de sortida de la precampanya electoral, la campanya arrencarà marcada per la vaga general. Serà el dimecres 11 de novembre. És la primera que convoquen els sindicats majoritaris en 14 anys.
4: La vaga, 24 hores abans que comenci la campanya, es convoca per reclamar accés a l'habitatge, salaris dignes i per protestar contra l'alça de preus. Camil Ros, UGT, Belén López, Comissions Obreres.
5: I, evidentment, a partir dels fets ocorreguts i de l'esclat de mobilització que va sortir arrel de la Mari Carmen, ha estat un element determinant.
6: I estem segures que aquesta vaga serà un èxit, perquè la classe treballadora no podem més.
4: Des del Sindicat de Llogateres també donen suport a la convocatòria i asseguren que la tiraran endavant també en record a la Mari Carmen.
0: Avui a la Gorda del Matí, Jofre Llombart, Oriol, Marc, Alícia Puig i Pere Rossinyol. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
7: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
8: Avui és dijous 8 d'octubre. El dia comença amb temperatures més baixes a muntanya. Al Port de la Bonaigua ja tenen 2 graus. En canvi, a Moià encara n'hi ha 13, a la Bisbal d'Empordà 14, a Lleida 15, a Reus 19 graus. Avui hi ha núvols i boira encara en molts llocs de Catalunya, però el vent de tramuntana i de mestral els escombrarà, marxaran, s'imposarà el sol, excepte entre Barcelona i Girona, el litoral i prelitoral, aquí encara es podrien formar tempestes, i d'altra banda, la Vall d'Aran, avui s'esperen núvols, precipitacions i nevades a 2.000 metres.
0: De seguida ampliarem també el trànsit. Ara són les 7 i 5 minuts. Repassem el que cal saber d'aquest dijous 8 d'octubre amb Sílvia Solanes, Francesc Soler i Lara García. Bon dia.
9: Bon dia.
0: L'endemà.
10: De la jornada caòtica, Rodalies. Avui el servei intentarà recuperar la normalitat.
0: Ho estem seguint en directe des de l'estació de Sant Jordi Canal. Bon dia.
11: Bon dia, servei habitual, cap problema greu, això sí, amb l'anunci de retards, encara tot Rodalies, en algun cas les pantalles en mostren de més de mitja hora. Inoperatius al tram Granollers-Sant Celoni de l'R2 Nord i l'R11 que enllaça Barcelona amb Girona, Figueres i Portbou. Ja funciona l'R4 Nord cap a Sabadell, Terrassa i Manresa, però després de dies sense fer-ho, són pocs els passatgers que l'agafen aquest matí aquí a Sants.
0: Gràcies, Jordi Canal. Ara sí, anem a, pel que fa a les carreteres. Clàudia Serra.
12: Bon dia. Doncs a les carreteres ens despertem amb retencions. L'entrada a Barcelona, sobretot pel nus de la Trinitat i a les rondes des de Trinitat en sentit Llobregat. Fora de Barcelona, lentitud a l'AP7 de Sant Cugat a Castellbisbal en sentit sud i encara una via tallada per inundació. És la Ronda Nord a l'alçada del túnel que connecta les Franqueses del Vallès amb Canovelles.
0: Gràcies. Això pel que fa a les carreteres. Avui posarem especial atenció. Després del caos de Rodalies segur que hi haurà molta gent que agafarà més el cotxe, per tant, mirarem què és el que passa a la mobilitat i també a les carreteres. Pel que fa a la mobilitat, hi ha enfrontament.
13: Entre Rodalies i els maquinistes, pel desgavell d'ahir, els sindicats justifiquen la plantada d'ahir per falta de seguretat, però des de Rodalies ho desmenteixen. Sentim el portaveu del sindicat ferroviari, Joan Rodríguez, i el director de Rodalies de Catalunya, Òscar Playa.
14: S'emetria un informe a la representació legal de les persones treballadores i els propis treballadors que garantís la seguretat.
15: Que són uns informes addicionals, i això vull deixar-ho molt clar. Van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat.
16: A nivell polític, el president Salvador Illa i la consellera de Territori, Sílvia Paneque, acusen el sindicat d'actuar per interessos laborals.
17: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens.
18: Correspon a un conflicte que té res a veure ni amb la seguretat de les vies ni amb el procés que s'està treballant per la millora de Rodalies.
0: Un vell conegut.
10: Antonio Carmona, l'històric portaveu de Renfe, torna per coordinar la xarxa de Rodalies a Catalunya, ara des de DIF. Es tracta d'una figura de nova creació, de perfil tècnic i de coordinació entre administracions per mantenir la infraestructura ferroviària de Rodalies.
0: Encara activada.
13: La fase d'emergència del Pla Inuncat, Protecció Civil, espera avui l'última jornada de precipitacions d'aquest episodi de pluges. Se'n preveuen al litoral central i al nord del país. El que més preocupa, però, és el vent. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, al Catalunya Nit.
19: Perquè aquest vent
9: trobaran molt mullada la terra. Llavors,

0: És fàcil que algun arbre, alguna branca, algun element que hagi quedat malament de les pluges d'aquest dia, doncs el pugui fer voleiar o el pugui acabar de trencar.
1: Això mentre ja han augmentat a 3 les víctimes de l'episodi de pluja a Catalunya, els equips de manteniment a les Franqueses del Vallès van trobar el cos d'un home de 43 anys de qui s'havia denunciat la desaparició el dia abans. I continua la recerca del menor desaparegut a Granollers i l'home que dos testimonis van veure com queia en una riera a Pineda.
2: No s'hi resistirà.
3: El Tribunal Suprem, que preveu amnistia a Oriol Junqueras i la resta de consellers del procés abans del 26 d'octubre, és just quan s'acaba el termini per inscriure les llistes electorals per al 29 de novembre.
2: Madrid, Paula Brujats.
4: Si les eleccions precipiten la decisió, com a mínim per als condemnats, estan inhabilitats i si així ho volguessin, diu el Suprem, s'han de poder presentar les eleccions. Per tant, abans del 26 d'octubre s'ha d'haver resolt el seu cas. Fons del Suprem reconeixen que la sentència del Constitucional obliga a restituir els drets polítics dels líders del procés i no aplicar l'amnistia seria fer tot el contrari. El Suprem ha donat temps fins divendres que ve a les parts, és a dir, als dirigents del procés, a la Fiscalia i a Vox, perquè hi diguin la seva, i un cop tingui la resposta, deliberarà i decidirà. Serà àgil, diuen fons del Suprem, com a mínim en el cas dels exconsellers. L'amnistia per a Carles Puigdemont pot trigar una mica més. Des de Madrid, Paula Brujats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: Ada Colau.
5: És a un pas de ser la candidata de Front Ampli a les pròximes eleccions generals. La proposta perquè l'exalcaldessa de Barcelona sigui la candidata de la llista d'esquerres l'ha feta Més Madrid, una de les formacions que integren la coalició.
1: Segons aquesta mateixa, la ministra de Sanitat, Mònica García, seria la candidata de Front Ampli per Madrid.
2: Vot per correu.
3: Alberto Núñez Feijóo s'afegeix a les veus del PP que el qüestió en el president dels Populars es fa seu l'argument de la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, que alertava d'una suposada manipulació.
6: Y lo que vamos a hacer en los próximos días es proponerle a la Junta Electoral Central algunas medidas adicionales para incrementar la garantía del voto por correo.
5: Encara en clau 29N, Junts assegura que no tornaran a investir Pedro Sánchez ni tampoc els candidats de PP i Vox. Jordi Turull, secretari general.
7: Nosaltres a Pedro Sánchez no l'investirem, perquè és que n'hem sortit escaldats d'aquesta persona, però molt escaldats. L'acord de Brussel·les, que era un acord en termes històrics, quan era una llera una ceba, sempre trobant excuses.
2: Un 45%.
1: És l'augment del nombre d'interns morts a centres penitenciaris de Catalunya aquest any en comparació amb el 2025. És una dada que us avança el Matí de Catalunya Ràdio. Segons el Departament de Justícia, en els primers 9 mesos de l'any hi ha hagut 29 defuncions d'aquestes, 6 suïcidis i 23 per altres causes.
3: Iñaki Rivera, director de l'Observatori del Sistema Penal i dels Drets Humans, atribueix l'augment de morts a la degradació del sistema penitenciari.
8: Un deteriorament del clima de la convivència com a conseqüència d'un enduriment de les condicions de vida provocades per les reivindicacions de sindicats de funcionaris penitenciaris després de l'assassinat de la cuinera.
2: L'eclipsi.
5: Les urgències oftalmològiques van augmentar prop d'un 50% els dos dies després de l'eclipsi, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio.
9: Des del Departament de Salut constaten que la població va fer cas de les recomanacions de mirar l'eclipsi amb les ulleres adequades i per això no s'han detectat casos de pèrdua de visió greus. La majoria d'urgències, unes 400 en total, van ser per ulls secs, per haver mirat fixament l'eclipsi i per símptomes psicosomàtics. El gerent de la Regió Sanitària Terres de l'Ebre, Ferran Rocher, explica a Catalunya Ràdio quins són els dos casos més greus.
10: Tothom tenia molt interioritzat que era absolutament necessari doncs, veure l'eclipsi amb les ulleres. Pocs problemes que hem tingut ho corroboren. Aquests dos casos que tenim localitzats, doncs, un era una persona, pel que m'han dit, que realment reconeix doncs, que va estar mirant l'eclipsi sense la protecció, i l'altre es veu és un astrònom que tenia un problema amb els filtres.
9: Van patir pèrdua de visió durant uns quants dies, però ja l'han recuperada. Mònica Mas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: No accepta.
1: El primer ministre francès, les demandes dels estudiants. Ahir va compareixer Sébastien Lecornu, que sí que va adoptar un to més conciliador a l'hora de valorar l'actuació policial. Avui s'esperen noves mobilitzacions.
2: París, Isabel Galí.
11: Estudiants i professors es tornen a manifestar avui a París. Esperaven alguna resposta concreta del primer ministre, però Sébastien Lecornu ha dit que les plantejarà a finals de mes a l'Assemblea Nacional i que el govern mai va donar l'ordre de confrontar els manifestants.
12: Les forces de l'ordre han d'actuar de manera proporcionada, encara que sigui en circumstàncies molt difícils, i vull reiterar-los el nostre suport. Però quan un jove resulta greument ferit, les investigacions han d'aclarir els fets amb total transparència, com passa amb qualsevol dany causat a les persones. Ahir ja ho vaig dir a l'Assemblea Nacional, el respecte a l'estat de dret és obligatori per a tothom.
13: S'impose a chacun.
11: Des de París, Isabel Galí, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: El primer dels quatre.
3: Poques Grasses comença a acomiadar-se dels escenaris amb el primer concert a l'Estadi Olímpic. L'últim, dissabte, el podreu escoltar en directe per ICAT.
2: Barcelona, Marc Ruiz.
14: El concert de comiat d'Oques Grasses està al nivell de les grans gires. Una pantalla gegant darrere de l'escenari principal, cor, conjunt de corda, cos de dansa, pirotècnia i columnes de foc. Josep Montero no s'ho acabava de creure.
15: Semblava impossible. Tio, m'has dit que 14 anys després i aquí estem.
14: I a mesura que s'acostava al final del concert, es quedava sense paraules.
15: Encara dia d'avui no vam assimilar. Han trobat les paraules tampoc per agrair-ho com tocaria.
14: Només han evitat el segon disc, però hi havia tots els hits. Des de Cool fins a Petaro, passant per a John Brown, Passos importants o Serem ocells. Les dues imprescindibles les han dedicades a la banda, la gent que estimo, i al públic, sort de tu. Després de la cancel·lació de dilluns, ara sí, va de debò i Oques Grasses comencen a ser de mica en mica història. Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I arrenca el Festival de Cinema Fantàstic de Sitges.
16: I've come into possession of a map.
5: Amb Peter Jackson, Kevin Bacon, Danny DeVito i Alejandro Amenábar com a convidats estrella, la pel·lícula inaugural es projectarà aquesta nit i serà Found Alive de Carlota Pereda, directora de Cerditam, que es va emportar el Goya millor curtmetratge.
2: Enrique Vilamates a les travesses.
1: Sí, és un dels favorits en portar-se el Premi Nobel de Literatura d'aquest any. Aquest migdia a la una sabrem el guanyador. L'escriptor català torna sonant força al costat de noms com l'escriptora xinesa Kan Xue, el japonès Haruki Murakami o la mexicana Cristina Rivera Garza.
2: I en esport, Robert Prat torna.
17: La Lliga de Futbol, després de l'aturada de seleccions, amb un Barça pendent de Rafinha que recupera Joan García pel partit de dissabte contra el Getafe, el conjunt madrileny no ha pogut fitxar l'exmadridista Carvajal, Ángel Torres, president del Getafe.
18: No hay acuerdo, pues no se puede romper lo que no hay acuerdo. Lo vamos a intentar.
17: Victòria del Manresa a l'Eurocup de bàsquet, 101-89 davant l'Ulm.
19: El matí de Catalunya Ràdio.
20: Estem parlant dels meus diners. Necessito una solució i us està passant la pilota els uns als altres.
21: Un de cada tres clients considera que el seu banc no entén les seves necessitats. Escoltar per entendre't. Entendre per ajudar-te a avançar. Descobreix què fem per veure el món tal com tu el veus a BBVA.com. BBVA, el millor banc del món en experiència de client segons Euromoney. Avancem? BBVA.
22: Saludem des del quiosc del costat de la ràdio, ara mateix 17 graus de temperatura i les portades d'avui tenen una clara protagonista i és Mari Carmen. No només la veiem als titulars, sinó també a les fotografies. El País, per exemple, ocupa gran part de la portada sota el titular La Mari Carmen mor desnonada. La Vanguardia parla d'un símbol de la lluita contra els desnonaments i el punt de vista més polític el trobem al Mundo, que assegura que l'esquerra converteix la mort de la Mari Carmen en icona electoral. A la premsa catalana també expliquen el caos i a Rodalies, tant el diari Ara com el periòdico. I l'altre tema és el concert d'Oques Grasses. D'ahir ho veiem a la portada del diari i també del Punt Avui.
23: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
24: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un quart de vuit del matí. Us informa Marc Curador per les comarques de Barcelona. Tenim 16 graus a Castellgalí, 17 a Arenys de Mar i 19 a la capital. Carreteres, Clàudia Serra.
25: Aquesta hora, retencions als accessos a Barcelona, sobretot pel nus de la Trinitat i a les rondes, ronda de dalt de Trinitat a Horta i ronda litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, tot sentit Llobregat.
24: I atenció si heu d'agafar el bus per anar a la feina perquè els treballadors d'autobusos de Barcelona fan vaga.
26: De vaga parcial que fan com a protesta pel conflicte amb TMB per la negociació del conveni col·lectiu. El servei es veurà afectat en tres franges diferents, de 9 a 11 del matí, de 7 a 9 del vespre i des de les 11 de la nit fins a la finalització del torn.
5: En aquestes franges hi haurà serveis mínims. La plantilla té fixada un total de 7 jornades de vaga distribuïdes durant aquest octubre. Els treballadors reclamen reduir la jornada laboral a 35 hores la setmana.
24: Més notícies. I, de fet, més vagues. El conflicte laboral a les biblioteques de Barcelona continua enquistat des que va començar a finals de maig. Els treballadors d'aquests equipaments municipals, que reclamen més personal i millores salarials, tornen avui a la vaga.
26: La reunió d'ahir entre el comitè d'empresa i l'Ajuntament es va acabar sense acord. Segons la Intersindical i la CGT, la trobada no va passar dels 10 minuts perquè l'administració no va portar cap proposta.
5: Irene Lameiro és delegada del comitè d'empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona.
27: És que han vingut sense cap document, sense cap proposta. Han vingut a dir-nos que som massa exigents i que les demandes que tenim no són matèria de negociació.
26: El comitè d'empresa ha fet una crida a tancar les biblioteques de manera massiva i ha convocat els treballadors a una concentració davant la seu de recursos humans de l'Ajuntament.
24: El Bages Sant Fruitós demana un canvi de traçat del futur tren transversal cap al nord del municipi.
5: Considera que l'actual proposta no resol adequadament les necessitats del municipi. L'Ajuntament defensa una alternativa que milloraria la connexió entre diferents zones i reduiria, asseguren, l'impacte sobre l'entorn i evitaria també problemes de mobilitat.
26: Ara la Generalitat haurà de valorar-ho i anunciar si veu el canvi amb bons ulls. Ho explica Regió 7.
24: I els serveis d'emergència amplien la zona de cerca del menor de 12 anys desaparegut aquest cap de setmana a Granollers, coincidint amb el fort episodi de tempestes.
5: En el dispositiu hi participen gairebé mig miler de persones, entre bombers, Mossos, unitats canines, drons, mitjans aeris i voluntaris.
26: La recerca s'estén per zones urbanes i agroforestals i no es descarta cap hipòtesi. Els equips asseguren que mantindran el dispositiu fins que es pugui aclarir què ha passat amb el menor.
24: I cultura? Avui us expliquem que Sitges exposa temporalment al Museu de Maricel una selecció de nines d'una col·lecció històrica formada per més de 550 peces. Atenció, perquè són dels segles XVIII, XIX i XX. Ara mateix passen 4 minuts, un quart de 8 del matí. Esteu escoltant El Matí, de Catalunya Ràdio.
23: El Matí de Catalunya Ràdio.
19: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser...
4: el 1048 0048 de la sèrie 26 026.
0: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
6: A Obramat celebrem 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
23: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Els sons del matí.
7: Estan restablint progressivament el servei. Per això, en alguns casos, es manté el reforç dels autobusos. Es manté inoperativa l'R11 a Girona i el tram de Granollers entre Sant Celoni de l'R2 Nord.
8: Van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat.
9: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprenda a luchar por la salud.
10: El deterioro que ha provocado este proceso en su salud ha sido bestial.
12: La historia avanza gracias a las vagas generales. Y esta vaga la guardarem y la guardarem per tu maritarme.
28: Proponerle a la Junta Electoral Central medidas adicionales para incrementar la garantía del voto por correo.
2: Aquests són els sons del matí, ara les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb les tres paraules del dia, Francesc Soler. Símbol.
1: Signe, objecte o figura que representa una idea o un concepte de manera convencional o per analogia. La Mari Carmen Abascal ha mort convertida en símbol inequívoc de la crisi de l'habitatge i la injustícia dels desnonaments, en especial de les persones vulnerables. De la mateixa manera que l'assassinat d'Anna Orantes Ruiz a mans del seu marit va impulsar la llei contra la violència de gènere, el desnonament de la Mari Carmen ha encès la lluita contra els desnonaments.
2: Tornada.
1: L'acció de retornar, sobretot de tornar al lloc d'on s'havia partit. Els darrers dies es parla amb força, s'especula, sobre com i quan es produirà la tornada de Carles Puigdemont a Catalunya. Una operació tornada que l'entorn de l'expresident situa després de les eleccions. Això pel que fa al quan. Del com en sabem ben poca cosa. De l'on, una mica més, perquè ha transcendit que trasllada l'oficina a la zona alta de Barcelona.
2: Pesta.
1: Malaltia infecciosa, greu i contagiosa que afecta persones o animals i causa una gran mortalitat. L'OMS, Europa i els Estats Units estan monitoritzant un possible brot de pesta pneumònica a Rússia després de la mort d'una treballadora d'un laboratori. Donald Trump està convençut, però, que no es deu a cap arma bacteriològica. Ja estem més tranquils, oi?
2: Posem-hi tres xifres amb l'Ara García. 29.
25: És el nombre d'interns morts en centres penitenciaris de Catalunya en el que va d'any. Són un 45% més respecte a tots els de l'any passat, quan van ser 20. 6 morts han estat per suïcidi i 23 per altres causes. Són dades del Departament de Justícia que us avancem avui al matí.
2: 400.
25: Són les persones que van atendre els serveis d'urgències amb afectacions oculars provocades per contemplar l'eclipsi solar del 12 d'agost sense protecció adequada. La majoria van ser lesions lleus i només en dos casos els afectats van trigar uns dies a recuperar del tot la visió.
2: 47.200.
25: Són els falsos autònoms que va regularitzar la Inspecció de Treball el 2025. És el nombre més alt des del 2018. Es dispara respecte al 2024, també, quan van aflorar 7.000 falsos autònoms. Aquest augment de deteccions es deu a una intensificació del control de les plataformes digitals per part de la inspecció.
2: I el veig tres imatges. A la primera imatge hi veig dos nois d'esquena al capdamunt d'una escala mecànica. Un d'ells està una mica com ajupit, amb una mà al cap, i a primer pla s'hi veu un pal informatiu amb dues càmeres del carrer instal·lades.
5: Aquesta foto és la que tria La Vanguardia per explicar que la videovigilància urbana amb intel·ligència artificial s'estén entre dubtes legals, i és que Protecció de Dades adverteix dels límits per identificar persones en directe.
2: A la segona imatge hi veig totes samarretes del Barça. En compto unes 18. N'hi ha de més noves, de més antigues, estan exposades en columnes de 3 en 3.
5: És una imatge virtual que veiem a l'ara del que serà el nou museu del Barça. El Barça treballa per inaugurar aquest nou museu al novembre, més que bé, recuperar els tours per l'interior de l'estadi i començar-se a costar els 80 milions d'ingressos.
2: I a la tercera imatge hi veig un llac amb muntanyes i un bosc molt espès. És una fotografia que segurament ens porta fins al Pirineu. Júlia Albacar, què estem veient?
3: Doncs sí, és el Pirineu, concretament la vall de Sant Nicolau dins del Parc Nacional d'Aigües Tortes. Això perquè avui parlarem d'un estudi que conclou que este parc nacional concentra la major quantitat i qualitat de boscos madurs de tot l'estat. Un bosc madur, per entendre'ns, és aquell que ens mostra com serien tots els boscos si no haguessin estat alterats per l'impacte humà. I això afavoreix a més una fauna i flora molt diversa. I a partir d'aquí, doncs, l'estudi pot servir per proposar accions per embellir altres boscos i millorar-ne la seva conservació.
11: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara B del temps.
2: Avui a La cara B del temps us expliquem què diu la saviesa popular sobre el temps que fa aquests dies. Eloi Cordomí, bon dia.
13: Bon dia. Si avui ja no tinc ganes d'analitzar sistemes convectius ni masses d'aire quasi tropicals, avui ho farem diferent. Avui he obert el costumari de Joan Amades i he buscat els refranys del mes d'octubre que encaixen amb el temps que està fent. I mireu què he trobat. Diu, a l'octubre forta tronada, vés en compte amb la riuada. I un altre que és molt contundent. Trons d'octubre, any del diluvi. I segons que antigament l'ES Alert no era una alarma estrident al mòbil, sinó els llamps i trons que podien aparèixer minuts abans dels aiguats. I hi ha un altre refrany que també encaixa molt bé amb el temps que fa avui. Diu, quan l'octubre trona, neu dona. Fa dies que tenim grans tronades i justament avui es preveu la primera nevadeta al Pirineu, a 2.000 metres, a la Vall d'Aran, i fins i tot la saviesa popular a vegades insisteix en relacionar les tempestes d'octubre amb les nevades de l'hivern. Antigament es deia octubre tronat, hivern nevat, o que quan trona l'octubre, neu segura. Així que si fos per la saviesa popular, ja ens podem anar calçant els esquís.
11: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
23: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
14: Ahir dimecres l'Enigmàrius feia exercici de dansa que fas quan convides, i la resposta era espagat. L'espagat és un exercici de mantenir les cames obertes a terra de manera que formin una única línia recta, com una bona ballarina. I si has pagat, doncs és que convides. Avui, l'Enigmàrius, avui que és dijous, ens porta fins a Sevilla. Extravagant com un doblet sevillà no sevillista, de 8 lletres. Extravagant com un doblet sevillà no sevillista, 8 lletres.
23: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
2: Atenció a aquest titular que circula. Una àvia veu el seu net jugar al Fortnite, decideix provar-ho i ara és la jugadora de més edat de tot el món. Marc Amorós, bon dia.
15: Bon dia. Diu la notícia que l'àvia té 78 anys, que ja en porta 9 jugant al Fortnite. També explica que s'ha convertit en l'streamer de Twitch de més edat de tot el món en jugar al videojoc de manera activa. L'àvia afirma que mai va pensar que es convertiria en una jugadora de Fortnite, però que va sentir molta curiositat quan va començar a veure el seu net mentre jugava. Ho va provar i ràpidament, diu la notícia, el Fortnite es va convertir en una afició imparable. M'encanta jugar i m'encanta parlar amb la comunitat de jugadors i seguidors. Mai no he deixat que la meva edat sigui un obstacle, diu aquesta àvia, que també admet, atenció, que juga 6 hores cada dia.
2: I això és real o fals?
19: El matí de Catalunya Ràdio.
16: El so de les esquelles d'un ramat, el caminet per dins el bosc, la brisa del mar a les galtes. Els espais naturals de Catalunya són un regal. Visitar-los fent ús dels recursos que ens ofereixen és gaudir-ne avui i conservar-los per demà. Informa't abans de sortir i segueix els itineraris oficials. Tota la informació a espaisnaturals.cat.
17: Quan va ser l'última vegada que vas parar a mirar casa teva? A Porcelanosa dissenyem cada espai de la teva vida. Cuines, banys, salons, terrasses... Del 25 de setembre al 10 d'octubre arriben els dies Porcelanosa. Visita la teva botiga més propera i gaudeix de condicions exclusives per crear la teva llar. Porcelanosa. Dissenyant espais per viure.
18: Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa el tiempo, se para.
20: Descobreix Egipte, la Xina, el Japó, Vietnam, amb Tour Mundial i viatges al Corte Inglés. Reserva ara i aconsegueix fins a 400 euros en cupó regal del Corte Inglés. Consulta en les condicions.
18: Una meravella és poder viajar.
15: Vinga, som-hi, real o fals, sortim de dubtes, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que una àvia veu el seu net jugar al Fortnite, decideix provar-ho i ara és la jugadora de més edat de tot el món, és una notícia real. L'àvia es diu Kat Bowie, és d'Escòcia, té 24.000 seguidors a Twitch i ara, a més, ha guanyat el rècord Guinness com l'estreamer de Fortnite de més edat.
2: Gràcies, Marc.
15: Adéu, bon dia.
2: I ara, per arribar al punt de 7:45, sapiguem per què avui pot ser un bon dia amb la Sandra Sabatés.
21: 8 d'octubre de 1988. Als peus de la Font de Montjuïc desfilen per l'escenari dues llegendes d'estils tan diferents com l'òpera i el rock. Montserrat Caballé i Freddie Mercury apareixen agafats de la mà al Festival de la Nit, amb què se celebra l'arribada de l'antorxa olímpica a la ciutat comtal. Pocs sabien en aquells moments que aquesta seria l'última aparició pública del líder de la mítica banda Queen i que ho faria amb la que esdevindria la cançó oficial dels Jocs Olímpics del 92, regalant-nos un moment únic per la nostra història sota el crit imponent de Barcelona.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Són 8:15. Avui és dijous, ens despertem amb 10 graus a Sant Pau de Segúries, 18 graus a Cunit i 15 a Gandesa, el dia en què entrevistarem la portaveu de Més Madrid, Teix Sidi, per parlar del lideratge de Colau a la candidatura de Front Ampli. Però de què més hem d'estar pendents avui? Francesc Soler, Sílvia Solanes, Robert Prat.
2: Bon dia.
3: Bon dia.
4: La mort de la Mari Carmen sacseja la precampanya electoral, convertida en una icona de la lluita en favor d'un habitatge digne. Ha mort a l'hospital als 87 anys, dues setmanes després de ser desnonada.
2: Feijóo reuneix avui la Junta Directiva Nacional, que és el màxim òrgan del PP entre congressos, per escalfar motors de cara a les eleccions del 29 de novembre.
4: El Tribunal Suprem no posarà pegues a l'amnistia dels condemnats de l'1 d'octubre i que continuen inhabilitats. L'alt tribunal assegura que Junqueras, Turull, Romeva o Bassa s'han de poder presentar a les eleccions del 29N si ho desitgen.
2: Qui està més a prop de ser a les llistes és Ada Colau. Més Madrid, un dels partits de la candidatura Front Ampli, ja ha avalat que l'exalcaldessa de Barcelona encapçali la llista.
4: Us ho avança al matí de Catalunya Ràdio. El nombre d'interns morts a centres penitenciaris catalans s'ha disparat un 45% en el que portem d'any. Són 29 defuncions, de les quals 6 han estat suïcidis.
2: Encara no té data el retorn de Puigdemont, però l'expresident ja ha anunciat que canvia la seu de la seva oficina a Barcelona. Deixa el Palau Centelles i es trasllada al carrer de Doctor Ruge, al barri de Tres Torres.
4: I també us ho explica Catalunya Ràdio. Les urgències oftalmològiques van augmentar prop d'un 50% els dos dies després de l'eclipsi. Segons el departament, no hi ha hagut casos greus de pèrdua de vista.
2: I oques grasses han emocionat aquesta nit l'estadi olímpic en el primer dels 4 concerts de comiat després de 14 anys sobre els escenaris.
3: En esports, el Barça recupera Joan García, està pendent de Rafinha pel partit de dissabte contra el Getafe, que no ha pogut tancar el fitxatge de l'exmadridista Carvajal.
1: I pel que fa al temps, avui tindrem un canvi d'aires. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia. Sí, ens arriba una massa d'aire d'origen polar que farà baixar la temperatura, ho notarem sobretot la pròxima nit, amb una entrada vent del nord i de tramuntana, que ja es notarà d'aquí poca estona, això sí, amb algunes nevadetes al Pirineu, a la Vall d'Aran i zones pròximes a 2.000 metres d'altura. I potser el més destacable d'avui també seran les tempestes, que quedaran restringides a la zona entre Girona, Barcelona, el litoral i prelitoral d'aquest sector, amb tempestes localment fortes encara.
1: I mobilitat també a aquesta hora. Avui el dia arrenca amb una relativa normalitat. Maria Fernández Noguera, bon dia.
6: Bon dia. Després del caos d'ahir, avui el servei de Rodalies arrenca sense incidències importants, però amb alguns retards, com les demores de 20 minuts en els trens de l'R15 que van des de Reus cap a Barcelona. L'R4 recupera tot el seu recorregut. Els trens tornen a circular des de Barcelona cap a Terrassa i Manresa i, finalment, Renfe avui ja no ha posat autobusos alternatius en aquesta línia. Recordem que encara hi ha trams de línia sense servei de tren, com l'R29. Entre Granollers, Centre i Hostalric, on hi ha autobusos alternatius. D'altra banda, al tramvia, a la TEU, hi ha retards.
1: I pel que fa a les carreteres, congestió als accessos a Barcelona. Clàudia Serra?
7: Sí, sobretot el C33 i C58 a Montcada. Aquí ha agreujat per un accident que talla un carril. I la B20 a Santa Coloma, tot això en sentint-nos de la Trinitat. També carregades B23 des del Papiol i A2 des de Pallejà, direcció Barcelona. I la ronda, sobretot en sentit Llobregat. Fora de Barcelona, destaca congestió a la C58 de Terrassa cap a Sabadell i a la C17 a Parets del Vallès en sentit Barcelona.
1: Gràcies, Clàudia Serra, i ho rematem també amb les portades. Marc Jurado.
8: Sí, centrades, Ricard, sobretot en la mort de la Mari Carmen. El País ocupa gran part de la portada sota el titular La Mari Carmen mort desnonada. La Vanguardia explica que mor el símbol de la lluita contra els desnonaments i un punt de vista més polític, El Mundo, que assegura que l'esquerra converteix la mort de la Mari Carmen en icona electoral. També en portada, El Periódico parla de caos a les carreteres per l'aturada de Rodalies i dedica la seva gran foto de portada amb desenes de persones esperant un tren sota el titular Per què no han avisat? Això al dia que El Punt Avui dedica tota la gran foto de portada a Oques Grasses, que ja fa història a l'estadi.
1: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio tindrem a Jofre Llombart, Oriol Marc, Alicia Puig i Pere Rossinyol. Quan passen 4 minuts de 8:15... I obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Pol Forada, bon dia.
9: Bon dia.
1: Avui els diaris articles sobre el caos d'ahir a Rodalies i sobre la mort de Mari Carmen.
9: Comencem els trens. A l'Ara, el periodista Antoni Bassas critica que el Ministeri de Transports diu textualment se li refot com funcionen els trens a la regió nord-est de l'Estat perquè diu que sempre li ha quedat molt lluny. La Vanguardia demana que Rodalies deixi de ser un malson i recorda que calen més inversions i una gestió més eficaç mentre que el periòdico lamenta que la disputa entre DIF i els maquinistes sobre la revisió de les vies hagi perjudicat un altre cop els usuaris. L'editorial del País es titula La Mari Carmen va canviar Espanya i va acompanyat d'un fotomuntatge de la Mari Carmen amb el seu rostre en blanc i negre i amb una samarreta vermella en què es veuen persones manifestant-se per l'habitatge. I mentrestant, El Mundo, que considera que la vaga general anunciada per l'11 de novembre és una vaga electoral impulsada des del govern espanyol.
1: I afegim-hi el que ha llegit aquesta hora a la premsa la periodista Neus Bonet.
10: Llegiu l'entrevista que li fan a El País a l'economista Thomas Piketty, que és un dels 200 investigadors que ha participat en l'informe de justícia global, on es busquen alternatives al futur distòpic d'inundacions, focs, intel·ligència artificial, desigualtat i canvi climàtic que ens perfilen els multimilionaris del món. Defensa nous impostos per les grans fortunes i reconeix que mantenir el sistema actual pot comportar més desigualtat i problemes climàtics i conflictes pels recursos. Creu que cal actuar abans d'una gran crisi i amb una gran cooperació internacional.
11: Aquest 12 d'octubre el pots celebrar ballant salsa, tango, cúmbia, flamenc, bachata, o si ho prefereixes ballant merengue, xotis, sardanes, jota, candombe, o cueca, o muñeira, o joropo, o saia. Perquè tenim una de les cultures més riques del món. Aquest 12 d'octubre celebra-la amb els 15 milions d'un dècim del sorteig extraordinari del Dia de la Hispanitat de Loteria Nacional. Si et toca, ho ballaràs tot i més. I tant. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
12: El Club Capravo fa 30 anys i aquest dissabte 10 d'octubre el 100% de la teva compra gratis en carnisseria amb vals de descompte. Compra mínima de 12 euros en carn. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar a mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
13: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre, amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a jeep.es.
14: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés amb el programa de vacances econòmiques del Club de Vacances, tens una altra manera de viatjar. Pots reservar per 14 euros amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta'n les condicions.
15: Hola a tots i benvinguts al Paradís de la Relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
16: Preso.
17: Darrere la porta de moltes cases s'hi amaga un silenci que ha travessat generacions. Històries de la guerra que ningú no ens ha explicat mai.
18: El silenci heretat. El colpidor llibre d'Eloi Vila sobre la Guerra Civil. Ara, a les llibreries.
19: Catalunya Ràdio.
1: Repassem altres notícies que trobem a la premsa digital i comarcal quan són 2:15 de 8 del matí amb Francesc Soler i Silvia Solanes. Del paraulògic al metalògic.
4: Sí, un mestre de l'escola, Eugeni d'Ors de Valls, ha creat el metalògic, un joc que segueix la mateixa estructura del paraulògic, però per potenciar el càlcul mental. Es publica cada mitjanit a internet i els usuaris han de fer l'operació que permeti arribar exactament a la xifra central a través de suma, resta, multiplicació, divisió i fins i tot l'ús precís dels parèntesi. Ho veiem al ballenc.
1: Qui tanca per massa burocràcia?
2: Doncs una formatgeria artesana i multipremiada de la Seu d'Urgell, Cal Majuba, que des del 2014 fa formatges de pastor. Llegim el Segre, que tanca literalment per persecució burocràtica i per la gran quantitat d'inspeccions. N'han tingut 8 en 2 anys. Detallen que havien arribat a gestionar 160 ovelles de llet, però que ara els en quedaven 16. Diu que les administracions els han fet sentir literalment com uns delinqüents.
1: I si sou d'esmorzar de forquilla, això us interessarà.
4: Sí que ha nascut l'Associació Catalana de l'Esmorzar de Forquilla amb la idea de preservar i divulgar aquesta tradició. Volen convertir l'esmorzar de forquilla en una porta d'entrada a conèixer i defensar la cuina tradicional catalana, però també el que hi ha al darrere, el producte, el territori, els oficis. Diuen que no volen ser només una associació de persones a qui els agrada esmorzar bé. Ho recull el Nacional.
1: Una pregunta més tècnica. Ja sé que potser ara no és el moment, però ara un moment la música, Cesc.
4: Ai.
1: Algú de vosaltres té una empresa de formatges o d'esmorzar de forquilla, perquè tot el dia m'esteu parlant
4: Les solanes, les solanes. Encanten aquests temes.
2: Aquesta hora.
1: No, no, no, per curiositat. Molt bé. Donald Trump, també, atenció amb escultura.
2: Una escultura daurada de Trump, de 2,5 metres d'alçada. Aquesta setmana l'exhibeixen al Parlament Europeu d'Estrasburg. No només això, sinó que està elaborada amb cobre i recoberta amb or de 23 quilats, però no és per lluir la figura de Trump, més aviat al contrari, i surt despullat, espatlles d'un altre home i amb un llarg pal de golf i una petita balança de la justícia. És cosa del diputat de l'esquerra danesa Per Claus i l'obra és de l'artista Jens Galschiot, que ha portat altres ocasions també obres a institucions. Ho veiem al Mundo.
1: I ara els destacats en Internacional i Economia, amb Pol Forada i Lara García.
16: Una premsa internacional que es fa ressò de la mort de la Mari Carmen al Regne Unit. The Guardian sosté que s'ha convertit en un símbol de les protestes per l'habitatge a Espanya. Des del nord fins al sud d'Espanya, la gent s'ha mobilitzat contra el patiment provocat per uns lloguers que han augmentat un 80% en una dècada, assenyala el diari. I el que ha arribat també a l'altra punta del món, el Japan Times, ho explica així, la mort d'una dona espanyola el passat mes de setembre, que va patir un desnonament dramàtic que ha desencadenat protestes massives per l'habitatge i ha propiciat un avançament electoral. O a Hong Kong, el South China Morning Post, que destaca que ha mort als 87 anys la madrilenya que va ser desnonada i que ha propiciat protestes i una vaga general a nivell estatal.
2: I la premsa econòmica també parla avui d'habitatge. Expansió critica de nou els decrets de l'habitatge. Destaca que el govern espanyol ha ressuscitat els decrets i diu que torna a sacsejar el mercat immobiliari a la desesperada. I avui l'ONU Economia es fixa en quins drets tenen els treballadors i els empresaris en una vaga general. Diuen que el treballador no està obligat a prestar serveis i que l'empresari no està obligat a abonar salari pel temps no treballat. Per tant, durant els dies o hores de vaga no existeix dret a retribució, recorda el diari. Tampoc no es pot imposar cap sanció disciplinària quan la vaga ha estat, doncs, legalment convocada, en tractar-se de l'exercici d'un dret reconegut en la Constitució i en l'Estatut dels Treballadors.
1: I a la premsa esportiva destaca l'adeu de Leo Messi de la selecció argentina, Robert Prat.
3: Per sempre, Messi, un comiat apoteòsic i emotiu del déu de l'albiceleste amb un Messi que regala un gol en aquest adeu. El diari L'Esportiu diu que aquest últim tango de Messi emociona.
1: És ben bé que es nota que no hi ha lliga, perquè això estem parlant de notícia de fa dos dies. Vull dir que avui la premsa va amb temes...
3: Bueno, la premsa avui va a full amb aquest tema de Messi. És un últim tango pel diari Esport. Albert Masnou recorda que el Barça encara no l'ha acomiadat com cal i que ni al pas del temps ho ha pogut arreglar. Pel Mundo Deportivo és un adeu monumental d'un mite amb un últim ball molt gran. El Marc afegeix que Cristiano Ronaldo s'afegeix a la festa de Messi amb un missatge en què mostra la seva admiració i respecte pel que Messi ha aconseguit amb l'Argentina. El diari ara diu que Messi juga el seu últim partit mentre Cristiano protagonitza escàndols a Portugal.
19: Sí!
3: A La Vanguardia, Joaquín Luna diu que Messi és al camp mentre Cristiano és al seu món. Són les diferències entre un jugador i un altre que tothom estima. El periòdico Jordi Puntí diu que aquest homenatge li ha de servir al Barça com un assaig general per fer-li el comiat que mereix. Escriu també que aquest adeu és un primer pas cap a la immortalitat del Messi futbolista. I el periòdico parla de la retirada de Pedrito, de Pedro, l'exjugador del Barça que va fer debut a Guardiola. El diari AS diu també que el fitxatge de Carvajal pel Getafe està bloquejat. Com a mínim fins dilluns, l'equip madrileny no compleix el fair play financer.
1: I acabem el repàs de la premsa amb les altres notícies curioses del dia amb Xavi Canalías i Gerard Jubany. Bon dia.
20: Bon dia.
1: Atenció a aquest cas. Arriba drogat i conduint un cotxe al curs per recuperar el carnet.
21: Ha passat a Osca. La Guàrdia Civil va comprovar que una de les persones que havia de fer el típic curs de sensibilització i reeducació viària va arribar al centre de formació conduint el seu vehicle, tot i que s'havia quedat sense punts. Quan els agents li van fer la prova de detecció de drogues, oh, sorpresa, va donar positiu en amfetamines i metamfetamines. Un fet que el pot portar a la presó de 3 a 6 mesos amb una multa o treballs en benefici de la comunitat de 31 a 90 dies. Ho hem vist al web de la SER.
1: Apple busca algú que es passi el dia de cafeteria, en el seu lloc es diu ICAP.
22: Exacte, Notícies de Bariloche informa que es tracta d'un ICAP Supply Specialist a Santa Clara, Califòrnia. Què haurà de fer exactament aquesta persona? Molt senzill, assegurar-se que tots els empleats d'Apple tinguin cafè acabat de fer a la sala de descans. Com molt bé sabeu, la marca és mega corporativa i és per això que el càrrec porta la I davant com si fos un producte més de la marca.
1: I Richard Dean Anderson, actor que es va encarnar en MacGyver, carrega contra Donald Trump. Diu, és un tros de merda.
21: Sí, en una xerrada que va aconseguir davant dels mitjans de comunicació, en MacGyver va aprofitar per enviar un missatge al president dels Estats Units i no va poder ser més clar. Va dir, em desagrada molt el que és ell, és un tros de merda. No m'agrada el seu comportament, les seves polítiques, el seu ego. És un home negatiu. Simplement no el respecto, que és el pitjor que puc dir d'un ésser humà. Ho hem vist al Marca.
1: I Canalies, qui fa anys avui?
22: Avui felicitem la presentadora de televisió, Susana Griso, en fa 57. Un altre periodista que fa anys, Lorenzo Milà.
1: Estàs blanquejant a Susana Griso, ara.
22: Però... què estàs dient?
1: Jo què sé.
22: Digues. Un altre periodista que fa anys, Lorenzo Milà, 66.
1: Sí.
22: I acabem felicitant Bruno Mars, que avui arriba als 41.
1: Vinga, Sant Oral.
22: Avui és Sant Simeó, Santa Reparada, Sant Bacus, i alguns Sergi celebren avui el seu sant.
1: I acabem el repàs a la premsa en el quiosc vintage amb Albert Om.
0: La xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona us ofereix aquest espai.
19: Tal dia com avui, de fa 40 anys...
20: 8 d'octubre de 1986, convoquen una manifestació contra la Barcelona Olímpica. Entitats veïnals i grups polítics com el SANT, l'MDT o la CNT no estan d'acord amb el projecte i participen unes 2.000 persones darrere una pancarta que diu no a la Barcelona Olímpica. La cosa acaba amb 5 persones detingudes i molt poc espai als mitjans. Només quedava una setmana perquè el Comitè Olímpic Internacional fes públic qui organitzaria els Jocs del 92 i no era qüestió de magnificar l'oposició que la cita generava a Catalunya. El periòdico entrevista el president del COI, Joan Antoni Samarà, encara fa 40 anys, i alertava, veig massa eufòria a Barcelona, vigileu que no passi el mateix que a Sevilla. Samaranga referia a la final de la Copa d'Europa de futbol que aquell mateix mes de maig el Barça havia perdut contra l'Esteaua de Bucarest, quan tothom ja celebrava la victòria abans d'hora.
23: Busques molt més que llibertat? El nou Hyundai Ioniq 3 arriba per als qui pensen que la llibertat és molt més que una destinació, molt més que disseny, que tecnologia i fins a 687 quilòmetres d'autonomia en ciutat. I prova'l al teu concessionari Hyundai. Nou Hyundai Ioniq 3, molt més que llibertat.
0: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
24: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Passa un minut i mig de 3:15 del matí. Repassem els titulars en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. La mort de la Mari Carmen sacseja la precampanya electoral.
25: Convertida en una icona en la lluita en favor d'un habitatge digne, ha mort a l'hospital als 87 anys, 2 setmanes després de ser desnonada. Avui precisament entra en vigor el decret de l'habitatge que inclou la suspensió dels desnonaments de persones vulnerables com el que va patir la mateixa Mari Carmen.
1: Rodalies comença a recuperar avui la normalitat després de la jornada caòtica d'ahir.
2: Mentrestant, Protecció Civil manté la fase d'emergència del Pla Inuncat i espera avui l'última jornada d'aquest episodi de pluges que podrien anar acompanyades de vent al litoral central i al nord del país. Imma Soler, sots directora de Protecció Civil al Catalunya Nit.
26: Perquè aquest vent trobarà molt, molt mullada la terra. Llavors, és fàcil que algun arbre, alguna branca, algun element que hagi quedat malament de les pluges d'aquest dia, doncs el pugui fer volar ja o el pugui acabar de trencar.
1: El Tribunal Suprem no posarà pegues a amnistiar els condemnats per l'1 d'octubre que continuen inhabilitats.
25: Assegura que Junqueras, Turull, Romeva o Bassa s'han de poder presentar a les eleccions si ho volen. Mentrestant, Alberto Núñez Feijóo reuneix avui la Junta Directiva Nacional per preparar el 29N. Qui està a un pas de ser candidata per Barcelona de Front Ampli és Ada Colau.
1: I us avança el matí de Catalunya Ràdio. Es dispara un 45% el nombre d'interns morts en presons.
2: Són 29 defuncions aquest any, 9 més que el 2025. 6 de les morts han estat per suïcidis. L'Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans les atribueix a la degradació del sistema penitenciari.
1: També us explica Catalunya Ràdio, les urgències oftalmològiques van augmentar prop d'un 50% els 2 dies després de l'eclipsi.
25: Segons el departament, no hi ha hagut casos greus de pèrdua de vista. La majoria tenien problemes lleus, els ulls tret de 2 casos més greus.
1: Oques grasses emocionen l'Estadi Olímpic de Barcelona.
2: En el primer dels 4 concerts de comiat que faran els unusunencs després de 14 anys de carrera.
1: Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Fem aquesta hora una ronda de connexions pel país. Des de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
27: Hola, bon dia.
1: Des de Lleida, Estela Bussons, bon dia.
28: Hola, bon dia.
1: Tarragona, Clara Chavarría, bon dia.
29: Bon dia.
1: I Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
30: Què tal, bon dia.
1: Comencem precisament per Barcelona. Avui parlem d'habitatge, Marc.
30: Sí, coincidint amb la mort de la Mari Carmen i en plena precampanya electoral provocada per la no aprovació dels decrets d'habitatge, aquest matí hi ha roda de premsa dels veïns del bloc Papallona, del carrer Llançà de Barcelona. És un símbol, recordem-ho, de la lluita veïnal també contra els desnonaments i la conversió de finques residencials a la allotjaments de tipus co-living per part de fons d'inversió. Han denunciat, Ricard, un nou pas endavant en la seva lluita contra New Amsterdam Developers.
1: I també en aquest context, el Pirineu s'assuma avui a les mobilitzacions pel dret a l'habitatge, Estela?
2: Sí, les convoca Pirineu Viu, el Sindicat de Llogateres i la Confederació Sindical de l'Habitatge a la Seu d'Urgell i a Ripoll. Serviran per denunciar la particular situació del Pirineu, on hi ha pobles on les segones residències són més del 70% del parc d'habitatges. I una altra xifra, es calcula que hi ha uns 6.000 pisos turístics, per tant, una realitat diferent, però que també es vol visibilitzar en aquest context actual de protestes pel dret a l'habitatge. I per respirar una mica... Un nom propi, el d'Andrea Motis, un dels grans noms del jazz català, que obre aquest vespre a l'Auditori de Lleida la 5a edició del Reimatars Festival, un certamen que fusiona música, creació artística i gastronomia de proximitat.
1: I a les comarques gironines avui estarem pendents de la justícia i d'un veredicte, Fèlix.
30: Sí, aquest matí està previst que el jurat popular de l'Audiència de Girona comenci a deliberar si l'acusat confés de matar Carla Fernández l'any 2023 va cometre homicidi o assassinat. La fiscalia li reclama presó permanent revisable perquè considera que ho va planificar. Ahir aquest home va declarar en el judici que no volia fer mal a la víctima. Sí que li va fer una clau d'arts marcials en dues ocasions i també va dir que la va escanyar per evitar que cridés. Això també va dir que va negar que la va agredir sexualment.
1: I al Vendrell, al Baix Penedès, troben un cadàver en avançat estat de descomposició dins d'un vehicle gairebé enterrat a la Riera de la Bisbal. Clara.
5: Els Mossos no hi han trobat signes de criminalitat i, si bé encara no s'ha identificat el cos, han explicat que a finals d'agost s'havia denunciat la desaparició tant del cotxe com del titular del vehicle, coincidint amb els aiguats que van afectar la zona i que van causar dues víctimes mortals. I avui arrenca el CECURT, el Festival de Curtmetratges sobre Salut Mental, que es fa a Tarragona i Reus. Fins diumenge es podran veure 25 treballs seleccionats i altres activitats. I els curs, a concurs, hi podran veure noms com Emma Vilarasau, Tristan Ulloa, Mabel Lozano o Carlos Bardem.
6: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
1: I si heu de sortir de casa, ara sapigueu quin temps us espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, avui tindrem les últimes tempestes de la setmana. Eloi Cordomí, bon dia.
7: Bon dia. Sí, les tindrem entre Girona i Barcelona, el litoral i prelitoral. Poden ser encara fortes, potser 20-30 litres per metre quadrat. En el pitjor dels casos podrien passar dels 50-60 litres per metre quadrat. I a la resta de Catalunya, tot i que hi ha núvols i boira a aquesta hora, aniran marxant. Avui entrarà una massa d'aire d'origen polar amb una tramuntanada important a l'Empordà, amb vent de mestral també al sud de Catalunya. I això farà també que s'acumulin núvols a la Vall d'Aran, precipitacions aquí i nevadetes a 2.000 metres d'altura. A partir de demà, més fresca al matí, clarament, però temps assolellat durant el dia, divendres, dissabte i probablement també diumenge.
1: I pel que fa al trànsit, circulació complicada d'entrada en punts habituals a Barcelona. Clàudia Serra.
8: Sí, destaca encara la congestió a la C33 i la C58 a Montcada i a la B20 a Santa Coloma cap al Nus de la Trinitat, carregada també la 2 des de Pallejà, la B23 des del Papiol, direcció Barcelona. Aquí a la B23 també hi ha lentitud en sentit nord cap a l'enllaç amb la P7 i a les dues rondes. Fora de l'àrea més propera a la capital, retencions en trams intermitents a l'AP7, a Granollers i Santa Perpètua, en sentit sud, també complicada la circulació a la C58, de Terrassa a Sabadell i a Ripollet en sentit Sabadell.
9: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un equip millor.
19: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
10: Avui hem rebut el missatge de l'Anna Escobar, de Barcelona. És vicepresidenta de l'Associació de Famílies d'Alumnes de l'Escola Josep Maria de Sagarra. Explica que el sistema d'aerotèrmia instal·lat pel Consorci d'Educació no funciona des de fa temps i insisteix que això provoca problemes a alumnes i professors.
11: Ja fa dos estius que hauria de permetre rebre classe a una temperatura adequada. I la temperatura a la classe aquest estiu ha estat de més de 34 graus molts dies.
10: Des del Consorci responen que la reparació és responsabilitat d'Endesa i la companyia diu que els treballs requereixen intervenir a la via pública. Ara ja disposen de llicència per part de l'Ajuntament i estan esperant que el consistori els confirmi si les obres es poden executar entre el 26 d'octubre i el 13 de desembre.
19: Un rebut que no entens? Una administració que no et respon? Una avaria que ningú arregla o un problema amb el lloguer? Denuncia-ho a la bústia del matí de Catalunya Ràdio. Una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
1: Aquesta és la bústia d'anúncies del matí de Catalunya Ràdio. El 636 36 06 09. I ara al matí és moment de parlar del preu de les coses. Avui analitzem quant costa posar una parada en un mercat. Lara García, bon dia.
4: Bon dia. Als mercats municipals l'espai és propietat de l'Ajuntament i generalment funciona per mitjà de concessions. No hi ha un preu únic per tots els mercats de Catalunya. A Terrassa, per exemple, al mercat de la Independència, el preu va per metre lineal. Ens ho explica el Jordi de la parada de Viram Tanta Gana.
12: Nosaltres paguem una concessió a l'Ajuntament i paguem per metre lineal. El metre lineal anual són uns 290 euros. Per tant, una parada de 4,5 metres, anualment paguem 2.200 euros.
4: I ara anem fins al Mercat de Salt. És un equipament de titularitat pública, tot i que en aquest cas la gestió de les parades interiors recau en comerciants privats organitzats a través de la seva pròpia associació. Paguen 125 euros mensuals per mòdul i cada parada en té com a mínim dos.
13: Hi ha un preu bàsic per mòdul, cada mòdul té 9 metres quadrats i això és el cost que tenen mensual cadascuna de les parades. Hi ha parades que tenen 6 mòduls, n'hi ha que en tenen 3, depèn també de la grandària de la parada.
4: A Barcelona el preu canvia en funció del tipus de parada. Per un metre quadrat en una parada de menjar i beguda, els paradistes paguen 10,92 euros. Per una botiga, el metre quadrat són 5,99 i el magatzem són 4,34 euros al metre quadrat. Això vol dir que una parada d'uns 10 metres quadrats tindria una taxa d'utilització aproximadament d'uns 110 euros al mes abans d'afegir doncs, altres costos addicionals.
1: I més enllà d'aquestes despeses del dia a dia, on van a parar els nostres impostos? Avui dijous, què costa combatre les plagues? Ot Serra, bon dia.
14: Bon dia. L'Ajuntament de Quart, el Gironès, vol contractar un servei de control de plagues als carrers i en edificis públics. El consistori alega que és una tasca prou específica per externalitzar-la perquè no té prou recursos. Es tractaria de combatre plagues de rosegadors i insectes, és a dir, rates, ratolins, paneroles, vespes, puces, xinxes i d'altres. El pressupost de l'adjudicació és de 29.000 euros anuals, que equivaldrien a uns 7 euros per habitant.

0: I a les xarxes, quin és el vídeo viral del dia d'avui? Elisenda Pineda, bon dia.
1: Bon dia, Ricard. Doncs mira, l'actriu i humorista Carla Pulpón ha perpetrat un vídeo on parodia els propietaris de pisos que posen els seus immobles en lloguer a preus abusius i els ha barrejat amb la cantant Shakira. Atenció al joc de paraules, perquè d'aquí n'ha sortit una tal Shalquila, la germana de la colombiana, que ensenya un quart pis sense ascensor d'aquesta manera.
2: Oh, Champs-Élysées.
1: Crec que no era aquesta la Shalquila,
0: no, això no és la Shakira. No tenim el tall disponible ara mateix.
1: Ai, vaja, doncs mira, si vols el recuperem per un altre dia,
0: sí. Però
1: us recomano que entreu a les xarxes de la Carla Pulpón, perquè és una especialista en fer aquest tipus de vídeos i ho està petant ara mateix.
0: Gràcies, Elisenda.
1: A vosaltres una abraçada.
0: Que vagi bé.
1: Adéu.
3: Una nit més pendents del cel i amb inquietud davant l'arribada del temporal.
0: Està plovent molt ara mateix, segueix plovent de fet amb ganes al sud.
4: De moment es manté el nivell roig d'alerta.
5: De nou pendents d'inundacions, pluges torrencials,
6: llamps... Des de les 6 del matí, aquest suplement narrant i trepitjant el país per explicar...
7: En moments excepcionals sempre hi som.
8: És una tarda vespre excepcional i avui al Tot Gira ens fusionem amb els serveis informatius...
7: Amb un equip de professionals compromès amb l'actualitat.
9: Com és que no hi ha cap informador aquí a l'estació de Sants que expliqui la situació?
10: Això és un desastre.
11: S'ha restablert la circulació per via única entre...
7: Rigorós amb la informació.
12: Queda derogado el Real Decreto Ley. Moltíssimes gràcies.
13: Estem pendents de saber això. Hi haurà convocatòria electoral?
14: Pedro Sánchez suspesa convocar eleccions arran del fracàs...
15: Convocar unes eleccions generales que se
16: celebraran... Que no voten, paguen deudes.
17: Fem una crida. A tota la ciutadania que s'ha mobilitzat, comencem a organitzar la vaga general.
18: Catalunya Ràdio.
7: A tota hora i a tot arreu.
14: El Tribunal Suprem aixeca l'ordre de detenció...
13: Pablo Llarena ha aixecat l'ordre de detenció sobre Carles Puigdemont.
19: Avui no soluciona res. L'amnistia forma part de la fórmula per la resolució.
7: Aquesta és la força de la Ràdio Nacional de Catalunya. Per ràdio, pel web o a través de la nostra app, connecta amb Catalunya Ràdio.

I aquesta hora cada dia dedicarem una cançó per arribar al punt de les 8 del matí. Avui, per tots els lectors i especialment els d'Enrique Vilamates, favorit a guanyar el Nobel de Literatura. Per als que sentiu que llegir ens desmunta la mirada i ens fa més lliures, i per als que sabeu que, com escrivia ell de París, digui el que digui l'acadèmia, Vilamates no s'acabarà mai. Bon dia, Catalunya.

0: En punt les 8 del matí. Primer titular aquesta hora pel trànsit. Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. A aquesta hora tenim les retencions als punts habituals, sobretot d'accés cap a Barcelona. Destaca congestió a la C33 i C58 a Montcada i la B20 a Santa Coloma cap al Nus de la Trinitat. De sortida, cua a la B23, al Papiol cap a l'AP7 i a la C58 a Ripollet en sentit Sabadell. Molt carregades també a aquesta hora les rondes i fora de l'àrea més propera a Barcelona. Destaca la lentitud a la C58 des de Terrassa cap a Sabadell. Pel que fa al transport públic, Rodalies comença a recuperar la normalitat, tot i que amb retards habituals.
0: Avui entra en vigor el decret que inclou la suspensió de desnonaments de persones vulnerables sense alternativa habitacional. Ho fa poques hores després de la mort a l'Hospital de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada del seu pis de Madrid i convertida en icona de la lluita pel dret a l'habitatge. Els sindicats convoquen una vaga general l'11 de novembre per reclamar el dret d'accés a l'habitatge. Comissions Obreres i UGT reclamen també salaris dignes i mesures contra l'alça de preus. L'aturada serà 2 dies abans que comenci la campanya electoral per les eleccions del dia 29. Com ens deia la Clàudia, avui el servei de Rodalies intenta recuperar l'operativa habitual, no exempta d'alguns retards i incidències puntuals. Tot plegat l'endemà que la plantada de maquinistes de primera hora comportés una jornada caòtica amb problemes que els viatgers van viure durant tota la jornada. Última fuetada de la pitjor sèrie històrica de pluges torrencials que es tanca amb 3 persones mortes i 2 de desaparegudes. Protecció Civil manté l'alerta groga per xàfecs que poden ser intensos i s'hi afegeix la presència del vent. Nova jornada de mobilitzacions d'estudiants i professors avui a França després que ahir el primer ministre comparegués sense acceptar cap de les seves demandes. Tot i això, Sebastián Lecornu va adoptar un to més conciliador a l'hora de valorar l'actuació policial. Als Estats Units reprenen les execucions mitjançant la injecció letal, malgrat el fiasco de fa una setmana quan una dona va sobreviure a una doble dosi dels fàrmacs injectats. Un reclús de 46 anys executat a Texas aquesta nit és la 30a persona que mor aquest any al país en aplicació de la pena capital. I Oques Gràcies emociona l'Estadi Olímpic de Barcelona en el primer dels 4 concerts que farà la banda d'Osona per posar punt final.

0: Guanya de matinada l'últim partit de la fase de grups contra Suïssa per 5-0. Demà jugaran les semifinals previsiblement contra Portugal o Colòmbia. Tramuntana i mestral als dos extrems del país i descens de les temperatures. Plugims al vessant nord dels Pirineus, on a la tarda la cota de neu baixarà cap als 1.800 metres. S'esperen nuvolades a les comarques de Girona, amb ruixats que aniran situant-se cap a la costa central al pas de les hores.
1: Trescat Info.
0: 8 i 4 minuts, us informe Carme Clarias. Bon dia a tothom, benvinguts. Avui entra en vigor el decret aprovat pel govern espanyol que conté la suspensió de desnonaments de persones vulnerables sense alternativa habitacional. Arriba justament l'endemà que s'aconseguissin aturar dos desnonaments a Catalunya i de la mort de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada del seu pis de Madrid i convertida en icona de la lluita pel dret a l'habitatge. La Mari Carmen estava ingressada a l'hospital des que la van fer fora i no ha pogut fer realitat l'acord amb el fons immobiliari per poder tornar a viure sense pagar un lloguer massa elevat pels seus ingressos. Va ser des de l'Hospital Gregorio Marañón de Madrid que feien arribar aquest missatge.
2: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya.
0: La mort ha generat una pluja de reaccions a les xarxes, entre les quals la de les autoritats de líders polítics, en plena precampanya per les eleccions del novembre, des de Pedro Sánchez fins a Vox, han lamentat aquest trist final. Doncs bé, la mort de la Mari Carmen Abascal ha marcat també l'anunci de l'11 de novembre com a data de la vaga general convocada per Comissions Obreres, la UGT i el Sindicat de Llogateres, entre d'altres. La portaveu del Sindicat de Llogateres, Carme Arcarazo, ha assegurat que la tiraran endavant també en record seu.
3: Hem d'aconseguir que aquesta vaga sigui un èxit perquè sabem que la història avança gràcies a les vagues generals. I aquesta vaga la guanyarem i la guanyarem per la Mari Carmen.
0: La vaga s'ha convocat per reclamar l'accés a l'habitatge, salaris dignes i contra l'alça dels preus. Camil Ros, secretari general de la UGT de Catalunya.
4: I, evidentment, a partir dels fets ocorreguts i de l'esclat de mobilització que va sortir arrel de la Mari Carmen, ha estat un element determinant.
0: La portaveu de Comissions Obreres, Belén López Sánchez, feia aquest vaticini.
5: I estem segures que aquesta vaga serà un èxit, perquè la classe treballadora no podem més.
0: La vaga serà dos dies abans que comenci la campanya electoral per les eleccions del dia 29. Aquesta serà la primera vaga general que els grans sindicats estatals convoquen des de l'any 2012.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: Nova prova de foc avui pel servei de Rodalies després del caos que es va allargar tota la jornada d'ahir per la plantada dels maquinistes de primera hora. Avui Renfe garanteix l'operativa habitual que no evita retards o incidències puntuals. Els passatgers lamenten que quan no és per un motiu és per un altre, però sempre acaben patint les afectacions. Anem fins a l'estació de Sants a Barcelona, Jordi Canal.
6: Avui sí, passen els trens sense cap incidència greu, però amb l'advertiment que potser no van encara a l'hora en aquest servei que es va recuperant dels efectes de les pluges dels últims dies i també després de l'enrenou d'ahir amb els maquinistes. N'hi ha ja alguns denunciats a les pantalles de trens fora d'hora, algun comboi amb més de mitja hora de retard a l'R1. La imatge és de normalitat, amb la presència encara d'alguns informadors i amb l'anar i venir de passatgers esperant que avui el servei funcioni correctament.
7: A trabajar como todos los días y espero poder llegar al trabajo. Vengo de San Vicente de Caldés, de Tarragona, y voy a Fabra y Puig y llevamos años con este problema. Ayer la caída de un árbol, la huelga, no te ponen medios para que puedas moverte, pero el billete te toca pagarlo, eso sí. Eso es sagrado, eso religiosamente.
8: Yo vivo en Cubellas y voy aquí a Barcelona, pero claro, con la subida de la gasolina y todo, te ves obligado a coger el tren, ¿sabes? Pero bueno, va fatal, ¿eh?
6: Ja funciona l'R4 Nord cap a Sabadell, Terrassa i Manresa, però després de dies sense fer-ho, són pocs els passatgers que l'agafen aquest matí aquí a Sants. Continuen inoperatius el tram Granollers-Sant Celoni de l'R2 Nord i l'R11, que enllaça Barcelona amb Girona, Figueres i Portbou.
0: Mentrestant, Protecció Civil manté activada la fase d'emergència del Pla Inuncat i espera avui l'última jornada de precipitacions d'aquest episodi de pluges. Avui es preveuen pluges al litoral central i al nord del país, tot i que no tan intenses com les que hi ha hagut els últims dies. El temps inestable anirà acompanyat a més d'un vent que pot portar complicacions, tal com destacava el Catalunya Nit, la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
9: Perquè aquest vent trobarà molt mullada la terra, i llavors es fácil que algún abra, algún abra.

0: que algun element que hagi quedat malament de les pluges d'aquest dia doncs el pugui fer volar o el pugui acabar de trencar.
1: Això mentre ja han augmentat a 3 les víctimes de l'episodi de pluges a Catalunya, els equips de manteniment que encara treien l'aigua acumulada sota d'un pont de les Franqueses del Vallès van trobar el cadàver d'un home de 43 anys de qui s'havia denunciat la desaparició el dia abans. En paral·lel continua la recerca del menor desaparegut a Granollers i també de l'home que dos testimonis diuen que van veure com queia en una riera Pineda. A banda, els bombers també van localitzar el cos d'un home dins d'un cotxe en una riera del Vendrell. Segons els Mossos, és un home de qui s'havia denunciat la desaparició i que hauria mort pel temporal que va afectar la zona, en aquest cas a finals d'agost.
2: Tresca Info.
3: Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
4: Quan vulgui.
3: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
4: Tot el temps que vulgui.
3: I totes les bombolles que vulgui?
4: Totes les bombolles que vulgui.
3: I tot el relax que vulgui?
4: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
5: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 120 milions. I a més, un segon premi de 20 milions. Milionari forever.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
2: Tresca Info.
1: 8:01, el Tribunal Suprem no s'hi resistirà i preveu amnistiar Oriol Junqueras i la resta de consellers del procés abans del 26 d'octubre. És quan s'acaba el termini per inscriure les llistes electorals de cara al 29 de novembre. Madrid, Paula Bruixats.
7: Si les eleccions precipiten la decisió, com a mínim per als condemnats, estan inhabilitats i si així ho volguessin, diu el Suprem, s'han de poder presentar les eleccions. Per tant, abans del 26 d'octubre s'ha d'haver resolt el seu cas. Fons del Suprem reconeixen que la sentència del Constitucional obliga a restituir els drets polítics dels líders del procés i no aplicar l'amnistia seria fer tot el contrari. El Suprem ha donat temps fins divendres que ve a les parts, és a dir, als dirigents del procés, a la Fiscalia i a Vox, perquè hi diguin la seva i un cop tingui la resposta, deliberarà i decidirà. Serà àgil, diuen fons del Suprem, com a mínim en el cas dels exconsellers, l'amnistia per a Carles Puigdemont pot trigar una mica més.
1: Ada Colau és a un pas de ser la presidenciable de la candidatura d'Esquerres Front Ampli a les pròximes eleccions generals. La proposta perquè l'exalcaldessa de Barcelona sigui la candidata l'ha fet més Madrid, una de les formacions que integren la coalició. Altres socis de l'Aliança, en canvi, han rebut amb cautela la possibilitat de cedir al lideratge Colau. Segons la proposta de Més Madrid, Colau seria la presidenciable des de la llista de Barcelona, mentre que la ministra de Sanitat, Mònica García, seria la candidata de Front Ampli per Madrid. L'entorn de Colau i dels Comuns no han valorat la proposta i asseguren que les negociacions continuen obertes. Des dels Comuns, l'actual ministre de Cultura, Ernest Urtasun, també s'havia postulat per ser el número 1 de la llista de Front Ampli a Barcelona. A França avui s'espera una nova jornada de mobilitzacions després que ahir el primer ministre comparegués sense acceptar cap de les demandes dels estudiants. Tot i això, Sebastián Lecornu va adoptar un to més conciliador a l'hora de valorar l'actuació policial. Anem cap a París, corresponsal Isabel Galí.
8: Estudiants i professors es tornen a manifestar avui a París. Esperaven alguna resposta concreta del primer ministre, però Sebastián Lecornu ha dit que les plantejarà a finals de mes a l'Assemblea Nacional i que el govern mai va donar l'ordre de confrontar els manifestants.
9: Les forces de l'ordre han d'actuar de manera proporcionada, encara que sigui en circumstàncies molt difícils, i vull reiterar-los el nostre suport. Però quan un jove resulta greument ferit, les investigacions han d'aclarir els fets amb total transparència, com passa amb qualsevol dany causat a les persones. Ahir ja ho vaig dir a l'Assemblea Nacional, el respecte a l'estat de dret és obligatori per a tothom.
10: S'impose a chacun.
1: I als Estats Units ha tornat a executar una persona mitjançant la injecció letal, malgrat el desastre de fa tot just una setmana, quan una dona va sobreviure a una doble dosi d'injecció letal. Aquest any la pena capital ja ha costat la vida a 30 persones als Estats Units. Washington, Oriol Serra.
11: Una setmana després de l'execució fallida de Krista Pike a una presó de Nashville, a Tennessee, als Estats Units s'ha reprès l'aplicació de la pena de mort. Aquest dimecres a la nit s'ha executat la 30a persona condemnada a mort aquest any, també mitjançant la injecció letal. En aquest cas, un home de 46 anys condemnat per l'assassinat d'una botiguera de 42 1992, l'any 2000. L'execució ha tingut lloc a Texas, l'estat on al desembre s'executarà un ex-psiquiatre de l'exèrcit dels Estats Units condemnat per l'assassinat de 13 persones. En aquest cas, el mètode serà l'afusellament per ordre expressa del secretari de Defensa nord-americà, Pete Hegseth.
1: I ens traslladem ara a Moscou. Rússia nega que hi hagi cap risc epidemiològic després de la mort d'una investigadora que estudiava la pesta. Tot i això, l'Organització Mundial de la Salut demana més informació al Kremlin. Cristina Solías.
12: L'Agència Russa de Salut Pública insisteix que la situació és tranquil·la i que cap contacte de la víctima no ha donat positiu. Ara bé, l'OMS considera que aquesta informació és insuficient i fins i tot assegura que intenta verificar un possible segon cas de pesta. Un rumor que el portaveu del Kremlin, Dmitry Peskov, ha desmentit rotundament.
13: L'Organització Mundial de la Salut ha estat informada degudament, d'acord amb la pràctica habitual. Gran part del que estan publicant els mitjans sobre aquesta situació és informació falsa.
12: El Kremlin continua sense aclarir la causa de la mort de la treballadora, és a dir, què li va provocar aquesta malaltia pulmonar fulminant.
1: A tot això, el president dels Estats Units, Donald Trump, s'ha mostrat confiat que l'incident no es deu a cap arma bacteriològica.
14: No creiem que ho sigui. Aviat ho sabrem, però no ho creiem. Si els escoltes diuen que està tot sota control, però ja sabem que això ja s'ha dit sobre altres coses, així que esperem que estigui controlat. És una situació molt complicada i complexa. I diuen que està molt controlada. Esperem que no ho sigui. We hope not.
1: Tots així arribem a un quart de nou del matí. Fem atenció ara al trànsit i a la previsió meteorològica. Com diu la situació a carreteres i autopistes del país i al transport públic, equip viari, Clàudia Sarra, bon dia.
15: Bon dia. D'entrada a Barcelona, a aquesta hora destaca congestió encara a la C33 i la C58 a Montcada i la B20 a Santa Coloma cap al Nus de la Trinitat. També a la B23, a Esplugues, cap a la Diagonal i molt carregades a aquesta hora les dues rondes, sobretot en sentit Llobregat. Fora de l'àrea més propera a la capital, destaquem les retencions a la B23, al Papiol, cap a l'enllaç amb l'AP7, la C58 a Ripollet en sentit Sabadell i de Terrassa a Sabadell, la C17 a Parets en sentit sud i la C60 a la Roca del Vallès direcció Granollers. Transport públic, recordem que Rodalies avui comença a poc ja a recuperar la normalitat, tot i que amb retards, els retards habituals. Recordem que la R11, el trajecte entre Portbou i Barcelona es fa encara amb autobús. Mateixa situació a la R2 Nord des de Granollers Centre en sentit nord cap a Girona. Aquest tram també es cobreix amb servei d'autobusos alternatius. Atenció als usuaris dels busos de Barcelona perquè avui poden haver-hi alteracions en el servei. Hi ha convocada una vaga i a aquesta hora horaris, freqüències de pas alterades també al tram de Barcelona a la línia T1.
1: Doncs pel servei de bus, com ens explicava la Clàudia, estarà afectat en tres franges diferents, de 9 a 11 del matí, de 7 a 9 del vespre i des de les 11 de la nit fins a la finalització del servei. Hi haurà serveis mínims en aquestes franges. La plantilla té fixades un total de 7 jornades de vaga distribuïdes durant aquest octubre. Els treballadors protesten pel conflicte amb TMB per la negociació del conveni col·lectiu i reclamen reduir la jornada laboral a 35 hores setmanals.
2: El temps.
1: Amb el Jofre Genué.
16: Avui dijous, últim dia de ruixats. S'inicia a partir de la jornada d'avui l'entrada de vent de nord que farà baixar les temperatures amb un ambient més de tardor, més d'octubre. Ho notarem la propera matinada i aquest cap de setmana, sobretot durant les hores nocturnes. De moment, avui, pendents d'aquest vent que s'enforteix als dos extrems del territori, sobretot el mestral, el més intens, que pot donar alguns cops de fins a 100 km per hora. I amb l'entrada d'aquest vent doncs, es genera una línia de ruixats que al llarg d'aquest matí anirà avançant per l'interior de les comarques Girona, a la costa i situant-se cap a l'extrem nord de la costa central i arribant al llarg de la tarda al voltant d'aquest sector sud de les comarques de Barcelona, nord del Camp de Tarragona, fins al vespre podria haver-hi algun patac d'aigua. Hi ha alguns avisos d'intensitat de pluja en aquest sentit, és a dir, la possibilitat de superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora. La resta serà més difícil que hi plogui. De fet, esperem un cel bastant serè a gran part de les comarques de Lleida, Terres de l'Ebre, Catalunya Central, i només en el vessant nord del Pirineu, a l'Alt Pirineu, és on es mantindrà el cel tapat amb alguns petits plogims, amb un descens de les temperatures aquí més notable. Es generalitzarà més a darreres hores, tot i així avui les màximes poc per sobre dels 25 graus, en general per sota. Cal dir que aquesta tarda la cota de neu a l'Alt Pirineu pot fins i tot situar-se a prop dels 1.800 metres.

0: Comença el compte enrere pel comiat definitiu d'Oques Grasses. La banda osonenca ha fet aquesta nit el primer dels quatre concerts consecutius a l'Estadi Olímpic de Barcelona. L'últim, dissabte, el podreu escoltar en directe per ICAT. Ens ho explica el Marc Ruiz.
1: El concert de comiat d'Oques Grasses està al nivell de les grans gires. Una pantalla enorme ocupa tota la banda de l'estadi on hi ha l'escenari i només arrencar ja hi ha hagut focs artificials. Han començat amb la banda a la Porta Monumental enmig de les graderies i de cop i volta Josep Montero ha aparegut en un escenari petit enmig del públic per cantar Corre pels camps amb la seva característica guitarreta.
2: Semblava impossible. Tio, m'has dit que 14 anys després i aquí estem.
1: Ha agraït el suport del públic i el cel s'ha omplert de focs artificials mentre un cor de gospel començava a cantar els primers compassos de Vull petar-ho i després s'hi ha afegit tot Oques Grasses i un quartet de corda. L'arrencada ha estat atòmica perquè després han enllaçat Està guai i Elefants. I el públic en tot moment és un altre membre d'Oques que fa les cançons gegants. Això està especialment evident a com està el pati. Josep Montero ha baixat al pati precisament a posar-li el micròfon al públic i fer que cantés. Un altre dels grans moments ha estat John Brown, que els fans han acompanyat amb coreografia inclosa. No ha faltat el clàssic cool o passos importants, que com és canònic, els assistents han celebrat fent voleiar la samarreta, una cadena de hits ballables seguits, com El dia i la nit, In the night, o la salsera Bye Bye, amb foc per tot arreu, ha obert la gàbia d'himnes amb Serem ocells, i les dues imprescindibles, La gent que estimo, cançó que posa la pell de gallina que ha servit d'homenatge a la banda i que la gent cantava més fort que no pas els altaveus, cap a Oques, les coristes i el quartet de corda. I d'altra banda, Sort de tu, igual d'emotiva, però aquest cop dedicada al públic, interpretada només per la banda des de l'escenari central. I han caminat travessant els fans, saludant, encaixant les mans, deixant-se tocar gairebé per últim cop i gaudint cada instant.
2: Encara dia d'avui no hem assimilat. N'han trobat les paraules tampoc per agrair-ho com tocaria. El que sí que ens agradaria molt és que sapigueu que us estem infinitament agraïts i que sempre més ens estarem infinitament agraïts.
1: El concert d'aquesta nit ha tingut èpica per tot arreu, per la quantitat de gent, la rapidesa amb què van volar les entrades, per la monumentalitat de la posada en escena, per la pluja torrencial que va posar a prova els equips tècnics i que dilluns va obligar a cancel·lar. Però ara sí, ha anat de debò. I Oques comencen a ser de mica història.
3: I've come into possession of a map. An uncharted island. A place...
0: Comença una de les edicions més potents dels últims anys del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. Peter Jackson, Kevin Bacon, Danny DeVito o Alejandro Amenábar són algunes de les estrelles que rebran premis honorífics. De fet, el certament ha engegat aquest matí amb les primeres projeccions, però la pel·lícula inaugural serà aquesta nit una cinta dirigida per Carlota Pereda. Sitges, Marc Garriga.
4: És la quarta dona que inaugura el festival en 59 edicions amb una pel·lícula seva i la primera espanyola. Un fet que el director artístic del certamen, Àngel Sala, destaca en declaracions a Catalunya Ràdio com una boníssima notícia.
5: Perquè continuen tenint un dèficit en la visualització de la dona com a directora de cinema gènere en aquest país. Tenim moltíssim talent femení a Catalunya i a Espanya, però poc que es dediqui al cinema de gènere, però bueno, a poc tenim algun nom que s'atreveixi. Carlota Pereda ja és una veterana, entre cometes, va fer Cerdita i L'Ermita, torna a una pel·lícula que és psicothriller, que és difícil veure a una dona dirigint això i més en Espanya.
4: Found Alive és el tercer film de la cineasta madrilenya i és una coproducció internacional amb protagonista de luxe, l'actriu Chloe Grace Moretz, coneguda pel remake de Carrie o la saga Kick-Ass i que ha treballat amb Scorsese o Guadagnino. A tot això, la secció oficial acollirà 5 coproduccions catalanes, The End of It, Les Hijas, 11, Upiro i Titanic Ocean. Tot això, si la pluja i Renfe ho permeten. Àngel Sala ja ens ha dit que ells poca cosa hi poden fer.

0: És Rosalía, ha guanyat el Premi Nacional de Músiques Actuals que entregui el Ministeri de Cultura. El jurat ha valorat la transcendència artística del seu disc Lux, publicat l'any passat, amb èxits com aquest, La Perla, que sentim.
1: El rei de la 13-14 no sabe lo que es cotizar.
0: L'ha valorat per la seva proposta musical ambiciosa, innovadora i transformadora. Diuen que l'àlbum eleva els límits creatius i que ha rebut el reconeixement unànime de crítica i de públic. El jurat també destaca la trajectòria internacional de l'artista de Sant Esteve Sesrovires i diu que Rosalía té una enorme capacitat per combinar avantguarda i patrimoni. El Premi del Ministeri està dotat amb 30.000 euros. Doncs deixem aquí Rosalía. La Fundació Fotocollectània de Barcelona convida a mirar la seva col·lecció a través d'uns altres ulls, ni més ni menys que els de Florian Ebner, cap de fotografia del Centre Pompidou de París. La mostra que obre al públic avui parla de l'evolució de la societat espanyola i de la fotografia mateixa des de mitjans del segle passat fins ara. Un procés que Ebner exemplifica a través d'aquestes dues peces de la mostra.
2: La primera peça de l'exposició data de 1956. És de Carlos Pérez Siquier i mostra un fotògraf itinerant a l'Espanya rural. En aquella època encara no quedava clar que arribéssim a tenir tantes imatges d'un mateix. I l'última instal·lació del col·lectiu Estampa mostra la imatge d'una càmera de vigilància a l'entrada de la mostra que ens fa desaparèixer de la imatge enregistrada. Som gravats contínuament per càmeres de vigilància i avui dia és més difícil ser invisible que ser visible.
0: La mostra titulada Emancipacions conté 160 obres d'autors clàssics com Ramon Masats, figures claus com Golita, i creadors contemporanis com Joan Fontcuberta.
3: Esport.
0: Montse Raya, bon dia.
4: Hola, bon dia.
5: Data Planning, l'agència de mitjans més en forma, t'ofereix els esports.
4: Torna la Lliga a la primera divisió de futbol masculina amb un Barça que recupera porter Joan García i que està pendent de Rafinha. Joan García ja està recuperat de la lesió al genoll i Rafinha també podria estar a punt per al partit davant el Getafe aquest dissabte a l'Spotify Camp Nou. Un Getafe que no ha acabat lligant al fitxatge de l'exmadridista Carvajal. Ángel Torres és el president del Getafe.
6: No hay acuerdo, pues no se puede romper lo que no hay acuerdo. Lo vamos a intentar.
4: Avui s'espera que es reincorporin tots els internacionals als diferents equips de la Lliga de Futbol de Primera Divisió. A l'Espanyol, el capità Javi Puado podria viatjar avui amb l'equip cap a Màlaga, on jugaran demà. Puado podria reaparèixer demà mateix. Ja podeu escoltar un nou capítol del podcast espanyol reservat al web i l'app de Catalunya Ràdio. És un podcast que està dedicat als 25 anys de la ciutat esportiva de Sant Adrià i al futbol base blanc i blau. I l'Espanyol fa universal Dani Jarque amb la presentació de la seva escultura al Museu de Cera de Barcelona. El president de la Fundació de l'Espanyol és Antoni Fernández Teixidor.
7: En Jarque és la síntesi dels valors de l'Espanyol. No només és un gran jugador del futbol, no només va ser un dels nostres, no només és un etern com a capità, és que és la síntesi de tots aquells valors que volem inculcar als nanos petits des de que apareixen per l'Espanyol.
4: A l'acte d'inauguració de la figura de Jarque hi eren el president de la Generalitat, Salvador Illa, representants del club i la família del jugador.
3: 3Cat Info.
4: Tornant a la Lliga, el Madrid recupera Kylian Mbappé per jugar dissabte contra el Villarreal i un exmadridista, Cristiano Ronaldo, elogia Leo Messi en el seu comiat a través de les xarxes socials. Cristiano ha dit que la història de Messi amb la selecció argentina queda per sempre i que té molt respecte pel que ha aconseguit amb el seu país. Poques hores després del comiat de Messi amb l'Argentina, un altre exblaugrana, Pedro Rodríguez, ha anunciat la seva retirada, en aquest cas, del futbol professional. Als 39 anys, l'extrem canari plega i ho farà demà en un acte al Camp Nou.
8: Hoy vuelvo donde empezó todo, para cerrar una etapa maravillosa. Siento que es el momento. Gracias a mis compañeros. Lo mejor no han sido los títulos, habéis sido vosotros. Gracias a los clubes que me abrieron sus puertas. Gracias a los entrenadores que confiaron en mí. Gracias a las aficiones por tanto cariño. Y gracias a mis hijos, a mi familia y a mis amigos. Gracias, fútbol, por hacerme tan feliz.
4: Pedro ha guanyat 3 Champions i 5 Lligues amb el Barça, una Premier League amb el Chelsea i un Mundial amb la selecció espanyola, entre altres títols. En bàsquet, victòria del Manresa a l'Eurocup, la segona competició europea, per 101 a 89 davant l'Ulm alemany. El tècnic de l'equip del Bages, Diego Ocampo, ha fet autocrítica.
3: Altra vegada, en algun moment, empezamos bota, mi pelota, i eso no puede ser, la pelota no... I no és, no vull dir que és egoísmo, això. És ansietat. És ansietat, i jo vull resoldre esta situació i anotar ara, i tranquils, no. I és més fàcil passar la pilota, i poc a poc vas connectant. Els jugadors obtenen una mejora individual jugando para el equipo.
4: A la Lliga Femenina de Bàsquet, el Cadí rep aquest vespre a les 9 al Leganés a la segona jornada, a primer partit al Palau d'Esports, en la primera jornada derrota clara a Salamanca. Avui a 9:15, Barça-Dinamo de Bucarest a la Champions d'handbol. Els blaugranes volen girar full de la derrota a la final del Mundial de Clubs, que va posar fi a una ratxa de 65 victòries consecutives. Carlos Ortega, entrenador blaugrana.
9: Somos humanos y que... Y lo que no era normal es las 65 victorias consecutivas que habíamos tenido antes. O sea, la derrota estaba por llegar. Lo que más ha dolido ha sido quizás cómo fue, ¿no? Que no hubo prácticamente partido, ¿no? Eso es lo, desde el punto de vista técnico, lo que más ha sorprendido, ¿no?
4: El porter Hal Grimson es dubta al Barça per a partit d'avui perquè té febre. A la Champions de Waterpolo debuta amb victòria de l'actual campió, l'Atlètic Barceloneta, davant el Novi de Sèrbia 15-12, i la selecció espanyola femenina d'hoquei tanca, hoquei patins, tanca la fase de grups del Mundial amb un triomf contra Suïssa 5-0. Demà jugaran en semifinals previsiblement contra Portugal o Colòmbia.
10: Fa 25 anys naixia Dataplanning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Dataplanning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Dataplanning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Dataplanning.
0: Dos quarts de nou del matí, cop d'ull al trànsit. Clàudia, com estan les coses a aquesta hora? Bon dia.
11: Bon dia. Doncs a aquesta hora el punt més complicat és a l'A2, on un accident obliga a tallar dos carrils a Sant Joan d'Espí en direcció Barcelona. Això provoca retencions des de Pallejà. Encara lentitud amb aturades d'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat, per la B23, Esplugues, direcció cap a la Diagonal, i a les dues rondes. I de sortida hi ha cua a la B23, al Papiol, cap a l'enllaç amb l'AP7, i a la C58, a Ripollet, en sentit Sabadell.
0: Fem un repàs als principals continguts informatius a aquesta hora. Avui entra en vigor el decret que inclou la suspensió de desnonaments de persones vulnerables sense alternativa habitacional. Ho fa poques hores després de la mort a l'hospital de Mari Carmen Abascal. És la dona de 87 anys desnonada del seu pis de Madrid i convertida en icona de la lluita pel dret a l'habitatge. Avui també el servei de Rodalies intenta recuperar l'operativa habitual, no exempta d'alguns retards i d'incidències puntuals. Tot plegat l'endemà que la plantada de maquinistes de primera hora comportés una jornada caòtica amb problemes que els viatgers van viure durant tota la jornada. I s'espera també l'última fuetada de la pitjor sèrie històrica de pluges torrencials que es tanca amb 3 persones mortes i 2 de desaparegudes. Protecció Civil manté l'alerta groga per xàfecs que poden ser intensos i s'hi afegeix a més la presència del vent. A partir d'aquesta hora també us volem explicar que les urgències oftalmològiques dels centres d'atenció primària i dels hospitals van augmentar prop d'un 50% els 2 dies després de l'eclipsi, segons ha pogut saber aquesta emissora. També que Andrea Motis és la responsable d'inaugurar aquest vespre a l'Auditori de Lleida una nova edició de Raimat Arts Festival, un certamen que fusiona música, creació artística i gastronomia de proximitat. La programació s'allarga fins diumenge. I avui s'ha de conèixer el nom del nou Premi Nobel de Literatura. Les travesses prèvies mantenen candidats habituals com la xinesa Kan Xue o el japonès Haruki Murakami. El català Enrique Vilamatas també hi apareix. Serà cap al migdia. I en esports, Montse, recuperen Joan Garcia?
4: Sí, el Barça recupera el porter i està pendent de Rafinha per a partit de dissabte contra Getafe. És la represa de la primera divisió de futbol. A l'Espanyol, Puado podria viatjar avui amb l'equip cap a Màlaga, on jugaran demà.
0: Pel que fa al temps, tramuntana i mestral als dos extrems del país i descens de les temperatures. Plugims al vessant nord dels Pirineus, on a la tarda la cota de neu baixarà cap als 1.800 metres. S'esperen nuvolades a les comarques de Girona, amb ruixats que s'aniran situant cap a la costa central amb el pas de les hores. Dos quarts de nou i tres minuts. Avui entra en vigor el decret aprovat pel govern espanyol que conté la suspensió de desnonaments de persones vulnerables sense alternativa habitacional. Arriba justament l'endemà que s'aconseguissin aturar dos desnonaments a Catalunya i de la mort de Mari Carmen Abascal. És la dona de 87 anys desnonada del seu pis de Madrid i convertida en icona de la lluita pel dret a l'habitatge. La Mari Carmen estava ingressada a l'hospital des que la van fer fora i no ha pogut fer realitat l'acord amb el fons immobiliari per poder tornar a viure al seu pis sense pagar un lloguer massa elevat pels seus ingressos. Va ser des de l'hospital Gregorio Marañón que Mari Carmen feia arribar aquest missatge.
12: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya.
0: La mort ha generat una pluja de reaccions a les xarxes, entre les quals la de les autoritats líders polítics. Vaja, en plena precampanya per les eleccions del novembre, des de Pedro Sánchez fins a Vox, han lamentat aquest trist final. No ho han fet, però de la mateixa manera. I la mort de la Mari Carmen Abascal ha marcat també l'anunci de l'11 de novembre com a data del vaga general convocada per Comissions Obreres, la UGT i el Sindicat de Llogateres, entre d'altres. La portaveu del sindicat, Carme Arcarazo, ha assegurat que la tiraran endavant també en record seu.
13: Hem d'aconseguir que aquesta vaga sigui un èxit perquè sabem que la història avança gràcies a les vagues generals. I aquesta vaga la guanyarem i la guanyarem per tomar-hi també.
0: La vaga s'ha convocat per reclamar l'accés a l'habitatge, salaris dignes i contra l'alça dels preus. Camil Ros és el secretari general de la UGT de Catalunya.
14: I, evidentment, a partir dels fets ocorreguts i de l'esclat de mobilització que va sortir arrel de la Mari Carmen, ha estat un element determinant.
0: La portaveu de Comissions Obreres, Belén López Sánchez, feia aquest vaticini.
15: I estem segures que aquesta vaga serà un èxit, perquè la classe treballadora no podem més.
0: La vaga serà dos dies abans que comenci la campanya electoral per les eleccions el dia 29. Aquesta serà la primera vaga general que els grans sindicats estatals convoquen des de l'any 2012. Doncs bé, amb les eleccions generals a l'horitzó, el govern accelera el procés per aprovar l'augment del salari mínim interprofessional. El Ministeri de Treball reuneix avui la comissió assessora en aquesta matèria amb l'objectiu de tancar una nova pujada abans de les eleccions del 29 de novembre. La comissió proposarà una forquilla d'increment que servirà de marge per la negociació entre sindicats i patronal. La COE, en desacord amb la posició del Ministeri, no ha participat en els acords de les últimes 6 pujades del salari mínim. L'últim increment es va aprovar al febrer i va ser d'un 3,1%. Ara està fixat en 1.221 euros mensuals en 14 pagues.
16: 10 minuts per saber què hi ha darrere d'un fenomen social, d'una decisió política, d'un conflicte internacional, d'una història sorprenent. Cada dia t'expliquem un tema d'actualitat en menys de 10 minuts.
17: El Radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
16: Cada dia trobaràs un nou capítol del Radar al web i l'app de 3Cat Info, perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
0: Nova prova de foc pel servei de Rodalies després del caos que es va allargar i tota la jornada per la plantada dels maquinistes de primera hora. Avui Renfe garanteix l'operativa habitual, que no vol dir que no hi hagin retards o incidències puntuals. Els passatgers lamenten que quan no és per una cosa és per una altra, però sempre acaben patint les afectacions. A l'estació de Sants, a Barcelona, hi tenim el Jordi Canal.
18: Avui s'hi passen els trens sense cap incidència greu, però amb l'advertiment que potser no van encara a l'hora en aquest servei que es va recuperant dels efectes de les pluges dels últims dies i també després de l'enrenou d'ahir amb els maquinistes. N'hi ha ja alguns denunciats a les pantalles de trens fora d'hora, algun comboi amb més de mitja hora de retard a l'R1. La imatge és de normalitat, amb la presència encara d'alguns informadors i amb l'anar i venir de passatgers esperant que avui el servei funcioni correctament.
19: A trabajar como todos los días y espero poder llegar al trabajo. Vengo de San Vicente de Caldés, de Tarragona, y voy a Fabra y Puig y llevamos años con este problema. Ayer la caída de un árbol, la huelga, no te ponen medios para que puedas moverte. pero el billete te toca pagarlo, eso sí. Eso es sagrado, eso es religiosamente.
20: Yo vivo en Cubellas y voy aquí a Barcelona, pero claro, con la subida de la gasolina y todo, te ves obligado a coger el tren, ¿sabes? Pero bueno, va fatal, ¿eh?
18: Ja funciona l'R4 Nord cap a Sabadell, Terrassa i Manresa, però després de dies sense fer-ho, són pocs els passatgers que l'agafen aquest matí aquí a Sants. Continuen inoperatius el tram Granollers-Sant Celoni de l'R2 Nord i l'R11, que enllaça Barcelona amb Girona, Figueres i Portbou.
0: Enmig del caos a Rodalies, torna Antonio Carmona, l'històric portaveu de Renfe, coordinarà la infraestructura ara des de DIF. Carmona serà coordinador de la xarxa de Rodalies de Catalunya per a DIF. Es tracta d'una figura de nova creació de perfil tècnic i de coordinació entre administracions per mantenir la infraestructura ferroviària de Rodalies. Antonio Carmona ha estat durant molts anys un dels principals actius de Renfe a Catalunya com a portaveu. Fa 2 anys i mig el van nomenar director de Rodalies. Després es va encarregar de les relacions institucionals i finalment desenvolupava tasques comercials.
17: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Avui s'espera l'última fuetada de la pitjor sèrie històrica de pluges torrencials que es tanque amb 3 persones mortes i 2 de desaparegudes. Protecció Civil manté l'alerta groga per xàfecs que poden ser intensos i s'hi afegeix, a més, la presència del vent. Mentrestant, els veïns de Xerta, al Baix Ebre, critiquen la gestió de l'alerta de l'últim temporal perquè el missatge va arribar quan el poble ja estava inundat. El 85% del nucli urbà està afectat per l'aigua de dimarts. Tarragona, Ricard Boigues.
21: L'alcalde Roger Vinyó va criticar la gestió de l'alerta en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
22: Ens va arribar l'est alert quan l'aigua ja la teníem pràcticament a la font de la plaça, no? La capacitat de reacció va ser poca. Sí que és veritat que teníem un avís i es van fer els comunicats pertinents d'una alerta roja, no?, per fortes tempestes, però en cap moment ens pensàvem que podria arribar a passar això.
21: També hi ha indignació entre els veïns perquè la força de l'aigua va arrossegar molts arbres cremats per l'incendi de Paüls de l'any passat que no s'havien retirat.
17: 3CAT Info.
0: Ada Colau és a un pas de ser la presidència ple de la candidatura d'Esquerres Front Ampli a les pròximes eleccions generals. La proposta perquè l'exalcaldessa de Barcelona sigui la candidata l'han fet Més Madrid, una de les formacions que integren la coalició. Altres socis de l'Aliança, en canvi, han rebut amb cautela la possibilitat de cedir el lideratge a Colau. Segons la proposta de Més Madrid, Colau seria la presidenciable des de la llista de Barcelona, mentre que la ministra de Sanitat, Mònica García, seria la candidata de Front Ampli per Madrid. L'entorn de Colau i dels Comuns no han valorat la proposta i asseguren que les negociacions continuen obertes. Des dels Comuns, l'actual ministre de Cultura, Ernest Urtasun, també s'havia postulat per ser el número 1 de la llista de Front Ampli a Barcelona. Per cert, que Alberto Núñez Feijóo vol que García Albiol encapçali la llista del PP per Barcelona. Així ho assegura La Vanguardia, que diu que Feijóo té sobre la taula el nom de l'alcalde de Badalona com a possible número 1 per Barcelona. Des del PP es valora l'èxit electoral que Xavier García Albiol aconsegueix a la seva ciutat a les eleccions municipals amb un missatge clar i contundent en matèria de migració i seguretat que fa forat en àmplies capes de la ciutadania. Albiol ja va confirmar l'any passat que es tornarà a presentar com a candidat del PP a l'alcaldia de Badalona a les eleccions municipals de l'any 2027.
17: 3CAT Info.
0: El nombre d'interns morts en centres penitenciaris de Catalunya s'ha disparat un 45% des de començament d'any, segons dades del Departament de Justícia, que ha avançat al Matí de Catalunya Ràdio. En els primers 9 mesos de l'any hi ha hagut 29 defuncions a les presons catalanes. 6 han estat per suïcidi i 23 per altres causes. El 2025 el nombre total de defuncions van ser 20. Són dades del Departament de Justícia de la Generalitat. Iñaki Rivera, director de l'Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans, atribueix l'augment de morts a la degradació del sistema penitenciari.
23: Un deteriorament del clima de la convivència com a conseqüència d'un enduriment de les condicions de vida provocades per les reivindicacions de sindicats de funcionaris penitenciaris després de l'assassinat de la cuinera. Això va comportar tota una sèrie de mesures que ara estan provocant tota una sèrie de conseqüències.
0: Cal destacar, però, que respecte al 2024 el nombre d'interns morts baixa un 21%. Llavors n'hi va haver 37. La conselleria argumenta que una possible causa de l'increment de defuncions a les presons aquest any és que la població penitenciària ha crescut de forma considerable. També destaquen que el 2025 el nombre d'interns morts va ser especialment baix, tot i que no en concreten els motius. I les urgències oftalmològiques dels centres d'atenció primària i dels hospitals van augmentar prop d'un 50% els dos dies després de l'eclipsi, segons ha pogut saber aquesta emissora. La majoria de persones que van anar sobretot a l'atenció primària els dos dies posteriors a l'eclipsi d'aquest agost tenien problemes lleus als ulls, tret de dos casos més greus. Des del Departament de Salut constaten que la població va fer cas de les recomanacions de mirar l'eclipsi amb les ulleres adequades i per això no s'han detectat casos de pèrdua de visió greus. La majoria d'urgències, unes 400 en total, van ser per ulls secs, per haver mirat fixament l'eclipsi i per símptomes psicosomàtics. El gerent de la Regió Sanitària Terres de l'Ebre, Ferran Roche, explica en declaracions a Catalunya Ràdio quins són els dos casos més greus.
1: Tothom tenia molt interioritzat que era absolutament necessari doncs, veure l'eclipsi amb les ulleres. Pocs problemes que hem tingut ho corroboren. Aquests dos casos que tenim localitzats, doncs un era una persona, pel que m'han dit, que realment reconeix doncs, que va estar mirant l'eclipsi sense la protecció, i l'altre es veu és un astrònom, va tenir un problema amb els filtres.
0: Van patir pèrdua de visió durant uns quants dies, però ja l'han pogut recuperar. Sortim a l'exterior, una trentena de morts i un centenar de ferits en atac llançat la matinada passada per Rússia contra Ucraïna. És un dels atacs amb drons i míssils més devastador. Entre els morts hi ha cinc menors. La majoria de les víctimes vivien en un edifici residencial de cinc plantes en una població al centre del país. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, denuncia l'actitud macabra de Vladimir Putin, que ahir feia 74 anys.
2: Aquest és el tipus de regal que Putin es fa a si mateix pel seu aniversari. La mort de nens, la mort de gent.
0: Zelensky adverteix que Rússia prepara un atac a gran escala. I l'administració Trump anuncia que gegants de la intel·ligència artificial com OpenAI o Anthropic comprometeran més de 1.000 milions de dòlars en el programa del govern Missió Gènesi destinat a accelerar la investigació de la tecnologia. Amb la intervenció del sector privat, la Casa Blanca privatitza de facto la investigació de la IA mentre implementa fortes retallades al finançament públic per la recerca i el desenvolupament científics. Donald Trump té previst participar avui en una cimera per parlar-ne destinada a empoderar els científics i posicionar els Estats Units com a líder en els avenços impulsats per la intel·ligència artificial. La Casa Blanca també anuncia un centre de computació de més de 14 institucions en 10 estats del sud-est del país i una inversió de 1.000 milions de dòlars suplementaris a l'estat de Geòrgia per l'accés informàtic d'estudiants i de professors. 8:45 del matí. Actualitzem dades pel que fa al trànsit i al transport públic. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
11: Bon dia. El punt més complicat a aquesta hora segueix sent a l'A2, on un accident ha obligat a tallar dos carrils a Sant Joan d'Espí en direcció Barcelona. Ara ja s'han reobert, però encara hi ha molta intensitat des de Pallejà. Encara lentitud amb aturades també d'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat, a la B23, Esplugues, direcció a la Diagonal, i a les dues rondes. I de sortida es manté aquesta lentitud, aquesta congestió a la B23, al Papiol, cap a l'enllaç amb l'AP7, i a la C58 a Ripollet, en sentit Sabadell. Pel que fa al transport públic, a Rodalies fa pocs minuts s'ha aturat la circulació entre les estacions de la Sagrera i Barcelona Sants i entre l'estació de França i Barcelona Sants. Segons Renfe, la circulació ja s'ha restablert. Això afecta línies com la R4, la R2 Sud i la R1. Rodalies que avui, aquest matí, intenta recuperar la normalitat, però encara amb algunes incidències, com ara dèiem, i també amb retards. Atenció als usuaris dels busos de Barcelona. A partir de les 9 del matí hi haurà alteracions en els horaris de pas perquè hi ha convocada una vaga i al tram les línies T1 i T4 funcionen a aquesta hora amb les freqüències de pas alterades.
17: El temps.
0: I Jofre Genué.
5: Aquesta matinada les temperatures han baixat clarament, amb una excepció, la zona de les Terres de l'Ebre, amb la presència del mestral una mica rescalfat, encara hi ha hagut alguna xifra que no ha baixat dels 20. A Tortosa, per exemple, un vent de mestral que ha d'anar a més i esperem que fins i tot amb alguns cops de vent que arribin a situar-se a prop, almenys de manera puntual, als 100 km per hora. Hi ha alguns avisos d'aquests cops de vent tant al sud del país com també cap a l'Empordà, a zones típicament ventades. Entre el vent de nord, descens de les temperatures, de moment al llarg del dia avui més acusat al nord del país, al Pirineu, amb alguns plogims al vessant nord i, de fet, amb possibilitat a la zona de l'Alt Pirineu, vessant nord de l'Alpineu, d'alguna feble nevada que al llarg de la tarda pot situar-se a prop dels 1.800 metres. A la resta del territori, pendents una mica d'aquesta entrada de vent que està generant una línia de ruixats avançant per les comarques de Girona i que al llarg del dia pot acabar situant-se finalment al vespre al voltant de la costa central, l'extrem sud de la costa central. Per tant, amb aquest moviment, és en tots aquests indrets on esperem que pugui haver-hi algun nuvolàs amb alguns ruixats. De fet, poden sorgir ja al llarg d'aquest matí també a prop de la zona de la costa central. Són molt inconexos i dispersos, però localment poden tenir certa intensitat i, per tant, hi ha avisos en aquest sentit. És el darrer dia de ruixats, a partir de demà el temps s'estabilitza i tindrem, doncs, uns 3 o 4 dies de tranquil·litat i amb temperatures, sobretot de matinada, de plena tardor, força fresques.
17: Catalunya al dia.
0: 3:15:03, els veïns de tres blocs de pisos molt degradats des de fa anys del barri de la Creueta als afores de Girona denuncien pressions d'un fons voltor que ha comprat els edificis i els vol fer fora per reformar-los i fer-ne negoci. Des del Sindicat de l'Habitatge Socialista asseguren que la majoria d'afectats són famílies amb contractes vigents des de fa molts anys. Girona, Laia Claret.
3: Hi ha quatre blocs d'habitatges, un està tancat i tapiat, i ja hi fan obres, però als altres tres hi ha 22 habitatges amb famílies que hi viuen. La portaveu del sindicat, Fàtima Atar, ha explicat que el nou propietari està buscant inversors pel projecte, dient que hi ha un acord amb els veïns per marxar, i això és mentida, i afegeix que, per sorpresa, els veïns han rebut dues notificacions de Burofax perquè marxin. Explica que la majoria tenen contracte de lloguer de fa anys.
6: Hi ha contractes diferents, perquè van arribar, doncs, cada família va arribar quan va arribar, i en alguns casos podem inclús portar-los a judici a defensar que són indefinits. Hi ha molts contractes i cada contracte té una data diferent.
3: Sergi Font és el tinent d'alcaldia Girona.
7: El que sí que tenim clar és que els veïns que tenen contractes de lloguer en vigor, que lògicament és responsabilitat de la nova propietat i d'aquesta nova empresa de poder garantir l'habitatge a totes aquestes persones. I, lògicament, això no passa per fer-los fora d'aquest espai.
3: Són habitatges situats a la sortida est de la ciutat en direcció al poble de Quart.
0: Els treballadors de les biblioteques de Barcelona tornen avui a la vaga. Reclamen més personal i millores salarials. La reunió d'ahir entre el comitè d'empresa i l'Ajuntament es va acabar sense acord. Segons la Intersindical i la CGT, la trobada no va passar de 10 minuts perquè l'administració no va portar cap proposta. Irene Lameiro és delegada del comitè d'empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona.
8: És que han vingut sense cap document, sense cap proposta. Han vingut a dir-nos que som massa exigents i que les demandes que tenim no són matèria de negociació.
0: El comitè d'empresa ha fet una crida a tancar les biblioteques de manera massiva i ha convocat els treballadors a una concentració davant la seu de recursos humans de l'Ajuntament de la capital catalana. El Parc Nacional d'Aigüestortes concentra la major quantitat i qualitat de boscos madurs de Catalunya i també d'Espanya, coneguda fins ara. Així ho conclou un estudi que ha analitzat 20 dels boscos del parc i que destaca sobretot la presència d'arbres molt vells i de grans dimensions i una gran quantitat de fusta morta. Anem cap al Parc Nacional d'Aigüestortes. Pau Rovira.
24: L'estudi també constata que els boscos han evolucionat favorablement en les darreres 3 dècades, amb més maduresa, més fusta morta i més carboni emmagatzemat. De fet, en algunes zones aquest carboni s'ha duplicat. Els investigadors del CREAF, com en Jordi Baireda, remarquen que els boscos madurs són especialment valuosos perquè creen molts hàbitats per espècies, com el gall fer, i també els fa més resistents davant sequeres i incendis.
25: Que hi ha una gran diversitat estructural i també una gran diversitat d'espècies arbòries. Doncs tot això fa que hi hagi una moltíssima biodiversitat, una biodiversitat, a més, que és pròpia i quasi exclusiva d'aquests boscos madurs.
24: L'estudi també proposa actuacions per accelerar l'envelliment d'alguns boscos, tal com explica la investigadora Xenia Jaume Joan.
26: Doncs, per exemple, potenciar fusta morta grossa, tant en peu com a terra. També es poden arribar a potenciar arbres molt grossos o alliberar alguns peus al voltant per fer que aquests arbres creixin més. També obertures de clarianes que puguin potenciar la presència, sortida o fructificació de sotabosc, que això és molt important, doncs, per molta fauna que habita aquests boscos.
24: Algunes d'aquestes actuacions ja s'han provat en una parcel·la de la zona perifèrica del parc i, de moment, estan funcionant.
17: Catalunya al dia.
0: Avui a la una del migdia s'anunciarà el guanyador del Premi Nobel de Literatura d'aquest any. Les travesses prèvies inclouen noms de candidats habituals per rebre el guardó, com l'escriptora xinesa Kan Xue, el japonès Haruki Murakami o la mexicana Cristina Rivera Garza. A les llistes de les cases d'apostes també hi ha noms com l'escriptor Enrique Vilamatas, l'assagista canadenca Anne Carson o l'indi Amitav Ghosh. L'any passat l'Acadèmia Sueca va premiar l'escriptor hongarès Laszlo Krasznoraki. Ain't no sunshine when he's gone. It's no warm when he's away. Ain't no sunshine when he's gone. Un dels grans noms del jazz català, Andrea Motis, obre aquest vespre a l'Auditori de Lleida la cinquena edició del Raïmat Arts Festival, un certamen que fusiona música, creació artística i gastronomia de proximitat amb un doble objectiu, posar de relleu la riquesa de les terres de Ponent i alhora ser motor de noves oportunitats. Anem, per tant, cap a Lleida. Estela Bosoms.
4: El festival va néixer fa 5 anys amb l'epicentre als cellers modernistes de Raïmat i s'estén per diferents punts del poble, nascut a principis del segle XX com a colònia vitivinícola dissenyada per Joan Rubió i Bellvé, deixeble de Gaudí, a qui es recordarà en una taula dedicada a l'arquitectura. Aquesta vegada, per primer cop, el festival arrenca a la ciutat de Lleida amb Andrea Motis i el programa inclou el contratenor Xavier Sabata i músics internacionals com el pianista i compositor escocès Yuan Fang Yang, o la formació de corda amb seu a Nova York, Kramer Quartet. Elena de Carandini és presidenta de Raïmat Arts Festival.
9: Jo crec que serà una trobada meravellosa per gaudir del territori, per rebre la gent que ve de fora, que mai ha estat, o que ve poc per aquí, i és la nostra excusa, la nostra eina d'impacte al territori.
4: Un festival que també uneix gastronomia i filantropia. Un xef de Lleida amb dues estrelles Michelin, Joel Castanyer, farà el menú del Gran Sopar Solidari, que demà reunirà uns 200 convidats per recollir fons per a la Fundació Comunitària Raïmat, que ofereix, entre d'altres, formació com a tractoristes a joves en situació vulnerable. Prèviament, el pianista i musicòleg italià Luca Chiantore oferirà una conferència-concert al voltant de l'obra del compositor lleidatà Enric Granados.
0: I l'escriptor i periodista Martí Gironell torna a la novel·la històrica amb la publicació de Mala veïna, una novel·la ambientada a l'Empordà del segle XIX que ressegueix el poder sanador de les dones remeieres. Avui ja és a les llibreries.

0: Catalunya al dia. L'informatiu diari de 3Cat Info amb les notícies de les nostres comarques. T'expliquem el que passa aquí, al teu voltant, al costat de casa. Catalunya al dia. De tu a tu, amb confiança, amb rigor, amb complicitat. Catalunya al dia, de dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, a 3Cat Info, amb Estel Batet Carles.
1: I som i t'escoltem.
2: Esport. Montse Raya, bon dia.
3: Hola, bon dia. Torna a la Lliga, a la primera divisió de futbol masculina, amb un Barça que recupera porter Joan Garcia i que està pendent de Rafinha. Garcia ja està recuperat de la lesió al genoll i Rafinha també podria estar a punt per a partit davant el Getafe d'aquest dissabte a l'Spotify Camp Nou, un Getafe que no ha acabat lligant el fitxatge de l'exmadridista Carvajal. Avui s'espera que es reincorporin ja tots els internacionals als diferents equips de la Lliga de Futbol. A l'Espanyol, el capità Javi Puado podria viatjar avui amb l'equip cap a Màlaga, on jugaran demà. Puado podria reaparèixer demà mateix. Un espanyol que fa universal Dani Jarque amb la presentació de la seva escultura al Museu de Cera de Barcelona. El president de la Fundació de l'Espanyol és Antoni Fernández Teixidó.
4: En Jarque és la síntesi dels valors de l'Espanyol. No només és un gran jugador de futbol, no només va ser un dels nostres, no només és un etern com a capità, és que és la síntesi de tots aquells valors que volem inculcar als nanos petits des de que apareixen per l'Espanyol.
3: Per cert, ja podeu escoltar el nou capítol del podcast espanyol reservat al web i l'app de Catalunya Ràdio. Està dedicat als 25 anys de la ciutat esportiva de Sant Adrià i al futbol base blanc i blau. Tornant a la Lliga, el Madrid recupera Kylian Mbappé per jugar dissabte contra Villarreal i un exmadridista, Cristiano Ronaldo, elogia Leo Messi en el seu comiat a través de les xarxes socials. Cristiano ha dit que la història de Messi amb la selecció argentina queda per sempre i que té molt respecte pel que ha aconseguit amb el seu país. Poques hores després del comiat de Messi, un altre exblaugrana, Pedro Rodríguez, ha anunciat la seva retirada, en aquest cas del futbol professional. Als 39 anys, l'extrem canari plega i farà un acte demà al Camp Nou.
5: Hoy vuelvo donde empezó todo, para cerrar una etapa maravillosa. Siento que es el momento. Gracias a mis compañeros. Lo mejor no han sido los títulos, habéis sido vosotros. Gracias a los clubes que me abrieron sus puertas. Gracias a los entrenadores que confiaron en mí. Gracias a las aficiones por tanto cariño.
3: Pedro ha guanyat 3 Champions i 5 Lligues amb el Barça, una Premier League amb el Chelsea i un Mundial amb la selecció espanyola, entre altres títols.
0: 3Cat Info.
3: En bàsquet, victòria del Manresa a l'Eurocup, la segona competició europea, per 100-89 davant l'Ulm alemany. El tècnic de l'equip belga, de l'equip del Bages, Diego Campo, ha fet autocrítica.
6: Sí, però la victòria és la conseqüència de jugar millor. No tot és guanyar o perdre. No defensem com necessitem, i això és el que m'emprenya, però no m'emprenyo amb els jugadors. M'emprenyo amb mi, perquè jo sóc el responsable de que defensem bé des del primer dia de la Lliga.
3: A la Lliga Femenina de Bàsquet, el Cádiz rep aquest vespre a les 9 al Leganés, a la segona jornada, primer partit al Palau d'Esports. Pepe Vázquez, tècnic de les Urgellenques.
7: Per nosaltres és un partit molt especial, és el nostre primer partit aquí en el Palau. Necessitem que la gent vinga i animen. Per nosaltres és molt important l'energia que nos donen.
3: També té partit l'Uni Girona, que rep a les 8 al Palma. Roberto Íñiguez, entrenador de les gironines.
8: Tenemos carencias, pero esas carencias, el entrenador lo único que puede hacer es trabajar, motivar, convencer, y yo en eso a tope con ellas.
3: Avui a 8:45, Barça, Dinamo de Bucarest, a la Champions d'handbol. Els blaugranes volen girafull de la derrota a la final del Mundial de Clubs, que va posar fi a una ratxa de 65 victòries consecutives. El jugador blaugrana, Luis Frade, parla de l'equip romanès.
9: Ya el Dinamo es un equipo con caras conocidas, con jugadores muy fuertes físicamente, con un estilo de defensa y de juego bastante diferente de lo normal, y que tenemos que adaptarnos, y el primero que se adapte al partido seguramente lo ganará. Però ara mateix estem enfocats en Dinamo.
3: El porter Hal Grimson es dubta al Barça per a partir d'avui perquè té febre. El partit el podeu seguir en directe per Esport 3 a la Champions de Waterpolo. Debut amb victòria de l'actual campió, l'Atlètic Barceloneta, davant el Novi de Sèrbia, 15-12. I la selecció espanyola femenina d'hoquei patins tanca la fase de grups del Mundial amb un triomf contra Suïssa per 6-0. Han acabat líders de grup, invictes, 12 punts i com a únic equip imbatut.
0: 3CAT Info.

0: Són les 9. Avui entra en vigor el decret que inclou la suspensió de desnonaments de persones vulnerables sense alternativa habitacional. Ho fa poques hores després de la mort a l'Hospital de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada del seu pis de Madrid i convertida en icona de la lluita pel dret a l'habitatge. Els sindicats convoquen una vaga general l'11 de novembre per reclamar el dret d'accés a l'habitatge. Comissions Obreres i UGT reclamen també salaris dignes i mesures contra l'alça de preus. L'aturada serà dos dies abans que comenci la campanya electoral per les eleccions del dia 29. Avui el servei de Rodalies intenta recuperar l'operativa habitual no exempta d'alguns retards i incidències puntuals. Tot plegat, l'endemà que la plantada de maquinistes de primera hora comportés una jornada caòtica amb problemes que els viatgers van viure durant tota la jornada. Protecció Civil manté activada la fase d'emergència del Pla Inuncat i espera avui l'última jornada d'aquest episodi de pluges que serien menys intenses, però que podrien anar acompanyades de vent al litoral central i al nord del país. La troballa ahir del cos d'un home a les Franqueses del Vallès fa pujar a 3 el balanç de víctimes de les últimes tempestes. Nova jornada de mobilitzacions d'estudiants i professors avui a França després que ahir el primer ministre comparegués sense acceptar cap de les seves demandes. Tot i això, Sébastien Lecornu va adoptar un to més conciliador a l'hora de valorar l'actuació policial. Els Estats Units reprenen les execucions mitjançant la injecció letal, malgrat el fiasco de fa una setmana quan una dona va sobreviure a una doble dosi dels fàrmacs injectats. Un reclus de 46 anys executat a Texas aquesta nit és la 30a persona que ha mort aquest any al país en aplicació de la pena capital. Oques Grasses emociona l'Estadi Olímpic de Barcelona en el primer dels 4 concerts que farà la banda d'Osona per posar punt final a 14 anys de carrera. Fins dissabte passaran pel Lluís Companys 225.000 persones, una fita inèdita per a un grup català que fins ara només havia aconseguit Coldplay. Avui hi vaga a les biblioteques de Barcelona després que no s'hagi arribat a cap acord en aquest conflicte laboral enquistat des del maig. Els treballadors d'aquest equipament municipal reclamen més personal i millores salarials. Situació del trànsit a aquesta hora amb Clàudia Serra.
1: Pendents de l'A2 a Sant Joan d'Espí, direcció Barcelona, on un accident ja retirat genera encara trànsit dens des de Pallejà. També congestió la via paral·lela, la B23, des del Papiol en sentit Barcelona i en sentit contrari del Papiol cap a l'enllaç amb l'AP7. Es manté densitat d'entrada a la capital pel nus de la Trinitat, C16 cap a la Ronda de Dalt i a la Ronda, sobretot sentit Llobregat.
2: Esports.
3: El Barça recupera Joan Garcia i està pendent de Rafinha per a partit de dissabte contra el Getafe en la represa de la primera divisió de futbol. A l'Espanyol, Javi Puado podria viatjar avui mateix amb l'equip cap a Màlaga, on jugaran demà. Victòria del Manresa a l'Eurocup de bàsquet davant l'Ulm alemany, 101-89. Avui a 3:15, Barça-Dinamo de Bucarest a la Champions.

0: Catalunya i de la mort de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada del seu pis de Madrid i convertida en icona de la lluita pel dret a l'habitatge. La Mari Carmen estava ingressada a l'hospital des que la van fer fora i no ha pogut fer realitat l'acord amb el fons immobiliari per poder tornar a viure sense pagar un lloguer massa elevat pels seus ingressos. Va ser des de l'Hospital Gregorio Marañón que feia arribar aquest missatge.
1: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya.
0: La mort ha generat una pluja de reaccions a les xarxes, entre les quals les de les autoritats dels líders polítics en plena precampanya per a les eleccions del novembre, des de Pedro Sánchez fins a Vox, han lamentat aquest trist final. I la mort de la Mari Carmen Abascal ha marcat també l'anunci de l'11 de novembre com a data de la vaga general convocada per Comissions Obreres, la UGT i el Sindicat de Llogateres, entre d'altres. La portaveu del Sindicat de Llogateres, Carme Arcarazo, ha assegurat que la tiraran endavant també en record seu.
2: Hem d'aconseguir que aquesta vaga sigui un èxit, perquè sabem que la història avança gràcies a les vagues generals. I aquesta vaga la guanyarem, i la guanyarem per tu, Mari Carmen.
0: La vaga s'ha convocat per reclamar l'accés a l'habitatge, salaris dignes i contra l'alça dels preus. Camil Ros, secretari general de l'UGT de Catalunya.
3: I, evidentment, a partir tots dels fets ocorreguts i de l'esclat de mobilització que va sortir arrel de la Mari Carmen, ha estat un element determinant.
0: La portaveu de Comissions Obreres, Belén López Sánchez, feia aquest vaticini.
4: I estem segures que aquesta vaga serà un èxit, perquè la classe treballadora no podem més.
0: La vaga serà dos dies abans que comenci la campanya electoral per a les eleccions del dia 29. Aquesta serà la primera vaga general que els grans sindicats estatals convoquen des del 2012. Passen 7 minuts de les 9, resignació dels usuaris habituals del servei de Rodalies. L'endemà d'una jornada caòtica, aquest matí els trens circulen no sense evitar algunes incidències i els passatgers lamenten que per un motiu o per un altre sempre es mouen amb la incertesa de si arribaran o no a l'hora prevista. Estació de Sants, Jordi Canal, bon dia.
5: Bon dia, sí, ara una altra incidència. Sembla que de poca estona de durada ha afectat el servei d'almenys les línies R1, R2 Sud, R4 i regionals del Sud i de retruc possiblement d'altres. Durant uns minuts hi ha hagut circulació interrompuda entre les estacions de la Sagrera i Barcelona-Sants i entre l'estació de França i també Barcelona-Sants a causa d'una incidència a la infraestructura. Ara veiem que ja tornen a passar trens, però evidentment amb els retards que aquesta situació ha generat, en alguns casos de mitja hora o de més, de 3/4 d'hora. Això en un matí que fins ara havia estat de força normalitat, de servei habitual, tot i que sí que l'R11 i també el tram Granollers-Sant Celoni de l'R2 Nord continuen sense servei. Com a novetat, reobre l'estació de Fabra i Puig a Barcelona i un altre canvi que ja ve d'ahir al vespre, tornen a circular els trens de l'R4 cap a Terrassa i Manresa.
0: Gràcies, Jordi. Bon dia.
5: Bon dia.
0: I des de les 9 del matí fins a les 11 està convocat el primer torn de vaga dels conductors d'autobús de Barcelona. Reclamen millores en la negociació del conveni. En fem el seguiment amb Joan Garcia a la plaça Francesc Macià. Bon dia, Joan.
6: Hola, bon dia, Mireia. Els serveis mínims són ara del 40% fins a 9:15 i només seran del 20% des de 9:15 fins a les 11. Ara encara no es nota massa. Veiem passar diferents autobusos encara per aquí, Francesc Macià. Hi haurà un altre torn d'aturada de 7 a 9 del vespre i un últim d'11 de la nit fins a final del servei. Els sindicats reclamen millores al conveni, sobretot la reducció de la jornada laboral a 35 hores. L'anterior aturada va tenir un seguiment del 65% dels conductors.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Protecció Civil manté activada la fase d'emergència del Pla Inuncat i espera avui l'última jornada de precipitacions d'aquest episodi de pluges. Avui es preveuen pluges al litoral central i al nord del país, tot i que no tan intenses com les que hi ha hagut els últims dies. El temps inestable anirà acompanyat, a més, d'un vent que pot portar complicacions, tal com destacava el Catalunya Nit, la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
8: Perquè aquest vent trobarà molt, molt mullada la terra, i llavors és fàcil que algun arbre, alguna branca, algun element que hagi quedat malament de les pluges d'aquest dia, doncs el pugui fer voleiar o el pugui acabar de trencar.
0: Això mentre ja han augmentat a 3 les víctimes de l'episodi de pluges a Catalunya. Els equips de manteniment, que encara treien l'aigua acumulada sota d'un pont de les Franqueses del Vallès, van trobar ahir el cadàver d'un home de 43 anys de qui s'havia denunciat la desaparició el dia abans. En paral·lel, continua la recerca del menor desaparegut a Granollers i també de l'home que dos testimonis van veure com queia en una riera Pineda. A banda, els bombers també van localitzar ahir el cos d'un home dins d'un cotxe

0: en una riera del Vendrell. Segons els Mossos, és un home de qui s'havia denunciat la desaparició i que hauria mort pel temporal que va afectar la zona a finals d'agost. 5 minuts i arribarem a 9:15. El Tribunal Suprem no s'hi resistirà i preveu amnistiar Oriol Junqueras i la resta de consellers del procés abans del 26 d'octubre. És quan s'acaba el termini per inscriure les llistes electorals per al 29 de novembre. Madrid, Paula Brujats.
1: Si les eleccions precipiten la decisió, com a mínim per als condemnats, estan inhabilitats i, si així ho volguessin, diu el Suprem, s'han de poder presentar les eleccions. Per tant, abans del 26 d'octubre s'ha d'haver resolt el seu cas. Fons del Suprem reconeixen que la sentència del Constitucional obliga a restituir els drets polítics dels líders del procés i no aplicar l'amnistia seria fer tot el contrari. El Suprem ha donat temps fins divendres que ve a les parts, és a dir, als dirigents del procés, a la Fiscalia i a Vox, perquè hi diguin la seva, i un cop tingui la resposta, deliberarà i decidirà. Serà àgil, diuen fons del Suprem, com a mínim en el cas dels exconsellers. L'amnistia per a Carles Puigdemont pot trigar una mica més.
0: L'exalcaldessa de Barcelona i exlíder dels comuns, Ada Colau, està disposada a encapçalar el front ampli de l'esquerra de cara a les eleccions del 29 de novembre si aconsegueix aglutinar en una única papereta tots els partits a l'esquerra del PSOE, inclòs Podem. Ho ha deixat clar en una entrevista a Televisió Espanyola.
2: Me honra profundamente que se piense en mí como persona candidata que puede ser de consenso para representar un frente amplio. Si yo puedo ser una persona de consenso que facilite que ese frente amplio sea más amplio de lo que soy, y quiero ser muy clara en esto, o sea, yo creo que para repetir las experiencias que ya se han hecho, yo no soy necesaria.
0: La líder dels comuns, Jéssica Albiach, sosté que totes les opinions estan obertes per encapçalar la candidatura, però en qualsevol cas ha de ser una llista coral. Declaracions també a Televisió Espanyola.
3: Estem parlant d'un projecte que té més veus, que és més un cor que un solista. Això va de que el capital polític més rellevant de cadascuna de les organitzacions que forma part d'aquesta galàxia ha de ser-hi. Ara, qui és l'1, qui és el 2, qui va per Barcelona, qui va per Madrid, qui va per València... Jo crec que tot això és el que s'han d'acabar d'encaixar.
0: Mor als 90 anys l'històric dirigent del nacionalisme gallec José Manuel Beiras. Va ser un dels fundadors del bloc nacionalista gallec a principi dels anys 80. Més tard va agafar les regnes de la formació i la va convertir en segona força del Parlament gallec. De fet, Beiras va ser una de les veus més dures des de l'oposició contra l'expresident gallec Manuel Fraga. El 2012 va trencar amb el BNG i va fundar un nou partit, ANOVA, que va liderar fins al 2017.
4: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3Cat Info.
5: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
6: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
5: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, al món dels castells en viu a 3Cat Info.
4: Escolteu-nos i fem pinya.
0: A França, on avui s'espera una nova jornada de mobilitzacions, el govern admet que encara hi ha 224 escoles totalment tancades, si bé asseguren que el 94% dels centres ja estan oberts aquest matí arreu del país. L'executiu ha fet gestos conciliadors en les últimes hores davant la persistència de les protestes, però el primer ministre, Sébastien Lecornu, ha declinat acceptar el gruix de demandes dels estudiants. París, Isabel Galí.
7: Estudiants i professors es tornen a manifestar avui a París. Esperaven alguna resposta concreta del primer ministre, però Sébastien Lecornu ha dit que les plantejarà a finals de mes a l'Assemblea Nacional i que el govern mai va donar l'ordre de confrontar els manifestants.
8: Les forces de l'ordre han d'actuar de manera proporcionada, encara que sigui en circumstàncies molt difícils, i vull reiterar-los el nostre suport. Però quan un jove resulta greument ferit, les investigacions han d'aclarir els fets amb total transparència, com passa amb qualsevol dany causat a les persones. Ahir ja ho vaig dir a l'Assemblea Nacional, el respecte a l'estat de dret és obligatori per a tothom.
9: S'impose a chacun.
0: I als Estats Units s'ha tornat a executar una persona mitjançant la injecció letal, malgrat el desastre de fa tot just una setmana quan una dona va sobreviure a una doble dosi d'injecció letal. Aquest any la pena capital ja ha costat la vida a 30 persones als Estats Units. Washington, Oriol Serra.
10: Una setmana després de l'execució fallida de Krista Pike a una presó de Nashville, a Tennessee, als Estats Units s'ha reprès l'aplicació de la pena de mort. Aquest dimecres a la nit s'ha executat la 30a persona condemnada a mort aquest any, també mitjançant la injecció letal. En aquest cas, un home de 46 anys condemnat per l'assassinat d'una botiguera de 42 l'any 2000. L'execució ha tingut lloc a Texas, l'estat on al desembre s'executarà un ex-psiquiatre de l'exèrcit dels Estats Units condemnat per l'assassinat de 13 persones. En aquest cas, el mètode serà l'afusellament per ordre expressa del secretari de Defensa nord-americà, Pete Hegseth.
0: I a Ucraïna hi ha dos morts per l'impacte d'un dron rus contra un edifici residencial de Kiev l'endemà de l'atac a gran escala que va causar una trentena de víctimes mortals i més d'un centenar de ferits en diversos punts del país. La majoria de les víctimes mortals, entre elles cinc menors, vivien en un edifici residencial en una població al centre del país. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky denuncia l'actitud macabra de Vladimir Putin, que hi feia 74 anys.
11: Aquest és el tipus de regal que Putin es fa a si mateix pel seu aniversari. La mort de nens, la mort de gent.
0: Els atacs russos dels últims dies han causat danys importants en la xarxa elèctrica ucraïnesa, que ha programat talls d'emergència per mantenir els serveis bàsics. Amb la pàgina internacional hem arribat a un quart de deu. Situació ara del trànsit. Clàudia Serra, bon dia.
12: Bon dia. A aquesta hora es manté el trànsit dens a la 2 de Pallejà a Sant Vicenç dels Horts per un accident ja retirat en sentit Barcelona. Congestió a la via paral·lela a la B23 des del Papiol en sentit Barcelona i en sentit contrari del Papiol cap a l'enllaç amb l'AP7 i es manté densitat encara d'entrada a la capital pel nus de la Trinitat, la C16 cap a la Ronda de Dalt i a les Rondes. Pel que fa al transport públic, avui Rodalies comença a recuperar la normalitat, tot i que amb retards. Recordem que a la R11 els trajectes entre Portbou i Barcelona es fan encara amb autobús. Mateixa situació a la R2 Nord, en el tram nord des de Granollers Centre. Atenció als usuaris dels busos de Barcelona. Avui hi ha convocada una vaga. Des de les 9 del matí hi ha serveis mínims del 40%. A partir de 9:45 i fins les 11 del matí seran del 20%. I encara una última incidència al tram. Les línies T1 i T4 funcionen amb les freqüències de pas alterades.
5: El temps.
0: Previsió del temps amb Jofre Genué.
13: Avui dijous, últim dia de ruixats. S'inicia a partir de la jornada d'avui l'entrada de vent de nord que farà baixar les temperatures amb un ambient més de tardor, més d'octubre. Ho notarem la propera matinada i aquest cap de setmana, sobretot durant les hores nocturnes. De moment, avui, pendents d'aquest vent que s'enforteix als dos extrems del territori, sobretot el mestral, el més intens, que pot donar alguns cops de fins a 100 km per hora. I amb l'entrada d'aquest vent, doncs, es genera una línia de ruixats que al llarg d'aquest matí anirà avançant per l'interior de les comarques Girona, a la costa, i situant-se cap a l'extrem nord de la costa central i arribant al llarg de la tarda al voltant d'aquest sector, sud de les comarques de Barcelona, nord del Camp de Tarragona, fins al vespre podria haver-hi algun patac d'aigua. Hi ha alguns avisos d'intensitat de pluja en aquest sentit, és a dir, la possibilitat de superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora. La resta serà més difícil que hi plogui. De fet, esperem un cel bastant serè a gran part de les comarques de Lleida, Terres de l'Ebre, Catalunya Central, i només en el vessant nord de del Pirineu, a l'Alt Pirineu, és on es manté el cel tapat amb alguns petits plogims, amb un descens de les temperatures aquí més notable. Es generalitzarà més a darreres hores, tot i així avui les màximes poc per sobre dels 25 graus, en general per sota. Cal dir que aquesta tarda la cota de neu a l'Alt Pirineu pot fins i tot situar-se a prop dels 1.800 metres.
14: 10 minuts per saber què hi ha darrere d'un fenomen social, d'una decisió política, d'un conflicte internacional, d'una història sorprenent. Cada dia t'expliquem un tema d'actualitat en menys de 10 minuts.
5: El Radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
14: Cada dia trobaràs un nou capítol del Radar al web i l'app de 3Cat Info, perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
0: Les urgències oftalmològiques dels centres d'atenció primària i dels hospitals van augmentar prop d'un 50% els dos dies després de l'eclipsi, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio. La majoria de persones que van acudir sobretot a l'atenció primària els dos dies posteriors a l'eclipsi d'aquest agost tenien problemes lleus als ulls, tret de dos casos més greus. Des del Departament de Salut constaten que la població va fer cas de les recomanacions de mirar l'eclipsi amb les ulleres adequades i per això no s'han detectat casos de pèrdua de visió greus. La majoria d'urgències, unes 400 en total, van ser per ulls secs, per haver mirat fixament l'eclipsi i per símptomes psicosomàtics. El gerent de la regió sanitària Terres de l'Ebre, Ferran Roche, explica en declaracions a Catalunya Ràdio quins són els dos casos més greus.
15: Tothom tenia molt interioritzat que era absolutament necessari doncs, veure l'eclipsi amb les ulleres. Pocs problemes que hem tingut ho corroboren. Aquests dos casos que tenim localitzats, doncs un era una persona, pel que m'han dit, que realment reconeix doncs, que va estar mirant l'eclipsi sense la protecció, i l'altre es veu que és un astrònom, va tenir un problema amb els filtres.
0: Van patir pèrdua de visió durant uns quants dies, però ja l'han recuperada.
16: El cinema fantàstic torna a Sitges.
17: Del 8 al 18 d'octubre, viu la 59a edició del Festival de Sitges, el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.
16: Cinema, estrenes, grans convidats, terror, ciència-ficció i molt més t'espera a Sitges.
17: Prepara't per 11 dies de pel·lícules, emocions i experiències úniques.
16: Festival de Sitges. El cinema fantàstic comença aquí.
0: El conflicte laboral a les biblioteques de Barcelona continua enquistat des que va començar a finals de maig. Els treballadors d'aquests equipaments municipals, que reclamen més personal i millores salarials, tornen avui a la vaga. La reunió d'ahir entre el comitè d'empresa i l'Ajuntament es va acabar sense acord. Segons la Intersindical i la CGT, la trobada no va passar dels 10 minuts, perquè l'administració no va portar cap proposta. Irene Lameiro és delegada del comitè d'empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona.
18: És que han vingut sense cap document, sense cap proposta. Han vingut a dir-nos que som massa exigents i que les demandes que tenim no són matèria de negociació.
0: La reunió d'ahir entre el comitè d'empresa i l'Ajuntament es va acabar sense acords. Com dèiem, el comitè d'empresa ha fet una crida a tancar les biblioteques de manera massiva i ha convocat els treballadors a una concentració davant la seu de recursos humans de l'Ajuntament. Ara passen 5 minuts d'un quart de 10.
19: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que un assumia amb el pot de l'Eurojackpot, l'altre té il·lusió per tota la setmana amb el cuponazo, i el venedor té una feina adaptada a la seva capacitat.
20: Tot això només de jugar a les loteries de l'11?
19: Tot això i més, perquè cada vegada que jugues a l'11 fas que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
20: Que bé!
19: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
21: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
0: Comença el compte enrere pel comiat definitiu d'Oques Grasses, la banda osonenca ha fet aquesta nit el primer dels 4 concerts consecutius a l'Estadi Olímpic de Barcelona. L'últim dissabte el podreu escoltar en directe per ICAT. Barcelona, Marc Ruiz.
22: El concert de comiat d'Oques de Grasses està al nivell de les grans gires. Una pantalla enorme ocupa tota la banda de l'estadi on hi ha l'escenari i només arrencar ja hi ha hagut focs artificials. Han començat amb la banda a la Porta Monumental enmig de les graderies i de cop i volta Josep Montero ha aparegut en un escenari petit enmig del públic per cantar Corre pels camps amb la seva característica guitarreta.
23: Semblava impossible. Qui ho hagués dit? 14 anys després i aquí estem.
22: Ha agraït el suport del públic i el cel s'ha omplert de focs artificials mentre un cor de gospel començava a cantar els primers compassos de Vull petar-ho i després s'hi ha afegit tot Oques Grasses i un quartet de corda. L'arrencada ha estat atòmica perquè després han enllaçat Està guai i Elefants. I el públic en tot moment és un altre membre d'Oques que fa les cançons gegants. Això està especialment evident a com està el pati. Josep Montero ha baixat al pati precisament a posar-li el micròfon al públic i fer que cantés. Un altre dels grans moments ha estat John Brown, que els fans han acompanyat amb coreografia inclosa. No ha faltat el clàssic Cool o Passos importants, que com és canònic, els assistents han celebrat fent voleiar la samarreta, una cadena de hits ballables seguits, com El dia i la nit, In the Night, o la salsera Bye Bye, amb foc per tot arreu, ha obert la gàbia d'himnes amb Serem ocells i les dues imprescindibles La gent que estimo, cançó que posa la pell de gallina que ha servit d'homenatge a la banda i que la gent cantava més fort que no pas els altaveus, cap en Oques, les coristes i el quartet de corda. I d'altra banda, Sort de tu, igual d'emotiva, però aquest cop dedicada al públic, interpretada només per la banda des de l'escenari central. I han caminat travessant els fans, saludant, encaixant les mans, deixant-se tocar gairebé per últim cop i gaudint cada instant.
23: Encara dia d'avui no vam assimilar, no han trobat les paraules tampoc per agrair-ho com tocaria. El que sí que ens agradaria molt és que sapigueu que us estem infinitament agraïts i que sempre més us estarem infinitament agraïts.
22: El concert d'aquesta nit ha tingut èpica per tot arreu, per la quantitat de gent, la rapidesa amb què van volar les entrades, per la monumentalitat de la posada en escena, per la pluja torrencial que va posar a prova els equips tècnics i que dilluns va obligar a cancel·lar. Però ara sí, ha anat de debò. I Oques comencen a ser de mica en mica història.
0: Arrenca el CICURT, el festival de curtmetratges sobre salut mental que es fa a Tarragona i Reus. Fins diumenge es podran veure 25 treballs seleccionats i un grapat d'activitats complementàries. Tarragona, Manel Sastre.
24: Als curts a concurs hi podrem veure noms com els d'Emma Vilarassau, Tristan Ulloa, Mabel Lozano, Carlos Bardem. S'han seleccionat d'entre més de 400 treballs presentats amb temàtiques vinculades a la salut mental i que parlen de psicosi, la identitat o la pressió estètica i la nostàlgia. El director de la mostra, Jaume Descarrega, creu que el festival ajuda a recuperar les emocions per reconnectar-nos en temps de distorsions vinculades a la intel·ligència artificial.
25: Justament en una era en què el digital fa que ens desconnectem, hem de reconnectar d'alguna manera. I reconnectar vol dir estar en contacte entre nosaltres com a éssers humans i poder, ara que s'està posant una mica el punt sobre si la IA és el que acabarà amb la humanitat o no, pensem que les emocions són l'element fonamental amb què treballem al llarg de tot l'any amb el Sigurd.
24: La mostra arrenca aquesta tarda amb la pel·lícula inaugural Corredora sobre l'esport d'elit i la psicosi i un col·loqui amb la seva directora, Laura García Alonso. Tots els films seleccionats es podran veure entre l'antiga Audiència de Tarragona i el Teatre Bertrina de Reus. El Sigurd també programa accions en centres educatius, teatre, dansa i col·loquis per conscienciar el públic sobre la salut psíquica.
0: 5 minuts i arribarem a 9:45.
1: Esport.
0: Montse Raya, bon dia.
2: Hola, bon dia. Torna la Lliga a la primera divisió de futbol masculina amb un Barça que recupera porter Joan Garcia, que està pendent de Rafinha. Garcia ja està recuperat de la lesió al genoll i Rafinha també podria estar a punt per al partit davant el Getafe d'aquest dissabte a l'Spotify Camp Nou. Un Getafe que no ha acabat lligant el fitxatge de l'exmadridista Carvajal. Avui s'espera que reincorporin tots els internacionals als diferents equips de la Lliga. A l'Espanyol, el capità Javi Puado podria viatjar avui amb l'equip cap a Màlaga, on jugaran demà. Puado podria reaparèixer demà mateix. Un espanyol que fa universal Dani Jarque amb la presentació de la seva escultura al Museu de Cera de Barcelona. El president de la Fundació de l'Espanyol és Antoni Fernández Teixidor.
3: Jo crec que és un treball esplèndid de l'escultor i veure l'impressiona. Dóna una prova exacta de la fidelitat de la figura que contemplem. I això jo crec que és un actiu pel museu i és un actiu pels barcelonins i és un honor per l'Espanyol, per la Fundació i per la família d'en Jarque, clar.
2: A l'acte d'inauguració de la figura de Dani Jarque hi eren el president de la Generalitat, Salvador Illa, representants de l'Espanyol i la família del jugador. Per cert, ja podeu escoltar un nou capítol del podcast Espanyol Reservat al web i l'app de Catalunya Ràdio. Està dedicat als 25 anys de la ciutat esportiva de Sant Adrià i al futbol base blanc i blau. Tornant a la Lliga, el Madrid recupera Kylian Mbappé per jugar dissabte contra Villarreal. I un exmadridista, Cristiano Ronaldo, elogia Leo Messi en el seu comiat. A través de les xarxes socials, Cristiano ha dit que la història de Messi amb la selecció argentina queda per sempre i que té molt respecte pel que ha aconseguit amb el seu país. Poques hores després del comiat a Messi, un altre exblaugrana, Pedro Rodríguez, ha anunciat la seva retirada, en aquest cas, del futbol professional. Als 39 anys, l'extrem canari plega i farà un acte demà al Camp Nou.
4: Hoy vuelvo donde empezó todo, para cerrar una etapa maravillosa. Siento que es el momento. Gracias a mis compañeros. Lo mejor no han sido los títulos, habéis sido vosotros. Gracias a los clubes que me abrieron sus puertas. Gracias a los entrenadores que confiaron en mí. Gracias a las aficiones por tanto cariño. Y gracias a mis hijos, a mi familia y a mis amigos. Gracias, fútbol, por hacerme tan feliz.
2: Pedro ha guanyat 3 Champions i 5 Lligues amb el Barça, una Premier League amb el Chelsea i un Mundial amb la selecció espanyola, entre altres títols.
5: 3CAT Info.
2: Amb bàsquet, victòria del Manresa a l'Eurocup, la segona competició europea, per 101-89 davant l'Ulma alemany. El tècnic de l'equip del Bages és Diego Ocampo.
6: Altra vegada, en algun moment, empezamos bota mi pelota, i eso no puede ser, la pelota no... I no és, no vull dir que és egoísmo, això. És ansietat. És ansietat, i jo vull resoldre esta situació i anotar ara, i tranquils, no. I és més fàcil passar la pilota... Poco a poco vas conectando, los jugadores obtienen una mejora individual jugando para el equipo.
2: Avui a Lliga Femenina de Bàsquet, el Cadí rep a les 9 del vespre el Leganés a la segona jornada, primer partit al Palau d'Esports. Pepe Vázquez, tècnic de les Urgellenques.
7: És un equip molt físic, un equip molt fort en el rebot. El darrere partit que juguem agafaron 16 rebots en atac. Per lo tanto, per nosaltres és molt important fer una bona feina en el treball del rebot.
2: I l'Uni Girona rep a les 8 al Palma. Roberto Íñiguez, entrenador de les gironines.
26: Como todos los trabajos, cuando tienes adversidad, tienes momentos difíciles, te caes, te levantas y a seguir. Y convenciendo a las jugadoras que el camino es trabajar y insistir, perseverar y enfrentarse a la adversidad, ¿no?
2: I també hi ha avui Champions d'handbol. A 9:45, Barça, Dinamo de Bucarest. Els blaugranes volen girar full de la derrota al final del Mundial de Clubs, que va posar fi a una ratxa de 65 victòries consecutives. Carlos Ortega, entrenador del Barça.
27: Bé, jo crec que la nostra situació no podem qualificar cap partit com fàcil en aquests moments.
1: en aquests moments.
2: El porter Hal Grimson es dubta el Barça per a partit d'avui perquè té febre. Un Barça-Dinamo que podeu seguir en directe per Esport3. A la Champions de Waterpolo, debut amb victòria de l'actual campió, l'Atlètic Barceloneta, davant el Novi de Sèrbia, 15-12. La selecció espanyola femenina d'hoquei patins tanca la fase de grups del Mundial amb un triomf contra Suïssa 6-0. Són invictes, únic equip imbatut, líders amb 12 punts, líders del grup A. I demà juguen en semifinals contra el segon del grup B. Ara mateix tot apunta que seria Portugal, la rival d'Espanya en aquestes semifinals. Mikel Arteta ha renovat el seu contracte amb l'Arsenal fins al 2030. El tècnic basc és el club londinenc de futbol des del 2019.

0: Són 9:45, repassem les principals notícies del dia. Avui entra en vigor el decret que inclou la suspensió de desnonaments de persones vulnerables sense alternativa habitacional. Ho fa poques hores després de la mort a l'Hospital de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys, desnonada del seu pis de Madrid i convertida en icona de la lluita pel dret a l'habitatge. Avui el servei de Rodalies intenta recuperar l'operativa habitual, no exempta d'alguns retards i incidències puntuals. Tot plegat l'endemà que la plantada de maquinistes de primera hora comportés una jornada caòtica amb problemes que els viatgers van viure durant tota la jornada. A partir d'ara us explicarem que els veïns de tres blocs de pisos molt degradats des de fa anys del barri de la Creueta, als afores de Girona, denuncien pressions d'un fons voltor que ha comprat els edificis i els vol fer fora per reformar-los i fer-ne negoci. Aquest migdia sabrem el nom del nou Premi Nobel de Literatura. Les travesses prèvies mantenen candidats habituals com la xinesa Kan Xue o el japonès Haruki Murakami. El català Enrique Vilamates també hi apareix. Andrea Motis és la responsable d'inaugurar aquest vespre a l'Auditori de Lleida una nova edició de Raïmat Arts Festival, un certamen que fusiona música, creació artística i gastronomia de proximitat. La programació s'allarga fins diumenge. I en esports, què destaqueu, Montserraia?
1: Doncs que el Barça recupera Joan García. Està pendent de Rafinha per a partit de dissabte contra Getafe en la represa a la primera divisió de futbol. A l'Espanyol podria viatjar avui amb l'equip cap a Màlaga, on juguen demà.
0: Tramuntana i mestral als dos extrems del país i descens de les temperatures. Plugims al vessant nord dels Pirineus, on a la tarda la cota de neu baixarà cap als 1.800 metres. S'esperen nuvolades a les comarques de Girona amb ruixats que aniran situant-se cap a la costa central amb el pas de les hores. Resignació dels usuaris habituals del servei de Rodalies. L'endemà d'una jornada caòtica, aquest matí els trens circulen no sense evitar algunes incidències i els passatgers lamenten que per un motiu o per un altre sempre es mouen amb la incertesa de si arribaran o no a l'hora prevista. També avui, justament, des de les 9 del matí i fins a les 11, està convocat el primer torn de vaga dels conductors d'autobús de Barcelona. Reclamen millores a la negociació del conveni. En fem el seguiment amb Joan García, que és a la plaça Francesc Macià de Barcelona. Bon dia, Joan.
2: Bon dia, Mireia. Els serveis mínims han canviat i des de 9:45 fins a les 11 són només del 20%. Molts autobusos veiem que canvien el rètol del frontal, posen TMB i es retiren a les cotxeres enmig de la sorpresa de la majoria d'usuaris que desconeixien l'aturada.
3: Claro que afecta porque uno va para su trabajo y, o su casa y no hay transporte.
4: No sabia res, si hi ha menys autobusos m'afectarà, però llavors potser haig d'agafar un taxi.
2: Amb només un autobús de cada 5 en algunes línies, els temps d'espera s'incrementen. És la segona aturada dels conductors, que reclamen millores al conveni, sobretot la reducció de jornada laboral a 35 hores. L'anterior aturada va tenir un seguiment del 65% dels conductors. Ara, la pròxima franja d'aturada serà de 7 a 9 del vespre.
0: Gràcies, Joan. Bon dia.
2: Bon dia.
0: I com us dèiem, resignació dels usuaris habituals del servei de Rodalies. L'endemà d'una jornada caòtica, aquest matí els trens circulen, però els passatgers lamenten que per un motiu o per un altre sempre es mouen amb la incertesa de si arribaran o no a l'hora prevista. Anem a l'estació de Sants, allà hi tenim Jordi Canal. Bon dia, Jordi.
5: Bon dia. El matí ha estat tranquil amb retards fins que hi ha hagut ara fa poc una incidència. Durant uns minuts hi ha hagut la circulació interrompuda entre les estacions de la Sagrera i de Barcelona i Sants i també entre l'estació de Sants i l'estació de França a causa d'un problema a la infraestructura. Això ha afectat el servei d'almenys les línies R1, R2 Sud, R4 i els regionals del Sud i de retruc possiblement d'altres. Ara ja tornen a passar trens, però evidentment amb els retards que ha generat aquesta situació en alguns casos són de mitja hora o tres quarts d'hora, i això és el que ens deien els usuaris.
6: 20 minuts ja hem de fer, no sé, molt trist tot, la veritat. S'haurien de fer mirar.
7: Sempre problemes i meva explicació. I ja veig que hauré d'esperar aquí bastant perquè ja veig amores aquí a Barcelona Sants també.
5: Com dèiem, això en un matí que fins ara havia estat de força normalitat, de servei habitual, tot i que sí que hi ha encara algunes incidències arrossegades als efectes dels temporals. L'R11 continua inoperativa, també el tram entre Granollers i Sant Celoni de l'R2 Nord. Com a novetat, ha reobert a Barcelona l'estació de Fabra i Puig, on va caure un fals sostre fa uns dies. I des d'ahir a la vespre tornen a circular els trens de l'R4 cap a Terrassa i Manresa.
0: Gràcies, Jordi. Bon dia.
5: Bon dia.
0: Avui entra en vigor el decret aprovat pel govern espanyol que conté la suspensió de desnonaments de persones vulnerables sense alternativa habitacional. Arriba precisament l'endemà que s'aconseguissin aturar dos desnonaments a Catalunya i de la mort de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada del seu pis de Madrid i convertida en icona de la lluita pel dret a l'habitatge. La Mari Carmen estava ingressada a l'hospital des que la van fer fora i no ha pogut fer realitat l'acord amb el fons immobiliari per poder tornar a viure sense pagar un lloguer massa elevat pels seus ingressos. Va ser des de l'Hospital Gregorio Marañón que feia arribar aquest missatge.
8: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya.
0: La mort ha generat una pluja de reaccions a les xarxes, entre les quals la de les autoritats i líders polítics. En plena precampanya per a les eleccions del novembre, des de Pedro Sánchez fins a Vox, han lamentat aquest trist final. La mort de Mari Carmen Abascal, de fet, ha marcat també l'anunci de l'11 de novembre com a data de la vaga general convocada per Comissions Obreres, la UGT i el Sindicat de Llogateres, entre d'altres. La portaveu del Sindicat de Llogateres, Carme Arcarazo, ha assegurat que la tiraran endavant també en record seu.
9: Hem d'aconseguir que aquesta vaga sigui un èxit, perquè sabem que la història avança gràcies a les vagues generals. I aquesta vaga la guanyarem, i la guanyarem per humanitat.
0: La vaga s'ha convocat per reclamar l'accés a l'habitatge, salaris dignes i contra l'alça dels preus. Camil Ros, secretari general de la UGT de Catalunya.
10: I, evidentment, a partir doncs, dels fets ocorreguts i de l'esclat de mobilització que va sortir arrel de la Mari Carmen, ha estat un element determinant.
0: La portaveu de Comissions Obreres, Belén López Sánchez, feia aquest vaticini.
11: I estem segures que aquesta vaga serà un èxit, perquè la classe treballadora no podem més.
0: La vaga serà dos dies abans que comenci la campanya electoral per a les eleccions del dia 29. Aquesta serà la primera vaga general que els grans sindicats estatals convoquen des de l'any 2012.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Última fuetada de la pitjor sèrie històrica de pluges torrencials que es tanca amb 3 persones mortes i 2 de desaparegudes. Protecció Civil manté l'alerta groga per xàfecs que poden ser intensos i s'hi afegeix la presència del vent. Els veïns de Xerta, al Baix Ebre, critiquen la gestió de l'alerta de l'últim temporal perquè el missatge va arribar quan el poble ja estava inundat. El 85% del nucli urbà està afectat per l'aiguat de dimarts. Tarragona, Ricard Buigas.
13: L'alcalde Roger Vinyó va criticar la gestió de l'alerta en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
14: Ens va arribar l'est alert quan l'aigua ja la teníem pràcticament a la font de la plaça, no? La capacitat de reacció va ser poca. Sí que és veritat que teníem un avís i es van fer els comunicats pertinents d'una alerta roja, no?, per fortes tempestes, però en cap moment ens pensàvem que podria arribar a passar això.
13: També hi ha indignació entre els veïns perquè la força de l'aigua va arrossegar molts arbres cremats per l'incendi de Paüls de l'any passat que no s'havien retirat.
0: Els veïns de 3 blocs de pisos molt degradats des de fa anys del barri de la Creueta, als afores de Girona, denuncien pressions d'un fons voltor que ha comprat els edificis i els vol fer fora per reformar-los i fer-ne negoci. Des del Sindicat de l'Habitatge Socialista asseguren que la majoria d'afectats són famílies amb contractes vigents des de fa molts anys. Ens ho explica des de Girona la Laia Claret.
15: Hi ha 4 blocs d'habitatges, un està tancat i tapiat, i ja hi fan obres, però als altres 3 hi ha 22 habitatges amb famílies que hi viuen. La portaveu del sindicat, Fàtima Atar, ha explicat que el nou propietari està buscant inversors pel projecte, dient que hi ha un acord amb els veïns per marxar, i això és mentida, i afegeix que, per sorpresa, els veïns han rebut 2 notificacions de burofax perquè marxin. Explica que la majoria tenen contracte de lloguer de fa anys.
16: Hi ha contractes diferents, perquè van arribar, doncs cada família va arribar quan va arribar, i en alguns casos podem inclús portar-los a judici a defensar que són indefinits. Hi ha molts contractes i cada contracte té una data diferent.
15: Sergi Font és el tinent d'alcaldia Girona.
17: El que sí que tenim clar és que els veïns que tenen contractes de lloguer en vigor, que lògicament és responsabilitat de la nova propietat i d'aquesta nova empresa de poder garantir l'habitatge a totes aquestes persones. I, lògicament, això no passa fer-los fora d'aquest espai.
15: Són habitatges situats a la sortida est de la ciutat en direcció al poble de Quart.
18: Arriba la temporada de BCN Clàssics.
19: 15 concerts al Palau de la Música i a l'Auditori amb grans noms com Gustavo Dudamel amb la Filarmònica de Nova York, Hans of Imuta amb la Filarmònica de Múnich,
18: Klaus Makela amb el Royal Concertgebouw
19: i l'Staatskapelle Dresden amb Daniele Gatti.
18: Abonaments i entrades a bcnclassics.cat.
0: 5 minuts i seran 3 quarts de 10. A França, on avui s'espera una nova jornada de mobilitzacions, el govern admet que encara hi ha 224 escoles totalment tancades, si bé asseguren que el 94% dels centres ja estan oberts aquest matí arreu del país. L'executiu ha fet gestos conciliadors en les últimes hores davant la persistència de les protestes, però el primer ministre, Sébastien Lecornu, ha declinat acceptar el gruix de demandes dels estudiants. París, Isabel Galí.
20: Estudiants i professors es tornen a manifestar avui a París. Esperaven alguna resposta concreta del primer ministre, però Sébastien Lecornu ha dit que les plantejarà a finals de mes a l'Assemblea Nacional i que el govern mai va donar l'ordre de confrontar els manifestants.
21: Les forces de l'ordre han d'actuar de manera proporcionada, encara que sigui en circumstàncies molt difícils, i vull reiterar-los el nostre suport. Però quan un jove resulta greument ferit, les investigacions han d'aclarir els fets amb total transparència, com passa amb qualsevol dany causat a les persones. Ahir ja ho vaig dir a l'Assemblea Nacional, el respecte a l'estat de dret és obligatori per a tothom.
22: S'impose a chacun.
0: Anem ara a Rússia perquè aquest país nega que hi hagi cap risc epidemiològic després de la mort d'una investigadora que estudiava la pesta. Tot i això, l'Organització Mundial de la Salut demana més informació al Kremlin. Moscou, Cristina Solies.
15: L'Agència Russa de Salut Pública insisteix que la situació és tranquil·la i que cap contacte de la víctima no ha donat positiu. Ara bé, l'OMS considera que aquesta informació és insuficient i fins i tot assegura que intenta verificar un possible segon cas de pesta. Un rumor que el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, ha desmentit rotundament.
23: L'Organització Mundial de la Salut ha estat informada degudament, d'acord amb la pràctica habitual. Gran part del que estan publicant els mitjans sobre aquesta situació és informació falsa.
15: El Kremlin continua sense aclarir la causa de la mort de la treballadora, és a dir, què li va provocar aquesta malaltia pulmonar fulminant.
0: I a tot això, el president dels Estats Units, Donald Trump, s'ha mostrat confiat que l'incident no es deu a cap arma bacteriològica.
24: No creiem que ho sigui. Aviat ho sabrem, però no ho creiem. Si els escoltes diuen que està tot sota control, però ja sabem que això ja s'ha dit sobre altres coses, així que esperem que estigui controlat. És una situació molt complicada i complexa, i diuen que està molt controlada. Esperem que no ho sigui.
12: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El Parc Nacional d'Aigüestortes concentra la major quantitat i qualitat de boscos madurs de Catalunya i també d'Espanya, coneguda fins ara. Així ho conclou un estudi que ha analitzat 20 dels boscos del parc i que destaca sobretot la presència d'arbres molt vells i de grans dimensions i una gran quantitat de fusta morta. Parc Nacional d'Aigüestortes, Pau Rovira.
25: L'estudi també constata que els boscos han evolucionat favorablement en les darreres 3 dècades, amb més maduresa, més fusta morta i més carboni emmagatzemat. De fet, en algunes zones aquest carboni s'ha duplicat. Els investigadors del CREAF, com en Jordi Baireda, remarquen que els boscos madurs són especialment valuosos, perquè creen molts hàbitats per a espècies, com el gall fer, i també els fa més resistents davant sequeres i incendis.
26: Que hi ha una gran diversitat estructural i també una gran diversitat d'espècies arbòries. Però tot això fa que hi hagi una moltíssima biodiversitat, una biodiversitat, a més, que és pròpia i quasi exclusiva d'aquests boscos madurs.
25: L'estudi també proposa actuacions per accelerar l'envelliment d'alguns boscos, tal com explica la investigadora Xenia Jaume Joan.
27: Doncs, per exemple, potenciar fusta morta grossa, tant en peu com a terra. També es poden arribar a potenciar arbres molt grossos o alliberar alguns peus al voltant per fer que aquests arbres creixin més. També obertures de clarianes que puguin potenciar la presència, sortida o fructificació de sotabosc, que això és molt important doncs, per molta fauna que habita aquests boscos.
25: Algunes d'aquestes actuacions ja s'han provat en una parcel·la de la zona perifèrica del parc i, de moment, estan funcionant.
0: Anem a l'altre extrem del país, a Deltebre, al Baix Ebre, perquè allà hi ha l'únic obrador cosmètic públic de tot el país. Fa pocs mesos que funciona i la seva existència era una reivindicació del sector dels artesans perquè no tenien un espai on els petits productors poguessin desenvolupar la seva feina. Deltebre, Jordi Barranca.
28: Qui lidera la iniciativa és ACATE, l'Associació de Cosmètica Artesana d'aquí de les Terres de l'Ebre. L'entitat s'encarrega de tota la burocràcia que han de seguir els petits productors per mirar de portar els seus productes al mercat. El projecte, a més, treballa també en productes d'allò més propers. Mari Andragó és la presidenta de l'entitat.
29: D'este seu d'arròs extra oli. I un molí d'aquí de les Terres de l'Ebre ha aconseguit treure este oli
1: D'aquí se fan els cosmètics, són part dels ingredients preciosos que posem als cosmètics. Som terra de cítrics. Pues totes aquestes pells de taronja, o estes, jo com aquestes taronges pelen terra, dic, mare, això és pedra. Pues d'aquestes pells de taronja es treu l'oli essencial de taronja, que ara actualment l'has de comprar a la Xina. Se pot treure esta de les costes, de les ostres, de les muscleres.
28: L'espai disposa de tot l'equipament necessari, des de fogons per escalfar els productes fins a un espai per emmagatzemar totes les mostres. De moment, 19 petites marques s'hi han interessat. Un exemple és el de la Mariela Andrade, Danis Natural Cosmetics.
2: Podemos democratizar lo que es la cosmética natural. Generalmente pues hacemos en casa y sabemos que funciona, que tienen propiedades increíbles para la piel, para el cabello, pues siempre había este límite de poder hacerlo legalmente.
28: En un futur l'objectiu és que serveixi també d'espai formatiu presencial. De moment fan cursos online. L'Obrador està situat a l'espai La Rosera, el coworking públic impulsat per l'Ajuntament de Deltebre.
0: Amb aquesta informació hem arribat a 3:15. Obrim l'àrea de servei i ho fem amb la situació viària i dels transports públics. Clàudia Serra, bon dia.
3: A aquesta hora, diversos punts encara amb força densitat en sentit Barcelona, a la 2 de Pallejà a Sant Boi de Llobregat i a la B23 del Papiol a Sant Feliu de Llobregat i Esplugues, d'entrada cap a la Diagonal. Es manté la congestió d'entrada a la C58, la C33 i la B20 cap al Nus de la Trinitat, a la C16 cap a les Rondes i a les Rondes, tant la de Dalt com la Litoral. Fora de l'àrea més propera a Barcelona, dos trams amb lentitud a la P7, a la Roca del Vallès per un accident i a Santa Perpètua per un vehicle avariat que talla un carril, totes dues incidències en sentit sud. Pel que fa al transport públic, avui Rodalies que comença a recuperar la normalitat, tot i que amb retards. Recordem que a la R11 els trajectes entre Portbou i Barcelona es fan encara amb autobús. Mateixa situació a la R2 Nord, en el tram nord des de Granollers Centre. I el tram de Barcelona, les línies T1 i T4, recordem que funcionen amb les freqüències de pas alterades.
12: El temps.
0: Amb Jofre Genuer.
4: Aquesta matinada les temperatures han baixat clarament, amb una excepció, la zona de les Terres de l'Ebre, amb la presència del mestral una mica rescalfat, encara hi ha hagut alguna xifra que no ha baixat dels 20. A Tortosa, per exemple, un vent de mestral que ha d'anar a més i esperem que fins i tot amb alguns cops de vent que arribin a situar-se a prop, almenys de manera puntual, als 100 km per hora. Hi ha alguns avisos d'aquests cops de vent tant al sud del país com també cap a l'Empordà, a zones típicament ventades. Entre el vent de nord, descens de les temperatures, de moment al llarg del dia avui més acusat al nord del país, al Pirineu, amb alguns plogims al vessant nord i, de fet, amb possibilitat a la zona de l'Alt Pirineu, passant nord de l'Alt Pirineu, d'alguna feble nevada que al llarg de la tarda pot situar-se a prop dels 1.800 metres. A la resta del territori, pendents una mica d'aquesta entrada de vent que està generant una línia de ruixats avançant per les comarques de Girona i que al llarg del dia pot acabar situant-se finalment al vespre al voltant de la costa central, l'extrem sud de la costa central. Per tant, amb aquest moviment, és en tots aquests indrets on esperem que pugui haver algun nuvolàs amb alguns ruixats. De fet, poden sorgir ja al llarg d'aquest matí també a prop de la zona de la costa central. Són molt inconexos i dispersos, però localment poden tenir certa intensitat i, per tant, hi ha avisos en aquest sentit. És el darrer dia de ruixats, a partir del temps s'estabilitza i tindrem doncs uns 3 o 4 dies de tranquil·litat i amb temperatures, sobretot de matinada, de plena tardor, força fresques.
12: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: L'administració Trump anuncia que gegants de la intel·ligència artificial com OpenAI o Anthropic comprometran més de 1.000 milions de dòlars en el programa del govern Missió Gènesis, destinat a accelerar la investigació de la tecnologia. Amb la intervenció del sector privat, la Casa Blanca privatitza de facto la investigació de la IA mentre implementa fortes retallades al finançament públic per a la recerca i el desenvolupament científics. Donald Trump té previst participar avui en una cimera per parlar-ne destinada a empoderar els científics i posicionar els Estats Units com a líders en els avenços impulsats per la intel·ligència artificial. S'espera que el president ho aprofiti per lliurar la Medalla Nacional de la Ciència a Elon Musk i altres executius destacats del sector tecnològic. També anunciarà un centre de computació de més de 14 institucions en 10 estats del sud-est del país i una inversió de més de 1.000 milions de dòlars suplementaris a l'estat de Geòrgia per a l'accés informàtic d'estudiants i professors.
5: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Obrim la pàgina cultural. Avui a la una del migdia s'anunciarà el guanyador del Premi Nobel de Literatura d'aquest any. Les travesses prèvies inclouen noms de candidats habituals per rebre el guardó, com l'escriptora xinesa Kan Xue, el japonès Haruki Murakami o la mexicana Cristina Rivera de Garza. A les llistes de les cases d'apostes també hi ha noms com l'escriptor Enrique Vilamates, l'assagista canadenca Anne Carson o l'indi Amitav Ghosh. L'any passat, l'Acadèmia Sueca va premiar l'escriptor hongarès Laszlo Krasznahorkai. I Peter Jackson, Kevin Bacon, Danny DeVito i Alejandro Amenábar seran alguns dels convidats estrella de la 59a edició del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges, que comença avui. El certamen engega aquest matí amb les primeres projeccions, però el film inaugural serà aquesta nit, Found Alive, de Carlota Pareda. Ens ho explica Marc Garriga. I've come into
6: possession of a map. Si la pluja, els transports i les carreteres ho permeten, Peter Jackson, el director de la trilogia del Senyor dels Anells, celebrarà a Sitges les noves versions remasteritzades en 4K del seu King Kong i d'un dels seus primers llargmetratges, Brain Dead, Tu madre se ha comido mi perro, i rebrà un dels grans premis honorífics d'aquesta edició. Els altres seran per a Danny DeVito i Kevin Bacon. Els dos actors nord-americans presentaran les seves noves pel·lícules, Drac i Family Movie, en què han treballat en família. El director artístic del festival, Àngel Sala, comparteix en declaracions a 3Cat Info que és una de les edicions més potents dels últims anys.
7: Sí, sí, sí, sense dubte. Jo crec que és de les més importants i ha sigut una sèrie de coincidències, també de treball fet des de fa temps, que ha fructificat en aquesta edició.
6: Altres presències destacades de l'edició d'aquest any són les de Nicholas Winding Refn, que presentarà juntament amb el compositor Pino Donaggio la pel·lícula Su propio infierno, els intèrprets Amy Irving i Michael Ironside, que recordaran els clàssics Carrie i Scanners, i Alejandro Amenábar, que celebrarà el 30è aniversari de Tesis amb la projecció d'una nova còpia restaurada al costat d'Eduardo Noriega i Fele Martínez. També hi assistiran Robert Eggers, que presentarà un avançament de la seva nova adaptació sobre l'home llop, Bàrbara Rey, que rebrà el Premi Nosferatu, i Casey Affleck amb la pel·lícula Company. A més, per quart cop en tota la història, la pel·lícula inaugural serà un títol dirigit per una dona i per primer cop una dona espanyola. Serà Found Alive, de Carlota Pereda, la directora que va triomfar amb Cerdita. A tot això, la secció oficial acollirà 5 coproduccions catalanes, Diendo Vit, Les Hijas, Onze, Upiro i Titanic Ocean. Pel que fa a les dificultats de mobilitat, des del festival, Àngel Sala admet que poden fer-hi poca cosa.
7: Bueno, nosaltres en això no tenim molta mà. Intentarem, pues, ajudar i donar idees i treballar conjuntament amb les administracions perquè això funcioni més. Però, bueno, portem mesos i mesos i mesos amb aquest problema. Informació, col·laboració, bueno, sí, podem, pues, gent que arribi tard a una sessió, pues, deixar-la passar, no?
6: El festival abaixarà la persiana diumenge 18 d'octubre.
0: Un dels grans noms del jazz català, Andrea Motis, obre aquest vespre a l'Auditori de Lleida la 5a edició del Raimat Arts Festival, un certamen que fusiona música, creació artística i gastronomia de proximitat amb un doble objectiu, posar de relleu la riquesa de les terres de Ponent i alhora ser motor de noves oportunitats. Lleida, Estela Busoms.
8: El festival va néixer fa 5 anys amb l'epicentre als cellers modernistes de Raimat i s'estén per diferents punts del poble, nascut a principis del segle XX com a colònia vitivinícola dissenyada per Joan Rubió i Bellvé, deixeble de Gaudí, a qui es recordarà en una taula dedicada a l'arquitectura. Aquesta vegada, per primer cop, el festival arrenca a la ciutat de Lleida amb Andrea Motis i el programa inclou el contratenor Xavier Sabata i músics internacionals com el pianista i compositor escocès Yuan Fan Yang o la formació de corda amb seu a Nova York, Kramer Quartet. Elena de Carandini és presidenta de Raimat Arts Festival.
9: I jo crec que serà una trobada meravellosa per gaudir del territori, per rebre la gent que ve de fora, que mai ha estat, o que ve poc per aquí, i és la nostra excusa, la nostra eina d'impacte al territori.
8: Un festival que també uneix gastronomia i filantropia. Un xef de Lleida amb dues estrelles Michelin, Joel Castanyer, farà el menú del Gran Sopar Solidari, que demà reunirà uns 200 convidats per recollir fons per a la Fundació Comunitària Raimat, que ofereix, entre d'altres, formació com a tractoristes a joves en situació vulnerable. Prèviament, el pianista i musicòleg italià Luca Chiantore oferirà una conferència-concert al voltant de l'obra del compositor lleidatà Enric Granados.
0: L'escriptor i periodista Martí Gironell torna a la novel·la històrica amb la publicació de Malaveïna, una novel·la ambientada a l'Empordà del segle XIX que ressegueix el poder senador de les dones remeieres. Avui ja és a les llibreries. Girona, Pau Bertolí.
10: Martí Gironell recupera el seu gènere predilecte, la novel·la històrica, i s'endinsa en la llegenda de la mala veïna, una curandera de la Garriguella, temuda pel seu caràcter, però a la vegada demandada per la seva habilitat per curar, gràcies al seu coneixement de la natura. Gironell pretén homenatjar aquesta saviesa femenina.
11: És un homenatge al llegat d'aquestes dones, no?, que van ser mal vistes, que van ser maltractades, que moltes d'elles van ser perseguides i tractades de bruixes, quan l'única cosa que feien era ser dipositàries d'un coneixement, posar-se al servei de la societat, curar, no?
10: La història està ambientada en l'entorn del castell de Peralada, de finals del segle XIX, on realitat i llegenda es donen de la mà.
11: Malaveïna, vull creure que és una dona que va existir, i que si no va existir, com a mínim, és barreja de moltes que en aquella època, aquí a l'Empordà i altres indrets de Catalunya, existien.
10: Al voltant seu s'han com la traïció vitivinícola, els secrets familiars i un amor impossible. La novel·la reivindica el paper de les dones que van viure als marges de la societat i que van ser perseguides per la seva saviesa.
0: Esports. Montse Raya, bon dia.
13: Hola, bon dia. Torna a la Lliga a la primera divisió de futbol masculina amb un Barça que recupera el porter Joan Garcia, que està pendent de Rafinha. Garcia ja està recuperat de la lesió al genoll i Rafinha també podria estar a punt per al partit davant el Getafe aquest dissabte a l'Spotify Camp Nou. Un Getafe que no ha acabat lligant al fitxatge de l'exmadridista Carvajal. Avui s'espera que reincorporin tots els internacionals als diferents equips de la Lliga. A l'Espanyol, el capità Javi Puado podria viatjar amb l'equip avui cap a Màlaga, on jugaran demà. Puado podria reaparèixer demà mateix. Un espanyol que fa universal, Dani Jarque, amb la presentació de la seva escultura al Museu de Cera de Barcelona. L'espanyol és Antoni Fernández Teixidó.
14: En Jarque és la síntesi dels valors de l'espanyol. No només és un gran jugador de futbol, no només va ser un dels nostres, no només és un etern com a capità, és que és la síntesi de tots aquells valors que volem inculcar als nanos petits des de que apareixen per l'Espanyol.
13: Per cert, ja podeu escoltar un nou capítol del podcast Espanyol Reservat. El web i l'app de Catalunya Ràdio està dedicat als 25 anys de la ciutat esportiva de Sant Adrià i al futbol base blanc i blau. Tornant a la Lliga, el Madrid recupera Kylian Mbappé per jugar dissabte contra el Villarreal. Un exmadridista, Cristiano Ronaldo, elogia Leo Messi en el seu comiat a través de les xarxes socials. Cristiano ha dit que la història de Messi amb la selecció argentina queda per sempre i que té molt respecte pel que ha aconseguit amb el seu país. Poques hores després del comiat a Messi, un altre exblaugrana, Pedro Rodríguez, ha anunciat la seva retirada, en aquest cas del futbol professional. Als 39 anys, l'extrem canari plega i farà un acte demà al Camp Nou.
16: Hoy vuelvo donde empezó todo, para cerrar una etapa maravillosa. Siento que es el momento. Gracias a mis compañeros. Lo mejor no han sido los títulos, habéis sido vosotros. Gracias a los clubes que me abrieron sus puertas. Gracias a los entrenadores que confiaron en mí. Gràcies a les aficiones por tanto cariño.
13: Pedro ha guanyat 3 Champions i 5 Lligues amb el Barça, una Premier League amb el Chelsea i un Mundial amb la selecció espanyola, entre altres. En bàsquet, victòria del Manresa a l'Eurocup, la segona competició europea, per 101-89 davant l'Ulm alemany. El tècnic de l'equip del Bages és Diego Campo.
17: Sí, però la victòria és la conseqüència de jugar millor. No tot és guanyar o perdre. No defensem com necessitem, i això és el que m'emprenya, però no m'emprenyo amb els jugadors, m'emprenyo amb mi, perquè jo sóc el responsable de que defensen bé des del primer dia de la Lliga. Per mi és més important seguir millorant l'execució de totes les situacions en equip durant molts minuts. És el que hem d'entendre, hem de fer.
13: A la Lliga Femenina de Bàsquet, el Cadí rep aquest vespre a les 9 al Leganés a la segona jornada, primer partit a Palau d'Esports. Pepe Vázquez, tècnic de les Urgellenques.
18: Estic content amb la setmana de treball de l'equip després del partit contra Avenida. Bueno, la veritat és que les noies fan una molt bona feina en el dia a dia.
13: L'Uni Girona rebrà a les 8 al Palma. Roberto Íñiguez, entrenador de les gironines.
19: Si tiene una de las mejores plantillas de la temporada y tiene un roster que todos decís increíble, ¿por qué le llamáis revelación? Es decir, revelación puede ser que un equipo que nadie se espera esté arriba, haciendo un trabajo increíble.
13: Avui a 9:15, Barça, Dinamo de Bucarest, a la Champions d'handbol. Els blaugranes volen girar full de la derrota a la final del Mundial de Clubs, que va posar fi a una ratxa de 65 victòries consecutives. Luis Frade, jugador blaugrana.
15: Eso es lo que nos estamos enfocando ahora mismo. Creo que tenemos que volver a esas buenas prácticas defensivas que siempre tuvimos y que ahora quizás estamos un punto abajo. Obviamente es una temporada muy larga y...
12: Trescat Info.

0: En punt les 10 del matí. Avui el servei de Rodalies va recuperant a poc l'operativa habitual, no exempta d'alguns retards i incidències puntuals, però això sí, circulen a més regularitat. Tot plegat l'endemà que la plantada de maquinistes de primera hora comportés una jornada caòtica amb problemes que els viatgers van viure durant tota la jornada. Els treballadors d'autobusos de Barcelona han començat a les 9, la segona jornada de vaga parcial. La primera franja acabarà a les 11 i continuarà de 7 a 9 del vespre i des de les 11 de la nit fins que acabi el servei. Reclamen millores a la negociació del conveni. Última fuetada de la pitjor sèrie històrica de pluges torrencials que es tanca amb 3 persones mortes i 2 de desaparegudes. Protecció Civil manté l'alerta groga per xàfecs que poden ser intensos i s'hi afegeix avui la presència del vent. Avui entra en vigor el decret que inclou la suspensió de desnonaments de persones vulnerables sense alternativa habitacional. Ho fa poques hores després de la mort a l'Hospital de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada del seu pis de Madrid i convertida en icona de la lluita pel dret a l'habitatge. L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, disposada a liderar el Front Ampli de l'Esquerra de cara a les eleccions del 29 de novembre. Colau proposa com a condició aglutinant una única papereta tots els partits a l'esquerra del PSOE, inclòs Podem. Nova jornada de mobilitzacions d'estudiants i professors avui a França després que ahir el primer ministre comparegués sense acceptar cap de les seves demandes. Tot i això, Sebastián Licorni va adoptar un to més conciliador a l'hora de valorar l'actuació policial. Els serveis d'urgències van atendre unes 400 persones amb afectacions oculars provocades per contemplar l'eclipsi solar del 12 d'agost sense la protecció adequada. Segons ha sabut 3CAT Info, la majoria van ser lesions lleus i només en 2 casos els afectats van tardar uns dies a recuperar del tot la visió. Oques Grasses emociona l'Estadi Olímpic de Barcelona en el primer dels 4 concerts que farà la banda d'Osona per posar punt final a 14 anys de carrera. Fins dissabte passaran per Lluís Companys 225.000 persones, una fita inèdita per a un grup català que fins ara només havia aconseguit Coldplay.
1: Esports.
0: Montse Reia, bon dia.
2: Hola, bon dia. El Barça recupera Joan García, està pendent de Rafinha per a partir de dissabte contra Getafe en la represa de la primera divisió de futbol. L'espanyol Javi Puado podria viatjar avui amb l'equip cap a Màlaga on juguen demà. En bàsquet, victòria del Manresa a l'Eurocup davant l'Ulm alemany, 189. La Champions d'handbol avui, Barça, Dinamo de Bucarest a 8:45, a la Champions de waterpolo, victòria de l'Atlètic Barceloneta contra el Novi Serbi per 15-12. I la selecció espanyola femenina d'hoquei patins ha guanyat aquesta matinada l'últim partit de la fase de grups contra Suïssa 6-0. Demà jugaran en semifinals previsiblement contra Portugal.
0: Domini dels núvols a les comarques de Barcelona i Girona i al vessant nord dels Pirineus. S'esperen ruixats dispersos que amb el pas de les hores quedaran ubicats al voltant de la costa central des del Maresme fins al Baix Llobregat. Localment poden ser intensos i hi pot haver tempestes. Descens de la temperatura.
3: Trescat Info. Viu la ràdio.
4: Ràdio Argentona, sempre bategant per tu.
5: Bon dia, Argentona. Són

Avui, 8 d'octubre, se celebra el Dia Internacional de la Dislèxia, una jornada que vol donar visibilitat a una dificultat específica de l'aprenentatge que afecta aproximadament un 10% de la població. I diem dificultat perquè la dislèxia pot complicar molt les coses tan quotidianes com llegir, escriure, identificar paraules o processar determinada informació, però no té res a veure amb la intel·ligència ni amb les ganes d'aprendre. De fet, hi ha una dada que pot sorprendre. Algunes persones molt conegudes han explicat públicament que són dislèxiques. Per exemple, l'actor Tom Cruise ha parlat moltes vegades de les dificultats que va tenir a l'escola. També l'actriu Keira Knightley, que va ser diagnosticada de petita i que ha explicat que llegir guions sempre li ha requerit un esforç especial. I si parlem de cinema, n'hi ha un nom que costa d'oblidar, Steven Spielberg, el director de E.T., Jurassic Park o Tauró, no va saber que era dislèxic fins ben entrada a l'edat adulta. Durant la seva etapa escolar havia tingut moltes dificultats fins al punt de ser etiquetat com a mandrós i patir assetjament. Anys més tard, descobrir el diagnòstic li va permetre entendre moltes coses del seu passat. També hi ha artistes com Whoopi Goldberg, que va explicar que durant la infància alguns companys la consideraven tonta perquè tenia dificultats per llegir. I avui és una de les poques persones que han aconseguit un EGOT, Emmy, Grammy, Oscar i Tony. I en el món de l'empresa tenim a Richard Branson, el fundador del grup Virgin, que també ha parlat obertament de la seva dislèxia i de les seves dificultats que va tenir durant l'escola. Però hi ha una història que ens porta directament a la música. És la de Daniel Pauta, el cantant canadenc, que probablement recordareu per aquella cançó que es va convertir en un èxit mundial l'any 2006, Bad Day. Pauta és dislèxic i va explicar que tenia dificultats per llegir música escrita. De fet, durant una etapa havia de gravar la música per poder-la recordar i interpretar, perquè llegir-la li resultava molt complicat. I paradoxalment, aquella manera diferent d'aprendre i de relacionar-se amb la música va acabar formant part del seu camí com a músic. I potser aquesta és una de les idees més importants d'avui. La dislèxia no explica fins on pot arribar una persona. Explica simplement que potser necessita arribar-hi per un camí diferent. I ho fem avui escoltant a Bad Day de Daniel Pauta.

I ara repassem els continguts que tenim preparats per avui. Després dels serveis parlarem amb el grup de les Fonts d'Argentona per conèixer de primera mà quin és l'estat de les fonts després del temporal de pluja i aigua del cap de setmana. A les 11, com cada dijous, torna el safareig dels avis i àvies amb les seves històries, records i vivències. I tot seguit, un polsim de cuina. L'Esteve Pedra ens porta noves receptes per llepar-nos els dits i, qui sap, potser també alguna idea per posar en pràctica aquest cap de setmana. A 2:15 coneixerem més de prop el projecte Àgora, un grup obert de reflexió ciutadana que enceta la seva tercera temporada i que vol continuar generant espais de debat i participació. I abans d'arribar a la una, tancarem el nostre recorregut amb les efemèrides de tal dia com avui per recordar alguns fets, personatges i moments que han fet història un 8 d'octubre.

Coneguem ara la previsió meteorològica per a Argentona. Avui dijous, jornada marcada pels ruixats i les tempestes. Al matí el cel estarà força ennuvolat, amb plogims febles de bon començament, però ràpidament augmentarà la inestabilitat. Entre les 10 del matí i les 4 de la tarda s'esperen tempestes amb precipitacions que poden ser moderades i deixar acumulacions destacables. Les temperatures es mouran entre els 19 i els 22 graus, amb el màxim al voltant del migdia. A la tarda, les tempestes aniran perdent força i el cel quedarà ennuvolat amb una nova possibilitat de plogims al vespre. El vent serà en general fluix, tot i que durant les hores centrals podrà bufar amb una mica més d'intensitat. Al vespre i durant la nit continuarem amb el cel molt ennuvolat i alguns plogims, sobretot entre les 8 i les 9 del vespre. Les temperatures baixaran progressivament fins als 16 graus. En resum, avui caldrà tenir el paraigua a mà, especialment durant el matí i les primeres hores de la tarda, quan les tempestes seran les protagonistes. I després del temps passem a conèixer l'estat del trànsit.

Pel que fa a l'estat del trànsit, a hores d'ara hi ha diverses afectacions a les carreteres del Maresme, a la C-1415 entre Argentona i la Roca del Vallès. Hi ha circulació intensa a causa d'esllavissades amb pas alternatiu en alguns punts. La incidència es manté activa des d'ahir i pot provocar retencions. També hi ha diverses afectacions per obres i treballs de manteniment a la B-502 entre Cabrera de Mar i Argentona. La calçada està restringida en direcció nord. A la BP-5002, a Alella, hi ha diferents trams afectats per obres, manteniment i la construcció d'una rotonda amb restriccions en tots dos sentits de la marxa. A la C-60 Argentona també hi ha treballs de manteniment en un tram de 10 quilòmetres amb afectacions tant de dia com durant la nit. I a la C-32, entre Vilassar de Dalt i Cabrera de Mar, hi ha sondejos que comporten restriccions de calçada en tots dos sentits. Finalment, també hi ha diverses afectacions a la Nacional 2, especialment entre Montgat, el Masnou i Sant Pol de Mar, per diferents treballs d'obres i manteniment. Per tant, si avui heu de desplaçar-vos per les carreteres del Maresme, sobretot per les zones d'Argentona, Alella, Cabrera de Mar i la Nacional 2, caldrà circular amb precaució i preveure possibles retencions.

0: I després del trànsit passem a conèixer les principals notícies d'Argentona. Dimarts al migdia es va reobrir la carretera 1415 després dels aiguats dels últims dies. Tot i això, el polígon nord encara es troba en fase de recuperació i els treballadors encara estan traient aigua i fang de les diverses naus. Ahir també van rebre l'ajuda de bombers i ahir l'alcaldessa Montse Capdevila va visitar algunes de les empreses i va comprovar que en la majoria d'elles l'afectació només es troba en el moll de càrrega, però que a l'interior poden seguir treballant amb relativa normalitat. On encara queda molta feina per fer és en els boscos i camins. Encara hi ha alguns habitatges disseminats on no s'hi pot accedir directament. S'estan obrint camins i habilitant alguns dels nous, però en alguns casos és necessària la maquinària més pesada a causa del mal estat del terreny. El cap operatiu dels ADF Serra de Marina, Àlex Navarro, ha explicat que segueixen treballant i que les pluges continuades han empitjorat la situació. Demana evitar la mobilitat que no sigui estrictament necessària perquè dificulta les tasques dels professionals.
1: Un del problema afegit és que hi ha tanta aigua que la terra és fang i no es pot entrar en vehicle perquè quedem enganxats. Llavors hem d'esperar que s'assegui tot una miqueta per poder entrar allà també amb el vehicle lleuger o amb la maquinària pròpia, perquè ara mateix un tractor també quedaria enganxat allà, i poder arreglar aquells camins. Llavors, si ara comença a circular tothom per pistes i camins, motos, cotxes 4x4, està fent més malbé encara els camins del que ja ha fet malbé la pròpia pluja.
0: Navarro també demana prudència a aquelles persones que inevitablement han de transitar per vies o camins on hi poden haver arbres caiguts o pedres a la calçada.
1: Estem trobant molts arbres caiguts a peu de carretera i ara també els dies estan més curts, llavors les hores de nit són més llargues. Pel matí, de matinada i al vespre nit es fa fosc i això és perillós perquè estem caient molts arbres que poden barrar una carretera o tallar parcialment la carretera que quedi al voral allò, no?, amb un obstacle, siguin pedres, sigui l'arbre mateix, on s'ha d'anar amb molta, molta cura.
0: El cap operatiu dels ADF recomana que, en cas de trobar-nos amb alguna incidència, hem de trucar al telèfon d'emergències, al 112, i proporcionar la nostra posició. L'habitatge és una de les principals preocupacions del PSC d'Argentona. La regidora Mar Rodríguez defensa que el municipi necessita nous habitatges i reclama reprendre la tramitació del desenvolupament del Collell, que preveu més de 500 pisos, 300 dels quals de protecció oficial. Rodríguez considera que no es pot aturar aquest projecte mentre es debat amb els promotors els aspectes que generen discrepàncies.
2: Nosaltres tenim una emergència habitacional aquí a Argentona que no podem mirar cap a una altra banda. Tenim l'oportunitat de poder tirar endavant 500 habitatges, d'aquests 500, 300 són de protecció oficial i no podem aturar aquest projecte. El que nosaltres demanàvem és que avancéssim amb el projecte, amb la tramitació del pla parcial i, paral·lelament, s'estigués parlant amb els promotors del projecte per arribar a un consens en aquells punts en els que no estan gaire d'acord, arribar a un consens. Per tant, ens oposem totalment i frontalment a que s'hagi paralitzat la possibilitat de construir 506 habitatges i 300 de protecció oficial.
0: La regidora rebutja també que el projecte pugui afavorir l'especulació immobiliària. Recorda que el plantejament ja preveia anteriorment 400 habitatges i defensa que l'habitatge protegit té un règim específic per limitar-ne l'especulació. Rodríguez considera, a més, que Argentona ha de preparar els serveis municipals per assumir el creixement de població que comportaria el desenvolupament del Collell.
2: Argentona ha de créixer. Argentona, si no ve gent a viure aquí a Argentona, si la gent d'Argentona no es pot quedar a viure a Argentona i no pot venir gent a viure a Argentona, Argentona no creixerà. Argentona, quin futur tindrà? Argentona, per tenir futur, necessita habitatge.
0: D'altra banda, ahir va arrencar la 26a edició de la Tardor Literària organitzada pels Centres d'Estudis Argentonins Jaume Clavell. Aquesta iniciativa proposa 4 sessions durant 4 dimecres consecutius per acostar els lectors als autors i a les seves obres, totes elles en llengua catalana. El cicle es va iniciar ahir amb la novel·la negra Parra, de l'autor mataroní Joan Ametller. L'escriptor es va basar en un fet real succeït a Mataró per iniciar la novel·la.
3: Sense voler fer cap mena d'investigació, sinó partint d'un atracament amb una caixa de Mataró, la novel·la s'inicia amb una sèrie de personatges foscos un cardenal, un empresari, un general, un banquer, etcètera, que volen recaudar diners per crear un partit d'extrema dreta.
0: Les properes cites comptaran amb Montse Alberts el 14 d'octubre per presentar Només terra, només pluja, només fang, que va ser Premi Llibreter 2025. Jordi Nogués vindrà a Argentona el 21 d'octubre amb la ficció històrica Terres de Frontera i culminarà amb Montse Barderi i La memòria de l'aigua el 28 d'octubre, una obra que va rebre el Premi Prudenci Bertrana 2019. Una de les organitzadores, Emília Illamola, celebra haver pogut arribar a la 26a edició i rememora els seus inicis.
4: Així que es va crear el Centre d'Estudis Argentonins, en aquell moment el Llorenç Soldevila va veure molt clar que s'havia de fer aquesta tardor literària i ja va començar amb l'entitat. I ara, doncs, bueno, pues el Centre d'Estudis tenim l'honor de ser un de les entitats que té un club de lectura més antic.
0: La deixalleria municipal segueix fora de servei de manera temporal a causa de l'episodi de pluges intenses dels darrers dies. Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament demana a la ciutadania que no es desplaci a l'equipament fins a nou avís, ja que actualment no es poden garantir les condicions adequades per al seu funcionament. L'Ajuntament d'Argentona ha obert el termini de presentació de sol·licituds per a aquells artesans i creadors que vulguin participar en les Fires Mercat de l'any que ve. El consistori torna a organitzar dues cites el 2027. La primera serà durant la Festa Major d'hivern, el cap de setmana del 16 i 17 de gener, i la segona arribarà per la Diada de la Flor, els dies 5 i 6 de juny. Teniu de temps fins al divendres 6 de novembre per enviar tota la documentació. Trobareu les bases al web de l'Ajuntament. L'Ajuntament d'Argentona organitza el pròxim dimarts 13 d'octubre a les 8 del vespre al Saló de Pedra una sessió informativa sobre la possible creació d'una àrea de promoció econòmica urbana al municipi. L'objectiu de la jornada és explicar el funcionament d'aquest model de col·laboració público-privada i informar sobre les oportunitats que pot oferir per reforçar l'activitat econòmica, la competitivitat i l'atractiu comercial d'Argentona. La sessió està dirigida a les persones que tinguin establiments comercials al centre d'Argentona. Podeu consultar els carrers exactes al portal web de l'Ajuntament.

Tanit la podreu veure diumenge i dilluns a les 5 de la tarda. La projecció de dilluns, però, presentarà la pel·lícula l'actriu protagonista que viu a Argentona, Sara Espígol. L'acompanyaran el director i guionista Pep Garrido i el productor Xesc Cabot. Les entrades anticipades per a aquesta projecció de dilluns es podran comprar aquest divendres a 6:45 de la tarda a 9:45 del vespre al mateix centre parroquial. També us recordem que encara podeu veure l'exposició Transicions al Museu del Càntir.

Això és el tic-tac de Ràdio Argentona. Avui és dijous 8 d'octubre i després de la música entrevistarem el grup de fonts d'Argentona per conèixer l'estat de les fonts aquí a Argentona després dels aiguats i la tempesta d'aquest cap de setmana.

0: Les pluges torrencials del darrer cap de setmana han deixat moltes fonts d'aquí a Argentona malmeses. Per parlar-ne tenim avui als estudis de Ràdio Argentona a Pep Pedrós, membre del grup de les fonts d'Argentona. Hola, benvingut.
1: Hola, benvingut. Bon dia.
0: Gràcies, Pep, per venir aquí i explicar-nos per què això ens interessa. Com estan les fonts d'Argentona?
1: Bé, les fonts estan anegades, moltes plenes de sorra. Hi haurà molta, molta feina a netejar i a tornar-les una mica al seu estat natural.
0: Ho hem dit, són pluges torrencials, no? Que els torrents doncs baixen i forts. Ho hem també comprovat amb molts problemes als barris de Can Raimí, de les Ginesteres, on les rieres o els torrents doncs han malmès els carrers i tots els han aixecat.
1: Sí.
0: Hi ha molts problemes, les canyes, tot ha fet doncs que tot sigui més important. Per tant, les fonts es troben normalment en les vores dels torrents o en els camins, no?
1: Sí, sí. Sí, precisament fa 30 anys vam desviar a la font de l'Esquirol, que quan hi havia alguna torrentada quedava colgada. La vam desviar amb molt d'èxit, per això es va fer un pont de pedra, i ha aguantat 30 anys i no ha passat mai res. I això que hi ha hagut glòria, hi ha hagut tempestes fortes, però la d'aquest cap de setmana ha sigut terrible. I en molts aspectes, però també a nivell natural per les fonts, perquè llavors ha caigut un arbre en el canal aquest, on hi havia el torrent, i l'aigua ha desbordat i ha recuperat el curs natural, que això sí que tenen les aigües. I llavors, amb el mes, clar, tota la sorra que ha anat arrossegant ha colgat pràcticament l'espai de la font de l'Esquirol. Ha quedat uns 4 dits per no tapar el broc. I aquesta és potser una de les més afectades. Però també tenim la font d'en Míliu, que ha quedat totalment esbotzada, es veu les tripes, es veu les canonades del desaigua de l'aigua, i en el camí, precisament, aquesta potser és la més afectada, la font d'en Míliu, que s'ha fet un esvoranc d'un metre i mig de diàmetre per un metre de fondària. Està al peu del torrent, al costat d'un canyissar. Llavors, clar, aquí és molt difícil accedir-hi i netejar-ho. I per passar, per anar en aquesta font, per aquí baix és pràcticament impossible.
0: Justament, també ho comentàvem amb els ADFs de Serra de Marina, que els camins, els passos per els camins forestals estan malmesos amb forats, amb esllavissades, i que no es recomana doncs circular-hi en cotxe perquè empitjora la situació. Com hi accediu vosaltres? Clar, perquè algunes sí que a peu hi accedeixes,
1: sí,
0: però d'altres...
1: Sí, sí, és de difícil accés, perquè, clar, una cosa són les pistes forestals, que sí, que els ADFs i així una mica els neteixen, però el que són camins no hi ha ningú que el neteixi. I llavors ens trobem molts arbres caiguts al mig de camins i es fa molt complicat accedir-hi. Nosaltres tenim cedit els diumenges a la pick-up, un tot terreny de l'Ajuntament, que ens les deixa i ens podem apropar. Però, per exemple, a la Font de Ferro ens hi podem entrar, però a la Font de l'Esquirol i així hem d'anar pels corriols. Hem tingut sort tot aquest temps, que anàvem molt pendents nosaltres, una cosa que fem cada diumenge és el manteniment de fonts, però sobretot també netejar el que són els torrents i a conduir. Hem fet barratges perquè per anar a frenar la força de l'aigua, que aquesta vegada ens les ha destruït, els barratges, bueno, els tornarem a refer, però clar, vull dir, com a mínim hem aconseguit doncs, frenar una mica la intensitat de l'aigua. Vull dir que hi ha molts trams perquè anàvem fent desviaments de l'aigua, unes races perquè l'aigua anés passant i no s'ajuntés tota, i això ha funcionat molt bé. Però clar, ens trobem moltes fonts que estan molt, molt afectades.
0: Però els torrents estaven bruts?
1: En principi, aquests de les fonts no. Estan bruts, diguem-ne, el torrent mare, els torrents més avall, allà on te van a raure les aigües d'aquestes torrentades, però nosaltres estem intentant mantenir-ho net.
0: Gràcies a la vostra feina de cada diumenge,
1: sí.
0: Doncs, no ha estat tan dolent la conseqüència d'aquestes...
1: Clar, a nivell de fonts, no
0: traiem... Sí, estem parlant de les fonts.
1: Sí. I la sort és que no hi ha hagut danys humans, no? Que no hi ha hagut aquí a Argentona, com a mínim, s'ha malmès, hi ha molt de dany material. Ahir vaig estar per Clarà i vaig veure si tot això, Can Raimí, Can Ribosa, bueno, que ha fet molt de mal, eh?
0: Sí.
1: I segur, bueno, Campins, segur que molts espais. Nosaltres, clar, aquestes 20 fonts més o menys que tenim restaurades són les que hem anat resseguint i estem mirant a veure...
0: De les 20 fonts, quantes heu pogut comprovar que han estat malmès o tocades pel temporal?
1: Potser una quincena. Clar, ara em falta anar a Perpès, a veure les que tenim a Perpès, però sobre una quincena, clar, si no la font immediata, si l'entorn, el camí, per exemple, la Font de Ferro, el camí està molt aixargallat. No està tan aixargallat com va estar a efectes del Glòria, del temporal. Allà sí que hi va haver molt, molt de... Però ja dic, perquè hem anat conduint l'aigua, l'hem anat passant pel torrent, el que passa que els desaigües, les canonades, estan embossades de sorra. Clar, era curiós perquè... Clar, la gent es pensa que amb aquesta pluja ha revingut. No, pensem que gairebé un 75 o 80% d'aquesta aigua, tal com ha caigut, se n'ha anat.
0: Ah, perquè justament ara t'anava a preguntar, dic, què, recuperarem l'aigua, no les fonts, sinó l'aigua de les fonts?
1: No, alguna potser sí, però perquè ara moltes reixen, però, per exemple, ahir hi ha una que reixava abans d'ahir, ahir ja no reixava, perquè és l'efecte rebot. Immediatament, clar, s'omple, per exemple, també una font, la Font de l'Esquirol, hi ha un pericó que es veia que estava sadollat d'aigua, o sigui que l'aigua sobreixia. Però avui hi he anat, però clar, hi tenim com un metre de sorra que ha caigut i per això l'aigua, clar, l'aigua no ha anat a l'aqüífer, sinó que és l'aigua que corria pel torrent que ha omplert de sorra i ha quedat tota plena. S'haurà de buidar i mirar realment. Però tot el que és els aqüífers, clar, l'aigua ve de molt lluny, alguna cosa sí que haurà revingut, però no ens solucionarà res. Els pantans potser sí, al ser un vas obert, potser sí que l'aigua que cau als pantans sí que es beneficia, però malauradament els aqüífers, si la mateixa quantitat d'aigua hagués caigut al llarg de la setmana, hagués sigut molt diferent, perquè llavors prepara el terreny, el sadolla, i llavors va xuclant, va fent tota... Ara hi haurà molta feina de neteja, perquè si torna a fer una altra pluja, cada vegada anirà empitjorant.
0: Perquè els aqüífers, explica'ns en què consisteix un aqüífer. Cada font necessita un aqüífer perquè regi aigua.
1: Sí, exacte. Els aqüífers són, per entendre'ns, com un llac subterrani. Per exemple, la Riera d'Argentona, encara que la veiem seca, normalment a sota hi ha un aqüífer molt important, que clar, als anys 1800 es van fer unes obres perquè aquesta aigua, bueno, tots sabrem que anava a Barcelona, hi ha el famós aqüeducte, que portava aquesta aigua sobretot de les rieres de Dosrius i Canyamàs, ja no passava per Argentona. Antigament a Argentona els pagesos estaven obligats a posar palanques per creuar la riera. Vull dir que però estem parlant...
0: D'aigua n'hi havia.
1: D'aigua n'hi havia, i la conca aquesta és molt rica d'aigua. El que passa és que llavors s'han anat fent accions i llavors aquesta aigua anava a Barcelona per donar abast a una ciutat que creixia i no tenia prou recursos hídrics. Doncs bé, clar, pensem al llarg de tota la Riera d'Argentona, sembla que un estudi posa que hi havia com 1.500 pous, i d'aquests 1.500, la meitat són il·legals.
0: 1.500?
1: Sí, al llarg de la Riera d'Argentona.
0: Quina llargada té, quants quilòmetres té la Riera d'Argentona, perquè tampoc és tan llarga.
1: Pensem que estem parlant que fins a Canyamàs i així, perquè van entroncant, el que diem Riera d'Argentona no és només lo del terme d'Argentona, sinó que la riquesa, clar, aclarat, tot sí, conflueix
0: però
1: allà.
0: Però tot i així 1.500?
1: Doncs sí, sí, doncs hi ha molts pous, i bueno, d'aquests pous més de la meitat són il·legals. I, bueno, curiosament, a Mataró, per exemple, els pous que tenen, doncs, en fan servir pel consum un 20%, o sigui, 20% de l'aigua que consumeixen prové de la riera. Argentona em sembla que no, perquè em sembla que hi ha problemes tècnics i em sembla que no s'aprofita. Però, doncs, això, els aqüífers no deixen de ser unes bosses d'aigua...
0: Naturals.
1: El que passa que cada afectació, cada vegada que s'urbanitza un tros de muntanya, clar, fas que ni l'aportació de sorra ni l'aportació d'aigua va petar la riera. O sigui, els aqüífers són, diguem-ne, no visibles, eh? Que són
0: clar,
1: subterranis.
0: Sí.
1: Però llavors tota l'aigua aquesta que baixava, clar, molta aigua no arribava ni a la riera ni al mar, perquè hi ha molta cosa... Bueno, el mar sí, perquè els desaigües igualment funcionen, més o menys, però, clar, molta d'aquesta sorra doncs queda això, embossat a les canonades i així, perquè s'ha anat construint i no s'ha tingut en compte tot això, que a la llarga l'aigua sempre acaba agafant el seu curs natural.
0: Però els aqüífers no s'han vist tapats o saturats de sorra o d'acumulació de fang?
1: Sí, clar, hi ha uns llims, van fer fa anys unes prospeccions, ja no sé quants metres de fondària de la Riera d'Argentona, hi ha una zona argilosa, bueno, que és qüestió de la permeabilitat o no. Vull dir que hi ha un moment doncs, que si l'aquífer troba una cosa impermeable, ja sigui roca, llims, doncs no permet que es filtri més i llavors va diguem-ne, aflorant. Per això hi ha les fonts, hi ha els pous, que els pous no deixa de ser una font artificial que van a buscar l'aigua, i les mines també el mateix. Però clar, sí, en principi té la funció d'absorbir, de fer com d'esponja. Per això aquí a Argentona hi havia tantes fonts. Pensem que l'any 82, a l'estudi que vam fer, en vam comptabilitzar 210. Però, clar, avui dia d'aquestes moltes s'han perdut, i són irrecuperables. Però no eren unes grans quantitats, però els pagesos sí que tenien el seu punt d'aigua per ensulfatar, per beure, per refrescar les begudes. Vull dir que era important, doncs, tot no la gran cabal d'aigua que teníem, malgrat que hi havia hagut el balneari i la font de ferro, però pensem doncs, que Argentona era rica, però sobretot perquè tenia molta vinya, i la vinya feia com d'esponja. I ara els arbres absorbeixen molta d'aquesta aigua i fins que no arriben els aqüífers, per això diem que, clar, si hi ha els llevants, que és ideal per aquesta zona, quan anava plovent, que estava dies plovent, mica en mica l'aigua anava filtrant i arribava als aqüífers. Quan plou tan intensament...
0: Yeah.
1: Doncs no.
0: Va avall i no...
1: Sí, exacte.
0: Però em refereixo a les fonts, a aquestes 20 fonts que teniu una mica controlades, els aqüífers encara estan en condicions...
1: Bueno, clar, l'aqüífer és invisible.
0: És invisible.
1: Sí, nosaltres fem les mines, bueno, fem les estan fetes i les netegem. A les mines tenim dos problemes. Curiosament, té el nom del mateix animal, la guineu i la guilla. La guilla és el gas que es produeix quan no hi ha oxigen dintre les mines, vull dir que per entrar a netejar s'ha d'anar molt en compte.
0: Sí.
1: I la guineu són totes les arrels que els arbres van fent que arriben a taponar doncs, totes les canonades que van a... O sigui, sempre hi ha un pericó abans de la font per netejar, doncs tot aquest pericó, i a vegades hi han guineus que fan fins a 2 metres de llargada, perquè tu vas estirant fins que es trenquen, però són filets, són com pèls, perquè es van ficant a la canonada i arriben a obstruir tota l'aigua, perquè se l'emporten ells. Llavors són els dos enemics que tenim, les guineus i la guilla, el gas sobretot, que això, clar, sempre quan entrem a la mina entrem amb molta cura perquè
0: es complica. Sí, perquè els pous abans que es feia manualment es passaven accidents. La gent es posava dins dels pous i es moria pel gas que no ho sabien o no hi havien pensat que fos tan perillós, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Però parlem ara, centrem-nos amb les fonts malmeses. Necessiteu ajuda.
1: Sí, sí. Per això hem fet una crida per aquest diumenge, una mica, bueno, accelerats, perquè abans no sabem com anirà, però abans que ens plogui més seria important recuperar una mica el camí de l'aigua, que passi per allà on t'ha de passar i no sobreeixi, i a més, per exemple, treure la molta sorra que tenim acumulada en alguna font, sobretot la de l'Esquirol, que ja dic, està a 4 dits que quedi colgada la font.
0: I és una llàstima perquè hi heu dedicat molt de temps i esforç a mantenir els entorns d'aquestes fonts doncs adequat i que la gent hi pugui accedir, que en pugui gaudir, encara que no hi hagi aigua.
1: Sí.
0: Doncs a gaudir de l'espai, no?
1: Si
0: els oients ens escolten i volen participar en aquesta acció que feu, com ho han de fer per participar-hi?
1: Sí, aquest diumenge, dia 11, a 1:15 ens trobaríem a la Font de Ferro, nosaltres ja portaríem les eines, a un quart de nou, eh? No sé si...
0: Un quart de nou.
1: Sí, sí, no sé si ho deia bé. Sí. Un quart de nou a la Font de Ferro. Nosaltres portem les eines i els carretons i així per poder netejar, que estaria bé, clar, si en fóssim una bona colla, poder netejar tota la Font de l'Esquirol i a veure fins a, si podem arribar fins a la Font de Ferro, però sobretot netejar canonades i el torrent i treure la sorra.
0: És important fer-ho, com dius, de seguida, abans que torni a ploure, tot i que avui torna a anunciar pluja.
1: Sí.
0: Es veu que és un fenomen bastant excepcional. Que...
1: Sí, sí, però creiem que si podem netejar el curs del torrent serà molt important perquè l'aigua doncs faci el seu camí, eh? Vull dir que és compatible i ens agrada que plogui, però no de la manera doncs,
0: no
1: que ho ha fet.
0: No torrencial,
1: no?
0: Eh? Pluges Exacte. Torrencials, no? Si en cas d'això que deies tu, les pluges que venen del llevant, no? Que
1: sí.
0: Són més tranquil·les
1: Exacte.
0: I més duraderes.
1: Exacte.
0: Alguna cosa més, Pep Pedrós, des del grup de fons?
1: Sí, bueno, ja anunciar-vos que l'any que ve celebrem el cinquantenari del grup de fons. Vam néixer l'any 1977 i bueno, l'any que ve doncs, això s'escau els 50 anys. I bueno, hem previst, el que passa que tenim pocs mitjans, tant econòmics com materials, i mirarem què podem fer, però volem fer una mica d'exposició, un acte per la Festa Major d'hivern, a veure si disposem del local, a veure, bueno, tot està una mica embastat, però bé, el que és important, que fa 50 anys que a Argentona hi ha un grup que es dedica doncs, al nostre patrimoni, que són les fonts.
0: I va bé recordar-ho, va bé que ho celebrem, perquè realment feu una tasca que jo crec que és important, no? Perquè sempre parlem d'Argentona, el seu bé de les fonts, no? Però és clar, si ningú se n'ocupa de mantenir-les vives, actives o netes...
1: Sí, sí, doncs... és un problema i també ens preocupa molt que no hi tinguem relleu. Vull dir que la gent jove, clar, suposo que tenen les seves preocupacions i els seus maldecaps i no se n'adonen, no, de l'importància del patrimoni natural.
0: Quants membres sou a l'entitat?
1: Ara, en aquests moments, en som 11, entre companys i companyes. En som 11, que, clar, pensem que és un grup altruista, estem formats com a entitat sense afany de lucre, no rebem cap remuneració ni la volem, vull dir que només voldríem més suport per poder, bueno, poder, doncs, ara mateix que fem la crida, doncs ens agradaria poder proporcionar guants i mitjans, però no, per això demanem a la gent que portin l'esmorzar i els guants, per si, clar, si han de fer servir alguna eina, que no prenguin mal.
0: Tot i així, les eines per treballar, la pala i la pica, diguéssim,
1: sí,
0: ja la
1: sí, sí.
0: Teniu vosaltres.
1: Pales, magalles, clar, no sabem ben bé quan serem, però bueno, ens repartirem el que tinguem.
0: Per part de l'Ajuntament rebeu suport d'alguna manera?
1: Sí,
0: en principi diguem-ne... el cotxe ja el teniu.
1: Sí, sí. El que passa que és això, que clar, un cotxe d'aquestes condicions a l'Ajuntament és el que només hi ha aquest. Llavors, si hi ha alguna emergència, doncs clar, primer és l'emergència. Esperem, en principi no es preveu en pluges diumenge, esperem poder comptar amb el cotxe, perquè és que si no ho haurem d'anul·lar, tant si hi ha una pluja forta com si no tenim vehicle... Clar, les eines no podem anar com els 7 nanets amb les eines a l'esquena.
0: No, sobretot també si hi ha pluja,
1: clar.
0: Tenint en compte com
1: sí.
0: Són aquestes pluges,
1: no.
0: Millor.
1: No, som respectuosos. Si es fa la crida tant per la Covid com si es fa la crida doncs, d'alarma, clar, tots hem de ser atents, no?, a totes les necessitats, no complicar més la cosa.
0: La situació... Els oients que hi tinguin interès, vosaltres esteu actius a Instagram?
1: Sí, sí, sí. Tant a Instagram com a Facebook. Ah. Vull dir que llavors jo ara he posat el meu telèfon de contacte per si hi ha alguna cosa, si algú doncs, té alguna inquietud o així. En principi la jornada començarà a un quart de nou, ens pararem a esmorzar i a les 11 més o menys ja estarem. Vull dir que tampoc és allò tot el matí.
0: És que aneu d'hora, per això no hi ha jovent.
1: Sí,
0: al matí.
1: Però clar, és que no ens podíem trobar a les 12 per anar, perquè clar, llavors...
0: Ah, no? Feu una parada per dinar?
1: Sí, sí, sí, també. Home, sí, convé, però clar, que hi ha així l'inquietud, no? Que
0: sí, sí.
1: Ha vingut alguna persona jove, el que passa, clar, teníem l'Enric, que era músic, i llavors per bolos o necessitats, clar va haver de deixar-ho.
0: Sí.
1: Vull dir que estem oberts, sempre ho hem estat. tant de gènere com d'edat, vull dir que no tenim cap mena de problema.
0: Les dones també són benvingudes.
1: Sí, sí, sí. Sí.
0: I no és per fer l'esmorzar.
1: No, no, no. Tenim tres persones, tres dones, sí. Que sí, sí, que molt bé, són molt actives. El que passa, dues viuen a fora i a vegades no els hi va bé o tenen altres coses, bueno, com tots, però molt bé, sí, sí. És un grup obert i divers.
0: Molt bé, ens alegrem de sentir-ho, ens alegrem que sigueu tan actius, esperem que hi hagi una bona reacció per part de la ciutadania i tingueu molt de suport aquest diumenge i ens tornem a veure i a escoltar perquè hem de celebrar tots junts aquests 50 anys.
1: Perfecte.
0: Que acabis de passar un bon dia.
1: Igualment, moltes gràcies. Sí.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, sempre bategant per tu.
2: 3CAT Info.

0: Són les 11. L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, disposada a liderar el Front Ampli de l'Esquerra de cara a les eleccions del 29 de novembre. Colau, però, posa com a condició aglutinar en una única papereta tots els partits a l'esquerra del PSOE, inclòs Podem. Avui entra en vigor el decret que inclou la suspensió de desnonaments de persones vulnerables sense alternativa habitacional. Ho fa poques hores després de la mort a l'hospital de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys, desnonada del seu pis de Madrid i convertida en icona de la lluita pel dret a l'habitatge. La incertesa continua acompanyant els usuaris de Rodalies. Malgrat que avui l'operativa recuperava el servei i el pas de trens habituals, hi ha hagut una incidència als túnels de Barcelona que ha alterat les previsions i ha provocat retards puntuals. Puja el risc de pluja intensa per avui, segons el Servei Meteorològic de Catalunya. Passa a ser de 3 sobre 6. Es preveuen pluges intenses en 30 minuts a la meitat nord del litoral i part del prelitoral. El Comitè Tècnic de Protecció Civil es reuneix aquest matí per analitzar l'últim episodi d'aquest llarg seguit d'aiguats que han afectat Catalunya. Dotze morts en un atac rus contra un autobús a Krematorsk, la principal ciutat que continua en mans d'Ucraïna al Donbass. L'exèrcit rus també continua llançant drons contra Kiev, la capital del país, i ha matat 2 civils més. Tarragona i Reus acullen fins diumenge el CICURT, el festival de curtmetratges sobre salut mental. S'hi presenten una vintena de títols triats entre els 400 treballs presentats. L'organització reivindica la vigència del festival en temps d'intel·ligència artificial. Andrea Motis és la responsable d'inaugurar aquest vespre a l'Auditori de Lleida una nova edició del Raïmat Arts Festival, un certamen que fusiona música, creació artística i gastronomia de proximitat. La programació s'allarga fins diumenge.
1: Esports. Després d'una llarga aturada internacional, el Barça recupera Joan Garcia i està pendent de Rafinha per rebre dissabte el Getafe. L'espanyol Puado podria viatjar avui amb l'equip cap a Màlaga, on jugaran demà. A segona divisió, el Sabadell té dubtes de si poden afrontar amb garanties el partit de dissabte a Ceuta. Diversos jugadors de l'equip estan afectats per un virus. Avui hi ha Champions d'handbol, Barça-Dinamo de Bucarest a 3:15 i per Esport 3. I la selecció espanyola femenina d'hoquei patins tanca la fase de grups del Mundial invicta després de golejar Suïssa per 6-0.
0: I el temps, domini dels núvols a les comarques de Barcelona i Girona i el vessant nord dels Pirineus. S'esperen ruixats dispersos que amb el pas de les hores quedaran ubicats al voltant de la costa central des del Maresme fins al Baix Llobregat. Localment poden ser intensos i pot haver tempestes. Descens també de la temperatura.
2: 3CAT Info.
3: De dilluns a divendres, de 10 a 1, Tic-Tac, el batec d'Argentona.
4: Tic-Tac, el batec d'Argentona. Franzina Suari. Franzina Suari. El safareig dels avis i àvies, perquè sempre hi ha alguna cosa a dir.
5: Ja tenim aquí a l'estudi de Ràdio Argentona en Joan Puyo, en Joan Forns i l'Engràcia Borrull. Hola, bon dia a tots.
6: Bon dia a tothom.
7: Bon dia, bon dia. I un safareig amb molt d'aigua, ara, eh?
5: Un safareig molt d'aigua.
6: Està a punt de
5: vessar. Sí, o està fosc a fora? Com
7: sí,
5: ho veieu?
7: Sí, està fosc, està fosc.
5: Perquè anuncien pluges, però també les anunciaven ahir i no van venir. Per ahir, tant...
7: Sí, algun lloc...
6: Avui
7: algun
6: es veu molt aquí a sobre.
7: En algun lloc sí, eh?
5: Sí? Aquí a Argentona no.
7: No, però...
5: No, mira, va, no, no em queixo, recordo. No m'estic queixant,
7: no, no.
5: Eh? Només ho dic.
7: Ara recordo, jo no recordo quins... Quins pobles deia que ahir...
6: Ui, el mosquit.
7: Els

0: excepcional, una cosa que no passa sovint, no era una calamarsa, no era una tempesta,
1: ja,
0: són
1: ja,
0: pluges
1: ja.
0: Torrencials que venien de la calor però, del mar mediterrà.
2: Però el que les calamarsades que van fer i les pedres que van sortir, pedres de la vida de pilotes de golf, ai, de
1: ping-pong,
2: de tenis.
1: De tenis,
0: ostres,
2: en algun lloc va caure, que va trencar teulades, va trencar tot, fa 4 o 5 mesos. Però també plovia força, no tant com ha plogut ara, però vull dir, una quantitat important. Però la tempesta anava acompanyada sempre de pedra més petita, més grossa, etc. I en canvi ara, excepte ahir, que van ensenyar no sé on, que va fer una tempesta, que va caure calamarsa, i en canvi de la resta, que van caure litros d'aigua per un tubo, per un tubo mai més ben dit.
0: Per una canonada.
1: Sí. No, però a veure... és veritat que ha plogut molt, i que això... Però tu te'n recordes dels aiguats de Rubí?
2: Oh, i tant!
1: I Sabadell? I Terrassa?
2: I Caldes?
1: I Caldes?
2: Caldes de Montbui.
1: Eren els anys 70?
2: Més o menys, sí.
1: Exacte.
2: Sí.
1: Era els anys 70.
2: Sí, sí.
1: I hi va haver unes riuades que s'ho
2: han dut
1: tot.
2: La
3: perquè
2: riera...
3: Perquè tot estava fet a les rieres, com ara continuen fent-ho.
2: No,
3: qui se'ls acudeix fer les coses a les rieres?
2: Bueno, la riera de Rubí no estava...
1: canalitzada.
2: No estava ben encausada, passava l'aigua per allà on queia, no? I es van portar diverses fàbriques, gent, va morir, o sigui, desapareguts, n'hi van haver una bestiesa.
1: L'any 70.
2: Una bestiesa. El pont del tren, que des que es havia fet sobre el Besòs, era un pont que era de planxa per cantó i cantó, era obert de sobre i a sota hi havia les vigues i tot. No? I aleshores l'amplada que tenia agafava tota la llera. Doncs la riuada el va trencar d'un cantó i el va girar.
1: Sí, sí.
2: Si sí, vas anar paral·lel a mar, va quedar... O sigui que, vull dir, va ser, però una animalada, eh? Molt, molt bèstia.
0: Home, sempre aquí a Arenys de Mar, cada any que hi havia tempesta, oi que s'enduia cotxes i algun altre. Aquest any no, han parlat de Pineda, però d'Arenys res. La van canalitzar, no?
2: Sí, està canalitzada, no, però està per sota.
3: Sí.
2: O sigui, és una claveguera.
0: Una
2: claveguera gran, però està tapat. Mm. Així i tot baixa aigua, per sobre.
1: Sí,
0: sí, sí. Sí, però vull dir que sempre cada any era la...
3: Sí, la de Rita
2: aquesta
3: i la
2: setmana,
3: de Calella, que també la van... Ara,
2: aquesta setmana, no sé si el dilluns, Arenys de Munt va ploure amb ganes i va baixar la rierada. Passa que va baixar la rierada i quan va arribar a Arenys de Mar, el col·lector, etc., el que estigui, deu estar bastant ben fet, perquè no va passar per sobre. Però Arenys de Munt es va portar algun cotxe.
1: Jo me'n recordo com treballava aquí al Cros, on havia sigut la fàbrica molt fos.
2: Sí.
1: Un dia també, a mig matí, ens treuen el llum. Ostres, esclar, com que la teulada llavors, al principi era claraboia... amb claror, diguem, però després, com que feia molt d'escalfor a l'estiu, vam posar doncs, una coberta d'espuma. A la que no hi havia llum quedàvem a les fosques, no veiem res. I ens vam asseure a una escala que dona al cantó de la Riera, que era la sortida d'emergències, vam estar sentats allà, fent-la petar.
2: Ja tornarà
1: la llum. I tot plegat començava a sentir una soroll. Què és això? Però bé, una soroll forta, eh? I veiem baixar la riera, però
2: sí, una onada.
1: Quasi bé ample, amb dos cotxes a davant fotent tamborelles.
0: Ostres.
1: No sé d'on te baixaven, eh?
0: Que costa d'imaginar, perquè ara estava plena, però tant així...
1: I sort que havien tret, que van treure aquelles canyes que hi havia abans del pont, eh?
0: Sí, ha netejat la riera, estava neta.
1: La riera estava bastant neta. Sí. I voi així...
2: Sí, però cap al capdavall... allà a Massana, no sé si sabeu on està l'empresa aquesta, doncs allà al capdavall, una mica és més avall del creuament de l'autopista, i allà fins a mar hi ha una quantitat de canyes, però una cosa increïble. I aprofitant això, la denúncia. No sé qui són els que fan obres, i es veu que els hi fa por anar a portar les runes no sé on, i les deixen tirar, les tiren allà. Sí. Ja l'he vist netejar en un parell d'anys, dues vegades, el gual, hi ha un gual que pots passar, si no baixa aigua, i que hi ha moltes canyes i tal. I allà sota aquelles canyes, vinga, no. Hosti, tu, ja està bé. Fan un anunci a la tele que diuen poca vergonya, sí. Que fots. Sí, tots sí. Això, poques vergonyes, sí, sí. Què fots?

0: Peu.
1: Sí, sí, sí. Però esclar, si van a deixar aquesta runa amb una, segons quines deixalleries, han de pagar.
2: Però d'Argentelans en aquests dies no funciona, no?
3: Aquests dies no, perquè el polígon nord ha quedat sí, bastant enfangat sí. I
0: va
3: les
0: quedar
3: naus
0: una mica aïllat, però bueno, està... Ara potser... el polígon nord, diria el proper, perquè llavors agafant la carretera de Dos Rius, ja, continua, allà sí. N'hi ha més. Sí. I allà està molt a la vora de la riera i al mateix nivell. I hi ha un mur fet d'aquelles gàbies amb pedres grosses. Hi ha un mur d'allò, allò aguanta bé l'embetzida, però és clar, si passa l'aigua per sobre... Sí.
3: No, el que s'ha anat... el que s'ha trencat és el pas que hi ve a la riera per anar en aquestes fàbriques que estan sí. Pujant a mà dreta, diguéssim.
0: L'entrada, sí, sí, sí. Bueno. Sí.
1: Però bueno...
0: És el que hi ha.
3: Què més tenim a part de les... que això ja... N'hem parlat ja molt. A veure, l'engràcia.
2: Abans... que abans aquí a la ràdio cada dijous diem el número de telèfon.
0: Però, ah, és veritat.
3: Però és que ara, convidem no, a la gent que trobem.
2: Home, sempre ho havíem fet.
3: Ah, no ho sabia. Jo això no m'ho havia dit.
2: I ara em diuen, és que ara gent... no va a la ràdio.
1: Bueno, però a veure, l'hem dit tantes vegades que ja...
2: Bueno, però s'han de tornar a dir.
1: Que és que no tenen memòria. No tenen paper i llapis.
2: Si són com jo, no tenen memòria.
3: Que truquen?
1: I no tenen paper i...
2: Sí.
3: Ah, mira.
2: Depèn del tema, truquem.
1: No hi ha paper i bolígrafo.
2: No, bueno. Hi havia... Hem de començar a repetir coses, com a vegades repetim aquí 50 vegades. Sí.
3: Pues també és veritat, també és veritat.
2: El 93, 7, 9, 7, 15, 50.
1: Molt bé, veus com tens memòria?
3: Ai, ai, ai, ara trucaran.
2: És que jo aquest telèfon fa que el tinc aquí més de 40 anys.
0: Quan trucaven...
2: Clar,
0: habitualment
2: vegades...
0: eren una...
2: Què?
0: L'altre ho va deixar de fer-ho.
2: Sí, perquè l'altre treballa.
0: Tres persones. Un de Mataró, que estava a Mataró sí. I ens escoltava.
1: Sí.
0: No recordo com es diu.
2: Sí, perquè aquell treballava a la ràdio.
0: I d'aquí a Argentona, dos senyores.
2: Una senyora fa coses, manualitats, i fa gimnàs, i clar, està ocupada, aquesta senyora. Ja. I li agradava molt trucar, inclús ha vingut. Però ara em va dir aquest dia en gràcia, m'agrada molt vindre, però és que ara m'és impossible l'hora.
0: Bé, però hi farem,
2: però
0: tu.
2: Però em va dir que sempre les seves recordava de nosaltres.
1: Sí, sí.
2: La Montse de les Ginesteres. En records per tots de la ràdio. Sabeu qui és, no, la Montse de les Ginesteres? Que ha vingut aquí...
1: Sí, sí, sí.
0: I l'altra Montse.
2: I l'altra Montse. Que ara,
0: el carrer
2: com diem el número de telèfon, no? Potser se li ha oblidat.
1: No, se li ha oblidat, no.
2: Però depèn del tema que toquem, truca.
3: Ah.
2: Però bueno, que siguin coses importants.
3: A veure, importants.
0: Bueno, importants és la importància relativa a cada persona.
1: Bueno, exacte, ara t'ho anava a dir.
2: Que truqui i que no passi mitja hora, sinó 10 minuts
1: segons,
2: perquè doni pas a més gent.
1: Segons la persona que truca, pel tema que sigui, per ella és molt important.
0: Clar.
2: Sí, clar, tot és
1: important.
2: Potser
1: per tu, per mi no ho serà.
2: Exacte.
1: Però per ella sí.
2: Bueno, passa igual que el que diem. Hi ha gent que és important i hi ha gent que no.
3: Què tenim d'important per comentar? A veure, la setmana passada hi va haver una excursió a Montserrat.
1: Sí.
3: En sabeu alguna cosa?
2: Sí, va ser un dia molt maco.
1: I vas anar-hi tu, eh?
2: Sí, i l'Anna. Que ho vau estar sols perquè totes dues estàvem a Montserrat.
1: Clar, ens van deixar...
2: El que passa que quan va acabar li van dir, Anna, haguéssim pogut trucar a la ràdio, diu, tenia una bona gràcia.
3: Clar,
2: i clar, teníem que haver trucat, però com no estàvem juntes, que una anava per aquí i l'altra anava per allà, però després que ens vam trobar un moment, ho vam comentar.
1: El dissabte a la sardana, al programa de sardanes, em trucava un senyor de Dos Rius, que ara és mort, i moltes
2: sí,
1: vegades
2: senyor.
1: Em trucava des de Montserrat.
2: Sí.
0: Yeah.
1: D'aquí, bueno, ho miro per l'ordinador.
2: Et surt que està allà.
0: No et pensis, eh? Si les circumstàncies de l'atmosfera estan bé, allà on estava Antena, si es veu Montserrat, pot, en un moment determinat, sí que pot arribar el senyal.
1: Em trucava una persona de Sant Feliu de Codines,
2: sí, ho vull explicar.
1: Que ell també feia un programa de ràdio a la ràdio Sant Feliu.
3: Sí.
1: I cada dissabte em trucava. Sí, perquè t'escolta, aquest... Pren el pèl, que estan pel·lits de codins.
0: T'escoltaven.
1: I un diumenge al dematí em va dir, mira, vam agafar el cotxe, vaig posar Ràdio Argentona, a l'entrada del túnel, a la sortida del túnel del Papers, vaig perdre Ràdio Argentona,
0: sí.
1: No sé quina emissora, i a Sant Feliu de Codines se sentia Ràdio Argentona.
3: Que fort. Però és ben curiós perquè no se sent res aquí a Argentona. A part de Ràdio Argentona,
1: no
3: se sent res. Estem en un forat, vas amb el cotxe a Mataró i quan tornes a la ràdio ja no et pots sentir...
1: És que ja no canvio d'emissora.
2: Ma germana viu a Premià i em diu és que m'agradaria escoltar Argentona.
1: Fins a Vilassar se sent.
2: Dic que a mi m'agradaria també escoltar Premià. perquè
3: bé, també haig de dir que estem nosaltres de streaming, és a dir, que per internet, en el mòbil es pot escoltar en directe.
1: No, però vull dir...
3: Vull dir que ens escolten des del Japó, si voleu.
1: Sí, sí,
2: jo des de Chicago he escoltat el programa dels avis, a les 4 de la matinada.
3: Clar, això també s'ha de tenir en compte.
2: Tenia la ràdio baix del coixí i
1: en freqüència modulada,
3: imagina't quina afició.
1: En freqüència modulada se sent fins a Premià, fins a Vilassar. A la que te'n vas dir de cara a Premià i ja ho perds.
3: Bé, almenys a Vilassar. Sobrera, Vilassar.
0: És una cosa que ja m'he explicat unes quantes vegades.
3: També repetim, però, no? Com el telèfon.
0: Per què passa això? Perquè tu et fas la pregunta, que és curiós,
3: sí,
0: i per què
3: passa
0: aquí, no?
3: Va, explica'ns-ho.
0: Es passa senzillament perquè hi ha muntanyes.
2: Clar,
0: i els emissors van per terra. Si anessin per satèl·lit, s'escoltaria de tot arreu, arreu. Però... que això és una decisió política en el seu moment, de què van dir no, les transmissions per terra, saps per què? Perquè és més fàcil de tallar-les.
3: Home, a veure, si poses un pal de
0: tal
3: comunicacions, no? Una torre de comunicacions també és fàcil de tirar a terra.
0: Està a dalt, a Collserola, a l'antena que es va muntar per les Olimpiades, allà. Allà és el centre de repartiment d'això. Aleshores, aquí, respecte a Collserola, tenim tot Burriac, tota la serralada, els turons dels Oriols, etc. Doncs, i són una sombra, perquè la freqüència modulada, com deia en Joan, funciona com la llum. Una llum, si poses una cosa al mig,
3: clar,
0: ja la veus. Doncs funciona, diríem, de forma similar. És a dir, és com si fos un faro i va orientat cap arran de terra, per dir-ho així, o arran de la muntanya que hi ha. Però clar, si hi ha una altra muntanya més alta, no passa.
3: Doncs hem de posar la torre de Collserola més alta.
1: Mira, abans...
0: o nosaltres l'antena que arribi al cel.
1: Això. Abans el...
3: una antena, és que avui en dia això...
0: El repetidor.
1: El repetidor abans el teníem a Burriac.
3: Ah, sí?
1: Abans d'estar allà on està.
0: Després el van passar a Montcabré.
1: Sí, està a Burriac. I a la que Burriac es tapava... d'un boira o així, ja no veies la televisió.
2: Sí.
1: Començaven a fer reies, començaven a fer coses rares.
3: Sí que es queixen que quan plou no hi ha televisió.
2: El primer tron, a vegades hi ha
1: marxat. A vegades sí.
3: Jo com que no ho miro per antena, no ho miro, no ho sé.
1: Llavors, jo quan començo a fer el tonto així, ja poso el canal plus.
2: Hi ha un mosquit aquí, nena.
0: L'antena té aquest problema.
2: Que al final anirà a l'engràcia.
0: El que passa que per això van posar el cable i així és igual que estigui núvol. El cable està sota terra.
3: Clar, però els que tenen televisió, diguéssim, de sempre, doncs tenen encara problemes.
1: Sí, sí. Sí, sí. Bueno, jo el tinc i tinc els dos. Llavors és el que faig. Poso Movistar per cable.
3: Clar, i així no... així va.
1: I així va.
0: De vegades el cable també falla.
1: Sí.
3: Bueno, tot sempre falla, la tecnologia se sap. Sí. Però vaja, que quan plogui quatre gotes ja no vagi la televisió normal, és ben curiós, no?
1: Sí, pues sí.
2: Això es passava sempre, eh? Digues un programa i diries, pataplà.
3: Tot parava almenys.
0: El repetidor que va estar més temps, perdoneu, en marxa era al Montcabré.
1: Sí.
0: Llavors agafava bé Argentona de repetidor, clar, que era doncs arribava, l'assenyava allà i l'enviava cap aquí. Però esclar, les Ginesteres, Can Cabot i allà, no et llapaven. Llavors ara es va fer reclamació a les emissores, els emissors, i llavors el van posar a l'altra banda de la riera, a la banda esquerra, a dalt del turó, si ho mireu, hi ha diverses, unes són de telefonia i altres de televisió, que va des d'allà el retorn cap aquí. Però clar, aquí estem a sota, però allà ho veiem. I llavors arriba Can Cabot, les Ginesteres, etc.
2: És raro que aquests dies amb la tormenta no ha passat res.
0: Sí, perquè aquí era allò que feia un esternut al cel.
2: Sí, ja estava.
0: I ja estàvem fillats.
3: Han fet uns trons, que no eren trons.
2: És raro que n'hagi marxat, eh?
3: Però no eren trons, és que estava algú...
2: I allà a la riera, que estem allà dalt, jo per lo menys... et fom un troc, et fom un susto.
3: Sí, sí, però és que era molt llarg.
2: Retumba la riera,
0: Perquè hi ha tres tipus de llamps que són els que provoquen el tro. Uns que van de núvol a núvol. O sigui, dels núvols, que hi ha aires de diferent càrrega elèctrica, i llavors quan aquesta càrrega elèctrica és molt diferent, salta un llamp de banda a banda per igualar.
3: Va.
0: Aquest és un. Els altres que van dels núvols a terra, o sigui, la càrrega que es fa en el núvol a la part de sota és positiva i el terra és negatiu. Aleshores, quan també passa el mateix, quan arriba una diferència de càrrega prou important, cau el llamp a terra. I encara n'hi ha un altre, que és el de terra cap als núvols.
3: Ah, punyeta.
0: Que en vez de la càrrega ser positiva en el núvol, és negativa. I el terra, depèn de les condicions, pot ser més positiu que la càrrega que té el núvol. I com es pot saber això? Si un dia que fan molts llamps, si tens un lloc privilegiat que puguis veure això, veuràs que els que cauen del cel és com un arbre. Fa tot unes branques i un sol faix que arriba a terra. I els altres, veuràs l'arbre al revés.
3: Ah.
0: Veuràs que de terra surt com si estigués al revés i puja.
1: També...
0: Si tu no el veus a pujar perquè és instantani, però l'efecte sí, perquè un veus l'arbre que va a terra, o sigui, hi ha un tronc a baix, i l'altre que té de terra i hi ha el tronc cap a dalt.
1: També diuen que... Des de que
0: i els que duren molt, els llamps, perdona, sí. I així acabo ja, són sobretot els que van de núvol a núvol, perquè hi ha molta, o sigui, hi ha molta distància dels uns als altres, i llavors es va durar molt, perquè la xispa aquella va córrer...
3: Il·luminava tota la vall aquí d'Argentona.
1: Sí, també diuen...
0: I ara callaré una bona estona.
3: També, a veure si és veritat.
1: També diuen que des de que se sent el tro, si tu comptes des de que se sent el tro a que es veu el llamp, els segons que està són els quilòmetres que hi ha de distància al centre de la tormenta.
0: Ara ja em feia xerrar, eh?
1: No. Per això el punxo.
0: El so va aproximadament a 3 quilòmetres per segon. Aleshores, la fórmula aquesta de que comptant segons sabràs un test, però has de multiplicar
3: per 3.
1: Clar, però no. Però llavors, més o menys, diu que llavors saps
0: i llavors,
1: un test...
3: Sempre ho hem fet, de petits.
0: Perquè, el que comptant. Passa, si el so és entre núvols, sabràs l'alçada que està, però no la distància.
1: Bueno.
0: Si el so és perquè ha caigut a terra, sí.
3: Hem de mirar primer els llamps, Joan.
0: Exacte.
3: A veure la direcció dels llamps. En Gràcia, tu des de casa teva els veus els llamps?
1: No.
3: Ho dic perquè de vegades, clar, no es veuen.
1: Jo tampoc.
3: Joan, estàs a casa i veus que llum, però no veus, a veure, ara.
2: Jo no veig res de casa, estic a...
1: Jo tampoc, però abans, on te m'estava abans, sí que...
2: Però tu perquè estaves al pis,
1: em posava allà al balcó a veure els llamps.
2: Ell sí.
3: És que és maco, el que passa que quan que estiguin allà, lluny, lluny, ara que no em vinguin...
1: Aquest dia diu que em va caure un de llamp a la Sagrada Família.
3: Ostres.
0: Pot ser. Pot ser.
2: Però allà al poble em va caure una a l'església.
0: Aquella punxa tan alta.
1: Exacte.
2: Allà al poble em va caure una a l'església i nosaltres teníem la casa, això era la paret de l'església i això era casa nostra. Va caure un llamp amb tan mala sort que va rebotar a casa nostra i ens va tirar tota la façana, no al carrer, sinó dins de casa.
3: Ostres, Déu-n'hi-do, no?
2: I teníem la casa amb una finca perquè la volíem
0: robar
2: o vendre i resulta que va anar un senyor... amb un client i no van poder obrir la porta i coi, què passa? Miren amunt, diu, coi, si això no hi és i, no, i van donar compte que és que havia caigut allà.
3: Ah, no hi éreu a dins quan
2: no,
3: va passar.
2: No hi havia ningú en aquella
3: no
2: casa.
3: Havia ningú, estava buida. Sort, perquè
2: allà no hi havia ningú, en una casa vella. Però vull dir que mira que era mala pata que d'allí aquí, perquè clar, hi havia una separació, el que és la taula, perquè no passava ni un cotxe pel carreró.
1: Ja.
2: I mira per on va caure a dintre casa nostra.
1: Bueno.
2: Sí.
0: T'ho explico o no
3: sí,
0: cal?
2: És dolent. Jo tinc un mal record dels llamps.
3: Estem aprenent amb en Joan els tipus de llamps.
1: I espera't, que com sortim amb temes tècnics...
3: No et passis.
2: Ens quedem fins a demà.
3: No et passis, només el llamp. A veure aquí.
0: Com cau un llamp, evidentment en la zona on te cau hi ha una càrrega, ara són termes tècnics, no? Que té... molts volts i molt pocs amperes. Els amperes és, per dir-ho d'alguna manera, és com si podem mirar-ho amb aigua. Tenim un tub d'aigua molt gruixut i baixa aigua. Aleshores, allò són els amperes, molta aigua. I els volts és la pressió d'aquesta aigua, que si tens un tub molt gros però que només fa un metro, hi ha poca pressió a baix. Hi ha la pressió d'un metro d'aigua. Si el tub ho té 30 metres d'alçada, té una pressió de 30 metres d'alçada. Aleshores pot ser que un tubo petit amb molta pressió, és a dir, molts volts a dalt, però poc tubo, arribarà a baix, però amb molta pressió. Vol dir que pot fer molta expansió per la part de baix, encara això, que sigui poca.
3: Això és el que li passa al llamp.
0: Això és el que són els llamps. I aleshores, el que passa a vegades, que va depèn de l'alçada del núvol, etcètera, etcètera, i tota la història que he explicat, doncs que cau en un lloc i diuen hi va rebotar, és el que ha fet servir ella.
3: Sí.
0: No és que reboti, és que quan arriba a terra no té prou contacte a terra que s'escampa al vol, però per terra. I, esclar, tremola tot el que sigui, i si és una casa que està precari, com a Cal Magret ara, doncs pot caure. No?
3: Però aquí a Argentona tenim un parellamps, no?
0: Sí, els parellamps, aquesta és una altra història. Els parellamps, evidentment, si arriba a caure el llamp, anirà allà, perquè el que està és ben connectat a terra, ha de tenir bona connexió a terra, i poses un punt que és molt alt.
3: Clar,
0: lògicament, si ho escafàs, descarregar la corrent passa per allà. Però és que en té una altra. I és que perquè es carregui el núvol no es carrega de cop, sinó que es va carregant perquè van fregant les capes d'aire de diferent... més o menys carregats de corrent, per entendre'ns. Doncs aquest, si és prou alt el parellamps, ja es descarrega sense que hi hagi llamp. Mm-hmm. Neutralitza la corrent que hi ha en l'ambient, o sigui, en l'aire, es va carregant d'electrons,
3: sí.
0: I aleshores hi ha un moment que si és molt, que aquesta càrrega ja és molt alta, és quan cau el llamp. Però si hi ha molts parellamps per aquí i per allà, es va descarregant i no arriba a haver-hi llamp en allà.
3: Perfecte.
0: En un altre cantó podria ser, però allà no.
2: Pues allà et dic jo al poble, la iglesia té parellamps.
0: Sí, però sí... Però té un bon terra...
1: Ara bé, però si no està connectat al terra...
0: Si el terra no és molt negatiu, és a dir...
2: Sí.
0: Això és com quan poses corrent, ara fan un bloc de pisos,
1: sí.
0: Hi ha d'haver-hi un terra.
2: Jo no, el bloc nostre no el té el terra. I tant rampes.
0: Jo et dic que ara és obligatori posar això.
2: Ah. I abans precisament... no era obligatori?
3: No. Si és obligatori ara, és perquè abans no ho era.
0: Exacte.
3: Ho fan
0: deducció
3: perquè...
0: plura. Sí. Aleshores, i per què s'ha de posar un terra? Perquè hi ha el magnetotèrmic, saps aquella caixa que quan se'n va la corrent vas i el tornes a enxufar? Sí. N'hi ha un que gira. O sigui, que no és per pujar i baixar com un interruptor, sinó que n'hi ha un que gira, que també l'has de posar i clac, queda agafat. Allò està connectat
2: allò
0: amb el terra.
2: Jo com no he tocat mai allò, no sé com està. Vale.
0: Allò està connectat al terra. Si hi ha una fuga a terra, si tu t'enrampes amb un endoll, se n'en va aquesta...
2: Igual que el fil que
0: emana en el magnetotèrmic i salta allò. Clar. No salta el plom i salta el magnetotèrmic. I de vegades salten tots dos. Però vull dir que hi ha els dos aparells, però aquest aparell necessita un terra bo. Si en un bloc s'ha posat un terra,
2: no
0: hi ha un terra, no? Que està normalment en un tubo o tal, i es fica a terra. I deixen un forat perquè arribi fins allà on hi ha la llança o la placa. Mm-hmm. És una placa i el fil que puja, o una llança molt llarga de coure o d'un material molt conductor. Aleshores, es deixa un forat al costat perquè de tant en tant s'hi tiri aigua.
3: Això no ho havia sentit mai, que fos obligatori.
0: Això no ho diuen mai, hi ha gent que té el terra posat.
2: Jo moltes vegades, perquè poso la rentadora,
3: sí.
2: I què em passa? Si no me'n recordo, si poso la mà a sobre, si toco lo del fregadero, que és de ser inoxidable, m'enrampo.
3: Sí.
2: I em van dir, escolta, pues això ho has d'arreglar, perquè això és un perill. I ho vaig preguntar, i això diu que és cosa de l'amo. Que això no ho puc fer jo.
0: Això ja, ara estàvem parlant de coses tècniques.
3: No, però és...
0: Si home, té raó.
3: Clar, és un tema, no?
2: És molt complicat.
1: Jo havia tingut un cotxe.
2: Jo li vaig dir...
0: Has de tenir el terra aquest que sigui bo. I amb un bloc, qui se'n cuida? Ningú se'n recorda.
1: El constructor.
3: I aleshores va perdent... Per això t'ho dic, és la primera vegada que ho sento, això.
0: Si el terra es va secant, el terra, clar, com que està sota i no es mulla...
2: Doncs ara deu estar molt mullat el terra,
0: si no és que per sota es mulli tot sol...
2: Perquè el de casa meva està supermullat de terra.
0: No, però si no hi ha el terra, si no hi ha terra muntat, no hi ha res.
1: Jo el primer cotxe que vaig tenir, un dia en 6, els seients eren de... com una goma espuma. Com baixava del cotxe i posava la clau per tancar, veies una sèrie d'així, de color blau.
0: Sí.
1: I saps que
0: això és un llamp, eh?
1: Sí. Saps què vaig acabar de fer?
0: Petit, però...
1: Agafar una tira amb una mica de plom o de ferro baix, enganxada darrere el, sí, el para-xoc de darrere,
0: que toqués a terra,
1: que arrossegués per terra.
2: Ah, sí, això ho portàvem els cotxes.
0: I allà, tothom ho portava.
1: Llavors descarregava, sí. I com jo baixava del cotxe no m'entrampava.
3: Ostres!
2: Això ho portàvem els cotxes, si en aquella època.
0: Sí, això, si no, això dels llums,
1: havia d'estar sí. Dels llams. Tancar la porta amb el colze, perquè si la tancava
2: ja t'entrampaves.
1: M'entrampava. Sí. Tancar la porta amb el colze...
3: A veure, explica una altra vegada. Un plom que has de lligar amb un fil...
0: Sí, un conductor, no, era una... un fil conductor sí. Que arribés a terra.
2: Era com una metxa.
1: Era com una tira de goma.
2: Sí, com una metxa llarga.
1: Però baix, i tenia una placa de...
0: De coure. De
1: coure
0: d'aram.
1: O d'aram o el que sigui. I això ho collaves en el para, en el para-xoc del cotxe, sí. Que arrossegués per terra.
0: Que eren de ferro, ara són de plàstic. Sí. Que...
3: Anava circulant amb això.
1: Sí. Amb això, sí. Anava descarregant...
0: La corrent estàtica.
1: Llavors, el que feia era això, perquè si no, com baixaves del cotxe, no tens relació, no? Tots els que anàvem al cotxe.
2: Sí, sí, sí.
1: I hem de tancar el cotxe amb una cosa que hi hagués roba per no entrampar-te.
3: Però ara no passa això.
2: No.
0: El corrent estàtic...
2: Ja ha passat a la
0: història. Són els llams.
1: Sí.
3: Sí, doncs llams dels cotxes, Déu-n'hi-do.
0: Hi ha materials, per exemple... I és, aquest és bastant
1: sintètics,
0: fàcil. Tens un jersei de llana.
2: Ah, sí? Hi ha llanes que sí. T'enrampen.
0: De llana.
2: Ai, sí. Jo he trobat...
0: Si vols veure el corrent estàtic,
3: sí.
0: Et poses davant del mirall, apagues els llums i belluga allò i veus que va fent llumets.
3: Sí. Inclús... Oh, no, i se't queden els cabells enxillats. Ah,
0: exacte, inclús, això és el corrent estàtic.
1: Inclús en el braç, a
0: vegades... Llams.
1: Que veus que el...
3: Sí, els pèls de punta.
2: I a vegades les persones també tenim corrent.
1: Sí.
2: Perquè jo he donat la mà a vegades. Sí. M'he dit, oi!
1: Bueno, depèn de la roba que portes.
2: Bueno, segurament. Però m'ha fet gràcia. Que... Sí. Diu, ui, quina corrent que tens.
3: Sí.
2: I jo m'he enrampat moltes vegades.
3: Sí, jo també m'he enrampat.
2: Sí.
0: Depèn de... És això, el corrent estàtic n'hi ha per tot arreu. Uh-huh. En el laboratori fot 200 o 300 anys algú va demostrar això,
2: sí.
0: Que era ara... un disco que girava... I llavors amb una bola a cada cantó. I un disco sí. Que fregava, no sé de quin material era el disco, no me'n recordo, i fregava, o sigui, feia girar i fregava. I llavors allà les boles que estaven al costat, de tant en tant, pssst, saltava el llamp.
3: Però a veure una cosa, això és energia, no?
1: Sí.
3: Doncs ara estem parlant tant de que ens falta energia i hem d'anar sí, no sé tant, quins països a buscar-ne. Escolta, si en el nostre entorn del
2: sobra,
3: dia a dia ens sobra...
0: És molt problema.
3: Escolta, alguna cosa hauríem d'inventar, no? Ara que estem aquí amb els safrets dels avis...
0: El problema és que és molt difícil per una raó, el que t'he explicat abans.
2: Posem un safrets aquí, l'anem
3: omplint.
0: El que dona la potència amb corrent...
1: Estàtica?
0: No.
3: La potència.
0: Bueno, és igual, o sigui, el que dona la potència és la multiplicació dels amperes amb els volts. Multipliques i saps els watts, que és allò que tenim
3: els
0: a les
3: watts,
0: estufes,
3: ho coneixem, els
0: a tot
3: watts.
0: Arreu. Els watts, això sí que sona, perquè és el que pagues ara la factura, sí. Són els watts. Bé. Aleshores, els llamps, com he dit abans, tenen molts pocs amperes i moltíssims volts. Vol dir que un llamp pot ser que d'amperes, és a dir, de quantitat de corrent, diríem, de força directa, té només... No arriba un volt. Ai, perdó. No arriba un ampert. Són dècimes o mil·lèsimes d'ampert. Dius, coi, com pot cremar tant? Perquè els volts són moltíssims. Poden ser 100.000 volts, és una animalada. Però, esclar, encara que multipliqui 100.000 per 0,01, la potència total real que ha arribat allà. I un altre problema és, es podria aprofitar, però l'altre problema és que com redueixes, perquè el llamp és instantani, dura un segon o menys, aleshores, apilonar tot això perquè surti el d'això...
1: Com
0: és complicadíssim.
3: No em refereixo als llams,
0: Com ho captes i ho aprofites.
3: Em refereixo a nosaltres...
0: Sí.
3: El dia a dia, caminar,
0: sí.
3: Tocar-nos, la roba, la llana... No,
1: abans de les pistes...
0: Que són certs elèctrics.
3: Per això dic, ostres...
0: Abans un té un cobriment de cord, que se li para el cord, i el que està inventat, què li fan? Amb què li arrenquen?
1: Descàrrega
0: corrent.
3: Descàrrega elèctrica, tu.
1: Ara les lampistes veus que van amb un aparell per mirar si hi ha llum, amb un endoll, i hi posen. Que ara anem amb 220. Però com anava amb 125, jo havia vist... L'empresa, perquè el pare ho era, aquell endoll que hi ha llum, doncs no ho sé.
3: Però llepava els dits
1: i posaven els dits a l'endoll.
3: Allò que et diuen que no facis mai en els nens petits, sí, ho feia a l'ampit.
0: Això té una altra explicació, que va, ja, un altre dia ja te la diré.
1: Anava, llavors anàvem 125, eh?
3: Da, i?
1: I no és tan
3: home,
1: fort.
3: Home, però 125, sí, no bueno, sé, però... sona molt a mi.
1: Sí, però, sí, a veure...
0: Són els vols, allò que parlàvem.
3: Ja, ja,
1: jo, com com treballava a la fàbrica, a les màquines, quan es trencava el fil, hi havia uns micros que queia la palanca, sí, i esperava la màquina.
0: Clar.
1: Doncs allò anava connectat a la corrent. Si tu com enfilaves amb les pinces, tocaves el, sense voler el fil, t'enrampaves una mica. Però saps com anava bé, això?
0: No.
1: Com començàvem a treballar a les 5, anaves mig a dormir,
0: et despenllaves
1: de cop.
3: Ho farem a les escoles, als instituts, no?
0: 14, 15 anys. Per mirar, o sigui, fèiem un concurs, posar un clau a cada en el endoll, sí, un a cada forat, perquè, esclar, no hi arribaves al fondo. Aleshores posaves un clau a cada forat i llavors amb dos dits tocar a veure qui aguantava més estona.
3: Ostres, era un joc de petits.
0: Sí, sí, però no és perillós, expliquem-ho bé. La corrent alterna, com diu la seva paraula, és alterna. I la corrent contínua, com diu la paraula, és contínua. Què vol dir això? En la corrent contínua passa del pol, és una bateria, per exemple, una bateria de cotxe, passa del pol positiu al negatiu, com el llamp de dalt a baix. Ah, sí. Des del positiu al negatiu va passant, va passant. I això pot fer electròlisi. És a dir, una bateria de 12 volts d'un cotxe és més perillosa si tu t'agafes els dos d'això, que gairebé no sents la corrent, si t'hi quedes agafat, et pots arribar a morir, però no electrocutat, sinó perquè fa electròlisis amb la sang. La sang, hi ha globus rojos que hi ha molt de ferro. Aleshores, fa això de l'electròlisis és fer passar un metall d'un costat a l'altre carregant-lo d'electricitat amb un cantó i descarregant-lo l'altre. La bateria fa això. Doncs si tu ho agafes amb les dues mans, si ho fas amb els dos dits així, és difícilment. Però si dius, a veure què passa, pots passar que se facin bombolles d'oxigen i d'hidrogen en la sang, perquè hi ha el ferro que fa l'electròlit i l'aigua que forma part de tots els líquids que corren pel nostre cos. Aleshores es fan bombolles de gas. Quan arriba el cor, si n'hi ha suficient, el cor, com que manxa líquid, és una bomba, bomba,
3: sí,
0: d'aigua,
3: sí, sí,
0: que bomba aigua perquè està ple. Però si tu la buides, es desenceba, que deien antigament els pagesos, si és una bomba de pistó, etc. Doncs si hi ha aire, l'aire es comprimia i es descomprimeix. Però no fa circular el líquid. Doncs si passa això, et moriràs.
3: T'hi quedes.
0: Perquè la sang no circula. O sigui que és més perillós.
3: A veure, després d'aquesta sessió d'en Joan, sí, jo crec que nosaltres som màquines, eh? Perquè sí que si tenim ferro,
0: realment,
3: que si tenim realment, electricitat, realment, que no sé què.
0: Sí, sí, és una combinació d'elements que ben combinats, bueno, com tots els animals vius.
1: I encara, llavors podem dir que algú el ferro té oxidat, eh?
3: Això, i després...
1: Solament el del cervell.
3: O et falta un clau.
2: O que falta ferro.
3: Falta un clau, no
1: el
3: tens ben collat.
1: Et falta un tornillo.
3: Et falta un clau, sí.
1: Un cargol.
3: Doncs això és que realment és que som unes màquines.
0: Sí, sí.
3: A veure, Joan, el divendres tenim pel·lícula molt actual, aquesta, al Centre Parroquial.
1: Sí.
3: Déu-n'hi-do, eh?
1: Sí, bueno.
3: Molt bé, molt bé.
1: Tenim la sort que el programador que tenim ara... doncs ens envia les pel·lícules aquestes que estan...
3: Està molt bé, Tiempo de Victoria, que és de la Segona Guerra Mundial, del dia D, del desembarcament, tota la...
1: Que s'han fet 50 versions,
3: sí,
1: però bueno...
3: Sí, però aquesta versió, no sé si va ser real el que va passar, això ho haurem de descobrir, era que no sabien pel temps, ara que parlàvem de les pluges, ells havien decidit un dia per fer el desembarcament.
1: Exacte.
3: Però, esclar, hi havia l'home del temps que diu, ui, aquest dia no va bé. Diu, home, no fotis, que ho tenim tot planificat. El temps juga un paper important també en la història, no?
0: de les pel·lícules, no te'n fies massa, i sobretot si són americanes.
3: Home, però a mi que...
0: Quan fan, home, la història, evidentment, la base és la mateixa, està correcta. Però llavors el desenvolupament, com que s'havia de donar dramatisme, s'havia de donar, en fi, que tingui ganxo a l'espectador...
3: Home, ha de durar dues hores.
0: Varien coses per donar més tensió en el públic.
1: Una hora cinquanta.
3: Una hora cinquanta.
0: I una cosa, el desembarcament de Normandia... Es va fer a Normandia i va ser possible, malgrat la resistència que hi va haver a Alemanya, perquè un espia català donava secrets d'un costat a l'altre. I als alemanys els va convèncer de que estaven preparant allò i que farien el desembarcament, volien fer el desembarcament més avall. I van concentrar les forces alemanyes, es van concentrar allà esperant-los. I resulta que van anar per Normandia, que és més normal, anar per dalt.
1: I allò que diuen, espera't sentat.
3: Home, Déu-n'hi-do, per això també van trobar...
1: Mira, amb això que diuen Joan del cinema, jo vaig fer l'Emili al Castell de Montjuïc. Vale? I en una de les temporades, durant la temporada que va estar, hi van filmar una pel·lícula. D'un atac pirata en el castell. Hi va haver una escena que els pirates havien d'escalar tota la paret, que si no la van repetir 17 vegades, no la van repetir mai. I després una altra que representava que era la nit, i la van gravar a les 12 del migdia, amb un sol que petava.
0: Filtres?
1: No, amb una carpa, van muntar una carpa.
0: Però depèn de la zona i l'espai.
1: Van muntar una carpa que no entrava ni un bri de llum i van filmar l'escena aquella a les 12 del migdia, que representava la nit.
3: Això era el cinema espanyol.
1: Sí, sí.
3: De l'època.
1: Jo havia vist
0: de
1: aquí...
0: De l'americà.
1: Sí, jo havia vist Joan aquí una pel·lícula que ho dius l'americà, del Far West, que deien, a un d'aixonses fa així i se li veia rellotge pulsera.
3: Ah, sí.
0: Un altre, que estan gravant, que van a cavall perseguint-se uns als altres, i vas a sombra de la màquina, el sol, i tocava per l'esquerra i vas a sombra, a terra, de la màquina que està filmant. I aquells allà d'indi,
3: Bueno, però gràcies a aquests intents de bon cinema tenim el cinema que tenim avui en dia. S'ha de provar, no? Home, com la Guerra de les Galàxies, que es va fer tot així amb ninos.
1: I que ha evolucionat molt.
3: I encara ara s'està mirant, no? Que es feien coses bones.
0: De pel·lícules filmades de ple dia i que són de nit, de l'època que feia les pel·lícules de la Vesta, que van fer... centenars, doncs n'hi havia moltes que passaven coses a la nit.
1: I
0: esclar, tu veies, i hòstia, ha d'haver-hi una lluna, perquè veies que feien sombra a terra. Era fosc, com si fos de nit, però veies això, no?
3: Ah, sí. Clar,
1: no,
0: vull dir que de tot, trampes en el cinema fa les que valen. I sobretot, ja dic, és més que res la tergiversació de la història, és a dir, coses que són fefaents perquè hi ha sobrevivents que han explicat i llavors com fan el guió sí que hi ha allò, però allò no és el que motiva en el públic.
3: I llavors s'ha de fer... Manera,
0: i tal. I per això dic que...
1: Mira, la pel·lícula Cleopatra...
0: Sí.
1: Degut als senyors de la censura, faltaven 25 minuts de pel·lícula. Vale?
0: Perquè hi havia...
1: 25 minuts de pel·lícula que estava censurat.
3: Déu-n'hi-do. És que aquella relació entre Cleopatra
0: amb el romans,
1: amb Marc Antonio
3: era molt passional. Només que es miressin ja,
0: sí, no, ja Cleopatra, tots dos ja la baba.
3: Elizabeth Taylor estava espectacular.
1: Me'n recordo una de les escenes tallades que t'enviaven la fulla de censura per dir-te tot el que faltava. I si hi havia alguna cosa del que et deien que encara hi era, ho havies de treure i després tornar-ho a posar. No t'ho perdis.
0: Per tornar a la pel·lícula com estava.
3: Exacte. Sí, mira.
1: I deia, cortar en el momento que Marco Antonio se echa encima de Cleopatra.
3: I tu mateix havies de decidir a quin moment era.
1: Exacte.
3: Podies avançar un minut o...
0: El maquinista havia d'estar sempre al costat de la màquina. Ara, perquè la xispa que era el que els feia la llum, allò es anava a enfosquir i havia d'anar acostant perquè, sí, sí, perquè sí,
1: últimament ja era automàtic, eh?
3: Això ja ens ho vau explicar.
0: Sí, home,
1: a més, després, sí. Les màquines tenien com una sortida d'escalfor, per dir-ho d'alguna manera.
0: Una xemeneia
1: que picava dalt el sostre, i el sostre hi fèiem. Ara es veu bé una raia negra, i si aquella rodona es desplaçava, volia dir que el que feia la llum, els carbons que feia la llum, es anaven gastant i es anaven separant.
0: Els gastava més un que l'altre, que això també passava, sí. Esclar, havia de desplaçar.
1: El positiu o el negatiu.
0: Tenia la...
3: Sí. Gràcia, alguna pel·lícula que t'agradava molt de petita o de jove?
2: Jo de petita als cines que no hi anava.
3: O de joveneta, perquè hi havia el Calvin Sandoval.
2: No hi havia cine al poble. No hi havia cine.
3: És que jo crec que un cine...
2: Jo me'n recordo que em van portar el primer televisor al poble, que el van posar a la sala del cine, van posar la televisió allà, i llavors hi havia un horari per anar a veure la televisió.
3: Ah.
2: I me'n recordo que era l'hivern, i tothom, després de sopar o abans, ens anàvem allà al local a veure la televisió. Allò era, bueno, sí, una cosa fora de sèrie.
0: Sí, sí.
2: I tothom ens acudíem allà a la nit a veure la tele.
3: I què miràveu?
2: Per lo que donaven el telediario.
0: Només hi havia televisió espanyola.
3: Sí, per això.
0: Que tancava a les 10 del vespre.
3: Quin programa?
2: I durava res, eh?
1: A les 12 tancava.
0: Després, el primer a les 10.
2: No, però nosaltres no estàvem a les 12.
0: Després van allargar a les 12.
2: Sembla que hi havia el rato de les notícies.
1: Llavors a les 12 portaven el que deien la carta. Primer et sortia l'Àguila amb l'himne nacional.
0: Oh, i tant.
2: No, nosaltres no anàvem un rato.
1: La carta d'ajuste, que en deien, fins a les 7 del matí.
2: No, nosaltres havíem un ratet al vespre.
1: No, però el cinema també evoluciona molt, perquè mira, aquella màquina que tenim entrant al centre com a dreta,
0: sí.
1: Aquella màquina era de cinemut.
0: Sí.
1: Al principi sí. Era de cinemut. Després s'hi va acoplar el sistema de so.
0: El lector
1: de la banda sonora.
0: Que era per llum, sí.
1: Sí, era per llum, una banda... Les
0: una banda que estava gravada a la mateixa cinta. A la pel·lícula. Doncs hi havia les imatges i al costat una banda que veies unes ratlletes allà així.
2: Allà a la filmoteca del cine espanyol.
0: Llegia allò.
2: Allà amb el fill.
0: Ja està.
2: Les coses fantàstiques del cine. Ah. A en Joan li agradarien allà. Perquè moria coses de l'any...
3: Clar.
1: Més antigues
2: coses. Hi ha set pisos a sota, tot de coses de cine.
3: El cinema. De què estàs parlant? De la filmoteca d'aquí a Barcelona?
2: No, de Madrid.
1: De Madrid.
3: Ah, de Madrid. Clar, llavors sí que són
0: home,
3: set pisos.
1: T'has
2: de posar l'abric per baixar.
0: Tinc molts llibres.
3: Ja, clar, perquè ha d'estar fred per mantenir.
1: Quan em van ensenyar fent anar la màquina de cinema, aquí al centre vaig començar a aprendre'n ja amb carbons. Encara anava amb carbons.
0: Ja.
1: Llavors, esclar, anaves amb dues màquines, perquè també les bobines eren de 20 minuts, cada 20 minuts havies d'anar fent el canvi de màquina.
2: Quin any vas començar tu a fer el cine, Joan?
1: Per aquí, a veure, 45, 55, allà al 55, 57. Vale. Tenia 12, 14 anys.
2: En Domingo hi va estar, i em sembla que era el 80.
1: I llavors,
2: 85, 87.
0: Imagina't.
1: Vaig començar d'aquí, i dic que llavors havien de ser dos maquinistes perquè eren dues màquines.
0: Sí, sí.
1: Cada 20 minuts havies de fer el canvi de màquina.
0: Vigilar,
1: quan acabaves de fer el canvi, a veure com estaven els carbons, si duraven 20 minuts com a mínim.
0: Sí.
1: Bueno, era...
0: Sí, sí.
1: Era una... No podies estar tan allà.
2: Molt diferent, sí. Totalment.
1: Llavors, dels carbons ja van passar amb la làmpara, halògena.
0: Incandescents, en foco.
1: Sí,
0: ja, la paràbola això, darrere.
1: Ja no et havies de preocupar, només et havies de preocupar d'anar canviant els bombos, i últimament ni això, perquè ja, últimament hi havia unes bobines que podies posar pel·lícules de fins a 3 hores, i ara encara menys, perquè ara puges, ara, marques...
0: És un cartutxo.
1: Exacte. Marques, jo encara els hi dic...
0: 4 hores de pel·lícula.
1: De pujar un cartutxo així, a pujar un sac que pesava 25 quilos de pel·lícula, i ara, doncs, és programar l'ordinador, donar-li el play...
2: Jo me'n recordo allà
0: el pobre que diu... El diumenge a la tarda...
2: Del cine.
0: Per arrencar la pel·lícula i no era la que havien de fer. No tenia res a veure, esclar, va sortir, no sé quina era la pel·lícula que hauria estar en el mateix paquet, i es va equivocar al triar-la.
3: No, amb moltes equivocacions hi devien haver.
0: I això, pop, va tancar, va encendre els llums... Va tornar a començar.
3: En Gràcia.
2: No, que ara em ve a la memòria que jo de petita bueno, ja estava a Tortosa, ja tenia 11 anys, me'n recordo que a Tivenys feien una pel·lícula i la feien a Tivenys a Xerta. Llavors què feien? Com era la mateixa pel·lícula, primer la feien a Xerta,
1: sí,
2: i després
1: fer.
2: Passava a la sí. barca,
3: ah,
2: amb la pel·lícula la portaven a Tivenys i després la tornaven a portar a Xerta. I tot el rato anàvem barca amunt, barca avall.
1: Aquí ho fèiem...
0: Aquí anaven amb bicicleta.
2: No, no, amb barca, amb barca, clar, hi havia el riu.
3: Clar, clar,
1: aquí
3: clar.
1: Ho fèiem amb Cabrera. La Sal ho fèiem amb Cabrera de Mar, feien, ah. feien la mateixa programació. Mm. I, ah, per mira. Exemple... aquí a la sala, a Cabrera, perquè llavors feia sessió doble, feien dues pel·lícules.
0: Sí. Feien dues pel·lícules, sí.
1: Començàvem aquí a la sala una pel·lícula, mentre Cabrera començava amb l'altra.
3: Sí. Anàveu aquí a la sala d'Argentona, eh?
1: Sí. Sí. Mentre Cabrera començava amb l'altra. I llavors hi havia un senyor amb una moto, amb una motxilla, amb 4 o 5 bobines.
3: Si li punxa la roda, o es quedeu sense gasolina, o es quedeu sense gasolina.
1: I anar fent el trajecte Cabrera-Argentona, Argentona-Cabrera, anar fent els canvis.
2: El mateix que feien allà amb la barca.
1: Sí. I llavors ho feia en Botell, un home sí. que era mecànic de cotxes, i ho reclava tot.
0: Era dels meus.
1: Falten, sí. Ostres, falten 5 minuts perquè se m'acabi la pel·lícula, i aquell encara no ha vingut... Baixaven tots els sants.
0: Clar.
3: Estem arribant al final d'aquesta hora, però abans d'acabar va haver-hi el divendres passat a les veus del record a la sala, que era sí. va donar l'inici al, sí. al Sense Portes.
1: Molt maco.
3: I vas anar tu, Joan.
1: Molt maco, molt maco. Mm-hmm. Molt ben muntat, molt ben coordinat, molt ben treballat, un 10.
3: Un 10. Vosaltres no hi vau anar en Gràcia, no, Joan?
0: Sí, algú altre ha sentit també que jo no hi vaig anar-hi.
3: Però heu sentit bones crítiques.
0: Ho he sentit també dir, hosti, que bé, que bé, que bé. Està, sí. La gent li va agradar.
1: Sí, sí, molt.
0: Els que van anar els hi va agradar.
3: Jo hi vaig anar i em va agradar molt, eh?
1: Sí, molt.
3: Però clar, també les
1: opinions... No, no, no,
0: clar,
1: no,
0: tothom és igual.
1: Més, la coordinació de l'explicació, ara surten a ballar, ara s'acosten...
3: Sí, no va ser pesat, perquè no. pensava 13 testimonis,
1: no, no,
3: 13
1: no, no,
3: persones
1: no,
3: que explicaven sí. la seva vida.
1: A part que en van veure algunes que van sortir de dos en dos.
3: Exacte, jo en principi pensava, cada un s'aixeca sí, i dic, sí. ui, ui, però no, no, van no, de dos no, en dos no. o de tres en tres i molt curtet.
1: Sí, sí,
3: i,
1: molt,
3: molt
1: bé, molt bé.
3: Molt bé. La, sí, música, sí. Molt, la música molt,
1: molt
3: bé.
1: La música molt bé.
3: Cantaven.
1: La Ladies, perfecta, cantant.
2: Bueno, la Lili treballa molt bé, eh?
1: Sí. Sí, sí. I bé, bé, bé, molt bé.
3: Un 10, ostres, un nivell aquí, eh? I per sí, començar sí. el Sense Portes, sí, sí. que és un festival, que venen companyies
1: que
3: de fora...
1: Va, després vam tenir la pega...
3: La mala sort, sí.
1: La mala sort que va ploure el que feia temps que no plovia.
3: Es va anul·lar tot, quasi.
1: Sí, sí. No, és que es va anul·lar tot, fora d'un...
3: El dissabte a la tarda,
1: el dissabte 6. Vam fer alguna dins de la sala, també,
3: sí,
1: em sembla.
3: Sí, dins la sala hi vaig anar, també. Bueno. Però bé, no és maco que es facin actes o sí, representacions sí. De coses del poble, gent
1: sí,
3: del
1: sí.
3: poble, això trobo sí, que... Sí.
2: D'això hem de parlar al programa, que no parlem mai. Ara parlem que ja acabem el programa.
3: Però perdona, jo he preguntat com va anar a Montserrat.
2: I què ha contestat? Quines contestacions han donat?
3: No ho sé.
2: És que no han tingut temps.
3: No has tingut temps. Però saps què passa? Que la pluja també ens afecta al poble, eh?
1: Sí.
2: Ja, però vull dir que ja s'ha parlat... M'has preguntat com va anar a Montserrat? Diu, jo no hi vaig anar. I quin temps n'he tingut? Jo, sí, res.
3: Clar, és que necessita suport femení aquí, perquè,
2: sí, perquè
3: els dos Joans...
2: Els dos Joans m'arruïnen.
3: Va, la pròxima, en Gràcia, la pròxima setmana, digue'm el tema, els temes que vols comentar i
0: tu vas punxant.
3: I me'n punxaré
1: nosaltres callarem.
3: Els farem callar els Joans.
2: Bueno, jo me'n tinc que anar.
3: Doncs pleguem també perquè ja
2: vale.
3: és que
2: bon dia a tothom.
3: El d'això. Doncs bon dia, bona setmana.
1: I fins el dijous que ve.
3: I fins la propera.
1: Vale, adéu-siau, bon dia.
3: Adéu.

0: En punt les 12 del migdia. La comoció i la ràbia per la mort de Mari Carmen Abascal s'instal·len entre els acampats a la Puerta del Sol de Madrid, que s'ha omplert de flors i fotografies de record. Enmig de missatges de condol des de tots els àmbits, aquesta tarda hi ha convocada una marxa a peu fins a la casa d'on va ser desnonada. Una operació de la Guàrdia Civil desmantella una organització suposadament dedicada a la distribució de cocaïna a gran escala a Catalunya. I a 20 detinguts s'han bloquejat els actius financers de la banda que es dirigia des de l'Hospitalet de Llobregat. L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, disposada a liderar el Front Ampli de l'Esquerra de cara a les eleccions el 29 de novembre. Colau, però, posa com a condició, aglutinant una única papereta, tots els partits a l'esquerra del PSOE, inclòs Podem. Toni Comín obre la porta a una tornada immediata des del seu exili a Bèlgica per recollir a Madrid l'acta d'eurodiputat i poder ocupar l'escó que va guanyar l'any 2024. Això després que el jutge Llarena ha aixecat l'ordre de detenció contra ell arran de la sentència del Constitucional que obligui al Suprem a aplicar-li l'amnistia. 30 morts en un atac rus contra un autobús a la ciutat ucraïnesa de Kramatorsk. És un dels més mortífers que ha fet Rússia contra la principal ciutat que continua en mans d'Ucraïna al Donbass. Els atacs russos també han causat la mort de 3 civils a Kiev. Els serveis d'urgències van atendre unes 400 persones amb afectacions oculars provocades per contemplar l'eclipsi solar del 12 d'agost sense la protecció adequada. Segons ha sabut 3CAT Info, la majoria van ser lesions lleus i només en dos casos els afectats van tardar uns dies a recuperar del tot la visió. Peter Jackson, Kevin Bacon, Danny DeVito i Alejandro Amenábar seran alguns dels convidats estrella de la 59a edició del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges, que comença avui, aquest matí, i a les primeres projeccions, però el film inaugural aquesta nit serà Found Alif, de Carlota Pereda. I Andrea Motis és la responsable d'inaugurar aquest vespre a l'Auditori de Lleida una nova edició del Raïmat Arts Festival, un certament que fusiona música, creació artística i gastronomia de proximitat. La programació s'allargarà fins diumenge.
1: Esports.
0: Montserrat Reia, bon dia.
2: Hola, bon dia. Després d'una llarga aturada internacional, el Barça recupera Joan Garcia, està pendent de Rafinha per rebre dissabte el Getafe. A l'Espanyol, Puado podria viatjar avui amb l'equip cap a Màlaga, on jugaran demà. A segona divisió, el Sabadell té dubtes de si poden afrontar amb garanties a partir de dissabte a Ceuta. Diversos jugadors de l'equip estan afectats per un virus. Avui a Champions d'handbol, Barça, Dinamo de Bucarest a 3:15 i per Esport 3 i la selecció espanyola femenina d'hoquei patins tanca la fase de grups del Mundial invicta al grup A després de golejar Suïssa per 6-0.
0: I pel que fa al temps, domini dels núvols a les comarques de Barcelona i Girona i al vessant nord dels Pirineus. S'esperen ruixats dispersos que, amb el pas de les hores, quedaran ubicats al voltant de la costa central des del Maresme i fins al Baix Llobregat. Localment poden ser intensos i hi pot haver tempestes. Descens, atenció, perquè hi ha descens de la temperatura.
3: Trescat Info.
0: 12 i...
4: Viu la ràdio.
5: Ràdio Argentona, sempre bategant per tu.
4: Viu la ràdio.
6: Un polsim de cuina, parlem del que mengem.
7: Doncs per parlar del que mengem tenim una setmana més a l'Esteve Pedra, aquí als estudis de Ràdio Argentona. Hola, bon dia, Esteve.
8: Bon dia, què tal? Com anem?
7: Et sento malament.
8: Ah, què passa?
9: Aviam, no sé.
7: Ara ja sé per què et sentia malament.
9: Ah.
7: Perquè tenia tots els micròfons oberts, excepte el teu.
9: Ah, mira, que bé.
7: És molt típic de mi, ja, o la gent ja ho veu.
9: Ja se'n dona compte, ja.
7: Bueno. Doncs això, parlem
9: de
7: del que mengem. A veure quina idea ens has portat avui.
9: La setmana passada vam estar comentant el trinxat, el temps, la col, que jo deia que era la preparina. No, senyor, Em vaig equivocar. La col per fer el trinxat és, bueno, el trinxat de l'Empordà. És la col verda, que es diu la col

0: ahir. Sí, això és... suposo que hi ha gent que cadascú el fa d'una manera. És com l'arròs, com la paella. Cadascú el fa d'una manera, no? Bueno, jo ahir, per un costat... Anem per passos, perquè si no ho tenim malament. Per un costat, la patata i la col, les cols, les fulles de cols verdes, la col que et sembli, no cal que diguis... Ai, tant,
1: sí, esclar,
0: no, no.
1: Si no trobem aquesta col de l'Empordà, qualsevol col que trobem.
0: Bueno, sí, sí. Però sempre mira de treure el nervi del mig,
1: sí.
0: Perquè llavors costa més embullir. Jo ho fico tot en l'aigua. Un cop l'aigua està bullint, fico la patata a trossos, vull dir, no allò tallada petita, a trossos més o menys normals, ni grossos ni petits, i la col.
1: No, ah, espero, posis junt, eh?
0: Tot junt, sí, sí, sí.
1: Vull dir, perquè la patata necessita més temps.
0: Sí, però aquesta col és més dura.
1: Ah, ja.
0: Llavors també té que estar d'allò. I un cop està així, vull dir, jo la trec de... Un cop està ja bullida, que provo la patata, si està bullida, provo la col, clar, però el que m'interessa és la patata que estigui bullida. Perquè és que si no... si vull massa, queda desfeta. Llavors la colo i un cop colada la poso dins un altre cop dins l'olla. Deixo que es corri una mica i la poso dins l'olla. Llavors, a part, ja va la part bona.
1: Ja queda, ve la part bona.
0: De nou, aquell gustet tan... No, que bo!
1: Sí, perquè la patata i la col massa gust no tenen.
0: No. Són insípides,
1: sí.
0: Però li poses, jo li poso, li vaig posar a l'oli uns alls laminats, això va a gust del consumidor, si vol posar-hi alls, bé, si no, no passa res, vale. Però abans hi poso, saps tu que sempre la part de sobre, un cop està feta el trinxat, hi ha aquell tros de panceta o de
1: sí.
0: Cansalada viada,
1: la viada.
0: Vale, doncs abans agafo el tros, com Déu mana, de cansalada diada, i el fregeixo la paella, pam, pam, pam, pam, pam, que quedi ben rosset. I com també hi vaig posar-hi botifarra negra, també hi poso un tros de botifarra negra, pam, i això jo ho aparto. Llavors, si agafo, fico en l'oli que ha deixat, el greix aquell que ha deixat aquest tros que hem fet, i poso tallada... a gusto de consumidor, vull dir, o més petit o més gros, pam, trossos de cansalada viada, botifarra i els alls. I cap ahir tot remenant. I oli, vull dir, l'oli del bo, d'aquell que sabem nosaltres i jo. Mira que vam rodolir això. Llavors, ben remenat, ben remenat, ben remenat. I quan tot sembli que ja la cansalada ja va agafant aquell to rossit, posa-hi més oli. I un cop allò dius, bueno, això ja està, pam, i fico dins l'olla. Llavors allà, dins l'olla, ho remeno.
1: Ah.
0: I un cop està... Sí, perquè a la paella sempre et caurà pel costat. En canvi, l'olla ja la tens bruta. O sigui, pum, fico allò amb aquella llengua que tinc de goma.
1: Ah.
0: Ho barrejo bé i un cop està ben barrejat, ho poso en una paella.
1: Una altra vegada, per acabar vegada de fer la forma.
0: Llavors que quedi la forma aquella rodona i enrossir les parts de dalt.
1: El vas aixafant una mica?
0: Sí, sí, clar. La col de patata es té que aixafar. Sí. O en forquilla. Jo tinc un estris que és com una forquilla, diguem. Que l'apretes i allò ho aixafa.
1: Sí.
0: Aviam, ho trinxa. El trinxat seria amb un gabinet. I aixafat seria així. El que no faria és posar el termomix
1: allí,
0: el turmix
1: ah, no,
0: o el...
1: No, no.
0: No. Allò,
1: no és puré.
0: Ni el puré, ni la màquina puré, no. Amb allò ho aixafes, ho reculls bé, pam, ho fiques a la paella i amb una mica d'oli també, i que es vagi enrossint la part de dalt, la part de baix. Dalt-li donant volta com si fos una truita de patates, igual. Pam, pam. I quan veguis que aquella part de dalt ja està enrossida, que dius, això que té que ser boníssim, pam. Agafes aquell tall que havien guardat i la botifarra, una mica de microones perquè li dongui força, vull dir, perquè s'escalfi, no? I ja està. I...
1: Cansalada viada.
0: Cansalada viada.
1: Botifarra. La botifarra negra?
0: Negra, negra, sí,
1: botifarra
0: negra.
1: La barreges en la...
0: Sí, sí, la barrejo, sí, sí, sí.
1: Perquè la cansalada...
0: I la tallo ben petita.
1: Però la botifarra la dius que la poses a part.
0: No, tallo un tros de dos dits o tres dits, cadascú que vulgui tallar. Yeah.

0: I això ho poso a la paella junt amb el tros que hem fet abans de cansalada viada, sí. Saps? I un cop està fregit això, la botifarra negra, és una miqueta, perquè en seguida és que ja, com ja ve cuita, vull dir, en seguida està... I això ho aparto, però a part hi fico botifarra negra talladeta ben fina, perquè s'integri dins la patata i el...
1: Val, o sigui que tens com a dins i a fora.
0: Sí, sí, sí. Una, perquè veguis tu el que he ficat, això si vens de casa, no? Diu, mira, he ficat això i això. Oh, sí, ja ho veig, ja ho veig.
1: Però estaria bé que ho fessis en plan sorpresa, no? No diguis que has posat i la gent que vols... A veure, endevina què hi ha posat.
0: Sí, perquè ho vaig ficar, ho vaig fer-ho per mi, vull dir. Aleshores, sorpresa...
1: La sorpresa no, vaja. Per si tenim convidats a casa, que podem fer aquesta tàctica...
0: Pots fer això, sí, sí.
1: Que endevinin a veure quina botifarra m'he posat.
0: És que hi ha gent que ho fa només amb botifarra negra, hi ha gent que ho fa en cansalada, però l'autèntica és en cansalada.
1: La de la Cerdanya.
0: Cerdanya. Trinxat de la Cerdanya, trinxat de l'Empordà. Sí.
1: Ah, trinxat. També és típic el trinxat de l'Empordà.
0: Les cols són típiques de la Cerdanya.
1: Sí.
0: Ja està. I ja diu, quan pots tallar...
1: L'Alt Empordà, vols dir?
0: Sí, clar, està allà mateix, vull dir.
1: Sí, a tocar.
0: Diguem que són típiques d'allà, vull dir...
1: Oh, però és que l'Empordà no s'ho pot quedar tot, perquè ja té tota la costa...
0: Deixem-ho, ja.
1: Deixem-les els de la Cerdanya.
0: Sí, sí, també és
1: tot
0: bo.
1: Tot i que la Cerdanya
0: però
1: també...
0: La col és típica d'allà, la col del Pirineu, de... No sé, el nom... Té un nom, Té un nom, però no... No me'n recordo. Vull dir... Més me'n recordo de la col de la Paperina, perquè m'agrada. Sí. És una col així, tan petiteta, tan menuda, que... Tots són fulles verdes, pràcticament, que m'agrada, però les altres...
1: La qüestió és que som aquí a Argentona i anem a la verduleria. Quina col trobarem allà?
0: Pot ser... Bueno, a veure, és típica d'allà, però col d'aquestes en trobaràs pràcticament a tot arreu.
1: Sí? La col de l'Empordà la trobem?
0: Trobo que sí, crec que sí, vaja. Sí. Que també es fa servir per fer escudella candolla.
1: Per fer el caldo.
0: Cada quan sortia d'aquí aniria a comprar material per fer candolla. Sí, sí, sí, sí.
1: La candolla que la gent es pensa que només s'ha de fer per Nadal i també es pot fer qualsevol dia de la setmana.
0: Bueno, la candolla de Nadal és...
1: Més elaborada.
0: La gent és elaborada i hi posen de tot i més, vull dir...
1: Sí. Ja per acabar bé l'any.
0: Sí, no sé. Vull dir,
1: totes les sobres de l'any han posat allà.
0: Per suar, clar. Sort en tenim que a l'època aquesta, bueno, és que l'univers és molt intel·ligent. O sigui, pel fred, com ve el fred, tenim la taronja, tenim l'escatxofa, tenim un munt de coses per netejar. Perquè, clar, quan mengem és època de fred... Jo parlo abans, ara això ha canviat,
1: Yeah.
0: Però abans, quan hi havia fred, com no hi havia calefaccions ni hi havia res, tenien de menjar sopes, estofats, fricandors, coses que d'alguna manera eren calentes per
1: calentar-nos.
0: Sí, justament, per el cos estigués una mica anivellat. I llavors, com tot això era molt greixós, anaven bé les taronges, les carxofa, totes aquestes històries que d'alguna manera netegen el fetge.
1: L'interior.
0: Sí, sí, sí. Per això, que d'alguna manera, ja et dic que... Ara, dius, és que ara hi ha vacínies com hi ha pebrots, però no és època ja. Bueno, s'està acabant l'època, pot ser que dintre de 15 dies o 20 dies hi ha... La gent que ven vacínies, que ven pebrots, tot això... Ja és, o bé que ho tenen amb, com es diu això, de plàstic? Amb mars de plàstics.
1: Hivernacles.
0: Que ho van fent per allà a Andalusia, que el temps ha canviat. O millor ve del Marroc, no sé. Bueno, al Marroc ve molta fruita.
1: Sempre s'ha de mirar l'etiqueta, sempre, sí. Quan comprem, a veure d'on
0: però,
1: venen els productes.
0: Però saps també perquè ve fruita, bona fruita, producte del Marroc? Perquè moltes empreses espanyoles se'n van anar allà a produir. Per això ve cap aquí. Clar, allà és... Per ells és molt ben senzill, però clar, no tenen les regles que tenim aquí.
1: Yeah.
0: Llavors, el que sí es tindria que fer, crec jo, és que abans d'arribar aquí, que posessin a veure quins productes els posen per créixer, no?
1: Sí, sí,
0: és més barat, bueno, sí, però que tu pots trobar ara les mongetes de pagès aquí, jo he vist que estaven marcades a 8 o 10 euros al quilo. Que jo em forraria, amb les que t'he portat. Ja? Cada dia agafo un quart.
1: No expliquis
0: cada dia
1: massa.
0: Agafo un quart de quilo. Eh? Vull dir, de moment, s'acabarà aviat. Eh? Però bueno, aleshores, tu veus mongetes del Marroc, que no te les pots menjar, perquè per molt que ullin allà els s'estova, i et costa, no sé, 1 o 2 euros al quilo. Inclús et foten més negoci venent aquestes mongetes de 2 euros al quilo que no pas venent-les a 8 euros. I això amb les grans supermercats, eh? Vull dir...
1: Llavors, clar, és una qüestió de valorar què mengem, no?
0: Sí, és molt important. Jo, clar, tindre un hort a casa... Jo tinc a dalt el terrat, tinc un hort. I a més, ho proposaré per si els col·legis volen vindre a veure l'hort urbà. Perquè amb el temps com estem vivint, qui tingui un espai per poder produir-se els gèneres, no li costarà més. Clar que sí, és més car, perquè tot el que tens de posar els abonos, tot això, és molt natural i no hi poses res. Vull dir, llavors, és que té el pulgó, doncs mira, amb sabó d'aquest, i allò, pam, pam, tret ruixades i anar al pulgó. Vull dir, és més fàcil controlar aquestes malalties, no? Si no agafes la planta i la llences. I, bueno, ja té l'enterro pagat, aquesta, fora. Clar, veritat.
1: Sí.
0: Vull dir, aleshores, jo crec que seria interessant que la gent s'ho pensés i que tinguessin un espai, si hi ha gent que no, però una terrassa, un terrat o alguna cosa, o inclús en comptes de tindre allà 4 plantes que té que regar-les, doncs posa-hi, fes una mica d'espai per sembrar una temporada. A part que tu passaràs bé, sabràs el que menges.
1: És molt desestressant, pel que diuen, no?
0: Sí.
1: Treballar a l'hort, treballar al jardí, per desconnectar.
0: Sí.
1: El que passa que jo crec que és una mica el que dius, no? Que és important educar a les futures generacions,
0: sí.
1: Perquè les generacions actuals de la meva edat som uns ignorants del tema de l'agricultura.
0: Sí. Sí.
1: Que agricultura ens sona, una cosa molt llunyana, i com tu dius, hi ha aquests horts urbans en què pots fer petites coses, però que, bueno, que... Però clar, és que ja quan hi penses dius, ostres, per on començo? Aquesta ignorància fa que no t'hi fiquis perquè dius ara això que dius, la malaltia aquesta. Aquesta verdura, quan l'haig de plantar? L'haig de regar més o menys? I falta una
0: sí.
1: mica de pedagogia o divulgació, tot i que ja en surten bastants ara d'influencers
0: sí.
1: d'internet.
0: No, sí, a part d'això, vull dir, hi ha aplicacions, i no, ni aplicacions. Jo, hòstia, la mongeta, quan es té que sembrar? I et surt el senyor Google que et diu aquí, aquí, aquí, o la IA. Vull dir, la
1: sí,
0: IA...
1: Sí, és que avui en dia ara
0: diu,
1: ja...
0: Avui en dia és fàcil fer-ho.
1: És fàcil.
0: Encara que no hi entenguis, vull dir... Que la pots pifiar? Però sí, clar, però sempre en aquest món han vingut a pifiar-la, vull dir...
1: Yeah.
0: Ningú està content amb el que ha fet o el que fa, vull dir... És una pífia diària, com aquell que diu.
1: Sí, és anar a provar i ser valent
0: clar.
1: I dir, mira, ara provaré això
0: sí,
1: que em fa gràcia.
0: Sí, sí,
1: perquè
0: sí,
1: després
0: sí.
1: suposo que la satisfacció personal de collir el teu tomàquet o les teves mongetes...
0: Jo t'explico. La meva dona, a darrere de casa, teníem gallines i teníem, a l'estiu, com el sol va més amunt, i sembraven tomàquets. Va vindre la punyeta aquesta d'aquesta malaltia del Covid, va vindre el Covid aquest dels nassos, i, bueno, clar, no vam sortir. Llavors, la meva dona va fer el traspàs. Ens va deixar. I, clar, jo vaig pensar, bueno, aquí baix podria sembrar, com ja tot el Covid va passar, jo estava més equilibrat. Dic, hòstia, però clar, venien gats i ja feien les seves necessitats.
1: No.
0: I vas dir, qualsevol, pues posa aquí ara a sembrar tomàquets o que sigui, dir, ni far de veure dir. I un amic meu d'Horta, amics d'aquell d'anaven junts a col·legi, d'haver jugat sempre junts, que encara tenim contacte, amb aquests en tinc dos, que encara tenim contacte, es veiem i fem dinars. I em diu, escolta, diu, per què no fas convió? Perquè ell té el seu terrat ple, o sigui, ple. Té un hort urbà, el que passa, aquell terrat està molt ben... té unes vigues... Sí, està molt ben preparat.
1: Vas omplint el terrat...
0: Sí, està enfonsa, no? Jo tinc un terrat que, bueno, aprofito les parts laterals, que són les parts més fortes, que en tenen les bones vigues i tal, no? I dic, ostres... També em feia falta a mi tindre una necessitat de fer alguna cosa, no? I sí, em vaig liar, i clar, pujar sorra del terrat té tela, eh? I sacs de 50 litres o 30 litres d'aquells, i vaig dir, pesa, però bueno, encara estava fort. Sí. I bueno, i amb ajuda d'amics, doncs, sí, vaig construir els bancals i vaig posar-hi la terra, i n'estic molt content, molt content. Jo era d'aquelles persones que jo la fruita, la verdura, la comprava.
1: Tu eres cuiner, sí, però clar, cuiner no vol dir que...
0: No. Clar, i quan vas dir això i tal, i vas dir fer el planter, i em van dir com tenia que fer els pèsols, tenia d'agafar-los, ficar-los en un drap de cotó, humits, i quan vaig començar a veure aquell pèsol, com li sortia d'aquella bo, una tigeta petita, vas dir... Això és imparable, això és l'univers, és maquíssim.
1: Uh-huh.
0: I vaig, bueno, ara ja estic enrotllau.
1: Ah,
0: ja,
1: estàs, mira, portant mongetes aquí, allà, no saps què fer ara de les mongetes.
0: Sí, menjo cada dia, cada dia menjo mongetes, fins que s'acabi.
1: El que passa que diuen, no sé com ho tens tu, però quan fas aquests horts urbans, sí, que fas uns testos una mica més grans, no?
0: No, jo tinc un hort... a urbà de 2,40 metres per 1,20 metres i un altre un metre per 1 metre.
1: Clar,
0: i després tinc testos grossos, però estic aguantats amb unes pedres perquè no toquin el terrat, perquè sí, que no estigui humit sempre el terrat, vull dir que si cau aigua que se'n vagi cap al desaigüe, no?
1: No, ho dic perquè havia sentit a dir que quan agafes de vegades aquests testos d'un metre i mig metre, doncs és més difícil que et surti bé la collita, perquè, és clar, quan plantes a terra...
0: Sí, clar, és diferent.
1: Clar,
0: a mi les albergínies en surten petites, així.
1: Ah, clar, veus, clar. Perquè la terra clar. Ja té els seus aliments, els seus clar. Minerals,
0: sí,
1: i plou aquí, plou allà, i no s'ha de cuidar tant, no?
0: Sí.
1: Aquí s'ha de cuidar una mica més.
0: Aquí tens de posar-hi més xitxa, que diuen, no? Més pernil del bo, perquè d'alguna manera estigui...
1: Això és com alimentar els porcs, no?
0: Bueno, estigui agraït, i digui, bueno, vale, clar. Ai. O sigui, si un test gran... Jo ara mateix, a més, vaig sembrar. Amb 10 testos... Sí, 10 testos tinc. En tinc més, eh? Però amb 10 vaig sembrar... bròcolis, que és el que més m'agrada, si us és bròcolis, un parell de bròquils. Sí. Ah, aquell que té punta, com es diu allò, un romanesco. Un bròquil i dos romanescos, i els altres d'això. Bueno, pues els tinc sembrats allà, vull dir, i abans sortint amb tanta aigua, vull dir...
1: Ah, clar, com plou.
0: M'es miro, sí. Però aquests són perillosos perquè tenen... Hi ha la papallona de la col, que van aquí i deixen els ous, i després surten unes orugues.
1: Ui.
0: Sí, i llavors fa una mica... Però ja sé com ho tinc que eliminar, això. Ja m'ho han explicat. El senyor Google i la IA em diu, fes-ho així. Bueno, ja ho tinc a punt, dir, que es passi, que deia una cosa rara, i fem un fly-fly. Però és natural. Vull dir, natural. No és que diguis, és que és... És un producte que no... No. És el que ja és...
1: Però és un producte natural...
0: Un producte casero.
1: Que funciona.
0: Crec que sí.
1: Ah, perquè de vegades també ho veus per internet.
0: Crec que sí. L'any passat no em vaig sembrar perquè em feia fàstic veure aquells cucs per allà.
1: Tomàquets n'has tingut?
0: Sí.
1: Perquè jo vaig plantar tomàquets i em va passar una cosa curiosa, jo com a novata,
0: sí.
1: Que uns em van com escardar.
0: Massa aigua.
1: Massa aigua. I els altres em va quedar la part del cul...
0: Negre. Perquè hi faltava un mineral a la terra.
1: Clar, és que un perquè faltava aigua, l'altre faltava el mineral. Llavors em va dir, quan plou la pluja, de vegades tampoc no és bo, perquè de vegades plou massa i no sé què amb el tomàquet. Ui, sí. Que el tomàquet és delicat.
0: El tomàquet hi fa falta sol i aigua, però amb control.
1: Clar, amb control.
0: Sol. Perquè... Jo vaig sembrar, mira, també depèn del tint de tomàquet. Jo, dels tomàquets que vaig sembrar, els que més m'han donat resultat han sigut els de penjar, els de sucar el pa. Aquests són els que més m'han donat. Vaig plantar cor de bou i no me'n va sortir ni un.
1: Ostres.
0: I vaig plantar pometa i en comptes de pometa per semblaven cireres. Vull dir, les plantes, les tomaqueres superestressades. Ja podia regar ja, però amb aquesta calor...
1: Clar, és que... Diu,
0: clar, ara, no sé, o em plantaré menys, o, bueno, diré, bueno, escolta, algú tindré que fer.
1: Vam tenir aquí convidat al nostre espai d'empreses i comerços a Can Bellatriu.
0: Can Bellatriu, sí.
1: I ens va explicar que ara, per exemple, la temporada d'agost de mongeta tendra s'ha d'avançar a més a primavera, juny, o així, o maig, juny, perquè fa tanta calor... Yeah. Que et mata la flor, no?
0: Bueno, jo la vaig sembrar ara.
1: Ah.
0: Per l'agost, a final d'agost la vaig sembrar.
1: A finals d'agost.
0: Sí, sí.
1: Perquè...
0: d'agost. I ara encara el tinc, suposo, per acabar aquest mes. Però... I ràpidament a sembrar els pèsols i les faves.
1: Ara s'han de plantar...
0: Ara es poden començar a plantar.
1: Pèsols i faves.
0: Sí, quan s'acabin les mongetes, pèsols i faves i julivert. Llavors, sí, ja cantem la cançó de julivert meu, com t'has quedat sense cap fulla, cap pelat, doncs així, sí.
1: Doncs bueno. Això ho tindrem en compte. Esteve, hem parlat del trinxat, però ens hem passat a repassar...
0: Bueno, cosa important dins de...
1: Jo crec que és important.
0: De la saviesa de la gent que escolti, que si no ho sap, doncs, i si ho sap millor que nosaltres... que digui, pues, no teníeu raó, perquè això, però com tampoc truquen,
1: ah, aquestes, no es preocupen. Mira, saps què? La propera setmana ho farem, que no, tampoc els hem convidat a que truquin.
0: Ah, bueno, sí.
1: Ho hem de fer, els hem
0: clar,
1: de convidar.
0: Home, clar.
1: I si tornem al principi del programa, si tenen alguna suggerència
0: sí,
1: o
0: home,
1: un comentari.
0: I que expliquin, perquè hi ha vegades que jo dic, bueno, hi ha un plat i, coi, hi ha la senyora Paquita o una altra senyora... que diu, jo ho faig d'aquesta manera. Doncs pues digue-m'ho com ho fas,
1: també
0: perquè
1: estaria...
0: jo ho provaré. Perquè jo ho provaré. Jo si em diuen, jo ho faig d'aquesta manera, jo ho provo.
1: Sí, no? De vegades
0: sí.
1: M'agrada canviar i buscar
0: sí,
1: noves
0: receptes
1: i llavors descobreixes un món.
0: Sí.
1: Doncs, Esteve, bona setmana. Ens retrobem
0: igualment.
1: La setmana que ve.
0: Bon
1: que
0: cap de setmana.
1: Adéu.
0: Vinga, adéu-siau.

0: de salut no és parlar només de malalties o de visites al metge. La soledat, l'habitatge, la precarietat, les relacions personals, les xarxes socials o la tecnologia també tenen un impacte en el nostre benestar. Amb aquesta mirada s'inicia Àgora d'Argentona, un grup obert de reflexió ciutadana, i per saber en què consisteix aquest grup de reflexió tenim aquí amb nosaltres, a l'altre costat del fil telefònic, el psicòleg del CAP d'Argentona, el Ricard Jorge. Hola, bon dia, Ricard.
1: Hola, bon dia, què tal, Francina, com estàs?
0: Àgora d'Argentona, és un espai de reflexió, però com va néixer aquesta iniciativa? Per quina necessitat va néixer?
1: A veure, l'Àgora d'Argentona va iniciar-se al gener del 2025. Ara s'inicia la tercera edició. I una miqueta la idea és que problemes de salut i problemes de benestar emocional tenen a veure amb factors socials que ens poden emmalaltir, no? És a dir, que els grups, les societats on estem inscrits, tenen unes dinàmiques que poden acabar afectant els individus. I això, doncs, hi ha moltes referències en aquest sentit, i vam decidir, doncs, juntament amb la Pilar Fuxet, que és una psicòloga clínica, també grup analista, doncs crear aquest espai, aquest grup, que és un espai de diàleg obert a tota la població per anar desgranant i per anar comprenent i buscant factors de protecció a tots aquests factors socials que ens poden emmalaltir, com els que deies tu, no, Francina?
0: El que és curiós és que és un grup obert en qual hi poden participar, doncs, aquelles persones que ho necessitin. Quin és el màxim de participació?
1: Doncs la veritat és que no hi ha màxim. És un grup que normalment és mitjà, que té un tamany de 20-25 persones normalment, i pot ser gran, no? O sigui, més de 30. És un grup obert, està, com diu el seu nom, està inspirat en les àgores gregues. I les àgores gregues eren espais normalment a les muntanyes, a les valls, que permetien una bona acústica i on tothom es podia sentir. També hi havia unes construccions on la gent anava a parlar i a parlar sobre la comunitat, sobre la democràcia i tot plegat, no? I llavors, parlar, dialogar, ens permet ampliar la ment, ens permet flexibilitzar-nos, ens permet apropar l'altre, conèixer els veïns, sortir de l'anonimat. I en aquest sentit és un grup obert a totes les persones d'Argentona. I no hi ha un màxim de participants. Nosaltres, com a grup analistes, que és una formació que es fa a Barcelona, que jo és el màster més antic de l'estat espanyol, o que més edicions ha tingut, fèiem, com a terapeutes de grup, fèiem grups petits i grups grans. I nosaltres hem experimentat en les nostres pròpies carns, diguéssim, que és possible estar en diàleg en grups de 60-70 persones, i són espais fantàstics.
0: És això la curiositat, no? La singularitat, que sigui un grup gran en el qual les persones hi diguin la seva d'una manera oberta i sense cap mena d'objectiu de convèncer l'altre, senzillament exposar els temes, dialogar, no?
1: Sí, precisament és un diàleg creatiu, que és a dir, el grup va construint la seva pròpia cultura, el seu propi entramat, i per fer, doncs, d'alguna manera un espai que també serveix de plataforma per crear iniciatives comunitàries i socials. I ja et dic, per anar ampliant la ment dels participants, enderrocar prejudicis i col·lectivitzar la queixa, no? Col·lectivitzar el malestar, o sigui, veure els factors col·lectius del malestar i poder construir coses col·lectivament, també.
0: Ja fa 3 anys que ho porteu a terme. Quins són els temes que es tracten?
1: A veure, normalment, temes que més han aparegut, per exemple, és la soledat, no? La necessitat de pertinença. També han vingut al grup persones immigrants, no? Llavors és una oportunitat extraordinària per parlar de com se senten les persones quan venen aquí, al poble, i com els locals també ho viuen. On hi ha espais on poder parlar i pensar conjuntament això? És que no existeixen, no? Les xarxes socials que estan cada cop, hi ha més els individus, paradoxalment, no? Com hem dit altres cops al programa, la immediatesa, no? Ens donem temps per construir i veure com la immediatesa va també minant la nostra, doncs, el nostre dia a dia. Gent gran també, com estan, bueno, doncs, creant iniciatives també la gent gran. La desconfiança social, no? Com anar desactivant estigmes, prejudicis que ens separen, i la convivència, la comunitat, no? Bàsicament.
0: El dimecres 14 és la primera sessió de la temporada. Mm-hmm. Ho feu al Saló de Pedra d'Argentona de 6 a 8 del vespre. Mm-hmm. No cal inscripció, oi? Tu hi vas lliurement, sense avisar abans.
1: Exacte. Sí, la gràcia és que està obert a les persones d'Argentona o que treballen a Argentona, que estan arrelades a Argentona, i que les persones no s'esperin, com diguéssim, una platea mirant amb una pantalla o amb un ponent, sinó que aquelles són cadires en cercle on tothom ens podem escoltar i veure, i sí, està obert. Nosaltres normalment comencem amb les cadires de número de persones que hi van haver a la sessió anterior, i si cal posem més o en traiem alguna més, no? I bueno, la idea és d'anar creant xarxa i d'anar creant teixit comunitari, que és el que s'està veient destruït en els últims temps, no? Les xarxes veïnals, les xarxes entre les persones d'un poble, i bueno, la idea és això, d'anar creant aquesta xarxa de seguretat també social, o sigui, aquesta xarxa, em refereixo, de seguretat comunitària, i això d'anar fent és un cop al mes, i de moment, i és el segon dimecres de cada mes al Saló de Pedra, a les 6.
0: Llavors, el tema que tractareu aquest dimecres no el sabeu encara? Sorgeix a partir de la participació o ja ho teniu pensat?
1: A veure, va sortint els temes a mesura que... O sigui, nosaltres estem a favor del grup, o sigui, dels temes que necessiti parlar el grup. Entenc que aquest dimecres vindrà gent més jove i llavors potser serà una oportunitat molt bona que necessitem la gent jove al grup, no? Sí que normalment ha vingut més gent gran o de mitjana edat i ara una mica, doncs, hem estat parlant amb persones joves i és molt important comptar amb la seva veu.
0: Joves de quina edat et refereixes?
1: Joves de, doncs, de 27, 25, 18 també m'han dit alguns que potser vindran. I llavors és una oportunitat perfecta per treballar aquests contrastos, a partir d'aquests contrastos, doncs, anar treballant, doncs, les diferències, les semblances entre les diferents generacions, i això ja és una oportunitat de luxe, doncs, per apropar posicions entre les persones.
0: Mm-hmm. Teniu algun nou repte per aquesta nova temporada?
1: A veure, el repte ja és seguim aquest espai, que per altra banda no t'he dit, Francina, que és inèdit a tal com el tenia enfocat a Espanya, o sigui que és innovador. Sí que hi ha aquests grups de reflexió ciutadana, hem parlat amb les persones que ja ho feien a Sèrbia, a Grècia i a Itàlia, però aquí a Espanya, mira, i no ho vam fer com, diguéssim, basant-nos en aquests grups, sinó perquè ho vam fer una mica des del grup anàlisi, des d'aquesta idea d'obrir un grup a la comunitat, un lloc de recuperar les àgores, però resulta que ja ho estàvem fent a altres punts d'Europa, no? I en aquest cas, en aquest sentit, doncs, mantenir aquest espai és un luxe i és el repte d'aquest any.
0: Molt bé, doncs us desitgem molt d'èxit, perquè, com expliques, aquest grup Àgora, un grup obert de reflexió ciutadana, no només dona beneficis als participants de manera individual, sinó també a la comunitat, perquè crea xarxa i allò que dius, no? Es parlen de temes que després, fora d'aquest àgora, doncs té repercussió, no?, del dia a dia de les persones en el nostra comunitat, no?
1: Sí, exacte, sí. La idea és que sigui una plataforma també perquè la gent... O sigui que que es creï un caldo de cultiu per anar creant iniciatives doncs, prosocials, comunitàries, cooperatives, i que tinguin a veure amb protegir la salut de les persones, no? I realment, vull dir que l'Àgora, de les accions que portem, ja ha servit per posar en connexió persones, i aquestes persones, doncs, hem anat construint altres associacions o altres moviments dintre del poble que és bonic de veure com estan funcionant.
0: Quines són aquestes associacions que heu creat a partir de l'Àgora?
1: A veure, bueno, associacions no, més aviat moviments. O accions, vale? A veure, jo crec que una cosa que ha servit l'Àgora ha estat per recuperar la taula de salut de la gent gran, que tingués vigència i que ara s'estan fent moltes coses a partir d'aquí. O sigui, jo crec que si no ens haguéssim trobat totes aquestes persones al CAP i aquestes persones no haguessin pogut col·laborar, també s'estan iniciant algunes activitats per la soledat no volguda. Des d'aquí al CAP iniciarem uns grups de soledat no volguda, i tot això ha sigut gràcies a que s'ha expressat la necessitat i que moltes persones del grup estan col·laborant amb aquests nous grups. També hi ha grups més informals, com bueno, hi ha una iniciativa d'unes persones que es reuneixen els dijous per prendre cafè, però que és un grup també de prevenció de soledat no volguda, vale? Uh-huh. Així que, bueno, crec que aquestes coses són importants. I també això, no? que les persones que venen a l'Àgora, quan es creuen amb diferents participants del carrer de l'Àgora, surten de l'anonimat i es saluden i es veuen, es pregunten, i això és una de les coses que han reconegut els membres de l'Àgora, no? Mm-hmm. De sentir-se més, que pertanyen més en aquesta comunitat, que és Argentona, i bueno, mira, coses així que no està gens malament.
0: No, justament, sembla que doncs, sigui poca cosa, però realment esteu creant això, no? Un cau de cultiu de xarxa aquí a Argentona per ajudar aquelles persones que tenen necessitats i que no tenien un punt o un lloc on visibilitzar-se, no?
1: Exacte. I ara la gran aportació que crec que poden fer són els joves, que pot donar molta riquesa al grup. I també altres coses que s'han passat doncs, són iniciatives de doncs, si algú estava buscant feina, per exemple, i estava molt atascat amb aquest tema, doncs el grup es va mobilitzar per buscar feina amb un participant, per exemple. Vull dir que passen coses de solidaritat veïnal que és bonica.
0: Doncs,
1: i esperem els
0: sí.
1: joves amb els braços oberts, la veritat.
0: Els joves és el repte d'aquest any, potser.
1: Ah, sí, aquest seria, totalment.
0: Doncs, a veure, a final de la temporada ens agradaria també tornar-te a tenir aquí les zones de Ràdio Argentona per saber com ha anat a l'Àgora d'enguany, si heu aconseguit els vostres objectius, aquests reptes que dèiem de captar la gent jove. Ricard Jorge, moltes gràcies per atendre la nostra trucada. Recordem, Àgora d'Argentona, el grup obert de reflexió ciutadana, comença el dimecres 14 d'octubre de 6 a 8 del vespre al Saló de Pedra d'Argentona. Ricard, que acabis de passar un bon dia.
1: Moltes gràcies. Igualment, Francina.
0: Adéu, que vagi bé.

dia com avui. Viatgem enrere en el temps per descobrir alguns dels fets, personatges i moments que han deixat empremta en la nostra història. Dates que potser ens són conegudes, d'altres que ens sorprendran, però que avui recuperem per entendre una mica millor d'on venim. Repassem les efemèrides. Doncs ara, i com cada dia, fem un cop d'ull a les efemèrides d'aquest 8 d'octubre, una mirada al passat per recordar alguns dels fets, personatges i moments que han deixat empremta a la història. Comencem l'any 1912, tal dia com avui començava la Primera Guerra dels Balcans. Montenegro declarava la guerra a l'Imperi Otomà i pocs dies després s'hi sumarien Sèrbia, Bulgària i Grècia. Els quatre països s'enfrontaven a l'Imperi Otomà amb l'objectiu de recuperar territoris dels Balcans que encara estaven sota el seu domini. El conflicte seria relativament breu, però tindria conseqüències importants i contribuiria a modificar profundament el mapa polític de la zona en uns anys especialment convulsos que acabarien desembocant poc després en la Primera Guerra Mundial. Fem ara un salt fins al 1948 perquè avui fa 78 anys es produïa un avenç mèdic que canviaria la vida dels milions de persones. S'implantava a Suècia el que es considera el primer marcapassos intern. El pacient era Arn Larsson, que patia una greu alteració del ritme cardíac. El dispositiu desenvolupat pel metge H. Zenning i l'enginyer Run Elmig era molt rudimentari comparat amb els actuals i va deixar de funcionar al cap d'unes poques hores. Però aquell primer intent va obrir el camí a una tecnologia que avui és habitual. I la història d'Arn Larsson encara té un detall sorprenent. Va viure fins als 86 anys i al llarg de la seva vida va arribar a portar més de 20 marcapassos diferents. I ens acostem ara a casa nostra. Un 8 d'octubre de 1894 s'inaugurava oficialment el Paral·lel de Barcelona. L'avinguda, que connectava diferents zones de la ciutat, acabaria convertint-se en un dels grans centres de la vila cultural i d'oci barcelonina. Durant dècades, el Paral·lel seria sinònim de teatres, revistes, música, cafès, espectacles i una intensa vida nocturna. Per aquell eix passarien alguns dels grans noms de l'escena catalana i espanyola i els seus locals arribarien a convertir-se en punts de trobada per a públics molt diversos. El Paral·lel es convertiria així en un dels espais més populars i emblemàtics de la Barcelona del segle XX. I acabem parlant de literatura, exili i memòria. Tal dia com avui, l'any 1919, naixia Teresa Pàmies, escriptora i periodista catalana. Pàmies va viure en primera persona alguns dels episodis més convulsos del segle XX, la Guerra Civil, l'exili i la posterior recuperació de la memòria d'aquella generació. La seva obra literària i periodística està molt vinculada precisament a aquests episodis i a la voluntat de deixar testimoni de les experiències viscudes. Al llarg de la seva trajectòria va publicar nombrosos llibres i es va convertir en una de les veus més reconegudes de la literatura catalana de memòria i testimoni. Doncs fins aquí arribem al punt final del tic-tac d'avui, dijous 8 d'octubre. Us deixem amb l'informatiu de la casa, que acabeu de passar un bon dia.

Aquest matí s'ha recuperat ja el subministrament d'aigua a tota Argentona. No obstant, a les Ginesteres i alguns punts de Can Raimí, l'aigua encara no és apta per al consum de boca. El temporal malmet una quinzena de les fonts d'Argentona. El grup de fonts fa una crida a la ciutadania per netejar torrents i canonades i per treure sorra abans que torni a ploure. El cap operatiu dels ADF Serra de Marina, Àlex Navarro, demana evitar la mobilitat que no sigui estrictament necessària i també demana prudència a aquells que hagin de transitar per camins o vies on es puguin trobar arbres caiguts o pedres a la calçada. El president de la companyia d'aigües d'Argentona i regidor d'Avancem Junts, Sergi Blanco, ha fet balanç dels efectes dels aiguats sobre la xarxa d'aigua del municipi. Blanco també ha parlat del desenvolupament urbanístic del Collell en la roda política. L'Aula d'Extensió Universitària d'Argentona engega avui dijous una nova temporada de conferències. La d'avui se centra en la història de la Velcro a la vila. I el temps. Aquesta tarda s'esperen pluges en forma de tempestes que poden ser localment fortes i abundants. Les temperatures màximes tiren cap avall i avui no superem els 21 graus. Comencem.

0: S'ha restablert el servei d'aigua a tot el municipi. Els operaris han estat treballant tota la nit per reparar la canonada afectada i aquest matí, gairebé al migdia, ja s'ha recuperat el subministrament a les Ginesteres. També s'han fet actuacions a Can Raimí, que han permès recuperar ja el 100% de la xarxa d'aigua a tot Argentona. Tot i això, en algunes zones aquesta aigua encara no és apta per al consum de boca, és a dir, no es pot ni beure ni cuinar, sí per a les dutxes o rentadores, per exemple. En concret, a tot el veïnat de les Ginesteres i a Can Raimí, als carrers 11, 11 bis, 16, 17 i 18, abans de poder consumir l'aigua, cal garantir-ne primer la qualitat sanitària. Mentre es fan aquestes verificacions, la companyia d'aigües mantindrà el servei de cuba d'aigua potable als carrers afectats de Can Raimí i a les Ginesteres perquè tothom en pugui disposar amb seguretat. Les pluges torrencials del darrer cap de setmana han deixat greument afectades les fonts d'Argentona. El grup de fonts, els voluntaris que les cuiden cada diumenge des de 1977, calcula que unes 15 de les 20 que tenen restaurades han patit danys. Una de les més perjudicades és la font de l'Esquirol. Ens ho explicava Pep Pedrós al Tic Tac.
1: Fa 30 anys vam desviar a la font de l'Esquirol, que quan hi havia alguna torrentada quedava colgada. I ha aguantat 30 anys i no ha passat mai res. I això que hi ha hagut glòria, hi han hagut tempestes fortes, però la d'aquest cap de setmana ha sigut terrible, perquè llavors ha caigut un arbre en el canal aquest, on hi havia el torrent, i l'aigua ha desbordat i ha recuperat el curs natural. I llavors tota la sorra que ha anat arrossegant ha colgat pràcticament l'espai de la font de l'Esquirol. Ha quedat uns 4 dits per no tapar el broc.
0: La sorra arrossegada per l'aigua gairebé ha colgat la font de l'Esquirol, com deia. La font de l'Emili ha quedat esbotzada amb les canonades a la vista i molts camins d'accés estan plens de forats i d'arbres caiguts. Per això el grup de fonts fa una crida a la ciutadania. Aquest diumenge 11 d'octubre, a 8:45 del matí, es trobaran a la Font del Ferro per netejar torrents i canonades i treure la sorra abans que torni a ploure amb força. Posen les eines i els voluntaris només han de portar guants i esmorzar. La jornada acabarà cap a 1:00 PM si el temps i la disponibilitat del vehicle de l'Ajuntament ho permeten. Són només 11 persones, treballen sense cobrar res i l'any que ve compliran 50 anys cuidant el nostre patrimoni natural. Aquest diumenge, doncs, tenen una bona oportunitat per tornar-los una mica de tot el que fan per les fonts. I on també queda molta feina per fer és en els boscos i camins. Encara hi ha alguns habitatges disseminats on no s'hi pot accedir directament. S'estan obrint camins i habilitant alguns de nous, però en alguns casos és necessària la maquinària més pesada a causa del mal estat del terreny. El cap operatiu dels ADF Serra de Marina, Àlex Navarro, demana evitar la mobilitat que no sigui estrictament necessària perquè dificulta les tasques dels professionals. Navarro també demana prudència a aquelles persones que inevitablement han de transitar per vies o camins on hi poden haver arbres caiguts o pedres a la calçada.
2: Estem trobant molts arbres caiguts a peu de carretera i ara també els dies són més curts, llavors les hores de nit són més llargues. Pel matí, de matinada i al vespre nit, es fa fosc i això és perillós perquè estem caient molts arbres que poden barrar una carretera o tallar parcialment la carretera que quedi al voral allò, no?, amb un obstacle, siguin pedres, sigui l'arbre mateix, llavors s'ha d'anar amb molta, molta cura.
0: El cap operatiu dels ADF recomana que en cas de trobar-nos amb alguna incidència truquem al telèfon d'emergència 112 i proporcionem la nostra posició. El president de la companyia d'aigües Argentona i regidor d'Avancem

0: totalment descalçada i va vindre tota l'aigua de rius, tota l'aigua amb tota la pressió que va caure, i hem patit que aquesta canonada ha tingut diferents fractures.
1: Aquestes declaracions les feia ahir Sergi Blanco a la roda política. També explicava que la companyia està treballant amb aigua Ter Llobregat i que es preveu omplir els dipòsits de les ginesteres amb cubes d'aigua. El servei, però, podria patir interrupcions mentre durin els treballs. De moment, no hi ha un termini concret per recuperar totalment la normalitat. A l'entrevista, el regidor també ha parlat d'altres qüestions de l'actualitat municipal. Sobre el desenvolupament urbanístic del Collell, defensa la suspensió durant un any per revisar el model d'habitatge, els preus, l'accés dels veïns d'Argentona i els equipaments que haurà d'incorporar el sector. Blanco considera que és una mesura de prudència i no una renúncia al projecte.
0: Avancem junts, no estem en contra del Collell. La decisió molt meditada i treballada de suspendre per un plaç màxim d'un any, no per un any, plaç màxim d'un any, que no vol dir que ja s'estigui treballant per part dels serveis tècnics de l'Ajuntament. La decisió és sobretot per analitzar tres aspectes bàsics. El primer aspecte és el model d'habitatge. Val, ja no parlo de quantitat, el model d'habitatge que s'hi vol fer.
1: Durant l'entrevista, Sergi Blanco també ha valorat la situació de la deixalleria municipal i l'expedient obert a l'empresa adjudicatària pels incompliments del contracte. El regidor també ha defensat la necessitat de reforçar els plans municipals de protecció civil davant d'episodis meteorològics extrems i ha parlat de la futura biblioteca i de la necessitat de garantir el finançament del projecte. Podeu recuperar l'entrevista a radioargentona.cat i al YouTube de Radio Argentona. L'Aula d'Extensió Universitària d'Argentona engega avui dijous una nova temporada de conferències i activitats destinades a promoure la formació permanent i la socialització al municipi. La sessió inaugural té lloc avui a les 6 de la tarda al centre parroquial i està dedicada a la història i l'impacte de la fàbrica Velcro a la vila i anirà a càrrec de l'exdirector general de l'empresa i veí d'Argentona, Jaume Freixas. Aquesta nova edició ofereix un programa variat que inclou xerrades sobre la química en la vida quotidiana, l'economia circular o el paper de les regions polars, a més també de sortides culturals com la visita a la Casa Museu de Pau Casals del Vendrell. La integrant de la Junta de l'Associació, Araceli Ferrer, destaca el valor social d'aquest espai, que va més enllà de l'àmbit acadèmic.
2: Jo crec que té un gran valor educatiu i més enllà d'educatiu. Jo penso que té un valor social important perquè ajuda a la socialització. Moltes vegades hi ha persones que quan es jubilen es troben desubicades i sense... I ara què faré? I a part de la funció aquesta educativa i d'aprenentatge permanent és la de la socialització, que és molt important.
1: Les conferències es faran cada 15 dies, els dijous a les 6 de la tarda. Totes les sessions estan obertes a qualsevol persona interessada que hi pot accedir fent una aportació de 5 euros si no n'és sòcia. Trobareu tota la informació i el calendari complet de la temporada al web de l'Aula d'Extensió Universitària. I demà torna el videopodcast Maresme Lliure i Cultural de la mà de Núria Pou. La secció que podreu escoltar en el programa Tic Tac parlarà de la companyia P-Circ. Ens acompanyaran les bessones Anna i Berta Pasqual per fer un repàs de la història del circ, com més avui en dia, i quina tasca desenvolupa la companyia dins de la indústria de les arts escèniques. També ho podreu veure al canal YouTube de Ràdio Argentona. Ara donem pas a serveis. La deixalleria municipal segueix fora de servei de manera temporal a causa de l'episodi de pluges intenses. Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament demana a la ciutadania que no es desplaci l'equipament fins a nou avís, ja que actualment no es poden garantir les condicions adequades per al seu funcionament. L'Ajuntament d'Argentona ha obert el termini de presentació de sol·licituds per a aquells artesans i creadors que vulguin participar en les fires mercat de l'any que ve. El consistori torna a organitzar dues cites el 2027. La primera serà durant la festa major d'hivern, el cap de setmana del 16 i 17 de gener, i la segona arribarà per la Diada de la Flor, els dies 5 i 6 de juny. Teniu temps fins al divendres 6 de novembre per enviar tota la documentació. Trobareu les bases al web de l'Ajuntament. L'Ajuntament d'Argentona organitza el pròxim dimarts 13 d'octubre a les 8 del vespre al Saló de Pedra una sessió informativa sobre la possible creació d'una àrea de promoció econòmica urbana a peu. L'objectiu de

0: La jornada és explicar el funcionament d'aquest model de col·laboració público-privada i informar sobre les oportunitats que pot oferir per reforçar l'activitat econòmica, la competitivitat i l'atractiu comercial d'Argentona. La sessió està dirigida a les persones que tinguin establiments comercials al centre de la vila. Podeu consultar els carrers exactes al portal web de l'Ajuntament. I ja han començat la venda d'entrades de la nova temporada de la sala. A partir d'aquest matí ja es poden comprar presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament. També les podeu adquirir a línia a través del web entrades.argentona.cat. Aquesta temporada, d'octubre a desembre, es manté el model d'abonament flexible que permet obtenir descomptes per un mínim de 4 espectacles. Aquest abonament es podrà comprar fins al 13 de novembre. Obrim l'agenda. Avui, primera sessió de l'aula d'extensió universitària, girarà entorn la història i l'arrelament local de la Velcro. Serà a partir de les 6 de la tarda al centre parroquial. Dissabte, portes obertes al Museu del Canti en el marc de les Jornades Europees del Patrimoni. L'horari serà d'11 del matí a 2 del migdia i de 5 de la tarda a 8 del vespre. Dins aquestes mateixes jornades, dissabte també obrirà les seves portes l'ermita de Sant Sebastià. Serà, però, només al matí, de 10 a 2. I diumenge la que obrirà serà l'església modernista de Sant Miquel del Cros, també de 10 del matí a 2 del migdia. I aquest cap de setmana el centre parroquial ens proposa dues pel·lícules. La primera és Tiempo de Victoria.
1: Llamen al general Eisenhower.
2: La operación Tigre fue un ensayo general para el día de... Cayeron como moscas.
0: Tiempo de Victoria la podreu veure divendres a 9:15 del vespre en versió original subtitulada. Doblada es projectarà dissabte a 5 de la tarda i a 8:15 del vespre. Diumenge a 7 de la tarda i dilluns, que és festiu, a 8:15 del vespre. També hi ha una segona proposta del centre parroquial. És Tanit.
3: Què va passar fa més de 400 anys? La misèria, la fam i la incultura. I quan hi ha por, has de buscar culpables. Dones soles. Vosaltres sabeu quin nom li van donar a aquestes dones? Bruixes.
0: Tanit la podreu veure diumenge i dilluns a 5 de la tarda. En la projecció de dilluns, però, presentarà la pel·lícula l'actriu, una de les actrius protagonistes que viu a Argentona, Sara Espígol. L'acompanyaran el director i guionista Pep Garrido i el productor Xesc Cabot. Les entrades anticipades per aquesta projecció de dilluns es podran comprar aquest divendres, demà de 7:15 de la tarda a 9:15 del vespre, al mateix centre parroquial.
4: Sisplau, m'heu de creure.
5: Tanit, ja n'hi ha prou.
6: A veure si et fes gran d'una santa vegada.
0: I us recordem que encara podeu veure l'exposició Transicions al Museu del Canti. Les obres d'Albert Alís les podeu visitar fins al 8 de novembre.

Anem amb la informació meteorològica al Maresme. Aquesta tarda s'esperen pluges que poden ser localment fortes i abundants. Les màximes avui reculen i no superem els 21 graus. Demà divendres començarem amb un canvi notable. Vindrà un dia majoritàriament assolellat, tot i que durant la tarda aniran creixent algunes nuvolades. Tot i això, no s'esperen pluges. Les temperatures es mantenen, les mínimes es mouran entre els 12 i els 17 graus, mentre que les màximes se situaran entre els 18 i els 23 graus. Dissabte començarem el cap de setmana amb un temps plenament estable i assolellat a tota la comarca, sense cap mena de precipitació a la vista. I atenció a l'ambient, perquè les temperatures tornaran a marcar una davallada. Les mínimes cauran fins als 9 graus en alguns punts i les màximes amb prou feines oscil·laran entre els 17 i els 21 graus.

Repassem els titulars d'avui. Aquest matí s'ha recuperat ja el subministrament d'aigua a tot Argentona. No obstant, a les Ginesteres i alguns punts de Can Raimí, l'aigua encara no és apta per al consum de boca. El temporal malmet una quinzena de les fonts d'Argentona. El grup de fonts fa una crida a la ciutadania per netejar torrents i canonades i per treure sorra abans que torni a ploure més. El cap operatiu dels ADF Serra de Marina, Àlex Navarro, demana evitar la mobilitat que no sigui estrictament necessària i recorda la prudència a aquells que hagin de transitar per camins o vies on es puguin trobar arbres caiguts o pedres a la calçada. El president de la companyia d'aigües Argentona i regidor d'Avancem Junts, Sergi Blanco, ha fet balanç dels efectes dels aiguats sobre la xarxa d'aigua del municipi. Blanco també ha parlat del desenvolupament urbanístic del Collell en la roda política. I avui també us hem explicat que l'Aula d'Extensió Universitària engega avui dijous una nova temporada de conferències. La d'avui se centra en la història de la Velcro a la vila. Fins aquí l'informatiu, el control tècnic hi ha estat en Joan Ferrés, a la redacció Maria Rosa Martínez i qui us parla, Elisenda Fernández. Fins demà. Bona tarda.

Ràdio Argentona, la nostra ràdio, 104.6 FM. Suau, suau, madame, me bugging.

0: nostra ràdio. 104.6 FM.
1: Són 2:15, obrim roda política.
2: A Ràdio Argentona comença la roda política amb Maria Rosa Martínez.
1: Som-hi, bona tarda, benvinguts a una nova entrega de la roda política a Ràdio Argentona. Avui ens acompanya el Fran Fragoso, del grup de municipal del Partit Popular. Molt bon dia, com estem?
3: Molt bon dia, i quant de temps, eh?
1: Quant de temps.
3: Des de maig.
1: I mira que ha plogut, ara
3: sí.
1: Li faig la broma, i mira que ha plogut.
3: La veritat que sí.
1: Des que no ens hem vist. Avui parlarem de pluges i de tempestes amb el Fran Fragoso. Parlarem també de la convocatòria d'eleccions generals, parlarem de la crisi de l'habitatge, del Collell, també de la festa del Cros, de la biblioteca, de l'Arbrat, moltes coses.
3: Una mica de tot.
1: Ens hi posem, vinga.
3: Vinga.

0: La mort de Mari Carmen Abascal sacseja el moviment per l'habitatge i la precampanya electoral pel 29 de novembre. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: El moviment per l'habitatge i les formacions d'esquerres homenatgen aquest dijous Mari Carmen Abascal, morta ahir als 87 anys a l'hospital i sense haver pogut tornar a casa seva, Joan Bota.
2: Una mort que recull avui bona part de la premsa internacional i que polaritza encara més la precampanya per les eleccions generals del 29 de novembre. A les acampades de Barcelona i Madrid, els homenatges es combinen amb la conjura perquè els desnonaments com el seu no es tornin a repetir.
0: Connectem amb les Rambles, a tocar dels acampats de Plaça Catalunya, on hi ha un intent de desnonament en marxa, i també amb la Puerta del Sol. Núria Hart i Tània Tàpia.
3: Bon dia. Molts dels acampats han baixat la Rambla per intentar aturar un nou desnonament, ara el d'una mare amb els seus dos fills menors. Hi ha una desena de furgonetes de Mossos, una cinquantena de manifestants. Molts ja van aconseguir aturar ahir al vespre l'expulsió dels veïns de tot un bloc al barri de Sant Andreu. Però de seguida, la mort de la Mari Carmen va esborrar l'alegria. Anna Ruiz és una de les persones que va estar en aquest desnonament.
4: És que l'han fet fora de casa seva. Vull dir, el PSOE no pot dir que la Mari Carmen descansi en pau, perquè la Mari Carmen portava 7 anys que no podia descansar.
5: I a Madrid, la mort de Mari Carmen Abascal ha donat més determinació als acampats a la Puerta del Sol després de 13 dies de protesta. Avui, aquí s'han improvisat diversos altars amb fotografies, espelmes i missatges de condol. També homenatges espontanis davant la que fou casa seva durant 70 anys al barri del Retiró. En aquest vespre acabarà una marxa d'homenatge que sortirà a peu de la Puerta del Sol. Els acampats demanen que la seva mort no sigui en va i que serveixi perquè les coses canviïn.
6: Me preguntan, ¿hasta cuándo vais a seguir? Es que la pregunta no es hasta cuándo vamos a seguir, la pregunta es ¿cuándo se van a cambiar las cosas?
7: Lo que Mari Carmen nos pedía una y otra vez es que lucháramos por lo nuestro, que no queremos migajas y que no queremos ni un caso más como el de Mari Carmen.
0: De seguida, totes les reaccions al dia en què entra en vigor el nou decret antidesnonaments aprovat pel govern espanyol.
2: En repassarem les diferències amb el que el Congrés va tombar la setmana passada i que va acabar precipitant la convocatòria d'eleccions generals, i ens fixarem en un nou exemple paradigmàtic de la crisi de l'habitatge. 3 blocs de pisos molt degradats de Girona que ha comprat un fons voltor i que ara en vol fer fora els veïns.
0: En aquest context preelectoral, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, es perfila com el cap de llista del Partit Popular a Barcelona de cara a les eleccions generals.
2: Ada Colau s'ha obert a liderar el Front Ampli de les Esquerres amb la condició que inclogui també Podem, que reclama primàries, mentre Esquerra, Gabriel Rufián, continua reflexionant sobre el seu futur en plena successió de diputats i senadors republicans que anuncien que pleguen.
0: I encara en crònica política, l'exconseller Toni Comín obre la porta a una tornada imminent de l'exili per recollir l'acta d'eurodiputat a Madrid. Brussel·les, Bruno Fortea.
8: En primer lloc, Comín visitarà i després anirà a Madrid. L'exconseller insinua que tornarà de l'exili per separat, abans que el president Puigdemont, i si cal, sense esperar que li apliquin l'amnistia de forma definitiva. Comín diu que té pressa per representar els seus votants 2 anys i mig després de les eleccions europees.
9: Jo porto 2 anys i mig dient que és un atemptat a la democràcia, que hi hagi 500.000 d'europeus que no estan representats al Parlament Europeu. Per tant, seria poc conseqüent no representar-los lo abans possible.
0: Al Catalunya Migdia d'avui també us explicarem el balanç de les urgències que es van atendre arran de l'eclipsi que vam tenir a Catalunya aquest estiu.
2: Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, les consultes oftalmològiques van augmentar un 50% els dies posteriors a l'eclipsi. La immensa majoria de problemes van ser lleus, excepte 2 casos greus.
10: Un era una persona, pel que m'han dit, que realment reconeix, doncs, que va estar mirant l'eclipsi sense la protecció, i l'altre es veu que és un astrònom, que tenia un problema amb els filtres.
0: Atenció també a això. El cementiri de Roques Blanques, el Papiol, al Baix Llobregat, serà el primer de tot el país on es podran enterrar persones amb les restes de les seves mascotes.
2: També us ho avancem avui. El cost és el mateix que obrir una sepultura i posar-hi unes cendres humanes, per exemple, les de la parella, i ronda els 150 euros.
0: I en temps de cultura repassarem la figura de Anne Carson, flamant Premi Nobel de Literatura 2026.
2: L'escriptora canadenca de 76 anys ha destacat com a poetessa i assagista. A més de traductora, la seva obra està marcada per la literatura grega clàssica.
0: I quan faltin 20 minuts per les 3, arriben els esports. Laia Tudel, bon dia.
11: Bon dia.
0: Hansi Flick recupera tots els jugadors, però Rafinha segueix entrenant-se al marge.
11: Tot i així, Flick encara no el descarta pel partit amb el Getafe de dissabte. L'equip madrileny, per cert, que segueix treballant per fitxar Carvajal. A l'Espanyol, el tècnic Manolo González assegura que ha canviat coses a l'equip perquè juguin millor. Demà ho comprovarem al partit amb el Màlaga. Aquesta tarda el Barça en vol rep el Dinamo de Bucarest, un partit a partir de 3:15 que es pot seguir per Esport 3, i sentirem al Catalunya Mitjà les queixes dels pilots a MotoGP pel nou format de competició que s'ha aprovat per al 2027.
0: Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
12: Hola, bon dia. Doncs destaquem les cues a la Ronda Litoral per un vehicle avariat al Bon Pastor, sentit Besòs, i un accident a la Zona Franca, direcció Llobregat. També l'autopista del Maresme, amb cua de l'Ella Tallà, direcció Mataró. I a Rodalies, encara retards i línies amb incidències després de les pluges. A l'R11, els trajectes entre Portbou i Sant Andreu es fan amb autobús. La mateixa situació a l'R2 Nord, en el tram de Granollers Centre, direcció Sant Celoni Sils.
0: I ens falta el temps.
13: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Dani Ramírez, bon dia.
14: Bon dia.
0: Estem a punt de dir adéu a tota aquesta inestabilitat d'aquesta setmana, però aquesta tarda encara en tindrem?
14: Sí, són les escorrialles, una petita propina posterior a aquest gran temporal. Dies enrere parlàvem d'aquests sistemes convectius mesoscalars, que si es formava un mini huracà, que si la situació era tropical, que feia molta xafogó. Ara no, ara ja refresca, entrat vent de nord. Està nevant una miqueta. Hem vist flocs de neu caure a l'Alt Pirineu, la zona de la Vall d'Aran, a 2.000 metres aproximadament, i aquesta tarda ho podria fer 1.800-1.900, feblement. Difícilment quedaria blanc al Pirineu, però una enfarinada. I això sí, ruixats localment intensos, més de 20 litres per metre quadrat, no parlem de 40, 60, 100 litres, parlem de 20 litres o poc més, en mitja hora entre el Baix Empordà i el Baix Penedès, aquest sector de la Costa Brava Sud, sobretot Maresme, Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf, Baix Penedès. Això fins allà a les 10, 11

0: Abascal, la dona de 87 anys desnonada del seu pis a Madrid i que s'ha convertit en un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, hi ha sentiments de commoció i de ràbia en les acampades de col·lectius en defensa de l'habitatge en diversos punts de l'Estat. A l'acampada de Barcelona, per exemple, s'ha convocat una manifestació per demà a les 7 de la tarda a la plaça Universitat. De fet, ara mateix a les Rambles, on per cert hi ha un desnonament en marxa, i tenim una unitat mòbil amb el David Mendoza i la Núria Hart. Núria, bon dia.
1: Bon dia. Sí, som a l'alçada de Drassanes. Aquí ara mateix hi ha una desena de furgonetes dels Mossos i una cinquantena de manifestants que, sense èxit, intenten parlar amb la policia per aturar el desnonament d'una mare amb els seus dos fills menors. Molts dels que estan aquí han baixat des de Plaça Catalunya, on estan acampats. Allà hi ha mig centenar de tendes i un miler de persones, segons l'organització. Ens diuen que avui ja han aturat dos desnonaments, un aquí al costat, al carrer del Vidre, i molts d'ells... Ara el sentireu, no tenen veu, perquè ahir es van passar 12 hores davant d'un bloc del barri de Sant Andreu que finalment es va aturar el seu desnonament perquè l'administració l'ha comprat. Després va arribar la notícia de la mort de la Mari Carmen que els manifestants com la Sílvia van rebre d'aquesta manera.
2: Com s'ha de rebre la mort provocada per decepció, per depressió, per injustícia, per el sentiment d'injustícia. Com ens hem de quedar? Això no és una mort, això és un assassinat.
1: Els sindicats i la plataforma per l'habitatge han convocat una manifestació per demà a les 7 de la tarda a Plaça Universitat. Ho han fet aquest matí i just després el Sindicat de Llogateres de Catalunya ha demanat al conjunt dels treballadors i treballadores que demà divendres a les 12 del migdia facin un minut de silenci als seus centres de treball en record de la Mari Carmen.
0: Això a Barcelona. Mentre estan a Madrid, a la Puerta del Sol, els acampats transiten entre la tristesa i la ràbia després de la mort de la Mari Carmen. Avui també molts ciutadans s'han acostat a deixar missatges a diferents altars improvisats. Aquesta tarda hi haurà una marxa a peu des de Sol fins a la Casa de la Dona, al Retiro, per recordar-la. Anem a Madrid. Tània Tàpia, bon dia.
3: Bon dia. Sí, la campana de la Puerta del Sol s'intenta recuperar de l'impacte de la mort de Mari Carmen Abascal, el cas que els va dur ara ja fa 13 dies a plantar les tendes de campanya aquí al centre de Madrid. La imatge de la dona omple molts racons d'aquesta plaça, on també s'acosten molts ciutadans a deixar missatges de condol o encendre espelmes. Encara és una incògnita com s'acomiadarà Mari Carmen Abascal, morta ahir a l'hospital, on va ingressar, recordem-ho, el 23 de setembre, després de ser desnonada. Les seves restes ja són en un tanatori de Madrid, però aquí hi ha un consens clar entre els acampats. La seva mort ha de servir perquè les coses canvin.
4: Mucha rabia y con ganas de seguir luchando y seguir hasta el final, hasta que empieza a cambiar las cosas.
5: Lluitarem perquè el que ella ha passat no es pugui repetir.
6: Siente mucha rabia porque no considera que esto sea una muerte. No pensamos que sea una muerte, pensamos que es un asesinato.
7: Solo nos puede servir de ejemplo sobre lo que no podemos dejar que vuelva a pasar.
3: L'acampada no ha deixat de créixer des del primer dia. Es manté amb caràcter indefinit aquest vespre. El sindicat de llogateres, que la va acompanyar en els darrers anys, ha organitzat una marxa d'homenatge a peu des d'aquí, des de la Puerta del Sol, fins a casa seva, al barri del Retiro, que, per cert, avui també s'ha despertat plena de flors. Just a dimecres, ahir, havia de signar el nou contracte per poder recuperar casa seva, però no hi va arribar a temps.
0: Aquesta mort de Mari Carmen Abascal ha sacsejat de ple la precampanya per a les eleccions espanyoles del 29 de novembre. I els minuts de silenci s'ha convertit en una arma llancívola pels partits polítics. El Partit Popular ha bloquejat els actes de record a les principals institucions de Madrid i a les files socialistes han qualificat d'inhumana la situació que han viscut. Albert Prat.
8: Els principals partits han convertit en munició electoral la seva mort, sobretot la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, que encès la bronca política.
9: El gobierno que ejecuta el desahucio de Mari Carmen es el de Pedro Sánchez, pero la culpa es de Ayuso. Es genial. Si se hubieran aplicado en poner pisos a mujeres como Mari Carmen en lugar de a mujeres y amantes como Jessica o a los prostíbulos de Sabiniano, a lo mejor hubieran puesto en marcha una política de vivienda para los españoles en estos 8
8: años. El PP ha vetat que es fessin minuts de silenci a l'Assemblea, al Senat i a l'Ajuntament de Madrid. Davant les crítiques de l'esquerra, l'alcalde de la ciutat, José Luis Martínez Almeida, ha carregat contra Salvador Illa.
10: Guardó el presidente de la Generalitat de Cataluña o el alcalde de Barcelona un minuto de silencio por una mujer que en Barcelona, que en Cataluña se suicidó después de un desahucio dejando dos hijos? No lo hicieron. ¿Por qué se hace ahora en Madrid? ¿Por qué se instrumentaliza Mari Carmen?
8: I és cert que només el ple de l'Hospitalet va tenir un record per aquesta veïna de la ciutat, però ni la Generalitat ni el Parlament han fet cap minut de silenci ni per l'Olga ni per en Javier, que també es va suïcidar abans que el fessin fora de la sabateria que regentava. El ministre socialista Félix Bolaños diu que la veïna de Madrid és un emblema i el president Illa afegeix que ha de remoure consciència.

0: Mari Carmen ya se ha convertido en un símbolo y yo creo que nos está interpelando ese símbolo y esa causa justa nos está interpelando a todas las administraciones y a todos los responsables políticos.
1: La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent.
2: I a diferència del ple del Parlament, el Partit Socialista ha proposat fer un minut de silenci avui a les Corts Valencianes. Aquí el PP no hi ha posat cap impediment i Vox ha sigut l'únic partit que no hi ha participat.
3: A tot això, avui entra en vigor el primer dels nous decrets d'habitatge que dimarts va aprovar el govern espanyol. Hi ha petits retocs respecte als anteriors, els que va tombar el Congrés dels Diputats. El text, però, manté la suspensió dels desnonaments i la prohibició de la compra especulativa, Joan Garcia.
4: El nou decret cita explícitament els grans tenidors a l'hora de limitar aquestes operacions, cosa que l'anterior no feia. Només parlava de persones i empreses dedicades a l'adquisició d'immobles. La normativa manté que no podran comprar habitatges per un preu inferior al 70% del valor de taxació. Una valoració que, afegeix ara, haurà de fer una societat independent i homologada pel Banc d'Espanya. A més, amplia 2 anys aquesta limitació, que estava prevista inicialment fins a finals del 2028 i que ara serà, per tant, fins que acabi el 2030. Un altre dels grans punts, sense canvis, és que no es podran desnonar persones vulnerables durant els pròxims 4 anys. I també s'hi manté la pròrroga extraordinària dels contractes que acabin abans el 31 de desembre del 2028. Els llogaters podran demanar 2 anys extres. A més, es limiten les pujades de preu anuals.
3: Aquest últim punt, el de les pròrrogues, és, però, el que podria canviar amb el segon decret. Ja s'ha publicat, però només entrarà en vigor a mitjans de novembre si hi dona el vistiplau abans la Diputació Permanent.
4: I en cas que ho faci, en comptes d'aquesta pròrroga extraordinària de 2 anys, s'aplicarà una pròrroga automàtica dels contractes a cada cop que avancin. Si els propietaris no ho fan, hauran d'indemnitzar els llogaters, tret d'excepcions. A diferència del primer decret, que ja té garantida l'aprovació, aquest segon decret no es convalidarà si no hi ha sorpreses.
3: I enmig de tota aquesta situació, els veïns de 3 blocs de pisos molt degradats als afores de Girona denuncien que un fons voltor ha comprat els edificis i els vol fer fora per reformar-los i fer-ne negoci. Des del Sindicat de l'Habitatge Socialista asseguren que la majoria d'afectats tenen contracte, ho volen portar al jutjat i l'Ajuntament afegeix que vetllarà perquè respectin els lloguers. Girona, Fèlix Martín.
5: Sí, aquest fons, promotor del projecte, ofereix en el seu web la possibilitat d'invertir en la rehabilitació de 40 habitatges a Girona, que ja té la llicència d'obres, i asseguren que la rendibilitat serà de fins al 35% en només 2 anys. La portaveu del sindicat d'habitatge, Fàtima Atar, ha explicat que aquest nou propietari menteix quan assegura que hi ha acord amb els veïns.
6: Clar, per ells això és un negoci, uns pisos, uns edificis que reformaran, i el que ells plantegen en el seu negoci és que els veïns ja han fet un acord, ja marxaran perquè necessita inversors. O sigui, que ell mostra una realitat que no existeix.
5: I assegura que la majoria dels afectats tenen contracte indefinit, però han rebut un burofax perquè marxin. Des de l'Ajuntament de Girona, el tinent d'alcaldia, Sergi Font, afegeix.
7: Els veïns que tenen contractes de lloguer en vigor és responsabilitat de la nova propietat i d'aquesta nova empresa de poder garantir l'habitatge a totes aquestes persones.
5: Aquests habitatges es coneixen popularment com els pisos Barceló. Estan situats a la sortida est de la ciutat, al barri de la Creueta, i són molt llaminers perquè just al costat hi ha el Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona.
3: I a tot això, avui hem posat dades a aquesta situació. Una situació, la de l'habitatge, que preocupa a 9 de cada 10 espanyols i el 40% els està perjudicant personalment. Això, com a mínim, és el que diu l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, Pilar García.
8: Sí, també diu que a prop del 80% dels espanyols creuen que l'Estat hauria d'intervenir en el mercat de l'habitatge perquè tothom hi pugui accedir. I 9 de cada 10 consideren que les administracions públiques haurien de construir més pisos públics i defensen una rebaixa d'impostos en la compra de la primera casa. Entre les solucions a la crisi de l'habitatge, també és una opció molt majoritària donar més garanties als propietaris que posen el pis en lloguer davant de possibles impagaments.
3: Passen 2 minuts d'un 2:45 de la tarda. Avui, per cert, tenim moviments de pes a tots els partits polítics de cara a les eleccions del 29 de novembre, a pocs dies de tancar les llistes electorals. Per exemple, el Partit Popular, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, es perfila com el cap de llista del PP a Catalunya, a la llista de Barcelona. Alberto Núñez Feijóo el veu candidat ideal per frenar l'ascens de Vox. Segons les enquestes, l'extrema dreta superaria el Partit Popular a Catalunya. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
9: Bon dia. Si Feijó busca un cop d'efecte a Catalunya, necessita frenar la fuga de vots cap a Vox i Albiol és un perfil idoni, una aposta clara per reforçar el discurs antiocupacions, antiimmigració i sobre l'habitatge i la seguretat, un marc ideal pel PP per disputar la campanya a l'extrema dreta. Alguns dirigents del Partit Popular donen per fet que serà el cap de llista i Albiol avui a Madrid a la reunió de la direcció dels Populars no s'ha descartat si Feijó li demana.
10: A qui li correspon decidir quin va ser el cabeza per Barcelona va ser el president del partit i conmigo no s'ha posat en contacte. Jo sí que li puedo decir que jo soy el alcalde de Badalona i seguiré siendo el alcalde de Badalona.
9: Però això, per llei, no és incompatible amb ser candidat al Congrés pel 29 de novembre. De moment, Feijó estudia altres opcions, vol valorar bé el moviment, i és que Albiol és l'únic alcalde del PP amb majoria absoluta a Catalunya, però mai li ha anat bé fora de Badalona. Serà una campanya marcada per l'habitatge, però el líder del PP, Alberto Núñez Feijó, intenta girar el focus i avui ha culpat Pedro Sánchez d'aprofitar la mort de Mari Carmen Abascal per intentar remuntar a les enquestes.
11: No vamos a permitir el intento de manipular emocional a los españoles. Todo esto ha sucedido durante sus 8 años de gobierno con sus políticas y sus decisiones y os digo, no va a colar. No va a colar.
9: El PP vol girar full del cas Mari Carmen i centrar el debat de la campanya en Ceuta i també en la corrupció.
3: Dèiem, però, que hi ha moviments en diferents llistes electorals. Ada Colau està disposada a liderar el Front Ampli si només hi ha una papereta a l'esquerra del PSOE a les eleccions del 29 de novembre. Això vol dir que la gran aliança progressista hauria d'incloure Podem, d'Irene Montero, per tal que Ada Colau fes el pas. Jordi Corbalán.
12: Més Madrid ha sorprès en plenes negociacions entre partits posant sobre la taula en públic el nom d'Ada Colau per liderar el Front Ampli com a cap de llista dels Comuns per Barcelona. La portaveu de Més Madrid al Congrés, Teix Sidi, ho ha defensat al matí de Catalunya Ràdio.
13: Considerem que és una persona que té capital polític, que pot des de Catalunya dur tot aquest capital polític i fer un Front Ampli en el que puguem tots i totes estar en sintonia.
12: Colau ha deixat clar a Televisió Espanyola que està disposada a jugar aquest paper, però posa com a condició que s'aconsegueixi articular un front realment ampli que inclogui tots els partits de l'esquerra del PSOE, com Podem, Compromís i Més per Mallorca, entre d'altres.
14: Si yo puedo ser una persona de consenso que facilite que ese frente amplio sea más amplio de lo que soy, entonces yo estoy dispuesta porque creo que esa es la tarea urgente que hay que hacer ahora y hay muy poco tiempo para hacerlo. Para repetir las experiencias que ya se han hecho, yo no soy necesaria.
12: Els Comuns ja veus que defensen que Ada Colau vagi de número 1 per Madrid i que el ministre Ernest Urtasun encapçali la seva llista per Barcelona. Els partits tenen només una setmana per articular el front d'esquerres.
3: I Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, continua en silenci i encara no ha aclarit si repetirà o no com a cap de llista a les eleccions generals del 29 de novembre, tot i que la direcció del partit ho dona per fet. Mentre continua decidint el seu futur, els diputats més crítics amb el mateix Rufián ja han anunciat que no repetiran a les llistes a Madrid. L'última baixa, anunciada avui mateix, és la de la portaveu d'Esquerra al Senat, Sara Bailac. Marta Corbalán.
15: Silenci absolut de Rufián i del seu entorn. La decisió, però, l'ha de prendre aviat, perquè, segons el reglament intern d'Esquerra, la data límit per presentar candidatura és aquest diumenge. El president del partit, Oriol Junqueras, l'ha beneït públicament com a cap de llista i dona per fet que ho serà, però ell s'ha volgut agafar uns dies de reflexió. Mentre reflexiona, segueix el degoteig de noms que no es volen tornar a presentar. Jordi Salvador i Pilar Vallugera no repetiran a les llistes al Congrés i Sara Bailac no repetirà al Senat. Són tres noms crítics amb Rufián. A Girona lluitaran per encapçalar la candidatura Teresa Jordà i Edna Estrems, aquesta última pròxima a Rufián. Inés Granollers vol repetir a Lleida i a Tarragona es perfila Norma Pujol. Rufián fa temps que flirteja amb la idea d'una gran coalició d'esquerres a l'Estat, una aliança que no ha comprat, però, ni el seu partit ni la resta de socis potencials. Amb Ada Colau disposada a liderar el Front Ampli, Rufián es vol assegurar, si repeteix de cap de llista dels republicans, que tindrà les mans lliures per triar els companys de candidatura i que tindrà més marge per decidir l'estratègia política a Madrid.
3: A Junts per Catalunya, Míriam Noguera repetirà com cap de llista per Barcelona. També repetiran Josep Maria Cruzet a Tarragona, Marta Madrenas a Girona i Isidre Gavín a Lleida. No s'han presentat candidats alternatius i, per tant, queden proclamats automàticament sense necessitat que el partit hagi de fer primàries. Per la direcció de Junts, aquest fet reflecteix la unitat interna i el suport a la feina que ha fet el grup parlamentari al Congrés dels Diputats de Madrid. I en plena precampanya electoral, l'exconseller Toni Comín obre la porta a una tornada ràpida de l'exili a Bèlgica. Una tornada que seria prèvia a la de Carles Puigdemont i que justifica per poder seure a l'escó d'eurodiputat que encara no ha pogut ocupar, tot i que va resultar elegit a les últimes eleccions europees. Tot plegat després que el jutge Llarena ha aixecat l'ordre de detenció contra ell arran de la sentència del Constitucional que obliga el Suprem a aplicar-li l'amnistia. Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
16: Sí, hola, bon dia. Toni Comín insinua que tornarà aviat i abans que el president Puigdemont. L'exconseller diu que té pressa per ocupar l'escó d'eurodiputat i començar a representar els seus votants 2 anys i mig després de les eleccions europees.
17: Jo porto 2 anys i mig dient que és un atemptat a la democràcia, que hi hagi 500.000 d'europeus que no estan representats al Parlament Europeu. Per tant, seria poc conseqüent no representar-los lo abans possible.
16: Primer, diu que visitarà Catalunya i després anirà a Madrid per acatar la Constitució espanyola i aconseguir amb aquest tràmit l'acte d'eurodiputat. Comín evita posar-hi una data concreta, però obre la porta a tornar fins i tot abans que el Tribunal Suprem li apliqui l'amnistia de forma definitiva. Amb la retirada de l'ordre de detenció, creu que no hi ha perill.
17: Jo en aquest sentit crec que ja estem en condicions de tornar sense cap risc. Particularment a mi no em preocupa. Crec que el nostre retorn des del punt de vista legal no té problemes.
16: En canvi, l'advocat de Carles Puigdemont sí que és partidari d'esperar fins a l'aplicació definitiva de l'amnistia i ha refredat l'opció d'un retorn immediat de l'expresident.
3: És 3:15 PM. Fem una pausa i de seguida continuem al Catalunya Migdia.
18: Catalunya Migdia.
19: Sabies que deixar empremta també pot fer-se a través d'un testament? Fer testament és ordenar el futur. Fer-lo solidari és transformar-lo perquè sigui millor. Amb un testament solidari pots decidir que una part de la teva herència doni suport a la feina d'Oxfam Intermón, que lluita contra la pobresa i la desigualtat al món, respectant l'herència dels teus. N'hi ha prou amb una donació o un percentatge d'aquest llegat perquè es converteixi en aigua, aliment, igualtat de gènere i justícia. I això provoqui un canvi durador. Descobreix que fàcil és fer-ho a www.haztestamentosolidario.org. El teu testament pot continuar canviant vides. El testament solidari fa per mi.
20: Els dies 10 i 11 d'octubre vine a la Fira de l'Olla de Breda.
21: La millor fira de ceràmica i terrissa.
20: Podràs tastar-hi plats fets amb cassoles de Breda, portar-hi la mainada a fer jocs i tallers amb fang i veure un show cooking amb l'Arnau París.
21: Recorda-ho, el 10 i 11 d'octubre, Fira de l'Olla de Breda.
22: En este oficio llevo 30-32 años trabajando ya, ¿eh?
23: Mi padre es electricista y lo hemos tenido en casa siempre.
22: Empecé a comprar en Obra Más por la comodidad y rapidez.
23: Valoro tanto el stock como el precio.
24: Buena atención al cliente y si tienes una duda te soluciona.
25: 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obra Más.
26: Aquest diumenge 18 d'octubre, El Periódico té un pla molt especial. Vine amb tota la família a la Festa Solidària del Periódico al Zoo de Barcelona, a favor d'Afdacat. Gaudeix d'un dia al zoo amb activitats per als més petits amb entrades a preu reduït i ajuda'ns a donar suport als infants i joves amb trastorns de l'aprenentatge. Diversió, família i solidaritat. T'hi esperem!
27: Catalunya migdia.
3: D'aquí a 4 minuts seran 2:15. Amb una notícia que us hem avançat aquí a Catalunya Ràdio. Per primera vegada a Catalunya, i de fet a tot l'Estat, les persones que ho vulguin es podran enterrar amb les cendres de la seva mascota. La iniciativa pionera ja és una realitat al cementiri comarcal de Roques Blanques, al Papiol, Marriera.
8: El conseller delegat d'Àltima, Joan Ventura, ens ha explicat que aquest nou servei respon a una demanda social que van arribar als responsables comarcals i que finalment van aconseguir canviar el reglament del cementiri. D'aquesta manera, des de fa un mes ja es poden fer aquests enterraments mixtos. N'han fet 2 amb gossos, però insisteixen que es poden fer amb qualsevol mascota, gats, hàmsters o fins i tot cavalls. Ho ha explicat aquesta emissora Joan Ventura, conseller delegat d'Àltima.
28: La família ens porta les cendres dintre una urna i amb un certificat conforme s'ha fet dintre d'un crematori de mascotes. Llavors, pot la família, el titular de la concessió, si ell ho autoritza, es poden enterrar les cendres amb aquesta sepultura i pot tant ser un panteón, com una tomba, com un ninxo, com un columbari, però sempre i quan el titular de la concessió ho autoritzi.
8: El cost és el mateix que introduir cendres humanes, uns 150 euros. La psicòloga Inés Serra, especialitzada en el dol animal, ens explica que moltes famílies reclamaven aquest servei, ja que les seves mascotes són un membre més de la seva família.
0: Una de les coses que més apreciem és com estan sempre al nostre costat, no? I que això pugui arribar fins al final de tot, sembla que sigui una petició molt coherent amb tota la integració, no, de l'animal en aquesta unitat familiar.
1: Aquests enterraments mixtos ja es fan a altres països com Itàlia, Brasil o els Estats Units.
3: Les urgències oftalmològiques als centres de salut públics van augmentar prop d'un 50% els dos dies després de l'eclipsi que vam tenir a Catalunya aquest mes d'agost, segons que ha pogut saber Catalunya Ràdio. En la majoria dels casos, però, va ser per problemes lleus als ulls, tret de dos casos que sí que van ser més greus. Mònica Mas, bon dia.
2: Bon dia.
3: Això vol dir que la població va seguir les recomanacions.
2: Doncs així ho creuen des del Departament de Salut. Asseguren que aquestes dades constaten que la població va mirar l'eclipsi amb les ulleres adequades i per això no s'han detectat casos de pèrdua de visió greus entre les més de 400 urgències que es van detectar els dies 12 i 13 d'agost. Ferran Roche, gerent de la Regió Sanitària Terres de l'Ebre, en declaracions a Catalunya Ràdio.
4: I hi ha més urgències oftalmològiques? Sí, són per causes poc greus. La majoria, el que nosaltres anomenem ull sec, que és sobretot per no parpellejar quan toca, i després és el tema psicosomàtic.
2: El 70% de casos van ser d'ulls secs, que es van resoldre amb gotes, i el 30% va ser psicosomàtics. Ferran Roche explica també quins són els dos casos més greus.
4: Un era una persona, pel que m'han dit, que realment reconeix, doncs, que va estar mirant l'eclipse sense la protecció, i l'altre es veu que és un astrònom que va tenir problemes amb el prismàtic, que, bueno, que també es va confondre, va tenir un problema amb els filtres i després va donar compte que també havia estat una bona estona mirant sense els filtres adequats.
2: Van patir pèrdua de visió durant un mes, però ja l'han recuperada.
3: Anem a la informació internacional. A França, els tímids gestos conciliadors del govern no calmen la còlera dels estudiants, que continuen mobilitzats arreu del país i on mantenen tancats més de 200 centres educatius. A les 3 d'aquesta tarda arrenca una concentració estàtica a la plaça de la Bastilla, a París, la mateixa hora en què l'executiu ha convocat les principals organitzacions d'estudiants per intentar calmar els ànims. París, Isabel Galí, bon dia.
5: Bon dia. El govern confia que el moviment estudiantil s'afableixi a poc. Les vacances de Tots Sants comencen a finals de la setmana que ve i quan hagin passat aquests 15 dies d'aturada lectiva presentarà les propostes als estudiants. Mentrestant, els demana que tornin a les aules i que expressin el seu malestar per internet a través de la plataforma agora.gov, una iniciativa que, segons el ministre d'Educació, Eduard Jeffré, està sent un èxit.
6: En 48 hores hem arribat a les 51.000 contribucions a la plataforma que hem llançat. Els estudiants volen expressar-se lluny del soroll de la violència, amb arguments ben raonats i obtenir respostes. I és això el que hem de treballar.
5: Els sindicats de secundària afinen les reivindicacions per part seva. 10.000 milions d'euros més a un pressupost que ara per ara és negatiu i 250.000 places de més a la universitat. Precisament els universitaris són els últims que s'han afegit activament a la protesta. La prestigiosa Sciences Po i l'Institut Catòlic de París estaven bloquejats avui dijous.
3: I l'exèrcit rus ha matat 33 persones en un atac contra dos autobusos a Kramatorsk, la principal ciutat que continua en mans d'Ucraïna dins del Donbass i que és a pocs quilòmetres del front de guerra. Els atacs russos han causat una setantena de morts i més de 100 ferits a tot Ucraïna les últimes 24 hores. Mentre s'intensifica la guerra, la presència de militars al nou Parlament rus s'ha disparat després de les últimes eleccions i és la més gran en tota la història recent. Un de cada 10 diputats és veterà d'Ucraïna i també hi han entrat altres perfils radicals fidels a les polítiques de Putin. Moscou, Cristina Solías.
7: Amb aquesta llarga ovació, la nova Duma va rebre els 46 excombatents que han aconseguit escó. Putin està decidit a convertir-los en la nova elit política del país.
10: Els veig en aquesta sala i estic segur que, preservant les tradicions de la germanor de la primera línia, enfortiran i milloraran el cos de diputats.
7: Ara bé, alguns d'ells fins i tot estan acusats de crims de guerra a Ucraïna, com Nursultan Musagaliyev, implicat en les matances de civils a Butxa. També hi és Víctor But, un dels traficants d'armes més cèlebres del món, conegut com el mercader de la mort, que va estar empresonat 14 anys als Estats Units, o l'antiavortista Natalia Masvitina. Tots els diputats tenen tenen coll avall que hauran de prendre decisions molt impopulars, com ara dedicar un 35% del nou pressupost a defensa i retallar en sanitat i educació. Fins i tot els parlamentaris de l'oposició sistèmica, com la liberal Sardana Accentieva del Partit Gent Nova.
9: Tots entenem perfectament que no hi ha diners per totes aquestes promeses populistes i s'acosta el moment difícil d'augmentar les tarifes dels serveis públics.
7: Amb aquest nou Parlament, Putin no busca un àgora on es debatin propostes, sinó una cambra de ressonància que legitimi les seves decisions.
3: Tornem a Catalunya perquè han desarticulat una organització dedicada a la distribució de cocaïna a gran escala a Catalunya. Hi ha 20 detinguts a Barcelona, Lleida i el País Valencià que han entrat a la presó. S'han intervingut 56 quilos de droga. La Guàrdia Civil, que ha dirigit l'operació, ha bloquejat els actius financers de la banda, Miquel Jarque.
11: El líder dirigia aquesta xarxa des de l'Hospitalet de Llobregat. En aquesta ciutat del Barcelonès es localitzen 2 membres de la banda en un cotxe carregat de droga, Estiba del Fill, i es localitza el que es coneix com una primera guarderia de droga. Després en vindran moltes més. El coronel de la Guàrdia Civil, Pedro Antonio Pizarro, ha destacat l'envergadura de l'operació.
12: Hay 57 activos financieros bloqueados. Aquí no nos dedicamos al menudeo, a este nivel de investigación, con este tipo de unidades, sino a desarticular grupos verdaderamente organizados, que mueven, no gramos, mueven kilos y distribuyen al último nivel 1, 2 o 3 quilos de cocaïna.
11: Aquests 57 actius financers estarien valorats en més d'1 milió d'euros. En les 23 entrades i escorcolls es van trobar també gairebé 500.000 d'euros.
3: I el Parc Nacional d'Aigüestortes concentra la quantitat i la qualitat més gran de boscos madurs de Catalunya i també de tot Espanya. Així ho conclou un estudi del CREAF i del CTFC. Els boscos madurs són referents de com serien els boscos si no haguessin estat alterats per l'impacte humà o per incendis naturals, i a la Mediterrània són menys de l'1%. Parc Nacional d'Aigüestortes, Pau Rovira.
13: L'estudi calcula que aquests boscos ocupen unes 430 hectàrees, tenen un grau de maduresa d'un 8,7/10, mentre que la mitjana dels boscos catalans és de 2,3. Són sobretot abatoses, però també hi ha pinedes de pi roig i pi negre, i en les últimes 3 dècades han augmentat la maduresa, la fusta morta i el carboni acumulat. De fet, en les parcel·les dominades per abets, el carboni dels arbres vius s'ha més que duplicat. Els investigadors, com en Jordi Baireda, remarquen que els boscos madurs són especialment valuosos perquè són més resistents davant sequeres i incendis i perquè creen molts hàbitats per a espècies com el gall fer.
14: Hi ha una gran diversitat estructural i també una gran diversitat d'espècies arbòries. Però tot això fa que hi hagi una moltíssima biodiversitat, una biodiversitat a més que és pròpia i quasi exclusiva d'aquests boscos madurs.
13: L'estudi proposa també actuacions per accelerar l'envelliment d'alguns boscos, com obrir petites clarianes, alliberar arbres de grans dimensions o generar fusta morta. Algunes d'aquestes actuacions ja s'han provat en una parcel·la de la zona perifèrica del parc i, de moment, estan funcionant.
3: Passant 5 minuts de 2 quarts, fem una pausa i de seguida la cultura amb la nova Premi Nobel de Literatura.
15: Catalunya migdia.
16: No sé si fer-me un skincare o intentar passar-me el videojoc.
17: Doncs els Westfield Days ho tens tot. Els dies 9 i 10 d'octubre a Westfield La Maquinista i el 16 i 17 a Westfield Glòries podràs enfrontar-te al nostre gamer convidat, descobrir les últimes tendències beauty, aconseguir premis exclusius i moltes experiències més. 2 dies per jugar, cuidar-te i gaudir. Westfield, tot el que et mou.
18: Tu no ets només una pòlissa, ni nosaltres una asseguradora més. Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
29: Podríem tenir son.
30: Mentre Marta Diana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls...
31: Mare, literalment.
29: O poques ganes de treballar.
31: Ah, és que tinc molta feina.
30: Ah, i jo què et penses, que estic aquí creuant de braços?
29: De dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners. Amb Xavi Canalías.
32: Som pura cafeïna.
27: Catalunya migdia.
3: Passen 6 minuts a 2 quarts.
33: The Nobel Prize in Literature 2026 is awarded to the Canadian author Anne Carson.
3: Doncs ja ho heu sentit, l'escriptora canadenca Anne Carson ha guanyat el Premi Nobel de Literatura 2026. L'anunci l'ha fet aquest migdia l'Acadèmia Sueca a Estocolm, Òscar Callao.
34: Nascuda a Toronto fa 76 anys, Carson és poeta, assagista, traductora i professora universitària. La seva obra està marcada per la literatura clàssica grega. Per exemple, el seu títol més conegut, La novel·la en vers Autobiografia de Rojo reescriu el mite d'Hèrcules i Gerió en clau homoeròtica. En català té quatre obres publicades per l'editorial Vaso Roto. De Creació, que va ser la seva primera obra traduïda a la nostra llengua l'any 2023, Albertín Rutina d'Exercicis, Norma Jean Baker de Troia i La bellesa del marit, un assaig narratiu amb 29 tangos, on analitza un matrimoni que s'esfondra. La seva traductora al català, Núria Busquet, en declaracions a Catalunya Ràdio, coincideix amb les veus que consideren Carson la poeta viva més important de les lletres anglosaxones.
0: Sí, sí, sí. Ja fa molts anys que l'Anne Carson sonava com a candidat al Nobel. Jo tenia dubtes si li donarien o no, precisament perquè és una autora que treballa diferents gèneres, però sempre es mou dintre del que és el classicisme en el sentit de l'antiguitat clàssica, perquè és la seva especialitat, i pensava que potser els hi faria una mica de por.
34: Anne Carson va passar l'any passat per Catalunya per fer una lectura performàtica dels seus textos al Festival Barcelona Poesia. L'any 2020 va guanyar el premi Princesa d'Astúries de les Lletres.
3: I de literatura a cinema. I've come into possession of a map. Perquè comença una de les edicions més potents dels últims anys del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. Peter Jackson, Kevin Bacon, Danny DeVito o Alejandro Amenábar són algunes de les estrelles que rebran premis honorífics a Sitges. De fet, el certamen ha engegat aquest matí amb les primeres projeccions, però la pel·lícula inaugural serà aquesta nit una cinta dirigida per Carlota Pereda. Sitges, Marc Garriga.
11: És la quarta dona que inaugura el festival en 59 edicions amb una pel·lícula seva i la primera espanyola, un fet que el director artístic del certamen, Àngel Sala, destaca en declaracions a Catalunya Ràdio com una boníssima notícia.
1: Perquè continuen tenint un dèficit en la visualització de la dona com a directora de cinema gènere en aquest país. Tenim moltíssim talent femení a Catalunya i a Espanya, però poc que es dediqui al cinema gènere. Però bueno, a poc a poc tenim algun nom que s'atreveixi. Carlota Pereda ja és una veterana, entre cometes, va fer Cerdita i L'Ermita, torna a una pel·lícula que és psicothriller, que és difícil per a una dona dirigint això i més en Espanya.
11: Found Alive és el tercer film de la cineasta madrilenya i és una coproducció internacional amb protagonista de luxe, l'actriu Chloe Grace Moretz, coneguda pel remake de Carrie o la saga Kick-Ass i que ha treballat amb Scorsese o Guadagnino. A tot això, la secció oficial acollirà 5 coproduccions catalanes, The End of It, Les Hijas, 11, Upiro i Titanic Ocean. Tot això, si la pluja i Renfe ho permeten. Àngel Sala ja ens ha dit que ells poca cosa hi poden fer.
3: I una cosa més abans dels esports. Perquè la Fundació Joan Miró obre demà la primera gran exposició de tot l'estat dedicada a la dissenyadora i arquitecta francesa Charlotte Perriand. L'exhibició recorda la seva amistat amb l'arquitecte Josep Lluís Sert i mostra els seus dissenys més emblemàtics, fruit d'una vida fascinant, Montse Mas.
2: Coneguda com una de les primeres dones a entrar al cèlebre despatx francès de Le Corbusier, entre els anys 20 i els 50 del segle passat, Perriand va revolucionar la idea del disseny d'interiors amb espais funcionals i bonics que convidaven a una nova manera de viure. Martina Millà és la comissària de l'exposició.
4: Molt preocupada perquè tothom tingués condicions de vida molt dignes i que l'espai domèstic no t'acabi esclavitzant com havia esclavitzat també a tantes dones durant tant de temps.
2: L'exposició repassa la complicitat de Perriand amb artistes com Picasso, Calder, Miró i, sobretot, Sert, a qui fa 50 anys va acompanyar a la inauguració de la Fundació Miró que ell va dissenyar. També recorda els seus orígens rurals i els seus viatges al Japó o Mallorca, que va circumvalar en canoa i que van ser claus en la seva creativitat.
4: En el viatge a les Balears, no? L'any 32, com n'aprèn tant de només estudiar com funcionen les veles dels vaixells.
2: La mostra acaba amb el seu apartament pilot del 1929, reconstruït per la casa de disseny italiana Cassina, que segueix produint els seus mobles, i on els visitants podran estar com si fos casa seva.
27: Catalunya migdia.
3: Des d'ara fins les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
9: Bona tarda.
3: Aquesta hora, Rafinha és dubte pel partit del Barça a la Lliga el dissabte.
9: Sí, avui encara s'ha entrenat al marge i, per tant, podria descansar per aquest partit amb el Getafe.

0: dies després, Hansi Flick recupera tots els internacionals. L'aturada de seleccions ha estat bastant favorable pel Barça, pel que fa a les lesions. Només dos jugadors han tornat amb molèsties, Eric i Rafinha. Eric, que ja s'entrena amb el grup. Però què passa amb Rafinha, Ramon Salmurri?
1: Doncs que continua entrenant-se al marge i fa tota la pinta l'Aia que no estarà per sortir d'inici contra el Getafe. Avui ha estat la primera sessió amb tot el grup després de l'aturada d'internacionals. Els últims a incorporar-se han estat Lamine Yamal, Pedri, Olmo, Cubarsí, Fermín, Rodri, Gordon i Livakovic. I Rafinha no ha entrenat amb la resta dels seus companys i ha continuat fent exercicis al marge. Per tant, amb una sola sessió per davant, la de demà divendres abans del partit de dissabte contra el Getafe, és complicat pensar que Rafinha pugui ser titular aquest mateix dissabte. Són molt males notícies per Flick, que a més arriben en un moment de calendari absolutament desmesurat. Venen 5 partits en 15 dies i entre ells, per exemple, el Barça ha d'anar al Villamarín, al Camp del Betis, al Parc dels Prínceps contra el Paris Saint-Germain i juga també el Clàssic contra el Real Madrid.
0: Doncs demà acabarem de veure com es troba Rafinha i també dissabte, però si finalment no pot jugar aquest partit amb el Getafe, quines opcions té Flick al cap per fer de nou?
1: La primera és apostar pel davanter centre suplent, ja sigui, en principi, Gabriel Jesús, el futbolista que es va fitxar aquest estiu provinent de l'Arsenal, per fer exactament això, fer de nou quan Rafinha no pugui estar al terreny de joc. També hi ha la possibilitat aquí d'utilitzar a Hamza en aquest sentit. I a partir d'aquí, les variants que disposa Hansi Flick, el perfil més similar a l'hora d'actuar de nou com Rafinha és Anthony Gordon. El Barça ja ha explicat, i Deco ha deixat moltes vegades molt clar, que la seva incorporació també anava en aquesta línia, la d'un futbolista versàtil que pugui ocupar totes les posicions de la zona d'atac. I després hi ha la via fals nou que encapçala, que lidera Dani Olmo, que en alguna ocasió ja ha ocupat aquesta posició, que Flick aquesta temporada l'ha utilitzat més del que ho venia fent fins ara, però sí que és cert que és un perfil una mica diferent i canvia un punt l'aposta futbolística del Barça de Flick.
0: I el rival del Barça de dissabte, el Getafe, sembla que no podrà fer el fitxatge que volia i que ho està intentant aquests dies, Marcos García.
2: Encara és l'exmadridista Dani Carvajal. Veurem com acaba. Encara el partit està en joc, però hi ha diverses qüestions que compliquen la seva arribada al Coliseum. Mira, per una banda, el control econòmic de la Lliga. L'equip de validació de la Lliga no accepta el que el Getafe diu que cobraria Carvajal, perquè defensa que el seu valor de mercat és superior. Si recordeu, semblant al que va passar en el seu moment amb Joao Félix i el Barça. El Barça deia una xifra, la Lliga no se la creia i va haver d'acceptar-ne una altra. El president del Getafe, Ángel Torres, de moment desmenteix cap acord amb Carvajal.
3: No hay acuerdo, no se puede romper lo que no hay acuerdo. Lo vamos a intentar.
2: Però és que, a més, aquest matí els companys de Radio Marca han explicat que hi ha un altre escull per l'arribada de Dani Carvajal al Getafe, i és que el lateral dret hauria demanat al Getafe incloure en el seu contracte una clàusula que li permetés marxar al mercat d'hivern si aleshores li arriba una proposta interessant, i el Getafe, evidentment, no hauria acceptat això.
0: No ens movem de Madrid, perquè el Real Madrid, Asensio, demana disculpes.
2: El central Raúl Asensio està sovint, ja sabeu, envoltat de conflictes extraesportius. Aquest estiu va patir un accident de cotxe, ell conduïa i va donar positiu en un control d'alcoholèmia. Disculpa en declaracions al diari AS.
4: Yo me equivoqué. Yo lo admití, yo lo admito y he pedido perdón y seguiré pidiendo perdón porque al final, como tú dices, soy un chico de 23 años que he cometido errores y voy a seguir cometiendo errores. Todo el mundo comete errores, pero tengo que ser consciente de dónde estoy. Estoy en el Real Madrid y eso no puede ocurrir. Soy el primer dolido en que la afición pueda dudar o pueda sentirse decepcionado conmigo y soy el primero que quiere estar aquí toda su vida. Por tanto, este tipo de situaciones sé que no pueden ocurrir más.
2: Al Asensio está de baixa al Madrid per lesió.
0: I l'Espanyol obre demà la 8a jornada de Lliga. Ho farà al camp del Màlaga, el CUE de primera, amb la necessitat de retrobar-se amb la victòria després d'arribar a l'aturada amb dues derrotes seguides. Fa una estona ha parlat el tècnic Manolo González. Què ha dit, Sergi Andreu?
5: Doncs mira, ha confirmat que Javi Puado, que està lesionat des del mes de gener, entrarà en la convocatòria per viatjar a Màlaga, tot i que ha insinuat que serà difícil que tingui minuts. El tècnic està tranquil, convençut que l'equip capgirarà la dinàmica i diu que no té la sensació que demà se la jugui a la Rosaleda.
6: No, bueno, no, realment no ho sento així. El que passarà no ho sé. No sé si avui jo, quan creu un carrer a Màlaga, m'atropellarà un cotxe. Llavors, no ho sé. Jo, a mi el club em transmet tranquil·litat, em transmet confiança, als jugadors també, al vestidor també. Sé on estic. És una cosa amb la que he de conviure i he d'estar el més preparat possible perquè no m'afecti.
5: No ha perdut el sentit de l'humor el tècnic Perico. Escolteu, si no, la resposta quan li han preguntat sobre com havia vist avui l'arribada a la Internacional Roberto Fernández.
6: Bé, ha vingut guapo. A mi m'agradaria, si m'agradessin els homes, m'agradaria i tot, eh? Ha vingut bé. Bé, ha vingut perfecte. Tant ell com Banja, que també ha estat amb la selecció, han vingut els dos en bon estat i perfectes, i Javi Hernández, que va venir tocat, també està en condicions de poder jugar demà. Llavors ja et dic, en principi, contents perquè han vingut els tres en perfecte estat.
5: L'equip viatja aquesta tarda cap a Màlaga amb 24 jugadors a la convocatòria. L'única absència serà la del lesionat Quique García. El Màlaga, per cert, que és cué, encara no ha guanyat cap partit en aquesta lliga.
0: I aquesta setmana hem parlat molt de l'últim partit de Leo Messi amb l'Argentina i, de fet, Messi ha tancat el comiat amb la selecció argentina amb un darrer missatge que ha fet a les xarxes socials i que ha rebut la resposta de Cristiano Ronaldo.
2: Sí, ahir va ser el meu darrer partit i ja enyoro vestir la celeste i blanca, diu Messi. Parla de la família, dels amics, té un record per a Maradona, li diu el Diego, per als clubs pels quals ha passat i el seu respecte, diu, cada vegada que volia jugar amb l'Argentina, i remata amb un gràcies a Déu, finalment. Entre les respostes, com dius, aquest post d'Instagram de Messi, la de Cristiano Ronaldo, que diu literalment, Leo, tants anys defensant el teu país i una història que quedarà per sempre. Tot el meu respecte per al que has aconseguit amb l'Argentina, una abraçada. Això diu Cristiano. I encara sobre el comiat de Messi, un vídeo que ha fet fortuna les darreres hores a les xarxes. Aquest és un vídeo a l'interior de l'autocar de l'Argentina de camí cap al Monumental. Són els jugadors liderats bàsicament per Rodri de Paul, l'ex de l'Atlètic de Madrid, ara l'Inter de Miami, li cantaven a Messi per intentar insistir per una última vegada que es quedés a la selecció. Ja has vist que no va canviar d'idea.
0: A segona divisió, el Sabadell juga dissabte a Ceuta i el tècnic Ferran Costa ha fet avui la roda de premsa prèvia perquè demà ja han de marxar i ho han de fer ben d'hora perquè els espera un desplaçament força llarg, Eudal Serra.
7: Un desplaçament per terra, mar i aire en què hauran d'invertir unes quantes hores fins a arribar a Ceuta, una ciutat que des de fa més de 2 mesos viu una complexa situació tant social com política. Tot i això, el tècnic del Sabadell, Ferran Costa, assegura que d'aquest fet el vestidor no se n'ha parlat.
8: Jo soc entrenador de futbol i no és una cosa... Hem parlat de Dubó, que és el seu entrenador, hem parlat de Dubó, que és Alejandro Camacho, del peu que té Marino Illescas, de... Totes aquestes coses són de les que parlem. Prou feina tenim, perquè és un equip amb molta capacitat, molts arguments, i la resta no em correspon.
7: Costa també ha explicat que el defensa brasiler Ronaldo ja s'entrena amb normalitat amb l'equip, però que encara manté força dubtes fins a darrera hora per fer la convocatòria, ja que aquesta setmana han tingut un virus que ha afectat el vestidor.
0: Del Barça, en aquest cas del Barça femení, perquè tenim una última hora, Marcos. Sí. Ja sabeu que el Barça femení té partit de Champions al Camp Nou l'11 de novembre, Barça-Arsenal, però és una data que coincideix amb la vaga general i, per tant, què
2: sí,
0: passa?
2: És una informació de la nostra companya Sònia Gelmà. El Barça ha fet una petició formal a la UEFA per trobar una solució de cara a aquell partit, aquell Arsenal-Barça previst, Barça-Arsenal previst per l'11 de novembre, 6:45 al Camp Nou. Com que coincideix amb vaga general, això complica la disputa del partit en aquella data prevista i el que fa el Barça a hores d'ara és avisar la UEFA i fer una petició formal per veure quina solució es pot trobar.
0: A veure si poden canviar, moure una mica de dia. El partit és difícil, ja ho sabem, sobretot en partits de Champions, però és evident que el Barça ja haurà traslladat les complicacions que això... Més enllà de la convocatòria vaga general, suposaria doncs, dificultats també
2: veurem.
0: De logística, de moviments i fins i tot que es pogués fer el partit. Sí. Doncs veurem quina és la resposta de la UEFA a aquesta petició que ha fet el Barça fa poca estona. I el creixement de la Lliga Femenina de Futbol ha estat exponencial els últims anys, tant pel que fa a les prestacions de les futbolistes com també en el que envolta els terrenys de joc. I un dels símptomes d'això és la capacitat de convertir-se en un pol d'atracció econòmica. I recentment n'hem vist un altre d'exemple, David Ubach.
9: I és que la Federació Espanyola ha firmat un conveni de patrocini per al col·lectiu arbitral de la Lliga F i també de la Primera Federació, les dues màximes categories femenines. L'acord és amb l'empresa asseguradora ARAC i preveu que les àrbitres de les dues categories d'aquest màxim nivell femení llueixin el seu logotip a la part posterior de les samarretes. Bettina Aníquel, que és la consellera delegada d'ARAC a Espanya, en parla de l'acord.
10: Defender lo que es justo, eso coincide muy bien o encaja muy bien con todo el tema de la árbitra. Una árbitra tiene que conocer las reglas, tomar decisiones, ser imparcial, ¿no? Y asumir la responsabilidad de esas decisiones para romper un poco esas barreras. Es tan importante que haya referentes y que tengan visibilidad, porque las tenemos, están las árbitras, pero se tienen que ver.
9: El patrocini és de cara als propers dos anys.
0: Menys de 9 minuts i seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
11: La nostra situació no podem qualificar cap partit com
0: avui fàcil. Avui juga el Barça amb vol, partit de Champions. Han d'oblidar...

0: Teatre Auditori de Sant Cugat, el Cursal de Manresa, el Teatre Auditori de Granollers, a l'Àtrium Viladecans i a l'Atlàntida de Vic.
1: Entrades ja a la venda.
2: Arriba la temporada de BCN Clàssics. 15
3: i que hi ha l'auditori amb grans noms com Gustavo Dudamel, amb la Filarmònica de Nova York, Filarmònica de Múnich,
2: Klaus Makela amb el Royal Concertgebouw
3: i l'Staatskapelle Dresden amb Daniele Gatti.
2: Abonaments i entrades a bcnclassics.cat.
4: Aquest any amb Rosa dels Vents viu un Halloween terroríficament divertit en família. Reserva a turismeenfamilia.com i gaudeix d'un cap de setmana d'infart en què tremolaràs de riure amb el nostre túnel del terror, el ball de zombis i moltes més activitats en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
5: Nou lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou lletres, què deu ser, una fira de cotxes?
6: Expo Ocasió, home.
5: Que clar. Expo Ocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expo Ocasió.
7: Torna Expo Ocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
8: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
9: Inflat de tant comprar bé pel nostre aniversari amb megadescomptes com el 15... que t'endús en un cupó que et dona per molt. Només el 8 d'octubre a Carrefour.
10: Som 3CAT.
11: Catalunya Ràdio.
10: Som 3CAT.
12: Abans de parlar d'handbol, amb bàsquet a l'Eurolliga, el Barça rep demà els Alguiris i per aquest partit té una baixa d'aquest matí, d'última hora, però també és cert que recupera efectius importants. Ernest Macià.
13: Doncs sí, pesen probablement més les bones notícies perquè s'estava esperant que el Barça pogués incorporar dos pivots que estaven lesionats, atès que només en té un, Oleg Balcerovski, que vam entrevistar al Tot Costa. Doncs bé, Tosan Mbouya i també Josh Nebo, que ja havia jugat un partit, podran tornar, si no hi ha cap contratemps, demà vestida curt i, per tant, acompanyaran a Balcerovski en el joc interior. I Justin Minaya, un jugador que en teoria havia de ser dels que menys minuts tindria, però que ha començat prou bé la temporada, té un problema d'adductors i es perdrà els 10 propers dies, per tant, pràcticament dues setmanes de baixa. La prèvia d'aquest entrenament del matí que hem viscut avui, hem vist aquests nous jugadors, aquests jugadors incorporant-se a la feina, Kevin Panther creu que aniran molt bé a la dinàmica.
14: Vam tenir en Josh Nebo un partit, però després ell i en Tosan ja van ser baixa. I he estat tan focalitzat en la meva feina que per moments m'he oblidat que ens faltaven tants pivots. Però ara, quan tornen, com que tenim molt bona química, la cosa anirà bé.
15: So once those guys come back, I think it'll increase even more. So that'll for sure be helpful.
13: També la prèvia d'aquest partit del Barça-Zalgiris, hem conegut que l'NBA s'ha mogut davant la negativa de l'Eurolliga d'acceptar la seva proposta, doncs associant-se amb la FIBA i buscant la possibilitat una altra vegada, doncs, que els tres partners amb l'Eurolliga, FIBA i l'NBA, doncs es posin d'acord, i això fa presagiar que hi haurà una altra oferta, una altra opció de seguir negociant futures col·laboracions NBA-Eurolliga.
12: I a l'Eurocup, victòria ahir del Manresa.
13: Va ser una victòria que va arribar ja pràcticament des del primer quart i el Manresa la va saber mantenir. És veritat que finalment el Ratio Farm Ulm es va costar 10 punts, però no van veure per allà el Nou Congost aquesta primera victòria de la temporada en partit oficial al marge de la Lliga Catalana. La CB de moment encara no s'ha guanyat cap dels dos partits i a l'Eurocup ja tenim una victòria i una derrota.
12: Això al bàsquet i a l'handbol. El Barça té la baixa del porter Hallgrimsson pel partit d'avui de Champions.
16: Sí, ahir tenia febre, doncs no s'ha recuperat. Els porters seran Sergei Hernández i Sergei Novakovic. És un partit del Barça contra el Dinamo de Bucarest. Avui a 9:15 i per Esport 3.
12: El Mundial de MotoGP canvia el format de la competició per l'any que ve i els pilots expressen les seves opinions i no tots van en la mateixa direcció, de Miguel Aguilar.
17: S'ha demostrat que un sindicat de pilots és impossible perquè no es posaran mai d'acord, per tant cadascú fa la guerra pel seu compte i això els debilita. Els pilots els ho han comunicat un cop s'havia consensuat la decisió entre les fàbriques i MotoGP. Els germans Márquez diuen que o ho acceptes o te'n vas. Ni tan sols el campió intenta liderar un corrent d'opinió. Jorge Martín, el líder, reclama que els tinguin en compte. El més vehement ha estat Pedro Acosta.
18: Tenemos ya suficientes sesiones durante un fin de semana de MotoGP actual de arriesgar mucho como para meter otra más y seguir teniendo las sprint races todas las carreras. Entonces, yo creo que nos tendríamos que relajar un poco con este tema.
17: Acosta i altres pilots, també Marc Márquez, creuen que aquest nou format genera més estrès i més risc. I al capdavall, retallarà

0: A la carrera esportiva d'algun d'ells.
1: I aquest cap de setmana, Gran Premi d'Indonèsia, MotoGP, amb les curses Spring i de Gran Premi en directe a l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Aquest cap de setmana comença la Lliga Femenina de Rugby i ho fa amb un embolic dels grossos, un embolic que, a més, afecta directament un dels dos equips catalans de la categoria Audal.
2: Parlem del Buc, que, juntament amb el Sant Cugat, són els dos clubs catalans que, a priori, han de militar en la màxima categoria femenina del rugby estatal. I és que ara mateix l'equip barceloní encara no sap si jugarà o no per un embolic federatiu de dimensions considerables. Recapitulem i tirem enrere fins a final de la temporada passada, quan el Barça va aconseguir l'ascens a la màxima divisió, però que el no complir els requisits indispensables de tenir un equip B reglamentari va ser desposseït d'aquest ascens. La plaça va ser oferta al Buc i a l'Eibar com a següents classificats, i aquests s'ho havien de jugar un partit, però les basques hi van renunciar i, per tant, el Buc hi va accedir automàticament.
1: Però, Audal, per embolicar-ho encara més, aquí apareix el Pozuelo.
2: Les madrilenyes havien perdut la màxima categoria com a últimes classificades i reclamen a la federació jugar un partit amb el Buc per disputar-se aquesta plaça. La federació ho accepta i fixa un partit entre el Buc i el Pozuelo. El Buc, però, no hi està d'acord. Porta el cas a la justícia ordinària, que decreta la cautelar, deixa en suspens l'eliminatòria i exigeix a la federació inscriure els dos equips a la màxima categoria fins que hi hagi una resolució final. És a dir, que ara la Lliga té 9 equips en lloc de 8. Tot i això, la Federació Espanyola de Rugby, que també ha recorregut la cautelar, ha decidit que la Lliga comenci igualment i que juguin tots els partits previstos, tret del que li tocaria jugar al Buc o al Pozuelo, a l'espera del que digui el jutge.
1: I encara tenim temps per explicar alguna cosa més amb el David, l'Atlètic Barceloneta, que va debutar amb triomf a la Lliga de Campions de Waterpolo.
3: Els mariners, que recordem són els actuals campions d'Europa, van superar per 15-12 el Novi de Belgrat Serbi, en el que ha estat un dels últims anys un dels clàssics del waterpolo europeu. Va ser un partit ben igualat, en què els mariners van començar a remolc en el primer parcial, però que van anar capgirant de mica en mica, un triomf que s'afegeix al del Sabadell de dimarts també a la Champions.
1: Al Mundial d'Hoquei Patins de Paraguai, la selecció espanyola femenina ja espera rival a les semifinals de demà.
3: L'equip espanyol, amb 7 de les 10 jugadores catalanes, ha superat de matinada Suïssa per 0-6 i ha acabat primer de grup amb 4 triomfs en 4 jornades. A les semifinals, l'equip de Sergi Macià té molts números de jugar amb Portugal o amb Colòmbia com l'altre possible rival.
1: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva, les 7 més esports al Tot Costa, i ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.

Aquest matí s'ha recuperat ja el subministrament d'aigua a tota Argentona. No obstant, a les Ginesteres i alguns punts de Can Raimí, l'aigua encara no és apta per al consum de boca. El temporal malmet una quinzena de les fonts d'Argentona. El grup de fonts fa una crida a la ciutadania per netejar torrents i canonades i per treure sorra abans que torni a ploure. El cap operatiu dels ADF Serra de Marina, Àlex Navarro, demana evitar la mobilitat que no sigui estrictament necessària i també demana prudència a aquells que hagin de transitar per camins o vies on es puguin trobar arbres caiguts o pedres a la calçada. El president de la companyia d'aigües d'Argentona i regidor d'Avancem Junts, Sergi Blanco, ha fet balanç dels efectes dels aiguats sobre la xarxa d'aigua del municipi. Blanco també ha parlat del desenvolupament urbanístic del Collell en la roda política. L'Aula d'Extensió Universitària d'Argentona engega avui dijous una nova temporada de conferències. La d'avui se centra en la història de la Velcro a la vila. I el temps. Aquesta tarda s'esperen pluges en forma de tempestes que poden ser localment fortes i abundants. Les temperatures màximes tiren cap avall i avui no superem els 21 graus. Comencem.

0: S'ha restablert el servei d'aigua a tot el municipi. Els operaris han estat treballant tota la nit per reparar la canonada afectada i aquest matí, gairebé al migdia, ja s'ha recuperat el subministrament a les Ginesteres. També s'han fet actuacions a Can Raimí, que han permès recuperar ja el 100% de la xarxa d'aigua a tot Argentona. Tot i això, en algunes zones aquesta aigua encara no és apta per al consum de boca, és a dir, no es pot ni beure ni cuinar, sí per a les dutxes o rentadores, per exemple. En concret, a tot el veïnat de les Ginesteres i a Can Raimí, als carrers 11, 11 bis, 16, 17 i 18, abans de poder consumir l'aigua, cal garantir-ne primer la qualitat sanitària. Mentre es fan aquestes verificacions, la companyia d'aigües mantindrà el servei de cuba d'aigua potable als carrers afectats de Can Raimí i a les Ginesteres perquè tothom en pugui disposar amb seguretat. Les pluges torrencials del darrer cap de setmana han deixat greument afectades les fonts d'Argentona. El grup de fonts, els voluntaris que les cuiden cada diumenge des de 1977, calcula que unes 15 de les 20 que tenen restaurades han patit danys. Una de les més perjudicades és la font de l'Esquirol. Ens ho explicava Pep Pedrós al Tic Tac.
1: Fa 30 anys vam desviar a la font de l'Esquirol, que quan hi havia alguna torrentada quedava colgada. I ha aguantat 30 anys i no ha passat mai res. I això que hi ha hagut glòria, hi ha hagut tempestes fortes, però la d'aquest cap de setmana ha sigut terrible, perquè llavors ha caigut un arbre en el canal aquest, on hi havia el torrent, i l'aigua ha desbordat i ha recuperat el curs natural. I llavors tota la sorra que ha anat arrossegant ha colgat pràcticament l'espai de la font de l'Esquirol. Ha quedat uns 4 dits per no tapar el broc.
0: La sorra arrossegada per l'aigua gairebé ha colgat la font de l'Esquirol, com deia. La font d'en Emili ha quedat esbotzada amb les canonades a la vista i molts camins d'accés estan plens de forats i d'arbres caiguts. Per això el grup de fonts fa una crida a la ciutadania. Aquest diumenge 11 d'octubre, a 8:45 del matí, es trobaran a la Font del Ferro per netejar torrents i canonades i treure la sorra abans que torni a ploure amb força. Posen les eines i els voluntaris només han de portar guants i esmorzar. La jornada acabarà cap a la 1 del migdia si el temps i la disponibilitat del vehicle de l'Ajuntament ho permeten. Són només 11 persones, treballen sense cobrar res i l'any que ve compliran 50 anys cuidant el nostre patrimoni natural. Aquest diumenge, doncs, tenen una bona oportunitat per tornar-los una mica de tot el que fan per les fonts. I on també queda molta feina per fer és en els boscos i camins. Encara hi ha alguns habitatges disseminats on no s'hi pot accedir directament. S'estan obrint camins i habilitant alguns de nous, però en alguns casos és necessària la maquinària més pesada a causa del mal estat del terreny. El cap operatiu dels ADF Serra de Marina, Àlex Navarro, demana evitar la mobilitat que no sigui estrictament necessària perquè dificulta les tasques dels professionals. Navarro també demana prudència a aquelles persones que inevitablement han de transitar per vies o camins on hi poden haver arbres caiguts o pedres a la calçada.
2: Estem trobant molts arbres caiguts a peu de carretera i ara també els dies estan més curts, llavors les hores de nit són més llargues. Per matí, de matinada i al vespre nit, es fa fosc. I això és perillós perquè estem caient molts arbres que poden barrar una carretera o tallar parcialment la carretera que quedi al voral allò, no?, o amb un obstacle, sigui en pedra, sigui l'arbre mateix, llavors s'ha d'anar amb molta, molta cura.
0: El cap operatiu dels ADF recomana que en cas de trobar-nos amb alguna incidència truquem al telèfon d'emergència 112 i proporcionem la nostra posició. El president de la companyia d'aigües Argentona i regidor d'Avancem Junts, Sergi Blanco, ha fet balanç dels efectes dels aiguats sobre la xarxa d'aigua del municipi. Blanco assegura que la canonada principal que abasteix les Ginesteres ha quedat greument afectada i que s'hi farà una reparació integral mentre es treballa per garantir provisionalment el subministrament als veïns.
3: La canonada que ve d'Aigües Ter Llobregat, que és una canonada, com si diguéssim, un ramal principal, una vena horta, aquella canonada va quedar al descobert i descalçada, absolutament al descobert, per tant, fràgil. I són 250 metres de canonada, que és la que alimenta, podem dir, el veïnat de les Ginesteres. I què va passar? Doncs que va quedar, evidentment, totalment descalçada i va vindre tota l'aigua dels rius, tota l'aigua amb tota la pressió que va caure i hem patit que aquesta canonada ha tingut diferents fractures.
0: Aquestes declaracions les feia ahir Sergi Blanco a la roda política. També explicava que la companyia està treballant amb aigües Ter Llobregat i que es preveu omplir els dipòsits de les ginesteres amb cubes d'aigua. El servei, però, podria patir interrupcions mentre durin els treballs. De moment, no hi ha un termini concret per recuperar totalment la normalitat. A l'entrevista, el regidor també ha parlat d'altres qüestions de l'actualitat municipal. Sobre el desenvolupament urbanístic del Collell, defensa la suspensió durant un any per revisar el model d'habitatge, els preus, l'accés dels veïns d'Argentona i els equipaments que haurà d'incorporar el sector. Blanco considera que és una mesura de prudència i no una renúncia al projecte.
3: Avancem junts. No estem en contra del Collell.

0: dient obert a l'empresa adjudicatària pels incompliments del contracte. El regidor també ha defensat la necessitat de reforçar els plans municipals de protecció civil davant d'episodis meteorològics extrems i ha parlat de la futura biblioteca i de la necessitat de garantir el finançament del projecte. Podeu recuperar l'entrevista a radioargentona.cat i al YouTube de Ràdio Argentona. L'Aula d'Extensió Universitària d'Argentona engega avui dijous una nova temporada de conferències i activitats destinades a promoure la formació permanent i la socialització al municipi. La sessió inaugural té lloc avui a les 6 de la tarda al centre parroquial i està dedicada a la història i l'impacte de la fàbrica Velcro a la vila i anirà a càrrec de l'exdirector general de l'empresa i veí d'Argentona, Jaume Freixas. Aquesta nova edició ofereix un programa variat que inclou xerrades sobre la química en la vida quotidiana, l'economia circular o el paper de les regions polars, a més també de sortides culturals com la visita a la Casa Museu de Pau Casals del Vendrell. La integrant de la Junta de l'Associació, Araceli Ferrer, destaca el valor social d'aquest espai, que va més enllà de l'àmbit acadèmic.
1: Jo crec que té un gran valor educatiu i més enllà d'educatiu. Jo penso que té un valor social important, perquè ajuda a la socialització. Moltes vegades hi ha persones que quan es jubilen es troben desubicades i sense... i ara què faré? I a part de la funció aquesta educativa i d'aprenentatge permanent, és la de la socialització, que és molt important.
0: Les conferències es faran cada 15 dies, els dijous a les 6 de la tarda. Totes les sessions estan obertes a qualsevol persona interessada que hi pot accedir fent una aportació de 5 euros si no n'és sòcia. Trobareu tota la informació i el calendari complet de la temporada al web de l'Aula d'Extensió Universitària. I demà torna el videopodcast Maresme Lliure i Cultural de la mà de Núria Pou. La secció que podreu escoltar en el programa Tic Tac parlarà de la companyia P-Circ. Ens acompanyaran les bessones Anna i Berta Pasqual per fer un repàs de la història del circ, com més avui en dia, i quina tasca desenvolupa la companyia dins de la indústria de les arts escèniques. També ho podreu veure al canal YouTube de Ràdio Argentona. Ara donem pas a serveis. La deixalleria municipal segueix fora de servei de manera temporal a causa de l'episodi de pluges intenses. Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament demana a la ciutadania que no es desplaci l'equipament fins a nou avís, ja que actualment no es poden garantir les condicions adequades per al seu funcionament. L'Ajuntament d'Argentona ha obert el termini de presentació de sol·licituds per a aquells artesans i creadors que vulguin participar en les Fires Mercat de l'any que ve. El consistori torna a organitzar dues cites el 2027. La primera serà durant la Festa Major d'hivern, el cap de setmana del 16 i 17 de gener, i la segona arribarà per la Diada de la Flor, els dies 5 i 6 de juny. Teniu temps fins al divendres 6 de novembre per enviar tota la documentació. Trobareu les bases al web de l'Ajuntament. L'Ajuntament d'Argentona organitza el pròxim dimarts 13 d'octubre a les 8 del vespre al Saló de Pedra una sessió informativa sobre la possible creació d'una àrea de promoció econòmica urbana a peu. L'objectiu de la jornada és explicar el funcionament d'aquest model de col·laboració público-privada i informar sobre les oportunitats que pot oferir per reforçar l'activitat econòmica, la competitivitat i l'atractiu comercial d'Argentona. La sessió està dirigida a les persones que tinguin establiments comercials al centre de la vila. Podeu consultar els carrers exactes al portal web de l'Ajuntament. I ja han començat la venda d'entrades de la nova temporada de la sala. A partir d'aquest matí ja es poden comprar presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament. També les podeu adquirir a línia a través del web entrades.argentona.cat. Aquesta temporada, d'octubre a desembre, es manté el model d'abonament flexible que permet obtenir descomptes per un mínim de 4 espectacles. Aquest abonament es podrà comprar fins al 13 de novembre. Obrim l'agenda. Avui, primera sessió de l'Aula d'Extensió Universitària, girarà entorn la història i l'arrelament local de la Velcro. Serà a partir de les 6 de la tarda al centre parroquial. Dissabte, portes obertes al Museu del Canti en el marc de les Jornades Europees del Patrimoni. L'horari serà d'11

0: 11 del matí a 2 del migdia i de 5 de la tarda a 8 del vespre. Dins aquestes mateixes jornades, dissabte també obrirà les seves portes l'ermita de Sant Sebastià. Serà, però, només al matí, de 10 a 2. I diumenge la que obrirà serà l'església modernista de Sant Miquel del Cros, també de 10 del matí a 2 del migdia. I aquest cap de setmana el Centre Parroquial ens proposa dues pel·lícules. La primera és Tiempo de Victoria.
1: Llamen al general Eisenhower.
2: La Operación Tigre fue un ensayo general para el día de... Cayeron como moscas.
0: Tiempo de Victoria la podreu veure divendres a 8:15 del vespre en versió original subtitulada. Doblada es projectarà dissabte a les 5 de la tarda i a 8:15 del vespre. Diumenge a les 7 de la tarda i dilluns, que és festiu, a 8:15 del vespre. També hi ha una segona proposta del centre parroquial. És Tanit.
3: Què va passar fa més de 400 anys? La misèria, la fam i la incultura. I quan hi ha por, has de buscar culpables. Dones soles. Vosaltres sabeu quin nom li van donar a aquestes dones? Bruixes.
0: Tanit la podreu veure diumenge i dilluns a les 5 de la tarda. En la projecció de dilluns, però, presentarà la pel·lícula l'actriu, una de les actrius protagonistes que viu a Argentona, Sara Espígol. L'acompanyaran el director i guionista Pep Garrido i el productor Xesc Cabot. Les entrades anticipades per a aquesta projecció de dilluns es podran comprar aquest divendres, demà, de 6:45 de la tarda a 9:15 del vespre, al mateix centre parroquial.
4: Sisplau, m'heu de creure.
5: Tanit, ja n'hi ha prou.
6: A veure si et faig gran d'una santa vegada.
0: I us recordem que encara podeu veure l'exposició Transicions al Museu del Canti. Les obres d'Albert Alís les podeu visitar fins al 8 de novembre.

Anem amb la informació meteorològica al Maresme. Aquesta tarda s'esperen pluges que poden ser localment fortes i abundants. Les màximes avui reculen i no superem els 21 graus. Demà divendres començarem amb un canvi notable. Vindrà un dia majoritàriament assolellat, tot i que durant la tarda aniran creixent algunes nuvolades. Tot i això, no s'esperen pluges. Les temperatures es mantenen, les mínimes es mouran entre els 12 i els 17 graus, mentre que les màximes se situaran entre els 18 i els 23 graus. Dissabte començarem el cap de setmana amb un temps plenament estable i assolellat a tota la comarca, sense cap mena de precipitació a la vista. I atenció a l'ambient, perquè les temperatures tornaran a marcar una davallada. Les mínimes cauran fins als 9 graus en alguns punts i les màximes amb prou feines oscil·laran entre els 17 i els 21 graus.

Repassem els titulars d'avui. Aquest matí s'ha recuperat ja el subministrament d'aigua a tot Argentona. No obstant, a les Ginesteres i alguns punts de Can Raimí, l'aigua encara no és apta per al consum de boca. El temporal malmet una quinzena de les fonts d'Argentona. El grup de fonts fa una crida a la ciutadania per netejar torrents i canonades i per treure sorra abans que torni a ploure més. El cap operatiu dels ADF Serra de Marina, Àlex Navarro, demana evitar la mobilitat que no sigui estrictament necessària i recorda la prudència a aquells que hagin de transitar per camins o vies on es puguin trobar arbres caiguts o pedres a la calçada. El president de la companyia d'aigües Argentona i regidor d'Avancem Junts, Sergi Blanco, ha fet balanç dels efectes dels aiguats sobre la xarxa d'aigua del municipi. Blanco també ha parlat del desenvolupament urbanístic del Collell en la roda política. I avui també us hem explicat que l'Aula d'Extensió Universitària engega avui dijous una nova temporada de conferències. La d'avui se centra en la història de la Velcro a la vila. Fins aquí l'informatiu. El control tècnic hi ha estat en Joan Ferrés, a la redacció Maria Rosa Martínez i qui us parla, Elisenda Fernández. Fins demà. Bona tarda.

0: A Ràdio Argentona comença la roda política amb Maria Rosa Martínez.
1: I avui amb Bernat Calvo, de l'Argentona. Bernat, molt bon dia, benvingut.
2: Molt bon dia, gràcies.
1: En aquesta roda política primera, després de les vacances d'estiu. Feia temps que no ens veiem també perquè no hi havia hagut roda política en els últims plens. Han anat passant moltes coses i, a més, engeguem aquest curs, estem posant l'accent en el fet que hi ha eleccions d'aquí a uns mesos. Com ho tenim, això?
2: Bé, bueno, estem, el grup d'ara estem acabant de

0: A Ràdio Argentona comença la roda política amb Maria Rosa Martín.
1: Som-hi, bona tarda, benvinguts a una nova entrega de la roda política a Ràdio Argentona. Avui ens acompanya el Fran Fragoso, del grup municipal del Partit Popular. Molt bon dia, com estem?
2: Molt bon dia, i quant de temps, eh?
1: Quant de temps.
2: Des de maig.
1: I mira que ha plogut, ara sí. Li faig la broma, i mira que ha plogut.
2: La veritat que sí.
1: Des que no ens hem vist. Avui parlarem de pluges i de tempestes amb el Fran Fragoso. Parlarem també de la convocatòria d'eleccions generals, parlarem de la crisi de l'habitatge, del Collell, també de la festa del Cros, de la biblioteca, de l'Arbrat, moltes coses.
2: Una mica de tot.
1: Ens hi posem, vinga.
2: Vinga.

0: A les portes de Troia, amb Alberto Reche i Albert Abril.
1: Si us demanem que us imagineu un legionari romà, segurament us vindrà al cap el típic legionari de tota la vida, un soldat disciplinat, protegit amb una armadura de plaques, empunyant una espasa curta, un escut rectangular vermell i un pilum, és a dir, una estampa immortalitzada pel cinema, la literatura i els còmics. Però si aquest mateix legionari clàssic aparegués en un camp de batalla al segle IV després de Crist, els seus propis companys el mirarien com una relíquia antiquada. Al Baix Imperi, les coses han canviat. L'escut rectangular ha desaparegut, l'espasa s'ha allargat i la infanteria pesada ja no és l'única que governa la guerra. Ara, al camp de batalla el dominen exèrcits més petits i mòbils i formacions de genets vestits de ferro de cap a peus que semblen l'avantsala de l'edat mitjana. Però com hem arribat a aquest punt? Què va provocar una transformació tan radical de la maquinària de guerra més eficient del món antic? Com es van organitzar les noves tropes de frontera per frenar les amenaces externes? I sobretot, l'exèrcit tardoromà era una força decadent destinada a la derrota o simplement s'estava adaptant a la nova manera de fer la guerra i als nous temps que estava vivint l'imperi? Avui, a les portes de Troia, encetem una sèrie per analitzar l'evolució, l'equipament i les tàctiques de l'exèrcit del Baix Imperi. Benvinguts a la metamorfosi de les legions. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes i benvinguts a Les Portes de Troia, el programa de Ràdio Història des dels estudis de Ràdio Castellà de la xarxa de comunicació local. Avui, per parlar sobre l'exèrcit tardoromà, decadència o adaptació. I ho fem molt especialment amb un convidat il·lustre de Les Portes de Troia, que ens acompanya sovint, Adrià Hernando, benvingut.
1: Hola, encantat d'estar aquí una altra vegada.
0: I avui no podrem fer bromes sobre les Malvines ni les Maldives.
1: No, de fet avui no tinc gaires bromes amb noms, em sap molt de greu. No,
0: perquè és el tema més seriós.
1: Bueno, no, és perquè no. Si no parlem de gaires espais geogràfics que puguem fer rimes xules.
0: Això és veritat. Bueno, alguna
1: però alguna n'hi ha.
0: Alguna sortirà segur, o sigui, segur. O sigui, una cosa que sabem segur és que quan tu vens hi ha alguna broma dolenta preparada i bona música.
1: Exacte.
0: En fi, Adrià. La pregunta que et vaig a fer ja queda una miqueta antiquada, però quants cops penses al dia en l'Imperi Romà?
1: Jo crec que la pregunta més adient seria quants cops no penso al dia en l'Imperi Romà.
0: Quants cops no penses al dia?
1: Jo creuo al carrer, miro el pas de vianants i penso, això els romans ja ho tenien. I això és el meu dia a dia.
0: Per tant, és una constant.
1: No parar.
2: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast i YouTube.

0: Avui se vienen cançons èpiques, no, Adrià?
1: Sí, aquesta en concret és del Faria Faragi, el gran inigualable Faria Faragi, que si algú no s'ha passat pel seu canal de YouTube ho hauria de fer, és brutal. Té música ambiental, vull dir, reconstruccions musicals de moltes cultures, no només de les cultures clàssiques mediterrànies, també fins i tot dels mongols o dels turcs. I aquesta en concret és una dedicada a l'exèrcit romà anomenada SPQR. I res, i em sembla que sentiríem més d'una del Faria Faragi en aquest programa. Ja
0: perfecte.
1: No me'n recordo de quines he posat.
0: No passa res.
1: Ja ho anirem veient.
0: Bueno, i tindràs diverses oportunitats perquè pensem que això serà ja una sèrie de dos programes.
1: Exacte.
0: Per tant, tindràs sis músiques per posar.
1: Sí, a mi t'has fixat, m'agraden els dobletes.
0: T'agraden els dobletes? Sí, en tots els sentits. Comencem aquest doble programa sobre l'exèrcit tardoromà, i abans de tot potser convindria situar-nos una miqueta, fer-nos una miqueta d'esquema, no? De què parlarem exactament?
1: Mira, jo pensava que em preguntaries per què havia escollit aquest tema i m'he quedat així en blanc.
0: Bueno,
1: l'he escollit perquè vaig preparar una partida de rol sobre,
0: vale,
1: sobre
0: molt
1: el
0: bé.
1: Tema, vale? I ja està, llavors vaig
0: van
1: preparar...
0: Van a bé la partida?
1: Sí, va ser un one shot, però van a bé.
0: Molt bé.
1: Llavors vas preparar tot un document sobre l'exèrcit tardoromà més o menys per ambientar-la i vaig dir, això el portes, ho aprofitem.
0: Dos guions, eh?
1: Dos guions,
0: un one shot de rol. Perfecte.
1: Bueno, però ja em queda per un altre.
0: Exacte.
1: En fi, que avui parlarem de l'exèrcit tardoromà, que per qui no ho sàpiga és l'exèrcit de la Roma del segle III al V després de la nostra era. Fins i tot podríem arribar al VI, perquè ja és una mica més complexa. Ja sabem que les fronteres temporals en història no existeixen, no? Són aquells, són més com el limes romà, aquell ampli...
0: Que és fluid, no?
1: Fluid, sí, exacte. Sí, sí, sí. Però bueno, més o menys, segles III al V seria el nucli gruixut del que parlarem. Repassarem l'estructura, com i per què va evolucionar, la integració dels bàrbars i l'estratègia defensiva que va adoptar. Sobretot, jo crec que trencarem dos mites que, en la meva opinió, estan molt estesos, que són bàsicament la transformació. O sigui, que un d'ells és que la transformació de l'exèrcit abandonant les clàssiques legions marianes és una mostra o una conseqüència de la decadència de Roma, i que, de fet, aquests canvis de l'exèrcit van debilitar tant que va ser la causa de la caiguda. Jo crec que molta gent encara té molt estesa la idea de que un dia els romans es van anar a dormir romans i es van aixecar francs o visigots.
0: O sigui...
1: Un visigot, per cert, són dos gots.
0: Vale. Més una persona... Així, està molt bé perquè això és el que volem.
1: Això és el nivell, aquest això, és el nivell, vale? A partir d'aquí hi ha el que vingui.
0: Sí.
1: Bueno, vés a saber. Que no va ser així, vull dir que va ser un procés i que l'exèrcit va evolucionar d'acord amb una lògica, no va ser... No s'ha recortat.
0: Jo, pensant una miqueta en el que comentaves, no? Els segles aquests de l'Imperi Romà, etc. Quan t'he fet la primera pregunta de quants cops penses en l'Imperi Romà, també és un tema recurrent, no? Perquè en quin Imperi Romà pensem quan pensem en l'Imperi Romà?
1: Bé, quan parlem de Roma, normalment jo crec que la majoria de les persones se'n va a dues o tres èpoques concretes de la llarga i fascinant història d'aquesta civilització, no? Uh-huh. Una d'elles és les guerres púniques, l'altra és la transició entre república i imperi, que són les guerres civils, l'altra és la transició entre república i imperi, que són les guerres civils entre César i Pompeu, August i Marco Antoni,

0: Bungala se va utilitzar durant segles, però pocs recorden que els exèrcits ciutadans de la monarquia de la primera època republicana i encara menys els exèrcits comitatenses i limitatenses de l'imperi tardà.
1: Que són dels que parlarem precisament avui. Quan pensem en aquesta època, no? Els segles després de l'Alt Imperi, no? Els segles III, IV, V, inclús VI, com has avançat abans, pensem molt en que l'Imperi Romà és una cosa que està en decadència, no? Aquella idea de Gibbon, no? De la caiguda i la decadència de l'Imperi Romà, no? Mm-hmm. L'exèrcit serà un exemple d'això o serà una excepció?
0: Sí, és una mica el que intentava introduir abans, és que hi ha aquesta imatge de que l'exèrcit tardoromà és un exèrcit on s'ha perdut la qualitat i el compromís. Uh-huh. I jo mateix, durant molt de temps, pensava que la disminució en el nombre d'efectius, els canvis d'armament, etc., responien més a la gran decadència de l'exèrcit. Però això és una mica allunyat de la realitat. L'imperi estava caient, això és un fet, però no va ser la menor qualitat de les seves tropes o les armes, sinó pels propis conflictes interns, no? La pròpia lluita social interna, les classes altes, la desigualtat, etc. Van ser incapaços de superar les seves contradiccions i això va fer caure l'imperi.
1: Acabes de resumir la caiguda de l'imperi romà d'Occident en dues frases?
0: Sí.
1: Hòstia, vale. Bé, endavant, et portaré.
0: Però que et serveixen per... No només per l'imperi romà d'Occident, et serveix per...
1: En general,
0: és comodín, quasi, eh?
1: Sí.
0: Vull dir, hi ha algunes coses que són molt comunes amb moltes caigudes.
1: Ahà. Uh-huh.
0: Sí. Estaràs d'acord amb
1: no
0: mi?
1: Només, no només imperis.
0: No només imperis, sí. Bueno, la realitat és que sabem que els canvis des de ser a tercer responen a una cosa que en els nostres temps contemporanis també veiem, que és l'adaptabilitat. No? Se sol dir que la guerra mai canvia i, en essència, aquesta afirmació és certa quan parlem de l'experiència humana. Però quan es tracta d'anar a un pla menys ètic i moral, més pragmàtic i estratègic, la guerra ha evolucionat molt al llarg de la història. I tot i que les experiències passades sempre serveixen de base per traçar les noves estratègies, les noves tàctiques ofensives, els nous tipus d'armament i les noves estratègies obliguen a adaptar-se.
1: En quin sentit documentes això?
0: Doncs mira, ara mateix, en el ple segle XXI, estem assistint a la fi del domini dels portaavions i dels grans exèrcits com a reflex del poder. I les guerres estan evolucionant cap a un nivell en què una nació més petita i pobra, com Ucrània o l'Iran, pot aguantar el pols a una gran potència gràcies a armament barat com els drons, organització descentralitzada, geografia, en definitiva, l'adaptabilitat. I això és del que parlarem avui en el canvi de l'imperi romà tardà, que va succeir, amb el que va passar amb l'exèrcit, no? que ho unirem desglossant en aquests dos programes.
1: Molt bé. Doncs, abans d'entrar en les fonts, no? A parlar de les legions, de l'equipament, de les xifres, avui us avisem que serà programa de comptar soldadets i de pintar miniatures, que això sempre...
0: Avui juguem al risc.
1: Avui juguem al risc. O a Warhammer.
0: No, Warhammer, o... més aviat.
1: Exacte. No farem una partida de rol.
0: No.
1: No farem una partida de rol, però... Potser va bé situar-nos una miqueta, vale, ja ho has anat fent a les primeres preguntes, però quan parlem d'això, no? De tardoromans, no? L'imperi tardà, no? El baix imperi, a quin període, zona, de què estem parlant? Situa'ns.
0: Vale, com dèiem, parlem dels segles III a V i en alguns casos VI de la nostra era. Vale? Cal recordar que l'imperi bizantí encara era Roma. I així mateixos ells es veien com a romans fins al dia de la seva caiguda.
1: Sí, vull dir,
0: quan l'últim emperador romà va anar a palmar-la allà contra els turcs, va dir, me voy a morir como el último emperador romano, bla, bla, bla. No?
1: Totalment.
0: Això no obstant, parlaríem sobretot d'aquests segles perquè quan parlem de la caiguda de Roma, ens referim, òbviament, a la zona occidental de l'imperi. I té sentit, és a dir, no, jo no consideraria que parlar de la caiguda de Roma i centrar-nos només en la zona occidental és eurocèntric, sinó que té un sentit perquè la ciutat de Roma, que és l'origen d'aquest imperi, està a la zona occidental.
1: Mm-hmm.
0: Tanmateix, existeixen teories que parlen de que Roma no va caure i que igual que l'imperi bizantí va mantenir-se ferm en la defensa de la seva romanitat, la zona occidental simplement es va transformar en un nou model quelcom al que Roma ens tenia ja acostumats, no? Amb aquest canvi de monarquia a república, de república a imperi, no? De principat al... Bueno, que sigui,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Jo penso que va caure. Sí, vale. Que va ser un procés lent i sobretot que va ser intern. I així com l'imperi britànic encara queda la Commonwealth i el Regne Unit, doncs Bizanci va ser la Commonwealth i el Regne Unit de Roma durant mil anys més.
1: Vale, perfecte. O sigui, és les restes, no? Una miqueta
0: sí,
1: que...
0: bueno, allò va ser una cosa molt gran, no? Igual Espanya, no? L'estat espanyol, igual. Va tenir un imperi molt gran, va mm-hmm. perdre l'imperi, però encara queda aquest remanent.
1: Una miqueta de rastre.
0: Que, bueno, un dia potser desapareixerà o vés a saber. Igual és etern, no? No ho sabem.
1: No ho sabem. Tampoc...
0: No farem historia ficció.
1: Exacte, no farem historia ficció sobre això.
0: No tenim cap bola de vidre aquí.

0: Molt bé, sempre va bé, no? Fer una miqueta de revisió de les fonts històriques. Si ens volguéssim acostar, o sigui, si tu ara tinguessis els oients de les Portes de Troia davant teu i et preguntessin, Adrià, com podem saber com era l'exèrcit tardoromà, on hauríem de buscar?
1: Bé, hi ha centenars d'articles acadèmics sobre el tema, però d'on hem obtingut la informació sobre l'evolució i la forma de l'exèrcit tardoromà als historiadors que van, escriure aquests articles, que són els articles que jo m'he llegit per fer això, eh?
0: Sí.
1: Doncs bé, la principal font disponible és la Notitia Dignitatum, document oficial que enumera tota la jerarquia de càrrecs, tant polítics i civils, o civils com militars. S'hi detalla l'ordre de la batalla de l'exèrcit romà. A finals del segle IV s'exposen les bases militars i guarnicions, així com les insígnies de cada unitat. Aquest document va ser redactat entre el 395 després de Crist i el 427 després de Crist. És com un àlbum de Panini del futbol, però de les nacions.
0: És preciós. La notícia de Dignitatum és xulíssim.
1: És possible que passés per diferents actualitzacions, com el Panini.
0: Van fent diferents actualitzacions.
1: De fet, cal assenyalar que l'original ha desaparegut, ningú sap on és, però hi ha quatre manuscrits del segle XV i XVI a Oxford, París, Viena i Múnich. Tots ciutats molt centrals a l'imperi.
0: A l'imperi romà i tant. Sí.
1: A banda d'aquesta font vital, disposem del Res Gestae, Damià Marcelí, soldat veterà i historiador del segle IV, considerat una de les fonts més fiables i valuoses del període. Els seus textos abasten del període del 353 al 378 de la nostra era.
0: Déu-n'hi-do. Però és que recomanem, de veritat, que recomanem molt fort, si teniu el buscador a mà, que busqueu Notitia Dignitatum a Google. Us posarem algunes imatges a Instagram, però...
1: Hi ha una dels escuts...
0: És que és preciós.
1: Que és superxula.
0: És un document que és molt visual, no? I, mm-hmm. I sempre ajuda. Quines altres fonts?
1: Saps què em recorda?
0: Aquest recorda.
1: Perdona'm, a les guies que feien... pels soldats americans no, pels soldats francesos sobre les tropes americanes que venien a desembarcar a Europa.
0: Ah, que no s'equivoquessin, no?
1: Que deia, esto es un sargento, esto es un no sé qué. I tenien allà amb el dibuix del paio.
0: Sí.
1: Si porta dos fletxes...
0: És que és un sergent, no?
1: Le saluda a usted. Pues això, em recordo una mica, és com para que no te pierdas.
0: Sí. Bueno, és que això és com un inventari, no? Sí. Com una mena de descripció i tot. Quines altres fonts podem trobar?
1: Altres fonts importants són els decrets imperials publicats a l'Imperi Romà d'Orient entre els segles 5è i 6è. Bàsicament el Codi de Teodosi del 438 després de Crist, o la nostra era, uh-huh. I el Corpus Juris Civilis del 528 al 539. A això hem d'afegir l'obra d'Epítoma Rei Militaris de Vegesi Renat. Vegesi és gairebé vegeta, eh? Va ser datada a finals del segle IV i és un tractat en què es descriuen els usos militars de l'exèrcit romà i conté força informació sobre l'exèrcit tardà, encara que realment se centra en l'exèrcit de la República del Principat. Vegesi, per cert, no s'identificava com a militar, sinó com a uir illustris et comes, és a dir, una persona propera a l'emperador. La veritat és que no sabem gaires coses del Vegesi aquest. Vale. Totes aquestes fonts es contrasten i complementen amb un altre tipus de fonts documentals, com l'epigrafia, els diplomes militars, els epitafis i les consagracions honorífiques, religioses o commemoratives, així com fonts numismàtiques. Addicionalment, l'arqueologia no només proporciona inscripcions i monedes, sinó que l'estudi dels monuments funeraris i de les construccions militars, les fortaleses, muralles, i d'això en parlarem més endavant, així com l'estudi comparatiu d'aquestes amb altres èpoques, ens proporcionen informació important per completar el trencaclosques.
0: Perfecte. Jo crec que ens has donat prou material com per acostar-nos-hi nosaltres mateixos, però ja que ets aquí, ens hi acostaràs tu.
1: Ja, no? Ja que vaig dirigir una partida de rol...
0: Exacte. Abans, però, de començar a parlar sobre l'exèrcit tardoromà, potser valdria la pena descriure una miqueta de manera molt resumida, perquè això és un melonàs, de com era l'exèrcit imperial abans d'aquesta època de la que parlarem avui.
1: Ho intentaré. Vale? Les legions marianes són el resultat de les reformes introduïdes pel cònsul Gaius Marius, al voltant de l'any 107 abans de la nostra era. Fins aleshores, l'exèrcit havia estat format per ciutadans que pagaven les seves pròpies armes. Alguna cosa ben típica, no?, que es feia de l'antiga Grècia, etc. Però el Gaius va dir, fotrem aquí els pobres també a lluitar. I va professionalitzar l'exèrcit i ho va convertir, de facto, en una forma d'escala socialment, perquè tu entraves com un reclutilla podies acabar allà de centurió com a mínim, no? O més, o tribú, vés a saber. S'allistaven per uns 20 anys, obtenien un lot de terra en alguna província en llicenciar-se, els lliberts fins i tot guanyaven la ciutadania per ells i la seva família. No? Les legions eren exèrcits grans, s'organitzaven entorn a cohorts. La divisió anava des del contuberni, que són 8 soldats, que seria un esquadró, no? Una esquadra, normalment sí. Compartien una tenda de campanya, fins a la legió d'uns 5.000, passant per la centúria, 10 contubernis, el manípul, 2 centúries, la cohort, al voltant de 3 manípuls o 6 centúries, i la legió, unes 10 cohorts. Al capdavant hi havia algú de rang senatorial, el legatus legionis, i després comptaven amb 6 tribuns. A part, existien oficials de rang més baix, tot i que el més important, l'eix vertebral, n'era el centurió, que era el cap de 10 contubernis, que eren uns 80 soldats.
0: El que ens sona a tots.
1: Exacte. Seria, jo crec que l'equivalent del centurió avui dia seria una espècie de... entre el sergent i el tinent. Perquè el sergent comanda poques tropes però i el tinent comanda una miqueta més. Però seria en aquest punt, no? Que són aquests oficials de rang mig que són l'eix real de l'exèrcit. Els que tenen el contacte amb la tropa i a la vegada són els que tenen el contacte amb l'oficialitat. No?
0: Perdona que et talli un momentet, però vam dedicar precisament un programa a les reformes de Caius Marius, el programa 304. O sigui, que ja fa la tira. Que va venir l'Ivan González, que va tenir un paper molt important en el programa 500 en directe. Però res, que si voleu aprofundir més en això que està explicant també l'Adrià, doncs us el recomanem.
1: Bueno, jo segueixo.
0: Endavant, endavant, sisplau.
1: Bueno, parlem això d'exèrcits permanents, que a part de tropes romanes incorporaven entorn de 2-3.000 soldats auxiliars, que normalment eren tropes natives, etc., i implicava una logística important per funcionar. Per anar tancat aquest punt, afegirem que les cohorts havien suposat un avantatge davant dels grans exèrcits de falanges del món helènic, donat que les cohorts presentaven més mobilitat i flexibilitat, com també més adaptació al terreny i capacitat de rotació de les línies de combat.
0: Ei, com bé saps, volem portar el Portes de Troia al següent nivell i ens agradaria fer-ho amb tu.
2: Hem creat una comunitat a Patreon i a iVoox per a fans. Així, els que gaudiu del programa ens podeu donar un cop de mà per crear més i millors continguts.
0: Hi ha moltes opcions de subscripció diferents, totes amb recompenses exclusives. Si t'animes, tens tots els enllaços a la descripció del programa, al nostre lloc web i a les xarxes socials.
2: Gràcies per fer-ho possible i ara continuem amb el programa.

0: Molt bé, encetem el bloc central del programa amb un altre tema musical. Adrià.
1: Rissus Sativus, del disc Pugnate, del grup de música romana. Es diuen música romana. No,
0: molt original.
1: No es van matar, vull dir, van dir, què farem, música romana, punt. Aquest és el nom. A mi em sembla genial perquè com a mínim saps el que estàs comprant.
0: Sí.
1: Bueno, és un grup reconegut internacionalment i dedicat a recrear música de l'antiga Roma, com era obvi. I la seva música, per cert, es va fer servir pel mot Europa Barbarorum del videojoc Rome Total War. El disc Pugnate en recrea la música dels gladiadors, tot i que no és el tema del programa, però mola igual.
0: Avui parlarem del Rome Total War. En algun moment.
1: Ho acabem de fer.
0: En parlarem més, perquè jo crec que per parlar d'aquest programa hauríem de parlar del Total War Attila. No sé si has jugat en aquest.
1: Jo vaig jugar 20 minuts.
0: I ja està. I vas veure que no eren les legions que tu volies. Vas veure
1: sí,
0: que vaig dir,
1: ¿dónde están los legionarios? ¿Qué es esto de comitatense? No m'agrada.
0: Torneu-me a les meves cohorts, no?
1: Claro, mis legiones. En fi...
0: No
1: vaig jugar
0: grans.
1: Molt, perquè jo, ja quan va sortir l'Attila, jo ja havia abandonat el Total War gairebé.
0: Vale,
1: després del Medieval 2 vaig dir, què heu fet? I ja, aquí ja...
0: Posa el Rome 2 i l'Attila, jo trencaré una llança per ells, aniré a la trinxera a defensar-los, perquè per mi són un dels millors llocs del Total War.
1: Segur?
0: Per mi sí.
1: No sé, potser algun dia, quan els meus fills... vagin a anar a uni o alguna
0: cosa, ja si posis,
1: pues no? Ja el jugaré.
0: Vale. Quan diguis temps.
1: Exacte.
0: No? Vinga, va, som-hi. Ja ens has descrit una miqueta com era l'exèrcit a l'imperial, no? Gràcies a aquestes reformes marianes. I ara ens toca parlar sobre els principals canvis que hi haurà en l'exèrcit tardorromà.
1: Pues un dels principals té a veure amb la composició de la seva cadena de comandament. És a dir, qui dirigia les tropes? Aquí hi ha una tendència clau, ¿vale? Que es va començar a donar a partir del segle II. Hem dit que l'exèrcit de Roma partim del segle III, IV, però com ja hem explicat, les fronteres temporals en història, en fi, són una mica àmplies. ¿Vale? Mm-hmm. A partir del segle II, els cavallers com a classe social, és a dir, si tenim la classe senatorial, que seria la més alta, els cavallers és una de les següents, que serien, normalment ocupaven rang de funcionariat, etc. Pues els cavallers començaran a assumir les funcions de comandància.
0: Al segle II, eh?
1: Sí.
0: Vale.
1: És aquella classe social coneguda com a eques que es situava entre plebeus i patricis. Massa acomodats per ser plebeus, massa mancats de noblesa per ser patricis. I aquesta classe anirà ocupant càrrecs de poder i funcionarials al llarg de l'imperi. I això inclouria rols d'oficial d'exèrcit. Vale? La direcció dels exèrcits sempre havia quedat a càrrec dels senadors. I per això, normalment, els equestres se'ls incloïen en l'ordre senatorial abans d'obtenir aquest càrrec. És a dir... No és que, o sigui, els primers que entren a comandar els ascendeixen a càrrec senatorial, però es comença a fer això, d'agafar cavallers, a ascendir-los a la situació, diguem, a l'ordre senatorial perquè comandin.
0: Vale.
1: El prefecte equestre va reemplaçar el legatus senatorial al comandament d'una legió. A finals del segle III hi va haver una fase dominada per un conjunt d'oficials equestres de les regions danubianes que van imposar emperadors propis de la seva classe social.
0: Sí.
1: De vegades ells mateixos acabaven amb els emperadors amb la mateixa rapidesa. Era un model d'aquests electoral ràpid. No, no has complit la promesa?
0: Fora. No?
1: Fora, però a la manera romana.
0: A la manera... Molt ràpida.
1: Sí, que no poguessis fer oposició després.
0: Això no podies aixecar tropes ni reclamar res. En fi, per tant, dels primers canvis és la idea aquesta, no? De qui comandava les legions. Quines altres coses hi haurà?
1: Bueno, un altre dels grans canvis que patirà l'exèrcit té a veure amb la divisió territorial. Al segle IV, les grans províncies es van reduir a nombrosos comandaments regionals de menor entitat.
0: Uh-huh.
1: Amb això, l'exèrcit es va dividir en dos tipus de forces. Els comitatenses, unitats de camp mòbil, i els limitani, que no es traduix per limitarito, sinó per fronterers. ¿Vale?
0: Vale.
1: Forces estàtiques de frontera. Fixeu-vos que comitatenses s'assembla una mica a compte, eh?
0: S'assembla una mica...
1: que comitatenses sembla que diguem compte.
0: Uau. Ha estat quàdruple, aquesta.
1: Pam! I aquesta ha estat improvisada, eh?
0: Està perfecte.
1: Però ja hem marcat el límit, limitani.
0: Uau,
1: avui estic...
0: I has advertit que venies amb poques preparades, eh?
1: Amb poques, o sigui, molt poques.
0: Anem a desgranar-los, perquè comitatenses i limitanei són les dues paraulotes que ens sonen, no?, dels exèrcits tardoromans.
1: Ah, exacte.
0: I si et sembla, comencem amb els limitanei.
1: Es limitant i concentrant a la majoria d'efectius assignats a la guarnició d'una àrea determinada. En el cas de les fronteres fluvials, ens referim a ells com a ripenses. Els romans els simulava posar un nom per a cada cosa.
0: Ripenses.
1: No és el mateix un limitant i un ripense, perquè el ripense està en un riu. Sí, punt. Lògica romana.
0: Vale, vale, vale.
1: Ja, però fan el mateix. No, està en un riu. Vale, vale. Eren tropes reclutades localment, vale? Sota comandament d'oficials equestres, duches, ducs.
0: Una altra paraula que en sona, ah,
1: exacte.
0: No?
1: De cada duche, però no duche del Mussolini, eh?
0: No, no, no.
1: Duche de duc.
0: De duc, sí.
1: Del gran ducat de Lituània, d'aquestes coses.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Duche, que és general, no?, en llatí, de cada regió, o praeposti limitis.
0: Prefereixo duche.
1: Sí, jo també. Jo crec que per això va triomfar la paraula. No hi ha el títol de preposti en joc, però de duque sí. En fi, el seu comandament no sempre coincidia amb els límits territorials de la província. És a dir, que podien tenir comandament sobre territoris de diverses províncies. Mm-hmm. I sí, això que dèiem, el concepte, per si no queda clar, el concepte posterior nobiliari de duc ve d'aquests duches.
0: Molt bé. Bueno, és que no ens oblidem que estem en els segles finals de l'Imperi Romà, per tant, estem començant a entrar a una administració cada cop més feudal, medieval, no? Vull dir que al final el món feudal es construeix, no?
1: Això saps que ho explica molt bé? És en un llibre, que és un manual d'història, però és molt breu.
0: Digues quin és.
1: El Jean Florí, els cavallers i cavalleria de l'edat mitjana.
0: Vale.
1: No era el que tu pensaves.
0: No, jo estava pensant en el de l'antiguitat, el món de l'antiguitat tardana, de no, Peter Brown.
1: No l'he llegit aquest encara.
0: Doncs, però el Jean Florí, jo el vaig llegir a la carrera, aquest.
1: Sí, jo també, jo també. I és molt fi, és sobre la cavalleria medievalitat, però el primer capítol ja t'explica com es va formar en el feudalisme a l'Imperi Romà, i ho explica molt bé, en molt poquetes pàgines.
0: Molt bé, doncs recomanem. Mira, en una resposta a dues recomanacions de llibres.
1: Molt bé.
0: Per tant, molt bé, hem parlat breument dels limitanei i ara toca comentar els comitatenses.
1: Els comitatenses eren unitats de camp, comitatus, comitatus suposo que venia aquí una mica el tema del camp, subjectes a les ordres immediates d'un dels emperadors o dels seus subordinats directes. Eren tropes selectes, d'elit, per a la realització d'ofensives i campanyes a l'estranger, on el protagonisme principal quedava en mans de la cavalleria. Aquí, amb cavalleria, ens referim a soldats a cavall, no a la classe social.
0: Mm-hmm.
1: Vale? La Notitia Dignitatum ens informa que a l'Imperi Oriental es comptava amb 5 exèrcits de camp, 2 dels quals estaven associats a la cort imperial, i 7 regiments de cavalleria de la Guàrdia Imperial, els Escolae, cadascun sota el comandament d'un mestre de soldats, subordinat a l'emperador. Pel que fa a l'Imperi Occidental, comptava amb 7 exèrcits de camp, 3 dels quals eren relativament petits, estaven sota el comandament d'un comes, que es tradueix com a amic o company, i del qual deriva la paraula comte, que ja abans hem fet la broma, ara ja no entra. Aquests comes responien davant d'un mestre d'infanteria un mestre d'infanteria i un mestre de cavalleria, sempre sota les ordres de l'emperador.
0: Molt bé. Per tant, els limitanei vivien als límits de l'imperi, no?
1: Vivien als límits, que no al límit.
0: Bueno, depèn de quin.
1: Va, ui, hauria
0: hi havia algun pujadíssim, saps?
1: Algun Tito Pulo de l'època.
0: Gran sèrie.
1: Gran sèrie.
0: Gran sèrie Roma.
1: Avui estem...
0: moltes recomanacions. Grandíssima sèrie. Bueno, a mi és una de les millors sèries històriques que hi ha per mi.
1: Jo crec que és una de les... Sí, de les millors sèries històriques i que la... Perquè això és una coproducció de la BBC amb...
0: HBO.
1: HBO. Aquí es van cobrir de glòria, eh?
0: Sí.
1: Dues temporades divines.
0: Hauran ballit una mica malament. Jo crec que em vagi d'una mica...
1: L'última vegada que la vaig veure a mi em va semblar igual de fantàstica.
0: Sí, perfecte.
1: Però no sé si fa massa anys. Jo, fa 6 anys que no sé on visc.
0: La paternitat.
1: Exacte.
0: Els limitanei vivien als límits de l'imperi, mm-hmm, i els comitatenses on s'allotjaven, on s'assentaven.
1: Les unitats comitatenses estaven establertes força a l'interior de les províncies i han estat considerades reserves estratègiques mòbils capaces de desplaçar-se allà on els problemes les demandessin.
0: Mm-hmm.
1: Aquesta estratègia resolia dos problemes. El primer eren les dificultats i els riscos que suposava mobilitzar tropes de la frontera quan un enemic aconseguia travessar-la. És a dir, si has de mobilitzar tropes de la frontera, fas un altre forat allà. Llavors, si tu tens una unitat ja que es pugui moure dintre de l'imperi, doncs deixes la frontera intacta, no? El segon és que, ja en època del Principat, en aquells dos primers segles d'imperi, les legions complien tantes funcions que resultava difícil desplaçar-les a altres àrees per al combat. Per això, es va començar a recórrer a l'ús de destacaments de legionaris en lloc de legions senceres. És a dir, que ja comença a conformar-se aquesta idea d'exèrcits més petits i mòbils preparats per al desplaçament.
0: Important, eh? O sigui, aquí, a poc, anem veient com els exèrcits es van fragmentar...
1: És que és tot,
0: no?
1: Un procés, i és un procés lògic. I no hi ha, aquí no hi ha cap... No, no, recordàvem... No, no, si és que és sí, més, sí, sí, més útil així, no?
0: Bueno, té sentit, no?, amb la realitat de l'imperi.
1: Clar, moltes vegades la historiografia ha presentat els Limitani com a milícies, també, que exercicien un paper de soldats pallesos de manera no continuada, però la realitat és que eren tropes regulars entrenades.
0: Vale.
1: L'única diferència que tenia amb els comitatenses era el seu estatus. Ells tenien la funció de guardar les fronteres i, ocasionalment, zones amb problemes de desordre interns. Els Limitanis no havien d'enfrontar-se a incursions d'importància o invasions. El seu nombre no era adequat per això, sinó que s'enfrontaven a conflictes de menor escala o eren molt on eren molt eficaces. Vull dir que ja tenien una tropa que era pels conflictes grans, que eren els comitatenses, i l'altra que era per guardar la frontera. Era, jo què sé, la Guàrdia Civil.
0: Bueno, però, és que té però és que té molt sentit, no? Perquè fas unitats petitones per defensar les fronteres, que són més mòbils, més no sé què, i quan tens una invasió, com comentaves abans, si és una invasió a gran escala, doncs avises als comitatenses, no?, que arribi l'exèrcit gran, que a més depèn directament de l'emperador. Vull dir que, bueno, té molt sentit, que no és que estiguessin tontos. Arribem al moment del programa que ens toca comptar soldadets. Comptar soldadets i pintar-los, com dèiem abans, o personalitzar-los, depèn de què juguem, no?
1: Jo m'he fet un exèrcit imperial amb la senyera. No m'ho he fet perquè és molt car, Warhammer.
0: És car. Llavors pots jugar a videojocs, però clar, és que no tens temps. Quines unitats podem distingir en aquests exèrcits tardoromans?
1: Doncs mira, la notícia de Dignitatum recull una àmplia gamma d'unitats diferents segons el tipus d'exèrcit. Les tropes comitatenses es dividien en infanteria i cavalleria. Vale. Dins la infanteria trobaríem la infanteria legionària, que seria la infanteria passada, dividida al seu torn en sènior, veterans i júnior, novells.
0: Fins aquí s'entén. Cavalleria, infanteria, sènior, júnior.
1: Falten els benjamines.
0: Aquests no els van posar.
1: Addicionalment, dins de la infanteria hi ha els auxilia palatina, similars a les cohorts auxiliars del Principat. No sembla que hi hagués massa diferència entre la infanteria legionària i l'auxiliar pel que fa a l'equipament i tàctiques. Sembla que van ser una creació de Constantí i van ser una de les portes de la germanització de l'exèrcit romà. La cavalleria, per la seva banda, es dividia entre els vexillationes comitatenses, que serien els regiments regulars, i les palatines, que serien regiments d'èlit amb un sou i rang més alts. Algunes unitats, poques, reben el títol honorífic de comites, companys. A banda d'això, trobem unitats especialitzades de cavalleria cuirassada anomenades catafracti. Els amants de Age of Empires 2 segur que les coneixen.
0: I els que han jugat els bons jocs del Total War també, Adrià, em sap greu.
1: El 2 i el...
0: El Rom 2 i l'Atila, home. T'estic generant aquí una mica de salivera, eh?
1: No sé per qui vinc, si sempre m'acaba explicant amb alguna cosa.
0: Sí, en fi, tenim els catafracti.
1: El catafracti, no? I els clivenari, que era cavalleria cuirassada, també. Vale. La resta d'unitats de cavalleria es dividien en escutari, anomenats així per l'escutum, un escut particular que tenien,
0: sí,
1: que eren tropes d'elit destinades a l'escolta de dignataris o de l'emperador, i els establesiani, nom del qual prové la paraula estable, cosa que suggereix que originalment era el personal d'estables o cavalleria d'escolta, i els promoti, que originalment formaven liquides legionis, però que van ser ascendides per separar-les de les legions i poder formar unitats independents durant el segle III.
0: Déu-n'hi-do. Hi ha alguna cosa més que haguem de saber sobre els exèrcits comitatenses?
1: Sí.
0: Som-hi.
1: Anem. Dins de l'exèrcit comitatense, algunes unitats d'infanteria i cavalleria quedaven vinculades per formar brigades que sembla que no es separaven. A vegades apareixien com a numeri, una etiqueta poc clara que de vegades també s'utilitzava per anomenar unitats estrangeres o federati, federades.
0: Que d'aquí ve la paraula feudalisme.
1: Feudalisme.
0: Els feudetari, no?
1: Exacte. Feudalisme i federació, també.
0: Mm-hmm.
1: Es reclutaven dins d'un mateix grup ètnic i solien especialitzar-se en una tècnica de combat particular. Però amb el temps van començar a reclutar sense distinció fins a no diferenciar-se de l'exèrcit regular. Ja, perquè al moment que vam dir, que... No, mira, els números, saps? Fotre un gal, un got, un no sé què.
0: Un egipci, no? I...
1: Un got, una copa, una gerra.
0: Uau, i te't queda una vaixella fantàstica, no?
1: avui anem. Vaixelles com una armada, no? També, de vaixells.
0: Sí, exacte.
1: Avui estem sembrats, vale.
0: Molt bé. Això sobre els comitatenses. Què hem de conèixer sobre els Limitanei? Que recordem, comitatenses, exèrcit gran, més central, en territoris més centrals de l'imperi. Limitanei... Exèrcits més fraccionats, potser, no? I dividits per tota la Limes, no?
1: Pel que fa als Limitani, la infanteria legionària també es dividia en destacament sènior, la unitat antiga, i júnior, les més noves. Això s'hi sumava l'ala auxiliar. La cavalleria es dividia en esquadrons de 50-100 homes, amb els cunei equitum, cavalleria en falca, i després els equites. Els cunei equitum, cavalleria en falca, per qui no sàpiga, és la formació en cunya típica que els mola molt a les pel·lícules i tal. La fan servir a tot arreu. I, sí. Bueno, no sempre es feia servir, però vale. Okay. També dividits entre sèniors i juniors. Així com una cavalleria auxiliar a l'AE, dividida en primà i secundà. Uh-huh. S'inclourien els numeris sense gaire especificació. Addicionalment, existien altres tipus d'unitats, com les forces de segona línia o pseudocomitatenses, que eren antigues tropes de frontera, ara part de l'exèrcit de camp. També els regiments de la Guàrdia Imperial o Escolai, 12 en total, de 500 homes cadascun. En aquests períodes també eren utilitzats com a exèrcit de camp.
0: Molt bé, hem parlat de cavalleria, infanteria... Tot això és molt avorrit. No, és molt típic dels exèrcits. Tenien cossos especialitzats?
1: Home, una gent que anomena diferent els limitani si
0: és
1: estan
0: veritat,
1: en un riu o no,
0: és veritat.
1: Com no ha de tenir cossos especialitzats?
0: Quin... és veritat, no sé, és que no seria perquè pregunto.
1: Tenim uns que porten pa, es diuen panetani. No, no és broma. Però
0: panetone. Sí,
1: aquí
0: sí, sí.
1: Trobem les primeres unitats especialitzades d'artilleria, encara que segurament la infanteria encara operava catapultes en moltes ocasions, que estaven especialitzades en la defensa de fortaleses i ciutats. Disposaven també d'esquadrons navals, tant comitatenses com limitani, quan era necessari. I finalment, els arquers o sagitari, que no és que tots fossin sagitari, sagitari volia dir arquer. Sí. Unitats a peu o a cavall, mauri o dalmatai, segons si anaven a peu o a cavall. Vale?
0: Vale.
1: Tot i que es mencionen de manera especial a Notitia Dignitatum, segurament les unitats regulars d'infanteria i cavalleria tenien homes entrenats amb aquest tipus d'armament i tàctiques. I hem de dir que les esquadrons navals, si no, aquí no tinc apuntat, però si no recordo mai, també tenien diferenciació entre els que estaven destinats al mar i als rius.
0: Què s'hi passa amb els rius? No?
1: Romans, no sé. Tot organitzat.
0: Tot ben quadradet.
1: Sí.
0: Molt bé. Fins ara ens has estat descrivint, no?, els comitatenses, els limitanei, els tipus d'unitat que hi podem trobar, i ara toca mullar-te. Sí, ara toca una miqueta fer allò que costa una miqueta, que és posar una miqueta de xifres. Com de grans seran aquests exèrcits en el camp de batalla?
1: La veritat és que la documentació referida a la mida de les unitats i a la seva organització interna és escassa. Se sol assenyalar que la mida de les unitats és rígida, però la manca d'evidències potser significa que es tractava d'alguna cosa més flexible. El que sí sabem, gràcies als testimonis, és que la legió d'uns 5.000 efectius d'èpoques anteriors va deixar d'existir. No sabem en claredat quan ni les causes. Potser la mobilitat més gran o la necessitat de cobrir millor el limes, però sembla que no hi ha una evidència clara. Segons Vegesi, en temps de Dioclesia, algunes legions mantenien fins a 6.000 efectius. En general, el consens gira al voltant de 1.200 soldats durant el segle IV per als exèrcits comitatenses, i pel que fa als auxilia palatina, segurament rondaven una mida entre 500 i 600 genets. Tenim clar la mida dels escolars, ja esmentat anteriorment, de 500 soldats. Però totes aquestes estimacions són teòriques. Quan a les tropes limitani no en tenim cap pista. Les estimacions que donaven autors com Arnold Hugh Martin Jones, basant-se en les dades de Gatias Escolàstic, un historiador bizantí del període de Justinià I, han estat descartades. Estava pensant que l'Arnold Hugh Martin Jones no s'aclara en quin nom té.
0: Té masses. Masses.
1: Bé, segons Agatias, rondava els 645.000 efectius en total.
0: Home.
1: Jones va deduir que Agatias incloia les forces navals i, basant-se en la notícia de dignitat, va estimar uns 600.000 efectius.
0: Déu-n'hi-do. Molt baix imperi, molta crisi, però no es quedaven curts. Vull dir, estem parlant de 600.000 efectius.
1: Més o menys el que té França.
0: Imagina't.
1: Sí, són 600.000 efectius. Hem de pensar que l'imperi era un imperi gran, ocupava un gran espai de territori, tenia moltíssima població. Uh-huh. L'historiador Richard Duncan Jones va calcular que Arnold Hugh Martin Jones, tot queda entre Jones aquí, havia sobreestimat entre 2 i 6 vegades la mida de les unitats.
0: Hòstia!
1: Després de revisar-ho, basant-se en un gran corpus de proves arqueològiques de totes les fronteres imperials, va arribar a la conclusió que aquestes havien estat dissenyades per allotjar guarnicions molt més petites.
0: Vale.
1: Quan els jocs arqueològics s'aconsegueixen vincular a les fortaleses anomenades a la Notitia, el resultat és que els residents que s'hi reflecteixen solen ser també pocs. Alguns exemples són la Legio Segona Hercúlia, creada per Dioclesia, que ocupava una setena part d'una base militar típica de l'època del Principat.
0: Una setena part, eh?
1: Una setena part.
0: Vale.
1: A Bucina, un altre exemple, la cohorts tercera Britonum estava ubicada en una fortalesa que constituïa només un 10% de l'antic fort de l'època de Trajà. Tot això s'ha d'analitzar amb cura, perquè de vegades les unitats reflectides en un dia poden ser només destacaments. A vegades es mostra la mateixa unitat en dos o tres jocs. Avui es suggereix que l'exèrcit regular del segle II era molt més gran que el total de 300.000 efectius assumits. Es calcula que, tenint en compte els auxiliars, l'exèrcit del Principat van arribar als 450.000, sense comptar flotes i foederati. Per tant, per al Baix Imperi parlem d'un exèrcit menor a 450.000.
0: Per tant, no amb aquelles xifres estratosfèriques de 600.000, no?
1: No, seria... sí, entre 300 i 450.000 estaria, vale. Que ja és una xifra.
0: No, no, és una xifra important, i tant, i tant.
1: Perquè, vull dir, parlem d'una època de decadència econòmica, vull dir, que sí que és cert que hi ha una decadència econòmica, que el canvi de l'exèrcit no respon únicament a això, sinó a una estratègia lògica, és cert, però hi ha una decadència econòmica, hi ha problemes, no? És una època...
0: Sí. Molt bé, tenim divisions, tenim xifres, tenim comandaments, i ara toca pintar, vestir i equipar els nostres soldadets. Com ho farem? Què els hi posarem?
1: Bé, analitzarem amb més detall l'armament. Observem que aquest armament nou correspon als canvis tàctics. El més famós o més visible quan veiem una representació d'un soldat romà del Baix Imperi és l'abandó de l'escut rectangular clàssic per un de rodó o ovalat.
0: Mm-hmm.
1: Aquest va ser adoptat al segle III, és més pla i s'adapta millor a les tàctiques d'escuts entrellaçats, així com a les tàctiques de falange d'estil grec, que es recuperen en aquesta època.
0: Curiós, perquè s'havien abandonat,
1: sí,
0: no?
1: Sí, la falange no para de recuperar-se cada cert temps, no? El segle XX i ara el XXI, sembla
0: el 21
1: que torna a estar de moda.
0: Van sortint coses de falange, no sé per què. No?
1: Sí, coses rares. Al segle II també veiem com es produeix una fusió de les influències gales i italianes en la fabricació de casc per a les legions, estandarditzant i simplificant fins a arribar a un model caracteritzat per la senzillesa, la practicitat i el baix cost.
0: Això és molt important.
1: Es coneix com Spangenhelm, el nom és germànic, per cert, ja que és un casc que es va utilitzar molt durant l'edat mitjana.
0: Vale.
1: Es tracta d'un casc semiovalat format per tires de metall que es subjecten plaques d'acer i bronze, amb galteres articulades i, en alguns casos, amb protecció per clatí.
0: Molt bé, ja tenim el casc.
1: Molt
0: i
1: bé.
0: La cuirassa, què?
1: Bé, les noves cuirasses buscaran la resistència, però també la mobilitat, ja que havien de felicitar el cos a cos de la infanteria passant. S'abandona la clàssica lòrica segmentata, substituïda cada cop més per la lòrica hamata, o cota de malles.
0: Millor així, que ho aguantarem tots, eh?
1: Vale. I per la lòrica squamata, o cuirassa d'escates.
0: Perfecte.
1: Algunes unitats de cavalleria van començar a adoptar armadures més pesants que les de la infanteria, com és el cas dels catafractí i els clivenari, unitats en les quals tant el general com el cavall anaven cuirassats.
0: Anaven vestits de ferro, no?
1: Sí.
0: Bueno, per recordar, no? La clàssica lòrica segmentat a la que està fent referència a l'Adrià és aquella que quan tots vosaltres tanqueu els ulls i penseu en un legionari, és la que porta. No?
1: La de l'Astèrix.
0: Exacte, la d'Astèrix i Bèlix, la Gladiator.
1: És superxula, però...
0: Va funcionar durant un temps concret.
1: Sí, la de Malles és molt millor...
0: Mm-hmm. Més difícil de fabricar.
1: És la millor, però és molt cara. I llavors fan l'esquamata, que és una castanya. És bastant... Bé.
0: No t'agrada a tu l'esquamata, eh?
1: És com, són com escames posades, yeah. Aguantades amb tires. Allò, bé, un cop mal donat te l'aguantava, però si apuntava amb més, estava
0: malament,
1: fotut,
0: no? Saps? Molt bé, ara ja ho estàs avançant. Anem a descriure-les una miqueta. Com eren aquestes armadures corporals?
1: La lòrica de Magda, les mànigues a vegades arribaven fins als canells i l'extensió de la part superior fins al cap, cobrint-se amb una mena de còfia. Era pesada de 8 a 14 quilos. Oferia una bona protecció davant d'estocades i talls de fulla, encara que les anelles podien clavar-se a la pell i causar ferides. Però clar, parlem d'aquest causa una ferida superficial. Vull dir, t'està evitant que et clavin una espasa,
0: clar.
1: Però t'està deixant, pues, les anelles marcades a la pell.
0: Clar.
1: Però bueno,
0: sí.
1: Jo també prefereixo les anelles.
0: Sí.
1: Per aquest motiu van afegir una vestimenta protectora a sota. Vale? El seu major defecte és que eren lentes a produir, cosa que tampoc les feia barates.
0: Anell per anell, no? Enllaçant-los,
1: etc. Uh-huh. Que per cert, et pots fer una amb les anelles de les llaunes de Coca-Cola, si vols.
0: Quina gran idea.
1: He vist gent que ho fa.
0: En tens una guardada a casa?
1: No, però estic pensant en guardar perquè ve molta merda d'aquestes. Les guardaré. Potser algun dia quan tingui temps me la faig.
0: Em fas una, clar.
1: La lòrica squamata es fabricava aplicant petites peces de metall en forma d'escata, més o menys grans, això que explicàvem fa un moment, enganxades entre si sobre una peça de lli o de cuir que fa de base. Oferia menys mobilitat i resistència que les de malla. Les escates no eren prou gruixudes per evitar cops de fulla i es podien travessar fàcilment amb una estocada d'espasa o de llança. Era barata i fàcil de fabricar i mantenir, sense requerir artesans especialitzats. O sigui, la feien servir doncs, per això, perquè en fi, costava 4 duros, però això protegia doncs, el mateix que costava. 4 duros, esclar.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Recte final del programa amb una nova cançó.
1: Sinfoniaki, o Sinfoniasi, és una cançó de Sinaulia, inclosa en el volum 2 del disc Roma Antiga. Sinaulia és un equip de músics, arqueòlegs, paleontòlegs i coreògrafs dedicats a l'aplicació de les seves recerques històriques en la dansa i la música antiga.
0: Brutal, brutal.
1: En particular per al món etrusc i romà. Bàsicament fan que cor similar al Faria Faragi, però potser més especialitzats, perquè estan especialitzats en el món etrusc i romà, i en Faria fa de tot el món, tot i que el Faria el que fa és col·laborar amb gent de diferents cultures i països i especialistes en diferents músiques per fer les seves peces. Vull dir que no és que sigui sol allà
0: fent les coses.
1: Aquest grup, per cert, és italià, si no m'equivoco.
0: Vale. Pel que fa, hem parlat de l'armament defensiu, no? Dels escuts, de les armadures, dels cascs. Parlem una miqueta de les armes, no? De l'equipament ofensiu.
1: Vale, les armes més famoses del legionari eren el gladius i el pilum. Tampoc se'n salven, acaben sent substituïdes per l'espata. Espada. Espasa.
0: Espata, sí.
1: Vale, jo vaig dir...
0: Espasa, sí, l'espasa.
1: L'espasa i la lanquea, la llança, vale? Que era una javelina, la lanquea, era una javelina més lleugera que el pilum, amb una punta menor i una capacitat de penetració inferior. S'utilitzava com amb un propulsor de tires de cuir per augmentar el seu abast. Podia ser utilitzada com a arma llancívola, és a dir, que la llançaves, o com una llança que tenim tots en ment, no?
0: Sí, sí, la punta de punxar des de la mà.
1: I endollar-li el cavall que et ve de front. Es va dotar intentant pal·liar l'abast del pilum tradicional, així com buscar una reducció del cost de fabricació. L'espasa, per la seva banda, havia estat emprada durant el Principat per part de les unitats d'infanteria passant a auxiliar, així com per la cavalleria. Des del segle II s'estén entre la infanteria legionària. Era més llarga que el gladius, assolint entre 60 i 70 centímetres de fulla. El tamany no importa. Afegint-hi...
0: O qui punxa abans guanya, per tant...
1: I afegim 15-20 centímetres més d'empunyadura, vale? O sigui, són entre 80 i 90 centímetres en total. Amb una amplada entre 4 i 6 centímetres. És de clara influència bàrbara, germànica. Ara el soldat la porta al costat esquerre subjecta a un tahalí, una banda de cuir que creua des de l'espatlla dreta fins a la cintura esquerra, o la subjecta al cinturó. Està pensada per atacar amb el tall, però és útil com a arma d'estoc. No se sap bé el motiu pel qual es va adoptar, però segons l'historiador Adolfo Raúl Menéndez Arguín, segurament és deu al fet que la lancea té menor poder de penetració, evitant que l'enemic es vegi obligat a llançar el seu escut. Perquè la gràcia del pilum, per qui no ho sàpiga, és que es clavava l'escut i es feia impossible fer servir escut, llançaven l'escut i ja anaven sense escut i llavors amb la gladius l'acabaves matant. Per tant, agafen l'espata, que respon a la necessitat de lluitar contra un enemic protegit amb un escut.
0: Molt bé, i clara influència germànica, no? S'assemblarà més a les espases medievals que tenim al cap, etc. Hi ha alguna arma més que vulguis comentar?
1: La plombata.
0: Aquesta és curiosa.
1: Sí, a partir del segle III es fa servir la plombata, que és una fletxa d'un metre de longitud amb una punta de batalla allargada, l'estrada a l'extrem inferior amb un engruiximent de plom que fa de contrapès i augmenta la capacitat de penetració. És una arma llancívola.
0: Sí, sí, que estira amb les mans.
1: Que et pot assolir els 60 metres de distància. I jo recomano buscar-la.
0: Hi ha vídeos a YouTube.
1: Hi ha vídeos a YouTube. Sí. És molt xula de veure-la i sobretot és molt xulo pensar, hòstia puta, si em claven això, saps? Finalment, la daga o la pujo, estesa entre els legionaris del segle I després de Crist, experimenta un nou auge al segle III després de Crist.
0: Molt bé, i ja per anar tancant el programa, Adrià, quines tàctiques o formacions utilitzaven aquestes noves legions?
1: L'adopció de tàctiques falangètiques, no confondre amb falangistes,
0: òbviament,
1: en detriment de la tradicional tàctica en cohorts, es deu a canvis de l'estil de guerra. Cal dir que les cohorts es van desenvolupar a partir de la falange etrusca, que és un dels molts exemples de la capacitat adaptativa romana. Per tant, no parlem de dos sistemes de lluita tan allunyats entre si. La falange és més compacta i Roma hi torna a aquest model quan se'n veu necessitada. La tàctica de cohorts, de fet, va resultar superior a les falanges helèniques gràcies a les seves unitats independents capaces de maniobrar de forma autònoma i adaptar-se a terrenys irregulars, permetent rotar de manera fluida les línies de combat. Això tenia sentit contra grans exèrcits, perquè els exèrcits helènics eren exèrcits grans.
0: Grossos.
1: Clar. Però ara les tàctiques enemigues han tornat a canviar i moure 8 o 10.000 homes ja no és tan senzill. Cal assenyalar també que hi ha clares diferències entre la frontera oriental i l'europea. Els parts i els perses lluiten essencialment amb cavalleria lleugera, arquers muntats i també cavalleria passant. Davant d'aquestes tropes, la infanteria passant era poc efectiva. Per això, la infanteria lleugera i la cavalleria es tornen essencials. Les legions necessitaven formar masses compactes capaces de resistir les embestides de la cavalleria i proporcionar un punt de suport a la resta de tropes durant la batalla. El terreny també era més apte per a aquest tipus de lluita.
0: Molt bé. Adrià, havíem preparat algunes preguntes al final del programa per si ens sobrava temps, però crec que estem acabant clavadets. Per tant, si et sembla, ens emplacem ja en el següent
1: programa.
0: Doncs
1: ja parlem al proper programa.
0: Parlem del proper programa, així que moltíssimes gràcies per començar-nos a fer aquest esquema, no?, dels canvis de l'exèrcit tardoromà.
1: Per mi és un plaer, sempre que em deixin fer els meus xistes, jo vinc.
0: Vine quan vulguis. L'Adrià Tirado, el control tècnic, us ha parlat Albert Abril i nosaltres us esperem a la propera setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: Les Portes de Troia, amb Alberto Reche i Albert Abril.
3: El control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Marina Antunes.
4: Continguts en xarxa.

parets mestres que m'ho costat molt d'aixecar i va renovar l'energia i va allunyar toxicitats.

perspectiva. Té molt clar que qui no hagués estat feliç, però reconeix que això de desaparèixer tan tranquil, sense avisar-nos, és marxar amb molt poc estil. I que amb el temps, que ho cura tot,

0: Esteu escoltant Salut Express, un programa de divulgació en temes de salut cuinat i presentat per Albert Paladàries i qui us parla, Joan Batlle, metges jubilats de l'Hospital de Mataró, amb en Joan Ferrés a les vies del so i per tot el que calgui. Albert, avui de què parlem?
1: Bueno, avui és
0: i aquí portes de convidat? Qui portem de convidat?
1: A veure, aquí hem parlat moltes vegades d'emocions, s'ha parlat moltes vegades de problemes del cor, però hi ha un lligam entre aquests dos temes o aquestes dues qüestions. I una de les convidades que ja ha vingut moltes vegades, que és la Maria Antònia López, i un dels presentadors que coneixeu, que és en Joan Batlle, se'ls va ocórrer a ells dos fer un programa que lligarien els dos temes i com es fa aquest mecanisme i com intervenen i com es relaciona emocions i cor. I, bueno, i aquí els tenim i jo els hauré d'entrevistar. Benvinguda, Maria Antònia. Benvingut, Joan.
0: Sí, gràcies.
2: Hola, bona tarda. Moltes gràcies per estar a la nova temporada del programa Salut Express de Ràdio Argentona. I a més, fent un mano a mano amb el Joan Batlle.
1: Bueno, escolta, Maria Antònia, com és que s'associen les emocions i el cor?
2: Bé, històricament, el cor s'ha associat a les emocions com tant per bones com per dolentes. És a dir, hi ha una cultura generalitzada que quan una persona és bona persona es diu té un bon cor. Quan una persona és mala persona es diu aquest no té cor, o té el cor de pedra, o té un mal cor. Aleshores, sempre hi ha hagut una associació romàntica del cor amb les emocions. Però aquí entrarà el doctor Joan Batlle per dins una miqueta més aquesta associació romàntica del cor i emocions.
1: D'on ve això? Perquè ve de molt lluny.
2: Ve de molt lluny.
0: Sí, però això no només és així, sinó ara, abans de venir al programa, se m'ha ocorregut preguntar al senyor ChatGPT en quants idiomes això passa, és a dir, en quants idiomes, en quantes cultures relacionen el cor i les emocions. I realment m'ha sorprès, xinès, nepalès, rus, alemany, és a dir, pràcticament totes les cultures conegudes hi ha un lligam cor-ment-emocions.
1: Sí, curiosament. I per què precisament el cor? Bé, i no un altre orga.
0: Sí, sí, és curiós això. Realment ho tenim molt, molt ficat dintre la nostra mentalitat, no? Associem cor amb emocions. Per exemple, entenem, no sé, l'església del Sagrat Cor de Jesús a París, no? O, per exemple, el Col·legi del Cor de Maria a Mataró, no? A veure, ara diré una cosa que pot sonar irreverent, però realment imaginem-se que diguessin el Sagrat Fetge de Jesús. És que, Maria, ostres, què diuen aquests, no? No, i tant és un orga com un altre. És a dir, és una cosa que tenim tan ficada dins culturalment.
1: Però per què el cor i no el ronyó o el fetge?
0: Sí, sí. Sí, però abans, perdona, és que això ve de tan lluny, com en el llibre dels morts de l'Egipte dels faraons, fa 5.000 anys, hi ha la gent quan es moria, el llibre dels morts, que eren les instruccions de seguir a la gent a l'altra tomba, més enllà de la mort, els deia que quan et moris, màgicament et trobaran el teu cor i el posaran en una balança. I aquest cor, i a l'altre costat de la balança hi hauria una poma d'un bitxo, no? Llavors, si el teu cor, que representava la veritat, la justícia, l'ordre, era més pesat que aquella poma, volia dir que hi havia poca d'aquestes coses, t'anaves al seu infern particular, desapareixies. És a dir, això fa ja 5.000 anys d'això. Llavors, la nostra cultura, això que dèiem, ho té tan interioritzat que
2: fins i tot hi ha un dia, que és el dia dels enamorats, que és el dia de Sant Valentí, que tothom regala cors
0: atravessats amb una fletxa.
2: Amb una fletxa.
1: I es representa el cor, representa
2: que està al màxim de l'emoció, que és l'amor.
0: Sí, sí, sí, sí.
2: I, per tant, està molt interioritzat.
0: Sí, sí. Associem cor amb afecte, cor amb tristesa, cor amb sentiments intensos. Té un cor de pedra, no? És una persona insensible. Sí. O té tan bon cor. O tinc el cor trencat. O jo què sé, o...
1: se'm trenca el cor.
0: Se'm trenca el cor, o va deixar el meu cor buit. És dir,
2: sí, sí.
0: Cents de frases.
2: Associades cor i
1: emocions. I per què s'ha escollit especialment el cor?
0: Bé, suposo que hi ha...
1: Que ja els egipcis ja durien experimentar la mateixa idea que tenim nosaltres.
0: Això ens ho explicarà també la Maria Antònia, però hi ha una relació molt intensa, de nerviosa, de sistema nerviós, entre cor i cervell, Maria Antònia?
2: Sí, aquí cal dir que els avanços científics han arribat, ja fa molts anys, a la conclusió de que el cor és simplement un orga que batega i distribueix la sang per tot l'organisme, i que les emocions no estan lligades al cor, sinó que estan lligades al cervell. I en el cervell hi ha una part específica que en l'any 1955 un psicòleg que es deia David... que es diu, no està mort, David Goleman, va descobrir tot el que era la intel·ligència emocional, per dir-ho d'alguna forma global, i aquesta intel·ligència emocional està ubicada anatòmicament en el que es diu el sistema límbic, que està en el mig del cervell, en una estructura que es diu amígdala. Aquest sistema límbic està connectat directament amb el sistema nerviós parasimpàtic.
0: Autònom.
2: Autònom i simpàtic, amb la... amb la segregació d'unes hormones que s'activen amb les emocions, que són les catecolamines, adrenalina i noradrenalina, i amb un sistema de contractura esquelètic, musculoesquelètic, que ens prepara també per la fugida.
1: Això és el sistema simpàtic parasimpàtic, això que forma part d'un...
2: Forma part del sistema nerviós que s'activa amb les emocions.
1: Autònom és...
2: És autònom.
0: És autònom, vol dir que no ens n'entenem que
2: hi és. Entenem,
1: i que funciona sol.
2: Exactament. És a dir,
1: independentment de la nostra voluntat.
2: Exactament. És a dir, si ara aquí que estem fent el programa ens deixen anar una serp, no haurem de pensar molt. De seguida ens retirarem, ens posarem, ens defensarem. Qui fa que es contregui el sistema musculoesquelètic perquè tu t'apartis? Qui et fica el cor a bategar més perquè et posis en alerta? Qui et fa suar a davant d'aquesta amenaça és aquest sistema.
0: Simpàtic.
2: El sistema autònom, que té, com si diguéssim, dos parts, el simpàtic i el parasimpàtic.
0: I el parasimpàtic seria aquell... Per exemple, quan estem tranquils a casa, quan estem relaxats, quan anem a dormir, que és el que... És això, Marita,
2: sí,
0: no?
2: Sí,
0: que és el
2: sí,
0: que
2: sí.
0: Et frena, el que et relaxa.
2: Exactament. I molt important, les emocions ens provoca una alliberació d'hormones, que moltes són, que es diuen, també, que es diuen les endorfines.
0: Que en parlarem potser més endavant,
2: sí,
0: això.
2: Sí, sí, però només sí. Perquè sapiguem
1: que... I aquestes hormones, aquests transmissors... actuen sobre el cor, modifiquen funcions del cor.
2: Fan, en aquest cas que he explicat de l'exemple de la serp, fa que bategui més ràpid perquè t'arribi sang més ràpid a tot arreu i puguis fugir.
0: Sí, sí. Tot aquest sistema nerviós autònom, és a dir, que no ens entenem que funciona, té una molta innervació, molta, diguem-ne, enganxament nerviós, per dir-ho així,

0: que la dirigeixi, unes vàlvules. El cor té quatre vàlvules que dirigeixen el sentit de la sang. Té un sistema d'aport de sang, d'energia, que són les artèries coronàries. I té una centraleta, que és el que va fent que el cor es vagi contraient. És dir, aquesta centraleta.
1: Això és una estructura.
0: Sí, sí, són... Sí.
1: No, no estem parlant de coses imaginàries, sinó d'estructures anatòmiques.
0: Hi ha una estructura anatòmica, que és una estructura petitíssima, que va enviant senyals elèctriques amb mil·lèsimes de volti, és a dir, amb corrent real, però amb mil·lèsimes de volti, i aquests impulsos elèctrics, a través d'unes fibres, arriben al muscle i cada vegada que arriba un estímul elèctric fa que el cor es contregui. I tot això, evidentment, relacionat amb aquest sistema autònom, és a dir, que fa que vagi més a poc a poc o més ràpid.
1: O sigui, el sistema aquest autònom està lligat, íntimament lligat amb aquesta centraleta automàtica.
0: Sí. És a dir, quan, per exemple, fem un esforç, quan estem nerviosos, quan correm, quan ens enfadem, el cervell envia senyal al cor i el cor va més ràpid, pla, pla, pla, i batega més fort. Quan estem relaxats, envia senyal dient, para't quieto, tranquil. Sí, a través d'aquestes centraletes.
1: I més o menys, això vol dir que el cor no s'atura mai, tu no el pots modificar, això... Bueno,
0: el cor sense aturar...
1: Tu no pots dir, vés més a poc, sinó que és tot automàtic i està...
0: El cor s'atura un sol cop a la vida.
1: Bueno. Escolta, pot ser que el fet que es bellugui... Acabes tu tenint sensació de que un òrgan teu es modifica amb les emocions?
0: Sí, sí, sí, però abans deixem dir una cosa perquè ens fem càrrec de la magnitud del treball del cor. És a dir, el cor batega cada vegada de 60-70 cops cada minut. 60-70 cops cada minut, pràcticament un cop cada segon. Dit així sembla fàcil, però si fem números, diem, per tant, bategarà 3.900 en una hora, bategarà 93.000 cops en un dia, bategarà 34 milions de vegades en un any, que es diu aviat, 34 milions de vegades en un any, i en una vida uns 2.000 milions de batecs.
1: 2.000 milions
0: de batecs. És a dir, en sistema americà sí, 2 bilions...
1: Sí, diuen el...
0: Això es diu aviat.
1: Els 1.000 milions diuen bilió, sí, sí. Nosaltres...
0: I, no. A més, parlant amb xifres encara més impressionants, és que el cor fa moure la sang i fa moure 4 litres de sang cada minut. És a dir, per tant, si fem números, doncs mira, 5.000 litres en un dia, 2 milions de litres en un any i 147 milions de litres al llarg d'una vida.
1: És a dir, la vida mitjana de 70-75 anys,
0: sí.
1: Anys, no?
0: És impressionant,
2: és impressionant,
0: no? Aquest cor. I és clar, lògicament, a veure, no sé si... El fetge deu de treballar fantàsticament, però el cor es nota quan treballa.
1: Quan notem el cor que batega, això es diuen palpitacions?
0: Sí, de fet, les palpitacions, el cor no notem normalment que batega, no? No ho notem. La sensació de notar el batec del cor en diem palpitacions. És a dir,
1: I això emocionalment...
2: Quan hi ha alguna emoció forta, tothom, jo crec que l'hem experimentat en algun moment de la vida, no? Et batega més ràpid el cor. I són aquestes palpitacions. Perquè el que dèiem, la connexió aquesta que hem dit inicialment a on estava anatòmicament, ara parlarem de que les emocions, sobretot hi ha quatre emocions que diguem, actuen més directament, que és la ira, la por, l'angoixa i la tristesa, actuen sobre aquest cor, influenciant el tema de les palpitacions. I notes aquell cor que et batega més ràpid.
0: Sí, sí.
1: I de palpitacions, quin pot ser el significat, a part de les causes que acaba de...
0: Bé, després podem parlar més d'això que deies, però les palpitacions és una causa freqüent de consulta de la gent al metge. Esclar, no estem acostumats a notar el cor que bategui. Moltíssimes vegades no té cap transcendència. Alguna vegada sí que en pot tenir. I el que val la pena és comentar que hi ha una anomalia del ritme del cor que es diu, perdoneu-me una paraulota, fibril

0: lesió auricular. Això és molt important, és un tipus de tensions del ritme del cor que és relativament freqüent, és a dir, la gent gran, 70 anys, una de cada quatre ho pot tenir-ho, una de cada quatre. I el problema d'això és que a vegades és silent i l'únic que podem notar és que el cor batega i batega de forma irregular, és a dir, sense ritme.
1: La fibrilació auricular té que veure amb les emocions o no?
0: No.
1: O sigui, podríem dir que hi ha palpitacions clarament relacionades...
2: Accelerades,
1: clarament en relació amb un trastorn emoció,
2: sí.
1: Però hi ha algunes altres que no és així, no?
0: Exactament. I aquesta que jo deia, la fibrilació auricular, la importància de detectar-la és que és una malaltia que pot comportar una cosa greu, que és l'embòlia. Una embòlia. Tant és així que la Societat Espanyola de Cardiologia va posar en marxa una campanya dient «Pren-te el pols». Ara farem un petit exercici, Albert, amb la teva ajuda també, a veure si ens surt bé.
1: Jo no en tinc ni idea.
0: Ara, a veure, intentarem ensenyar com es pren el pols. Vale? Això per la ràdio és una mica difícil.
2: Sí.
0: A veure, posem les dues mans amb els palmells amunt. Dues mans al palmells amunt. Vale? Llavors agafem els dits índex i mig de la mà dreta, i els posem sobre el polze de la mà esquerra.
1: Sobre el dit polze de la mà esquerra, o sigui, mirant cap a baix.
0: Vale. Ara seguim el dit polze, si et polze, fins al canell.
1: Vaig baixant...
0: Fins al canell. A la dreta, a fora, ja trobem gos. Fora de gos, sentirem una mica més cap endins.
1: Baixo del canell...
0: Sí. Estem al canell,
1: notaràs
0: a la fora hi ha gos, la part dura, i més cap al mig hi ha el batec del cor. Ho notem?
1: Doncs sí.
0: Ho notes, Benitònia?
2: Sí, sí.
0: Vale. Doncs fixa-t'ho i fes una cosa, si ho esteu fent, que sentiu una cosa que és rítmica, regular? Pam,
1: habitualment
0: pam,
1: sí, no?
0: Ara,
1: sí, sí, sí.
0: Ara ho notem, no? Si algú nota, algú que ens escolta, nota que això és arrítmic, és a dir, sense ritme, que el batec és un batec totalment irregular.
1: Que els intervals són diferents cada vegada, uns més a prop, altres més lluny.
0: Exactament, en lloc de pa, pa, pa, pa, seria pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, és a dir, sense ritme, això és motiu de consulta ja en el metge. Per què? Perquè pot ser que hi hagi aquesta arrítmia que comento i que sigui realment important posar tractament.
2: Molt interessant, Joan, que hagis explicat aquest exercici pràctic per tots els oients.
1: Els aparells aquests, els rellotges o pulseres, detecten l'arrítmia?
0: No, bé,
1: o poden detectar... Alguns...
0: A veure, n'hi ha uns que és, perdonem, publicitat, que és l'Apple, bueno. Que l'Apple t'avisa. L'Apple et diu, vés a urgències. És a dir, algú ha anat...
1: Però
0: hi ha hagut algun cas...
1: L'has de portar, no?
0: Sí, evidentment. Portar. Hi ha hagut algun cas... Vostè per què ve urgències? Perquè el rellotge m'ho ha dit. No? Sí. I realment...
1: Habitualment la majoria no medeixen la freqüència.
0: Exacte. Clar, llavors, la freqüència seria de sospitar quan sigui superior a 90 batecs per minut.
1: Val.
0: Perquè no és normal.
1: Val. Però la majoria d'aparells no ho registren.
0: No.
1: No et diuen si és rítmic o rítmic.
0: No.
1: Els aparells de pressió també, a vegades?
0: Et mesuren la freqüència cardíaca, és a dir, el nombre de batecs per minut. Sí. Clar, si al mirar la pressió veiem que el ritme del cor és més de 80-90 batecs per minut, home, és motiu de consulta. Motiu de consulta.
1: Això amb repòs, vull dir que no hagis... estat i fora d'una situació d'emocions, emocionalment
0: Clar,
1: important.
0: Exacte. Perquè tornem amb això de les emocions,
2: exacte.
0: No?
2: Exacte. Dit, i jo ho torno a repetir, que les emocions no estan en el cor, sinó que estan en el cervell, i que aquest el cervell envia tot el que hem dit, les senyals en els sistemes nerviosos autònoms i a les alliberacions d'endorfines. Pot ser també que les emocions bones, positives, com una gran alegria, no? Toca la loteria, també faciliti l'augment de palpitacions i que tu associs a aquesta gran alegria i aquesta gran o una bona notícia pues això, que t'afecti el cor en aquell moment. Clar, si és una bona notícia, aquesta alegria serà passatgera i, per tant, bueno, pues no passa res i tal. Clar, quan les emocions, sobretot les negatives, afecten de forma repetida, crònica, el cor, amb tot el que hem dit, aleshores s'entra en un estrès. O sigui, tindríem que parlar de la situació d'estrès crònic que en la societat actual doncs és molt freqüent. I sempre sí. Cal dir que l'estrès és un excés de demanda que el cos no pot donar sortida, no pot donar resposta. I aquí és on començaríem primer doncs, amb símptomes així deslligats, com podrien ser unes palpitacions de tant en tant, fins que aquest excés de demanda, que és una situació prolongada d'estrès, doncs pot arribar a portar alguna patologia cardiovascular.
0: Clar, sobretot si agafes amb un cor amb una malaltia prèvia, una persona que ha tingut un infart, una angina de pit, que tingui unes lesions valvulars, que si en aquest cor, que ja està bàsicament no normal, li fiques un estímul, que és aquest
2: continuat crònic,
0: aquest cor pot remat a tenir problemes
2: greus.
0: Sí. I inclús bueno, sí, greus o molt greus. Inclús hi ha una malaltia, que és la malaltia de Takotsubo, que és un nom, que és una espècie com d'infart. És un infart que clínicament al principi és difícil de diferenciar d'un infart normal i que té que veure doncs, amb una situació, pot tenir que veure amb una situació d'estrès molt intens. I pot provocar aquesta malaltia, que és un infart, però que té més bon pronòstic que un altre infart, perquè és més recuperable. Però que té la seva base, o pot tenir la seva base, en un estrès molt intens. Uh-huh. I mantingut.
2: I aleshores cal algunes mesures preventives, no? A nivell de lo que es diu, i ara està molt ja popularitzat,
1: ara seria per evitar l'estrès.
2: Exacte, de lo que és una bona gestió de les emocions, perquè no arribin a provocar una patologia cardiovascular, no? Aleshores sempre es van dient els mateixos consells, l'alimentació, l'exercici, però diguem que com a novetat aquesta gestió de les emocions que seria el poder expressar quan hi ha sentiments pues, de negativitat, de desesperança, de nul·litat per un estrès prolongat, sigui laboral, sigui de parella, sigui de malaltia, sigui econòmic, pues, cal també tenir de seguida cura d'aquesta alarma perquè aquesta alarma psicològica de no gestionar bé aquestes emocions, hi ha molta gent que s'ho calla o ho veu com a normal, pues estem ara en un moment d'evolució i de difusió de pautes de salut, diguem, psicoemocional, que quan hi ha un continu problemes d'emocions negatives a la teva vida que deriven amb tristesa o amb angoixa o amb insomni, que demanis ajuda o que com a mínim abans de demanar ajuda professional ho puguis compartir.
0: Perquè vols dir que les emocions no queden tancades al cap?
2: No. No.
0: Repercuteixen
2: amb tot l'organisme. El que passa que a vegades depèn de quin és el teu locus minor o locus vulnerable, doncs es manifesten en aquell òrgan. Hi ha gent doncs, que té diarrees continuades que poden acabar amb un colon irritable o, com avui estem en el programa del cor, doncs, que poden acabar doncs, amb això, amb arrítmies i amb aquesta fibrilació que has dit tu, paroxística, i inclús amb infarts.
0: Sí. És a dir, que una emoció, es diu una situació d'estrès puntual és tolerable, el problema, i el cos realment és una forma de preparar-te.
2: Inclús de defensa.
0: De defensa, no? Uh-huh. Clar, el que és anormal és aquest estrès mantingut, continuat.
1: Exacte. Que si tu proposes que, a part dels consells, que segueixen sent molt vàlids per evitar per conservar millor la salut cardiovascular, afegir ja a aquest punt de la gestió de les emocions.
2: De les emocions. Sí, sí. I també, molt important, el tema del suport de la xarxa social. És a dir, xarxa social que no és la xarxa digital, eh? És a dir, el que tu tinguis també una xarxa social que puguis compartir pues, aquesta negativitat o aquestes emocions que te provoquen aquest malestar, perquè sempre es comença amb un malestar, eh? I la gent ens costa posar aquest malestar paraules o etiquetes o tal, no? O vinc enfadat, vinc angoixat, no he pogut dormir, m'he barat amb la meva parella, o amb el meu jefe, o m'acomiaden i m'ha donat... Pues, aquesta, si això ho pots expressar perquè tens una bona xarxa social, això també és un factor preventiu. Després, entendre què és la gestió de les emocions. Què faig? Per exemple, pues, jo quan estic... he tingut un disgust o una situació molt negativa, surto a fer esport, surto a parlar, surto pues, mira, a pujar una muntanya, o surto a comprar una samarreta. És a dir, important tant, donar sortida a que quan hi ha unes emocions negatives que ens afecten, és aquí aquest malestar que el cos també ho reivindica, perquè és una senyal d'alarma, que és molt, molt, us diria, a temps de poder evitar que s'emmalalteixi la persona, o per la via psicològica, amb ansietat, depressió i acompanyat o no d'insomni, o per la via física, pues, que es tradueixi ja en una patologia, en sí, aquest sí. cas, cardiovascular.
0: Si no tenir, perdona.
1: Joan, tu com metge cardiòleg, hi ha altres factors, no, que s'han de cuidar. Ens pots explicar una mica la història de sí. com, quan es van iniciar i quins són?
0: Sí. No, només vull afegir una cosa, perdona, que s'ha vist, per exemple, que en l'Alzheimer, que és una malaltia realment que, destructiva, que s'ha vist que hi ha un tant per cent de casos d'Alzheimer que es podien prevenir o retardar controlant factors de risc. Entre ells, per exemple, jo que sé, l'alcohol, el tabac, una dieta sana, una vida saludable, etc. És a dir, que tant és dir, inclús ajudar a prevenir malalties tan terribles com és l'Alzheimer.
2: Totalment d'acord.
0: No,
1: això que sempre es donen una sèrie de consells, sí. però això té una història,
0: això
1: no?
0: Té una història
1: quan va començar.
0: Que és molt divertida, no? Hi ha un poble als Estats Units que és Framingham. Framingham és un poble que està a prop de Boston, i als anys 50, fa molts anys, quan als Estats Units la gent es moria, l'infart era la causa número 1 de mort, i a més no es podia fer res que veure com aquella, donar-li calmants pel dolor, i pràcticament poca cosa més feien.
1: No havien coronàries ni ofici.
0: Va ser al principi les coronàries, però les coronàries bàsicament el que feien és tractar el dolor i tractar les arrítmies. És a dir, i veure com aquella persona... això estem parlant dels anys 50, sí, sí, eh? Sí. Llavors, a aquella època hi havia un metge que es deia Castelli, que treballava allà, que era metge de poble, i aquest metge va tenir l'ocurrència de dir, bueno, la gent del meu poble, de Framingham, els hi mesuraré la pressió, els hi preguntaré si fumen o no fumen, els hi preguntaré, els hi miraré què pesen, si són diabètics, mesuraré una sèrie de coses, no? I llavors, quina pressió arterial tenen, si... I llavors, els va mesurar, ho va apuntar, i els va anar seguint. Els van anar seguint, i aquest home se'n va de compte que en aquell poble, que hauria de ser bastant tancat en quant a població, al cap de 10 anys, la gent, com més coses tenien d'aquestes, més risc tenien de tenir problemes d'infart. Tant és així que passaven d'un risc 1 a un risc 10, segons quants més tenien. Llavors aquest home va ser el que va, diguem-ne, detectar, descobrir la paraula factor de risc, que són, doncs, bueno, és el que hem dit, el tabaquisme...
1: No es veu amb...
0: Jo crec que no, jo crec que no, perquè...
1: I aquests estudis se segueixen fent?
0: Bueno, aquest estudi va ser, això va ser l'home que va destapar l'olla dels factors de risc, evidentment després s'ha continuat, s'ha demostrat, s'ha mantingut, ja realment és clàssic, no?, que es parli de factors de risc. Tothom sap que la gent que és hipertens té un risc que si no controles hipertensió doncs tindràs problemes. Tothom sap que el colesterol és dolent, tot i que és dolent si en tens més del compte. Tothom sap que fumar és fatal. Tothom sap, és a dir, realment ha entrat també en la cultura popular el concepte de factors de risc.
1: En aquests moments, quines serien així, les recomanacions? S'han dit altres vegades, però per recordar-ho.
0: Bé, les recomanacions, evidentment, és no fumar, activitat física regular, mantenir un pes normal, una dieta saludable, mediterrània, evitar greixos animals, evitar ultraprocessats, si vol, després en parlarem, dormir de 7 o 9 hores al dia, tenir una pressió arterial normal, un sucre normal i un colesterol, bàsicament el colesterol, diguem, dolent, LDL normal. Aquests serien bàsicament els punts claus. I l'estrès. L'estrès és un factor de risc que, com deia Maria Antònia abans, si es pogués pesar, si hi hagués un estresòmetre, realment tindria molt de valor a nivell, no?
1: Hi ha algun tipus de test que pugui quantificar aproximadament si una persona està en situació d'estrès o no?
2: Que jo conegui, no.
1: No, no. O sigui...
2: Jo aquí, en canvi, i m'agradaria afegir, que no ho hem parlat, com a factor preventiu positiu, seria el que, a part de tot el que sempre s'està dient, de la gestió d'emocions, de la xarxa social, més tot el que ha dit el Joan, seria intentar ser feliç. Ahir vaig estar en una conferència sobre la felicitat.
0: De Col·legi de Metges.
2: Sí.
0: Que feia el fill d'en Escamilla.
2: Sí, del Salvador Escamilla. I em va encantar. Em va encantar la quantitat de formes de la felicitat, no? I una d'elles, bueno, que no ho va dir d'aquesta manera, perquè eren frases de... a més ho va fer molt ameno, amb el sentit aquest, i vaig estar-hi pensant i vaig dir... sempre deixaré, inclús en els pacients, el de dir... I vostè té com a meta, com a objectiu a la vida, intentar ser feliç. Sí. O sigui, a la seva manera, un traje a mida s'ha de fer vostè per poder ser feliç, no?
0: Sí, sí. Mira, jo, si em permeteu...
2: Tu també la vas veure ahir?
0: No tinc internet, perquè no tinc... Per la pluja, ja. Se'm va ofegar l'internet de casa.
2: Llàstima.
0: La vaig començar, però vaig quedar sense... No, la gent es va preguntar això, què és la felicitat?
2: Exacte.
0: I és una pregunta que la gent es fa de sempre.
2: De sempre.
0: I fa 100 anys, una gent de Boston,
2: sí.
0: Es van fer aquesta pregunta, què és la felicitat?
2: Sí, sí.
0: I van tenir la idea d'agafar dos grups de població.
2: Uh-huh.
0: La gent universitària de Harvard, que era gent, sí, realment de peles,
2: sí,
0: i la gent dels barris obrers,
2: uh-huh,
0: que era gent realment pobra i amb problemes serios. I aquests els van fitxar i van mirar dades biològiques,
2: dades
0: de psicològiques, i els van començar a seguir. Això fa 100 anys d'això.
2: Uh-huh.
0: Han seguit els fills, han seguit els fills dels fills i els fills dels fills dels fills. Quatre generacions,
2: sí, sí.
0: I encara segueixen,
2: encara
0: no?
2: Encara segueixen, sí.
0: Si algú vol entrar-hi, és l'estudi de Harvard de la felicitat.
2: Exacte.
0: I llavors han vist, esclar, hi ha hagut gent rica que s'ha vingut pobra, hi ha hagut gent pobra que s'ha fet rica, hi ha hagut de tot, no? I han vist que la clau de la felicitat, que era constant en tots els grups, era la xarxa social.
2: Sí, senyor.
0: És a dir, la gent que tenia...
1: Quin tipus de xarxa social...
0: No,
2: la xarxa social emocional.
1: Emocional.
2: Sí. Emocional. Família, amics, els veïns...
1: Que pot ser que això. Les xarxes...
2: Digitals, per
0: exemple. No.
1: Poden intervenir amb ajuda...
2: Això no està comptabilitzat en aquest estudi.
0: No. Jo dic xarxa, vull dir, per exemple, el que passa a Argentona, que de vegades de la plaça Gran a casa estàs mitja hora. No, és veritat?
1: O dos.
0: Per què? No, perquè trobes molta gent.
2: Pues això...
0: I això és xarxa social.
2: És xarxa social. I el que hem d'introduir, perquè moltes vegades per l'estrès i rapidesa de la vida actual, ja no pretens buscar aquesta felicitat, ja, perquè vas fent unes rutines, uns hàbits i tal. I doncs, ahir, que a mi no se'm va tallar a l'internet, vaig pensar, tornaràs a insistir en els teus pacients que a part de menjar bé, de fer exercici, dormir bé... també busquin la felicitat. Sí, sí, sí. I com m'explicava ahir, amb tants exemples, com tu pots ser feliç, dèiem, doncs a través d'això, per exemple, doncs d'anar a un concert, a través de la música, o hi ha gent que a mi em va agradar molt això, a través de celebrar. O sigui, tota, hi ha gent que de seguida, va, fem un dinar, fem un sopar, no? Pues perquè aquella persona li crea felicitat, clar, això.
0: Vol dir, té xarxa social per poder-ho fer.
2: Ho té per poder-ho fer, i perquè amb ell li causa felicitat. O sigui, va desmitificar el típic concepte filosòfic, no? de molts, que va parlar del Sòcrates, de l'Epicur, o de molt. I a mi em vaig enganxar amb algunes i que posava això, no? Com, per exemple, celebrar. Però si a tu expressar felicitat és celebrar, i és habitual de fer-ho, allò típic, vinga, va, treu una copa, va, ens sentem a la taula, tal, que, pues com això, sí, moltíssimes.
0: Però ara poso dit a la llaga amb un problema que és la solitud no volguda. Sí. I que realment té molt que veure amb això que estem parlant ara. Tu, la gent que es sent sola i no vol estar-ho, és a dir, la solitud no volguda, si algú ens escolta, tu què els diries a aquesta gent?
2: Que tinguin una actitud proactiva per sortir d'aquesta solitud no volguda.
0: Explica'm què vol dir això, proactiva.
2: Proactiva vol dir que, perquè hi ha molta gent que aquest fet d'estar sol comencen a entrar en un cercle de no saber com sortir-ne.
0: Estan sols.
2: Estan sols, vale, i pot ser per moltes raons, i aquí ara ja no deu donar temps d'explicar-les. Però arriba un moment que jo dic que la solitud es posa en el taló de la sabata i camines amb ella. I jo sempre els dic que també als pacients, vigileu que no s'us posi dintre, perquè ens caminareu a tot arreu on aneu. O sigui, tant si aneu a una boda com si us aneu a comprar, i tal. Procureu que no s'us posi en el taló.
0: La solitud.
2: La solitud. Aleshores, clar, hi ha gent que realment està sola. Jo els hi diria, canvieu l'actitud i establiu ponts, i algun el podreu passar per poder trobar o gent o activitats.
0: Sí, relacionar-te, buscar relacions.
2: Sí, exacte. I jo, és que un consell, diríem, universal, és a dir, canvia l'actitud de mirar-te tu mateix, de fer-te el víctima, i comença a sortir. I serà acierto o error segons el que vagis trobant, però intenta. Si és que realment et fa mal aquesta solitud, si no, doncs com deien ahir, va haver-hi també que va sortir que també pots estar feliç quan tu tens ganes d'estar sol amb tu mateix i fer coses que només tu t'agraden. Però quan realment et sents sol, doncs busca la fórmula, la gent, l'activitat que t'ompli.
1: Això és seria dins de la gestió de les... d'evitar l'estrès, perquè la solitud no volguda no deixa de ser un estrès crònic, no? Per aquella
2: persona. Clar, perquè estàs amb uns pensaments recurrents, de que et sents sol, de per què t'ha passat, perquè, bueno, t'agafa una tristesa, t'agafa una melancolia, i cada vegada vas tenir menys energia per sortir-ne d'aquí.
1: Podríem ja, pel temps, acabar el tema de cor, emocions, cor. Sí. Joan, una idea que penses que s'ha de repetir i tenir clara en aquest aspecte?
0: Bueno, mirar les coses en positiu. És a dir, l'ampolla mig buida, mig plena, mirar les coses en positiu, recolzar-te amb els amics, amb els companys, amb la família, ser franc, i si realment no te'n surts, o hi ha uns psicòlegs i uns psiquiatres que pondran com demà.
1: I a part, totes les mesures per cuidar el cor, no?
0: El cor i el cos.
1: Maria Antònia, i tu? També.
2: Jo diria, si hi ha algun problema que tu et sents malament, vés a veure el cardiòleg, i si realment es descarta qualsevol patologia, aleshores comença a cuidar-te emocionalment i veure que, si no te n'en surts, ajuda professional. Però si no, te n'en pots en sortir tu. Sí. El que us deia, actitud positiva, de sortir d'aquella situació, que no a vegades no és a la primera ni a la segona. Et pots apuntar amb un grup que camina, perquè a tu t'agrada caminar, i no lliga. Pues ja no vol dir que et quedis a casa. Torna a provar un altre grup d'un altre lloc, o que ho facin d'una altra manera. El més important és l'actitud positiva, motivadora, sí. I no a la primera de canvi, perquè també moltes vegades els humans, i acabo aquí, et recrees una mica amb un victimisme. I de vora sortir d'aquesta paraula victimisme, de per què t'ha passat a tu, de que estàs sol, de que tal. No, vale, estic sol i vas a intentar el que a tu t'agradi, com a tu t'agradi, i sobretot rodejar-te de gent positiva que t'aporti. Perquè també moltes vegades aquesta solitud, per necessitat, perquè estàs sol, et rodeges de gent que no t'aporta, sinó que t'enfonsa més.
0: Xupadors d'energia, no?
2: Sí, senyor.
1: Molt bé, doncs ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies a tots dos i, bueno, ens tornarem a veure segur.
0: Vale.
1: Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Continuem amb el programa amb el comentari de les píndoles, aquests petits articles, que, notícies o articles que els considerem, bueno, que tenen molt valor i certa transcendència. Començo jo.
1: El toca tu, sí.
0: Presento un estudi, un article d'aquesta revista que a vegades ja he comentat, The Conversation. És un estudi fet per professores de la Facultat d'Infermeria d'Albacete, investigadores, i el que...
1: Sobre què
0: és? El títol és El decliu de la nostra herència i per què els joves espanyols estan abandonant la dieta mediterrània. Nosaltres ens omplim de que és molt important fer-la, doncs aquestes persones han investigat. És un treball que ha sigut recentment publicat a la revista Nutrició, Metabolisme i Malalties Cardiovascular, i ha consistit en revisar els hàbits d'alimentació de 84.000 nens adolescents entre 2 i 24 anys, i han agafat dades des de l'any 2004 fins al 2023. O sigui, és un treball realment extens i
1: importantíssim,
0: molt valuós de la manera que es va plantejar.
1: I què han vist en aquest treball?
0: El que han vist, bueno, globalment, o sigui, en resum, què diuen? Doncs que la dieta mediterrània s'està abandonant.
1: Què vol dir això?
0: Que parlem molt, però, i sobretot en els grups d'edat a partir dels 12 anys. Fins als 12 anys més o menys es mantenen bé. L'explicació que donen és perquè segueixen molt els consells encara dels pares, però a partir de 12 anys, que agafen com inici d'adolescència en general, l'adolescent s'independitza i comença a copiar, doncs, els models que li influeixen més amb ell. I parla, per exemple, doncs, bueno, de aquesta publicitat tan dirigida...
1: Perdona, Albert, quina és la magnitud de la tragèdia? Quan dius s'està abandonant, què vol dir que...
0: S'està abandonant, doncs d'una adherència del 2015 del 39%...
1: De dieta mediterrània.
0: De 40%, 39,7%, sí. De dieta a 24,3%.
1: Estic actualment un de cada quatre, sí, joves només... I tres
0: però,
1: de cada quatre menja
0: però, molt. Sí, però és que el que més els preocupa és que la baixada, la corba de descens, va com en picat. O sigui, quan més a prop mirem, més baix està. I aleshores, pensen que són... Hi ha molts factors. Un, els estaven explicant. Sobretot afecta els joves, però també els adults. En els adults parlen de que comprar peix fresc és una cosa que no és... O verdura fresca, ja no et dic si és quilòmetre zero, que és complicat, això.
1: I car.
0: Vull dir, però i en els adolescents pensen que sobretot és... la influència sobretot de la publicitat.
1: Per què?
0: Ho consideren.
1: La pizza és dieta mediterrània? Pregunto.
0: La pizza dieta a mitges.
1: Potser no gaire, no?
0: Perquè si em sent algun italià...
1: No, jo pregunto, però en aquest decliu de la dieta mediterrània...
0: Bàsicament és el fast food, vull dir, la facilitat que són ultraprocessats moltes vegades el tipus de menjar.
1: Però les pizza, perquè és una dieta molt freqüent a la gent jove. Sí. Aquest estudi, la pizza la consideraven dieta mediterrània? Però, o...
0: Tindria que mirar així expressament...
1: Clar, perquè és un fenomen social o cultural molt important.
0: No he anat a analitzar l'estudi original.
1: O potser depèn de com estigui preparada aquesta pizza.
0: Però, a veure, en principi és productes frescos, com fruita i verdura, oli d'oliva, i aleshores disminució d'aliments greixosos. el formatge entraria dins d'aquesta categoria, i sobretot a la dieta mediterrània és l'ús de peix i predominantment blau. Això pràcticament és inexistent ara amb els joves. I, en canvi, però dins dels joves, curiosament, han mirat si surten més perjudicats els nois o les noies. I, curiosament, els pitjors són els nois, que encara conserven unes ascripcions dietètiques més semblants a la dieta mediterrània serien noies. I ho expliquen perquè possiblement el factor de la imatge de no engreixar-se domina molt i que possiblement té aquesta influència. Però consideren que si estan sempre subjectes a aquests factors, a la llarga aquestes persones podran acabar tenint problemes per, diguem, per dèficit de nutrició, perquè comencen a ser com molt, molt estrictes.
1: Bueno, has parlat, perdona, Albert, has parlat dels ultraprocessats, no? També.
0: En aquí parlen, sí. És el que es ven. Sí. Vull dir, a part de molts ultraprocessats, seria tot el menjar preparat, i moltes vegades sopar és agafar el telèfon, agafar el mòbil, i a part de pizzas, doncs pot ser menjar preparat, i això entra dins de la categoria d'ultraprocessats. A més, una altra cosa és que hi hagin cases que facin menjar fet i tu vagis a comprar el menjar fet, que això és freqüent. Però és el que s'adquireix a través del mòbil sense bellugar-se, és la comoditat.
1: Sí, ultraprocessats...
0: No? Tu tens alguna experiència, no?
1: No, bé, ultraprocessats és... De fet, és aquell tipus de menjar, no?, que està fet amb condiments que mai trobaries a casa, no? Que és colorants, conservants, edulcorants, espessaïts...
0: O en un embotit.
1: Sí.
0: Perquè
1: sí.
0: L'embotit intervenen molts factors, a part del component principal.
1: I que quan anem...
0: Perquè no és el més saludable.
1: Quan anem a comprar al súper, veiem que en la llista de composició hi han més de 10 coses, no? I moltes coses, i això jo a la cuina de casa no ho tinc mai, no? Això serien els ultraprocessats, no?
0: Aquestes, bueno, i estan preocupats aquestes persones, per això deuen protegir la dieta mediterrània, no solament preservar un patrimoni cultural de milers d'anys, és protegir la salut i la qualitat de vida de les pròximes generacions. Venen a dir que si això no es corregeix. Com es corregeix? Ja és més complexa, perquè amb els adults intervé el factor econòmic. Això voldria dir tenir mecanismes d'aconseguir peix blau a baix preu, cosa que és molt difícil,
1: sardines,
0: perquè això
1: Albert,
0: ja ho pots lligar amb els pescadors,
1: Albert.
0: A l'augment del combustible, perquè les barques encara no van a pescar amb motors elèctrics. És molt complexa, però vull dir que posen el toc en aquesta preocupació.
1: Però, perdona, però jo reivindico que la sardina és un peix blau barat. I fàcil de
0: sí,
1: preparar
0: però,
1: i de menjar.
0: I molta gent no el cuinarà perquè els veïns de dalt, del costat, per l'olor, sí que es poden fer al forn, es poden fer, no sé, amb escabeig, que no crearàs cap
1: exactament.
0: Però això a més requereix un temps d'elaboració, una dedicació. Un altre dels factors que consideren que seria bo seria fomentar els menjars en família, no que cadascú mengi quan vulgui a qualsevol lloc. Aquest seria un altre punt. Millorar l'etiquetat dels aliments perquè siguin més comprensibles i reforçar l'educació nutricional a escoles i famílies. Però aquí, a veure, no és un problema de solució senzilla, però a mi m'ha semblat molt interessant perquè són dades, 84.000 enquestes seguides durant un període d'any i em sembla molt interessant.
1: I preocupant.
2: Bueno, i jo hi afegiria el factor temps. O sigui, no es vol dedicar temps a sentar-te a menjar, a cuinar, a tal, i llavors és més fàcil.
0: Tot és ràpid.
2: Tot és ràpid, no coincideixen horaris, tampoc hi ha cada vegada menys necessitat de diàleg, que era el menjar era una font de diàleg, doncs ara no. I per tant, els adolescents, inclús quan fan festes entre ells, o fan, es vol, l'estona de menjar és la menys. Llavors és una pizza o menjar japonès fet o menjar mexicà fet o tot això perquè puguin estar mirant les pantalles o fent altres coses que
0: família,
2: no és estar parlant i estar...
0: Dinar, però entre es pot fer el cap de setmana. Entre setmana
2: és molt difícil. I el cap de setmana, bueno, si la família té una cultura de fer-ho, ho pot introduir i aquí és on pot introduir com mínim el coneixement dels aliments de la dieta mediterrània, perquè si no ni es veuen.
0: Sí. Bueno,
2: preparar una amanida no es fa.
1: És que les cases que es fa una dieta sana, quan el noi o la noia se'n van de casa, probablement almenys tenen la cultura de que és una dieta sana. Si a casa ja ni s'ha fet aquesta dieta sana...
2: No saben ni de què va.
1: No saben de què va.
0: Bueno, la segona píndola, l'aplicació que ens esgota la bateria, o que ens exhaureix la bateria. Per què el soroll és el contaminant invisible del nostre cos? Aquest és un altre estudi fet per Julia Almazán, que és investigadora en nutrició i salut comunitària. I aleshores, quantes vegades et trobes que el teu telèfon s'ha descarregat molt ràpid la bateria? Diu, bueno, moltes vegades l'explicació és perquè tens molts programes en marxa que tu no te n'enteres, no els saps tancar o no els vols tancar, tens moltes aplicacions en marxa. Doncs bé, ve a dir que això ens passa a nosaltres perquè amb el soroll, amb el so, el cervell mai està desconnectat al 100% del tot, i almenys, per exemple, dormint, l'oïda la tens present sempre. Que a més, diu, això s'explica perquè fa milers d'anys sentir un sorollet podia ser salvar la teva vida o no. Si era, vull dir que... Sí. I és així. Quan se'ns desperta de cop i volta per un soroll o un estímul, el cor s'accelera, com deia, no? Vull dir, és un ensurt fort. Doncs bé, aleshores, analitzen doncs que, a part del so que s'està acostumat tothom ara amb pinganillos per tot arreu, o sigui, no existeix cap mena de donar valor al silenci i sempre has d'estar connectat amb notificacions del telèfon, ja no et digui les alarmes, que també, vull dir, però quantitat d'estímuls. I aleshores això s'ha vist que té una repercussió sobre la salut, dormir molt pitjor i no descansar, no aconseguir... I esgota una mica la bateria energètica del cos.
1: Albert, això pot tenir que veure amb que el silenci a vegades és incòmode? Que estem tan acostumats a sentir coses que quan no sentim res ens sentim malament? Per exemple, amb una reunió d'amics, allò, aquells 3 minuts que ningú diu res.
0: A veure, no ho sé, però sí que puc contestar amb una reflexió d'aquestes investigadores. Diu, estem molt preocupats de no tenir sorolls forts, perquè això sabem que a la llarga pot causar sordesa, però des del punt de vista emocional això no es parla. Però, diu, possiblement la pregunta és que no ens hem de preocupar quant soroll som capaços de suportar, sinó quant silenci necessitem per estar realment sants. Aquesta seria la indicació. Ser feliç, que parlaves tu, mecanismes. Un seria aconseguir... Necessito tantes hores, minuts, això no, de silenci per mi, sense cap estímul especial, perquè jo em senti perquè la meva salut sigui bona. I va per aquí. de totes, aquí han analitzat, i per exemple la salut en barris de més poder adquisitiu és millor que en altres, perquè això és la solució com problema de salut pública del soroll és amb modificació de les vivendes, que espais verds molt més grans, tota una sèrie de coses que no estan a l'abast de tothom, però sí que hi ha una part personal que és aquesta, dir, escolta, jo ara necessito desconnectar. Alguna gent ho fa, però desconnectar no és quedar-se allà amb la pantalla, vull dir, és apreciar el gust del silenci, de no tenir aquest estímul. Bueno, m'ha semblat interessant com a idea a tenir en compte. I, de fet, es considera la segona causa de contaminació ambiental més important al soroll.
2: A
0: Europa, estem parlant clar, dels països. Sí. Això.
1: Molt bé. Doncs,
0: ho deixem així i quedem d'aquí.
1: Doncs moltes gràcies i moltes gràcies, Maria Antònia.
0: D'aquí un parell de setmanes ens veiem.
1: I sigueu feliços.
2: Igualment.
0: Molt bé.
1: Adéu.

Aquest matí s'ha recuperat ja el subministrament d'aigua a tota Argentona. No obstant, a les Ginesteres i alguns punts de Can Raimí, l'aigua encara no és apta per al consum de boca. El temporal malmet una quinzena de les fonts d'Argentona. El grup de fonts fa una crida a la ciutadania per netejar torrents i canonades i per treure sorra abans que torni a ploure. El cap operatiu dels ADF Serra de Marina, Àlex Navarro, demana evitar la mobilitat que no sigui estrictament necessària i també demana prudència a aquells que hagin de transitar per camins o vies on es puguin trobar arbres caiguts o pedres a la calçada. El president de la companyia d'aigües d'Argentona i regidor d'Avancem Junts, Sergi Blanco, ha fet balanç dels efectes dels aiguats sobre la xarxa d'aigua del municipi. Blanco també ha parlat del desenvolupament urbanístic del Collell en la roda política. L'Aula d'Extensió Universitària d'Argentona engega avui dijous una nova temporada de conferències. La d'avui se centra en la història de la Velcro a la vila. I el temps. Aquesta tarda s'esperen pluges en forma de tempestes que poden ser localment fortes i abundants. Les temperatures màximes tiren cap avall i avui no superem els 21 graus. Comencem.

0: S'ha restablert el servei d'aigua a tot el municipi. Els operaris han estat treballant tota la nit per reparar la canonada afectada i aquest matí, gairebé al migdia, ja s'ha recuperat el subministrament a les ginesteres. També s'han fet actuacions a Can Raimí, que han permès recuperar ja el 100% de la xarxa d'aigua a tota Argentona. Tot i això, en algunes zones aquesta aigua encara no és apta per al consum de boca, és a dir, no es pot ni beure ni cuinar, sí per a les dutxes o rentadores, per exemple. En concret, a tot el veïnat de les ginesteres i a Can Raimí, als carrers 11, 11 bis, 16, 17 i 18, abans de poder consumir l'aigua, cal garantir-ne primer la qualitat sanitària. Mentre es fan aquestes verificacions, la companyia d'aigües mantindrà el servei de cuba d'aigua potable als carrers afectats de Can Raimí i a les ginesteres perquè tothom en pugui disposar amb seguretat. Les pluges torrencials del darrer cap de setmana han deixat greument afectades les fonts d'Argentona. El grup de fonts, els voluntaris que les cuiden cada diumenge des de 1977, calcula que unes 15 de les 20 que tenen restaurades han patit danys. Una de les més perjudicades és la font de l'Esquirol. Ens ho explicava Pep Pedrós al Tic Tac.
1: Fa 30 anys vam desviar a la font de l'Esquirol, que quan hi havia alguna torrentada quedava colgada. I ha aguantat 30 anys i no ha passat mai res. I això que hi ha hagut glòria, hi ha hagut tempestes fortes, però la d'aquest cap de setmana ha sigut terrible, perquè llavors ha caigut un arbre en el canal aquest, on hi havia el torrent, i l'aigua ha desbordat i ha recuperat el curs natural. I llavors tota la sorra que ha anat arrossegant ha colgat pràcticament l'espai de la font de l'Esquirol. Ha quedat uns 4 dits per no tapar el broc.
0: La sorra arrossegada per l'aigua gairebé ha colgat la font de l'Esquirol, com deia. La font de l'Emili ha quedat esbotzada amb les canonades a la vista i molts camins d'accés estan plens de forats i d'arbres caiguts. Per això el grup de fonts fa una crida a la ciutadania. Aquest diumenge 11 d'octubre, a 8:15 del matí, es trobaran a la Font del Ferro per netejar torrents i canonades i treure la sorra abans que torni a ploure amb força. Posen les eines i els voluntaris només han de portar guants i esmorzar. La jornada acabarà cap a la 1 del migdia, si el temps i la disponibilitat del vehicle de l'Ajuntament ho permeten. Són només 11 persones, treballen sense cobrar res i l'any que ve compliran 50 anys cuidant el nostre patrimoni natural. Aquest diumenge, doncs, tenen una bona oportunitat per tornar-los una mica de tot el que fan per les fonts. I on també queda molta feina per fer és en els boscos i camins. Encara hi ha alguns habitatges disseminats on no s'hi pot accedir directament. S'estan obrint camins i habilitant alguns de nous, però en alguns casos és necessària la maquinària més pesada a causa del mal estat del terreny. El cap operatiu dels ADF Serra de Marina, Àlex Navarro, demana evitar la mobilitat que no sigui estrictament necessària perquè dificulta les tasques dels professionals. Navarro també demana prudència a aquelles persones que inevitablement han de transitar per vies o camins on hi poden haver arbres caiguts o pedres a la calçada.
2: Estem trobant molts arbres caiguts a peu de carretera i ara també els dies estan més curts, llavors les hores de nit són més llargues. Pel matí, de matinada i al vespre nit, es fa fosc. I això és perillós perquè estem caient molts arbres que poden barrar una carretera o tallar parcialment la carretera que quedi el voral allò, no?, amb un obstacle, sigui en pedra, sigui l'arbre mateix, llavors s'ha d'anar amb molta, molta cura.
0: El cap operatiu dels ADF recomana que en cas de trobar-nos amb alguna incidència truquem al telèfon d'emergència 112 i proporcionem la nostra posició. El president de la companyia d'aigües Argentona i regidor d'Avancem Junts, Sergi Blanco, ha fet balanç dels efectes dels aiguats sobre la xarxa d'aigua del municipi. Blanco assegura que la canonada principal que abasteix les ginesteres ha quedat greument afectada i que s'hi farà una reparació integral mentre es treballa per garantir provisionalment el subministrament als veïns.
3: La canonada que ve d'Aigües Ter Llobregat, que és una canonada, com si diguéssim, un ramal principal, una vena horta, aquella canonada va quedar al descobert i descalçada, absolutament al descobert, per tant, fràgil. I són 250 metres de canonada, que és la que alimenta, podem dir, el veïnat de les Ginesteres. I què va passar? Doncs que va quedar, evidentment, totalment descalçada i va vindre tota l'aigua dels rius, tota l'aigua amb tota la pressió que va caure i hem patit que aquesta canonada ha tingut diferents fractures.
0: Aquestes declaracions les feia ahir Sergi Blanco a la roda política. També explicava que la companyia està treballant amb aigües Ter Llobregat i que es preveu omplir els dipòsits de les ginesteres amb cubes d'aigua. El servei, però, podria patir interrupcions mentre durin els treballs. De moment, no hi ha un termini concret per recuperar totalment la normalitat. A l'entrevista, el regidor també ha parlat d'altres qüestions de l'actualitat municipal. Sobre el desenvolupament urbanístic del Collell, defensa la suspensió durant un any per revisar el model d'habitatge, els preus, l'accés dels veïns d'Argentona i els equipaments que haurà d'incorporar el sector. Blanco considera que és una mesura de prudència i no una renúncia al projecte.
3: Avancem junts. No estem en contra del Collell. La decisió molt meditada i treballada de suspendre per un plaç màxim d'un any, no per un any, plaç màxim d'un any, que no vol dir que ja s'estigui treballant per part dels serveis tècnics de l'Ajuntament. La decisió és sobretot per analitzar tres aspectes bàsics. El primer aspecte és el model d'habitatge. Val, ja no parlo de quantitat, el model d'habitatge que s'hi vol fer.
0: Durant l'entrevista, Sergi Blanco també ha valorat la situació de la deixalleria municipal i l'expedient obert a l'empresa adjudicatària pels incompliments del contracte. El regidor també ha defensat la necessitat de reforçar els plans municipals de protecció civil davant d'episodis meteorològics extrems i ha parlat de la futura biblioteca i de la necessitat de garantir el finançament del projecte. Podeu recuperar l'entrevista a radioargentona.cat i al YouTube de Ràdio Argentona. L'Aula d'Extensió Universitària d'Argentona engega avui dijous una nova temporada de conferències i activitats destinades a promoure la formació permanent i la socialització al municipi. La sessió inaugural té lloc avui a les 6 de la tarda al centre parroquial i està dedicada a la història i l'impacte de la fàbrica Velcro a la vila i anirà a càrrec de l'exdirector general de l'empresa i veí d'Argentona, Jaume Freixas. Aquesta nova edició ofereix un programa variat que inclou xerrades sobre la química en la vida quotidiana, l'economia circular o el paper de les regions polars, a més també de sortides culturals com la visita a la Casa Museu de Pau Casals del Vendrell. La integrant de la Junta de l'Associació, Araceli Ferrer, destaca el valor social d'aquest espai, que va més enllà de l'àmbit acadèmic.
4: Jo crec que té un gran valor educatiu i més enllà d'educatiu. Jo penso que té un valor social important perquè ajuda a la socialització. Moltes vegades hi ha persones que quan es jubilen es troben desubicades i sense... I ara què faré? I a part de la funció aquesta educativa i d'aprenentatge permanent és la de la socialització, que és molt important.
0: Les conferències es faran cada 15 dies, els dijous a les 6 de la tarda. Totes les sessions estan obertes a qualsevol persona interessada que hi pot accedir fent una aportació de 5 euros si no n'és sòcia. Trobareu tota la informació i el calendari complet de la temporada al web de l'Aula d'Extensió Universitària.

0: La deixalleria municipal segueix fora de servei de manera temporal a causa de l'episodi de pluges intenses. Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament demana a la ciutadania que no es desplaci l'equipament fins a nou avís, ja que actualment no es poden garantir les condicions adequades per al seu funcionament. L'Ajuntament d'Argentona ha obert el termini de presentació de sol·licituds per a aquells artesans i creadors que vulguin participar en les fires mercat de l'any que ve. El consistori torna a organitzar dues cites el 2027. La primera serà durant la festa major d'hivern, el cap de setmana del 16 i 17 de gener, i la segona arribarà per la Diada de la Flor, els dies 5 i 6 de juny. Teniu temps fins al divendres 6 de novembre per enviar tota la documentació. Trobareu les bases al web de l'Ajuntament. L'Ajuntament d'Argentona organitza el pròxim dimarts 13 d'octubre a les 8 del vespre al Saló de Pedra una sessió informativa sobre la possible creació d'una àrea de promoció econòmica urbana a peu. L'objectiu de la jornada és explicar el funcionament d'aquest model de col·laboració público-privada i informar sobre les oportunitats que pot oferir per reforçar l'activitat econòmica, la competitivitat i l'atractiu comercial d'Argentona. La sessió està dirigida a les persones que tinguin establiments comercials al centre de la vila. Podeu consultar els carrers exactes al portal web de l'Ajuntament. I ja han començat la venda d'entrades de la nova temporada de la sala. A partir d'aquest matí ja es poden comprar presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament. També les podeu adquirir a línia a través del web entrades.argentona.cat. Aquesta temporada, d'octubre a desembre, es manté el model d'abonament flexible que permet obtenir descomptes per un mínim de 4 espectacles. Aquest abonament es podrà comprar fins al 13 de novembre. Obrim l'agenda. Avui, primera sessió de l'aula d'extensió universitària, girarà entorn la història i l'arrelament local de la Velcro. Serà a partir de les 6 de la tarda al centre parroquial. Dissabte, portes obertes al Museu del Canti en el marc de les Jornades Europees del Patrimoni. L'horari serà d'11 del matí a 2 del migdia i de 5 de la tarda a 8 del vespre. Dins aquestes mateixes jornades, dissabte també obrirà les seves portes l'ermita de Sant Sebastià. Serà, però, només al matí, de 10 a 2. I diumenge la que obrirà serà l'església modernista de Sant Miquel del Cros, també de 10 del matí a 2 del migdia. I aquest cap de setmana el centre parroquial ens proposa dues pel·lícules. La primera és Tiempo de Victoria.
1: Llamen al general Eisenhower.
2: La operación Tigre fue un ensayo general para el día de... Cayeron como moscas.
0: Tiempo de Victoria la podreu veure divendres a 9:15 del vespre en versió original subtitulada. Doblada es projectarà dissabte a les 5 de la tarda i a 8:15 del vespre. Diumenge a les 7 de la tarda i dilluns, que és festiu, a 8:15 del vespre. També hi ha una segona proposta del centre parroquial. És Tanit.
3: Què va passar fa més de 400 anys? La misèria, la fam i la incultura. I quan hi ha por, has de buscar culpables. Dones soles. Vosaltres sabeu quin nom li van donar a aquestes dones? Bruixes.
0: Tanit la podreu veure diumenge i dilluns a les 5 de la tarda. En la projecció de dilluns, però, presentarà la pel·lícula l'actriu, una de les actrius protagonistes que viu a Argentona, Sara Espígol. L'acompanyaran el director i guionista Pep Garrido i el productor Xesc Cabot. Les entrades anticipades per aquesta projecció de dilluns es podran comprar aquest divendres, demà de 6:45 de la tarda a 9:15 del vespre, al mateix centre parroquial.
4: Sisplau, m'heu de creure.
5: Tanit, ja n'hi ha prou.
6: A veure si et fes gran, però santa vegada.
0: I us recordem que encara podeu veure l'exposició Transicions al Museu del Canti. Les obres d'Albert Alís les podeu visitar fins al 8 de novembre.

Anem amb la informació meteorològica al Maresme. Aquesta tarda s'esperen pluges que poden ser localment fortes i abundants. Les màximes avui reculen i no superem els 21 graus. Demà divendres començarem amb un canvi notable.

Probable. Vindrà un dia majoritàriament assolellat, tot i que durant la tarda aniran creixent algunes nuvolades. Tot i això, no s'esperen pluges. Les temperatures es mantenen, les mínimes es mouran entre els 12 i els 17 graus, mentre que les màximes se situaran entre els 18 i els 23 graus. Dissabte començarem el cap de setmana amb un temps plenament estable i assolellat a tota la comarca, sense cap mena de precipitació a la vista. I atenció a l'ambient, perquè les temperatures tornaran a marcar una davallada. Les mínimes cauran fins als 9 graus en alguns punts i les màximes amb prou feines oscil·laran entre els 17 i els 21 graus.

Repassem els titulars d'avui. Aquest matí s'ha recuperat ja el subministrament d'aigua a tot Argentona. No obstant, a les Ginesteres i alguns punts de Can Raimí, l'aigua encara no és apta per al consum de boca. El temporal malmet una quinzena de les fonts d'Argentona. El grup de fonts fa una crida a la ciutadania per netejar torrents i canonades i per treure sorra abans que torni a ploure més. El cap operatiu dels ADF Serra de Marina, Àlex Navarro, demana evitar la mobilitat que no sigui estrictament necessària i recorda la prudència a aquells que hagin de transitar per camins o vies on es puguin trobar arbres caiguts o pedres a la calçada. El president de la companyia d'aigües Argentona i regidor d'Avancem Junts, Sergi Blanco, ha fet balanç dels efectes dels aiguats sobre la xarxa d'aigua del municipi. Blanco també ha parlat del desenvolupament urbanístic del Collell en la roda política. I avui també us hem explicat que l'Aula d'Extensió Universitària engega avui dijous una nova temporada de conferències. La d'avui se centra en la història de la Velcro a la vila. Fins aquí l'informatiu, el control tècnic hi ha estat en Joan Ferrés, a la redacció Maria Rosa Martínez i qui us parla, Elisenda Fernández. Fins demà. Bona tarda.

0: Continguts en xarxa.
1: Benvinguts a El món és digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascante.
2: Benvingudes, benvinguts a El món és digital. Avui parlarem d'una infraestructura que gairebé mai veiem, però sense la qual la intel·ligència artificial no seria possible: els centres de dades. Darrere d'això que anomenem el núvol, que sembla que sigui immaterial, hi ha enormes instal·lacions, servidors, quilòmetres de fibra òptica i, sobretot, un gran consum d'electricitat i d'aigua. Els necessitem, però també generen preguntes importants que avui intentarem resoldre. On els hem de construir? Quin impacte tenen sobre el territori? Què aporten realment a la societat? Centres de dades. En un moment, comencem.
3: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El món és digital.

0: Darrerament sentim parlar cada vegada més, nosaltres i els mitjans van a tope, parlar dels centres de dades. Projectes gegantins, protestes veïnals, protestes de ciutats, preocupació pel consum d'aigua i d'electricitat i dubtes sobre el seu impacte real. I per això estem aquí, per veure quin és el seu impacte real. Però al mateix temps són la infraestructura imprescindible per fer possible la intel·ligència artificial. Llavors ens preguntem què està passant, no? I voldríem saber, per començar, què és exactament un centre de dades, per què està generant tanta oposició i, sobretot, si en podríem prescindir. Bé, doncs per abordar el tema tenim avui dos tertulians que ja són habituals del programa, el Sergi Margen i l'Enzo Longobuco. Però per recordar una mica qui són, avui us demanaré que feu un mini elevator pitch, un ascensor molt, molt ràpid de 30 segons, i que feu una mini presentació de qui sou i comencem el programa. Vinga, Sergi, endavant.
1: Bon dia, doncs mira, jo sóc expert en transformació digital, polítiques públiques digitals i governança democràtica de la intel·ligència artificial. I fa 35 anys que estic dintre del sector de les TIC, relacions internacionals, economia, estratègia empresarial i administració pública. Aleshores, les TIC és algo que sempre m'ha cridat molt l'atenció. Crec que estan transformant la societat des de fa molts anys i, de fet, l'impacte de la intel·ligència artificial crec que realment és una eina extremadament transformadora, com ho va ser en el seu moment, doncs la màquina de vapor o la mateixa electricitat. I una miqueta que la meva trajectòria professional estic dintre del sector públic i dintre del sector privat.
0: Enzo.
2: Doncs bon dia a tothom, jo sóc l'Enzo Longobuco, sóc científic de dades i de professió m'encarrego de dirigir el Departament d'Investigació i Desenvolupament de l'empresa on porto 7 anys. Una empresa de dades, de ciència de dades, en la qual hem fet projectes d'intel·ligència artificial, però sobretot de transformació digital en quant al que fa a recollir, endreçar i processar dades correctament a escala. Pel que fa a la meva trajectòria així personal, doncs he estat professor d'universitat, també aquí a unes quantes universitats de Barcelona, i ara mateix em dedico tant a la formació com a la consultoria i al desenvolupament.
0: Bé, doncs anem ja directament al programa. Sembla ser que tothom sap, però de fet no sabem què és exactament un centre de dades o més particularment què és exactament un centre de dades avui aplicat a internet. Tu mateix, Enzo, que t'estic veient la cara aquí a la imatge.
2: Bé, doncs, per dir-ho en poques paraules, un centre de dades és un lloc, un edifici molt gran, on es processen moltíssimes dades per obtindre resultats útils. Tradicionalment, els centres de dades s'han fet servir una mica com a naus industrials que produeixen més dades encara, i aquestes dades que produeixen són el que ens dona el benefici en el nostre negoci, no? El valor addicional. Tot i així, els centres de dades tradicionals no tenen massa a veure amb els centres de dades actuals, perquè si bé els tradicionals, com diu el nom, eren per dades, els actuals estan més enfocats a l'execució de models d'intel·ligència artificial.
0: Bé, sí, aquesta és una diferència curiosa, interessant. Sergi.
1: Doncs mira, jo crec que ara ens ho explica perfectament, tècnicament, que és un centre de dades. Jo crec que des de fa molt de temps nosaltres, des del món de la tecnologia, hem comès un gran error. I és un error en el qual no hem sabut explicar perfectament justament què és tot això que hi ha darrere d'allò que anomenem el núvol, no? I ho hem fet d'una manera que diu el núvol... O sigui, ho hem fet d'una manera que ho hem venut com si fos una cosa que no es pogués tocar, no? I el núvol realment no existeix. El núvol, com ha dit l'Enzo, són quilòmetres de fibra òptica, són transformadors, subestacions, sistemes de refrigeració, xips, servidors, aigua i sobretot electricitat. Moltíssima electricitat. I ja et dic, crec que moltes persones a dia d'avui, quan parlen del núvol, no? I parlen d'internet o d'intel·ligència artificial, no es donen compte o no són coneixedors de tot el que hi ha darrere.
0: Sí, això realment és curiós perquè tots parlem del núvol i sí que realment ja, doncs clar, fas una abstracció i t'imagines que és una cosa immaterial, no? Que és un núvol que... I està bé que matiseu que és art pur, no? I pes, i quilos, i cables. Bé, dit això, per què està generant aquest rebuig, aquesta oposició És real les desgràcies que ens comenten, o hi ha molt d'aquí també de desinformació i de soroll de fons? Qui vulgui.
2: A veure, faig 5 cèntims sobre algunes de les polèmiques que són, diria, més cridaneres dels centres de dades, no? Es parla molt de que, doncs, potser contaminen l'aigua que fan servir, pugen el preu de la llum del territori on s'instal·len o empitjoren la qualitat de l'aire, per exemple, o fins i tot amb el soroll no et deixen dormir. Tot això no és ciència-ficció, són casos que efectivament es donen, però es donen quan el centre de dades no es munta de forma correcta i es munta una mica a la babalà, no? El més ràpid i trenca coses, doncs també acaba afectant a la salut. Un centre de dades no deixa de ser una instal·lació més del territori i, com qualsevol altra, depèn de com es gestioni i com es prepari la població per integrar-la. O sigui, tu no pots ficar un centre de dades a 5 metres d'una zona d'habitatge perquè saps que, doncs, no es pot filtrar el soroll adequadament, o tampoc pots ficar-ho en un territori sense avisar quin serà l'impacte en el consum elèctric o en la xarxa elèctrica, perquè si no després ve la sorpresa de la factura i la gent s'enfada. Aleshores, crec que gran part de les polèmiques que estem veient és perquè les coses s'han fet malament. I perquè s'hagin fet malament fins ara no vol dir que no es puguin fer bé. Aquesta és una altra. Podem tenir centres de dades que estiguin tan ben instal·lats que ni ens donem compte que hi són allà. De fet, ja passa. La major part de centres de dades no causen aquest tipus de problemes a Europa. Tot i així, n'hi ha i cal reconèixer que existeixen per poder corregir els errors que causen.
0: No sé si vols afegir alguna cosa més, o si no et pregunto...
1: Sí, jo
0: Sí.
1: estic d'acord amb l'Enzo i crec que hauríem d'aprendre del passat, no? Els centres de dades no són simplement un espai on es processen dades, no? Estem construint una infraestructura que pot tenir una importància comparable a la que va tenir el ferrocarril al segle XIX, l'electricitat al segle XX o l'internet a finals del segle passat. I de la mateixa manera que pensem en el ferrocarril i ens en recordem d'aquelles vies que passaven pels centres dels pobles i que després amb els anys hem vist que eren molestes i que dividien, per exemple, els pobles, o quan muntàvem una carretera o muntàvem una autovia, una nacional, passàvem abans pel centre del poble i després hem anat traient les nacionals als centres dels pobles perquè molestaven, no? Els centres de dades estan aquí per créixer, no? O sigui, per fer-se molt més grans. Per tant, quan pensem en centres de dades, tenim que pensar en una infraestructura que a dia d'avui és petita, però que acabarà sent gran, perquè és que és la base de tota la digitalització i tota l'economia basada en la intel·ligència artificial que tindrem en un futur molt proper. Per tant, pensem en una infraestructura que és cabdal, és troncal dintre de l'economia d'un país.
0: Bé, i podríem ara deixar-me fer un exercici del Far West, del Lejano Oeste. Podríem pensar, segons el que dius, que un centre de dades instal·lat, jo que sé, als Monegros d'aquí d'Espanya, podria acabar produint, encara que, per exemple, és el que intentem evitar, una ciutat al seu voltant, si l'instal·léssim al mig d'un desert, per la quantitat de, potser, serveis auxiliars o etcètera que necessitaria, o no? O és autònom en si un centre de dades?
1: Torno a dir, és el mateix que una carretera una autovia, no? Vull dir, més que construir un espai on els humans puguem veure al costat d'un centre de dades, crec que hem de veure què necessita un centre de dades per sobreviure, no? Aleshores, aquí entra en conflicte amb el que els humans fem servir, no? Per exemple, parlem d'energia, parlem de l'electricitat, no? Segons l'Agència Internacional d'Energia, es calcula que els centres de dades van consumir uns 485 terawatts d'energia, d'electricitat al món el 2025. I que al 2030 en faran servir 250 terawatts, o sigui, el doble. Això entra en conflicte amb el que està fent servir una ciutat, per exemple, per viure. O sigui, si jo me'n vaig a Marsella, que és un dels punts on arriben cables de fibra òptica per tot el Mediterrani, a dia d'avui està consumint la mateixa energia als centres de dades que hi ha que la població de les persones que estan visquent allà. O sigui, el 50% se'l menja els centres de dades, el 50% se'l menja la població. Clar, l'impacte ecològic, l'impacte, diguéssim, de necessitat, en aquest cas d'electricitat, és molt bèstia. Si parlem d'aigua, és el mateix. Per tant, es podria construir unes vivendes al costat d'una ciutat, al costat d'un centre de dades? Sí, es podria construir. De fet, tindria sentit que es construís perquè les necessitats energètiques, tant d'aigua com d'electricitat, doncs estarien previstes, no?, perquè això passés.
0: Enzo, no sé si vostè vols afegir algun.
2: Jo crec que és complicat la idea de fico aquí un centre de dades i una ciutat brota al seu voltant. No dic que sigui impossible, però em costa imaginar-me un procés similar al que seria, per exemple, una fàbrica de ferro que podia haver-hi a qualsevol lloc o de qualsevol altre material, perquè el procés de fabricació de valor del centre de dades és diferent. És a dir, aquí, tot i que l'ésser humà està present, el rol que juga no és el mateix, no és tan manual. Aleshores, sí, cal un manteniment, cal una formació, cal un subministre d'energia, de matèries primes, de peces de recanvi, tot això, cal. Però, clar, no et sé dir si realment brotaria una ciutat al voltant de totes aquestes necessitats o si es podrien aprofitar ja els canals establerts com les carreteres o les línies elèctriques de la xarxa elèctrica per poder subministrar tot això. Aleshores, és complicat. El que sí que veig clar és que ara mateix hi ha una concentració de qui fa els centres de dades. És a dir, no qualsevol pot crear un centre de dades i, per tant, les condicions sota les quals es crea el centre de dades estan acotades en aquests pocs actors. En aquest sentit, estem veient centres de dades que han passat de centenars, perdó, desenes de megawatts a centenars de megawatts i ara fins i tot arriben al gigawatt, no? Com el cas de Meta, que són 2 gigawatts. Això són instal·lacions enormes, enormes, que tenen una quantitat de còmput centralitzat que fins ara no s'havia vist. Aleshores, quina és l'estratègia si volem arribar a aquest poble que creix al voltant del centre de dades? Tenir-ne un de molt gran o tenir-ne molts esparcits de més xicotets? Bé, doncs això el temps ho dirà.
1: Jo crec que l'Enzo ha tocat una cosa, perdó, que és molt important, que és el valor. No ha parlat de valor. I aquí el valor hauríem de parlar, per exemple, quants llocs de treballs permanents genera, quantes recerques queda, per exemple, a Catalunya, quantes empreses locals participen en la cadena aquesta de valor, quin accés tindran les universitats, startups i nines en aquesta capacitat de computació, quina energia consumirà, quina aigua, quina infraestructura elèctrica haurà per pagar el conjunt de la societat. Podem aprofitar, per exemple, el calor residual que es generin els centres de dades? I què passarà quan aquella infraestructura arribi al final de la seva útil, de la seva vida útil, no? Per tant, crec que hi ha moltes preguntes que van associades a una, o moltes accions que van associades, molt de valor que van associades al centre de dades, i crec que hi ha una màxima que hauria de ser que a més consum de recursos públics i territorials, més retorn social exigible se li hauria de demanar als centres de dades.
0: No, això que apuntes és realment interessant. És a dir, un centre de dades que sembla que els primers s'han posat així sense pensar, és realment una decisió estratègica a on col·locar-lo i quina és la dimensió. També, com deia l'Enzo, que fem un de supergran o més de petits, no? En aquest sentit, què s'està fent? Fem el zoom invers. Què s'està fent a Europa, a Espanya i a Catalunya? S'està realment planificant tot això o anem construint allà on cau?
2: No, jo puc dir que sí que s'està planificant. És a dir, el com s'està gestionant a Europa és ben diferent de com s'està gestionant a altres territoris del món. No et diré que és perfecta, sense cap error i que no té marge de millora, perquè sempre hi ha marge de millora, però sí que et puc dir que els criteris, per exemple, mediambientals amb els quals s'aprova el projecte són molt més estrictes. Això no vol dir que siguin suficients en tots els aspectes i no vol dir que s'hagin guanyat a la població. Al contrari, hi ha molta gent que és molt escèptica i fa bé, perquè al final el que volem és un centre de dades que no només sigui eficient, sinó que també, doncs, no obligui a la gent a perdre qualitat de vida perquè s'instal·li a prop, no? I això és tot un repte. Jo crec que en qüestió d'infraestructura, Europa té una oportunitat molt forta aquí, no? I que pot aprofitar molt bé per guanyar, com es diria en anglès, leverage, no? És a dir, guanyar una mica de pes en la negociació. Si nosaltres tenim part de la capacitat de còmput en el nostre territori sota les nostres normes, també podem negociar altres acords amb més força. Mentre que si seguim depenent d'infraestructura que està fora del territori i no podem controlar, aleshores ja no podem decidir tantes coses. S'ha de pensar una mica més enllà. I t'ho dic des d'una posició privilegiada, perquè jo on visc no tinc a 5 minuts un centre de dades. Potser convendria escoltar algú també que tingués un centre de dades al costat i digués, doncs mira, a mi m'ha canviat la vida d'aquesta manera, per ser justos.
0: En quina mida té importància la distància on està un centre de dades de l'utilització? Parlo de latència. O no, o és igual, no. Avui en dia ja no és important la distància el que tinguem del consum de la IA i la producció. Sergi.
1: Contesto jo?
0: Sí.
1: Bueno, hi ha serveis que la latència és molt important, especialment en serveis edge, no? O serveis que es puguin començar a instal·lar dintre dels territoris, i per tant la importància de la distància és important. Però jo crec, Tomàs, i una miqueta retornant a la pregunta abans que has fet, crec que hem de començar a treballar amb centres. Europa està fent coses, com tu has dit abans, està posant bastantes condicions, no? Per muntar centres de dades, no? En tot el territori, però crec que jo aniria una mica més enllà, no? Quan un centre de dades consumeix recursos significatius d'un territori, la ciutadania hauria de poder saber quanta electricitat consumeix, quanta aigua utilitza, quants llocs de treball genera, quina fiscalitat deixa, quina energia renovable incorpora i quin retorn produeix per al territori, no? I això és molt important, o sigui, la transparència és molt important de cara al ciutadà. Perquè, per exemple, deixa'm posar-te una dada. No és el mateix que un centre de dades utilitzi una quantitat d'energia per descobrir un medicament, o millorar una xarxa elèctrica, o investigar nous materials, que, per exemple, consumeixi energia per generar milions de vídeos trivials que ningú recordarà l'endemà, no? Per tant, els nostres centres de dades també han de ser responsables amb l'ús que es faci d'aquell centre de dades. Enteneu el que us vull dir? No és el mateix aquest impacte, no? De dir, escolta, doncs descobreix un medicament que ajuda a la humanitat, que tinc consum de dades perquè hi ha persones que es dediquen a veure vídeos trivials o pujar vídeos trivials al TikTok, que s'han demanat, o al TikTok o qualsevol altra aplicació, que es puguin emmagatzemar, no? Per tant, s'ha de poder buscar aquest equilibri, no? Entre què ens aporta un centre de dades, molt més enllà del simple fet de lo que estem mirant ara, dia d'avui, a nivell d'indicadors energètics i d'aigua.
0: Una pregunta, ens queden 5 minuts de programa. Un centre de dades. Fem un centre de dades. Ens reunim nosaltres tres, tenim capital prou i fem un centre de dades. Però després l'hem de vendre, no? O sigui, a qui dona servei? És un negoci a part d'OpenAI o d'Anthropic o tal? O hi ha gent que es dedica només a muntar centres de càlculs i després als ioga? Com funciona aquest circuit? Perquè no acabo d'entendre. Si és una cosa que fan els propis constructors de la IA o són empreses terceres que després ofereixen aquest servei?
2: Jo, segons el que sé de com els he fet servir, sí que és veritat que ara mateix s'està construint fent una estimació de la demanda d'intel·ligència artificial molt forta i potser una mica més optimista del que molta gent s'espera. No sé si es donarà o no, però que és optimista no hi ha cap dubte. Ara bé, si nosaltres volem fer servir el centre de dades per guanyar diners, el que hauríem de fer és llogar el còmput. I hem d'entendre molt bé la diferència entre el centre de dades tradicional i el centre de dades per IA per entendre el model de negoci. El centre de dades tradicional oferiria serveis de l'estil emmagatzematge, execució d'aplicacions de tota la vida, fins i tot serveis de control d'accés d'usuaris, coses d'aquest estil que s'han fet amb Amazon Web Services durant molts anys. Però el centre de dades dedicat a la intel·ligència artificial ofereix un servei radicalment diferent perquè està construït per una infraestructura que executi models en local. Això vol dir que té, per exemple, en comparació a l'altre tipus de centre de dades, molta més capacitat de tràfic a la xarxa, té molta més capacitat de còmput en quant a inferència i calibració i el que pot generar no està en un servei d'emmagatzematge o de processament d'aplicacions, sinó un servei de generació de resultats i de models de qualitat. És a dir, estem creant una fàbrica de sistemes que estan orientats a millorar la nostra operativa. però no de forma tradicional com faria una aplicació, sinó de forma innovadora, ara mateix, com ho faria un model de llenguatge natural. O sigui que el servei que hauríem d'oferir seria d'inferència o de calibració de models nous. Aquests serien els dos principals.
0: Bé, ara sí que jo ho sento, però és el problema de la ràdio. Tenim un forat on estem encabits nosaltres i se'ns ha acabat el temps. Teniu el temps just abans, us he donat 30 segons, 30 segons més per acomiadar el tema. No sé, digueu l'última que creieu que hem de saber sobre centres de dades. I sí que ja us dic que dintre d'un parell de mesos tornarem a parlar, perquè això creix dia a dia. Qui vulgui, endavant, 30 segons i acabem.
1: Mira, molt ràpid. Jo crec que els centres de dades ens han de servir per fer una cosa que es diu sobirania computacional. I això és molt important. Però hem de saber com fer-la. I aquesta infraestructura ha de ser imprescindible per generar coneixement, productivitat, riquesa i accés a la i que aquest accés a la computació no pot quedar reservat exclusivament a les empreses que més poden pagar. Han de tindre accés a les universitats, necessitem capacitat pública o privada, accessible a universitats, centres de recerca, startups, pimes i administracions. Crec que la sobirania computacional és importantíssima per Catalunya.
0: Penso.
2: Jo estic completament d'acord amb en Sergi i crec que només puc afegir que el dilema principal que crec que ens trobarem és aquest que he comentat abans. Què és millor, construir-ne un de gran o molts de petits? Bé, doncs això el temps ho dirà.
0: Bé, doncs gràcies per el vostre coneixement. M'ha agradat això de la sobirania computacional, perquè realment de sobirania hem de parlar, i ara m'atreveixo a dir-vos ja, que ja ajustarem el dia de gravació, que us convoco per la propera setmana per parlar d'això, per parlar de sobirania computacional, perquè és un tema que, a més, aquí a Europa ens preocupa bastant. Doncs després ja em contestareu si podeu o no podeu. Gràcies per haver estat aquí i fins la propera setmana, que espero que em digueu que sí.
1: Moltes gràcies.
0: Fins aquí el programa d'avui. Hem vist que els centres de dades no són una realitat llunyana ni tan sols abstracta. Són la infraestructura física que sosté bona part del món digital i que serà imprescindible per al desenvolupament de la intel·ligència artificial. Però el debat no és només tecnològic. Parlem d'electricitat, d'aigua, de territori, d'impacte ambiental i, sobretot, de quin retorn obté la societat a canvi dels recursos que aquestes instal·lacions consumeixen. I queda una qüestió especialment important: la sobirania computacional. Europa i Catalunya hauran de decidir quina capacitat de computació volen tenir i el servei de qui. Un debat que tot just comença i al qual segur tornarem. Gràcies per escoltar-nos i fins al proper El món és digital.
3: I això ha estat tot per avui a El món és digital.
4: Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com.
5: Continguts en xarxa.

benvinguts i benvingudes, sóc en César Rojas i aquí comença una nova edició del Rocòdrom. Dissabte 3 d'octubre, en directe, Ona de Sants Montjuïc, des dels estudis del carrer Melcio de Palau, número 70, al barri de Sants de la ciutat de Barcelona. I en diferit, els dissabtes a la tarda, a Ràdio Estafrancs, els dilluns a Ràdio Trini Jove, Ràdio Barberà i Ràdio Salrà, els dimarts a Ràdio Joventut, Ràdio Puigcerdà i Ona Mediterrània, els dimecres a Ràdio Sant Feliu, els dijous a Ràdio Argentona i des d'internet, quan vulguis i on vulguis. El recòdrom.cat, aquesta i cap altra és l'adreça internet d'aquest programa de ràdio. Al web del Recòdrom no només hi trobaràs tots els programes que matem en directe els dissabtes a la una de la tarda des de l'emissora local més veterana de la ciutat de Barcelona, Calla Bandarra. Al web del Recòdrom també hi trobaràs cròniques, entrevistes, ressenyes, tot i més. Al web del Recòdrom, tio, al recòdrom.cat. I si ens vols escriure per dir-nos qualsevol cosa que tinguis amagada a l'alforja, ei, molt fàcil, un correu electrònic a hola@elrocodrom.cat o bé elrocodrom@onadesans.com. Comencem el Rocòdrom d'avui!

Un recobro'm, amics, amigues. Heavies tots. Que havia de fer acompanyat del Còpia i de la Paula. Però bé, pels que esteu escoltant això en directe des d'Ona Sants.cat o des del 94.6 FM, haureu vist que tot ja, just fa uns minuts s'ha fotut a ploure amb molta força. Jo he vingut des de casa caminant, ho tinc aquí al costat, i no plovia, no duc paraigües, jo, de fet. Doncs ara m'ha escrit la Paula i son pare, que diuen, mira, estàvem venint tot passejant i tal, s'ha fotut a diluviar, ens hem quedat xoc, i així no podem venir, perquè si anem a casa a canviar-nos, tornar, ja no arribem. Total, que no venen, i llavors em quedo jo amb tots vosaltres. I què faré jo amb tots vosaltres avui? Doncs passar-m'ho molt bé, com sempre. Avui tenim un recòdrom que, bé, no pot obviar que aquesta mateixa setmana s'ha mort el Cronos, qui fou un dels fundadors de Venom, que era a més el seu cantant, que malgrat les desavinences i els trencaments successius de Venom, doncs ell ara continuava encara com a Venom, amb una formació diferent, i el Mantas i tot això, però bé, seguia allà fent coses. I s'ha mort jove, s'ha mort amb 60 i escaig, no sé quants, i desconec de què. Ha estat una cosa fulminant pel que es veu, per tant, pot ser estat un infart o vés a saber. Llavors jo dir-vos que a mi Venom no és una banda d'aquelles que jo tingui de capçalera, tinc alguns discos de Venom, però vaja, que no em torna boig, eh? Però això no treu que per mi i per molta gent, bé, haguem de considerar que Venom és una de les bandes més influents de la història del metall. Sobretot del que es va venir a denominar, doncs, el metall extrem. Perquè aquelles sonoritats que venien de l'Avern i aquella forma de cantar i aquelles temàtiques que eren, li donaven 10.000 voltes a la foscor que poguessin tenir els Iron Maiden o tot això. Aquells dos primers àlbums, el Welcome to Hell i el Black Metal, van ser enormement influents, van tenir una enorme repercussió. I de fet aquest segon àlbum, el Black Metal, doncs va donar nom a aquest subgènere del metall que arriba fins als nostres dies. I que com a bloc, diguem-ne, del Black Metal, doncs des del Black Metal també va sortir el Death Metal, bé, i tots aquests subgèneres del metall més fosc, doncs no existirien o serien d'una forma molt diferent, o vés a saber el què, perquè mai podem saber què passaria si les coses haguessin anat d'una forma diferent, però el que sí que sabem, sens dubte, és que Venom és una banda capdalt en la història del heavy metal, entès heavy metal, com l'estil musical que ho engloba tot. Per tant, avui aquest recòrum 342 del 3 d'octubre del 2026 està dedicat en Cronos i als Venom per extensió, i per això acabarem avui amb una cançó de Venom. Bé, acabada aquesta introducció així correcuita, dir-vos que bé, avui fem el repàs habitual a les millors novetats musicals d'aquesta setmana des del meu personal punt de vista. Tindrem un nou grup en català de la setmana, una banda que a més vaig descobrir fa tot just 7 dies i que he trobat molt interessant. I com us deia, acabarem amb el clàssic dels Venom. Comencem la repasa musical.
I ho fem amb, bé, amb un veteraníssim, eh? Si hem parlat de la influència dels Venom en el subgènere al qual va donar nom al seu segon àlbum Black Metal i en tot el que és el conjunt del metall extrem, doncs si parlem de Tony Iommi, doncs aleshores ja parlem de Black Sabbath i parlem d'uns dels pares del que venim a denominar Heavy Metal. I bé, doncs, els que esteu al dia de totes aquestes coses que van passant en el món de la nostra música preferida, doncs ja sabreu que en Tony Iommi, doncs, després de 20 anys del seu darrer àlbum en solitari, o diguem-ne sota el seu nom, doncs s'ha llançat a la piscina per treure un segon treball. Això succeeix doncs, uns mesos després de la mort de l'Ozzy. I aquest àlbum que sortirà el dia 23 d'octubre i que s'anomenarà From the Dark, doncs compta a la veu amb el Jørn Lande, aquest excel·lent cantant noruec que a tothom recorda molt, a més el Ronnie James Dio. Podríem dir que, almenys pels dos avançaments que hem escoltat de From the Dark, el que ja vam posar aquí fa unes quantes setmanes, potser m'atreviria a dir un mes i escaig, més la cançó que escoltarem tot seguit, que és el segon senzill d'avançament que s'anomena Storm Watcher, doncs allà veiem que té molt d'aquest Black Sabbath que feia en Van Dio. Té un punt, almenys la cançó que escoltarem, doncs, que inevitablement recorda tempos com el que pugui ser de Heaven and Hell, per exemple, eh? Per exemple. I d'aquests dos avançaments, doncs potser aquest és el que m'ha agradat més, eh? I bé, es veu l'essència, la maestria del senyor Tony Iommi, que també té els seus anys però encara sap composar riffs i cançons, per cert, que en els crèdits va a parts iguals amb el Jørn Lande. Si no l'heu escoltat encara, doncs aviam que us sembla i ja està, d'acord? Vinga, va, doncs des d'Anglaterra, escoltem Tony Iommi, escoltem Storm Watcher, el que és el segon senzill d'avançament de From the Dark, el seu segon àlbum en 20 anys, i res, 3, 2, 1, yeah.

des d'Anglaterra, Tony Iommi. Hem escoltat la seva cançó Storm Watcher, una de les que formaran part d'aquest From the Dark, veurà la llum el dia 23 d'octubre. I com us deia, a mi almenys m'ha recordat moltíssim aquell tarannà Black Sabbatero dels Heaven and Hell i tota aquesta pesca. Tinc ganes, tinc curiositat per saber com sonarà el nou disco. Bé, pas que escolteu això en directe, doncs segur que heu vist que de sobte tot deixava de sonar i que vés a saber què passava. Hem estat uns minuts, uns 5 minuts, que no sonava absolutament res. Potser pel tema de la tempesta hi ha hagut una baixada de tensió. I aprofito per donar les gràcies a l'Àlex, que remotament ha tocat el que havia de tocar, i ja tornem a sonar. Hi ha gent aquí a la ràdio que fa una feina super, super important, que no se'ls hi veu, però que sense ells, doncs, ni jo ni els que estem aquí, doncs, podríem fer programes de ràdio.

té un valor immens que quan passa, escolta, que passa no sé què, que passa no sé quantos, que tal, no sé què, pim pam, tu mira un remot i ala, ja, solucionat. Gràcies, Àlex. Vinga, va, doncs seguim repassant les novetats musicals de la setmana. Ara ens anem d'Anglaterra i venim aquí a la ciutat com tal, a la ciutat de Barcelona, per escoltar els Evo. I és que la mítica banda catalana, una de les pioneres de l'speed metal a tot l'estat, han tret ja aquesta setmana que és el seu nou àlbum, La Redención del Fénix. Un disc que, bé, no sabem si és el tercer o és el quart, perquè hi ha aquell disc anomenat Puta Pasta, que va treure l'Estímula, el cantant tradicional de la banda, ell solet sota el nom d'Evo, però la resta de la banda no, i bé, segons en quin lloc mires, diuen que és el tercer disc dels Evo, i segons en quin lloc mires, hi posa que és el quart. I això com ho resoldrem? Doncs jo, com a mínim, ho resoldré amb l'entrevista que tindré aquí a la ràdio amb els Evo el dia 28 de novembre. Encara queda una mica, però bueno, doncs la cosa ha anat així perquè ara vindran un munt d'entrevistes. Llavors, aquell dia, entre altres coses, els hi preguntaré si aquest La Redención del Fénix és el tercer o és el quart disco dels Evo. Bé, la banda torna, després de molts anys, conserva tres dels seus membres històrics, el Richard a la guitarra, que és, a més, principal compositor, en Zippy al baix, el Ramon Solà a la bateria, i ha incorporat el Pol Baraja a la guitarra i en César Serrano a la veu. Aleshores, el que m'ha cridat l'atenció és que són cançons llargues, n'hi ha diverses cançons de 7 minuts, són 8 cançons, només l'han tret en vinil, atenció, més endavant diuen que el treuran en CD, però en format físic només l'han tret en vinil. I comencem anem a escoltar la que obre el disc, que ja va ser senzill, és una anomenada Maloic. Maloic és un terme que prové, és a dir, la cançó és un homenatge en el Ronnie James Dio, que parlàvem fa un momentet del Ronnie James Dio amb la de la cançó de Tommy i Yomi, doncs perquè ell és un dels inventors, o això es diu, o això deia ell, del símbol de les banyes aquestes que fem servir els heavies i tal, que tot això ell deia que era un símbol que feia la seva àvia per allunyar el mal d'ull, i en italià li deien meloquio, i llavors quan s'ha anglesat això, doncs ha acabat dient-se Maloic, i bueno, doncs d'aquí que el títol de la cançó sigui Maloic, que és una mica aquest homenatge a aquest símbol i en el Ronnie James Dio. És una de les cançons més directes de l'àlbum, està realment molt bé, i ja us ho dic, el dia 28 de novembre tindrem aquí els Evo. Anem a escoltar la cançó que obre aquest La Redención del Fénix, el tercer o el quart àlbum dels Evo, amb vosaltres, Maloic. Yeah!

des de Barcelona, Evo. I la seva cançó, Maloic. Inclosa en el que ja és el seu nou àlbum, La Redención del Fénix. I que ja veurem si ells el consideren realment el tercer àlbum o el quart àlbum de la banda. Això serem aquí al Rocòdrom el dia 28 de novembre quan vingui la banda a fer una entrevista que tinc moltes ganes de poder fer. I ja està, seguim. Ara tornem cap a Anglaterra. Escoltar el que ja és el 11è àlbum d'estudi dels Clovenhoof. Hauríem de dir allò tan manit de la versió actual dels Clovenhoof. Típica banda que ha tingut molts canvis, que al final conserva només un membre original, que però alguns fa molts anys que hi són, altres no tant. De fet, el seu cantant és el nou cantant, és el Harry Conklin, si ho dic bé, que és també el cantant dels Jack Panzer, dels estatunidencs Jack Panzer, malgrat Clovenhoof, doncs és una banda anglesa. I bé, doncs acaben de treure Never a Prophet in Your Own Land i a High Roller Records. I la veritat és que m'ha agradat molt, eh? Està molt bé, està molt bé. I s'obre amb aquest temasso, Terror from the Skies. Yeah!

Terror from the Skies. Aquesta és una de les cançons que formen part d'aquest Never a Prophet in Your Own Land, el que ja és el 11è àlbum dels Cloverhoof i que va veure la llum el proppassat 25 de setembre via High Roller Records. Bé, ara mateix són exactament les 13 hores, 37 minuts i 16, 17, 18, 19, 20 segons. Però no sé ben bé quanta estona porto del programa, perquè com que hi ha hagut aquell moment en el que s'ha aturat tot i aleshores he estat aquí pam i que... Que deia, què passa aquí, què passa aquí? Doncs no sé exactament com va de temps i llavors ara tinc la sensació de que he d'anar una mica ràpid com per recuperar el temps perdut, sabeu? Però en fi, és el que hi ha, eh? Ja farem el que sigui. L'important és que quedi un programa maco, que jo m'ho passi bé, que vosaltres també, eh? Vinga, va, anem per una altra novetat musical d'avui. Ara ens anem a Alemanya a escoltar els Helloween. No, els Helloween no. Anem a escoltar una banda anomenada Defender. Però que a mi em recorda força els Helloween doncs, dels principis. Un power metal d'aquells temps que res a veure té amb el power metal doncs, de bandes actuals tipus Sabaton o Powerwolf, per dir dues així de les més conegudes, que a mi doncs, no m'agraden gens. Amb tot el carinyo i el respecte pels que sí que li agraden. Eh? Però jo és que per començar, aquestes bandes que ja els Powerwolf que van amb el baix allà pregravat, és que a mi això em sembla tan... Em sembla una heretgia, bàsicament. I el Sabaton em sembla... Bueno, no, és igual. En canvi, doncs, el power metal aquest que ve d'Alemanya, els Helloween, els Scanner... Per cert, els Scanner, el més conegut, o almenys aquesta és la impressió que jo tinc, el més conegut és el primer disc, l'Hypertrace, o Hypertrace, o com collons s'anomeni. I jo ja coneixia, tinc uns quants discos d'Scanner, però el Terminal Earth, que és el segon, que ja el tenia escoltat, però fa un mes o així me'l vaig estar escoltant mentre anava a la feina, tal, m'encanta aquell disco. El Terminal Earth és boníssim, també. És més, ara tinc el dubte de si m'agrada més l'Hypertrace o m'agrada més el Terminal Earth, eh? Si teniu opinió sobre això, me la podeu donar, eh? O bé un comentari allà on estigueu escoltant i o veient el Rocòdrom, o un correu electrònic a rocodrom.cat, o també podeu trucar al 93-4318-408 i entrar en directe i dir el que us doni la gana, eh? Bé, doncs, aquesta gent són alemanys, es diuen Defender, i el dia 6 de novembre, via Metalopolis Records, doncs trauran el que és el seu segon àlbum, Titan of Fire. Ja vam escoltar aquí fa temps doncs, un dels senzills d'avançament i ara escoltem el segon senzill d'avançament, que és la cançó que dona nom en aquest segon àlbum de la banda, Titans of Fire. Aleshores, és Halloween? No és Halloween, però en molts aspectes, a mi almenys m'hi recorda i crec que molts de vosaltres us hi recordarà també, sobretot pel treball del tractament que fan a les guitarres. Vale, ja m'ho direu, d'acord? Vinga, va, des d'Alemanya escoltem Defender i la seva cançó Titans of Fire. Yeah!

Titans of Fire. Aquesta és la cançó que hem escoltat de Defender, la banda d'Alemanya, que el dia 6 de novembre via Metalopolis recostarà el seu segon àlbum anomenat Titans of Fire. Molt bé, doncs arribem a la darrera novetat musical d'avui. Una darrera novetat que també em serveix per anunciar-vos una nova entrevista. Una nova entrevista aquí al Rocòdrom. I és que la banda barcelonina, els Streamer, trauran el dia 16 d'octubre el seu tercer àlbum. Un disc que vindrà després de molt de temps, més de 6 anys, és a dir, van treure el disc doncs, quan encara estàvem allà acusant doncs, els estralls de la pandèmia. El juny del 2020 van treure el seu darrer àlbum fins al moment, Light of Death. I ara, el dia 16 d'octubre, si no dic ara malament, doncs trauran el nou àlbum Into the Void. I serà l'endemà, 17 d'octubre, dissabte, que tindrem aquí a la banda, que tindrem aquí a Streamer perquè ens en parlin d'aquest nou treball. Un disc que ja us puc dir que, bé, doncs, així, a cuita corrents. Doncs té dues característiques principals. Una, hi ha un canvi de cantant que té un registre molt diferent, una forma de cantar molt diferent, i que la banda, doncs, estilísticament, doncs, també ha fet una evolució notable respecte als seus dos primers treballs. Des del meu punt de vista, s'han americanitzat una mica, seria una forma de dir-ho. Sí, sonen més americans. I la cosa és que doncs, ha estat aquesta setmana que han tret un senzill d'avançament d'aquest treball, crec que és el segon que treuen, i és el senzill que dona nom a l'àlbum Into the Void. Així doncs, des de Barcelona anem a escoltar els nostres estimats Streamer, anem a escoltar Into the Void i ja està, no us perdeu l'entrevista que tenim amb ells el 17 d'octubre. Yeah!

Into the Void. Aquesta és la cançó que hem escoltat i, a més, és la cançó que dona nom al que serà el nou àlbum molt properament, molt aviat, dels Streamer. Això serà el 16 d'octubre via High Roller Records. I com us deia, l'endemà, 17 d'octubre, els tindrem aquí al Rocòdrom perquè ens parlin abastament de, bé, no només del disc, sinó de què ha passat des d'aquell juny del 2020. Què ha passat aquí amb aquesta banda, la devolució, de l'avaluació, no, de l'evolució. I bé, jo dir-vos que és un disc que fa molt, molt bona pinta, d'acord? Ja arribarà el moment. I ja està, fins aquí les novetats musicals d'avui. Espero que us hagin agradat. I si voleu, doncs això, em podeu dir quina us ha agradat més, quina us ha agradat menys, per què, doncs, pel que sigui, un comentari a qualsevol lloc, un correu electrònic, o @rocodrom.cat, el que vulgueu, eh? Bé, anem a pel grup en català de la setmana. Els que sou oients habituals i, per tant, vau escoltar el Rocòdrom de dissabte passat, potser recordeu que en acabar el programa es va dir: bé, avui me'n vaig a veure els Steel Dragster, que van venir aquí a la ràdio a fer una entrevista perquè han tret un disc fantàstic, tal, doncs avui toquen a la sala Hangar 5, allà al Clot, i me'n vaig a veure'ls. I hi vaig anar. Però no només tocaven els Steel Dragster, sinó que abans hi havia una altra banda catalana de Terrassa anomenada Dirty Sunday. Dirty Sunday. Que malgrat el nom és en anglès, Dirty Sunday, o sigui, el diumenge brut, entenc que és diumenge brut, doncs empren el català. I em van sorprendre gratament. No fan heavy metal, ni tan sols un heavy rock. Ells fan rock and roll. Molt de... Doncs mira, van tocar una dels Aerosmith, per exemple, perquè us pugueu fer una mica la idea del que fan. I he pensat, doncs mira, tu, el grup en català de la setmana del Rocòdrom d'avui seran els Dirty Sunday. És una banda, això, que són de Terrassa, que van néixer el 2024 i, pel que he pogut trobar per internet, doncs, en un bar d'allà de Terrassa que es diu Reina Victòria, doncs, es fan o es feien jam sessions, i en allà es van conèixer els dos caps pensants d'aquesta banda, que són l'Eloi Querol a la veu i l'Antonio Valero a la guitarra. Vam veure que hi havia química, que hi havia connexió entre ells, i van dir: va, doncs anem a muntar una banda de rock and roll en català. I aleshores, fins ara, han tret alguns senzills i tenen un disc anomenat Fins a morir d'enguany del 2026. Un disc, per cert, que no em vaig poder comprar. Per què? Perquè els Dirty Sunday, potser perquè són molt joves o vés a saber per què, doncs el disc només l'han tret en digital. No han tret el format físic, ni caset, ni CD, ni vinil, ni encefalograma, ni res. I jo crec que és un error, això. Perquè tot el que és així a internet i només a internet és fum. És fum, i en qualsevol moment, un dia, és a dir, inevitablement, un dia, tot el que hi ha penjat, aquest programa, per exemple, tot allò, un dia falla i desapareix. Sembla que la gent no se'n recorda del, com es deia, el cloud d'aquell, no sé què, Stone Cloud o no sé què. Bueno, alguns ho recordareu. Una plataforma d'allotjament de música molt famosa, que d'un dia per l'altre va tenir un problema, doncs algú va apretar un botó que no tocava quan havien de fer una actualització, i es van perdre milions i milions i milions de cançons. Doncs les dades aquestes que estan a internet, sigui música o sigui vídeo o sigui informació escrita o el que sigui, doncs tot això és susceptible de desaparèixer en qualsevol moment. En canvi, si ho tens en físic, tio, ho tens a casa teva, i bueno, sí que es pot cremar a casa teva, però és una altra cosa, i a més li dones un valor, tio, en allò que estàs fent li dones un valor. O sigui que Dirty Sunday, si per casualitat escolteu això, traieu el disco en físic. Carai, collons, gasteu-vos una mica els diners, que sereu molt, molt més feliços, home.
Bueno, doncs, dit això, anem a escoltar una de les cançons que formen part d'aquest disc dels Dirty Sunday. És una que s'anomena Foc Obscur. Així doncs, el nostre grup en català al Rockòdrom d'avui són els Dirty Sunday. I escoltem la seva cançó Foc Obscur. Yeah!

El nostre grup en català de la setmana al Rockodrome d'avui són els Dirty Sundays i hem escoltat la seva cançó Foc Obscur. Molt bé, amics i amigues, estic fora de temps. Aquesta aturada que hem tingut per qüestions tècniques i que tots els que escolteu el programa en directe doncs, segur que heu percebut, se'ns ha menjat una mica de temps i no em dóna temps de fer el que volia fer, que era repassar una mica la trajectòria biogràfica de... Bueno, en fi, que us deixo amb Venom i la seva cançó Black Metal, la que donava nom en el seu segon àlbum i que va donar nom també a un subgènere del metal doncs, tan i tan conegut. Gràcies, Venom, gràcies, Cronos, i res. Que vosaltres us espero la setmana vinent amb un altre programa, diguem-ne, normal, encara sense entrevista, però a partir de la següent setmana tenim un reguitzell d'entrevistes una darrere de l'altra. Gràcies per ser-hi, heavy metal per tots. Us deixo amb Black Metal dels Venom. Yeah!

Argentona Hits Music, cada dijous i dissabte a les 9 del vespre a Ràdio Argentona, 104.6 de la FM, by DJ Juanra. DJ Juanra in Sessions.

Argentona Hits Music, cada dijous i dissabte a les 9 del vespre a Ràdio Argentona, 104.6 de la FM, by DJ Juanra.

Argentona Kids Music, cada dijous i dissabte a les 9 del vespre a Ràdio Argentona, 104.6 de la FM, by DJ Juanra.

de la mà de DJ Juan Ra, Argentona Hits Music, cada dijous i dissabte a les 9 del vespre al 104.6 de la FM. Això és Ràdio Argentona.

0: De la mà de DJ Juanra, Argentona Hits Music, cada dijous i dissabte a les 9 del vespre al 104.6 de la FM. Això és Ràdio Argentona.
1: Viu la ràdio.
2: Una ràdio més pròxima. Ràdio Argentona. 104.6.

Aquest matí s'ha recuperat ja el subministrament d'aigua a tota Argentona. No obstant, a les Ginesteres i alguns punts de Can Raimí, l'aigua encara no és apta per al consum de boca. El temporal malmet una quinzena de les fonts d'Argentona. El grup de fonts fa una crida a la ciutadania per netejar torrents i canonades i per treure sorra abans que torni a ploure. El cap operatiu dels ADF Serra de Marina, Àlex Navarro, demana evitar la mobilitat que no sigui estrictament necessària i també demana prudència a aquells que hagin de transitar per camins o vies on es puguin trobar arbres caiguts o pedres a la calçada. El president de la companyia d'aigües d'Argentona i regidor d'Avancem Junts, Sergi Blanco, ha fet balanç dels efectes dels aiguats sobre la xarxa d'aigua del municipi. Blanco també ha parlat del desenvolupament urbanístic del Collell en la roda política. L'Aula d'Extensió Universitària d'Argentona engega avui dijous una nova temporada de conferències. La d'avui se centra en la història de la Velcro a la vila. I el temps. Aquesta tarda s'esperen pluges en forma de tempestes que poden ser localment fortes i abundants. Les temperatures màximes tiren cap avall i avui no superem els 21 graus. Comencem.

0: S'ha restablert el servei d'aigua a tot el municipi. Els operaris han estat treballant tota la nit per reparar la canonada afectada i aquest matí, gairebé al migdia, ja s'ha recuperat el subministrament a les Ginesteres. També s'han fet actuacions a Can Raimí, que han permès recuperar ja el 100% de la xarxa d'aigua a tot Argentona. Tot i això, en algunes zones, aquesta aigua encara no és apta per al consum de boca, és a dir, no es pot ni beure ni cuinar, sí per a les dutxes o rentadores, per exemple. En concret, a tot el veïnat de les Ginesteres i a Can Raimí, als carrers 11, 11 bis, 16, 17 i 18, abans de poder consumir l'aigua, cal garantir-ne primer la qualitat sanitària. Mentre es fan aquestes verificacions, la companyia d'aigües mantindrà el servei de cuba d'aigua potable als carrers afectats de Can Raimí i a les Ginesteres perquè tothom en pugui disposar amb seguretat. Les pluges torrencials del darrer cap de setmana han deixat greument afectades les fonts d'Argentona. El grup de fonts, els voluntaris que les cuiden cada diumenge des de 1977, calcula que unes 15 de les 20 que tenen restaurades han patit danys. Una de les més perjudicades és la font de l'Esquirol. Ens ho explicava Pep Pedrós al Tic Tac.
1: Fa 30 anys vam desviar a la font de l'Esquirol, que quan hi havia alguna torrentada quedava colgada. I ha aguantat 30 anys i no ha passat mai res. I això que hi ha hagut glòria, hi ha hagut tempestes fortes, però la d'aquest cap de setmana ha sigut terrible, perquè llavors ha caigut un arbre en el canal aquest, on hi havia el torrent, i l'aigua ha desbordat i ha recuperat el curs natural. I llavors tota la sorra que ha anat arrossegant ha colgat pràcticament l'espai de la font de l'Esquirol. Ha quedat uns 4 dits per no tapar el broc.
0: La sorra arrossegada per l'aigua gairebé ha colgat la font de l'Esquirol, com deia. La font d'en Emili ha quedat esbotzada amb les canonades a la vista i molts camins d'accés estan plens de forats i d'arbres caiguts. Per això el grup de fonts fa una crida a la ciutadania. Aquest diumenge 11 d'octubre, a 8:45 del matí...
2: Viu la ràdio.
3: Ràdio Argentona, la més pròxima.

Aquest matí s'ha recuperat ja el subministrament d'aigua a tota Argentona. No obstant, a les Ginesteres i alguns punts de Can Raimí, l'aigua encara no és apta per al consum de boca. El temporal malmet una quinzena de les fonts d'Argentona. El grup de fonts fa una crida a la ciutadania per netejar torrents i canonades i per treure sorra abans que torni a ploure. El cap operatiu dels ADF Serra de Marina, Àlex Navarro, demana evitar la mobilitat que no sigui estrictament necessària i també demana prudència a aquells que hagin de transitar per camins o vies on es puguin trobar arbres caiguts o pedres a la calçada. El president de la companyia d'aigües d'Argentona i regidor d'Avancem Junts, Sergi Blanco, ha fet balanç dels efectes dels aiguats sobre la xarxa d'aigua del municipi. Blanco també ha parlat del desenvolupament urbanístic del Collell en la roda política. L'Aula d'Extensió Universitària d'Argentona engega avui dijous una nova temporada de conferències. La d'avui se centra en la història de la Velcro a la vila. I el temps. Aquesta tarda s'esperen pluges en forma de tempestes que poden ser localment fortes i abundants. Les temperatures màximes tiren cap avall i avui no superem els 21 graus. Comencem.

0: S'ha restablert el servei d'aigua a tot el municipi. Els operaris han estat treballant tota la nit per reparar la canonada afectada i aquest matí, gairebé al migdia, ja s'ha recuperat el subministrament a les Ginesteres. També s'han fet actuacions a Can Raimí, que han permès recuperar ja el 100% de la xarxa d'aigua a tot Argentona. Tot i això, en algunes zones, aquesta aigua encara no és apta per al consum de boca, és a dir, no es pot ni beure ni cuinar, sí per a les dutxes o rentadores, per exemple. En concret, a tot el veïnat de les Ginesteres i a Can Raimí, als carrers 11, 11 bis, 16, 17 i 18, abans de poder consumir l'aigua, cal garantir-ne primer la qualitat sanitària. Mentre es fan aquestes verificacions, la companyia d'aigües mantindrà el servei de cuba d'aigua potable als carrers afectats de Can Raimí i a les Ginesteres perquè tothom en pugui disposar amb seguretat. Les pluges torrencials del darrer cap de setmana han deixat greument afectades les fonts d'Argentona. El grup de fonts, els voluntaris que les cuiden cada diumenge des de 1977, calcula que unes 15 de les 20 que tenen restaurades han patit danys. Una de les més perjudicades és la font de l'Esquirol. Ens ho explicava Pep Pedrós al Tic Tac.
1: Fa 30 anys vam desviar a la font de l'Esquirol, que quan hi havia alguna torrentada quedava colgada. I ha aguantat 30 anys i no ha passat mai res. I això que hi ha hagut glòria, hi han hagut tempestes fortes, però la d'aquest cap de setmana ha sigut terrible, perquè llavors ha caigut un arbre en el canal aquest, on hi havia el torrent, i l'aigua ha desbordat i ha recuperat el curs natural. I llavors tota la sorra que ha anat arrossegant ha colgat pràcticament l'espai de la font de l'Esquirol. Ha quedat uns 4 dits per no tapar el broc.
0: La sorra arrossegada per l'aigua gairebé ha colgat la font de l'Esquirol, com deia. La font de l'Emili ha quedat esbotzada amb les canonades a la vista i molts camins d'accés estan plens de forats i d'arbres caiguts. Per això el grup de fonts fa una crida a la ciutadania. Aquest diumenge 11 d'octubre, a 8:45 del matí, es trobaran a la Font del Ferro per netejar torrents i canonades i treure la sorra abans que torni a ploure amb força. Posen les eines i els voluntaris només han de portar guants i esmorzar. La jornada acabarà cap a la 1 del migdia si el temps i la disponibilitat del vehicle de l'Ajuntament ho permeten. Són només 11 persones, treballen sense cobrar res i l'any que ve compliran 50 anys cuidant el nostre patrimoni natural. Aquest diumenge, doncs, tenen una bona oportunitat per tornar-los una mica de tot el que fan per les fonts. I on també queda molta feina per fer és en els boscos i camins. Encara hi ha alguns habitatges disseminats on no s'hi pot accedir directament. S'estan obrint camins i habilitant alguns de nous, però en alguns casos és necessària la maquinària més pesada a causa del mal estat del terreny. El cap operatiu dels ADF Serra de Marina, Àlex Navarro, demana evitar la mobilitat que no sigui estrictament necessària perquè dificulta les tasques dels professionals. Navarro també demana prudència a aquelles persones que inevitablement han de transitar per vies o camins on hi poden haver arbres caiguts o pedres a la calçada.
2: Estem trobant molts arbres caiguts a peu de carretera i ara també els dies són més curts, llavors les hores de nit són més llargues. Pel matí, de matinada i al vespre nit, es fa fosc. I això és perillós perquè estem caient molts arbres que poden barrar una carretera o tallar parcialment la carretera que quedi al voral allò, no?, amb un obstacle, siguin pedres, sigui l'arbre mateix, llavors s'ha d'anar amb molta, molta cura.
0: El cap operatiu dels ADF recomana que en cas de trobar-nos amb alguna incidència truquem al telèfon d'emergència 112 i proporcionem la nostra posició. El president de la companyia d'aigües Argentona i regidor d'Avancem Junts, Sergi Blanco, ha fet balanç dels efectes dels aiguats sobre la xarxa d'aigua del municipi. Blanco assegura que la canonada principal que abasteix les Ginesteres ha quedat greument afectada i que s'hi farà una reparació integral mentre es treballa per garantir provisionalment el subministrament als veïns.
3: La canonada que ve d'Aigües Ter Llobregat, que és una canonada, com si diguéssim, un ramal principal, una vena horta, aquella canonada va quedar al descobert i descalçada, absolutament al descobert, per tant, fràgil. I són 250 metres de canonada, que és la que alimenta, podem dir, el veïnat de les Ginesteres. I què va passar? Doncs que va quedar, evidentment, totalment descalçada i va vindre tota l'aigua dels rius, tota l'aigua, amb tota la pressió que va caure, i hem patit que aquesta canonada ha tingut diferents fractures.
0: Aquestes declaracions les feia ahir Sergi Blanco a la roda política. També explicava que la companyia està treballant amb aigües Ter Llobregat i que es preveu omplir els dipòsits de les ginesteres amb cubes d'aigua. El servei, però, podria patir interrupcions mentre durin els treballs. De moment, no hi ha un termini concret per recuperar totalment la normalitat. A l'entrevista, el regidor també ha parlat d'altres qüestions de l'actualitat municipal. Sobre el desenvolupament urbanístic del Collell, defensa la suspensió durant un any per revisar el model d'habitatge, els preus, l'accés dels veïns d'Argentona i els equipaments que haurà d'incorporar el sector. Blanco considera que és una mesura de prudència i no una renúncia al projecte.
3: Avancem junts. No estem en contra del Collell. La decisió molt meditada i treballada de suspendre per un plaç màxim d'un any, no per un any, plaç màxim d'un any, que no vol dir que ja s'estigui treballant per part dels serveis tècnics de l'Ajuntament. La decisió és sobretot per analitzar tres aspectes bàsics. El primer aspecte és el model d'habitatge. Val? Ja no parlo de quantitat, el model d'habitatge que s'hi vol fer.
0: Durant l'entrevista, Sergi Blanco també ha valorat la situació de la deixalleria municipal i l'expedient obert a l'empresa adjudicatària pels incompliments del contracte. El regidor també ha defensat la necessitat de reforçar els plans municipals de protecció civil davant d'episodis meteorològics extrems i ha parlat de la futura biblioteca i de la necessitat de garantir el finançament del projecte. Podeu recuperar l'entrevista a radioargentona.cat i al YouTube de Ràdio Argentona. L'Aula d'Extensió Universitària d'Argentona engega avui dijous una nova temporada de conferències i activitats destinades a promoure la formació permanent i la socialització al municipi. La sessió inaugural té lloc avui, a les 6 de la tarda, al centre parroquial, i està dedicada a la història i l'impacte de la fàbrica Velcro a la vila i anirà a càrrec de l'exdirector general de l'empresa i veí d'Argentona, Jaume Freixas. Aquesta nova edició ofereix un programa variat que inclou xerrades sobre la química en la vida quotidiana, l'economia circular o el paper de les regions polars, a més també de sortides culturals com la visita a la Casa Museu de Pau Casals del Vendrell. La integrant de la Junta de l'Associació, Araceli Ferrer, destaca el valor social d'aquest espai, que va més enllà de l'àmbit acadèmic.
4: Jo crec que té un gran valor educatiu i més enllà d'educatiu. Jo penso que té un valor social important, perquè ajuda a la socialització. Moltes vegades hi ha persones que quan es jubilen es troben desubicades i sense... i ara què faré? I a part de la funció aquesta educativa i d'aprenentatge permanent, és la de la socialització, que és molt important.
0: Les conferències es faran cada 15 dies, els dijous a les 6 de la tarda. Totes les sessions estan obertes a qualsevol persona interessada que hi pot accedir fent una aportació de 5 euros si no n'és sòcia. Trobareu tota la informació i el calendari complet de la temporada al web de l'Aula d'Extensió Universitària. I demà torna el videopodcast Maresme Lliure i Cultural de la mà de Núria Pou. La secció que podreu escoltar en el programa Tic Tac parlarà de la companyia P-Circ. Ens acompanyaran les bessones Anna i Berta Pasqual per fer un repàs de la història del circ, com més avui en dia, i quina tasca desenvolupa la companyia dins de la indústria de les arts escèniques. També ho podreu veure al canal YouTube de Ràdio Argentona. Ara donem pas a serveis. La deixalleria municipal segueix fora de servei de manera temporal a causa de l'episodi de pluges intenses. Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament demana a la ciutadania que no es desplaci l'equipament fins a nou avís, ja que actualment no es poden garantir les condicions adequades per al seu funcionament. L'Ajuntament d'Argentona ha obert el termini de presentació de sol·licituds per a aquells artesans i creadors que vulguin participar en les fires mercat de l'any que ve. El consistori torna a organitzar dues cites el 2027. La primera serà durant la festa major d'hivern, el cap de setmana del 16 i 17 de gener, i la segona arribarà per la Diada de la Flor, els dies 5 i 6 de juny. Teniu temps fins al divendres 6 de novembre per enviar tota la documentació. Trobareu les bases al web de l'Ajuntament. L'Ajuntament d'Argentona organitza el pròxim dimarts 13 d'octubre a les 8 del vespre al Saló de Pedra una sessió informativa sobre la possible creació d'una àrea de promoció econòmica urbana a peu. L'objectiu de la jornada és explicar el funcionament d'aquest model de col·laboració público-privada i informar sobre les oportunitats que pot oferir per reforçar l'activitat econòmica, la competitivitat i l'atractiu comercial d'Argentona.

0: L'abonament es podrà comprar fins al 13 de novembre. Obrim l'agenda. Avui, primera sessió de l'aula d'extensió universitària, girarà entorn la història i l'arrelament local de la Velcro. Serà a partir de les 6 de la tarda al centre parroquial. Dissabte, portes obertes al Museu del Canti en el marc de les Jornades Europees del Patrimoni. L'horari serà d'11 del matí a 2 del migdia i de 5 de la tarda a 8 del vespre. Dins aquestes mateixes jornades, dissabte també obrirà les seves portes l'ermita de Sant Sebastià. Serà, però, només al matí, de 10 a 2. I diumenge la que obrirà serà l'església modernista de Sant Miquel del Cros, també de 10 del matí a 2 del migdia. I aquest cap de setmana el centre parroquial ens proposa dues pel·lícules. La primera és Tiempo de Victoria.
1: Llamen al general Eisenhower.
2: La operación Tigre fue un ensayo general para el día de... Cayeron como moscas.
0: Tiempo de Victoria la podreu veure divendres a 8:15 del vespre en versió original subtitulada. Doblada es projectarà dissabte a les 5 de la tarda i a 8:15 del vespre. Diumenge a les 7 de la tarda i dilluns, que és festiu, a 8:15 del vespre. També hi ha una segona proposta del centre parroquial. És Tanit.
3: Què va passar fa més de 400 anys? La misèria, la fam i la incultura. I quan hi ha por, has de buscar culpables. Dones soles. Vosaltres sabeu quin nom li van donar a aquestes dones? Bruixes.
0: Tanit la podreu veure diumenge i dilluns a les 5 de la tarda. En la projecció de dilluns, però, presentarà la pel·lícula l'actriu, una de les actrius protagonistes, que viu a Argentona, Sara Espígol. L'acompanyaran el director i guionista Pep Garrido i el productor Xesc Cabot. Les entrades anticipades per a aquesta projecció de dilluns es podran comprar aquest divendres, demà, de 6:45 de la tarda a 9:15 del vespre, al mateix centre parroquial.
4: Sisplau, m'heu de creure.
5: Tanit, ja n'hi ha prou.
6: A veure si et fes gran d'una santa vegada.
0: I us recordem que encara podeu veure l'exposició Transicions al Museu del Canti. Les obres d'Albert Alís les podeu visitar fins al 8 de novembre.

Anem amb la informació meteorològica al Maresme. Aquesta tarda s'esperen pluges que poden ser localment fortes i abundants. Les màximes avui reculen i no superem els 21 graus. Demà divendres començarem amb un canvi notable. Vindrà un dia majoritàriament assolellat, tot i que durant la tarda aniran creixent algunes nuvolades. Tot i això, no s'esperen pluges. Les temperatures es mantenen, les mínimes es mouran entre els 12 i els 17 graus, mentre que les màximes se situaran entre els 18 i els 23 graus. Dissabte començarem el cap de setmana amb un temps plenament estable i assolellat a tota la comarca, sense cap mena de precipitació a la vista. I atenció a l'ambient, perquè les temperatures tornaran a marcar una davallada. Les mínimes cauran fins als 9 graus en alguns punts i les màximes amb prou feines oscil·laran entre els 17 i els 21 graus.

Repassem els titulars d'avui. Aquest matí s'ha recuperat ja el subministrament d'aigua a tot Argentona. No obstant, a les Ginesteres i alguns punts de Can Raimí, l'aigua encara no és apta per al consum de boca. El temporal malmet una quinzena de les fonts d'Argentona. El grup de fonts fa una crida a la ciutadania per netejar torrents i canonades i per treure sorra abans que torni a ploure més. El cap operatiu dels ADF Serra de Marina, Àlex Navarro, demana evitar la mobilitat que no sigui estrictament necessària i recorda la prudència a aquells que hagin de transitar per camins o vies on es puguin trobar arbres caiguts o pedres a la calçada. El president de la companyia d'aigües Argentona i regidor d'Avancem Junts, Sergi Blanco, ha fet balanç dels efectes dels aiguats sobre la xarxa d'aigua del municipi. Blanco també ha parlat del desenvolupament urbanístic del Collell en

La roda política. I avui també us hem explicat que l'Aula d'Extensió Universitària engega avui dijous una nova temporada de conferències. La d'avui se centra en la història de la Velcro a la vila. Fins aquí l'informatiu, el control tècnic hi ha estat en Joan Ferrés, a la redacció Maria Rosa Martínez i qui us parla, Elisenda Fernández. Fins demà. Bona tarda.

Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bo.

en roses. O la novel·la que tothom demana l'hem escrit tu i jo. Que tothom sabrà de la nostra història i sentiran que l'hem escrit per ells. Que serem l'enveja dels amants que no s'estimen bé.

històries que em fan més por són les que no han ni començat, les que et deixen la sensació que

0: Bona nit, són les 11. La marxa en memòria de Mari Carmen Abascal aplega milers de persones a Madrid. Comissions i la UGT demanen un minut de silenci aquest divendres al migdia als centres de treball. A la tarda hi ha una manifestació convocada a Barcelona en record de la Mari Carmen i també de l'Olga, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar després d'haver estat desallotjada. Aquest dijous ha entrat en vigor el primer dels dos decrets d'habitatge. El text manté, amb petits canvis, la prohibició de la compra especulativa, la pròrroga de 2 anys dels lloguers i la suspensió dels desnonaments. Tot i això, la justícia ha ordenat l'expulsió d'una família vulnerable a Barcelona perquè la propietat del pis també ha al·legat ser-ho. Després de 9 anys d'exili, els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig es plantegen tornar molt aviat a Catalunya. Comín vol recollir a Madrid l'acte per poder ocupar l'escó al Parlament Europeu i Puig no descarta, en declaracions a Catalunya Ràdio, poder ser físicament el proper ple del Parlament, previst per al 20 d'octubre. Esquerra continua negociant amb Rufián perquè repeteixi com a candidat al Congrés, però Jordi Albert es dibuixa com a possible alternativa si acaba dient que no. El diputat al Parlament ha començat a recollir avals per entrar a les llistes del 29N. L'actual líder dels republicans a Madrid insisteix que vol representar Esquerra, però que el partit també ho ha de voler. Almenys 42 morts a Ucraïna en diferents atacs russos, el més greu a Kramatorsk, al Donbass. 33 persones han perdut la vida en un bombardeig en aquesta ciutat a prop de la línia de front. Zelensky avisa que hi respondran. L'estratègia militar russa passa per intensificar els atacs a les ciutats amb drons més ràpids, però s'estanca el Donbass. França ampliarà amb efectes immediats la plantilla de professors substituts i autoritzarà la contractació de docents allà on calgui. Són les primeres mesures concretes anunciades pel govern per calmar les protestes d'estudiants que aquest dijous han derivat en una batalla campal a la plaça de la Bastilla de París. I la poeta canadenca Anne Carson ha guanyat el Premi Nobel de Literatura. La seva obra està marcada per la literatura clàssica que ha reinterpretat. L'Acadèmia Sueca premia una obra audaç que ha creat noves formes per a la literatura contemporània.
1: Esports.
2: El Barça ja disposa de tots els internacionals de cara al partit aquest dissabte contra el Getafe al Camp Nou. Rafinha, això sí, ha fet treball al marge i continua sent dubte. Mentrestant, Xavi Espar renova fins al 2030. La jornada de primera començarà aquest divendres amb el Màlaga Espanyol. A les 9, els blanquiblaus visiten el CUE amb la novetat a la llista de Javi Puado, que torna després de 10 mesos lesionat. I victòria del Barça d'handbol a la tercera jornada de la Lliga de Campions a casa contra el Dinamo de Bucarest, 34-27 a la Lliga Femenina. Victòria del Cadí la Seu i derrota de l'Uni Girona. Cadí la Seu 70, Leganés 60 i Uni Girona 83, Palma 89.
0: I pel que fa al temps, divendres tindrem un dia assolellat i la refrescada serà notable. Matí fred al Pirineu i al Prepirineu i fresc a la resta. Es manté el vent del nord, sobretot la tramuntana a l'Empordà. A la tarda, algun núvol prim i alguna nuvolada al Pirineu. Les màximes més altes tocaran els 25 graus.
1: 3CAT Info.
0: Bona nit, us informa Agustí Serrat. Milers de persones han participat a Madrid en la marxa en memòria de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada que va morir ahir a l'hospital on estava ingressada des que la van fer fora de casa. La manifestació ha anat des de la Puerta del Sol, on segueix l'acampada pel dret a l'habitatge, a les portes de l'edifici on va viure la dona durant més de 70 anys. Madrid, Dani Sánchez-Ceja.
3: Flors i espelmes en record de Mari Carmen s'han acumulat al portal on va viure 71 dels seus 87 anys. Les han deixat algunes de les milers de persones que han marxat des de l'acampada de la Puerta del Sol en un silenci només trencat per moments. La commoció per la notícia de la seva mort es barrejava amb un sentiment de ràbia, però també d'ànim per continuar amb les mobilitzacions per l'habitatge.
4: Con una tristeza infinita, porque es una mujer que ha vivido todo el tiempo en su casa y en los últimos tiempos de su vida directamente le arranca en su memoria.
5: Jo crec que ha sigut com un impuls més de dir això no ens pot parar. Ara mateix és com molta més força de dir, tio, ens estan matant.
6: Con un sentimiento de mucha fuerza, de unión, de decir, pues ahora más que nunca también por Mari Carmen.
3: I és que si el desnonament de Mari Carmen ara fa 15 dies va encendre la protesta que ha acabat amb la convocatòria d'eleccions, la seva mort a l'hospital dona més motius al sindicat de llogateres per dur les mobilitzacions més enllà. Valeria Racu n'és la portaveu.
7: Ha prendido una chispa dentro de mucha gente y va a ser faro de la lucha por la vivienda, que para nada ni empezó con Mari Carmen ni terminó con Mari Carmen. Nunca fue solo de Mari Carmen. Todas somos Mari Carmen y no queremos que haya ni una Mari Carmen más. Y eso es lo que vamos a conseguir con la huelga general y con todo lo que vendrá después.
3: La família de Mari Carmen l'acomiadarà en la més estricta intimitat, però este divendres el sindicat de llogateres, la UGT i Comissions Obreres han convocat al migdia minuts de silenci a tots els centres de treball i d'estudi.
0: Les organitzacions pel dret a l'habitatge també han convocat una manifestació aquest divendres a Barcelona a les 7 de la tarda en record de la Mari Carmen i també de l'Olga, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat que es va suïcidar després d'haver estat desallotjada a l'abril. Les mobilitzacions pel dret a l'habitatge han arribat també al Pirineu amb protestes a la Seu d'Urgell i a Ripoll, on s'han reclamat mesures pròpies per al territori com la regulació dels lloguers de temporada. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
8: Unes 200 persones s'han sumat a la Seu al clam per un habitatge assequible i una baixada dels lloguers, però també s'hi ha denunciat que al Pirineu els preus del lloguer també es veuen afectats per les segones residències, els habitatges d'ús turístic o la proximitat amb Andorra. Marc Claramunt és membre del Sindicat d'Habitatge de l'Alt Urgell.
9: Andorra està fent unes polítiques neoliberals que estan fent molta pressió immobiliària, llavors veiem que molta gent que no pot viure a Andorra o que viu a Andorra ve viure cap aquí. Llavors, aquí s'estan inflant els preus de lloguer i aquí estem veient preus tan alts com a capitals de província.
8: En una entrevista al Catalunya Nit, el portaveu de Pirineu Viu, Arnau Corberó, defensava mesures concretes per les comarques de muntanya.
10: Els lloguers de temporada quedin regulats i no només a les zones de mercat tens o d'àrees de demanda forta i acreditada, perquè aquí al Pirineu són 4 o 5 municipis només que ho estan declarats. I després una imposició claríssima amb uns IVAs, no del 10 ni del 21, sinó del 50% a l'ús turístic.
8: Mentrestant, a Ripoll, desenes de persones també s'han concentrat a la plaça de la Lira per defensar el dret a l'habitatge.
0: La mort de la Mari Carmen Abascal ha sacsejat la precampanya per les eleccions del 29 de novembre. El PP ha bloquejat els actes de record a les principals institucions de Madrid i la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, ha atiat la bronca política. A les files del PSOE, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, li ha replicat que el sistema ha fallat pel veto de la dreta i l'extrema dreta a l'escut antidesnonaments.
11: El gobierno que ejecuta el desahucio de Mari Carmen es el de Pedro Sánchez, pero la culpa es de Ayuso. Si se hubieran aplicado en poner pisos a mujeres como Mari Carmen en lugar de a mujeres y amantes como Jessica o a los prostíbulos de Sabiniano, a lo mejor hubieran puesto en marcha una política de vivienda para los españoles.
12: Mari Carmen ya se ha convertido en un símbolo y yo creo que nos está interpelando ese símbolo y esa causa justa nos está interpelando a todas las administraciones y a todos los responsables políticos.
0: Això mentre ja està en vigor des d'aquest dijous el primer dels dos decrets d'habitatge que dimarts va aprovar el Consell de Ministres. Hi ha petits canvis respecte als anteriors, els que va tombar el Congrés i van precipitar la convocatòria anticipada d'eleccions generals. El text, però, manté la seva essència i prohibeix la compra especulativa, introdueix la pròrroga de 2 anys dels lloguers i la suspensió dels desnonaments de persones vulnerables. Per tant, els fons voltor no podran comprar per sota del 70% del preu del valor de mercat, és a dir, de la taxació d'un pis, que ara el nou decret amplia 2 anys més, fins a finals del 2030. Pel que fa a les pròrrogues automàtiques dels lloguers, això podria canviar amb el segon decret, que només entrarà en vigor si la Diputació Permanent hi dona llum verda, un fet per ara molt difícil. I en relació amb els desnonaments, continuen prohibits si la persona que hi viu és vulnerable. A més, en cas d'impagament, el decret obliga les administracions a assumir el deute dels llogaters vulnerables. Això és el que diu la llei, però la realitat és molt més complexa. Aquest dijous, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha justificat el desnonament d'una mare amb 2 fills menors perquè feia 2 anys que no pagaven i la propietària del pis és una dona gran que ha de fer front a una hipoteca i a la que el jutge li reconeix una situació de vulnerabilitat. Una amiga de la família, que només parla rus, ha explicat a 3Cat Info que havien presentat certificat de vulnerabilitat.
13: I no tenim cap opció, res, zero, que en confirmen des de l'habitatge que no tenim opcions. Els serveis socials, amb les maletes que suposadament haurà d'entrar a Coesp a les 8 de la nit, sortir pel matí amb els nens a les 6 del matí i tornar amb les maletes als serveis socials per parlar de la seva habitació i de la seva situació i així.
0: Finalment, els Mossos han desallotjat la família sense oposició de la 50ena de manifestants que s'han concentrat a la porta d'aquest pis a la Rambla de Barcelona.
1: 3Cat Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Després de 9 anys d'exili, els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig es plantegen tornar molt aviat a Catalunya. Comín, per recollir l'acta d'eurodiputat a Madrid i poder ocupar l'escó que li correspon al Parlament Europeu des del 2024, i Puig, per participar físicament com a diputat al Parlament. Sentim Comín i Puig, que en declaracions a Catalunya Ràdio ha obert la porta a ser físicament al pròxim ple de la Cambra Catalana d'aquí a 15 dies.
14: Jo porto 2 anys i mig dient que és un atemptat a la democràcia, que hi hagi 500.000 d'europeus que no estan representats al Parlament Europeu. Per tant, seria poc conseqüent no representar-los lo abans possible.
15: Aviat haig de complir amb els meus deures de diputat en el Parlament de Catalunya físicament. El valor o el significat de tornar a seure a l'escó que em pertoca democràticament també em sembla que és de justícia que torni aviat, molt aviat.
0: Tot plegat, recordem després que el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, els hagi retirat les ordres de detenció a ells i també a l'expresident Puigdemont. Mentrestant, Esquerra manté les negociacions amb Gabriel Rufián perquè torni a encapçalar el partit al 29N, però Jordi Albert podria ser-ne l'alternativa si finalment Rufián ho rebutja. Mentre que la formació insisteix que l'aposta és l'actual líder dels republicans a Madrid, el portaveu adjunt d'Esquerra al Parlament ha engegat una recollida d'avals per poder formar part de les llistes al Congrés. En un missatge a les xarxes, Rufián ha reiterat que vol representar el partit, però que el partit també ho ha de voler. Manté que s'han de donar unes condicions mínimes en referència al fet de poder influir en els noms de la resta de la candidatura i que Esquerra s'ha d'obrir a altres forces d'àmbit estatal. La cúpula republicana sempre s'ha negat a aquesta segona circumstància. Amb l'engranatge electoral intern en marxa, la qüestió ha d'estar resolta aquest diumenge. Fins ara, els diputats Jordi Salvador i Pilar Vallugera, crítics amb Rufián, han anunciat que no repetiran, igual que la líder dels republicans al Senat, Sara Bailac. En canvi, Teresa Jordà, que també manté discrepàncies amb Rufián, presenta batalla i opta a ser la candidata per Girona. Possiblement s'enfrontarà en un procés de primàries a la també diputada Edna Estrems, persona de confiança de Rufián, que, com Jordà, aspira a liderar la llista gironina. En canvi, Junts per Catalunya, el debat pels noms el tenen resolt.

0: Yo sí que les puedo decir que yo soy el alcalde de Badalona y seguiré siendo el alcalde de Badalona.
1: Segons les enquestes, Vox superaria el PP a Catalunya i el partit veu, amb el perfil d'Albiol, la possibilitat de frenar la fuga de vots cap a l'extrema dreta. I les negociacions continuen obertes al nou espai de Sumar. Ada Colau està disposada a liderar el Front Ampli amb la condició que sigui una coalició de totes les forces d'esquerra, incloent-hi, per tant, Podem. L'exalcaldessa de Barcelona ho explicava a Televisió Espanyola.
2: La ciudadanía nos está pidiendo que no haya más de una papeleta, que haya una única. Si yo puedo ayudar, si puedo ser una persona de consenso para que haya efectivamente ese frente amplio que amplíe y sume a mucha más gente de la que está ahora mismo en la representación institucional, entonces yo estoy dispuesta.
1: El Front Ampli haurà de tenir definit quins partits acaben formant part de l'Aliança d'Esquerres divendres que ve.
3: 3CAT Info.
1: Protecció Civil ha activat la fase d'alerta del pla Ventcat per la previsió de fortes ventades a l'Alt Empordà. Els cops de vent poden superar els 100 km per hora aquesta matinada. El risc de vent s'incrementa mentre que es redueix el de la pluja. Protecció Civil ha rebaixat el nivell del pla Inuncat després de 6 dies activat en fase d'emergència. Tot i això, els bombers de la Generalitat continuen treballant per recuperar la normalitat a les zones afectades per les inundacions d'aquests darrers dies. Ajuden a treure l'aigua de baixos inundats i fan tasques de neteja de carrers. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha visitat avui la ciutat de Granollers i ha garantit que la Generalitat posarà tots els recursos necessaris per tornar a la normalitat.
4: Sabem que el conjunt d'afectació és important, el conjunt d'infraestructures arreu del país. Ho hem vist amb les conseqüències que ha tingut sobre la mobilitat, també sobre les carreteres, i en aquest sentit doncs, envia aquest missatge de màxima contundència al govern de Catalunya en mobilitzar tots els recursos materials i econòmics que estan al nostre abast en aquest objectiu d'acompanyar en aquest retorn a la normalitat el més aviat possible.
1: A Granollers es manté el dispositiu de recerca d'un menor de 12 anys i participen 9 dotacions terrestres. Des de l'inici de l'episodi de pluges de dissabte han mort 3 persones i els bombers han atès més de 4.000 avisos.
3: El temps.
1: Doncs bé, sapiguem ara quina és la previsió meteorològica per les pròximes hores amb la Gemma Puig.
5: Matinada i matí d'aquest divendres amb ambient de tardor. Les temperatures baixen i encara ho faran una miqueta més. Per tant, aquest ambient fred, matí cap al Pirineu, també cap a comarques interiors, aquesta fresca matinal, valors per sota dels 8-9 graus, i també es notarà a la façana litoral, amb temperatures mínimes entre els 12-14-15 graus, potser cap a la costa central una miqueta més amunt. Vent de nord, que encara bufarà, sobretot a primera hora cap a l'Empordà, mala mar en aquest sector, també mestral cap a les Terres de l'Ebre, que no desapareixerà però sí que anirà afluixant de cara a la tarda. Sol en conjunt i a la tarda també la mateixa dinàmica de temps, d'estabilitat, bandes de núvols prims i alguna nuvolada que pot créixer cap al Pirineu, però en principi sense gaire més conseqüència. Podria deixar-se escapar alguna gota. Si ho acaba fent seran fenòmens molt, molt puntuals.
3: 3CAT Info.
1: Més qüestions. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky avisa que la matança russa a Kramatorsk, al Donbass, no quedarà sense resposta. Un bombardeig aquest dijous al matí ha deixat almenys 33 morts i més d'una vintena de ferits, alguns molt greus. Al vespre, un altre dron ha fet 2 morts més. Es tracta de la principal ciutat de la regió en mans ucraïneses, a pocs quilòmetres del front de guerra. Hi ha hagut 4 morts més a Donetsk i 3 a Kiev. A la capital, a més, s'ha hagut d'aturar el metro per manca d'electricitat. Zelensky acusa el Kremlin de voler destruir tot signe de vida al Donbass i ha demanat al món que hi reaccioni. En aquest sentit, reclama als Estats Units més pressió sobre Putin.
6: Els Estats Units haurien d'elevar la pressió sobre Rússia amb sancions i altres mesures com l'assistència financera i de defensa aèria per a Ucraïna. Mesures per fer veure Putin que està obligat a seure a la taula de negociació.
1: Els negociadors ucraïnesos viatgen aquest divendres a Washington amb aquest objectiu. En tot cas, l'estratègia russa passa per estendre el terror a les ciutats amb bombardejos que Kiev té moltes dificultats per contrarrestar. Això mentre l'exèrcit rus pràcticament no és capaç d'avançar al Donbass i no podria conquerir aquest territori abans de finals d'any, segons alguns especialistes. Moscou, Cristina Solies.
7: Malgrat que Putin no para d'insistir que les seves tropes porten la iniciativa a tots els fronts, els observadors militars asseguren que no és així. Pel que fa al Donbass, que és la gran obsessió del president rus, els seus homes guanyen posicions molt lentament i ho fan a costa de moltes morts. Això passa perquè l'exèrcit ucraïnès també està contraatacant al nord de Donetsk i això ha frenat l'empenta russa. En aquest context d'estancament, Moscou ha redoblat els seus bombardejos contra zones urbanes amb una nova generació de drons molt més ràpids i difícils de batre.

0: 4 i amb una nova tàctica d'atacs intermitents durant tot el dia que fa la vida pràcticament impossible als veïns de Kiev. A més, s'ha tornat a proposar deixar els ucraïnesos sense llum ni calefacció aquest hivern, destrossant la seva infraestructura energètica. Rússia justifica aquesta escalada com una resposta als atacs ucraïnesos a les seves refineries i magatzems, però aquesta estratègia persegueix el que no han aconseguit en gairebé 5 anys de guerra, que és doblegar la moral ucraïnesa i obligar Zelensky a cedir.
1: Itàlia ha aprovat la reforma de la llei electoral impulsada per la primera ministra, l'ultraconservadora Giorgia Meloni. La tramitació ha estat polèmica perquè determina que la coalició que superi el 42% dels vots tindrà una bonificació d'escons que li permetrà tenir la majoria absoluta. Per Giorgia Meloni això permetrà que fer govern sigui més fàcil.
2: Estic sobretot satisfeta perquè quan els italians vagin a votar la propera vegada podran triar-ho tot, el partit, la coalició, el programa, el candidat a primer ministre, i per tant la llei simplement posa més poder a les mans dels ciutadans, cosa que garanteix l'estabilitat.
1: Però per l'oposició, de fons hi ha la voluntat de Meloni de perpetuar-se en el poder. La cap de l'oposició, la socialdemòcrata Elly Schlein, acusa Meloni de fer-se un vestit a mida.
3: Voleu reduir la democràcia a l'elecció d'un líder, però la democràcia no és un xec en blanc per a qui guanyi el dia de les eleccions. La democràcia és que durant els 5 anys els ciutadans puguin fer sentir la seva veu i influir en les decisions que prenen els seus representants.
1: La reforma electoral es posarà en pràctica a les eleccions generals de la tardor de l'any vinent, que es podrien avançar. Segons les enquestes, l'oposició guanya força després de l'aparició d'un nou partit que se situa més a l'extrema dreta del govern de Giorgia Meloni. I seguim en plana internacional perquè el govern francès ha anunciat que en les pròximes hores destinarà 3.000 professors substituts per reforçar els centres educatius del país i que també que autoritza que es pugui contractar docents on calgui. Després de setmanes de protestes d'estudiants, el ministre d'Educació ha anunciat les primeres mesures per acontentar els manifestants. Aquest dijous han continuat les mobilitzacions que a París s'han saldat amb enfrontaments amb la policia i detencions. París, Isabel Galí.
4: Després de reunir-se amb una delegació d'estudiants, el ministre d'Educació, Eduard Jeffré, ha anunciat ja un primer acord per resoldre el problema de la manca de professors substituts.
5: En les pròximes hores, 3.000 professors s'incorporaran a aquestes institucions. En segon lloc, autoritzaré els rectors a contractar més professors dels que realment necessiten, concretament uns quants centenars de professors addicionals on calgui.
4: És la primera mesura concreta que el govern ofereix als estudiants, que avui han tornat a fer una demostració de força numèrica en la concentració a la plaça de la Bastilla. La protesta ha estat dispersada amb canons d'aigua, llançament de gasos lacrimògens i càrregues que han deixat almenys un estudiant amb el nas trencat per un cop de genoll d'un agent. El Ministeri de l'Interior diu que hi ha fet més de 500 detencions i que hi ha 48 policies ferits.
1: La família d'una exmoderadora de continguts de Meta demandarà la companyia arran del suïcidi de la jove aquest diumenge a França, també. La noia havia treballat a la seu de Meta a Barcelona entre el 2022 i el 2025. La jove ja havia intentat suïcidar-se el 2023, quan encara treballava per la propietària de Facebook i Instagram, i havia explicat als advocats que relacionava el deteriorament de la seva salut mental amb l'exposició continuada a continguts violents. La noia estava en tràmits per sumar-se a una demanda de més de 600 moderadors contra Meta per aquesta mateixa raó. Anna Romeu és psicòloga experta en gestió emocional i membre de la secció de Psicologia d'Emergències del Col·legi de Psicologia de Catalunya.
6: Una exposició continuada a continguts violents, a situacions que són d'alt impacte emocional, que en diem, doncs el que pot fer és crear a la persona un trauma vicari. La persona pot viure situacions d'aquest tipus com si fossin seves i al llarg del temps desenvolupar fins i tot un trastorn per estrès posttraumàtic, o sigui, pot afectar d'una forma molt significativa.
1: Aquest impacte emocional també es troba en feines com les dels serveis d'emergències, bombers o policies. Els atacs d'ira o l'apatia en el dia a dia poden ser un senyal que la feina està afectant la salut mental del treballador. Per això la psicòloga Anna Romeu assegura que hauria de ser obligatori per a les empreses tenir un pla de salut pels treballadors que es troben en situacions d'alt impacte emocional.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: La poesia s'ha imposat al Premi Nobel de Literatura. L'ha guanyat Anne Carson, la segona canadenca que rep el reconeixement després d'Alice Munro. Poeta, assagista, traductora i professora universitària, se la considera la poeta viva més important de les lletres anglosaxones. El jurat de l'Acadèmia Sueca resumia així el perquè del premi.
2: Per la seva obra audaç i la seva inventiva, que en diàleg lúdic amb la tradició clàssica ha creat noves formes per a la literatura contemporània.
1: La seva obra està marcada per la literatura clàssica que ha reinterpretat. El seu títol més conegut és la novel·la en vers Autobiografia de Rojo, que trasllada el mite d'Hèrcules i Gerió al món actual. L'editorial Basso Rotto l'ha publicat en català, amb obres com De creació o La bellesa del marit, un assaig narratiu en 29 tangos, en què analitza un matrimoni que s'enfonsa. La seva traductora és Núria Busquet, en declaracions a 3Cat Info.
8: Ann Carson és molt variada i, a més, és molt valenta perquè el tipus de literatura que fa barreja diferents gèneres i això no ho fa tothom. És una gran assagista, a més, és una persona que domina molt la cultura clàssica. Jo penso que també és valent per part del Comitè del Nobel donar-li el Nobel a ella, perquè és una autora molt intel·lectual que potser no arriba tan fàcilment al poble, però que a la vegada és molt divertida.
1: Des d'Islàndia, on viu part de l'any, Carson, de 76 anys, s'ha mostrat sorpresa i feliç i ha dit que estan tots bojos per haver-li atorgat el màxim guardó de la literatura. I encara en literatura, l'escriptora moldava Tatiana Tibuleac publica la seva tercera novel·la, Quan siguis feliç, ataca-t'ho primer, sobre la relació entre una filla i un pare i la immigració als anys 90. L'autora de l'exitós L'estiu que la mare va tenir els ulls verds defensa que la literatura pot ser un lloc de recuperació de la memòria allà on els estats d'ànim i generacions senceres no l'han feta per vergonya, per por o per altres raons. En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, l'autora ha admès que en aquest últim títol hi ha bastant d'ella en la protagonista, sobretot en la infància i en la relació amb el pare, i ha afegit que el títol no és motivador.
9: Sempre dic que no és un títol motivacional, ja ho descobrireu en el llibre. Ve d'una filosofia, d'un personatge del llibre. El que significa, bàsicament, és que quan ets feliç has de mantenir aquesta felicitat per tu mateix. Agafa't aquesta felicitat perquè sempre hi ha algú que pot venir a robar-te-la. Llavors has d'estar preparat per atacar primer.
1: El llibre segueix una noia de la capital de Moldàvia que creix en plena transició postsoviètica i emigra il·legalment a París.
7: Esports.
1: Moment ara per repassar l'actualitat esportiva amb en Roger Bosà.
10: El Barça s'ha entrenat aquest dijous ja amb tots els jugadors internacionals per preparar la tornada a la Lliga després dels compromisos de seleccions. L'equip blaugrana rebrà aquest dissabte el Getafe a 6:45. Continua sent dubte, això sí, Rafinha, que s'ha entrenat al marge i encara no ho ha fet amb els seus companys. Per cert, que el club ha fet oficial la renovació de Xavi a Espart fins al 2030.
7: 3Cat Info.
10: L'Espanyol obrirà aquest divendres la 8a jornada de primera al camp del Màlaga. A les 9, els blanquiblaus visiten el CUE, que només suma 3 punts i encara no ha guanyat. L'equip de Manolo González vol trencar una ratxa de 2 derrotes seguides. El tècnic està convençut que, en cas d'una altra derrota, no es juga al càrrec.
11: No, bueno, no, realment no ho sento així. El que passarà, no ho sé. No sé si avui jo, quan creu un carrer a Màlaga, m'atropellarà un cotxe. No ho sé. Jo, a mi el club em transmet tranquil·litat, em transmet confiança, els jugadors també, el vestidor també. Entenc el debat. Quan anaven cinquers tampoc va venir la gent a posar-me un pis, ni a regalar-me un cotxe, ni un Rolex, ni res d'això. Llavors, hòstia, ni tanto ni tan calvo. Arriba un moment que sé on estic. És una cosa amb la que he de conviure i he d'estar el més preparat possible perquè no m'afecti.
10: La gran novetat a la llista de convocats és la de Javi Puado, que torna després de 10 mesos lesionat. A banda del lesionat Quique, ha quedat fora per decisió tècnica Jofre Carreras.
7: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: El Barça ha fet una petició formal a la UEFA per trobar una solució de cara al partit de l'equip femení contra l'Arsenal, que està previst per a l'11 de novembre al Camp Nou, corresponent a la quarta jornada de la Champions. La coincidència amb la vaga general complica la disputa del partit en la data prevista.
7: 3Cat Info.
10: A segona, el Sabadell té dubtes de si podrà afrontar amb garanties el partit d'aquest dissabte a Ceuta, perquè diversos jugadors de l'equip estan afectats per un virus. Ho ha explicat aquest dijous el tècnic Ferran Costa.
12: Pues mira, és una setmana on hem tingut estem tenint un virus a nivell de vestidor. Hi ha diversos jugadors que estan passant per aquest procés. Llavors, estem una mica expectants, no?, a veure com es desenvolupa en cada jugador.
10: El defensa brasiler Ronaldo ja s'entrena amb normalitat. El Girona, per la seva banda, tancarà dilluns la jornada a Tenerife. Victòria del Barça d'handbol a la tercera jornada de la Lliga de Campions a casa contra el Dinamo de Bucarest, 34-27. L'equip blaugrana suma 3 victòries en 3 partits i és líder del grup E. Són declaracions de Ludovic Fàbregas, Esport 3.
13: Un partit de Champions és molt, molt complicat, molt difícil, tots els equips juguen per guanyar i crec que també el Dinamo, si vol passar a la segona ronda, té que guanyar contra nosaltres, així que ho han intentat. Crec que també anàvem guanyant de 4 a l'inici, així que crec que no estava malament, però crec que podem fer millor, però avui un bon partit i estem contents de lo que hem fet avui.
10: Aquest dijous ha estat baixa per un procés febril al porter Hal Grimson. A la Lliga Sobal, aquest divendres, Ciutat Real Granollers, a 8:45 del vespre.
7: 3CAT Info.
10: A la Lliga Femenina de Bàsquet, victòria del Cadí la Seu i derrota de l'Uni Girona. Cadí la Seu 70, Leganés 60 i Uni Girona 83, Palma 89. A l'Eurolliga, el Barça rep aquest divendres els Alguiris a 8:45, partit de la quarta jornada. L'equip blaugrana recupera Ewoma i Nivo, però, en canvi, perd per 10 dies l'aler Justin Minaya, que té una lesió a l'abductor de la cuixa dreta. Són declaracions del tècnic Alexander Sekulic.
14: Playing at home, especially after this very...
15: Jugar a casa, sobretot després de 3 partits a fora i en viatges llunyans, ha estat molt dur físicament pels jugadors. Ara hem d'afrontar els 4 propers partits sense pràcticament temps per entrenar.
14: For the next couple of weeks where we basically we're not going to be able to practice.
10: El Barça, de moment, suma 2 victòries i una derrota.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. 3CAT Info.
1: Són 2:15.

0: A aquesta hora repassem algunes de les informacions més importants que us hem explicat fins ara, com que la marxa en memòria de Mari Carmen Abascal aplega milers de persones a Madrid. Comissions Obreres i la UGT demanen un minut de silenci aquest divendres al migdia als centres de treball. A la tarda hi haurà una manifestació convocada a Barcelona en record de la Mari Carmen i també de l'Olga, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar després d'haver estat desallotjada. I la mort de la Mari Carmen Abascal també ha sacsejat la precampanya per les eleccions espanyoles i els minuts de silenci s'han convertit en una arma llancívola per als partits. De seguida us explicarem que les línies R13 i R14 continuaran sense trens de passatgers entre les Borges Blanques i la plana Picamoixons fins a principis del 2027. Adif diu que la reparació dels greus danys causats per dos robatoris de cable de coure de l'estiu costarà uns 14 milions d'euros. El cementeri comarcal del Papiol, al Baix Llobregat, es converteix en el primer de tot l'estat en què es permet enterrar persones i mascotes en un mateix espai. L'equipament ha canviat el reglament perquè les cendres dels animals es puguin dipositar amb els seus amos. La proposta, segons la funerària Àltima, respon a una demanda social. I la directora Carlota Pereda ha donat el tret de sortida del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges amb la coproducció catalana Found Alive, un thriller psicològic rodat íntegrament als Estats Units. Pel certamen hi passaran estrelles internacionals com Peter Jackson, Amy Irving, Danny DeVito o Kevin Bacon. Als esports, què destaquem, Roger?
1: Que el blaugrana Rafinha continua sent dubte per jugar el partit d'aquest dissabte contra el Getafe al Camp Nou. Mentrestant, Xavi Espar renova fins al 2030. Aquest divendres arrenca la vuitena jornada amb el Màlaga Espanyol a les 9. Els blanquiblaus visiten el CUE amb la novetat a la llista de Javi Puado.
0: I pel que fa al temps, divendres tindrem un dia assolellat i la refrescada serà notable. Matí fred a Pirineu i Prepirineu i fresca la resta. Es manté el vent del nord, sobretot la tramuntana a l'Empordà. A la tarda, algun núvol prim i alguna nuvolada al Pirineu i les màximes més altes tocaran els 25 graus. Milers de persones han participat a Madrid en la marxa en memòria de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada que va morir ahir a l'hospital on estava ingressada des que la van fer fora de casa. La manifestació ha anat de la Puerta del Sol, on segueix l'acampada pel dret a l'habitatge, a les portes de l'edifici on va viure la dona durant més de 70 anys. Madrid, Dani Sanz de Aja.
2: Flors i espelmes en record de Mari Carmen s'han acumulat al portal on va viure 71 dels seus 87 anys. Les han deixat algunes de les milers de persones que han marxat des de l'acampada de la Puerta del Sol en un silenci només trencat per moments. La commoció per la notícia de la seva mort es barrejava amb un sentiment de ràbia, però també d'ànim per continuar amb les mobilitzacions per l'habitatge.
3: Con una tristeza infinita, porque es una mujer que ha vivido todo el tiempo en su casa y en los últimos tiempos de su vida directamente le arranca en su memoria.
4: Jo crec que ha sigut com un impuls més de dir això no ens pot parar. Ara mateix és com molta més força de dir, tio, ens estan matant.
5: Con un sentimiento de mucha fuerza, de unión, de decir, pues ahora más que nunca también por Mari Carmen.
2: I és que si el desnonament de Mari Carmen ara fa 15 dies va encendre la protesta que ha acabat amb la convocatòria d'eleccions, la seva mort a l'hospital dona més motius al sindicat de llogateres per dur les mobilitzacions més enllà. Valeria Racu n'és la portaveu.
6: Ha prendido una chispa dentro de mucha gente y va a ser faro de la lucha por la vivienda, que para nada ni empezó con Mari Carmen ni terminó con Mari Carmen. Nunca fue solo de Mari Carmen. Todas somos Mari Carmen y no queremos que haya ni una Mari Carmen más. Y eso es lo que vamos a conseguir con la huelga general y con todo lo que vendrá después.
2: La familia de Mari Carmen la acomiadará en la més estricta intimitat, però este divendres el sindicat de llogateres, la UGT i Comissions Obreres han convocat al migdia minuts de silenci a tots els centres de treball i d'estudi.
0: Les organitzacions pel dret a l'habitatge també han convocat una manifestació aquest divendres a Barcelona a les 7 del vespre en record de la Mari Carmen i també de l'Olga, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar després d'haver estat desallotjada a l'abril. La mort de la Mari Carmen Abascal ha sacsejat la precampanya per les eleccions del 29 de novembre. El PP ha bloquejat els actes de record a les principals institucions de Madrid i la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso ha atiat la bronca política. A les files del PSOE, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, li ha replicat que el sistema ha fallat pel veto de la dreta i l'extrema dreta a l'escut antidesnonaments.
7: El gobierno que ejecuta el desahucio de Mari Carmen es el de Pedro Sánchez, pero la culpa es de Ayuso. Si se hubieran aplicado en poner pisos a mujeres como Mari Carmen en lugar de a mujeres y amantes como Jessica o a los prostíbulos de Sabiniano, a lo mejor hubieran puesto en marcha una política de vivienda para los españoles.
8: Mari Carmen ya se ha convertido en un símbolo y yo creo que nos está interpelando ese símbolo y esa causa justa, nos está interpelando a todas las administraciones y a todos los responsables políticos.
0: Doncs bé, el 90% dels espanyols admeten estar preocupats per la situació de l'habitatge i pràcticament la meitat asseguren que el tema els perjudica personalment. Ho apunta l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques. Segons l'enquesta, 8 de cada 10 persones defensen que l'Estat intervingui al mercat de l'habitatge per garantir l'accés universal a un pis. Pràcticament tots els ciutadans creuen que les administracions públiques han de construir més habitatge públic i coincideixen a reclamar menys impostos per la compra de la primera casa. Pel que fa al lloguer, la majoria d'enquestats assenyalen que els propietaris han de tenir més garanties en cas que els llogaters no puguin pagar la mensualitat.
9: 3CAT Info.
0: Més d'11.000 immigrants que van entrar regularment a Ceuta ja han tornat al Marroc. Així ho assegura el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, després de l'última reunió de seguiment del comitè creat per abordar aquesta crisi. Segons les dades del govern espanyol, en l'última setmana han tornat al seu país més de 2.700 persones. És la xifra més alta de retorns des que va començar l'operatiu. Ángel Víctor Torres, però, no ha pogut aclarir quants migrants més queden per retornar.
10: En cualquier caso, ya estén en los montes, ya estén en las casas, ya estén donde están, la voluntad del gobierno de España es que todo aflore para que todo el que entró de manera irregular en nuestro país pues tenga sus derechos cubiertos, si los tiene, si es menor de edad, si es susceptible de tener protección internacional y si no, que sean devueltos, ¿no? Por eso yo nunca he dicho una cantidad, porque creo que eso lo tendremos que decir cuando esto se culmine. No estamos más cerca de que esto se culmine, sí.
0: Pel que fa als recursos que Ceuta té per acollir aquests immigrants, el ministre assegura que la ciutat ha passat de tenir 2 centres d'acollida amb 2.000 places a tenir-ne 10 amb una capacitat de fins a 7.000 persones. Més qüestions. La Fiscalia considera prematura una imputació del PSOE en el conegut com a cas Leire, com demana el PP, però sí que veu indicis contra el partit. Segons el Ministeri Públic, hi ha motius per vincular la formació a fets delictius de la suposada trama que, recordem, intentava frenar causes judicials al voltant dels socialistes. Ara bé, considera que abans l'Audiència Nacional ha de recopilar més informació, com la declaració de l'ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán. La jutgessa del cas del germà de Pedro Sánchez ha declarat aquest dijous com a acusació particular del cas. Diu que es va sentir assetjada i perseguida per un exmagistrat que la Guàrdia Civil vincula a l'entramat. I encara relacionat amb la política, aquest divendres, 9 d'octubre, és la Diada Nacional del País Valencià, que commemora l'entrada de les tropes de Jaume I a València. Serà la primera del popular Juan Fran Pérez Llorca com a president de la Generalitat Valenciana. Investit fa menys d'un any i sense que el PP l'hagi confirmat encara com a candidat del partit per les eleccions autonòmiques del maig de l'any que ve. València, Pepa Ferrer.
11: Juan Fran Pérez Llorca arriba el 9 d'octubre com a president, però no com a candidat. Ana López és politòloga.
12: Això és gasolina, especialment per al bloc de l'esquerra, per atacar la debilitat d'un president que podem dir que entra en la figura del pato cojo.
11: Joan Baldoví, Compromís.
13: Cada dia que passa se li fa més cara de pato coix.
11: Amb autoritat institucional però sense l'orgànica, la lluita interna per lideratge aflora. Francisco Camps fa temps que es postula i el president de la Diputació de València, Vicente Mompó, ho fa de manera subtil.
12: Ha començat la campanya electoral en un relat sobre la dana que canvia la fulla de ruta del Partit Popular.
11: Vicente Mompó, president de la Diputació de València.
14: Que fa un desastre la gestió.
11: El País Valencià és un país de blocs, dreta i esquerra, i el trasbassament entre ells és poc probable. Llorca té al seu favor la desmobilització i la fragmentació de l'esquerra. I en contra, la judicialització de la dana, la presència de Carlos Mazón a l'hemicicle i els dubtes de Feijó.
12: Si és perquè Pérez Llorca té algo en el seu historial que li pot inhabilitar per a ser president, o perquè té un altre candidat i encara no està confirmat per a no entrar en guerra.
11: Així, al País Valencià, les autonòmiques, la província de València serà important perquè allà els partits intentaran captar el vot de descontent de la gestió de la dana.
9: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Les línies R13 i R14 de Rodalies continuaran sense trens de passatgers entre les Borges Blanques i la plana Picamoixons fins a principis del 2027. Adif diu que la reparació dels greus danys causats pels robatoris de cable de coure de l'estiu costaran uns 14 milions d'euros. Tarragona, Ricard Buigas.
15: Els treballs que havien de durar 2 mesos s'allargaran fins a finals del 2026 i els trens de passatgers no tornaran a circular fins al 2027. Adif diu que els danys són molt greus. El robatori de coure del 21 de juny a Montblanc i l'Espluga i el 20 de juliol a les Borges va provocar incendis que van afectar el sistema de control, gestió de tràfic de trens, seguretat i comunicacions de 4 enclavaments ferroviaris. L'alcalde de Montblanc, Marc Vinya, diu a 3Cat Info que és una molt mala notícia per a la Conca de Barberà.
16: Nosaltres entenem que pot haver uns danys que poden ser greus, però el territori no pot quedar-se penjat mig any més sense tren i sense saber quan això es restablirà. No? Per tant, nosaltres demanem a Adif que plantegi un calendari concret, un compromís, no previsions.
15: El portaveu de la plataforma d'usuaris propera a Parada Valls, en Nil Magrinyà, diu que el problema no se solucionarà fins que no canviïn les penes pel robatori de coure.
17: El que veiem és que hi ha com una espècie de total impunitat davant dels robatoris de coure que provoquen greus estralls en el sistema ferroviari.
15: Els trens de mercaderia seguiran circulant utilitzant el sistema de gestió manual. Els passatgers s'hauran de seguir utilitzant el transport alternatiu per carretera.
0: Rodalies sí que recupera el servei afectat pels aiguats dels últims dies, però manté els autobusos de reforç en algunes línies. Les últimes que han tornat a la normalitat aquest dijous han estat l'R2 Nord i l'R11. També s'ha reobert l'estació de Fabra i Puig de Barcelona, que portava 2 setmanes tancada per la caiguda de part del fals sostre del vestíbul. Tot i això, la situació ha estat d'incertesa per la majoria d'usuaris que han anat a les estacions sense saber si passaria el tren i amb quina freqüència. De fet, hi ha hagut retards importants en diverses línies. La precària situació a Rodalies, després dels últims temporals, coincideix amb el retorn de l'històric portaveu de Renfe, Antonio Carmona, ara a Adif. Carmona, un dels principals actius que Renfe ha tingut a Catalunya i que havia quedat relegat a tasques comercials des que el van rellevar com a director de Rodalies, serà coordinador de la xarxa a Catalunya per Adif.
9: 3Cat Info.
0: Més coses. Desarticulada una organització dedicada a la distribució de cocaïna a gran escala a altres grups de traficants de Catalunya. Hi ha 20 detinguts a Barcelona, Lleida i al País Valencià que han entrat a la presó. S'han intervingut 56 quilos de droga repartits en 6 magatzems. La Guàrdia Civil, que ha dirigit l'operació, ha bloquejat els actius financers de la banda. En l'operació policial s'ha detingut el líder de l'organització, que dirigia la xarxa des de l'Hospitalet de Llobregat, i hi ha participat la Interpol i la DEA, l'Agència Antidroga dels Estats Units. El coronel de la Guàrdia Civil, Pedro Antonio Pizarro, subratlla l'envergadura de l'operació.
18: Hay 57 activos financieros bloqueados. Aquí no nos dedicamos al menudeo, a este nivel de investigación con este tipo de unidades, sino a desarticular grupos verdaderamente organizados que mueven, no gramos, mueven kilos y distribuyen al último nivel 1, 2 o 3 kilos de cocaína.
0: Aquests 57 actius financers estarien valorats en més d'1 milió d'euros.
9: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Iniciativa pionera al cementiri Roques Blanques del Papiol, al Baix Llobregat. Les persones que ho vulguin podran demanar que les enterrin juntament amb les cendres de la seva mascota. Segons ha avançat a 3Cat Info el conseller delegat d'Àltima, Joan Ventura, aquest nou servei respon a una demanda social. Fins ara, els animals domèstics, quan eren incinerats, tenien els seus propis espais als cementiris, però molts propietaris volien dipositar les cendres a l'espai familiar.
19: La família ens porta les cendres dintre una urna i amb un certificat conforme s'ha fet dintre d'un crematori de mascotes. Llavors, pot la família, el titular de la concessió, si ell ho autoritza, es poden enterrar les cendres amb aquesta sepultura. I pot tant ser un panteón, com una tomba, com un ninxo, com un columbari. Però sempre i quan el titular de la concessió ho autoritzi.
0: Per fer-ho ha calgut una reforma del reglament del cementiri. El cost és el mateix que introduir cendres humanes, uns 150 euros. Aquests enterraments mixtos ja es fan en altres països com Itàlia, el Brasil o els Estats Units, però a tot l'estat només es pot fer de moment en aquest cementiri del Papiol. Altres qüestions. Les urgències oftalmològiques als centres de salut públics es van disparar prop d'un 50% els 2 dies posteriors a l'eclipsi d'aquest agost, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio. En la majoria dels més de 400 casos atesos els dies 12 i 13 d'agost es tractava de problemes lleus. Només se'n van detectar 2 que sí que eren més greus. Des del Departament de Salut asseguren que les dades indiquen que, en general, la població va utilitzar correctament les ulleres de protecció. De fet, no s'han registrat casos greus de pèrdua de visió. Ferran Roche, gerent de la Regió Sanitària Terres de l'Ebre, en declaracions a Catalunya Ràdio.
20: I hi ha més urgències oftalmològiques, sí, són per causes poc greus. La majoria, el que nosaltres anomenem ull sec, que és sobretot per no parpellejar quan toca, i després és el tema psicosomàtic.
0: 7 de cada 10 casos atesos eren per sequedat ocular i es van resoldre amb gotes. El 30% restants eren casos psicosomàtics. I el Tribunal Suprem ha anul·lat el decret que el govern espanyol va aprovar per endurir els criteris per crear universitats privades. El Suprem no entra en el fons de la qüestió, però tomba la iniciativa de l'executiu perquè no veu ben justificat que es tramités amb caràcter d'urgència. Aquest reial decret es va publicar l'octubre de l'any passat i establia, per exemple, que només es poguessin obrir nous centres de graus o màsters privats si tenien un mínim de 4.500 estudiants al cap de 5 anys d'iniciar l'activitat o si els seus promotors tenien experiència universitària. La Sala Contenciosa Administrativa ha estimat un recurs que va presentar el govern de les Illes Balears contra el text.
9: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
1: Matinada i matí d'aquest divendres amb ambient de tardor. Les temperatures baixen i encara ho faran una miqueta més. Per tant, aquest ambient fred, matí cap al Pirineu, també cap a comarques interiors, aquesta fresca matinal, valors per sota dels 8-9 graus, i també es notarà a la façana litoral, amb temperatures mínimes entre els 12-14-15 graus, potser cap a la costa central una miqueta més amunt. Vent de nord, que encara bufarà, sobretot a primera hora cap a l'Empordà, mala mar en aquest sector, també mestral cap a les Terres de l'Ebre, que no desapareixerà, però sí que anirà afluixant de cara a la tarda. Sol en conjunt i a la tarda també la mateixa dinàmica de temps, d'estabilitat, bandes de núvols prims i alguna nuvolada que pot créixer cap al Pirineu, però en principi sense gaire més conseqüència. Podria deixar-se escapar alguna gota. Si ho acaba fent, seran fenòmens molt, molt puntuals.

0: Més coses. El Gran Recapte, la campanya solidària de recollida d'aliments del Banc dels Aliments, posa en guany el focus en les noves pobreses, persones que treballen però no arriben a final de mes i necessiten ajuda per omplir el rebost. La recollida solidària es farà els dies 13 i 14 de novembre en més de 2.000 establiments de tot Catalunya. Per fer-la possible, els organitzadors necessiten 17.000 voluntaris en un context d'encariment sostingut dels aliments. Segons les entitats, els preus han pujat més d'un 30% en els últims 4 anys. Elisabet Viladomiu, directora del Banc dels Aliments de Barcelona, explica per què els voluntaris són essencials per la campanya.
1: Quan més voluntaris i voluntàries hi ha en els punts de recollida, més aliments recollim, més donacions. Per tant, estem avui, endeguem la campanya del Gran Recapte, avui obrim la pàgina web per les inscripcions, demanem i fem aquesta crida a que les persones s'apuntin.
0: Al Banc dels Aliments reparteixen menjar a unes 170.000 persones cada mes a Catalunya. I Protecció Civil farà el 19 d'octubre una prova de sirenes de risc químic simultània a tot Catalunya. Per primera vegada s'activaran totes les sirenes d'emergència al mateix temps en un exercici que busca comprovar el bon funcionament del sistema. Tarragona, Manel Sastre.
2: En total s'activaran 119 sirenes d'una cinquantena de municipis, la gran majoria Barcelona i Tarragona, tot i que també n'hi ha Girona, l'Aran i les Terres de l'Ebre. La població que pot arribar a sentir tots aquests avisos superarà les 900.000 persones. L'objectiu torna a ser comprovar el bon funcionament dels sistemes d'alerta i acostumar els veïns a identificar el so de les sirenes i actuar correctament en cas d'emergència real. Marta Cassany és la directora general de Protecció Civil.
3: Per nosaltres provem el sistema, també per nosaltres és un repte de coordinació de tot el sistema i per la població doncs és molt rellevant el que puguin recordar aquest, que és el missatge principal, no?, que volem donar, que és el confinament.
2: Abans d'activar la sirena, s'enviaran missatges SOS als mòbils i s'habilitarà una pàgina web per rebre informació de la ciutadania on s'expliqui si els ha arribat bé els avisos. La diferència amb altres exercicis similars és que aquesta vegada l'activació de les sirenes es farà a l'hora i a tot Catalunya. Abans de la pràctica, que es farà a les 10 del matí del dilluns 19, també hi haurà xerrades informatives a diferents sectors econòmics i socials dels territoris afectats.
0: El Servei Català de Trànsit i els Mossos d'Esquadra desplegaran més de 1.000 controls a les carreteres catalanes amb motiu del cap de setmana al llarg del 12 d'octubre. L'objectiu és reforçar la seguretat viària durant un cap de setmana en què es preveu que més de 500.000 de cotxes surtin de l'àrea metropolitana. El responsable del dispositiu del Servei de Trànsit, Guillermo Villuendas, apunta al tipus de control que hi haurà.
4: Controls d'alcoholèmia i drogues, controls de seguretat passiva, controls molt adreçats a motocicletes, a distraccions, a controls de velocitat i també controls molt adreçats a les restriccions de circulació de vehicles pesants a la P7, des de l'Hospitalet de l'Infant fins a Maçanet de la Selva, tant a la sortida com en la tornada.
0: A més de la restricció de vehicles pesants, Trànsit també habilitarà carrils addicionals a la P7 per la tornada tant al nord com al sud de l'àrea metropolitana. A més, l'inici de la temporada de tardor ha fet que també es prenguin mesures addicionals a la C-16 al seu pas per Berga. Tot i les mesures, Villuenda demana prudència.
4: El que recomanem, sobretot als conductors, doncs és que comprovin l'estat de la meteorologia, que comprovin l'estat del trànsit, també, i l'estat de les vies, perquè sí que hi ha algunes vies que encara doncs, estan fent treballs de manteniment, no?, amb aquests dies, de causa de tots aquests aiguats que hem tingut.
0: La previsió és que els moments de màxima mobilitat a les carreteres siguin a la tarda d'aquest divendres i el dissabte al matí per l'operació sortida. Pel que fa a la tornada, es concentrarà a la tarda de dilluns.
5: 3CAT Info.
0: El Parc Nacional d'Aigüestortes concentra la quantitat i qualitat més gran de boscos madurs de Catalunya i també d'Espanya. Així ho conclou un estudi del CREAF. Els boscos madurs són referents de com serien els boscos si no haguessin estat alterats per l'impacte humà o per incendis naturals. I a la Mediterrània són menys de l'1%. Parc Nacional d'Aigüestortes, Pau Rovira.
6: L'estudi calcula que aquests boscos ocupen unes 430 hectàrees, tenen un grau de maduresa d'un 8,7/10, mentre que la mitjana dels boscos catalans és de 2,3. En les últimes 3 dècades han augmentat la maduresa, la fusta morta i el carboni acumulat. De fet, en les parcel·les dominades per avets, el carboni dels arbres vius s'ha més que duplicat. Els investigadors, com en Jordi Baireda, remarquen que els boscos madurs són especialment valuosos perquè són més resistents davant sequeres i incendis i perquè creen molts hàbitats per a espècies com el gallfer.
7: Hi ha una gran diversitat estructural i també una gran diversitat d'espècies arbòries. Però tot això fa que hi hagi una moltíssima biodiversitat que és pròpia i quasi exclusiva d'aquests boscos madurs.
6: L'estudi proposa també actuacions per accelerar l'envelliment d'alguns boscos, com obrir petites clarianes, alliberar arbres de grans dimensions o generar fusta morta. Algunes d'aquestes actuacions ja s'han provat en una parcel·la de la zona perifèrica del parc i, de moment, estan funcionant.
5: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Carlota Pérez ha fet història a Sitges. Per primer cop, una pel·lícula dirigida per una dona espanyola ha inaugurat el Festival de Cinema Fantàstic. Es titula Fauna Life i és una coproducció hispano-nord-americana. Sitges, Marc Garriga.
8: La rebuda ha estat boníssima. És un thriller psicològic amb factura absolutament nord-americana, però amb el segell distintiu de la directora de Cerdita. Vaja, que hi ha tensió, sang i crítica a una societat que no acaba de creure's les dones quan són víctimes, en aquest cas, d'un pertorbat que segresta adolescents. Carlota Pérez ha explicat a 3Cat Info l'emoció de venir a Sitges, combinada amb el fet d'inaugurar la 59a edició.
9: Pues esto también es un orgullo, ¿no? Que Sitges me, pues básicamente me ofrezca la oportunidad de formar parte de su historia, ¿no? Que es como, es pues muy bonito. Es muy complicado levantar cine género en España y siendo mujer es triplemente complicado. Y creo que eso espero cambie, ¿no? En Estados Unidos, en todo el mundo, quieren hacer género todo el tiempo.
8: A partir d'ara confessa que se li han obert les portes als Estats Units, que el resultat d'aquesta primera pel·lícula rodada allà amb protagonista de luxe, Chloe Grace Moretz, ha provocat que ja li estiguin proposant nous projectes allà, tot i que no descarta tornar aquí a rodar.
0: Al Teatre Condal estrena Bons i Dolents, una nova comèdia escrita per Joel Joan i dirigida per Nelson Valente sobre la crisi dels 50. Es podrà veure fins al 15 de novembre, Marta Vives.
10: I tot i el títol no és una obra sobre bons i dolents, sinó sobre aparences, expectatives i tota la paleta de grisos. Joel Joan se'n riu de les misèries humanes i de les pròpies, de les parelles de llarga distància i de les crisis d'edat, en especial dels homes quan arriben a la cinquantena.
11: I la història d'aquesta gent de 50, doncs arriba en un moment en què les coses ja no són com eren als 20 anys, quan l'amor és tan profund i tan pur que no t'ho pots ni creure. Et fas gran, les coses relativitzen, passes a tenir unes necessitats que abans no tenies, i llavors estàs amb la parella i al final hi ha un dia que ja no saps exactament per què ho estàs.
10: Embolics, mentides i dobles sentits, dues parelles en moments vitals diferents que queden per sopar i despleguen tots els tòpics sobre l'escenari. L'home casat amb un amant jove, drogues, alcohol i rock and roll, ex que no passen les pensions o dones sobrepassades per la situació. Un text àcid políticament incorrecte i exagerat que ha provocat més rialles entre el públic de l'estrena que no pas debats postfunció.
0: I abans dels esports expliquem que la Fundació Joan Miró obre a primera gran exposició a tot l'estat dedicada a la dissenyadora i arquitecta francesa Charlotte Perriand, coneguda com una de les primeres dones a entrar al cèlebre despatx de Le Corbusier. L'exhibició recorda també la seva amistat amb artistes com Picasso, Miró o l'arquitecte i urbanista Josep Lluís Sert.
5: Esports.
0: Repassem ara els esports amb en Roger Busà.
12: El Barça s'ha entrenat aquest dijous ja amb tots els jugadors internacionals per preparar la tornada a la Lliga després dels compromisos de seleccions. L'equip blaurana rebrà aquest dissabte el Getafe a 6:45. Continua sent dubte, això sí, Rafinha, que s'ha entrenat al marge i encara no ho ha fet amb els seus companys. Per cert, que el club ha fet oficial la renovació de Xavi a Espart fins al 2030.
5: 3Cat Info.
12: L'Espanyol obrirà aquest divendres la 8a jornada de primera al camp del Màlaga. A les 9, els blanquiblaus visiten el CUE, que només suma 3 punts i encara no ha guanyat cap partit. L'equip de Manolo González vol trencar una ratxa de dues derrotes seguides. El tècnic està convençut que, en cas d'una altra derrota, no es juga el càrrec.
13: No, bueno, no, realment no ho sento així. El que passarà, no ho sé. No sé si avui jo, quan creu un carrer a Màlaga, m'atropellarà un cotxe. Llavors, no ho sé. Jo, a mi el club em transmet tranquil·litat. Em transmet confiança, als jugadors també, al vestidor també. Entenc el debat. Quan anaven cinquers tampoc va venir la gent a posar-me un pis, ni a regalar-me un cotxe, ni un Rolex, ni res d'això. Llavors, hòstia, ni tanto ni tan calvo. Arriba un moment que sé on estic. És una cosa amb la que he de conviure i he d'estar el més preparat possible perquè no m'afecti.
12: La gran novetat a la llista de convocats és la de Javi Puado, que torna després de 10 mesos lesionat. A banda del lesionat Quique, ha quedat fora per decisió tècnica Jofre Carreras.
5: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: El Barça ha fet una petició formal a la UEFA per trobar una solució de cara al partit de l'equip femení contra l'Arsenal, previst per a l'11 de novembre al Camp Nou i corresponent a la quarta jornada de la Champions. La coincidència amb la vaga general complica la disputa del partit en aquesta data prevista.
5: 3CAT Info.
12: A segona, el Sabadell té dubtes de si podrà afrontar amb garanties el partit d'aquest dissabte a Ceuta, perquè diversos jugadors de l'equip estan afectats per un virus. Ho ha explicat aquest dijous el tècnic Ferran Costa.
14: Pues mira, és una setmana on hem tingut estem tenint un virus a nivell de vestidor. Hi ha diversos jugadors que estan passant per aquest procés. Llavors, estem una mica expectant, no?, a veure com es desenvolupa en cada jugador.
12: El defensa brasiler Ronaldo ja s'entrena amb normalitat. El Girona, per la seva banda, tancarà la jornada dilluns al camp del Tenerife. Victòria del Barça d'handbol a la tercera jornada de la Lliga de Campions a casa contra el Dinamo de Bucarest, 34-27. L'equip blaugrana suma 3 victòries en 3 partits i és líder del seu grup. Són declaracions de Ludovic Fàbregas, d'Esport 3.
15: Un partit de Champions és molt, molt complicat, molt difícil, tots els equips juguen per guanyar i crec que també el Dinamo, si vol passar a la segona ronda, té que guanyar contra nosaltres, així que ho han intentat. Crec que també anàvem guanyant de 4 a l'inici, així que crec que no estava malament, però crec que podem fer millor, però avui és un bon partit i estem contents de lo que hem fet avui.
12: Aquest dijous ha estat baixa per un procés febril al porter Hal Grimson. A la Lliga Sobal, aquest divendres, Ciutat Real Granollers, a 8:15 del vespre.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: A la Lliga Femenina de Bàsquet, victòria del Cadí la Seu i derrota de l'Uni Girona. Cadí la Seu 70, Leganés 60 i Uni Girona 83, Palma 89. A l'equip gironí és la segona derrota en 2 partits. La jugadora Caral Casas demana fer un pas més.
16: Vull ser positiva i pensar que, hem estat allà, no? Estem agafant cada vegada potser més confiança i hem estat allà, però hem d'acabar de fer aquest pas. És veritat que quan vens d'encadenar una mica de derrotes o males sensacions, sí, podem dir, és difícil, no?, sortir una mica del pou, entre cometes, que no estem al pou, però mica en mica hem de començar a treure-ho i
12: I a l'Eurolliga, el Barça rep aquest divendres els Alguiris a 8:45, partit de la quarta jornada. L'equip blaugrana recupera Uoma i Nivo, però perd per 10 dies l'aleix Justin Minaya, que té una lesió a l'abductor de la cuixa dreta. El Barça, de moment, suma 2 victòries i 1 derrota.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. 3CAT Info.

0: Són les 12.
1: La marxa en memòria de Mari Carmen Abascal aplega milers de persones a Madrid. Comissions i la UGT demanen un minut de silenci aquest divendres al migdia als centres de treball. A la tarda hi ha una manifestació convocada a Barcelona en record de la Mari Carmen i també de l'Olga, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar després d'haver estat desallotjada. Aquest dijous ha entrat en vigor el primer dels dos decrets d'habitatge. El text manté, amb petits canvis, la prohibició de la compra especulativa, la pròrroga de 2 anys dels lloguers i la suspensió dels desnonaments. Tot i això, la justícia ha ordenat l'expulsió d'una família vulnerable a Barcelona perquè la propietat del pis també ha al·legat ser-ho. Després de 9 anys d'exili, els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig es plantegen tornar molt aviat a Catalunya. Comín vol recollir a Madrid l'acte per poder ocupar l'escó al Parlament Europeu i Puig no descarta, en declaracions a Catalunya Ràdio, poder ser físicament el proper ple del Parlament, previst per al 20 d'octubre. Esquerra continua negociant amb Rufián perquè repeteixi com a candidat al Congrés, però Jordi Albert es dibuixa com a possible alternativa si acaba dient que no. El diputat al Parlament ha començat a recollir avals per entrar a les llistes del 29N. L'actual líder dels republicans a Madrid insisteix que vol representar Esquerra, però que el partit també ho ha de voler. Almenys 42 morts a Ucraïna en diferents atacs russos, el més greu a Kramatorsk, al Donbass. 33 persones han perdut la vida en un bombardeig en aquesta ciutat a prop de la línia de front. Zelensky avisa que hi respondran. L'estratègia militar russa passa per intensificar els atacs a les ciutats amb drons més ràpids, però s'estanca el Donbass. França ampliarà amb efectes immediats la plantilla de professors substituts i autoritzarà la contractació de docents allà on calgui. Són les primeres mesures concretes anunciades pel govern per calmar les protestes d'estudiants que aquest dijous han derivat en una batalla campal a la plaça de la Bastilla de París. I la poeta canadenca Anne Carson ha guanyat el Premi Nobel de Literatura. La seva obra està marcada per la literatura clàssica que ha reinterpretat. L'Acadèmia Sueca premia una obra audaç que ha creat noves formes per a la literatura contemporània.
0: Esports.
2: El Barça ja disposa de tots els internacionals de cara al partit d'aquest dissabte contra el Getafe al Camp Nou. Rafinha, això sí, ha fet treball al marge i continua sent dubte. Mentrestant, Xavi Espar renova fins al 2030. La jornada de primera començarà aquest divendres amb el Màlaga Espanyol a les 9. Els blanquiblaus visiten el CUE amb la novetat a la llista de Javi Puado, que torna després de 10 mesos lesionat. I victòria del Barça d'handbol a la tercera jornada de la Lliga de Campions a casa contra el Dinamo de Bucarest, 34-27 a la Lliga Femenina. Victòria del Cadí la Seu i derrota de l'Uni Girona. Cadí la Seu 70, Leganés 60 i Uni Girona 83, Palma 89.
1: I pel que fa al temps, divendres tindrem un dia assolellat i la refrescada serà notable. Matí fred al Pirineu i al Prepirineu i fresc a la resta. Es manté el vent del nord, sobretot la tramuntana a l'Empordà. A la tarda, algun núvol prim i alguna nuvolada al Pirineu. Les màximes més altes tocaran els 25 graus.
0: 3CAT Info.
1: Bona nit, us informa Agustí Serrat. Milers de persones han participat a Madrid en la marxa en memòria de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada que va morir ahir a l'hospital on estava ingressada des que la van fer fora de casa. La manifestació ha anat des de la Puerta del Sol, on segueix l'acampada pel dret a l'habitatge, a les portes de l'edifici on va viure la dona durant més de 70 anys. Madrid, Dani Sanz-Ceaja.
3: Flors i espelmes en record de Mari Carmen s'han acumulat al portal on va viure 71 dels seus 87 anys. Les han deixat algunes de les milers de persones que han marxat des de l'acampada de la Puerta del Sol en un silenci només trencat per moments. La commoció per la notícia de la seva mort es barrejava amb un sentiment de ràbia, però també d'ànim per continuar amb les mobilitzacions per l'habitatge.
4: Con una tristeza infinita, porque es una mujer que ha vivido todo el tiempo en su casa y en los últimos tiempos de su vida directamente le arranca en su memoria.
5: Jo crec que ha sigut com un impuls més de dir això no ens pot parar. Ara mateix és com molta més força de dir, tio, ens estan matant.
4: Con un sentimiento de mucha fuerza, de unión, de decir, pues ahora más que nunca también por Mari Carmen.
3: I és que si el desnonament de Mari Carmen ara fa 15 dies va encendre la protesta que ha acabat amb la convocatòria d'eleccions, la seva mort a l'hospital dona més motius al sindicat de llogateres per dur les mobilitzacions més enllà. Valeria Racu n'és la portaveu.
6: Ha prendido una chispa dentro de mucha gente y va a ser faro de la lucha por la vivienda, que para nada ni empezó con Mari Carmen ni terminó con Mari Carmen. Nunca fue solo de Mari Carmen. Todas somos Mari Carmen y no queremos que haya ni una Mari Carmen más. Y eso es lo que vamos a conseguir con la huelga general y con todo lo que vendrá después.
3: La família de Mari Carmen l'acomiadarà en la més estricta intimitat, però este divendres el sindicat de llogateres, la UGT i Comissions Obreres han convocat al migdia minuts de silenci a tots els centres de treball i d'estudi.
1: Les organitzacions pel dret a l'habitatge també han convocat una manifestació aquest divendres a Barcelona a les 7 de la tarda, en record de la Mari Carmen i també de l'Olga, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar després d'haver estat desallotjada a l'abril. Les mobilitzacions pel dret a l'habitatge han arribat també al Pirineu, amb protestes a la Seu d'Urgell i a Ripoll, on s'han reclamat mesures pròpies per al territori, com la regulació dels lloguers de temporada. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
7: Unes 200 persones s'han sumat a la Seu al clam per un habitatge assequible i una baixada dels lloguers, però també s'hi ha denunciat que al Pirineu els preus del lloguer també es veuen afectats per les segones residències, els habitatges d'ús turístic o la proximitat amb Andorra. Marc Claramunt és membre del Sindicat d'Habitatge de l'Alt Urgell.
8: L'Andorra està fent unes polítiques neoliberals que estan fent molta pressió immobiliària, llavors veiem que molta gent que no pot viure a Andorra o que viu a Andorra ve viure cap aquí. Llavors, aquí s'estan inflant els preus de lloguer i aquí estem veient preus tan alts com a capitals de província.
7: En una entrevista al Catalunya Nit, el portaveu de Pirineu Viu, Arnau Corberó, defensava mesures concretes per les comarques de muntanya.
9: Els lloguers de temporada quedin regulats i no només a les zones de mercat tens o d'àrees de demanda forta i acreditada, perquè aquí al Pirineu són 4 o 5 municipis només que ho estan declarats. I després una imposició claríssima amb uns IVAs, no del 10 ni del 21, sinó del 50% a l'ús turístic.
7: Mentrestant, a Ripoll, desenes de persones també s'han concentrat a la plaça de la Lira per defensar el dret a l'habitatge.
1: La mort de la Mari Carmen Abascal ha sacsejat la precampanya per les eleccions del 29 de novembre. El PP ha bloquejat els actes de record a les principals institucions de Madrid i la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, ha atiat la bronca política. A les files del PSOE, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, li ha replicat que el sistema ha fallat pel veto de la dreta i l'extrema dreta a l'escut antidesnonaments.
10: El gobierno que ejecuta el desahucio de Mari Carmen es el de Pedro Sánchez, pero la culpa es de Ayuso. Si se hubieran aplicado en poner pisos a mujeres como Mari Carmen en lugar de a mujeres y amantes como Jessica o a los prostíbulos de Sabiniano, a lo mejor hubieran puesto en marcha una política de vivienda para los españoles.
11: Mari Carmen ya se ha convertido en un símbolo y yo creo que nos está interpelando ese símbolo y esa causa justa, nos está interpelando a todas las administraciones y a todos los responsables políticos.
1: Això mentre ja està en vigor des d'aquest dijous el primer dels dos decrets d'habitatge que dimarts va aprovar el Consell de Ministres. Hi ha petits canvis respecte als anteriors, els que va tombar el Congrés i van precipitar la convocatòria anticipada d'eleccions generals. El text, però, manté la seva essència i prohibeix la compra especulativa, introdueix la pròrroga de 2 anys dels lloguers i la suspensió dels desnonaments de persones vulnerables. Per tant, els fons voltor no podran comprar per sota del 70% del preu del valor de mercat, és a dir, de la taxació d'un pis, que ara el nou decret amplia 2 anys més, fins a finals del 2030. Pel que fa a les pròrrogues automàtiques dels lloguers, això podria canviar amb el segon decret, que només entrarà en vigor si la Diputació Permanent hi dona llum verda, un fet per ara molt difícil. I en relació amb els desnonaments, continuen prohibits si la persona que hi viu és vulnerable. A més, en cas d'impagament, el decret obliga les administracions a assumir el deute dels llogaters vulnerables. Això és el que diu la llei, però la realitat és molt més complexa. Aquest dijous, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha justificat el desnonament d'una mare amb 2 fills menors perquè feia 2 anys que no pagaven i la propietària del pis és una dona gran que ha de fer front a una hipoteca i a la que el jutge li reconeix una situació de vulnerabilitat. Una amiga de la família, que només parla rus, ha explicat a 3Cat Info que havien presentat certificat de vulnerabilitat.
12: I no tenim cap opció, res, zero, que en confirmen des de l'habitatge que no tenim opcions. Els serveis socials, amb les maletes que suposadament haurà d'entrar a Coesp a les 8 de la nit, sortir pel matí amb els nens a les 6 del matí i tornar amb les maletes als serveis socials per parlar de la seva habitació i de la seva situació i així.
1: Finalment, els Mossos han desallotjat la família sense oposició de la cinquantena de manifestants que s'han concentrat a la porta d'aquest pis a la Rambla de Barcelona.
0: 3Cat Info, ràdio d'informació, 24 hores.
1: Després de 9 anys d'exili, els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig es plantegen tornar molt aviat a Catalunya. Comín, per recollir l'acta d'eurodiputat a Madrid i poder ocupar l'escó que li correspon al Parlament Europeu des del 2024, i Puig, per participar físicament com a diputat al Parlament. Sentim Comín i Puig, que en declaracions a Catalunya Ràdio ha obert la porta a ser físicament al pròxim ple de la Cambra Catalana d'aquí a 15 dies.
13: Jo porto dos anys i mig dient que és un atemptat a la democràcia, que hi hagi mig milió d'europeus que no estan representats al Parlament Europeu. Per tant, seria poc conseqüent no representar-los lo abans possible.
14: Aviat haig de complir amb els meus deures de diputat en el Parlament de Catalunya físicament. El valor o el significat de tornar a seure a l'escó que em pertoca, democràticament també em sembla que és de justícia que torni aviat, molt aviat.
1: Tot plegat, recordem després que el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, els hagi retirat les ordres de detenció a ells i també a l'expresident Puigdemont. Mentrestant, Esquerra manté les negociacions amb Gabriel Rufián perquè torni a encapçalar el partit al 29N, però Jordi Albert podria ser-ne l'alternativa si finalment Rufián ho rebutja. Mentre que la formació insisteix que l'aposta és l'actual líder dels republicans a Madrid, el portaveu adjunt d'Esquerra al Parlament ha engegat una recollida d'avals per poder formar part de les llistes al Congrés. En un missatge a les xarxes, Rufián ha reiterat que vol representar el partit, però que el partit també ho ha de voler. Manté que s'han de donar unes condicions mínimes en referència al fet de poder influir en els noms de la resta de la candidatura i que Esquerra s'ha d'obrir a altres forces d'àmbit estatal. La cúpula republicana sempre s'ha negat a aquesta segona circumstància. Amb l'engranatge electoral intern en marxa, la qüestió ha d'estar resolta aquest diumenge. Fins ara, els diputats Jordi Salvador i Pilar Vallugera, crítics amb Rufián, han anunciat que no repetiran, igual que la líder dels republicans al Senat, Sara Bailac. En canvi, Teresa Jordà, que també manté discrepàncies amb Rufián, presenta batalla i opta a ser la candidata per Girona. Possiblement s'enfrontarà en un procés de primàries a la també diputada Edna Estrems, persona de confiança de Rufián, que, com Jordà, aspira a liderar la llista gironina. En canvi, Junts per Catalunya, el debat pels noms el tenen resolt. Míriam Nogueras repetirà com a cap de llista al Congrés per Barcelona. També hi tornaran a ser Josep Maria Cruzet de Tarragona, Marta Madrenes de Girona i Isidre Gavín a Lleida. No s'han presentat candidats alternatius i, per tant, queden proclamats automàticament sense necessitat de primàries. El Partit Popular, dirigents del partit, donen per fet que l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, serà el cap de llista del PP per Barcelona. Ell espera que li demani al president del partit, Alberto Núñez Feijóo, i assegura que no deixarà l'alcaldia.
15: A qui li correspon decidir quin va ser el cap de llista per Barcelona va ser el president del partit i conmigo no s'ha posat en contacte. Jo sí que li

0: que amplíe y sume a mucha más gente de la que está ahora mismo en la representación institucional, entonces yo estoy dispuesta.
1: El Front Ampli haurà de tenir definit quins partits acaben formant part de l'Aliança d'Esquerres divendres que ve.
2: 3CAT Info.
1: Protecció Civil ha activat la fase d'alerta del Pla Ventcat per la previsió de fortes ventades a l'Alt Empordà. Els cops de vent poden superar els 100 km per hora aquesta matinada. El risc de vent s'incrementa mentre que es redueix el de la pluja. Protecció Civil ha rebaixat el nivell del Pla Inuncat després de 6 dies activat en fase d'emergència. Tot i això, els bombers de la Generalitat continuen treballant per recuperar la normalitat a les zones afectades per les inundacions d'aquests darrers dies. Ajuden a treure l'aigua de baixos inundats i fan tasques de neteja de carrers. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha visitat avui la ciutat de Granollers i ha garantit que la Generalitat posarà tots els recursos necessaris per tornar a la normalitat.
3: Sabem que el conjunt d'afectació és important, el conjunt d'infraestructures arreu del país. Ho hem vist amb les conseqüències que ha tingut sobre la mobilitat, també sobre les carreteres, i en aquest sentit doncs, envia aquest missatge de màxima contundència al govern de Catalunya en mobilitzar tots els recursos materials i econòmics que estan al nostre abast en aquest objectiu d'acompanyar en aquest retorn a la normalitat el més aviat possible.
1: A Granollers es manté el dispositiu de recerca d'un menor de 12 anys i participen 9 dotacions terrestres. Des de l'inici de l'episodi de pluges de dissabte han mort 3 persones i els bombers han atès més de 4.000 avisos.
2: El temps.
1: Doncs bé, sapiguem ara quina és la previsió meteorològica per les pròximes hores amb la Gemma Puig.
4: Matinada i matí d'aquest divendres amb ambient de tardor. Les temperatures baixen i encara ho faran una miqueta més. Per tant, aquest ambient fred al matí cap al Pirineu, també cap a comarques interiors, aquesta fresca matinal, valors per sota dels 8-9 graus, i també es notarà a la façana litoral, amb temperatures mínimes entre els 12-14-15 graus, potser cap a la costa central una miqueta més amunt. Vent de nord, que encara bufarà, sobretot a primera hora cap a l'Empordà, mala mar en aquest sector, també mestral cap a les Terres de l'Ebre, que no desapareixerà, però sí que anirà afluixant de cara a la tarda. Sol en conjunt i a la tarda també la mateixa dinàmica de temps, d'estabilitat, bandes de núvols prims i alguna nuvolada que pot créixer cap al Pirineu, però en principi sense gaire més conseqüència. Podria deixar-se escapar alguna gota. Si ho acaba fent, seran fenòmens molt, molt puntuals.
2: 3CAT Info.
1: Més qüestions. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky avisa que la matança russa a Kramatorsk, al Donbass, no quedarà sense resposta. Un bombardeig aquest dijous al matí ha deixat almenys 33 morts i més d'una vintena de ferits, alguns molt greus. Al vespre, un altre dron ha fet 2 morts més. Es tracta de la principal ciutat de la regió en mans ucraïneses, a pocs quilòmetres del front de guerra. Hi ha hagut 4 morts més a Donetsk i 3 a Kiev. A la capital, a més, s'ha hagut d'aturar el metro per manca d'electricitat. Zelensky acusa el Kremlin de voler destruir tot signe de vida al Donbass i ha demanat al món que hi reaccioni. En aquest sentit, reclama als Estats Units més pressió sobre Putin.
5: Els Estats Units haurien d'elevar la pressió sobre Rússia amb sancions i altres mesures com l'assistència financera i de defensa aèria per a Ucraïna. Mesures per fer veure Putin que està obligat a seure a la taula de negociació.
1: Els negociadors ucraïnesos viatgen aquest divendres a Washington amb aquest objectiu. En tot cas, l'estratègia russa passa per estendre el terror a les ciutats amb bombardejos que Kiev té moltes dificultats per contrarrestar. Això mentre l'exèrcit rus pràcticament no és capaç d'avançar al Donbass i no podria conquerir aquest territori abans de finals d'any, segons alguns especialistes. Moscou, Cristina Solies.
6: Malgrat que Putin no para d'insistir que les seves tropes porten la iniciativa a tots els fronts, els observadors militars asseguren que no és així. Pel que fa al Donbass, que és la gran obsessió del president rus, els seus homes guanyen posicions molt lentament i ho fan a costa de moltes morts. Això passa perquè l'exèrcit ucraïnès també està contraatacant al nord de Donetsk i això ha frenat l'empenta russa. En aquest context d'estancament, Moscou ha redoblat els seus bombardejos contra zones urbanes amb una nova generació de drons molt més ràpids i difícils de batre i amb una nova tàctica d'atacs intermitents durant tot el dia que fa la vida pràcticament impossible als veïns de Kiev. A més, s'ha tornat a proposar deixar els ucraïnesos sense llum ni calefacció aquest hivern, destrossant la seva infraestructura energètica. Rússia justifica aquesta escalada com una resposta als atacs ucraïnesos a les seves refineries i magatzems, però aquesta estratègia persegueix el que no han aconseguit en gairebé 5 anys de guerra, que és doblegar la moral ucraïnesa i obligar Zelensky a cedir.
1: Itàlia ha aprovat la reforma de la llei electoral impulsada per la primera ministra, la ultraconservadora Giorgia Meloni. La tramitació ha estat polèmica perquè determina que la qualitat

0: La coalició que superi el 42% dels vots tindrà una bonificació d'escons que li permetrà tenir la majoria absoluta. Per Giorgia Meloni això permetrà que fer govern sigui més fàcil.
1: Estic sobretot satisfeta perquè quan els italians vagin a votar la propera vegada podran triar-ho tot. El partit, la coalició, el programa, el candidat a primer ministre i, per tant, la llei simplement posa més poder a les mans dels ciutadans, cosa que garanteix l'estabilitat.
0: Però per l'oposició, de fons hi ha la voluntat de Meloni de perpetuar-se en el poder. La cap de l'oposició, la socialdemòcrata Elly Schlein, acusa Meloni de fer-se un vestit a mida.
2: Voleu reduir la democràcia a l'elecció d'un líder, però la democràcia no és un xec en blanc per a qui guanyi el dia de les eleccions. La democràcia és que durant els 5 anys els ciutadans puguin fer sentir la seva veu i influir en les decisions que prenen els seus representants.
0: La reforma electoral es posarà en pràctica a les eleccions generals de la tardor de l'any vinent, que es podrien avançar. Segons les enquestes, l'oposició guanya força després de l'aparició d'un nou partit que se situa més a l'extrema dreta del govern de Giorgia Meloni. I seguim en plana internacional perquè el govern francès ha anunciat que en les pròximes hores destinarà 3.000 professors substituts per reforçar els centres educatius del país i que també que autoritza que es pugui contractar docents on calgui. Després de setmanes de protestes d'estudiants, el ministre d'Educació ha anunciat les primeres mesures per acontentar els manifestants. Aquest dijous han continuat les mobilitzacions que a París s'han saldat amb enfrontaments amb la policia i detencions. París, Isabel Galí.
3: Després de reunir-se amb una delegació d'estudiants, el ministre d'Educació, Eduard Jeffré, ha anunciat ja un primer acord per resoldre el problema de la manca de professors substituts.
4: En les pròximes hores, 3.000 professors s'incorporaran a aquestes institucions. En segon lloc, autoritzaré els rectors a contractar més professors dels que realment necessiten, concretament uns quants centenars de professors addicionals on calgui.
3: És la primera mesura concreta que el govern ofereix als estudiants, que avui han tornat a fer una demostració de força numèrica en la concentració a la plaça de la Bastilla. La protesta ha estat dispersada amb canons d'aigua, llançament de gasos lacrimògens i càrregues que han deixat almenys un estudiant amb el nas trencat per un cop de genoll d'un agent. El Ministeri de l'Interior diu que hi ha fet més de 500 detencions i que hi ha 48 policies ferits.
0: La família d'una exmoderadora de continguts de Meta demandarà la companyia arran del suïcidi de la jove aquest diumenge a França, també. La noia havia treballat a la seu de Meta a Barcelona entre el 2022 i el 2025. La jove ja havia intentat suïcidar-se el 2023, quan encara treballava per la propietària de Facebook i Instagram, i havia explicat als advocats que relacionava el deteriorament de la seva salut mental amb l'exposició continuada a continguts violents. La noia estava en tràmits per sumar-se a una demanda de més de 600 moderadors contra Meta per aquesta mateixa raó. Anna Romeu és psicòloga experta en gestió emocional i membre de la secció de Psicologia d'Emergències del Col·legi de Psicologia de Catalunya.
5: Una exposició continuada a continguts violents, a situacions que són d'alt impacte emocional, que en diem, doncs el que pot fer és crear a la persona un trauma vicari. La persona pot viure situacions d'aquest tipus com si fossin seves i al llarg del temps desenvolupar fins i tot un trastorn per estrès posttraumàtic, o sigui, pot afectar d'una forma molt significativa.
0: Aquest impacte emocional també es troba en feines com les dels serveis d'emergències, bombers o policies. Els atacs d'ira o l'apatia en el dia a dia poden ser un senyal que la feina està afectant la salut mental del treballador. Per això la psicòloga Anna Romeu assegura que hauria de ser obligatori per a les empreses tenir un pla de salut pels treballadors que es troben en situacions d'alt impacte emocional.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La poesia s'ha imposat al Premi Nobel de Literatura. L'ha guanyat Anne Carson, la segona canadenca que rep el reconeixement després d'Alice Munro. Poeta, assagista, traductora i professora universitària, se la considera la poeta viva més important de les lletres anglosaxones. El jurat de l'Acadèmia Sueca resumia així el perquè del premi.
1: Per la seva obra audaç i la seva inventiva, que en diàleg lúdic amb la tradició clàssica ha creat noves formes per a la literatura contemporània.
0: La seva obra està marcada per la literatura clàssica que ha reinterpretat. El seu títol més conegut és la novel·la en vers Autobiografia de Rojo, que trasllada el mite d'Hèrcules i Gerió al món actual. L'editorial Vaso Roto l'ha publicat en català, amb obres com De creació o La bellesa del marit, un assaig narratiu en 29 tangos, en què analitza un matrimoni que s'enfonsa. La seva traductora és Núria Busquet, en declaracions a 3cat Info.
7: En Carson és molt variada i, a més, és molt valenta perquè el tipus de literatura que fa barreja diferents gèneres i això no ho fa tothom. És una gran assagista, a més, és una persona que domina molt la cultura clàssica. Jo penso que també és valent per part del Comitè del Nobel donar-li el Nobel a ella, perquè és una autora molt intel·lectual que potser no arriba tan fàcilment al poble, però que a la vegada és molt divertida.
0: Des d'Islàndia, on viu part de l'any, Carson, de 76 anys, s'ha mostrat sorpresa i feliç i ha dit que estan tots bojos per haver-li atorgat el màxim guardó de la literatura. I encara en literatura, l'escriptora moldava Tatiana Tibuleac publica la seva tercera novel·la, Quan siguis feliç, ataca tu primer, sobre la relació entre una filla i un pare i la immigració als anys 90. L'autora de l'exitós L'estiu que la mare va tenir els ulls verds defensa que la literatura pot ser un lloc de recuperació de la memòria allà on els estats d'ànim i generacions senceres no l'han feta per vergonya, per por o per altres raons. En declaracions de l'Agència Catalana de Notícies, l'autora admet que en aquest últim títol hi ha bastant d'ella, en la protagonista, sobretot en la infància i en la relació amb el pare, i ha afegit que el títol no és motivador.
8: Sempre dic que no és un títol motivacional, ja ho descobrireu en el llibre. Ve d'una filosofia, d'un personatge del llibre. El que significa bàsicament és que quan ets feliç has de mantenir aquesta felicitat per tu mateix. Agafa't aquesta felicitat perquè sempre hi ha algú que pot venir a robar-te-la. Llavors has d'estar preparat per atacar primer.
0: El llibre segueix una noia de la capital de Moldàvia que creix en plena transició postsoviètica i emigra il·legalment a París.
6: Esports.
0: Moment ara per repassar l'actualitat esportiva amb en Roger Bosà.
9: El Barça s'ha entrenat aquest dijous ja amb tots els jugadors internacionals per preparar la tornada a la Lliga després dels compromisos de seleccions. L'equip blaugrana rebrà aquest dissabte el Getafe a 6:45. Continua sent dubte, això sí, Rafinha, que s'ha entrenat al marge i encara no ho ha fet amb els seus companys. Per cert que el club ha fet oficial la renovació de Xavi a Espart fins al 2030.
6: 3cat Info.
9: L'Espanyol obrirà aquest divendres la 8a jornada de primera al camp del Màlaga. A les 9, els blanquiblaus visiten el CUE, que només suma 3 punts i encara no ha guanyat. L'equip de Manolo González vol trencar una ratxa de 2 derrotes seguides. El tècnic està convençut que, en cas d'una altra derrota, no es juga al càrrec.
10: No, bueno, no, realment no ho sento així. El que passarà, no ho sé. No sé si avui, jo, quan creu un carrer a Màlaga, m'atropellarà un cotxe. No ho sé. Jo, a mi el club em transmet tranquil·litat. Em transmet confiança, als jugadors també, al vestidor també. Entenc el debat. Quan anaven cinquers tampoc va venir la gent a posar-me un pis, ni a regalar-me un cotxe, ni un Rolex, ni res d'això. Llavors, hòstia, ni tanto ni tan calvo. Arriba un moment que sé on estic. És una cosa amb la que he de conviure i he d'estar el més preparat possible perquè no m'afecti.
9: La gran novetat a la llista de convocats és la de Javi Puado, que torna després de 10 mesos lesionat. A banda del lesionat Quique, ha quedat fora per decisió tècnica Jofre Carreras.
6: 3cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: El Barça ha fet una petició formal a la UEFA per trobar una solució de cara al partit de l'equip femení contra l'Arsenal, que està previst per a l'11 de novembre al Camp Nou, corresponent a la quarta jornada de la Champions. La coincidència amb la vaga general complica la disputa del partit en la data prevista.
6: 3cat Info.
9: A segona, el Sabadell té dubtes de si podrà afrontar amb garanties el partit d'aquest dissabte a Ceuta, perquè diversos jugadors de l'equip estan afectats per un virus. Ho ha explicat aquest dijous el tècnic Ferran Costa.
11: Pues mira, és una setmana on hem tingut estem tenint un virus a nivell de vestidor. Hi ha diversos jugadors que estan passant per aquest procés. Llavors, bueno, estem una mica expectant, no?, a veure com es desenvolupa en cada jugador.
9: El defensa brasiler Ronaldo ja s'entrena amb normalitat. El Girona, per la seva banda, tancarà dilluns la jornada a Tenerife. Victòria del Barça d'handbol a la tercera jornada de la Lliga de Campions a casa contra el Dinamo de Bucarest, 34-27. L'equip blaugrana suma 3 victòries en 3 partits i és líder del grup E. Són declaracions de Ludovic Fàbregas a Sport 3.
12: Un partit de Champions és molt, molt complicat, molt difícil, tot els equips jugant per guanyar, i crec que també el Dinamo, si vol passar a la segona ronda, té que guanyar contra nosaltres, així que ho han intentat. Crec que també anàvem guanyant de 4 a l'inici, així que crec que no estava malament. però crec que podem fer millor, però avui un bon partit i estem contents de lo que hem fet avui.
9: Aquest dijous ha estat baixa per un procés febril al porter Hal Grimson. A la Lliga Sobal, aquest divendres, Ciutat Real Granollers, a 8:15 del vespre.
6: 3CAT Info.
9: A la Lliga Femenina de Bàsquet, victòria del Cadí a la Seu i derrota de l'Uni Girona. Cadí a la Seu 70, Leganés 60 i Uni Girona 83, Palma 89. A l'Eurolliga, el Barça rep aquest divendres els Alguiris a 8:15, partit de la quarta jornada. L'equip laurana recupera Ewoma i Nivo, però, en canvi, perd per 10 dies l'aler Justin Minaya, que té una lesió a l'abductor de la cuixa dreta. Són declaracions del tècnic Alexander Sekulic.
13: Playing at home, especially after this very...
14: Jugar a casa, sobretot després de tres partits a fora i en viatges llunyans, ha estat molt dur físicament pels jugadors. Ara hem d'afrontar els quatre propers partits sense pràcticament temps per entrenar.
13: For the next couple of weeks where we... Basically, we're not going to be able to practice.
9: El Barça, de moment, suma dues victòries i una derrota.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: A aquesta hora repassem algunes de les informacions més importants que us hem explicat fins ara, com que la marxa en memòria de Mari Carmen Abascal aplega milers de persones a Madrid. Comissions Obreres i la UGT demanen un minut de silenci aquest divendres al migdia als centres de treball. A la tarda hi haurà una manifestació convocada a Barcelona en record de la Mari Carmen i també de l'Olga, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar després d'haver estat desallotjada. I la mort de la Mari Carmen Abascal també ha sacsejat la precampanya per les eleccions espanyoles i els minuts de silenci s'han convertit en una arma llancívola per als partits. De seguida us explicarem que les línies R13 i R14 continuaran sense trens de passatgers entre les Borges Blanques i la plana Picamoixons fins a principis del 2027. Adif diu que la reparació dels greus danys causats per dos robatoris de cable de coure de l'estiu costarà uns 14 milions d'euros. El cementeri comarcal del Papiol, al Baix Llobregat, es converteix en el primer de tot l'estat en què es permet enterrar persones i mascotes en un mateix espai. L'equipament ha canviat el reglament perquè les cendres dels animals es puguin dipositar amb els seus amos. La proposta, segons la funerària Àltima, respon a una demanda social. I la directora Carlota Pereda ha donat el tret de sortida del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges amb la coproducció catalana Fauna Life, un thriller psicològic rodat íntegrament als Estats Units. Pel certamen hi passaran estrelles internacionals com Peter Jackson, Amy Irving, Danny DeVito o Kevin Bacon. Als esports, què destaquem, Roger?
1: Que el blaugrana Rafinha continua sent dubte per jugar el partit d'aquest dissabte contra el Getafe al Camp Nou. Mentrestant, Xavi Espar renova fins al 2030. Aquest divendres arrenca la vuitena jornada amb el Màlaga Espanyol a les 9. Els blanquiblaus visiten el CUE amb la novetat a la llista de Javi Puado.
0: I pel que fa al temps, divendres tindrem un dia assolellat i la refrescada serà notable. Matí fred a Pirineu i Prepirineu i fresc a la resta. Es manté el vent del nord, sobretot la tramuntana a l'Empordà. A la tarda, algun núvol prim i alguna nuvolada al Pirineu i les màximes més altes tocaran els 25 graus. Milers de persones han participat a Madrid en la marxa en memòria de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada que va morir ahir a l'hospital on estava ingressada des que la van fer fora de casa. La manifestació ha anat de la Puerta del Sol, on segueix l'acampada pel dret a l'habitatge, a les portes de l'edifici on va viure la dona durant més de 70 anys. Madrid, Dani Sanz de Aja.
2: Flors i espelmes en record de Mari Carmen s'han acumulat al portal on va viure 71 dels seus 87 anys. Les han deixat algunes de les milers de persones que han marxat des de l'acampada de la Puerta del Sol en un silenci només trencat per moments. La commoció per la notícia de la seva mort es barrejava amb un sentiment de ràbia, però també d'ànim per continuar amb les mobilitzacions per l'habitatge.
3: Con una tristeza infinita, porque es una mujer que ha vivido todo el tiempo en su casa y en los últimos tiempos de su vida directamente le arrancan su memoria.
4: Jo crec que ha sigut com un impuls més de dir això no ens pot parar. Ara mateix és com molta més força de dir, tio, ens estan matant.
5: Con un sentimiento de mucha fuerza, de unión, de decir, pues ahora más que nunca también por Mari Carmen.
2: I és que si el desnonament de Mari Carmen ara fa 15 dies va encendre la protesta que ha acabat amb la convocatòria d'eleccions, la seva mort a l'hospital dona més motius al sindicat de llogateres per dur les mobilitzacions més enllà. Valeria Racu n'és la portaveu.
6: Ha prendido una chispa dentro de mucha gente y va a ser faro de la lucha por la vivienda, que para nada ni empezó con Mari Carmen ni terminó con Mari Carmen. Nunca fue solo de Mari Carmen. Todas somos Mari Carmen y no queremos que haya ni una Mari Carmen más. Y eso es lo que vamos a conseguir con la huelga general y con todo lo que vendrá después.
2: La familia de Mari Carmen la acomiadará en la més estricta intimitat, però este divendres el sindicat de llogateres, la UGT i Comissions Obreres han convocat al migdia minuts de silenci a tots els centres de treball i d'estudi.
0: Les organitzacions pel dret a l'habitatge també han convocat una manifestació aquest divendres a Barcelona a les 7 del vespre en record de la Mari Carmen i també de l'Olga, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar després d'haver estat desallotjada a l'abril. La mort de la Mari Carmen Abascal ha sacsejat la precampanya per les eleccions del 29 de novembre. El PP ha bloquejat els actes de record a les principals institucions de Madrid i la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso ha atiat la bronca política. A les files del PSOE, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, li ha replicat que el sistema ha fallat pel veto de la dreta i l'extrema dreta a l'escut antidesnonaments.
7: El gobierno que ejecuta el desahucio de Mari Carmen es el de Pedro Sánchez, pero la culpa es de Ayuso. Si se hubieran aplicado en poner pisos a mujeres como Mari Carmen en lugar de a mujeres y amantes como Jessica o a los prostíbulos de Sabiniano, a lo mejor hubieran puesto en marcha una política de vivienda para los españoles.
8: Mari Carmen ya se ha convertido en un símbolo y yo creo que nos está interpelando ese símbolo y esa causa justa, nos está interpelando a todas las administraciones y a todos los responsables políticos.
0: Doncs bé, el 90% dels espanyols admeten estar preocupats per la situació de l'habitatge i pràcticament la meitat asseguren que el tema els perjudica personalment. Ho apunta l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques. Segons l'enquesta, 8 de cada 10 persones defensen que l'Estat intervingui al mercat de l'habitatge per garantir l'accés universal a un pis. Pràcticament tots els ciutadans creuen que les administracions públiques han de construir més habitatge públic i coincideixen a reclamar menys impostos per la compra de la primera casa. Pel que fa al lloguer, la majoria d'enquestats assenyalen que els propietaris han de tenir més garanties en cas que els llogaters no puguin pagar la mensualitat.
9: 3CAT Info.
0: Més d'11.000 immigrants que van entrar irregularment a Ceuta ja han tornat al Marroc. Així ho assegura el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, després de l'última reunió de seguiment del comitè creat per abordar aquesta crisi. Segons les dades del govern espanyol, en l'última setmana han tornat al seu país més de 2.700 persones. És la xifra més alta de retorns des que va començar l'operatiu. Ángel Víctor Torres, però, no ha pogut aclarir quants migrants més queden per retornar.
10: En cualquier caso, ya estén en los montes, ya estén en las casas, ya estén donde están, la voluntad del gobierno de España es que todo aflore para que todo el que entró de manera irregular en nuestro país pues tenga sus derechos cubiertos, si los tiene, si es menor de edad, si es susceptible de tener protección internacional y si no, que sean devueltos, ¿no? Por eso yo nunca he dicho una cantidad, porque creo que eso lo tendremos que decir cuando esto se culmine. No estamos más cerca de que esto se culmine, sí.
0: Pel que fa als recursos que Ceuta té per acollir aquests immigrants, el ministre assegura que la ciutat ha passat de tenir 2 centres d'acollida amb 2.000 places a tenir-ne 10 amb una capacitat de fins a 7.000 persones. Més qüestions. La Fiscalia considera prematura una imputació del PSOE en el conegut com a cas Leire, com demana el PP, però sí que veu indicis contra el partit. Segons el Ministeri Públic, hi ha motius per vincular la formació a fets delictius de la suposada trama que, recordem, intentava frenar causes judicials al voltant dels socialistes. Ara bé, considera que abans l'Audiència Nacional ha de recopilar més informació, com la declaració de l'ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán. La jutgessa del cas del germà de Pedro Sánchez ha declarat aquest dijous com a acusació particular del cas. Diu que es va sentir assetjada i perseguida per un exmagistrat que la Guàrdia Civil vincula a l'entramat. I encara relacionat amb la política, aquest divendres 9 d'octubre és la Diada Nacional del País Valencià, que commemora l'entrada de les tropes de Jaume I a València. Serà la primera del popular Juanfran Pérez Llorca com a president de la Generalitat Valenciana. Investit fa menys d'un any i sense que el PP l'hagi confirmat encara com a candidat del partit per les eleccions autonòmiques del maig de l'any que ve. València, Pepa Ferrer.
11: Juanfran Pérez Llorca arriba el 9 d'octubre com a president, però no com a candidat. Ana López és politòloga.
12: Això és gasolina, especialment per al bloc de l'esquerra, per atacar la debilitat d'un president que podem dir que entra en la figura del pato cojo.
11: Joan Baldoví, Compromís.
13: Cada dia que passa se li fa més cara de pato coix.
11: Amb autoritat institucional però sense l'orgànica, la lluita interna per lideratge aflora. Francisco Camps fa temps que es postula i el president de la Diputació de València, Vicente Mompó, ho fa de manera subtil.
12: Ha començat la campanya electoral en un relat sobre la dana que canvia la fulla de ruta del Partit Popular.
11: Vicente Mompó, president de la Diputació de València.
14: Que fue un desastre la gestión.
11: El País Valencià és un país de blocs, dreta i esquerra, i el trasbassament entre ells és poc probable. Llorca té al seu favor la desmobilització i la fragmentació de l'esquerra. I en contra, la judicialització de la dana, la presència de Carlos Mazón a l'hemicicle i els dubtes de Feijó.
12: Si és perquè Pérez Llorca té algo en el seu historial que li pot inhabilitar per a ser president o perquè té un altre candidat i encara no està confirmat per a no entrar en guerra.
11: Així, al País Valencià, les autonòmiques, la província de València serà important perquè allà els partits intentaran captar el vot de descontent de la gestió de la dana.
9: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Les línies R13 i R14 de Rodalies continuaran sense trens de passatgers entre les Borges Blanques i la plana Picamoixons fins a principis del 2027. Adif diu que la reparació dels greus danys causats pels robatoris de cable de coure de l'estiu costaran uns 14 milions d'euros. Tarragona, Ricard Buigas.
15: Els treballs que havien de durar dos mesos s'allargaran fins a finals del 2026 i els trens de passatgers no tornaran a circular fins al 2027. Adif diu que els danys són molt greus. El robatori de coure del 21 de juny a Montblanc i l'Espluga i el 20 de juliol a les Borges va provocar incendis que van afectar el sistema de control, gestió de tràfic de trens, seguretat i comunicacions de quatre enclavaments ferroviaris. L'alcalde de Montblanc, Marc Vinya, diu a 3Cat Info que és una molt mala notícia per a la Conca de Barberà.
16: Nosaltres entenem que pot haver uns danys que poden ser greus, però el territori no pot quedar-se penjat mig any més sense tren i sense saber quan això es restablirà, no? Per tant, nosaltres demanem a Adif que plantegi un calendari concret, un compromís, no previsions.
15: El portaveu de la plataforma d'usuaris propera a Parada Valls, Nil Magrinyà, diu que el problema no se solucionarà fins que no canviïn les penes pel robatori de coure.
17: El que veiem és que hi ha com una espècie de total impunitat davant dels robatoris de coure que provoquen greus estralls en el sistema ferroviari.
15: Els trens de mercaderia seguiran circulant utilitzant el sistema de gestió manual. Els passatgers s'hauran de seguir utilitzant el transport alternatiu per carretera.
0: Rodalies sí que recupera el servei afectat pels aiguats dels últims dies, però manté els autobusos de reforç en algunes línies. Les últimes que han tornat a la normalitat aquest dijous han estat l'R2 Nord i l'R11. També s'ha reobert l'estació de Fabra i Puig de Barcelona, que portava dues setmanes tancada per la caiguda de part del fals sostre del vestíbul. Tot i això, la situació ha estat d'incertesa per la majoria d'usuaris que han anat a les estacions sense saber si passaria el tren i amb quina freqüència. De fet, hi ha hagut retards importants en diverses línies. La precària situació de Rodalies, després dels últims temporals, coincideix amb el retorn de l'històric portaveu de Renfe, Antonio Carmona, ara a Adif. Carmona, un dels principals actius que Renfe ha tingut a Catalunya i que havia quedat relegat a tasques comercials des que el van rellevar com a director de Rodalies, serà coordinador de la xarxa a Catalunya per Adif.
9: 3Cat Info.
0: Més coses. Desarticulada una organització dedicada a la distribució de cocaïna a gran escala a altres grups de traficants de Catalunya. Hi ha 20 detinguts a Barcelona, Lleida i al País Valencià que han entrat a la presó. S'han intervingut 56 quilos de droga repartits en 6 magatzems. La Guàrdia Civil, que ha dirigit l'operació, ha bloquejat els actius financers de la banda. En l'operació policial s'ha detingut el líder de l'organització, que dirigia la xarxa des de l'Hospitalet de Llobregat, i hi ha participat la Interpol i la DEA, l'Agència Antidroga dels Estats Units. El coronel de la Guàrdia Civil, Pedro Antonio Pizarro, subratlla l'envergadura de l'operació.
18: Hay 57 activos financieros bloqueados. Aquí no nos dedicamos al menudeo, a este nivel de investigación, con este tipo de unidades, sino a desarticular grupos verdaderamente organizados, que mueven no gramos, mueven kilos y distribuyen al último nivel 1, 2 o 3 kilos de cocaína.
0: Aquests 57 actius financers estarien valorats en més d'un milió d'euros.
9: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Iniciativa pionera al cementiri Roques Blanques del Papiol, al Baix Llobregat. Les persones que ho vulguin podran demanar que les enterrin juntament amb les cendres de la seva mascota. Segons ha avançat a 3Cat Info el conseller delegat d'Àltima, Joan Ventura, aquest nou servei respon a una demanda social. Fins ara, els animals domèstics, quan eren incinerats, tenien els seus propis espais als cementiris, però molts propietaris volien dipositar les cendres a l'espai familiar.
19: La família ens porta les cendres dintre una urna i amb un certificat conforme s'ha fet dintre d'un crematori de mascotes. Llavors, pot la família, el titular de la concessió, si ell ho autoritza, es poden enterrar les cendres amb aquesta sepultura. I pot tant ser un panteón, com una tomba, com un ninxo, com un columbari. Però sempre i quan el titular de la concessió ho autoritzi.
0: Per fer-ho ha calgut una reforma del reglament del cementiri. El cost és el mateix que introduir cendres humanes, uns 150 euros. Aquests enterraments mixtos ja es fan en altres països com Itàlia, el Brasil o els Estats Units, però a tot l'estat només es pot fer de moment en aquest cementiri del Papiol. Altres qüestions. Les urgències oftalmològiques als centres de salut públics es van disparar a prop d'un 50% els dos dies posteriors a l'eclipsi d'aquest agost, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio. En la majoria dels més de 400 casos atesos els dies 12 i 13 d'agost es tractava de problemes lleus. Només se'n van detectar dos que sí que eren més greus. Des del Departament de Salut asseguren que les dades indiquen que, en general, la població va utilitzar correctament les ulleres de protecció. De fet, no s'han registrat casos greus de pèrdua de visió. Ferran Roche, gerent de la Regió Sanitària Terres de l'Ebre, en declaracions a Catalunya Ràdio.
20: I hi ha més urgències oftalmològiques? Sí, són per causes poc greus. La majoria, el que nosaltres anomenem ull sec, que és sobretot per no parpellejar quan toca, i després és el tema psicosomàtic.
0: 7 de cada 10 casos atesos eren per sequedat ocular i es van resoldre amb gotes. El 30% restants eren casos psicosomàtics. I el Tribunal Suprem ha anul·lat el decret que el govern espanyol va aprovar per endurir els criteris per crear universitats privades. El Suprem no entra en el fons de la qüestió, però tomba la iniciativa de l'executiu perquè no veu ben justificat que es tramités amb caràcter d'urgència. Aquest reial decret es va publicar l'octubre de l'any passat i establia, per exemple, que només es poguessin obrir nous centres de graus o màsters privats si tenien un mínim de 4.500 estudiants al cap de 5 anys d'iniciar l'activitat o si els seus promotors tenien experiència universitària. La Sala Contenciosa Administrativa ha estimat un recurs que va presentar el govern de les Illes Balears contra el text.
9: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
1: Matinada i matí d'aquest divendres amb ambient de tardor. Les temperatures baixen i encara ho faran una miqueta més. Per tant, aquest ambient fred, matí cap al Pirineu, també cap a comarques interiors. Aquesta fresca matinal, valors per sota dels 8-9 graus. I també es notarà a la façana litoral. Temperatures mínimes entre els 12-14-15 graus. Potser cap a la costa central una miqueta més amunt. Vent de nord, que encara bufarà, sobretot a primera hora cap a l'Empordà, mala mar en aquest sector. També mestral cap a les Terres de l'Ebre, que no desapareixerà, però sí que anirà afluixant de cara a la tarda. Sol en conjunt i a la tarda també la mateixa dinàmica de temps, d'estabilitat, bandes de núvols prims i alguna nuvolada que pot créixer cap al Pirineu, però en principi sense gaire més conseqüència. Podria deixar-se escapar alguna gota. Si ho acaba fent, seran fenòmens molt, molt puntuals.

0: Més coses. Al Gran Recapte, la campanya solidària de recollida d'aliments del Banc dels Aliments posa enguany el focus en les noves pobreses, persones que treballen però no arriben a final de mes i necessiten ajuda per omplir el rebost. La recollida solidària es farà els dies 13 i 14 de novembre en més de 2.000 establiments de tot Catalunya. Per fer-la possible, els organitzadors necessiten 17.000 voluntaris en un context d'encariment sostingut dels aliments. Segons les entitats, els preus han pujat més d'un 30% en els últims 4 anys. Elisabet Viladomiu, directora del Banc dels Aliments de Barcelona, explica per què els voluntaris són essencials per la campanya.
1: Quan més voluntaris i voluntàries hi ha en els punts de recollida, més aliments recollim, més donacions. Per tant, estem avui, endeguem la campanya del Gran Recapte, avui obrim la pàgina web per a les inscripcions, demanem i fem aquesta crida a que les persones s'apuntin.
0: Al Banc dels Aliments reparteixen menjar a unes 170.000 persones cada mes a Catalunya. I Protecció Civil farà el 19 d'octubre una prova de sirenes de risc químic simultània a tot Catalunya. Per primera vegada s'activaran totes les sirenes d'emergència al mateix temps en un exercici que busca comprovar el bon funcionament del sistema. Tarragona, Manel Sastre.
2: En total s'activaran 119 sirenes d'una cinquantena de municipis, la gran majoria Barcelona i Tarragona, tot i que també n'hi ha Girona, l'Aran i les Terres de l'Ebre. La població que pot arribar a sentir tots aquests avisos superarà les 900.000 persones. L'objectiu torna a ser comprovar el bon funcionament dels sistemes d'alerta i acostumar els veïns a identificar el so de les sirenes i actuar correctament en cas d'emergència real. Marta Cassany és la directora general de Protecció Civil.
3: Per nosaltres provem el sistema, també per nosaltres és un repte de coordinació de tot el sistema i per la població doncs és molt rellevant el que puguin recordar aquest, que és el missatge principal, no?, que volem donar, que és el confinament.
2: Abans d'activar la sirena, s'enviaran missatges és alert als mòbils i s'habilitarà una pàgina web per rebre informació de la ciutadania on s'expliqui si els ha arribat bé els avisos. La diferència amb altres exercicis similars és que aquesta vegada l'activació de les sirenes es farà alhora i a tot Catalunya. Abans de la pràctica, que es farà a les 10 del matí del dilluns 19, també hi haurà xerrades informatives a diferents sectors econòmics i socials dels territoris afectats.
0: El Servei Català de Trànsit i els Mossos d'Esquadra desplegaran més de 1.000 controls a les carreteres catalanes amb motiu del cap de setmana llarg del 12 d'octubre. L'objectiu és reforçar la seguretat viària durant un cap de setmana en què es preveu que més de mig milió de cotxes surtin de l'àrea metropolitana. El responsable del dispositiu del Servei de Trànsit, Guillermo Villuendas, apunta al tipus de control que hi haurà.
4: Controls d'alcoholèmia i drogues, controls de seguretat passiva, controls molt adreçats a motocicletes, a distraccions, a controls de velocitat i també controls molt adreçats a les restriccions de circulació de vehicles pesants a l'AP7 des de l'Hospitalet de l'Infant fins a Maçanet de la Selva, tant en la sortida com en la tornada.
0: A més de la restricció de vehicles pesants, Trànsit també habilitarà carrils addicionals a l'AP7 per la tornada tant al nord com al sud de l'àrea metropolitana. A més, l'inici de la temporada de tardor ha fet que també es prenguin mesures addicionals a la C-16 al seu pas per Berga. Tot i les mesures, Villuenda demana prudència.
4: El que recomanem, sobretot als conductors, doncs és que comprovin l'estat de la meteorologia, que comprovin l'estat del trànsit, també, i l'estat de les vies, perquè sí que hi ha algunes vies que encara doncs, estan fent treballs de manteniment, no?, amb aquests dies, de causa de tots aquests aiguats que hem tingut.
0: La previsió és que els moments de màxima mobilitat a les carreteres siguin a la tarda d'aquest divendres i el dissabte al matí per l'operació sortida. Pel que fa a la tornada, es concentrarà a la tarda de dilluns.
5: 3CAT Info.
0: El Parc Nacional d'Aigüestortes concentra la quantitat i qualitat més gran de boscos madurs de Catalunya i també d'Espanya. Així ho conclou un estudi del CREAF. Els boscos madurs són referents de com serien els boscos si no haguessin estat alterats per l'impacte humà o per incendis naturals. I a la Mediterrània són menys de l'1%. Parc Nacional d'Aigüestortes, Pau Rovira.
6: L'estudi calcula que aquests boscos ocupen unes 430 hectàrees, tenen un grau de maduresa d'un 8,7/10, mentre que la mitjana dels boscos catalans és de 2,3. En les últimes 3 dècades han augmentat la maduresa, la fusta morta i el carboni acumulat. De fet, en les parcel·les dominades per avets, el carboni dels arbres vius s'ha més que duplicat. Els investigadors, com en Jordi Baireda, remarquen que els boscos madurs són especialment valuosos perquè són més resistents davant sequeres i incendis i perquè perquè creen molts hàbitats per a espècies com el gall fer.
7: Hi ha una gran diversitat estructural i també una gran diversitat d'espècies arbòries. Doncs tot això fa que hi hagi una moltíssima biodiversitat que és pròpia i quasi exclusiva d'aquests boscos madurs.
6: L'estudi proposa també actuacions per accelerar l'envelliment d'alguns boscos, com obrir petites clarianes, alliberar arbres de grans dimensions o generar fusta morta. Algunes d'aquestes actuacions ja s'han provat en una parcel·la de la zona perifèrica del parc i, de moment, estan funcionant.
5: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Carlota Pérez ha fet història a Sitges. Per primer cop, una pel·lícula dirigida per una dona espanyola ha inaugurat el Festival de Cinema Fantàstic. Es titula Found Alive i és una coproducció hispano-nord-americana. Sitges, Marc Garriga.
8: La rebuda ha estat boníssima. És un thriller psicològic amb factura absolutament nord-americana, però amb el segell distintiu de la directora de Cerdita. Vaja, que hi ha tensió, sang i crítica a una societat que no acaba de creure's les dones quan són víctimes, en aquest cas, d'un pertorbat que segresta adolescents. Carlota Pérez ha explicat a 3Cat Info l'emoció de venir a Sitges, combinada amb el fet d'inaugurar la 59a edició.
9: Pues respecto a mí es un orgullo, ¿no?, que Sitges me, pues básicamente me ofrezca la oportunidad de formar parte de su historia, ¿no?, que es como, es pues muy bonito. Es muy complicado levantar cine género en España y siendo mujer es triplemente complicado. Y creo que eso espero cambie, ¿no?, en Estados Unidos, en todo el mundo, quieren hacer género todo el tiempo.
8: A partir d'ara confessa que se li han obert les portes als Estats Units, que el resultat d'aquesta primera pel·lícula rodada allà amb protagonista de luxe, Chloe Grace Moretz, ha provocat que ja li estiguin proposant nous projectes allà, tot i que no descarta tornar aquí a rodar.
0: El Teatre Condal estrena Bons i Dolents, una nova comèdia escrita per Joel Joan i dirigida per Nelson Valente sobre la crisi dels 50. Es podrà veure fins al 15 de novembre, Marta Vives.
10: I tot i el títol no és una obra sobre bons i dolents, sinó sobre aparences, expectatives i tota la paleta de grisos. Joel Joan se'n riu de les misèries humanes i de les pròpies, de les parelles de llarga distància i de les crisis d'edat, en especial dels homes quan arriben a la cinquantena.
11: I la història d'aquesta gent de 50, doncs arriba en un moment en què les coses ja no són com eren als 20 anys, quan l'amor és tan profund i tan pur que no t'ho pots ni creure. Et fas gran, les coses relativitzen, passes a tenir unes necessitats que abans no tenies, i llavors estàs amb la parella i al final hi ha un dia que ja no saps exactament per què ho estàs.
10: Embolics, mentides i dobles sentits, dues parelles en moments vitals diferents que queden per sopar i despleguen tots els tòpics sobre l'escenari. L'home casat amb una amant jove, drogues, alcohol i rock and roll, ex que no passen les pensions o dones sobrepassades per la situació. Un text àcid políticament incorrecte i exagerat que ha provocat més rialles entre el públic de l'estrena que no pas debats postfunció.
0: I abans dels esports expliquem que la Fundació Joan Miró obre a primera gran exposició a tot l'estat dedicada a la dissenyadora i arquitecta francesa Charlotte Perriand, coneguda com una de les primeres dones a entrar al cèlebre despatx de Le Corbusier. L'exhibició recorda també la seva amistat amb artistes com Picasso, Miró o l'arquitecte i urbanista Josep Lluís Sert.
5: Esports.
0: Repassem ara els esports amb en Roger Bosà.
12: El Barça s'ha entrenat aquest dijous ja amb tots els jugadors internacionals per preparar la tornada a la Lliga després dels compromisos de seleccions. L'equip blaurana rebrà aquest dissabte el Getafe a 6:45. Continua sent dubte, això sí, Rafinha, que s'ha entrenat al marge i encara no ho ha fet amb els seus companys. Per cert, que el club ha fet oficial la renovació de Xavi a Espart fins al 2030.
5: 3Cat Info.
12: L'Espanyol obrirà aquest divendres la 8a jornada de primera al camp del Màlaga. A les 9, els blanquiblaus visiten el CUE, que només suma 3 punts i encara no ha guanyat cap partit. L'equip de Manolo González vol trencar una ratxa de 2 derrotes seguides. El tècnic està convençut que, en cas d'una altra derrota, no es juga al càrrec.
13: No, bueno, no, realment no ho sento així. El que passarà, no ho sé. No sé si avui jo, quan creu un carrer a Màlaga, m'atropellarà un cotxe. Llavors, no ho sé. Jo, a mi el club em transmet tranquil·litat. Em transmet confiança, els jugadors també, el vestidor també. Entenc el debat. Quan anaven cinquers tampoc va venir la gent a posar-me un pis, ni a regalar-me un cotxe, ni un Rolex, ni res d'això. Llavors, hòstia, ni tan tot ni tan calvo. Arriba un moment que sé on estic. És una cosa amb la que he de conviure i he d'estar el més preparat possible perquè no m'afecti.
12: La gran novetat a la llista de convocats és la de Javi Puado, que torna després de 10 mesos lesionat. A banda del lesionat Quique, ha quedat fora per decisió tècnica Jofre Carreras.
5: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: El Barça ha fet una petició formal a la UEFA per trobar una solució de cara al partit de l'equip femení contra l'Arsenal, previst per a l'11 de novembre al Camp Nou i corresponent a la quarta jornada de la Champions. La coincidència amb la vaga general complica la disputa del partit en aquesta data prevista.
5: 3CAT Info.
12: A segona, el Sabadell té dubtes de si podrà afrontar amb garanties el partit d'aquest dissabte a Ceuta, perquè diversos jugadors de l'equip estan afectats per un virus. Ho ha explicat aquest dijous el tècnic Ferran Costa.
14: Pues mira, és una setmana on hem tingut estem tenint un virus a nivell de vestidor. Hi ha diversos jugadors que estan passant per aquest procés. Llavors, estem una mica expectant, no?, a veure com es desenvolupa en cada jugador.
12: El defensa brasiler Ronaldo ja s'entrena amb normalitat. El Girona, per la seva banda, tancarà la jornada dilluns al camp del Tenerife. Victòria del Barça d'handbol a la tercera jornada de la Lliga de Campions a casa contra el Dinamo de Bucarest, 34-27. L'equip blaugrana ha sumat 3 victòries en 3 partits i és líder del seu grup. Són declaracions de Ludovic Fàbregas a Sport 3.
15: Un partit de Champions és molt, molt complicat, molt difícil, tot els equips juguen per guanyar i crec que també el Dinamo, si vol passar a la segona ronda, té que guanyar contra nosaltres, així que ho han intentat. Crec que també anàvem guanyant de 4 a l'inici, així que crec que no estava malament, però crec que podem fer millor, però avui un bon partit i estem contents de lo que hem fet avui.
12: Aquest dijous ha estat baixa per un procés febril al porter Hal Grimson. A la Lliga Sobal, aquest divendres, Ciutat Real-Granollers, a 8:45 del vespre.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: A la Lliga Femenina de Bàsquet, victòria del Cadí la Seu i derrota de l'Uni Girona. Cadí la Seu 70, Leganés 60 i Uni Girona 83, Palma 89. A l'equip gironí és la segona derrota en 2 partits. La jugadora Caral Casas demana fer un pas més.
16: Vull ser positiva i pensar que hem estat allà, no? Estem agafant cada vegada potser més confiança i hem estat allà, però hem d'acabar de fer aquest pas. És veritat que quan vens d'encadenar una mica de derrotes o males sensacions, sí, podem dir, és difícil, no?, sortir una mica del pou, entre cometes, que no estem al pou, però mica en mica hem de començar a treure-ho i.
12: I a l'Eurolliga el Barça rep aquest divendres els Alguiris a 8:45, partit de la quarta jornada. L'equip blaugrana recupera Uoma i Nivo, però perd per 10 dies l'aler Justin Minaya, que té una lesió a l'abductor de la cuixa dreta. El Barça, de moment, suma 2 victòries i 1 derrota.
5: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari. Trescat Info.

0: Es la una.
1: La marxa en memòria de Mari Carmen Abascal aplega milers de persones a Madrid. Comissions i la UGT demanen un minut de silenci aquest divendres al migdia als centres de treball. A la tarda hi ha una manifestació convocada a Barcelona en record de la Mari Carmen i també de l'Olga, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar després d'haver estat desallotjada. Aquest dijous ha entrat en vigor el primer dels dos decrets d'habitatge. El text manté, amb petits canvis, la prohibició de la compra especulativa, la pròrroga de 2 anys dels lloguers i la suspensió dels desnonaments. Tot i això, la justícia ha ordenat l'expulsió d'una família vulnerable a Barcelona perquè la propietat del pis també ha al·legat ser-ho. Després de 9 anys d'exili, els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig es plantegen tornar molt aviat a Catalunya. Comín vol recollir a Madrid l'acte per poder ocupar l'escó al Parlament Europeu i Puig no descarta, en declaracions a Catalunya Ràdio, poder ser físicament el proper ple del Parlament, previst per al 20 d'octubre. Esquerra continua negociant amb Rufián perquè repeteixi com a candidat al Congrés, però Jordi Albert es dibuixa com a possible alternativa si acaba dient que no. El diputat al Parlament ha començat a recollir avals per entrar a les llistes del 29N. L'actual líder dels republicans a Madrid insisteix que vol representar Esquerra, però que el partit també ho ha de voler. Almenys 42 morts a Ucraïna en diferents atacs russos, el més greu a Kramatorsk, al Donbass. 33 persones han perdut la vida en un bombardeig en aquesta ciutat a prop de la línia de front. Zelensky avisa que hi respondran. L'estratègia militar russa passa per intensificar els atacs a les ciutats amb drons més ràpids, però s'estanca el Donbass. França ampliarà amb efectes immediats la plantilla de professors substituts i autoritzarà la contractació de docents allà on calgui. Són les primeres mesures concretes anunciades pel govern per calmar les protestes d'estudiants que aquest dijous han derivat en una batalla campal a la plaça de la Bastilla de París. I la poeta canadenca Anne Carson ha guanyat el Premi Nobel de Literatura. La seva obra està marcada per la literatura clàssica que ha reinterpretat. L'Acadèmia Sueca premia una obra audaç que ha creat noves formes per a la literatura contemporània.
0: Esports.
2: El Barça ja disposa de tots els internacionals de cara al partit d'aquest dissabte contra el Getafe al Camp Nou. Rafinha, això sí, ha fet treballar al marge i continua sent dubte. Mentrestant, Xavi Espar renova fins al 2030. La jornada de primera començarà aquest divendres amb el Màlaga Espanyol. A les 9, els blanquiblaus visiten el CUE amb la novetat a la llista de Javi Puado, que torna després de 10 mesos lesionat. I victòria del Barça d'handbol a la tercera jornada de la Lliga de Campions a casa contra el Dinamo de Bucarest, 34-27 a la Lliga Femenina. Victòria del Cadí la Seu i derrota de l'Uni Girona. Cadí la Seu 70, Leganés 60 i Uni Girona 83, Palma 89.
1: I pel que fa al temps, divendres tindrem un dia assolellat i la refrescada serà notable. Matí fred al Pirineu i al Prepirineu i fresc a la resta. Es manté el vent del nord, sobretot la tramuntana a l'Empordà. A la tarda, algun núvol prim i alguna nuvolada al Pirineu. Les màximes més altes tocaran els 25 graus.
0: 3CAT Info.
1: Bona nit, us informa Agustí Serrat. Milers de persones han participat a Madrid en la marxa en memòria de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada que va morir ahir a l'hospital on estava ingressada des que la van fer fora de casa. La manifestació ha anat des de la Puerta del Sol, on segueix l'acampada pel dret a l'habitatge, a les portes de l'edifici on va viure la dona durant més de 70 anys. Madrid, Dani Sánchez-Ceja.
3: Flors i espelmes en record de Mari Carmen s'han acumulat al portal on va viure 71 dels seus 87 anys. Les han deixat algunes de les milers de persones que han marxat des de l'acampada de la Puerta del Sol en un silenci només trencat per moments. La commoció per la notícia de la seva mort es barrejava amb un sentiment de ràbia, però també d'ànim per continuar amb les mobilitzacions per l'habitatge.
4: Con una tristeza infinita. Porque es una mujer que ha vivido todo el tiempo en su casa y en los últimos tiempos de su vida directamente le arranca en su memoria.
5: Jo crec que ha sigut com un impuls més de dir això no ens pot parar. Ara mateix és com molta més força de dir tio, ens estan matant.
6: Con un sentimiento de mucha fuerza, de unión, de decir pues ahora más que nunca también por Mari Carmen.
3: I és que si el desnonament de Mari Carmen ara fa 15 dies va encendre la protesta que ha acabat amb la convocatòria d'eleccions, la seva mort a l'hospital dona més motius al sindicat de llogateres per dur les mobilitzacions més enllà. Valeria Racu n'és la portaveu.
7: Ha prendido una chispa dentro de mucha gente y va a ser faro de la lucha por la vivienda, que para nada ni empezó con Mari Carmen ni terminó con Mari Carmen. Nunca fue solo de Mari Carmen. Todas somos Mari Carmen y no queremos que haya ni una Mari Carmen más. Y eso es lo que vamos a conseguir con la huelga general y con todo lo que vendrá después.
3: La família de Mari Carmen l'acomiadarà en la més estricta intimitat, però este divendres el sindicat de llogateres, la UGT i Comissions Obreres han convocat al migdia minuts de silenci a tots els centres de treball i d'estudi.
1: Les organitzacions pel dret a l'habitatge també han convocat una manifestació aquest divendres a Barcelona a les 7 de la tarda, en record de la Mari Carmen i també de l'Olga, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar després d'haver estat desallotjada a l'abril. Les mobilitzacions pel dret a l'habitatge han arribat també al Pirineu, amb protestes a la Seu d'Urgell i a Ripoll, on s'han reclamat mesures pròpies per al territori, com la regulació dels lloguers de temporada. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
8: Unes 200 persones s'han sumat a la Seu al clam per un habitatge assequible i una baixada dels lloguers, però també s'hi ha denunciat que al Pirineu els preus del lloguer també es veuen afectats per les segones residències, els habitatges d'ús turístic o la proximitat amb Andorra. Marc Claramunt és membre del Sindicat d'Habitatge de l'Alt Urgell.
9: Andorra està fent unes polítiques neoliberals que estan fent molta pressió immobiliària, llavors veiem que molta gent que no pot viure a Andorra o que treballa a Andorra ve viure cap aquí. Llavors, aquí s'estan inflant els preus de lloguer i aquí estem veient preus tan alts com a capitals de província.
8: En una entrevista al Catalunya Nit, el portaveu de Pirineu Viu, Arnau Corberó, defensava mesures concretes per les comarques de muntanya.
10: Els lloguers de temporada quedin regulats i no només a les zones de mercat tens o d'àrees de demanda forta i acreditada, perquè aquí al Pirineu són 4 o 5 municipis només que ho estan declarats. I després una imposició claríssima amb uns IVAs, no del 10 ni del 21, sinó del 50% a l'ús turístic.
8: Mentrestant, a Ripoll, desenes de persones també s'han concentrat a la plaça de la Lira per defensar el dret a l'habitatge.
1: La mort de la Mari Carmen Abascal ha sacsejat la precampanya per les eleccions del 29 de novembre. El PP ha bloquejat els actes de record a les principals institucions de Madrid i la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, ha atiat la bronca política. A les files del PSOE, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, li ha replicat que el sistema ha fallat pel veto de la dreta i l'extrema dreta a l'escut antidesnonaments.
11: El gobierno que ejecuta el desahucio de Mari Carmen es el de Pedro Sánchez, pero la culpa es de Ayuso. Si se hubieran aplicado en poner pisos a mujeres como Mari Carmen en lugar de a mujeres y amantes como Jessica o a los prostíbulos de Sabiniano, a lo mejor hubieran puesto en marcha una política de vivienda para los españoles.
12: Mari Carmen ya se ha convertido en un símbolo y yo creo que nos está interpelando ese símbolo y esa causa justa nos está interpelando a todas las administraciones y a todos los responsables políticos.
1: Això mentre ja està en vigor des d'aquest dijous el primer dels dos decrets d'habitatge que dimarts va aprovar el Consell de Ministres. Hi ha petits canvis respecte als anteriors, els que va tombar el Congrés i van precipitar la convocatòria anticipada d'eleccions generals. El text, però, manté la seva essència i prohibeix la compra especulativa, introdueix la pròrroga de 2 anys dels lloguers i la suspensió dels desnonaments de persones vulnerables. Per tant, els fons voltor no podran comprar per sota del 70% del preu del valor de mercat, és a dir, de la taxació d'un pis, que ara el nou decret amplia 2 anys més, fins a finals del 2030. Pel que fa a les pròrrogues automàtiques dels lloguers, això podria canviar amb el segon decret, que només entrarà en vigor si la Diputació Permanent hi dona llum verda, un fet per ara molt difícil. I en relació amb els desnonaments, continuen prohibits si la persona que hi viu és vulnerable. A més, en cas d'impagament, el decret obliga les administracions a assumir el deute dels llogaters vulnerables. Això és el que diu la llei, però la realitat és molt més complexa. Aquest dijous, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha justificat el desnonament d'una mare amb 2 fills menors perquè feia 2 anys que no pagaven i la propietària del pis és una dona gran que ha de fer front a una hipoteca i a la que el jutge li reconeix una situació de vulnerabilitat. Una amiga de la família, que només parla rus, ha explicat a 3CatInfo que havien presentat certificat de vulnerabilitat.
13: I no tenim cap opció, res, zero, que en confirmen des de l'habitatge que no tenim opcions. Els serveis socials, amb les maletes que suposadament haurà d'entrar a Coesp a les 8 de la nit, sortir pel matí amb els nens a les 6 del matí i tornar amb les maletes als serveis socials per parlar de la seva habitació i de la seva situació i així.
1: Finalment, els Mossos han desallotjat la família sense oposició de la 50ena de manifestants que s'han concentrat a la porta d'aquest pis a la Rambla de Barcelona.
0: 3CatInfo, ràdio d'informació, 24 hores.
1: Després de 9 anys d'exili, els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig es plantegen tornar molt aviat a Catalunya. Comín, per recollir l'acta d'eurodiputat a Madrid i poder ocupar l'escó que li correspon al Parlament Europeu des del 2024, i Puig, per participar físicament com a diputat al Parlament. Sentim Comín i Puig, que en declaracions a Catalunya Ràdio ha obert la porta a ser físicament al pròxim ple de la Cambra Catalana d'aquí a 15 dies.
14: Jo porto dos anys i mig dient que és un atemptat a la democràcia, que hi hagi mig milió d'europeus que no estan representats al Parlament Europeu. Per tant, seria poc conseqüent no representar-los lo abans possible.
15: Aviat haig de complir amb els meus deures de diputat en el Parlament de Catalunya físicament. El valor o el significat de tornar a seure a l'escó que em pertoca, democràticament també em sembla que és de justícia que torni aviat, molt aviat.
1: Tot plegat, recordem després que el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, els hagi retirat les ordres de detenció a ells i també a l'expresident Puigdemont. Mentrestant, Esquerra manté les negociacions amb Gabriel Rufián perquè torni a encapçalar el partit al 29N, però Jordi Albert podria ser-ne l'alternativa si finalment Rufián ho rebutja. Mentre que la formació insisteix que l'aposta és l'actual líder dels republicans a Madrid, el portaveu adjunt d'Esquerra al Parlament ha engegat una recollida d'avals per poder formar part de les llistes al Congrés. En un missatge a les xarxes, Rufián ha reiterat que vol representar el partit, però que el partit també ho ha de voler. Manté que s'han de donar unes condicions mínimes en referència al fet de poder influir en els noms de la resta de la candidatura i que Esquerra s'ha d'obrir a altres forces d'àmbit estatal. La cúpula republicana sempre s'ha negat a aquesta segona circumstància. Amb l'engranatge electoral intern en marxa, la qüestió ha d'estar resolta aquest diumenge. Fins ara, els diputats Jordi Salvador i Pilar Vallugera, crítics amb Rufián, han anunciat que no repetiran, igual que la líder dels republicans al Senat, Sara Bailac. En canvi, Teresa Jordà, que també manté discrepàncies amb Rufián, presenta batalla i opta a ser la candidata per Girona. Possiblement s'enfrontarà en un procés de primàries a la també diputada Edna Estrems, persona de confiança de Rufián, que, com Jordà, aspira a liderar la llista gironina. En canvi, Junts per Catalunya, el debat pels noms el tenen resolt. Míriam Nogueras repetirà com a cap de llista al Congrés per Barcelona. També hi tornaran a ser Josep Maria Cruzet de Tarragona, Marta Madrenes de Girona i Isidre Gavín a Lleida. No s'han presentat candidats alternatius i, per tant, queden proclamats automàticament sense necessitat de primàries. Al Partit Popular, dirigents del partit donen per fet que l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, serà el cap de llista del PP per Barcelona. Ell espera que li demani al president del partit, Alberto Núñez Feijóo, i assegura que no deixarà l'alcaldia.
16: A qui le corresponde decidir quién va a ser el cabeza de lista por Barcelona va ser al presidente del partido y conmigo nos ha puesto en contacto. Yo sí que le puedo decir que yo soy el alcalde de Badalona y seguiré siendo el alcalde de Badalona.
1: Segons les enquestes, Vox superaria el PP a Catalunya i el partit veu, amb el perfil d'Albiol, la possibilitat de frenar la fuga de vots cap a l'extrema dreta. I les negociacions continuen obertes al nou espai de Sumar. Ada Colau està disposada a liderar el Front Ampli amb la condició que sigui una coalició de totes les forces d'esquerra, incloent-hi, per tant, Podem. L'exalcaldessa de Barcelona ho explicava a Televisió Espanyola.
17: La ciudadanía nos está pidiendo que no haya más de una papeleta, que haya una única. Si yo puedo ayudar, si puedo ser una persona de consenso para que haya efectivamente ese frente amplio

0: ajuden a treure l'aigua de baixos inundats i fan tasques de neteja de carrers. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha visitat avui la ciutat de Granollers i ha garantit que la Generalitat posarà tots els recursos necessaris per tornar a la normalitat.
1: Sabem que el conjunt d'afectació és important, el conjunt d'infraestructures arreu del país. Ho hem vist amb les conseqüències que ha tingut sobre la mobilitat, també sobre les carreteres, i en aquest sentit doncs, envia aquest missatge de màxima contundència al govern de Catalunya en mobilitzar tots els recursos materials i econòmics que estan al nostre abast en aquest objectiu d'acompanyar en aquest retorn a la normalitat el més aviat possible.
0: A Granollers es manté el dispositiu de recerca d'un menor de 12 anys i participen 9 dotacions terrestres. Des de l'inici de l'episodi de pluges de dissabte han mort 3 persones i els bombers han atès més de 4.000 avisos.
2: El temps.
0: Doncs bé, sapiguem ara quina és la previsió meteorològica per les pròximes hores amb la Gemma Puig.
3: Matinada i matí d'aquest divendres amb ambient de tardor. Les temperatures baixen i encara ho faran una miqueta més. Per tant, aquest ambient fred matí cap al Pirineu, també cap a comarques interiors. Aquesta fresca matinal, valors per sota dels 8-9 graus. I també es notarà a la façana litoral, amb temperatures mínimes entre els 12-14-15 graus. Potser cap a la costa central una miqueta més amunt. Vent de nord, que encara bufarà, sobretot a primera hora cap a l'Empordà, mala mar en aquest sector. També mestral cap a les Terres de l'Ebre, que no desapareixerà, però sí que anirà afluixant de cara a la tarda. Sol en conjunt i a la tarda també la mateixa dinàmica de temps, d'estabilitat, bandes de núvols prims i alguna nuvolada que pot créixer cap al Pirineu, però en principi sense gaire més conseqüència. Podria deixar-se escapar alguna gota. Si ho acaba fent, seran fenòmens molt, molt puntuals.
2: 3CAT Info.
0: Més qüestions. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky avisa que la matança russa a Kramatorsk, al Donbass, no quedarà sense resposta. Un bombardeig aquest dijous al matí ha deixat almenys 33 morts i més d'una vintena de ferits, alguns molt greus. Al vespre, un altre dron ha fet 2 morts més. Es tracta de la principal ciutat de la regió en mans ucraïneses, a pocs quilòmetres del front de guerra. Hi ha hagut 4 morts més a Donetsk i 3 a Kiev. A la capital, a més, s'ha hagut d'aturar el metro per manca d'electricitat. Zelensky acusa el Kremlin de voler destruir tot signe de vida al Donbass i ha demanat al món que hi reaccioni. En aquest sentit, reclama als Estats Units més pressió sobre Putin.
4: Els Estats Units haurien d'elevar la pressió sobre Rússia amb sancions i altres mesures com l'assistència financera i de defensa aèria per a Ucraïna. Mesures per fer veure Putin que està obligat a seure a la taula de negociació.
0: Els negociadors ucraïnesos viatgen aquest divendres a Washington amb aquest objectiu. En tot cas, l'estratègia russa passa per estendre el terror a les ciutats amb bombardejos que Kiev té moltes dificultats per contrarrestar. Això mentre l'exèrcit rus pràcticament no és capaç d'avançar al Donbass i no podria conquerir aquest territori abans de finals d'any, segons alguns especialistes. Moscou, Cristina Solies.
5: Malgrat que Putin no para d'insistir que les seves tropes porten la iniciativa a tots els fronts, els observadors militars asseguren que no és així. Pel que fa al Donbass, que és la gran obsessió del president rus, els seus homes guanyen posicions molt lentament i ho fan a costa de moltes morts. Això passa perquè l'exèrcit ucraïnès també està contraatacant al nord de Donetsk i això ha frenat l'empenta russa. En aquest context d'estancament, Moscou ha redoblat els seus bombardejos contra zones urbanes amb una nova generació de drons molt més ràpids i difícils de batre, i amb una nova tàctica d'atacs intermitents durant tot el dia que fa la vida pràcticament impossible als veïns de Kiev. A més, s'ha tornat a proposar deixar els ucraïnesos sense llum ni calefacció aquest hivern, destrossant la seva infraestructura energètica. Rússia justifica aquesta escalada com una resposta als atacs ucraïnesos a les seves refineries i magatzems, però aquesta estratègia persegueix el que no han aconseguit en gairebé 5 anys de guerra, que és doblegar la moral ucraïnesa i obligar Zelensky a cedir.
0: Itàlia ha aprovat la reforma de la llei electoral impulsada per la primera ministra, l'ultraconservadora Giorgia Meloni. La tramitació ha estat polèmica perquè determina que la coalició que superi el 42% dels vots tindrà una bonificació d'escons que li permetrà tenir la majoria absoluta. Per Giorgia Meloni això permetrà que fer govern sigui més fàcil.
6: Estic sobretot satisfeta perquè quan els italians vagin a votar la propera vegada podran triar-ho tot, el partit, la coalició, el programa, el candidat a primer ministre, i per tant la llei simplement posa més poder a les mans dels ciutadans, cosa que garanteix l'estabilitat.
0: Però per l'oposició, de fons hi ha la voluntat de Meloni de perpetuar-se en el poder. La cap de l'oposició, la socialdemòcrata Elly Schlein, acusa Meloni de fer-se un vestit a mida.
7: Voleu reduir la democràcia a l'elecció

0: d'un líder, però la democràcia no és un xec en blanc per a qui guanyi el dia de les eleccions. La democràcia és que durant els 5 anys els ciutadans puguin fer sentir la seva veu i influir en les decisions que prenen els seus representants.
1: La reforma electoral es posarà en pràctica a les eleccions generals de la tardor de l'any vinent, que es podrien avançar. Segons les enquestes, l'oposició guanya força després de l'aparició d'un nou partit que se situa més a l'extrema dreta del govern de Giorgia Meloni. I seguim en plana internacional perquè el govern francès ha anunciat que en les pròximes hores destinarà 3.000 professors substituts per reforçar els centres educatius del país i que també que autoritza que es pugui contractar docents on calgui. Després de setmanes de protestes d'estudiants, el ministre d'Educació ha anunciat les primeres mesures per acontentar els manifestants. Aquest dijous han continuat les mobilitzacions que a París s'han saldat amb enfrontaments amb la policia i detencions. París, Isabel Galí.
2: Després de reunir-se amb una delegació d'estudiants, el ministre d'Educació, Eduard Jeffré, ha anunciat ja un primer acord per resoldre el problema de la manca de professors substituts.
3: En les pròximes hores, 3.000 professors s'incorporaran a aquestes institucions. En segon lloc, autoritzaré els rectors a contractar més professors dels que realment necessiten, concretament uns quants centenars de professors addicionals on calgui.
2: És la primera mesura concreta que el govern ofereix als estudiants, que avui han tornat a fer una demostració de força numèrica en la concentració a la plaça de la Bastilla. La protesta ha estat dispersada amb canons d'aigua, llançament de gasos lacrimògens i càrregues que han deixat almenys un estudiant amb el nas trencat per un cop de genoll d'un agent. El Ministeri de l'Interior diu que hi ha fet més de 500 detencions i que hi ha 48 policies ferits.
1: La família d'una exmoderadora de continguts de Meta demandarà la companyia arran del suïcidi de la jove aquest diumenge a França, també. La noia havia treballat a la seu de Meta a Barcelona entre el 2022 i el 2025. La jove ja havia intentat suïcidar-se el 2023, quan encara treballava per la propietària de Facebook i Instagram, i havia explicat als advocats que relacionava el deteriorament de la seva salut mental amb l'exposició continuada a continguts violents. La noia estava en tràmits per sumar-se a una demanda de més de 600 moderadors contra Meta per aquesta mateixa raó. Anna Romeu és psicòloga experta en gestió emocional i membre de la secció de Psicologia d'Emergències del Col·legi de Psicologia de Catalunya.
4: Una exposició continuada a continguts violents, a situacions que són d'alt impacte emocional, que en diem, doncs el que pot fer és crear a la persona un trauma vicari. La persona pot viure situacions d'aquest tipus com si fossin seves i al llarg del temps desenvolupar fins i tot un trastorn per estrès posttraumàtic, o sigui, pot afectar d'una forma molt significativa.
1: Aquest impacte emocional també es troba en feines com les dels serveis d'emergències, bombers o policies. Els atacs d'ira o l'apatia en el dia a dia poden ser un senyal que la feina està afectant la salut mental del treballador. Per això la psicòloga Anna Romeu assegura que hauria de ser obligatori per a les empreses tenir un pla de salut pels treballadors que es troben en situacions d'alt impacte emocional.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: La poesia s'ha imposat al Premi Nobel de Literatura. L'ha guanyat Anne Carson, la segona canadenca que rep el reconeixement després d'Alice Munro. Poeta, assagista, traductora i professora universitària, se la considera la poeta viva més important de les lletres anglosaxones. El jurat de l'Acadèmia Sueca resumia així el perquè del premi.
6: Per la seva obra audaç i la seva inventiva, que en diàleg lúdic amb la tradició clàssica ha creat noves formes per a la literatura contemporània.
1: La seva obra està marcada per la literatura clàssica que ha reinterpretat. El seu títol més conegut és la novel·la en vers Autobiografia de Rojo, que trasllada el mite d'Hèrcules i Gerió al món actual. L'editorial Vaso Roto l'ha publicat en català, amb obres com De creació o La bellesa del marit, un assaig narratiu en 29 tangos, en què analitza un matrimoni que s'enfonsa. La seva traductora és Núria Busquet, en declaracions a 3CAT Info.
7: Anne Carson és molt variada i, a més, és molt valenta perquè el tipus de literatura que fa barreja diferents gèneres i això no ho fa tothom. És una gran assagista, a més, és una persona que domina molt la cultura clàssica. Jo penso que també és valent per part del Comitè del Nobel donar-li el Nobel a ella perquè és una autora molt intel·lectual que potser no arriba tan fàcilment al poble, però que a la vegada és molt divertida.
1: Des d'Islàndia, on viu part de l'any, Carson, de 76 anys, s'ha mostrat sorpresa i feliç i ha dit que estan tots bojos per haver-li atorgat el màxim guardó de la literatura. I encara en literatura, l'escriptora moldava Tatiana Tibuleac publica la seva tercera novel·la, Quan siguis feliç, ataca tu primer, sobre la relació entre una filla i un pare i la immigració als anys 90. L'autora de l'exitós L'estiu que la mare va tenir els ulls verds defensa que la literatura pot ser un lloc de recuperació de la memòria allà on els estats d'ànim i generacions senceres no l'han feta per vergonya, per por o per altres raons. En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, l'autora admet que en aquest últim títol hi ha bastant d'ella, en la protagonista, sobretot en la infància i en la relació amb el pare, i ha afegit que el títol no és motivador.
8: Sempre dic que no és un títol motivacional, ja ho descobrireu en el llibre. Ve d'una filosofia, d'un personatge del llibre. El que significa, bàsicament, és que quan ets feliç has de mantenir aquesta felicitat per tu mateix. Agafa't aquesta felicitat perquè sempre hi ha algú que pot venir a robar-te-la. Llavors has d'estar preparat per atacar primer.
1: El llibre segueix una noia de la capital de Moldàvia que creix en plena transició postsoviètica i emigra il·legalment a París.
5: Esports.
1: Moment ara per repassar l'actualitat esportiva amb en Roger Bosà.
9: El Barça s'ha entrenat aquest dijous ja amb tots els jugadors internacionals per preparar la tornada a la Lliga després dels compromisos de seleccions. L'equip blaugrana rebrà aquest dissabte el Getafe a 7:15. Continua sent dubte, això sí, Rafinha, que s'ha entrenat al marge i encara no ho ha fet amb els seus companys. Per cert que el club ha fet oficial la renovació de Xavi a Espart fins al 2030.
5: 3CAT Info.
9: L'Espanyol obrirà aquest divendres la 8a jornada de primera al camp del Màlaga. A les 9, els blanquiblaus visiten el CUE, que només suma 3 punts i encara no ha guanyat. L'equip de Manolo González vol trencar una ratxa de 2 derrotes seguides. El tècnic està convençut que, en cas d'una altra derrota, no es juga al càrrec.
10: No, bueno, no, realment no ho sento així. El que passarà, no ho sé. No sé si avui jo, quan creu un carrer a Màlaga, m'atropellarà un cotxe. No ho sé. Jo, a mi el club em transmet tranquil·litat. Em transmet confiança, els jugadors també, el vestidor també. Entenc el debat. Quan anaven cinquers tampoc va venir la gent a posar-me un pis, ni a regalar-me un cotxe, ni un Rolex, ni res d'això. Llavors, hòstia, ni tanto ni tan calvo. Arriba un moment que sé on estic. És una cosa amb la que he de conviure i he d'estar el més preparat possible perquè no m'afecti.
9: La gran novetat a la llista de convocats és la de Javi Puado, que torna després de 10 mesos lesionat. A banda del lesionat Quique, ha quedat fora per decisió tècnica Jofre Carreras.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: El Barça ha fet una petició formal a la UEFA per trobar una solució de cara al partit de l'equip femení contra l'Arsenal, que està previst per a l'11 de novembre al Camp Nou, corresponent a la quarta jornada de la Champions. La coincidència amb la vaga general complica la disputa del partit en la data prevista.
5: 3CAT Info.
9: A segon, el Sabadell té dubtes de si podrà afrontar amb garanties el partit d'aquest dissabte a Ceuta, perquè diversos jugadors de l'equip estan afectats per un virus. Ho ha explicat aquest dijous el tècnic Ferran Costa.
11: Pues mira, és una setmana on hem tingut estem tenint un virus a nivell de vestidor. Hi ha diversos jugadors que estan passant per aquest procés, llavors, bueno, estem una mica expectant, no?, a veure com es desenvolupa en cada jugador.
9: El defensa brasiler Ronaldo ja s'entrena amb normalitat. El Girona, per la seva banda, tancarà dilluns la jornada a Tenerife. Victòria del Barça d'handbol a la tercera jornada de la Lliga de Campions a casa contra el Dinamo de Bucarest, 34-27. L'equip blaugrana suma 3 victòries en 3 partits i és líder del grup E. Són declaracions de Ludovic Fàbregas a Sport 3.
12: Un partit de Champions és molt, molt complicat, molt difícil, tot els equips juguen per guanyar i crec que també el Dinamo, si vol passar a la segona ronda, té que guanyar contra nosaltres, així que ho han intentat. Crec que també anàvem guanyant de 4 a l'inici, així que crec que no estava malament, però crec que podem fer millor, però avui un bon partit i estem contents de lo que hem fet avui.
9: Aquest dijous ha estat baixa per un procés febril al porter Hal Grimson. A la Lliga Sobal, aquest divendres, Ciutat Real-Granollers, a 8:45 del vespre.
5: 3CAT Info.
9: A la Lliga Femenina de Bàsquet, victòria del Cadí a la Seu i derrota de l'Uni Girona. Cadí a la Seu 70, Leganés 60 i Uni Girona 83, Palma 89. A l'Eurolliga, el Barça rep aquest divendres els Alguiris a 8:45, partit de la quarta jornada. L'equip d'Urana recupera Ewoma i Nibo, però, en canvi, perd per 10 dies l'aleix Justin Minaya, que té una lesió a l'abductor de la cuixa dreta. Són declaracions del tècnic Alexander Sekulic.
13: Playing at home, Jugar a casa, sobretot després de tres partits a fora i en viatges llunyans, ha estat molt dur físicament pels jugadors. Ara hem d'afrontar els quatre propers partits sense pràcticament temps per entrenar. For the next couple of weeks where
9: we're not going to be able to practice. El Barça, de moment, suma dues victòries i una derrota.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: A aquesta hora repassem algunes de les informacions més importants que us hem explicat fins ara, com que la marxa en memòria de Mari Carmen Abascal aplega milers de persones a Madrid. Comissions Obreres i la UGT demanen un minut de silenci aquest divendres al migdia als centres de treball. A la tarda hi haurà una manifestació convocada a Barcelona en record de la Mari Carmen i també de l'Olga, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar després d'haver estat desallotjada. I la mort de la Mari Carmen Abascal també ha sacsejat la precampanya per les eleccions espanyoles i els minuts de silenci s'han convertit en una arma llancívola per als partits. De seguida us explicarem que les línies R13 i R14 continuaran sense trens de passatgers entre les Borges Blanques i la plana Picamoixons fins a principis del 2027. Adif diu que la reparació dels greus danys causats per dos robatoris de cable de coure de l'estiu costarà uns 14 milions d'euros. El cementiri comarcal del Papiol, al Baix Llobregat, es converteix en el primer de tot l'estat en què es permet enterrar persones i mascotes en un mateix espai. L'equipament ha canviat el reglament perquè les cendres dels animals es puguin dipositar amb els seus amos. La proposta, segons la funerària Àltima, respon a una demanda social. I la directora Carlota Pereda ha donat el tret de sortida del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges amb la coproducció catalana Found Alive, un thriller psicològic rodat íntegrament als Estats Units. Pel certamen hi passaran estrelles internacionals com Peter Jackson, Amy Irving, Danny DeVito o Kevin Bacon. Als esports, què destaquem, Roger?
1: Que el blaugrana Rafinha continua sent dubte per jugar el partit aquest dissabte contra el Getafe al Camp Nou. Mentrestant, Xavi Espar renova fins al 2030. Aquest divendres arrenca la vuitena jornada amb el Màlaga Espanyol. A les 9, els blanquiblaus visiten el CUE amb la novetat a la llista de Javi Puado.
0: I pel que fa al temps, divendres tindrem un dia assolellat i la refrescada serà notable. Matí fred a Pirineu i Prepirineu i fresca la resta. Es manté el vent del nord, sobretot la tramuntana a l'Empordà. A la tarda, algun núvol prim i alguna nuvolada al Pirineu i les màximes més altes tocaran els 25 graus. Milers de persones han participat a Madrid en la marxa en memòria de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada que va morir ahir a l'hospital on estava ingressada des que la van fer fora de casa. La manifestació ha anat de la Puerta del Sol, on segueix l'acampada pel dret a l'habitatge, a les portes de l'edifici on va viure la dona durant més de 70 anys. Madrid, Dani Sainz de Aja.
2: Flors i espelmes en record de Mari Carmen s'han acumulat al portal on va viure 71 dels seus 87 anys. Les han deixat algunes de les milers de persones que han marxat des de l'acampada de la Puerta del Sol en un silenci només trencat per moments. La commoció per la notícia de la seva mort es barrejava amb un sentiment de ràbia, però també d'ànim per continuar amb les mobilitzacions per l'habitatge.
3: Con una tristeza infinita, porque es una mujer que ha vivido todo el tiempo en su casa y en los últimos tiempos de su vida directamente le arranca en su memoria.
4: Yo creo que ha sigut com un impuls més de dir, això no ens pot parar. Ara mateix és com molta més força de dir, tio, ens estan matant.
5: Con un sentimiento de mucha fuerza, de unión, de decir, pues ahora más que nunca también por Mari Carmen.
2: I és que si el desnonament de Mari Carmen ara fa 15 dies va encendre la protesta que ha acabat amb la convocatòria d'eleccions, la seva mort a l'hospital dona més motius al sindicat de llogateres per dur les mobilitzacions més enllà. Valeria Racu n'és la portaveu.
6: Ha prendido una chispa dentro de mucha gente y va a ser faro de la lucha por la vivienda, que para nada ni empezó con Mari Carmen ni terminó con Mari Carmen. Nunca fue solo de Mari Carmen. Todas somos Mari Carmen y no queremos que haya ni una Mari Carmen más. Y eso es lo que vamos a conseguir con la huelga general y con todo lo que vendrá después.
2: La familia de Mari Carmen la acomiadará en la més estricta intimitat, però este divendres el sindicat de llogateres, la UGT i Comissions Obreres han convocat al migdia minuts de silenci a tots els centres de treball i d'estudi.
0: Les organitzacions pel dret a l'habitatge també han convocat una manifestació aquest divendres a Barcelona a les 7 del vespre en record de la Mari Carmen i també de l'Olga, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar després d'haver estat desallotjada a l'abril. La mort de la Mari Carmen Abascal ha sacsejat la precampanya per les eleccions del 29 de novembre. El PP ha bloquejat els actes de record a les principals institucions de Madrid i la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso ha atiat la bronca política. A les files del PSOE, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, li ha replicat que el sistema ha fallat pel veto de la dreta i l'extrema dreta a l'escut antidesnonaments.
7: El gobierno que ejecuta el desahucio de Mari Carmen es el de Pedro Sánchez, pero la culpa es de Ayuso. Sí. si se hubieran aplicado en poner pisos a mujeres como Mari Carmen en lugar de a mujeres y amantes como Jessica o a los prostíbulos de Sabiniano, a lo mejor hubieran puesto en marcha una política de vivienda para los españoles.
8: Mari Carmen ya se ha convertido en un símbolo y yo creo que nos está interpelando ese símbolo y esa causa justa nos está interpelando a todas las administraciones y a todos los responsables políticos.
0: Doncs bé, el 90% dels espanyols admeten estar preocupats per la situació de l'habitatge i pràcticament la meitat asseguren que el tema els perjudica personalment. Ho apunta l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques. Segons l'enquesta, 8 de cada 10 persones defensen que l'Estat intervingui al mercat de l'habitatge per garantir l'accés universal a un pis. Pràcticament tots els ciutadans creuen que les administracions públiques han de construir més habitatge públic i coincideixen a reclamar menys impostos per la compra de la primera casa. Pel que fa al lloguer, la majoria d'enquestats assenyalen que els propietaris han de tenir més garanties en cas que els llogaters no puguin pagar la mensualitat.
9: 3CAT Info.
0: Més d'11.000 immigrants que van entrar irregularment a Ceuta ja han tornat al Marroc. Així ho assegura el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, després de l'última reunió de seguiment del comitè creat per abordar aquesta crisi. Segons les dades del govern espanyol, en l'última setmana han tornat al seu país més de 2.700 persones. És la xifra més alta de retorns des que va començar l'operatiu. Ángel Víctor Torres, però, no ha pogut aclarir quants migrants més queden per retornar.
10: En cualquier caso, ya estén en los montes, ya estén en las casas, ya estén donde están, la voluntad del gobierno de España es que todo aflore para que todo el que entró de manera irregular en nuestro país pues tenga sus derechos cubiertos, si los tiene, si es menor de edad, si es susceptible de tener protección internacional y si no, que sean devueltos, ¿no? Por eso yo nunca he dicho una cantidad, porque creo que eso lo tendremos que decir cuando esto se culmine. No estamos más cerca de que esto se culmine, sí.
0: Pel que fa als recursos que Ceuta té per acollir aquests immigrants, el ministre assegura que la ciutat ha passat de tenir 2 centres d'acollida amb 2.000 places a tenir-ne 10 amb una capacitat de fins a 7.000 persones. Més qüestions. La Fiscalia considera prematura una imputació del PSOE en el conegut com a cas Leire, com demana el PP, però sí que veu indicis contra el partit. Segons el Ministeri Públic, hi ha motius per vincular la formació a fets delictius de la suposada trama que, recordem, intentava frenar causes judicials al voltant dels socialistes. Ara bé, considera que abans l'Audiència Nacional ha de recopilar més informació, com la declaració de l'ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán. La jutgessa del cas del germà de Pedro Sánchez ha declarat aquest dijous com a acusació particular del cas. Diu que es va sentir assetjada i perseguida per un exmagistrat que la Guàrdia Civil vincula a l'entramat. I encara relacionat amb la política, aquest divendres 9 d'octubre és la Diada Nacional del País Valencià, que commemora l'entrada de les tropes de Jaume I a València. Serà la primera del popular Juan Fran Pérez Llorca com a president de la Generalitat Valenciana. Investit fa menys d'un any i sense que el PP l'hagi confirmat encara com a candidat del partit per les eleccions autonòmiques del maig de l'any que ve. València, Pepa Ferrer.
11: Juan Fran Pérez Llorca arriba el 9 d'octubre com a president, però no com a candidat. Ana López és politòloga.
12: Això és gasolina, especialment per al bloc de l'esquerra, per atacar la debilitat d'un president que podem dir que entra en la figura del pato cojo.
11: Joan Baldoví, Compromís.
13: Cada dia que passa se li fa més cara de pato coix.
11: Amb autoritat institucional però sense l'orgànica, la lluita interna per lideratge aflora. Francisco Camps fa temps que es postula i el president de la Diputació de València, Vicente Mompó, ho fa de manera subtil.
12: Ha començat la campanya electoral en un relat sobre la dana que canvia la fulla de ruta del Partit Popular.
11: Vicente Mompó, president de la Diputació de València.
14: Que fue un desastre la gestió.
11: El País Valencià és un país de blocs, dreta i esquerra, i el trasbassament entre ells és poc probable. Llorca té al seu favor la desmobilització i la fragmentació de l'esquerra. I en contra, la judicialització de la dana, la presència de Carlos Mazón a l'hemicicle i els dubtes de Feijó.
12: Si és perquè Pérez Llorca té algo en el seu historial que li pot inhabilitar per a ser president, o perquè té un altre candidat i encara no està confirmat per a no entrar en guerra.
11: Així, al País Valencià, les autonòmiques, la província de València serà important perquè allà els partits intentaran captar el vot de descontent de la gestió de la dana.
9: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Les línies R13 i R14 de Rodalies continuaran sense trens de passatgers entre les Borges Blanques i la plana Picamoixons fins a principis del 2027. Adif diu que la reparació dels greus danys causats pels robatoris de cable de coure de l'estiu costaran uns 14 milions d'euros. Tarragona, Ricard Buigas.
15: Els treballs que havien de durar 2 mesos s'allargaran fins a finals del 2026 i els trens de passatgers no tornaran a circular fins al 2027. Adif diu que els danys són molt greus. El robatori de coure del 21 de juny a Montblanc i l'Espluga i el 20 de juliol a les Borges va provocar incendis que van afectar el sistema de control, gestió de tràfic de trens, seguretat i comunicacions de 4 enclavaments ferroviaris. L'alcalde de Montblanc, Marc Vinya, diu a 3Cat Info que és una molt mala notícia per a la Conca de Barberà.
16: Nosaltres entenem que pot haver uns danys que poden ser greus, però el territori no pot quedar-se penjat mig any més sense tren i sense saber quan això es restablirà. No? Per tant, nosaltres demanem a Adif que plantegi un calendari concret, un compromís, no previsions.
15: El portaveu de la plataforma d'usuaris propera a Parada Valls, Nil Magrinyà, diu que el problema no se solucionarà fins que no canviïn les penes pel robatori de coure.
17: El que veiem és que hi ha com una espècie de total impunitat davant dels robatoris de coure que provoquen greus estralls en el sistema ferroviari.
15: Els trens de mercaderia seguiran circulant utilitzant el sistema de gestió manual. Els passatgers s'hauran de seguir utilitzant el transport alternatiu per carretera.
0: Rodalies sí que recupera el servei afectat pels aiguats dels últims dies, però manté els autobusos de reforç en algunes línies. Les últimes que han tornat a la normalitat aquest dijous han estat l'R2 Nord i l'R11. També s'ha reobert l'estació de Fabra i Puig de Barcelona, que portava 2 setmanes tancada per la caiguda de part del fals sostre del vestíbul. Tot i això, la situació ha estat d'incertesa per la majoria d'usuaris que han anat a les estacions sense saber si passaria el tren i amb quina freqüència. De fet, hi ha hagut retards importants en diverses línies. La precària situació a Rodalies, després dels últims temporals, coincideix amb el retorn de l'històric portaveu de Renfe, Antonio Carmona, ara a Adif. Carmona, un dels principals actius que Renfe ha tingut a Catalunya i que havia quedat relegat a tasques comercials des que el van rellevar com a director de Rodalies, serà coordinador de la xarxa a Catalunya per Adif.
9: 3Cat Info.
0: Més coses. Desarticulada una organització dedicada a la distribució de cocaïna a gran escala a altres grups de traficants de Catalunya. Hi ha 20 detinguts a Barcelona, Lleida i al País Valencià que han entrat a la presó. S'han intervingut 56 quilos de droga repartits en 6 magatzems. La Guàrdia Civil, que ha dirigit l'operació, ha bloquejat els actius financers de la banda. En l'operació policial s'ha detingut el líder de l'organització, que dirigia la xarxa des de l'Hospitalet de Llobregat, i hi ha participat la Interpol i la DEA, l'Agència Antidroga dels Estats Units. El coronel de la Guàrdia Civil, Pedro Antonio Pizarro, subratlla l'envergadura de l'operació.
18: Hay 57 activos financieros bloqueados. Aquí no nos dedicamos al menudeo, a este nivel de investigación, con este tipo de unidades, sino a desarticular grupos verdaderamente organizados, que mueven, no gramos, mueven kilos y distribuyen al último nivel 1, 2 o 3 kilos de cocaína.
0: Aquests 57 actius financers estarien valorats en més d'un milió d'euros.
9: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Iniciativa pionera al cementiri Roques Blanques del Papiol, al Baix Llobregat. Les persones que ho vulguin podran demanar que les enterrin juntament amb les cendres de la seva mascota. Segons ha avançat a 3Cat Info el conseller delegat d'Àltima, Joan Ventura, aquest nou servei respon a una demanda social. Fins ara, els animals domèstics, quan eren incinerats, tenien els seus propis espais als cementiris, però molts propietaris volien dipositar les cendres a l'espai familiar.
19: La família ens porta les cendres dintre una urna i amb un certificat conforme s'ha fet dintre d'un crematori de mascotes. Llavors, pot la família, el titular de la concessió, si ell ho autoritza, es poden enterrar les cendres amb aquesta sepultura. I pot tant ser un panteón, com una tomba, com un ninxo, com un columbari. Però sempre i quan el titular de la concessió ho autoritzi.
0: Per fer-ho ha calgut una reforma del reglament del cementiri. El cost és el mateix que introduir cendres humanes, uns 150 euros. Aquests enterraments mixtos ja es fan en altres països com Itàlia, el Brasil o els Estats Units, però a tot l'estat només es pot fer de moment en aquest cementiri del Papiol. Altres qüestions. Les urgències oftalmològiques als centres de salut públics es van disparar prop d'un 50% els 2 dies posteriors a l'eclipsi d'aquest agost, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio. En la majoria dels més de 400 casos atesos els dies 12 i 13 d'agost es tractava de problemes lleus. Només se'n van detectar 2 que sí que eren més greus. Des del Departament de Salut asseguren que les dades indiquen que, en general, la població va utilitzar correctament les ulleres de protecció. De fet, no s'han registrat casos greus de pèrdua de visió. Ferran Roche, gerent de la Regió Sanitària Terres de l'Ebre, en declaracions a Catalunya Ràdio.
20: I hi ha més urgències oftalmològiques, sí, són per causes poc greus. La majoria, el que nosaltres anomenem ull sec, que és sobretot per no parpellejar quan toca, i després és el tema psicosomàtic.
0: 7 de cada 10 casos atesos eren per sequedat ocular i es van resoldre amb gotes. El 30% restants eren casos psicosomàtics. I el Tribunal Suprem ha anul·lat el decret que el govern espanyol va aprovar per endurir els criteris per crear universitats privades. El Suprem no entra en el fons de la qüestió, però tomba la iniciativa de l'executiu perquè no veu ben justificat que es tramités amb caràcter d'urgència. Aquest reial decret es va publicar l'octubre de l'any passat i establia, per exemple, que només es poguessin obrir nous centres de graus o màsters privats si tenien un mínim de 4.500 estudiants al cap de 5 anys d'iniciar l'activitat o si els seus promotors tenien experiència universitària. La Sala Contenciosa Administrativa ha estimat un recurs que va presentar el govern de les Illes Balears contra el text.
9: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
1: Matinada i matí d'aquest divendres amb ambient de tardor. Les temperatures baixen i encara ho faran una miqueta més. Per tant, aquest ambient fred matí cap al Pirineu, també cap a comarques interiors. Aquesta fresca matinal, valors per sota dels 8-9 graus. I també es notarà a la façana litoral, amb temperatures mínimes entre els 12-14-15 graus. Potser cap a la costa central una miqueta més amunt. Vent de nord, que encara bufarà, sobretot a primera hora cap a l'Empordà, mala mar en aquest sector. També mestral cap a les Terres de l'Ebre, que no desapareixerà, però sí que anirà afluixant de cara a la tarda. Sol en conjunt i a la tarda també la mateixa dinàmica de temps, d'estabilitat, bandes de núvols prims i alguna nuvolada que pot créixer cap al Pirineu, però en principi sense gaire més conseqüència. Podria deixar-se escapar alguna gota. Si ho acaba fent, seran fenòmens molt, molt puntuals.

0: Més coses. Al Gran Recapte, la campanya solidària de recollida d'aliments del Banc dels Aliments posa en guany el focus en les noves pobreses, persones que treballen però no arriben a final de mes i necessiten ajuda per omplir el rebost. La recollida solidària es farà els dies 13 i 14 de novembre en més de 2.000 establiments de tot Catalunya. Per fer-la possible, els organitzadors necessiten 17.000 voluntaris en un context d'encariment sostingut dels aliments. Segons les entitats, els preus han pujat més d'un 30% en els últims 4 anys. Elisabet Viladomiu, directora del Banc dels Aliments de Barcelona, explica per què els voluntaris són essencials per la campanya.
1: Quan més voluntaris i voluntàries hi ha en els punts de recollida, més aliments recollim, més donacions. Per tant, estem avui, endeguem la campanya del Gran Recapte, avui obrim la pàgina web per les inscripcions, demanem i fem aquesta crida a que les persones s'apuntin.
0: Al Banc dels Aliments reparteixen menjar a unes 170.000 persones cada mes a Catalunya. I Protecció Civil farà el 19 d'octubre una prova de sirenes de risc químic simultània a tot Catalunya. Per primera vegada s'activaran totes les sirenes d'emergència al mateix temps en un exercici que busca comprovar el bon funcionament del sistema. Tarragona, Manel Sastre.
2: En total s'activaran 119 sirenes d'una cinquantena de municipis, la gran majoria Barcelona i Tarragona, tot i que també n'hi ha Girona, l'Aran i les Terres de l'Ebre. La població que pot arribar a sentir tots aquests avisos superarà les 900.000 persones. L'objectiu torna a ser comprovar el bon funcionament dels sistemes d'alerta i acostumar els veïns a identificar el so de les sirenes i actuar correctament en cas d'emergència real. Marta Cassany és la directora general de Protecció Civil.
3: Per nosaltres provem el sistema, també per nosaltres és un repte de coordinació de tot el sistema i per la població doncs és molt rellevant el que puguin recordar aquest, que és el missatge principal, no?, que volem donar, que és el confinament.
2: Abans d'activar la sirena, s'enviaran missatges SOS als mòbils i s'habilitarà una pàgina web per rebre informació de la ciutadania on s'expliqui si els ha arribat bé els avisos. La diferència amb altres exercicis similars és que aquesta vegada l'activació de les sirenes es farà a l'hora i a tot Catalunya. Abans de la pràctica, que es farà a les 10 del matí del dilluns 19, també hi haurà xerrades informatives a diferents sectors econòmics i socials dels territoris afectats.
0: El Servei Català de Trànsit i els Mossos d'Esquadra desplegaran més de 1.000 controls a les carreteres catalanes amb motiu del cap de setmana al llarg del 12 d'octubre. L'objectiu és reforçar la seguretat viària durant un cap de setmana en què es preveu que més de 500.000 de cotxes surtin de l'àrea metropolitana. El responsable del dispositiu del Servei de Trànsit, Guillermo Villuendas, apunta al tipus de control que hi haurà.
4: Controls d'alcoholèmia i drogues, controls de seguretat passiva, controls molt adreçats a motocicletes, a distraccions, a controls de velocitat i també controls molt adreçats a les restriccions de circulació de vehicles pesants a l'AP7 des de l'Hospitalet de l'Infant fins a Maçanet de la Selva, tant en la sortida com en la tornada.
0: A més de la restricció de vehicles pesants, Trànsit també habilitarà carrils addicionals a l'AP7 per la tornada tant al nord com al sud de l'àrea metropolitana. A més, l'inici de la temporada de tardor ha fet que també es prenguin mesures addicionals a la C-16 al seu pas per Berga. Tot i les mesures, Villuenda demana prudència.
4: El que recomanem, sobretot als conductors, doncs és que comprovin l'estat de la meteorologia, que comprovin l'estat del trànsit, també, i l'estat de les vies, perquè sí que hi ha algunes vies que encara doncs estan fent treballs de manteniment, no?, amb aquests dies, de causa de tots aquests aiguats que hem tingut.
0: La previsió és que els moments de màxima mobilitat a les carreteres siguin la tarda d'aquest divendres i el dissabte al matí per l'operació sortida. Pel que fa a la tornada, es concentrarà a la tarda de dilluns.
5: 3CAT Info.
0: El Parc Nacional d'Aigüestortes concentra la quantitat i qualitat més gran de boscos madurs de Catalunya i també d'Espanya. Així ho conclou un estudi del CREAF. Els boscos madurs són referents de com serien els boscos si no haguessin estat alterats per l'impacte humà o per incendis naturals. I a la Mediterrània són menys de l'1%. Parc Nacional d'Aigüestortes, Pau Rovira.
6: L'estudi calcula que aquests boscos ocupen unes 430 hectàrees, tenen un grau de maduresa d'un 8,7/10, mentre que la mitjana dels boscos catalans és de 2,3. En les últimes 3 dècades han augmentat la maduresa, la fusta morta i el carboni acumulat. De fet, en les parcel·les dominades per avets, el carboni dels arbres vius s'ha més que duplicat. Els investigadors, com en Jordi Baireda, remarquen que els boscos madurs són especialment valuosos perquè són més resistents davant sequeres i incendis i perquè creen molts hàbitats per a espècies, com el gall fer.
7: Hi ha una gran diversitat estructural i també una gran diversitat d'espècies arbòries. Llavors, tot això fa que hi hagi una moltíssima biodiversitat que és pròpia i quasi exclusiva d'aquests boscos madurs.
6: L'estudi proposa també actuacions per accelerar l'envelliment d'alguns boscos, com obrir petites clarianes, alliberar arbres de grans dimensions o generar fusta morta. Algunes d'aquestes actuacions ja s'han provat en una parcel·la de la zona perifèrica del parc i, de moment, estan funcionant.
5: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Carlota Pérez ha fet història a Sitges. Per primer cop, una pel·lícula dirigida per una dona espanyola ha inaugurat el Festival de Cinema Fantàstic. Es titula Fauna Life i és una coproducció hispano-nord-americana. Sitges, Marc Garriga.
8: La rebuda ha estat boníssima. És un thriller psicològic amb factura absolutament nord-americana, però amb el segell distintiu de la directora de Cerdita. Vaja que hi ha tensió, sang i crítica a una societat que no acaba de creure's les dones quan són víctimes, en aquest cas, d'un pertorbat que segresta adolescents. Carlota Pérez ha explicat a 3Cat Info l'emoció de venir a Sitges, combinada amb el fet d'inaugurar la 59a edició.
9: Pues esto también es un orgullo, ¿no? Que Sitges me, pues básicamente me ofrezca la oportunidad de formar parte de su historia, ¿no? Que es como, es pues muy bonito. Es muy complicado levantar cine género en España y siendo mujer es triplemente complicado. Y creo que eso espero cambie, ¿no? En Estados Unidos, en todo el mundo, quieren hacer género todo el tiempo.
8: A partir d'ara confessa que se li han obert les portes als Estats Units, que el resultat d'aquesta primera pel·lícula rodada allà amb protagonista de luxe, Chloe Grace Moretz, ha provocat que ja li estiguin proposant nous projectes allà, tot i que no descarta tornar aquí a rodar.
0: El Teatre Condal estrena Bons i Dolents, una nova comèdia escrita per Joel Joan i dirigida per Nelson Valente sobre la crisi dels 50. Es podrà veure fins al 15 de novembre, Marta Vives.
10: I tot i el títol, no és una obra sobre bons i dolents, sinó sobre aparences, expectatives i tota la paleta de grisos. Joel Joan se'n riu de les misèries humanes i de les pròpies, de les parelles de llarga distància i de les crisis d'edat, en especial dels homes quan arriben a la cinquantena.
11: I la història d'aquesta gent de 50, doncs arriba en un moment en què les coses ja no són com eren als 20 anys, quan l'amor és tan profund i tan pur que no t'ho pots ni creure. Et fas gran, les coses relativitzen, passes a tenir unes necessitats que abans no tenies, i llavors estàs amb la parella i al final hi ha un dia que ja no saps exactament per què ho estàs.
10: Embolics, mentides i dobles sentits, dues parelles en moments vitals diferents que queden per sopar i despleguen tots els tòpics sobre l'escenari. L'home casat amb una amant jove, drogues, alcohol i rock and roll, ex que no passen les pensions o dones sobrepassades per la situació. Un text àcid políticament incorrecte i exagerat que ha provocat més rialles entre el públic de l'estrena que no pas debats postfunció.
0: I abans dels esports expliquem que la Fundació Joan Miró obre a primera gran exposició a tot l'estat dedicada a la dissenyadora i arquitecta francesa Charlotte Perriand, coneguda com una de les primeres dones a entrar al cèlebre despatx de Le Corbusier. L'exhibició recorda també la seva amistat amb artistes com Picasso, Miró o l'arquitecte i urbanista Josep Lluís Sert.
5: Esports.
0: Repassem ara els esports amb en Roger Bosà.
12: El Barça s'ha entrenat aquest dijous ja amb tots els jugadors internacionals per preparar la tornada a la Lliga després dels compromisos de seleccions. L'equip blaugrana rebrà aquest dissabte el Getafe a 6:45. Continua sent dubte, això sí, Rafinha, que s'ha entrenat al marge i encara no ho ha fet amb els seus companys. Per cert, que el club ha fet oficial la renovació de Xavi a Espart fins al 2030.
5: 3Cat Info.
12: L'Espanyol obrirà aquest divendres la 8a jornada de primera al camp del Màlaga. A les 9, els blanquiblaus visiten el CUE, que només suma 3 punts i encara no ha guanyat cap partit. L'equip de Manolo González vol trencar una ratxa de 2 derrotes seguides. El tècnic està convençut que, en cas d'una altra derrota, no es juga el càrrec.
13: No, bueno, no, realment no ho sento així. El que passarà, no ho sé. No sé si avui jo, quan creu un carrer a Màlaga, m'atropellarà un cotxe. No ho sé. Jo, a mi el club em transmet tranquil·litat. Em transmet confiança, als jugadors també, al vestidor també. Entenc el debat. Quan anaven cinquers tampoc va venir la gent a posar-me un pis, ni a regalar-me un cotxe, ni un Rolex, ni res d'això. Llavors, hòstia, ni tanto ni tan calvo. Arriba un moment que sé on estic. És una cosa amb la que he de conviure i he d'estar el més preparat possible perquè no m'afecti.
12: La gran novetat a la llista de convocats és la de Javi Puado, que torna després de 10 mesos lesionat. A banda del lesionat Quique, ha quedat fora per decisió tècnica Jofre Carreras.
5: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: El Barça ha fet una petició formal a la UEFA per trobar una solució de cara al partit de l'equip femení contra l'Arsenal, previst per a l'11 de novembre al Camp Nou i corresponent a la quarta jornada de la Champions. La coincidència amb la vaga general complica la disputa del partit en aquesta data prevista.
5: 3CAT Info.
12: A segona, el Sabadell té dubtes de si podrà afrontar amb garanties el partit d'aquest dissabte a Ceuta perquè diversos jugadors de l'equip estan afectats per un virus. Ho ha explicat aquest dijous el tècnic Ferran Costa.
14: Pues mira, és una setmana on hem tingut estem tenint un virus a nivell de vestidor. Hi ha diversos jugadors que estan passant per aquest procés, llavors, estem una mica expectant, no?, a veure com es desenvolupa en cada jugador.
12: El defensa brasiler Ronaldo ja s'entrena amb normalitat. El Girona, per la seva banda, tancarà la jornada dilluns al camp del Tenerife. Victòria del Barça d'handbol a la tercera jornada de la Lliga de Campions a casa contra el Dinamo de Bucarest, 34-27. L'equip blaugrana ha sumat 3 victòries en 3 partits i és líder del seu grup. Són declaracions de Ludovic Fàbregas a Sport 3.
15: Un partit de Champions és molt, molt complicat, molt difícil, tots els equips juguen per guanyar i crec que també el Dinamo, si vol passar a la segona ronda, té que guanyar contra nosaltres, així que ho han intentat. Crec que també anàvem guanyant de 4 a l'inici, així que crec que no estava malament, però crec que podem fer millor, però avui era un bon partit i estem contents de lo que hem fet avui.
12: Aquest dijous ha estat baixa per un procés febril al porter Hallgrímsson. A la Lliga Sobal, aquest divendres, Ciutat Real-Granollers, a 8:45 del vespre.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: A la Lliga Femenina de Bàsquet, victòria del Cadí la Seu i derrota de l'Uni Girona. Cadí la Seu 70, Leganés 60 i Uni Girona 83, Palma 89. A l'equip gironí és la segona derrota en 2 partits. La jugadora Caral Casas demana fer un pas més.
16: Vull ser positiva i pensar que, hem estat allà, no? Estem agafant cada vegada potser més confiança i hem estat allà, però hem d'acabar de fer aquest pas. És veritat que quan vens d'encadenar una mica de derrotes o males sensacions, sí, podem dir, és difícil, no?, sortir una mica del pou, entre cometes, que no estem al pou, però mica en mica hem de començar a treure-ho i...
12: I a l'Eurolliga el Barça rep aquest divendres els Alguiris a 8:45, partit de la quarta jornada. L'equip blaugrana recupera Uoma i Nivo, però perd per 10 dies l'aleix Justin Minaya, que té una lesió a l'abductor de la cuixa dreta. El Barça, de moment, suma 2 victòries i 1 derrota.
5: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari. Trescat Info.

0: Són les dues.
1: La marxa en memòria de Mari Carmen Abascal aplega milers de persones a Madrid. Comissions i la UGT demanen un minut de silenci aquest divendres al migdia als centres de treball. A la tarda hi ha una manifestació convocada a Barcelona en record de la Mari Carmen i també de l'Olga, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar després d'haver estat desallotjada. Aquest dijous ha entrat en vigor el primer dels dos decrets d'habitatge. El text manté, amb petits canvis, la prohibició de la compra especulativa, la pròrroga de 2 anys dels lloguers i la suspensió dels desnonaments. Tot i això, la justícia ha ordenat l'expulsió d'una família vulnerable a Barcelona perquè la propietat del pis també ha al·legat ser-ho. Després de 9 anys d'exili, els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig es plantegen tornar molt aviat a Catalunya. Comín vol recollir a Madrid l'acte per poder ocupar l'escó al Parlament Europeu i Puig no descarta, en declaracions a Catalunya Ràdio, poder ser físicament el proper ple del Parlament, previst per al 20 d'octubre. Esquerra continua negociant amb Rufián perquè repeteixi com a candidat al Congrés, però Jordi Albert es dibuixa com a possible alternativa si acaba dient que no. El diputat al Parlament ha començat a recollir avals per entrar a les llistes del 29N. L'actual líder dels republicans a Madrid insisteix que vol representar Esquerra, però que el partit també ho ha de voler. Almenys 42 morts a Ucraïna en diferents atacs russos, el més greu a Kramatorsk, al Donbass. 33 persones han perdut la vida en un bombardeig en aquesta ciutat a prop de la línia de front. Zelensky avisa que hi respondran. L'estratègia militar russa passa per intensificar els atacs a les ciutats amb drons més ràpids, però s'estanca el Donbass. França ampliarà amb efectes immediats la plantilla de professors substituts i autoritzarà la contractació de docents allà on calgui. Són les primeres mesures concretes anunciades pel govern per calmar les protestes d'estudiants que aquest dijous han derivat en una batalla campal a la plaça de la Bastilla de París. I la poeta canadenca Anne Carson ha guanyat el Premi Nobel de Literatura. La seva obra està marcada per la literatura clàssica que ha reinterpretat. L'Acadèmia Sueca premia una obra audaç que ha creat noves formes per a la literatura contemporània.
0: Esports.
2: El Barça ja disposa de tots els internacionals de cara al partit d'aquest dissabte contra el Getafe al Camp Nou. Rafinha, això sí, ha fet treball al marge i continua sent dubte. Mentrestant, Xavi Espar renova fins al 2030. La jornada de primera començarà aquest divendres amb el Màlaga Espanyol a les 9. Els blanquiblaus visiten el CUE amb la novetat a la llista de Javi Puado, que torna després de 10 mesos lesionat. I victòria del Barça d'handbol a la tercera jornada de la Lliga de Campions a casa contra el Dinamo de Bucarest, 34-27 a la Lliga Femenina. Victòria del Cadí la Seu i derrota de l'Uni Girona. Cadí la Seu 70, Leganés 60 i Uni Girona 83, Palma 89.
1: I pel que fa al temps, divendres tindrem un dia assolellat i la refrescada serà notable. Matí fred al Pirineu i al Prepirineu i fresc a la resta. Es manté el vent del nord, sobretot la tramuntana a l'Empordà. A la tarda, algun núvol prim i alguna nuvolada al Pirineu. Les màximes més altes tocaran els 25 graus.
0: 3CAT Info.
1: Bona nit, us informa Agustí Serrat. Milers de persones han participat a Madrid en la marxa en memòria de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada que va morir ahir a l'hospital on estava ingressada des que la van fer fora de casa. La manifestació ha anat des de la Puerta del Sol, on segueix l'acampada pel dret a l'habitatge, a les portes de l'edifici on va viure la